0: Incendi que crema al Parc Natural de Collserola. El foc continua actiu en fase d'estabilització i ja ha calcinat almenys 35 hectàrees. S'han confinat els barris de Ciutat Meridiana i Torre Baró de Barcelona i també s'han desallotjat 35 veïns de la primera fila d'habitatges. Margarita Robles i Fernando Grande Marlaska s'emboliquen sobre les advertències del CNI per l'entrada massiva a Ceuta. La ministra de Defensa assegura que es va informar d'una convocatòria, però el titular d'Interior nega avisos d'un assalt tan multitudinari. El govern espanyol fa el primer pas per endurir la legislació migratòria d'acord amb la normativa europea. El govern ha defensat la decisió de no enviar cap alerta als mòbils per les pluges dels últims dies al Tarragonès i al Baix Camp. La portaveu Sílvia Paneque ho ha atribuït a criteris tècnics i s'ha compromès a revisar les actuacions per si cal introduir canvis de cara al futur. Els municipis del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre comencen a avaluar els danys pel temporal que els va tornar a colpejar dilluns, principalment per les pedregades i les fortes ratxes de vent. Els alcaldes demanen al govern ajudes per poder sufragar-ne els danys. El Ministeri de l'Interior investiga si hi va haver un ús desproporcionat de la força en els cops de porra de la Policia Nacional contra un aficionat del Barça que portava estelades en la prèvia del partit contra l'Elx. A Catalunya, el govern ha condemnat l'actuació i assegura que no es poden prohibir estelades als camps de futbol. El president rus Vladimir Putin amenaça de confiscar empreses si considera que no han protegit prou bé les seves infraestructures dels drons ucraïnesos. Tot plegat mentre Kiev posa al centre dels seus atacs la segona gran empresa russa de comerç electrònic, Ozon. Mor als 80 anys la icona de la música country Dolly Parton. Autora d'èxits com Jolene i I Will Always Love You, va guanyar 11 premis Grammy i va triomfar també al cinema i la televisió. El president Donald Trump ha escrit a la seva xarxa social que baixarà la bandera americana a tots els Estats Units durant una setmana. Esports.
1: El porter internacional croat Dominik Livaković ja és a Barcelona per fitxar pel Barça. Passarà la revisió mèdica aquest dimecres i arriba procedent del Fenerbahçe turc. En paral·lel, el club blaugrana valora si el cedeix a un altre equip. L'Espanyol està en negociacions avançades amb el Bayern de Múnich per fitxar l'extrem Brian Zaragoza, que arribaria cedit però amb una obligació de compra al final de la temporada. I Tadej Pogačar s'ha imposat en solitari a la quarta etapa a la Volta Ciclista a Espanya, de 104 quilòmetres de muntanya, amb sortida i arribada a Andorra la Vella. I a la general, avantatge ara de 3 minuts i 21 segons al segon, que és el també eslové Primoz Roglič.
0: El temps aquest dimecres tindrem un matí més ennuvolat amb algun ruixat dispers que podria anar acompanyat de fang. Matí menys fresc i les màximes quedaran més baixes al litoral i al prelitoral. Els valors més alts seran de 33 o 34 graus. A la tarda, més estones de sol. 3CAT Info. Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
2: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3CAT Info.
0: Una seixantena de dotacions dels bombers continuen treballant per apagar l'incendi de Collserola, que ja ha arrasat 35 hectàrees. El foc està en vies d'estabilització i hi ha més de 15.000 veïns confinats dels barris de Torre Baró i Ciutat Meridiana de Barcelona. També s'han desallotjat 35 persones preventivament. Collserola, Cristian Roldán.
3: L'activitat al voltant del centre de comandament instal·lat a Collserola ha baixat respecte a les últimes hores. La humitat de la nit i la davallada de les ratxes de vent han donat una treva i els bombers ara treballen amb més marge. De fet, el cap de Servei d'Acció Territorial del Consorci del Parc de Collserola, Joan Vilamú, explicava que el vent ha provocat que aquest foc es descontrolés durant la tarda.
4: Avui el problema ha estat que quan ha arribat a dalt ha agafat una mica més de vegetació, hi havia una masia que en riu que també s'ha hagut de protegir, i llavors doncs, ha agafat el vent, l'ha anat empenyent més, ha començat a fer salts en focus secundaris cap a la cara nord, que és molt més forestal, i és el que ha estat donant problemes des de mitja tarda.
3: Durant la nit, els esforços se centren en remullar els focus secundaris, localitzar punts calents i, sobretot, consolidar el perímetre de l'incendi. Si les condicions evolucionen favorablement, el foc es podria donar per estabilitzat durant el matí. Això sí, la nit serà clau. Sergi Bové és el cap d'intervenció dels bombers de Barcelona.
5: El que hem de procurar és que no hi hagi un canvi de condicions a la nit a pitjor, que no hi hagi un canvi de vent, i que ens descontroli els dos flancs, perquè no els tenim controlats encara. Estem treballant, estan a punt.
3: Mentrestant, es manté el confinament de les prop de 15.000 persones dels barris de Ciutat Meridiana i de Torre Baró de Barcelona. Precisament en aquest darrer barri s'ha evacuat una trentena de persones per precaució.
0: Al País Valencià, els bombers han aconseguit controlar l'incendi forestal de Sogorba, a la comarca de l'Alt Palància. L'incendi, que va ser causat per un llamp fa gairebé una setmana, ha cremat 630 hectàrees del Parc Natural de la Serra Calderona. Encara el País Valencià, ara que fa un mes de l'incendi que va calcinar la Vall d'Uixó, calculen que els danys que ha causat superen els 40 milions d'euros. Les ajudes perquè es pugui superar aquesta situació i el municipi se'n pugui refer econòmicament no acaben d'arribar. A Eslida, Pepa Ferrer.
6: A Eslida, Huertana, dues de les poblacions més afectades per l'incendi de la Vall d'Uixó, l'agricultura ha quedat molt tocada. A banda de les muntanyes cremades, ara han de reactivar l'economia. Lucía Doñate és l'alcaldessa d'Eslida.
7: Fins als cultius que abans paraven el foc han sigut cremats. Aleshores, el problema que tenim ara és l'abandó de tot el camp.
6: Són poblacions que viuen pendents del foc, però temen no tenir prou paciència per suportar-ne tants.
7: El bosc mediterrani, i més el bosc de la Serra Espadà, està molt acostumbrat al foc. El foc torna a crear un altre tipus de vida i un altre tipus de paisatge. De quina manera o quina paciència tenim que tindre nosaltres per aquests canvis de paisatge?
6: A Begís, fa 4 anys, un incendi va cremar unes 20.000 hectàrees. Només s'ha recuperat un 5% de la muntanya, encara no s'ha repoblat i les ajudes promeses no han arribat. Maria José Madrid n'és l'alcaldessa.
8: Un milió d'euros per arreglar planta embotelladora, el camino i tal i qual, i ese dinero, a pesar de estar en los presupuestos, jamás llegó a Begís. Todavía no se han acabado de retirar árboles caídos que habían.
6: Critiquen que després de tants incendis no s'aprèn i que caldria aplicar més mesures per evitar-ne la severitat.
0: Els ministres Margarita Robles i Fernando Grande Marlaska s'emboliquen en versions sobre l'entrada massiva de migrants a Ceuta i no aclareixen si l'haurien pogut evitar. La titular de Defensa admet que el CNI va informar d'un intent de passar la frontera nedant que es va acabar desbordant i el d'Interior assegura que no tenien informació que fes preveure la magnitud de l'allau de persones. Madrid, Dani Sainz de Aja.
9: Era la primera de les 8 compareixences dels ministres al Congrés per la crisi de Ceuta i Robles ha admès errors, però n'ha exculpat el CNI. La ministra ha explicat que els serveis d'intel·ligència van detectar un augment de les arribades per mar i que van alertar a Interior el dia abans, però admet que l'efecte crida a les xarxes i l'absència de policies marroquins van desencadenar una allau de persones impossible de preveure i d'aturar. A la mateixa hora, i des de la Moncloa, Fernando Grande Marlaska s'ha agafat al fet que no hi havia cap informació que apuntés a una arribada tan massiva de migrants.
10: Nuestras fuerzas armadas, los servicios de inteligencia y obviamente el CNI realizaron la labor que competencialmente les era y es exigible.
11: No hay ningún informe de esas características con algo relativamente similar a lo que pasó.
9: I tot i evitar les acusacions directes contra el Marroc, Robles n'ha insinuat una responsabilitat per omissió.
10: No me corresponde a mí hablar del país vecino. El país vecino sabrá lo que ha hecho y lo que no ha hecho.
9: Això el dia que diversos ministres marroquins han tornat a reivindicar l'anexió de Ceuta i Melilla, Robles els ha replicat que les dues ciutats són espanyolíssimes.
0: Durant la compareixença de Margarita Robles al Congrés, l'oposició i els socis de la investidura han coincidit a criticar la gestió de la crisi de Ceuta que ha fet fins ara el govern espanyol. Retreuen a la Moncloa haver reaccionat tard i malament, sense coordinació i amb explicacions poc convincents. Sentim Esther Muñoz, del PP, Francesc Marc Álvaro, d'Esquerra, i Isidre Gavín, de Junts.
12: Ustedes no hicieron nada. Era evitable. Ya había ocurrido. Había precedentes. Tenían que estar preparados.
13: Diria que el president Sánchez no ho ha fet bé, ell personalment. Ha estat absent o no ha estat prou present?
14: La descoordinació entre unitats i organismes del propi govern, especialment greu entre Defensa i Interior. Infravalorar possibles amenaces híbrides com la utilització de la frontera.
0: Els socis de Sumar han descarregat la responsabilitat en el Marroc i en una pressió migratòria que diuen anirà en augment. I en plena crisi migratòria a Ceuta, el govern espanyol engega els tràmits per fer més restrictives les lleis d'estrangeria i d'asil. El Consell de Ministres ha aprovat 2 avantprojectes per adaptar la legislació a la nova normativa europea. Els textos preveuen una fase de triatge per a persones que hagin travessat il·legalment la frontera de màxim 3 dies que inclourà un reconeixement mèdic i un examen de vulnerabilitat. També contemplen la retenció en dependències policials de determinats immigrants fins que resolguin els seus expedients en un termini de 12 setmanes. Tot plegat enfocat a accelerar les expulsions de tothom a qui es denegui la protecció internacional. A l'espera dels redactats definitius, que el Congrés haurà d'avalar, i malgrat que el govern espanyol ho nega, juristes i ONGs sospiten que les reformes poden afeblir els drets dels immigrants. Sentim Quim Claveguera, de la Comissió d'Estrangeria del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, i Yolanda Nieves, advocada de CEAR Catalunya.
15: I llavors aquí és on hem de veure aquesta detenció en quines condicions es farà, no? Aquest està en instal·lacions policials, com es faran? De què estem parlant?
16: Hi ha terminis que s'acurten molt més, el qual va en detriment d'aquestes persones.
0: En paral·lel, l'executiu espanyol també ha tirat endavant el comandament únic per gestionar la crisi de Ceuta. En prioritat, insisteixen, per retornar tots els que van entrar a la ciutat autònoma a finals de juliol. El govern ha sortit al pas de les crítiques per no haver enviat alertes als mòbils en els últims episodis d'aiguats intensos que han afectat el sud del país. L'executiu ha al·legat que aquestes decisions es prenen de manera col·legiada i seguint criteris tècnics i d'utilitat. Ho ha dit aquest dimarts la consellera portaveu, Sílvia Paneque, després de la primera reunió del govern del curs. Paneque ha afegit que les previsions meteorològiques no apuntaven a un risc màxim de pluges torrencials. Amb tot, la portaveu ha assegurat que s'analitzaran les actuacions.
17: Revisió sempre de cada fenomen hi serà, i si hi ha mesures de millora es comunicaran, però els criteris pels quals s'envia un SALER, més enllà dels protocols, són tècnics, continuaran sent tècnics.
0: Alguns alcaldes de municipis afectats pel temporal d'ahir al Tarragonès i al Baix Camp van trobar a faltar l'enviament d'alertes. És el cas dels de Torredembarra i Cambrils. Raül García i Oliver Klein. Són declaracions a 3CAT Info.
18: Un cop, tot i que estigués ja desenvolupant-se aquesta tempesta, doncs un missatge potser hagués anat bé a la població, simplement per garantir que la gent no es mogués.
19: Si hi hagués una previsió més clara, un avís més nítid, doncs evidentment ens estalviaria i ens ajudaria molt en la nostra tasca.
0: En canvi, l'alcalde de Tarragona, el socialista Rubén Viñuales, deia al matí de Catalunya Ràdio que no es podia preveure la dimensió del fenomen i que seria cínic i injust demanar responsabilitats al govern. Pel que fa a l'oposició, els grups parlamentaris de Junts, els Comuns, el PP i Vox han demanat la compareixença de la consellera d'Interior, Núria Parlon, per explicar la gestió d'aquests darrers episodis de pluges. Els juntaires i els comuns també volen les explicacions de la directora de Protecció Civil, Marta Cassany. Els municipis del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre afectats per la pedregada de dilluns avaluen els danys en propietats públiques i privades. Hi ha alcaldes que demanaran al govern que gestioni ajudes per al territori. Tarragona, Ricard Buigas.
20: Les brigades municipals de l'Ajuntament tarragoní han treballat tot el dia per recuperar la normalitat en els punts claus de la ciutat. Parcs i alguns monuments patrimonials han estat tancats fins que els tècnics han determinat que eren segurs. Barris i urbanitzacions de Llevant amb molta massa forestal estaran dies per retirar els arbres, com els que van caure a casa de l'Anna Rosa, que viu a Montnars.
21: Mira, això d'aquí és la xemeneia que va volar del pi que va caure a dalt. Bueno, en tenim dos, eh? Ha caigut un per cada cantó, un veí del lateral i un de darrere.
20: El barri de la Mora, que s'ha vist moltes vegades afectat per les tempestes, el vent va fer estralls, com explica el president de l'Associació de Veïns, Albert Franquès.
22: Hi ha molts arbres caiguts, l'aigua no va fer tant de mal com altres vegades, però el vent que acompanyava l'aigua sí que ens ha castigat fort.
20: La pedregada també va afectar greument poblacions de la Ribera d'Ebre com Móra d'Ebre. El seu alcalde, Rubén Viernés, ha dit que demanaran ajudes.
23: Demanarem aquesta previsió de que es pugui traure alguna línia especial, si alguna línia de zona catastròfica, etc.
20: Pel que fa al temporal de dissabte passat a Roda de Barà, al Tarragonès, les dues dones ferides per la caiguda d'un mur al port estan en estat crític. Són la mare i la filla de 18 anys. L'Ajuntament de Roda de Barà ha comunicat aquest dimarts que se'ls havia retirat el suport vital i que decretava dos dies de dol. Després ha hagut de rectificar perquè el Departament de Salut ha concretat que continuaven en estat crític.
2: El temps.
0: Sentim la previsió de Gemma Puig.
1: Els núvols han anat en augment i mantindrem aquest cel ennuvolat, força tapat durant aquest dimecres a bona part del matí, fins i tot amb alguna gota, amb algun ruixat irregular, més probable cap a punts de la Catalunya central, punts del prelitoral o Pirineu. Aquestes precipitacions aniran acompanyades de fang. Tenim aquesta entrada de pols sahariana, vent de sud, que es bufarà amb més intensitat cap a ponent, però també cap a les cotes altes del Pirineu, i es mantindrà aquí amb cops de 80-90 km per hora durant bona part de la tarda. Amb temperatures que al matí no baixaran tant, tindrem un matí menys fresc, i al migdia la temperatura sí que quedarà més baixa a la costa i al prelitoral. Els valors més alts demà cap a ponent o interior de l'Ebre entre els 33, potser algun valor arribant als 34 graus. A la tarda alguna nuvolada i pot haver alguna gota cap al Pirineu Occidental. I diumenge mantindrem els núvols a la costa, però les temperatures començaran a pujar altre cop una mica més.
2: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: El Ministeri de l'Interior investiga si hi va haver un ús desproporcionat de la força en els cops de porra de la Policia Nacional contra un aficionat del Barça que portava una estelada en la prèvia del partit contra l'Elx. Preguntat aquest dimarts per la qüestió, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha admès la possibilitat que la policía se extralimites, tot i que ha evitat condemnar l'actuació policial.
11: Nosotros hemos hecho lo que procede ante unos hechos donde puede haber, digo que puede haber, un uso desproporcionado de la fuerza. Somos los más interesados y la propia Policía Nacional es la más interesada en la pulcritud y que su actuación, como ocurre siempre, sea proporcional.
0: El ministre de l'Interior ha obert la porta a donar explicacions al Congrés. Per la seva banda, els comuns han registrat a la Cambra Espanyola una bateria de preguntes demanant a Grande Marlaska si considera que l'actuació va ser adequada i proporcionada. Qui la va ordenar i sota quin criteri? I per què no es requisen símbols preconstitucionals i d'exaltació del nazisme que apareixen en alguns estadis? Des de Catalunya, el govern ha condemnat l'actuació policial. L'executiu considera que cal investigar-la i que no es poden prohibir les estelades als camps de futbol. D'altra banda, l'entitat Acció Cassandra ha presentat una denúncia pels fets i l'Assemblea Nacional Catalana ha anunciat que hi respondrà amb el repartiment de 10.000 estelades a l'exterior del Camp Nou abans del partit entre el Barça i l'Atlètic de Bilbao de dijous.
2: 3Cat Info.
0: Rússia podrà confiscar empreses si considera que no han protegit prou bé les seves infraestructures dels drons ucraïnesos. Això mentre Kiev, després de deixar el límit de la fallida Wildberries, ara ha posat al centre dels seus atacs la segona gran empresa russa de comerç electrònic, Ozon. Moscou, Cristina Solias.
3: Des de dissabte, Ucraïna ha atacat almenys 6 magatzems d'Ozon, però els drons no són l'única amenaça que sobrevola els empresaris russos. En comptes de protegir-los, el Kremlin primer va exigir-los que compressin les seves pròpies defenses antiaèries i ara Putin ha firmat un decret que permet confiscar-los qualsevol actiu de refineries, magatzems o fàbriques si no garanteixen la protecció de les seves instal·lacions o si triguen massa a fer reparacions. El portaveu del Kremlin, Dmitry Peskov, nega que es tracti d'una nacionalització i llança les culpes als negocis.
4: Ens enfrontem a una clara amenaça d'atacs de drons contra infraestructures i instal·lacions crítiques per a la nostra economia. I sovint, els empresaris no prenen les mesures adequades per garantir la seguretat contra els drons.
3: El Kremlin vol pressionar així les companyies perquè restaurin els seus serveis de seguida. Per exemple, 9 de les 32 principals refineries de petroli han quedat inoperatives, però quin sentit té reparar-les si els drons les poden tornar a destruir al cap de pocs dies? Ara l'incentiu serà mantenir-ne la propietat.
0: El director de la CIA, John Ratcliffe, ha viatjat per sorpresa a Moscou aquest dimarts per reunir-se amb funcionaris russos, segons han informat diversos mitjans nord-americans. Ni Washington ni Moscou han confirmat la trobada. El motiu de la possible visita és a hores d'ara una incògnita, però sobre la taula hi ha diversos assumptes que involucren els dos països. Un són les negociacions estancades de pau entre Rússia i Ucraïna, impulsades pels Estats Units, i l'altre, la guerra amb l'Iran. Un tercer escenari són les negociacions per un possible alliberament de Charles Zimmerman, un veterà de l'exèrcit dels Estats Units, condemnat a 5 anys de presó a Rússia per tinença i tràfic il·legal d'armes. Aquesta seria la primera visita coneguda a la capital russa d'un cap de l'agència d'espionatge nord-americana des que el seu predecessor, William Burns, es va reunir amb Putin el novembre del 2021. Tres mesos després, Rússia va iniciar els atacs contra Ucraïna. I encara en plana internacional, la Xina adverteix als Estats Units que prendrà les mesures que calguin per preservar els seus interessos l'endemà que Washington anuncia sancions contra els països que facin negocis amb l'Iran. El gegant asiàtic és el principal soci comercial de la República Islàmica i el 90% de les exportacions de petroli iranià van al mercat xinès. En termes de volum, el petroli iranià no és fonamental per a l'abastiment de la Xina, però, en canvi, per a Teheran, els ingressos pel petroli que ven a Pequín són fonamentals. L'anunci de sancions nord-americanes contra els països que tenen vincles econòmics amb l'Iran es produeix quan falta un mes per la visita del president xinès Xi Jinping a Washington. En qualsevol cas, la guerra econòmica oberta pels Estats Units contra l'Iran es produeix mentre el mediador pakistanès entre els dos països hauria fet arribar un missatge sobre la Casa Blanca que vol reprendre les converses de pau amb Teheran. Això, segons assegura un alt càrrec iranià. D'altra banda, aquest dimarts, els caps de la diplomàcia de l'Iran i Oman s'han reunit per explorar l'obertura d'un corredor temporal per al trànsit naval a l'estret d'Hormuz i un pla per eliminar les mines marítimes que hi ha en aquesta zona.
2: 3CAT Info.
0: Ha mort la icona de la música country Dolly Parton als 80 anys. Venerada i respectada com a icona cultural als Estats Units, més enllà de la música, també va triomfar al cinema i la televisió. Marc Ruiz.
5: Va començar a tenir problemes de salut la tardor de l'any passat i això la va obligar a cancel·lar la sèrie de 6 concerts que havia de fer a Las Vegas. Parton va tenir el primer gran èxit el 1974 amb la cançó I Will Always Love You. Que dècades després va versionar Whitney Houston. Aquesta és només una de les més de 3.000 cançons que va arribar a escriure i també una de les 25 que va col·locar en el número 1 de les llistes de country. Jolene, Jolene, Jolene, Jolene, I'm begging of you, please don't take my man. Jolene és una altra dels seus hits versionats per cantants, com la seva fillola Miley Cyrus o Beyoncé. Parton resumia així la seva carrera en la cerimònia d'introducció al Saló de la Fama el 2022. I started singing
6: when I was 10 years old. Vaig començar a cantar quan tenia 10 anys en una ràdio local i una televisió i ho he estat fent tota la meva vida perquè m'encanta i estic tan orgullosa que fins i tot molts de vosaltres heu cantat moltes de les meves cançons i us ho agraeixo. And I thank you. Working
5: A més d'aconseguir 11 premis Grammy per la seva música, va treballar al cinema i la televisió, amb nominacions als Globus d'Or i als Oscars. I va ser una icona estètica nord-americana gràcies a la seva cabellera rossa, sovint amb crepats impossibles, el seu físic exuberant i l'estil de roba basat en la tradició country. Dolly Parton va ser també un exemple de dona feta a si mateixa. Nascut en una família extremadament pobra de Tennessee, va acabar reunint una fortuna com a compositor i empresària d'èxit. Això li va permetre dedicar part del seu patrimoni a causes socials. Mai no es va casar amb cap partit polític, tot i que va acabar reconeixent que havia estat una feminista per la via dels fets. El president nord-americà Donald Trump va anunciar de la seva xarxa social que baixarà la bandera americana a tots els Estats Units durant una setmana.

0: I abans dels esports, encara us expliquem que el biòleg Josep Canadell rebrà el Premi Ramon Margalef d'Ecologia 2026, que atorga a la Generalitat per la seva trajectòria en l'estudi del canvi climàtic. Les seves investigacions han contribuït a conèixer millor com està canviant el planeta i especialment la zona del Mediterrani. Concretament ha estudiat la dinàmica dels embornals naturals de carboni, les reserves globals de carboni i els processos que impulsen els ecosistemes i els intercanvis de carboni a la Terra. Tot plegat fonamental per entendre l'evolució del clima. El jurat també ha destacat la seva capacitat per coordinar equips de recerca d'arreu del món. Josep Canadell es va formar a l'Autònoma de Barcelona i actualment treballa entre Catalunya i Austràlia, on és investigador del Centre de Ciències del Clima de l'Organització de Recerca Científica i Industrial de la Commonwealth. El premi està dotat amb 80.000 euros.
1: Esports.
0: Amb David Ubach.
2: El porter internacional croat Dominik Livaković ja és a Barcelona des d'aquest dimarts per fitxar pel Barça. Livaković, de 31 anys, passarà la revisió mèdica aquest dimecres i arribarà procedent del Fenerbahçe turc. En paral·lel, el club blaugrana valora si el manté en plantilla per ser el suplent de Joan Garcia o bé si el cedeix a un altre equip. Livaković va formar part de la plantilla del Girona la temporada passada, però sense arribar a debutar. Mentrestant, l'equip de Hansi Flick prepara el partit de Lliga de dijous contra l'Atlètic Club de Bilbao al Camp Nou, pendent de la primera jornada. Rodri disposarà molt probablement dels seus primers minuts amb la samarreta blaugrana després d'iniciar aquest dilluns els entrenaments amb el grup. En canvi, Gavi es dubta per una contusió al genoll que l'obliga a entrenar-se al marge. I del femení blaugrana, destaquem que el clàssic de la Lliga contra el Real Madrid del 3 o 4 d'octubre es disputarà al Camp Nou. Del Barça passem a l'Espanyol.
1: 3CAT Info.
2: El club blanquiblau està en negociacions avançades amb el Bayern de Múnich per fitxar l'extrem Brian Zaragoza, que arribaria cedit, però amb una obligació de compra al final de la temporada. D'altra banda, el davanter de l'Espanyol, Pere Milla, s'ha mostrat optimista respecte de la visita del proper dissabte al camp de la Real Societat.
3: L'any passat vam estar a punt de guanyar allà, se'ns va escapar al final, així que bueno, aquest any toca guanyar.
2: Més futbol. Aquest dimarts s'ha disputat un partit més pendent de la primera jornada a la primera divisió, el València 0, Betis 1. Aquest dimecres es disputarà el Madrid-Real Societat i en la prèvia el preparador blanc Josep Mourinho ha assegurat que voldria que la seva actual plantilla quedés intacta en el que queda de mercat de fitxatges, sense arribades ni sortides, per tant. I el portuguès també ha parlat de la seva personalitat en comparació amb la seva primera etapa a la banqueta del Madrid.
4: Desde hace años, no solamente ahora que he llegado aquí, me siento más tranquilo, más control de mis emociones. A lo mejor son los jugadores que me están también protegiendo y la gente que trabaja aquí que me están protegiendo de mi lado oscuro de personalidad.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: En futbol internacional, l'exentrenador i exjugador del Barça, Xavi Hernández, l'han presentat com a nou seleccionador dels Països Baixos.
5: Va ser un aprenentatge molt gran, va ser un màster quan vam estar en la nostra etapa a Can Barça i nosaltres el que volem, el gran repte d'aquí és d'alguna manera impregnar els jugadors i a la federació d'aquesta filosofia nostra, que al final a Can Barça ens vam nutrir moltíssim de la idea neerlandesa i el que volem és d'alguna manera tornar a això.
2: En l'acte, des de la Federació Neerlandesa, han sorprès admetent que Xavi era la tercera opció per al càrrec, després de Pep Guardiola, que era la primera, i d'Arne Slot, que era la segona. Xavi substitueix Ronald Koeman, que va dimitir després del Mundial. I a la Premier League anglesa, el brasiler Savinho, ex del Girona, l'han traspassat al Manchester City cap al Tottenham, per 87 milions d'euros, més 13 en variables. Dit això, obrim pàgina poliesportiva parlant de ciclisme.
1: L'actualitat esportiva a fons.
2: Pas de gegant de Tadej Pogačar de cara a assolir el triomf final a la Vuelta a Espanya. L'eslové de l'equip Emirates s'ha imposat en solitari a la quarta etapa, de 104 quilòmetres de muntanya amb sortida i arribada a Andorra la Vella, i ha refermat el seu lideratge a la general. Pogačar ha atacat a 50 quilòmetres de l'arribada, ha marxat en solitari i ha avantatjat de 2 minuts i 39 segons als seus perseguidors més immediats, Mas, Roglic, Kuss, Only Gall i Vidar. Pogačar s'ha donat per satisfet, han acabat.
6: Qualsevol avantatge és més que suficient. És molt bo perquè ara puc estar més tranquil i confiat. Ara toca seguir treballant dia a dia, però segur que serà menys estressant.
2: A la general, Pogacar conserva el mallot vermell de líder, ara amb 3 minuts i 21 segons de marge respecte del segon, el també eslové Primoz Roglic, del Red Bull. Aquest dimecres, cinquena etapa, 173 quilòmetres en territori català, entre Falset i Roquetes. Del ciclisme al bàsquet.
1: 3CAT Info.
2: A la Lliga CB, el Girona ha anunciat el fitxatge de l'escorta dominicà de 24 anys, Jaciel Pérez, que arriba de la Lliga de Puerto Rico. I a l'Open dels Estats Units de tenis, el barceloní Max Alcalá ha quedat eliminat a la fase prèvia, en caure en dos sets enfront de l'hongarès Zombor Piros, 2-6 i 1-6.
1: 3CAT Info. 3CAT Info. Són 2:15.

0: Principals titulars d'aquesta hora, una seixantena de dotacions dels bombers treballen per apagar l'incendi que crema al Parc Natural de Collserola. El foc continua actiu, però en fase d'estabilització i ja ha calcinat almenys 35 hectàrees. S'han confinat els barris de Ciutat Meridiana i Torre Baró de Barcelona. Margarita Robles i Fernando Grande Marlaska s'emboliquen sobre les advertències del CNI per l'entrada massiva a Ceuta. La ministra de Defensa assegura que es va informar d'una convocatòria, però el titular d'Interior nega avisos d'un assalt tan multitudinari. El govern defensa la decisió de no enviar cap alerta als mòbils per les pluges dels últims dies al Tarragonès i al Baix Camp. La consellera Paneque ho ha atribuït a criteris tècnics i s'ha compromès a revisar les actuacions. A partir d'ara també explicarem que el govern posarà sobre la taula nous incentius per als docents per tal de garantir que aquest curs es puguin fer les colònies amb normalitat arran de l'amenaça del col·lectiu si no s'arriba a acords estructurals. I parlarem del cineasta nord-americà Robert Eggers, que rebrà un dels premis honorífics del Festival de Cinema Fantàstic de Sitges.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: Que el porter internacional croat Dominic Livakovic ja és a Barcelona per fitxar pel Barça. Passarà la revisió mèdica aquest dimecres i arriba procedent del Fenerbahçe turc. En paral·lel, el club blaugrana valora si el cedeix a un altre equip.
0: I al temps, aquest dimecres tindrem un matí més ennuvolat amb algun ruixat dispers que podria anar acompanyat de fang. Matí menys fresc i les màximes quedaran més baixes al litoral i al prelitoral. Els valors més alts seran de 33 o 34 graus. A la tarda, més estones de sol. Una seixantena de dotacions dels bombers continuen treballant per apagar l'incendi de Collserola, que ja ha arrasat 35 hectàrees. El foc està en vies d'estabilització i hi ha més de 15.000 veïns confinats dels barris de Torre Baró i Ciutat Meridiana. També s'han desallotjat 35 persones preventivament. Collserola, Cristian Roldán.
3: L'activitat al voltant del centre de comandament instal·lat a Collserola ha baixat respecte a les últimes hores. La humitat de la nit i la davallada de les ratxes de vent han donat una treva i els bombers ara treballen amb més marge. De fet, el cap de Servei d'Acció Territorial del Consorci del Parc de Collserola, Joan Vilamú, explicava que el vent ha provocat que aquest foc es descontrolés durant la tarda.
4: Avui el problema ha estat que quan ha arribat a dalt ha agafat una mica més de vegetació i hi havia una masia que han rius que també s'ha hagut de protegir i llavors doncs, ha agafat el vent, l'ha anat empenyent més, ha començat a fer salts en focus secundaris cap a la cara nord, que és molt més forestal, i és el que ha estat donant problemes des de mitja tarda.
3: Durant la nit, els esforços se centren en remullar els focus secundaris, localitzar punts calents i, sobretot, consolidar el perímetre de l'incendi. Si les condicions evolucionen favorablement, el foc es podria donar per estabilitzat durant el matí. Això sí, la nit serà clau. Sergi Bové és el cap d'intervenció dels bombers de Barcelona.
5: El que hem de procurar és que no hi hagi un canvi de condicions a la nit a pitjor, que no hi hagi un canvi de vent i que ens descontroli els dos flancs, perquè no els tenim controlats encara. Estem treballant, estan a punt.
3: Mentrestant, es manté el confinament de les prop de 15.000 persones dels barris de Ciutat Meridiana i de Torre Baró de Barcelona. Precisament en aquest darrer barri s'ha evacuat una trentena de persones per precaució.
0: Els ministres Margarita Robles i Fernando Grande Marlaska s'emboliquen amb versions sobre l'entrada massiva de migrants a Ceuta i no aclareixen si l'haurien pogut evitar. La titular de Defensa admet que el CNI va informar d'un intent de passar la frontera nedant que es va acabar desbordant i el d'Interior assegura que no tenien informació que fes preveure la magnitud de l'allau de persones. Madrid, Dani Saindeaja.
6: Era la primera de les 8 compareixences dels ministres al Congrés per la crisi de Ceuta i Robles ha admès errors, però n'ha exculpat el CNI. La ministra ha explicat que els serveis d'intel·ligència van detectar un augment de les arribades per mar i que van alertar Interior el dia abans, però admet que l'efecte crida a les xarxes i l'absència de policies marroquins van desencadenar una allau de persones impossible de preveure i d'aturar. A la mateixa hora, i des de la Moncloa, Fernando Grande Marlaska s'ha agafat al fet que no hi havia cap informació que apuntés a una arribada tan massiva de migrants.
7: Nuestras fuerzas armadas, los servicios de inteligencia y obviamente el CNI realizaron la labor que competencialmente les era y es exigible.
8: No hay ningún informe de esas características con algo relativamente similar a lo que pasó.
6: I tot i evitar les acusacions directes contra el Marroc, Robles n'ha insinuat una responsabilitat per omissió.
7: No me corresponde a mí hablar del país vecino. El país vecino sabrá lo que ha hecho y lo que no ha hecho.
6: Això el dia que diversos ministres marroquins han tornat a reivindicar l'annexió de Ceuta i Melilla, Robles els ha replicat que les dues ciutats són espanyolíssimes.
0: Durant la compareixença de Margarita Robles al Congrés, l'oposició i els socis de la investidura han coincidit a criticar la gestió de la crisi de Ceuta que ha fet fins ara el govern espanyol. Retreuen a la Moncloa haver reaccionat tard i malament, sense coordinació i amb explicacions poc convincents. Sentim Esther Muñoz, del PP, Francesc Marc Álvaro, d'Esquerra, i Isidre Gavín, de Junts.
1: Ustedes no hicieron nada. Era evitable. Ya había ocurrido. Había precedentes. Tenían que estar preparados.
9: Diria que el president Sánchez no ho ha fet bé, ell personalment. Ha estat absent o no ha estat prou present?
10: La descoordinació entre unitats i organismes del propi govern, especialment greu entre defensa i interior. Infravalorar possibles amenaces híbrides com la utilització de la frontera.
0: Els socis de Sumar han descarregat la responsabilitat en el Marroc i en una pressió migratòria que diuen anirà en augment.
11: 3Cat Info.
0: El govern ha sortit al pas de les crítiques per no haver enviat alertes als mòbils en els últims episodis d'aiguats intensos que han afectat el sud del país. L'executiu ha al·legat que aquestes decisions es prenen de manera col·legiada i seguint criteris tècnics i d'utilitat. Ho ha dit aquest dimarts la consellera portaveu, Sílvia Paneque, després de la primera reunió de govern del curs. Paneque ha afegit que les previsions meteorològiques no apuntaven a un risc màxim de pluges torrencials. Amb tot, la portaveu ha assegurat que s'analitzaran les actuacions.
12: Revisió sempre de cada fenomen i serà, i si hi ha mesures de millora, es comunicaran, però els criteris pels quals s'envia un SALER, més enllà dels protocols, són tècnics, continuaran sent tècnics.
0: Alguns alcaldes de municipis afectats pel temporal d'ahir, el Tarragonès i el Baix Camp, van trobar a faltar l'enviament d'alertes. És el cas dels de Torredembarra i Cambrils. Raül García i Oliver Klein són declaracions a 3Cat Info.
13: Un cop, tot i que estigués ja desenvolupant-se aquesta tempesta, doncs un missatge potser hagués anat bé a la població, simplement per garantir que la gent no es mogués.
14: Si hi hagués una previsió més clara, un avís més nítid, doncs, evidentment, ens estalviaria i ens ajudaria molt en la nostra tasca.
0: En canvi, l'alcalde de Tarragona, el socialista Rubén Viñuales, deia al matí de Catalunya Ràdio que no es podia preveure la dimensió del fenomen i que seria cínic i injust demanar responsabilitats al govern. Pel que fa a l'oposició, els grups parlamentaris de Junts, els Comuns, el PP i Vox han demanat la compareixença de la consellera d'Interior, Núria Parlon, per explicar la gestió d'aquests darrers episodis de pluges. Els juntaires i els comuns també volen les explicacions de la directora de Protecció Civil, Marta Cassany. Les pluges de dilluns han afectat els pagesos del Priorat. La zona amb danys més importants és la dels municipis de Falset i Marçà. Als camps més perjudicats s'ha perdut més de la meitat de la collita. Tarragona, Jordi Barranca.
15: La tempesta va ser forta i la pedregada més localitzada. Després d'un primer balanç, els danys són desiguals. Es concentren sobretot al sud de la comarca del Priorat, al voltant de Falset. Josep Ramon Sedó, responsable comarcal del Vid Unió de Pagesos.
16: Aquí es va concentrar bastant a Falset i Marçà, entre un 40 i un 60%. Estàvem collint, saps? I vull dir, si això se fa un mes abans, hi ha productes que ho cicatrisen, se salva la collita, però és que ara el raïm que té un 25% de fet malbé, si no es cull d'avui o demà o passat demà, se podrirà i ja no pots tirar aquest producte i es farà malbé tot el raïm.
15: Els propers dies seran importants també perquè els pagesos puguin acabar d'entrar tot el raïm abans que es faci malbé. Altres cultius tocats han estat les oliveres i els ametllers.
0: Unes tempestes que també van afectar fins a 340 hectàrees de conreus fruiters al Segrià i a la Noguera. El municipi amb danys més importants ha estat el Manà, el Segrià, amb afectacions d'entre el 50 i el 70% de la fruita. La pedregada, però, arriba a la recta final de la campanya i per això l'afectació ha estat menor, com destaca Elisabet Porta, de l'Associació de Defensa Vegetal Terres de Ponent.
17: Hem trobat baixa afectació, ja que molts cultius estaven ja collits. Però si aquesta pedregada hagués estat doncs, a principis de temporada, possiblement doncs, parlaríem d'una afectació més gran.
0: Pel que fa als cultius, els danys s'han registrat principalment en varietats de préssecs tardans i pera, que quedava per collir. I creix el conreu de la figa a Catalunya, on es colliran aquest any 5.000 tones d'aquesta fruita, la majoria a les comarques de Lleida. L'augment d'hectàrees cultivades en altres països europeus, però, n'ha fet baixar els preus al mercat. Lleida, Júlia Albacar.
18: La producció de figa ha crescut en els darrers anys a Catalunya, tot i que també ha augmentat en països com Grècia i Turquia i altres zones de la península Ibèrica. Això ha fet que n'hi hagi més quantitat al mercat i que el preu s'hagi reduït. Àlex Lladonosa és productor de figues al Guaire, una de les zones més reconegudes d'este cultiu.
19: Anys enrere la figa es pagava amb uns preus bastant alts, estem parlant de 4 euros, podria ser un bon preu, però aquests anys enrere, inclús aquest any, estem parlant d'euro i mig, 2 euros, però ja et dic, el marge que et quede, si acabes aplicant tots els costos de caixa, transport i totes aquestes coses, el marge és bastant poc, per dir quasi bé escàs.
18: La collita ha començat aquest any 2 setmanes més aviat per les temperatures altes de l'estiu, que també han provocat que els fruits siguin més petits.
11: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: El govern posarà sobre la taula nous incentius per als mestres per garantir que les colònies es facin amb normalitat. Això després que encara coegi l'amenaça de sindicats com l'USTEC, el majoritari, de no fer-les si no s'arriba a acords estructurals amb el departament. N'ha parlat la consellera portaveu, Sílvia Paneque.
12: Havíem activat, com saben, el mecanisme d'aquells 50 euros per pernoctació doncs fora de casa. Doncs des del departament, com dic, es traslladarà si pot haver-hi alguna altra millora doncs, que pugui fer que aquesta situació reverteixi, perquè, en fi, forma part de l'oferta educativa i de lleure de moltes escoles i és una qüestió que efectivament preocupa el govern.
0: El govern defensa que està desenvolupant l'acord al qual va arribar al maig amb 3 sindicats i l'escola concertada. Un acord, però, que no van ratificar els mestres en la consulta que va fer l'USTEC. Els veïns del Putxet, que continuen desallotjats per l'esvoranc de la línia 9 del metro de Barcelona, tindran divendres més detalls del retorn a casa seva. Ho ha anunciat la portaveu del govern, Sílvia Paneque, que assegura que els treballs d'estabilització del terreny avancen segons el que estava planificat.
12: Els treballs continuen, les lectures es mantenen estables i el que queda per veure en aquests moments és, de les que queden, quin calendari doncs podem donar.
0: Fins ara, el 60% dels residents afectats ja han rebut l'autorització per tornar a casa, però encara falta saber quan ho podran fer el 40% restant. L'1 d'octubre entrarà en vigor el nou Reglament General de Circulació de la DGT, que posarà al centre la protecció dels usuaris més vulnerables a la via. Els col·lectius de motoristes veuen insuficient la reforma de la normativa. Entre d'altres, s'incorporen noves exigències, com per exemple portar guants a totes les vies o no circular amb calçat obert. Tot i valorar positivament aquestes mesures, el col·lectiu considera que la reforma posa massa el focus en la responsabilitat individual dels usuaris i reclamen a l'administració que també n'assumeixi. Manel Pérez és membre del col·lectiu 1.000 revolts de motoristes de Catalunya.
20: Només es mira la seguretat a nivell d'usuari personal, però la seguretat és general. I crec que el pes a nivell de seguretat és més gran el de l'administració que el nostre. Pues l'estat de les carreteres, molta falta de manteniments, hi ha factors molt més perillosos que no depèn de nosaltres, sinó que és l'administració qui té les eines per solucionar aquests temes.
0: Els cascos homologats passaran a ser obligatoris i els guants també hauran de complir aquest requisit. A partir de l'1 d'octubre, els motoristes tindran un any per adaptar-se a aquesta nova exigència.
11: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3CAT Info a Instagram, Facebook i X.
0: El Canadà rebel·la contra Donald Trump i anuncia aranzels de represàlia contra els Estats Units a partir del 8 de setembre. Ottawa aplicarà gravàmens que afectaran els productes lactis, els equips agrícoles, la indústria paperera i l'electrònica provinents del veí del sud. Tot com a represàlia pels aranzels del 50% que Donald Trump els va imposar un cop va fracassar les negociacions comercials. François-Philippe Champagne és el ministre de Finances canadenc.
21: Avui anuncio que el Canadà igualarà els aranzels dels Estats Units dòlar per dòlar. A partir del 8 de setembre, el Canadà imposarà gravàmens per valor de 27.500 milions de dòlars que aniran del 15 al 25 i fins al 50% en represàlia als dels Estats Units.
0: Enmig d'aquesta guerra comercial, Trump diu que es planteja canviar el nom del llac Ontario per posar-li llac Amèrica.
11: El temps.
0: Sentim la previsió de Gemma Puig.
2: Els núvols han anat en augment i mantindrem aquest cel ennuvolat, força tapat durant aquest dimecres a bona part del matí, fins i tot amb alguna gota, amb algun ruixat irregular, més probable cap a punts de la Catalunya central, punts del prelitoral o Pirineu. Aquestes precipitacions aniran acompanyades de fang. Tenim aquesta entrada de pols sahariana, vent de sud, que es bufarà amb més intensitat cap a ponent, però també cap a les cotes altes del Pirineu, i es mantindrà aquí amb cops de 80-90 km per hora durant bona part de la tarda. Amb temperatures que al matí no baixaran tant, tindrem un matí menys fresc, i al migdia la temperatura sí que quedarà més baixa a la costa i al prelitoral. Els valors més alts demà cap a ponent o interior de l'Ebre, entre els 33, potser algun valor arribant als 34 graus. A la tarda alguna nuvolada, i pot haver alguna gota cap al Pirineu occidental. I diumenge mantindrem els núvols a la costa, però les temperatures començaran a pujar altre cop una mica més.
11: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
0: A Palma, la policia ha detingut un entrenador de vòlei acusat de violar una de les seves jugadores menors d'edat, de 15 anys. L'acusat s'ha negat a declarar davant del jutge, que li ha imposat un ordre d'allunyament. Caterina Carmen Jaume.
4: L'home feia 3 anys que entrenava l'equip i va convidar una de les jugadores a sopar a casa seva. Després la va tancar a una habitació, la va immobilitzar i la va violar. També li va exigir que no digués res a ningú. La família va sospitar que alguna cosa li havia passat a la nina perquè va canviar de caràcter, fins que ho va confessar. La policia va detenir l'entrenador i després de passar a disposició judicial i de no declarar, li han imposat un ordre d'allunyament.
11: 3CAT Info.
0: La residència de gent gran de Gràcia, a Barcelona, s'ha convertit en el primer centre respectuós amb el col·lectiu LGTBIQ i més. És un distintiu pioner que inclou la formació de més de 2.500 professionals del sector amb l'objectiu de garantir tots els drets LGTBI als centres públics i de gestió pública catalans. Ho ha explicat el conseller de Drets Socials, Raúl Moreno.
22: I és important que quan nosaltres arribem a aquestes residències les nostres parelles puguin venir a veure'ns, que puguem expressar-nos de manera natural.
0: Entre les residents hi ha la Carme, de 89 anys, membre del col·lectiu, que viu al centre des de fa 3 anys.
23: Home, me sembla fantàstic que puguin tractar tots del meu igual, dependre del seu inclinació sexual. Ho trobo perfecte.
0: La residència ha aconseguit el reconeixement amb l'elaboració de protocols i un reglament que garanteix un espai segur, inclusiu i respectuós. I l'antic recinte industrial de l'Escocesa, al Poblenou de Barcelona, acollirà d'aquí 3 anys habitatge per persones amb discapacitat intel·lectual i col·lectius vulnerables, innovació alimentària i creació cultural. Algunes de les antigues naus es transformaran en pisos per una 70 de persones que, pel seu estat, no podrien accedir a altres promocions. Estaran assistits per la Fundació Empans, que acompanya persones amb risc d'exclusió. Altres edificis de l'antic patrimoni industrial es destinaran a projectes de cooperativisme i a un centre d'innovació gastronòmica. Dues naus ja funcionen com a centres de creació artística. L'alcalde, Jaume Collboni, considera que el projecte aplega dues aspiracions.
24: Fer possible el dret a quedar-se al barri i el dret a quedar-se a la ciutat. I fer una cosa que és molt difícil, que és prosperar, progressar, tenir èxit, però que això no vagi en detriment de viure al barri o de viure a la ciutat.
0: S'invertiran prop de 52 milions d'euros i es crearan més de 500.000 de llocs de treball, tot plegat amb l'objectiu que estigui en ple funcionament al 2029. Alguns ajuntaments comencen a contractar eines d'intel·ligència artificial per gestionar el turisme, sobretot a la Costa Brava. Fan servir una plataforma que els permet saber, sense intermediaris, d'on són els turistes i quants dies es queden a la zona. Girona, Núria Peraire.
25: Una 50 d'entitats, com Consells Comarcals i Municipis, la majoria de la Costa Brava, fan servir la plataforma d'intel·ligència artificial d'Atur. Processa dades perquè els ajuntaments tinguin informació real i directa sobre si els turistes s'allotgen en hotels o apartaments o de quins països són. Els ajuda, per exemple, a l'hora de decidir què pot ser més interessant a promocionar. La plataforma utilitza dades de l'Institut Nacional d'Estadística. Ho expliquen el doctor en turisme i promotor de la plataforma, Jaume Marín, i el primer tinent d'alcalde de turisme de Blanes, persones, Joan Felip.
1: Fins ara les estadístiques eren d'ocupació hotelera o es feien estimacions des d'oficines de turisme, així. Aquí no. Agafes totes les dades de tots els mòbils que pernocten a qualsevol destinació i, per tant, és una dada molt fiable.
3: Podem veure on tenim que incidir amb més ganes, si tenim que reforçar algun tema.
25: Les dades de Blanes, Platja d'Aro i l'Escala mostren que creixen els turistes al maig, fora de la temporada d'estiu. Do not dread darkness.
0: El director del Faro i Nosferatu, Robert Eggers, rebrà un dels premis honorífics del Festival de Cinema Fantàstic de Sitges. Li entregaran una màquina del temps en reconeixement a la seva trajectòria perquè, segons el festival, Eggers ha contribuït de forma decisiva a la renovació del cinema fantàstic i de terror. El cineasta nord-americà, a més, presentarà la seva nova pel·lícula, Licantropo, que s'estrenarà el 8 de gener. És una història de terror folklòric sobre un home llop ambientada a l'Anglaterra del segle XIV. Willem Dafoe torna a treballar amb Eggers després dels seus papers a El Faro, Nosferatu i El Hombre del Norte. En aquesta ocasió comparteix

0: cop, l'arqueòleg més despistat del món, és pare d'una nena de 2 anys. La presència de la petita farà embogir de gelosia la mòmia, un dels millors amics del Tadeu, i tot plegat acabarà en un gir amb el temps. Montse Pujol.
1: 3Cat Info ha parlat amb el director de la saga, Enrique Gato, que argumenta que era el moment de plantejar el tema de la paternitat.
2: Un poco porque ha crecido conmigo, ¿no? Y porque yo también he sido papá hace ya muchos años y ahora puedo hablar con autoridad de este tema y muy en primera persona, ¿no? Que no quería hacerlo despegado del personaje, sino quería hacerlo muy, muy metido en el personaje.
1: El director de la saga afegeix que en aquest film hi ha diverses referències cinematogràfiques.
2: Pues me gusta aprovechar cualquier hueco, cualquier resquicio que hay por ahí para hacer el homenaje más evidente todavía, ¿no? Si puede ser, en forma de imagen y de hacer pequeños guiños a secuencias que están grabadas en la cabeza de la gente. Y sí, sí, hay unos cuantos en esta película.
1: Tadeu Jones i la Llàntia Meravellosa s'estrena doblada al català en 40 sales.
3: Sofra de Paití! Reverencieu tots la nova sinfonia del príncep hereu.
0: Oliana a l'Alt Urgell i Oliena a Sardenya s'uniran a través d'un gegant creat amb intel·ligència artificial. Una figura que han construït entre els dos pobles i que s'estrenarà aquest mes de setembre. Oliana, Joaquim Albalate.
4: La figura es diu Lusurio i està inspirada en Sant Lusori, el patró d'Oliena. La seva cara, però, està feta amb intel·ligència artificial perquè a Sardenya no es poden venerar figures de persones reals. S'ha construït a Catalunya, però amb tots dos pobles col·laborant. El vestit i la música són de Sardenya i la figura i el ball, catalans. L'Anna i el Bastiano són dos dels participants.
5: Ells no saben ni que era un gegant fins al moment que han arribat aquí i no l'havien provat mai. I ha sigut una experiència, crec que bastant maca per tots, tant per naltres com per ells.
6: Ha estat una bella cosa.
7: Ha estat bonic provar coses noves i les tradicions d'altres llocs. Sempre és bonic veure joves que mantenen vives les tradicions, com nosaltres intentem fer al nostre país.
4: Els dos pobles estaran agermanats des del 2018. La figura s'estrenarà a Oliena aquest setembre i al Lusurio hi viatjarà acompanyat dels 5 gegants d'Oliana.
0: I un grup d'investigadors catalans del CREAF estudia com prevenir incendis guiant des de la distància vaques que pasturen. Ho fan mitjançant collars amb sensors GPS per controlar el moviment del ramat amb senyals acústics. La prova es fa amb la vaca de l'Albera, una raça que pastura per aquesta zona de l'extrem més oriental del Pirineu i que s'alimenta de la vegetació del sotabosc, que sol cremar-se més fàcilment. Mitjançant una aplicació, es limita el perímetre per pasturar i es donen instruccions a l'animal a través del collar. Ho explica Eduard Pla, investigador del CREAF i un dels responsables del projecte.
8: La vaca, quan s'atansa aquest límit, rep un advertiment sonor. Si arriba al límit estricte, rep com una enrampada, com si hagués tocat el fil elèctric.
0: Els collars de les vaques són gratuïts per als participants de la investigació, però tenen un preu de mercat que ronda els 300 euros per unitat. Malgrat que l'import és elevat, el sindicat Unió de Pagesos espera que aquesta tecnologia es pugui consolidar entre pastors i ramaders.
9: Esports.
0: Amb David Ubach.
10: El porter internacional croat Dominik Livaković ja és a Barcelona des d'aquest dimarts per fitxar pel Barça. Livaković, de 31 anys, passarà la revisió mèdica aquest dimecres i arriba procedent del Fenerbahçe turc. En paral·lel, el club blaugrana valora si el manté en plantilla per si el suplem de Joan Garcia o bé si el cedeix a un altre equip. Mentrestant, l'equip de Hansi Flick prepara el partit de Lliga de dijous contra l'Atlètic Club de Bilbao al Camp Nou, un duel pendent de la primera jornada. Rodri disposarà, molt probablement, dels seus primers minuts amb la samarreta blaugrana després d'iniciar aquest dilluns els entrenaments amb el grup. En canvi, Gavi es dubta per una contusió al genoll que l'obliga a entrenar-se al marge. I del femení blaugrana, afegim que el clàssic de la Lliga contra el Real Madrid del 3 o 4 d'octubre es disputarà al Camp Nou. Del Barça passem ara a l'Espanyol. El club blanquiblau està en negociacions avançades amb el Bayern de Múnich per incorporar l'extrem Brian Zaragoza, que arribaria cedit, però amb una obligació de compra al final de la temporada. D'altra banda, el davanter de l'Espanyol, Pere Milla, s'ha mostrat optimista respecte de la visita del proper dissabte al camp de la Real Societat.
11: L'any passat vam estar a punt de guanyar allà, se'ns va escapar al final, així que, bueno, aquest any toca guanyar.
10: Més futbol.
9: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
10: Aquest dimarts s'ha jugat un partit més, pendent de la primera jornada

0: a la primera divisió, el València 0, Betis 1. Aquest dimecres es disputarà el Madrid-Real Societat. En la prèvia, el preparador blanc, Josep Mourinho, ha assegurat que voldria que la seva actual plantilla quedés intacta en el que queda de mercat de fitxatges, sense arribades ni sortides, per tant. I el portuguès també ha parlat de la seva personalitat en comparació amb la seva primera etapa a la banqueta del Madrid.
1: Desde hace años, no solamente ahora que he llegado aquí, me siento más tranquilo, más control de mis emociones. A lo mejor son los jugadores que me están también protegiendo y la gente que trabaja aquí que me están protegiendo de mi lado oscuro de personalidad.
2: 3CAT Info.
0: En futbol internacional, l'exentrenador i exjugador del Barça, Xavi Hernández, l'han presentat com a nou seleccionador dels Països Baixos fins al 2030. En l'acte, Xavi ha assegurat que vol implementar el model de joc del Barça i la seva experiència a la banqueta blaugrana ara amb el combinat neerlandès en aquesta nova etapa canseta. També en l'acte, el director tècnic de la Federació Neerlandesa, per la seva banda, que és Nigel de Jong, ha sorprès admetent que Xavi era la tercera opció per al càrrec, després de Pep Guardiola, que era la primera, i d'Arne Slot, la segona.
3: La primera opció era Pep Guardiola, però volia agafar-se un any sabàtic després de la seva etapa al Manchester City. Arne Slot era un altre candidat, després de la seva estada al Liverpool, però volia seguir en el futbol de clubs.
0: Xavi substitueix en el càrrec Ronald Koeman, que va dimitir després del Mundial. Obrim ara pàgina poliesportiva parlant de ciclisme.
2: 3CAT Info.
0: I del pas de gegant, doncs, que ha fet Tadej Pogačar de cara a assolir el triomf final a la Vuelta a Espanya. L'eslové de l'equip Emirates s'ha imposat en solitari a la quarta etapa de 104 quilòmetres de muntanya amb sortida i arribada a Andorra la Vella. I ha refermat així el seu lideratge a la general. Pogačar ha atacat a 50 quilòmetres de l'arribada, ha marxat en solitari i ha avantatjat de 2 minuts i 39 segons els seus perseguidors més immediats. A la general, Pogačar, com dèiem, conserva el mallot vermell de líder, ara amb 3 minuts i 21 segons de marge respecte del segon, que és el també eslové Primo Roglic, del Red Bull. Tercer és el balear del Movistar, Enric Mas, a 3 minuts i 32 segons. El nord-americà del Visma, Sepp Kuss, és quart a 3:44 i veu Pogačar imbatible, en declaracions al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
4: Es imbatible, si no tiene contratiempos o problemas, es imbatible, pero ya sabíamos eso.
0: Parlem ara de tenis. A l'Open dels Estats Units, el barceloní Max Alcalá ha quedat eliminat a la fase prèvia en caure en dos sets enfront de l'hongarès Zsombor Piros, 2-6 i 1-6. I als vuitens de final dels dobles mixtos, el murcià Carlos Alcaraz ha reaparegut després de 4 mesos de baixa per lesió. Fent parella amb Serena Williams, han accedit als quarts de final. En bàsquet de la Lliga CB, el Girona ha anunciat el fitxatge de l'escorta dominica de 24 anys, Hasel Pérez, que arriba de la Lliga de Puerto Rico, però que la temporada passada també va jugar al Granada. Hasel Pérez firma per dues temporades amb els gironins. I al Mundial de MotoGP, l'escuderia KTM ha anunciat que Pol Espargaró tornarà a substituir Maverick Viñales al Gran Premi de l'Aragó, que es disputarà aquest proper cap de setmana. Viñales continua recuperant-se d'una lesió.
2: 3CAT Info.

0: Una seixantena de dotacions dels bombers continuen treballant per apagar l'incendi que crema al Parc Natural de Collserola. El foc continua actiu en fase d'estabilització i ja ha calcinat almenys 35 hectàrees. S'han confinat els barris de Ciutat Meridiana i Torre Baró de Barcelona i també s'han desallotjat 35 veïns de la primera fila d'habitatges. Margarita Robles i Fernando Grande Marlaska s'emboliquen sobre les advertències del CNI per l'entrada massiva a Ceuta. La ministra de Defensa assegura que es va informar d'una convocatòria, però el titular d'Interior nega avisos d'un assalt tan multitudinari. El govern espanyol fa el primer pas per endurir la legislació migratòria d'acord amb la normativa europea. El govern ha defensat la decisió de no enviar cap alerta als mòbils per les pluges dels últims dies al Tarragonès i al Baix Camp. La portaveu Sílvia Paneque ho ha atribuït a criteris tècnics i s'ha compromès a revisar les actuacions per si cal introduir canvis de cara al futur. Els municipis del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre comencen a avaluar els danys pel temporal que els va tornar a colpejar dilluns, principalment per les pedregades i les fortes ratxes de vent. Els alcaldes demanen al govern ajudes per poder sufragar-ne els danys. El Ministeri de l'Interior investiga si hi va haver un ús desproporcionat de la força en els cops de porra de la Policia Nacional contra un aficionat del Barça que portava estelades en la prèvia del partit contra l'Elx. A Catalunya, el govern ha condemnat l'actuació i assegura que no es poden prohibir estelades als camps de futbol. El president rus Vladimir Putin amenaça de confiscar empreses si considera que no han protegit prou bé les seves infraestructures dels drons ucraïnesos. Tot plegat mentre Kiev posa al centre dels seus atacs la segona gran empresa russa de comerç electrònic, Ozon. Mor als 80 anys la icona de la música country Dolly Parton. Autora d'èxits com Jolene i I Will Always Love You, va guanyar 11 premis Grammy i va triomfar també al cinema i la televisió. El president Donald Trump ha escrit a la seva xarxa social que baixarà la bandera americana a tots els Estats Units durant una setmana. Esports.
1: El porter internacional croat Dominik Livaković ja és a Barcelona per fitxar pel Barça. Passarà la revisió mèdica aquest dimecres i arriba procedent del Fenerbahçe turc. En paral·lel, el club blaugrana valora si el cedeix a un altre equip. L'Espanyol està en negociacions avançades amb el Bayern de Múnich per fitxar l'extrem Brian Zaragoza, que arribaria cedit però amb una obligació de compra al final de la temporada. I Tadej Pogačar s'ha imposat en solitari a la quarta etapa a la Volta Ciclista a Espanya, de 104 quilòmetres de muntanya, amb sortida i arribada a Andorra la Vella. I a la general, avantatge ara de 3 minuts i 21 segons al segon, que és el també eslové Primoz Roglič.
0: El temps aquest dimecres tindrem un matí més ennuvolat amb algun ruixat dispers que podria anar acompanyat de fang. Matí menys fresc i les màximes quedaran més baixes al litoral i al paralitoral. Els valors més alts seran de 33 o 34 graus. A la tarda, més estones de sol.
2: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
2: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3CAT Info.
0: Una seixantena de dotacions dels bombers continuen treballant per apagar l'incendi de Collserola, que ja ha arrasat 35 hectàrees. El foc està en vies d'estabilització i hi ha més de 15.000 veïns confinats dels barris de Torre Baró i Ciutat Meridiana de Barcelona. També s'han desallotjat 35 persones preventivament. Collserola, Cristian Roldán.
3: L'activitat al voltant del centre de comandament instal·lat a Collserola ha baixat respecte a les últimes hores. La humitat de la nit i la davallada de les ratxes de vent han donat una treva i els bombers ara treballen amb més marge. De fet, el cap de Servei d'Acció Territorial del Consorci del Parc de Collserola, Joan Vilamú, explicava que el vent ha provocat que aquest foc es descontrolés durant la tarda.
4: Avui el problema ha estat que quan ha arribat a dalt ha agafat una mica més de vegetació, hi havia una masia, Can Rius, que també s'ha hagut de protegir, i llavors doncs, ha agafat el vent, l'ha anat empenyent més, ha començat a fer salts en focus secundaris cap a la cara nord, que és molt més forestal, i és el que ha estat donant problemes des de mitja tarda.
3: Durant la nit, els esforços se centren en remullar els focus secundaris, localitzar punts calents i, sobretot, consolidar el perímetre de l'incendi. Si les condicions evolucionen favorablement, el foc es podria donar per estabilitzat durant el matí. Això sí, la nit serà clau. Sergi Bové és el cap d'intervenció dels bombers de Barcelona.
5: El que hem de procurar és que no hi hagi un canvi de condicions a la nit a pitjor, que no hi hagi un canvi de vent, i que ens descontroli els dos flancs, perquè no els tenim controlats encara. Estem treballant, estan a punt.
3: Mentrestant, es manté el confinament de les prop de 15.000 persones dels barris de Ciutat Meridiana i de Torre Baró de Barcelona. Precisament en aquest darrer barri s'ha evacuat una trentena de persones per precaució.
0: Al País Valencià, els bombers han aconseguit controlar l'incendi forestal de Sogorba, a la comarca de l'Alt Palància. L'incendi, que va ser causat per un llamp fa gairebé una setmana, ha cremat 630 hectàrees del Parc Natural de la Serra Calderona. Encara al País Valencià, ara que fa un mes de l'incendi que va calcinar la Vall d'Uixó, calculen que els danys que ha causat superen els 40 milions d'euros. Les ajudes perquè es pugui superar aquesta situació i el municipi se'n pugui refer econòmicament no acaben d'arribar. A Eslida, Pepa Ferrer.
6: A Eslida, Huertana, dues de les poblacions més afectades per l'incendi de la Vall d'Uixó, l'agricultura ha quedat molt tocada. A banda de les muntanyes cremades, ara han de reactivar l'economia. Lucía Doñate és l'alcaldessa d'Eslida.
7: Fins als cultius que abans paraven el foc han sigut cremats. Aleshores, el problema que tenim ara és l'abandó de tot el camp.
6: Són poblacions que viuen pendents del foc, però temen no tenir prou paciència per suportar-ne tants.
7: El bosc mediterrani, i més el bosc de la Serra Espadà, està molt acostumbrat al foc. El foc torna a crear un altre tipus de vida i un altre tipus de paisatge. De quina manera o quina paciència tenim que tindre nosaltres per aquests canvis de paisatge?
6: A Begís, fa 4 anys, un incendi va cremar unes 20.000 hectàrees. Només s'ha recuperat un 5% de la muntanya, encara no s'ha repoblat i les ajudes promeses no han arribat. María José Madrid n'és l'alcaldessa.
8: 1 milió d'euros per arreglar planta embotelladora, el camino i tal i qual, i ese dinero, a pesar de estar en los presupuestos, jamás llegó a Begís. Todavía no se han acabado de retirar árboles caídos que habían.
6: Critiquen que després de tants incendis no s'aprèn i que caldria aplicar més mesures per evitar-ne la severitat.
0: Els ministres Margarita Robles i Fernando Grande-Marlaska s'emboliquen en versions sobre l'entrada massiva de migrants a Ceuta i no aclareixen si l'haurien pogut evitar. La titular de Defensa admet que el CNI va informar d'un intent de passar la frontera nedant que es va acabar desbordant i el d'Interior assegura que no tenien informació que fes preveure la magnitud de l'allau de persones. Madrid, Dani Sainz de Aja.
9: Era la primera de les 8 compareixences dels ministres al Congrés per la crisi de Ceuta i Robles ha admès errors, però n'ha exculpat el CNI. La ministra ha explicat que els serveis d'intel·ligència van detectar un augment de les arribades per mar i que van alertar Interior el dia abans, però admet que l'efecte crida a les xarxes i l'absència de policies marroquins van desencadenar una allau de persones impossible de preveure i d'aturar. A la mateixa hora, i des de la Moncloa, Fernando Grande-Marlaska s'ha agafat al fet que no hi havia cap informació que apuntés a una arribada tan massiva de migrants.
10: Nuestras fuerzas armadas, los servicios de inteligencia y obviamente el CNI realizaron la labor que competencialmente les era y es exigible.
11: No hay ningún informe de esas características con algo relativamente similar a lo que pasó.
9: I tot i evitar les acusacions directes contra el Marroc, Robles n'ha insinuat una responsabilitat per omissió.
10: No me corresponde a mí hablar del país vecino. El país vecino sabrá lo que ha hecho y lo que no ha hecho.
9: Això el dia que diversos ministres marroquins han tornat a reivindicar l'annexió de Ceuta i Melilla, Robles els ha replicat que les dues ciutats són espanyolíssimes.
0: Durant la compareixença de Margarita Robles al Congrés, l'oposició i els socis de la investidura han coincidit a criticar la gestió de la crisi de Ceuta que ha fet fins ara el govern espanyol. Retreuen a la Moncloa haver reaccionat tard i malament, sense coordinació i amb explicacions poc convincents. Sentim Esther Muñoz, del PP, Francesc Marc Álvaro, d'Esquerra, i Isidre Gavín, de Junts.
12: Ustedes no hicieron nada. Era evitable. Ya había ocurrido. Había precedentes. Tenían que estar preparados.
13: Diria que el president Sánchez no ho ha fet bé, ell personalment. Ha estat absent o no ha estat prou present?
14: La descoordinació entre unitats i organismes del propi govern, especialment greu entre Defensa i Interior. Infravalorar possibles amenaces híbrides com la utilització de la frontera.
0: Els socis de Sumar han descarregat la responsabilitat en el Marroc i en una pressió migratòria que diuen anirà en augment. I en plena crisi migratòria a Ceuta, el govern espanyol engega els tràmits per fer més restrictives les lleis d'estrangeria i d'asil. El Consell de Ministres ha aprovat 2 avantprojectes per adaptar la legislació a la nova normativa europea. Els textos preveuen una fase de triatge per a persones que hagin travessat il·legalment la frontera de màxim 3 dies que inclourà un reconeixement mèdic i un examen de vulnerabilitat. També contemplen la retenció en dependències policials de determinats immigrants fins que resolguin els seus expedients en un termini de 12 setmanes. Tot plegat enfocat a accelerar les expulsions de tothom a qui es denegui la protecció internacional. A l'espera dels redactats definitius, que el Congrés haurà d'avalar, i malgrat que el govern espanyol ho nega, juristes i ONGs sospiten que les reformes poden afeblir els drets dels immigrants. Sentim Quim Claveguera, de la Comissió d'Estrangeria del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, i Yolanda Nieves, advocada de SEAR Catalunya.
15: I llavors aquí és on hem de veure aquesta detenció en quines condicions es farà, no? Aquest està en instal·lacions policials, com es faran? De què estem parlant?
16: Hi ha terminis que s'acurten molt més, el qual va en detriment d'aquestes persones.
0: En paral·lel, l'executiu espanyol també ha tirat endavant el comandament únic per gestionar la crisi de Ceuta. En prioritat, insisteixen, per retornar tots els que van entrar a la ciutat autònoma a finals de juliol. El govern ha sortit al pas de les crítiques per no haver enviat alertes als mòbils en els últims episodis d'aiguats intensos que han afectat el sud del país. L'executiu ha al·legat que aquestes decisions es prenen de manera col·legiada i seguint criteris tècnics i d'utilitat. Ho ha dit aquest dimarts la consellera portaveu, Sílvia Paneque, després de la primera reunió del govern del curs. Paneque ha afegit que les previsions meteorològiques no apuntaven a un risc màxim de pluges torrencials. Amb tot, la portaveu ha assegurat que s'analitzaran les actuacions.
17: Revisió sempre de cada fenomen i serà, i si hi ha mesures de millora, es comunicaran, però els criteris pels quals s'envia un SALER, més enllà dels protocols, són tècnics, continuaran sent tècnics.
0: Alguns alcaldes de municipis afectats pel temporal d'ahir al Tarragonès i al Baix Camp van trobar a faltar l'enviament d'alertes. És el cas dels de Torredembarra i Cambrils. Raül García i Oliver Klein. Són declaracions a 3CAT Info.
18: Un cop, tot i que estigués ja desenvolupant-se aquesta tempesta, doncs un missatge potser hagués anat bé a la població, simplement per garantir que la gent no es mogués.
19: Si hi hagués una previsió més clara, un avís més nítid, doncs evidentment ens estalviaria i ens ajudaria molt en la nostra tasca.
0: En canvi, l'alcalde de Tarragona, el socialista Rubén Viñuales, deia al matí de Catalunya Ràdio que no es podia preveure la dimensió del fenomen i que seria cínic i injust demanar responsabilitats al govern. Pel que fa a l'oposició, els grups parlamentaris de Junts, els Comuns, el PP i Vox han demanat la compareixença de la consellera d'Interior, Núria Parlon, per explicar la gestió d'aquests darrers episodis de pluges. Els juntaires i els comuns també volen les explicacions de la directora de Protecció Civil, Marta Cassany. Els municipis del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre afectats per la pedregada de dilluns avaluen els danys en propietats públiques i privades. Hi ha alcaldes que demanaran al govern que gestioni ajudes per al territori. Tarragona, Ricard Buigas.
20: Les brigades municipals de l'Ajuntament tarragoní han treballat tot el dia per recuperar la normalitat en els punts claus de la ciutat. A parcs i alguns monuments patrimonials han estat tancats fins que els tècnics han determinat que eren segurs. Barris i urbanitzacions de Llevant amb molta massa forestal estaran dies per retirar els arbres, com els que van caure a casa de l'Anna Rosa, que viu a Montnars.
21: Mira, això d'aquí és la xemeneia que va volar del pi que va caure a dalt. Bueno, en tenim dos, eh? Ha caigut un per cada cantó, un veí del lateral i un de darrere.
20: El barri de la Mora, que s'ha vist moltes vegades afectat per les tempestes, el vent va fer estralls, com explica el president de l'Associació de Veïns, Albert Franquès.
22: Hi ha molts arbres caiguts, l'aigua no va fer tant de mal com altres vegades, però el vent que acompanyava l'aigua sí que ens ha castigat fort.
20: La pedregada també va afectar greument poblacions de la Ribera d'Ebre com Móra d'Ebre. El seu alcalde, Rubén Viernés, ha dit que demanaran ajudes.
23: Demanarem aquesta previsió de que es pugui traure alguna línia especial, si alguna línia de zona catastròfica, etc.
20: Pel que fa al temporal de dissabte passat a Roda de Barà, al Tarragonès, les dues dones ferides per la caiguda d'un mur al port estan en estat crític. Són la mare i la filla de 18 anys. L'Ajuntament de Roda de Barà ha comunicat aquest dimarts que se'ls havia retirat el suport vital i que decretava dos dies de dol. Després ha hagut de rectificar perquè el Departament de Salut ha concretat que continuaven en estat crític.
2: El temps.
0: Sentim la previsió de Gemma Puig.
1: Els núvols han anat a augment i mantindrem aquest cel ennuvolat, força tapat durant aquest dimecres a bona part del matí, fins i tot amb alguna gota, amb algun ruixat irregular, més probable cap a punts de la Catalunya central, punts del prelitoral o Pirineu. Aquestes precipitacions aniran acompanyades de fang. Tenim aquesta entrada de pols sahariana, vent de sud, que es bufarà amb més intensitat cap a ponent, però també cap a les cotes altes del Pirineu i es mantindrà aquí amb cops de 80-90 km per hora durant bona part de la tarda. Amb temperatures que al matí no baixaran tant, tindrem un matí menys fresc i al migdia la temperatura sí que quedarà més baixa a la costa i al prelitoral. Els valors més alts demà cap a ponent o interior de l'Ebre entre els 33, potser algun valor arribant als 34 graus. A la tarda alguna nuvolada i pot haver alguna gota cap al Pirineu occidental. I diumenge mantindrem els núvols a la costa, però les temperatures començaran a pujar altre cop una mica més.
2: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: El Ministeri de l'Interior investiga si hi va haver un ús desproporcionat de la força en els cops de porra de la Policia Nacional contra un aficionat del Barça que portava una estelada en la prèvia del partit contra l'Elx. Preguntat aquest dimarts per la qüestió, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha admès la possibilitat que la policía se extralimités, tot i que ha evitat condemnar l'actuació policial.
11: Nosotros hemos hecho lo que procede ante unos hechos donde puede haber, digo que puede haber, un uso desproporcionado de la fuerza. Somos los más interesados y la propia Policía Nacional es la más interesada en la pulcritud y que su actuación, como ocurre siempre, sea proporcional.
0: El ministre de l'Interior ha obert la porta a donar explicacions al Congrés. Per la seva banda, els comuns han registrat a la Cambra espanyola una bateria de preguntes demanant a Grande Marlaska si considera que l'actuació va ser adequada i proporcionada. Qui la va ordenar i sota quin criteri i per què no es requisen símbols preconstitucionals i d'exaltació del nazisme que apareixen en alguns estadis? Des de Catalunya, el govern ha condemnat l'actuació policial. L'executiu considera que cal investigar-la i que no es poden prohibir les estelades als camps de futbol. D'altra banda, l'entitat Acció Cassandra ha presentat una denúncia pels fets i l'Assemblea Nacional Catalana ha anunciat que hi respondrà amb el repartiment de 10.000 estelades a l'exterior del Camp Nou abans del partit entre el Barça i l'Atlètic de Bilbao de dijous.
2: 3Cat Info.
0: Rússia podrà confiscar empreses si considera que no han protegit prou bé les seves infraestructures dels drons ucraïnesos. Això mentre Kiev, després de deixar el límit de la fallida Wildberries, ara ha posat al centre dels seus atacs la segona gran empresa russa de comerç electrònic, Ozon. Moscou, Cristina Solias.
3: Des de dissabte, Ucraïna ja ha atacat almenys 6 magatzems d'Ozon, però els drons no són l'única amenaça que sobrevola els empresaris russos. En comptes de protegir-los, el Kremlin primer va exigir-los que compressin les seves pròpies defenses antiaèries i ara Putin ha firmat un decret que permet confiscar-los qualsevol actiu de refineries, magatzems o fàbriques si no garanteixen la protecció de les seves instal·lacions o si triguen massa a fer reparacions. El portaveu del Kremlin, Dmitry Peskov, nega que es tracti d'una nacionalització i llança les culpes als negocis.
4: Ens enfrontem a una clara amenaça d'atacs de drons contra infraestructures i instal·lacions crítiques per a la nostra economia. I sovint, els empresaris no prenen les mesures adequades per garantir la seguretat contra els drons.
3: El Kremlin vol pressionar així les companyies perquè restaurin els seus serveis de seguida. Per exemple, 9 de les 32 principals refineries de petroli han quedat inoperatives, però quin sentit té reparar-les si els drons les poden tornar a destruir al cap de pocs dies? Ara l'incentiu serà mantenir-ne la propietat.
0: El director de la CIA, John Ratcliffe, ha viatjat per sorpresa a Moscou aquest dimarts per reunir-se amb funcionaris russos, segons han informat diversos mitjans nord-americans. Ni Washington ni Moscou han confirmat la trobada. El motiu de la possible visita és a hores d'ara una incògnita, però sobre la taula hi ha diversos assumptes que involucren els dos països. Un són les negociacions estancades de pau entre Rússia i Ucraïna, impulsades pels Estats Units, i l'altre, la guerra amb l'Iran. Un tercer escenari són les negociacions per un possible alliberament de Charles Zimmerman, un veterà de l'exèrcit dels Estats Units, condemnat a 5 anys de presó a Rússia pertinença i tràfic il·legal d'armes. Aquesta seria la primera visita coneguda a la capital russa d'un cap de l'agència d'espionatge nord-americana des que el seu predecessor, William Burns, es va reunir amb Putin al novembre del 2021. Tres mesos després, Rússia va iniciar els atacs contra Ucraïna. I encara en plana internacional, la Xina adverteix als Estats Units que prendrà les mesures que calguin per preservar els seus interessos l'endemà que Washington anuncia sancions contra els països que facin negocis amb l'Iran. El gegant asiàtic és el principal soci comercial de la República Islàmica i el 90% de les exportacions de petroli iranià van al mercat xinès. En termes de volum, el petroli iranià no és fonamental per a l'abastiment de la Xina, però, en canvi, per a Teheran, els ingressos pel petroli que ven a Pequín són fonamentals. L'anunci de sancions nord-americanes contra els països que tenen vincles econòmics amb l'Iran es produeix quan falta un mes per la visita del president xinès Xi Jinping a Washington. En qualsevol cas, la guerra econòmica oberta pels Estats Units contra l'Iran es produeix mentre el mediador pakistanès entre els dos països hauria fet arribar un missatge sobre la Casa Blanca que vol reprendre les converses de pau amb Teheran. Això, segons assegura un alt càrrec iranià. D'altra banda, aquest dimarts, els caps de la diplomàcia de l'Iran i Oman s'han reunit per explorar l'obertura d'un corredor temporal per al trànsit naval a l'estret d'Hormuz i un pla per eliminar les mines marítimes que hi ha en aquesta zona.
2: 3CAT Info.
0: Ha mort la icona de la música country Dolly Parton als 80 anys. Venerada i respectada com a icona cultural als Estats Units, més enllà de la música, també va triomfar al cinema i la televisió. Marc Ruiz.
5: Va començar a tenir problemes de salut la tardor de l'any passat i això la va obligar a cancel·lar la sèrie de 6 concerts que havia de fer a Las Vegas. Parton va tenir el primer gran èxit el 1974 amb la cançó I Will Always Love You. Que dècades després va versionar Whitney Houston. Aquesta és només una de les més de 3.000 cançons que va arribar a escriure i també una de les 25 que va col·locar en el número 1 de les llistes de country. Jolene, Jolene, Jolene, Jolene, I'm begging of you, please don't take my man. Jolene és una altra dels seus hits versionats per cantants, com la seva fillola Miley Cyrus o Beyoncé. Parton resumia així la seva carrera en la cerimònia d'introducció al Saló de la Fama el 2022.
6: Vaig començar a cantar quan tenia 10 anys, en una ràdio local i una televisió, i ho he estat fent tota la meva vida perquè m'encanta. I estic tan orgullosa que fins i tot molts de vosaltres heu cantat moltes de les meves cançons i us ho agraeixo.
5: A més d'aconseguir 11 premis Grammy per la seva música, va treballar al cinema i la televisió, amb nominacions als Globus d'Or i als Oscars. I va ser una icona estètica nord-americana gràcies a la seva cabellera rossa, sovint amb crepats impossibles, el seu físic exuberant i l'estil de roba basat en la tradició country. Dolly Parton va ser també un exemple de dona feta a si mateixa. Nascut en una família extremadament pobra de Tennessee, va acabar reunint una fortuna com a compositor i empresària d'èxit. Això li va permetre dedicar part del seu patrimoni a causes socials. Mai no es va casar amb cap partit polític, tot i que va acabar reconeixent que havia estat una feminista per la via dels fets. El president nord-americà Donald Trump va anunciar a la seva xarxa social que baixarà la bandera americana a tots els Estats Units durant una setmana.

0: I abans dels esports, encara us expliquem que el biòleg Josep Canadell rebrà el Premi Ramon Margalef d'Ecologia 2026, que atorga a la Generalitat per la seva trajectòria en l'estudi del canvi climàtic. Les seves investigacions han contribuït a conèixer millor com està canviant el planeta i especialment la zona del Mediterrani. Concretament ha estudiat la dinàmica dels embornals naturals de carboni, les reserves globals de carboni i els processos que impulsen els ecosistemes i els intercanvis de carboni a la Terra. Tot plegat fonamental per entendre l'evolució del clima. El jurat també ha destacat la seva capacitat per coordinar equips de recerca d'arreu del món. Josep Canadell es va formar a l'Autònoma de Barcelona i actualment treballa entre Catalunya i Austràlia, on és investigador del Centre de Ciències del Clima de l'Organització de Recerca Científica i Industrial de la Commonwealth. El premi està dotat amb 80.000 euros.
1: Esports.
0: Amb David Ubach.
2: El porter internacional croat Dominik Livaković ja és a Barcelona des d'aquest dimarts per fitxar pel Barça. Livaković, de 31 anys, passarà la revisió mèdica aquest dimecres i arribarà procedent del Fenerbahçe turc. En paral·lel, el club blaugrana valora si el manté en plantilla per ser el suplent de Joan Garcia o bé si el cedeix a un altre equip. Livaković va formar part de la plantilla del Girona la temporada passada, però sense arribar a debutar. Mentrestant, l'equip de Hansi Flick prepara el partit de Lliga de dijous contra l'Atlètic Club de Bilbao al Camp Nou, pendent de la primera jornada. Rodri disposarà molt probablement dels seus primers minuts amb la samarreta blaugrana després d'iniciar aquest dilluns els entrenaments amb el grup. En canvi, Gavi es dubta per una contusió al genoll que l'obliga a entrenar-se al marge. I del femení blaugrana, destaquem que el clàssic de la Lliga contra el Real Madrid del 3 o 4 d'octubre es disputarà al Camp Nou. Del Barça passem a l'Espanyol.
1: 3CAT Info.
2: El club blanquiblau està en negociacions avançades amb el Bayern de Múnich per fitxar l'extrem Brian Zaragoza, que arribaria cedit, però amb una obligació de compra al final de la temporada. D'altra banda, el davanter de l'Espanyol, Pere Milla, s'ha mostrat optimista respecte de la visita del proper dissabte al camp de la Real Societat.
3: L'any passat vam estar a punt de guanyar allà, se'ns va escapar al final, així que bueno, aquest any toca guanyar.
2: Més futbol. Aquest dimarts s'ha disputat un partit més, pendent de la primera jornada a la primera divisió, el València 0, Betis 1. Aquest dimecres es disputarà el Madrid-Real Societat i en la prèvia el preparador blanc Josep Mourinho ha assegurat que voldria que la seva actual plantilla quedés intacta en el que queda de mercat de fitxatges, sense arribades ni sortides, per tant. I el portuguès també ha parlat de la seva personalitat en comparació amb la seva primera etapa a la banqueta del Madrid.
4: Desde hace años, no solamente ahora que he llegado aquí, me siento más tranquilo, más control de mis emociones. A lo mejor son los jugadores que me están también protegiendo y la gente que trabaja aquí que me están protegiendo de mi lado oscuro de personalidad.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: En futbol internacional, l'exentrenador i exjugador del Barça, Xavi Hernández, l'han presentat com a nou seleccionador dels Països Baixos.
5: Va ser un aprenentatge molt gran, va ser un màster quan vam estar en la nostra etapa a Camp Barça i nosaltres el que volem, el gran repte d'aquí és d'alguna manera impregnar els jugadors i a la federació d'aquesta filosofia nostra, que al final a Camp Barça ens vam nutrir moltíssim de la idea neerlandesa i el que volem és d'alguna manera tornar a això.
2: En l'acte, des de la Federació Neerlandesa, han sorprès admetent que Xavi era la tercera opció per al càrrec, després de Pep Guardiola, que era la primera, i d'Arne Slot, que era la segona. Xavi substitueix Ronald Koeman, que va dimitir després del Mundial. I a la Premier League anglesa, el brasiler Savinho, ex del Girona, l'han traspassat al Manchester City cap al Tottenham, per 87 milions d'euros, més 13 en variables. Dit això, obrim pàgina poliesportiva parlant de ciclisme.
1: L'actualitat esportiva a fons.
2: Pas de gegant de Tadej Pogačar de cara a assolir el triomf final a la Vuelta a Espanya. L'eslové de l'equip Emirates s'ha imposat en solitari a la quarta etapa, de 104 quilòmetres de muntanya amb sortida i arribada a Andorra la Vella, i ha refermat el seu lideratge a la General. Pogačar, atacat a 50 quilòmetres de l'arribada, ha marxat en solitari i ha avantatjat de 2 minuts i 39 segons als seus perseguidors més immediats, Mas, Roglic, Kuss, Only Gal i Vidar. Pogačar s'ha donat per satisfet en acabat.
6: Qualsevol avantatge és més que suficient. És molt bo perquè ara puc estar més tranquil i confiat. Ara toca seguir treballant dia a dia, però segur que serà menys estressant.
2: A la general, Pogacar conserva el mallot vermell de líder, ara amb 3 minuts i 21 segons de marge respecte del segon, el també eslové Primoz Roglic, del Red Bull. Aquest dimecres, cinquena etapa, 173 quilòmetres en territori català, entre Falset i Roquetes. Del ciclisme al bàsquet.
1: 3CAT Info.
2: A la Lliga CB, el Girona ha anunciat el fitxatge de l'escorta dominica de 24 anys, Jacel Pérez, que arriba de la Lliga de Puerto Rico. I a l'Open dels Estats Units de tenis, el barceloní Max Alcalá ha quedat eliminat a la fase prèvia, en caure en dos sets enfront de l'hongarès Zombor Piros, 2-6 i 1-6.
1: 3CAT Info. 3CAT Info. Són 3:15.

0: Principals titulars d'aquesta hora, una seixantena de dotacions dels bombers treballen per apagar l'incendi que crema al Parc Natural de Collserola. El foc continua actiu, però en fase d'estabilització i ja ha calcinat almenys 35 hectàrees. S'han confinat els barris de Ciutat Meridiana i Torre Baró de Barcelona. Margarita Robles i Fernando Grande Marlaska s'emboliquen sobre les advertències del CNI per l'entrada massiva a Ceuta. La ministra de Defensa assegura que es va informar d'una convocatòria, però el titular d'Interior nega avisos d'un assalt tan multitudinari. El govern defensa la decisió de no enviar cap alerta als mòbils per les pluges dels últims dies al Tarragonès i al Baix Camp. La consellera Paneque ho ha atribuït a criteris tècnics i s'ha compromès a revisar les actuacions. A partir d'ara també explicarem que el govern posarà sobre la taula nous incentius per als docents per tal de garantir que aquest curs es puguin fer les colònies amb normalitat arran de l'amenaça del col·lectiu si no s'arriba a acords estructurals. I parlarem del cineasta nord-americà Robert Eggers, que rebrà un dels premis honorífics del Festival de Cinema Fantàstic de Sitges.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: Que el porter internacional croat Dominic Livakovic ja és a Barcelona per fitxar pel Barça. Passarà la revisió mèdica aquest dimecres i arriba procedent del Fenerbahçe turc. En paral·lel, el club blaugrana valora si el cedeix a un altre equip.
0: I al temps, aquest dimecres tindrem un matí més ennuvolat amb algun ruixat dispers que podria anar acompanyat de fang. Matí menys fresc i les màximes quedaran més baixes al litoral i al prelitoral. Els valors més alts seran de 33 o 34 graus. A la tarda, més estones de sol. Una seixantena de dotacions dels bombers continuen treballant per apagar l'incendi de Collserola, que ja ha arrasat 35 hectàrees. El foc està en vies d'estabilització i hi ha més de 15.000 veïns confinats dels barris de Torre Baró i Ciutat Meridiana. També s'han desallotjat 35 persones preventivament. Collserola, Cristian Roldán.
3: L'activitat al voltant del centre de comandament instal·lat a Collserola ha baixat respecte a les últimes hores. La humitat de la nit i la davallada de les ratxes de vent han donat una treva i els bombers ara treballen amb més marge. De fet, el cap de Servei d'Acció Territorial del Consorci del Parc de Collserola, Joan Vilamú, explicava que el vent ha provocat que aquest foc es descontrolés durant la tarda.
4: Avui el problema ha estat que quan ha arribat a dalt ha agafat una mica més de vegetació i hi havia una masia que que també s'ha hagut de protegir, i llavors doncs, ha agafat el vent, l'ha anat empenyent més, ha començat a fer salts en focus secundaris cap a la cara nord, que és molt més forestal, i és el que ha estat donant problemes des de mitja tarda.
3: Durant la nit, els esforços se centren en remullar els focus secundaris, localitzar punts calents i, sobretot, consolidar el perímetre de l'incendi. Si les condicions evolucionen favorablement, el foc es podria donar per estabilitzat durant el matí. Això sí, la nit serà clau. Sergi Bové és el cap d'intervenció dels bombers de Barcelona.
5: El que hem de procurar és que no hi hagi un canvi de condicions a la nit a pitjor, que no hi hagi un canvi de vent i que ens descontroli els dos flancs, perquè no els tenim controlats encara. Estem treballant, estan a punt.
3: Mentrestant, es manté el confinament de les prop de 15.000 persones dels barris de Ciutat Meridiana i de Torre Baró de Barcelona. Precisament en aquest darrer barri s'ha evacuat una trentena de persones per precaució.
0: Els ministres Margarita Robles i Fernando Grande Marlaska s'emboliquen en versions sobre l'entrada massiva de migrants a Ceuta i no aclareixen si l'haurien pogut evitar. La titular de Defensa admet que el CNI va informar d'un intent de passar la frontera nedant que es va acabar desbordant i el d'Interior assegura que no tenien informació que fes preveure la magnitud de l'allau de persones. Madrid, Dani Saindeaja.
6: Era la primera de les 8 compareixences dels ministres al Congrés per la crisi de Ceuta i Robles ha admès errors, però n'ha exculpat el CNI. La ministra ha explicat que els serveis d'intel·ligència van detectar un augment de les arribades per mar i que van alertar Interior el dia abans, però admet que l'efecte crida a les xarxes i l'absència de policies marroquins van desencadenar una allau de persones impossible de preveure i d'aturar. A la mateixa hora, i des de la Moncloa, Fernando Grande Marlaska s'ha agafat al fet que no hi havia cap informació que apuntés a una arribada tan massiva de migrants.
7: Nuestras fuerzas armadas, los servicios de inteligencia y obviamente el CNI realizaron la labor que competencialmente les era y es exigible.
8: No hay ningún informe de esas características con algo relativamente similar a lo que pasó.
6: I tot i evitar les acusacions directes contra el Marroc, Robles n'ha insinuat una responsabilitat per omissió.
7: No me corresponde a mí hablar del país vecino. El país vecino sabrá lo que ha hecho y lo que no ha hecho.
6: Això el dia que diversos ministres marroquins han tornat a reivindicar l'annexió de Ceuta i Melilla, Robles els ha replicat que les dues ciutats són espanyolíssimes.
0: Durant la compareixença de Margarita Robles al Congrés, l'oposició i els socis de la investidura han coincidit a criticar la gestió de la crisi de Ceuta que ha fet fins ara el govern espanyol. Retreuen a la Moncloa haver reaccionat tard i malament, sense coordinació i amb explicacions poc convincents. Sentim Esther Muñoz, del PP, Francesc Marc Álvaro, d'Esquerra, i Isidre Gavín, de Junts.
1: Ustedes no hicieron nada. Era evitable. Ya había ocurrido. Había precedentes. Tenían que estar preparados.
9: Diria que el president Sánchez no ho ha fet bé, ell personalment. Ha estat absent o no ha estat prou present?
10: La descoordinació entre unitats i organismes del propi govern, especialment greu entre defensa i interior. Infravalorar possibles amenaces híbrides, com la utilització de la frontera.
0: Els socis de Sumar han descarregat la responsabilitat en el Marroc i en una pressió migratòria que, diuen, anirà en augment.
11: 3Cat Info.
0: El govern ha sortit al pas de les crítiques per no haver enviat alertes als mòbils en els últims episodis d'aiguats intensos que han afectat el sud del país. L'executiu ha al·legat que aquestes decisions es prenen de manera col·legiada i seguint criteris tècnics i d'utilitat. Ho ha dit aquest dimarts la consellera portaveu, Sílvia Paneque, després de la primera reunió de govern del curs. Paneque ha afegit que les previsions meteorològiques no apuntaven a un risc màxim de pluges torrencials. Amb tot, la portaveu ha assegurat que s'analitzaran les actuacions.
12: Revisió sempre de cada fenomen i serà, i si hi ha mesures de millora, es comunicaran, però els criteris pels quals s'envia un SALER, més enllà dels protocols, són tècnics, continuaran sent tècnics.
0: Alguns alcaldes de municipis afectats pel temporal d'ahir, el Tarragonès i el Baix Camp, van trobar a faltar l'enviament d'alertes. És el cas dels de Torredembarra i Cambrils. Raül García i Oliver Klein són declaracions a 3Cat Info.
13: Un cop, tot i que estigués ja desenvolupant-se aquesta tempesta, doncs un missatge potser hagués anat bé a la població, simplement per garantir que la gent no es mogués.
14: Si hi hagués una previsió més clara, un avís més nítid, doncs, evidentment, ens estalviaria i ens ajudaria molt en la nostra tasca.
0: En canvi, l'alcalde de Tarragona, el socialista Rubén Viñuales, deia al matí de Catalunya Ràdio que no es podia preveure la dimensió del fenomen i que seria cínic i injust demanar responsabilitats al govern. Pel que fa a l'oposició, els grups parlamentaris de Junts, els Comuns, el PP i Vox han demanat la compareixença de la consellera d'Interior, Núria Parlon, per explicar la gestió d'aquests darrers episodis de pluges. Els juntaires i els comuns també volen les explicacions de la directora de Protecció Civil, Marta Cassany. Les pluges de dilluns han afectat els pagesos del Priorat. La zona amb danys més importants és la dels municipis de Falset i Marçà. Als camps més perjudicats s'ha perdut més de la meitat de la collita. Tarragona, Jordi Barranca.
15: La tempesta va ser forta i la pedregada més localitzada. Després d'un primer balanç, els danys són desiguals. Es concentren sobretot al sud de la comarca del Priorat, al voltant de Falset. Josep Ramon Sedó, responsable comarcal del Vi d'Unió de Pagesos.
16: Aquí es va concentrar bastant a Falset i Marçà, entre un 40 i un 60%. Estàvem collint, saps? I vull dir, si això se fa un mes abans, hi ha productes que ho cicatrisen, se salva la collita, però és que ara el raïm que té un 25% de fet malbé, si no es cull d'avui o demà o passat demà, se podrirà i ja no pots tirar aquest producte i es farà malbé tot el raïm.
15: Els propers dies seran importants també perquè els pagesos puguin acabar d'entrar tot el raïm abans que es faci malbé. Altres cultius tocats han estat les oliveres i els ametllers.
0: Unes tempestes que també van afectar fins a 340 hectàrees de conreus fruiters al Segrià i a la Noguera. El municipi amb danys més importants ha estat el Manar, el Segrià, amb afectacions d'entre el 50 i el 70% de la fruita. La pedregada, però, arriba a la recta final de la campanya i per això l'afectació ha estat menor, com destaca Elisabet Porta, de l'Associació de Defensa Vegetal Terres de Ponent.
17: Hem trobat baixa afectació, ja que molts cultius estaven ja collits. Però si aquesta pedregada hagués estat doncs, a principis de temporada, possiblement doncs, parlaríem d'una afectació més gran.
0: Pel que fa als cultius, els danys s'han registrat principalment en varietats de préssecs tardans i pera, que quedava per collir. I creix el conreu de la figa a Catalunya, on es colliran aquest any 5.000 tones d'aquesta fruita, la majoria a les comarques de Lleida. L'augment d'hectàrees cultivades en altres països europeus, però, n'ha fet baixar els preus al mercat. Lleida, Júlia Albacar.
11: La producció de figa ha crescut en els darrers anys a Catalunya, tot i que també ha augmentat en països com Grècia i Turquia i altres zones de la península Ibèrica. Això ha fet que n'hi hagi més quantitat al mercat i que el preu s'hagi reduït. Àlex Lladonosa és productor de figues al Guaire, una de les zones més reconegudes d'este cultiu.
18: Anys enrere la figa es pagava amb uns preus bastant alts, estem parlant de 4 euros, podria ser un bon preu, però aquests anys enrere, inclús aquest any, estem parlant d'euro i mig, 2 euros, però ja et dic, el marge que et quede, si acabes aplicant tots els costos de caixa, transport i totes aquestes coses, el marge és bastant poc, per dir quasi bé escàs.
11: La collita comença aquest any 2 setmanes més aviat per les temperatures altes de l'estiu, que també han provocat que els fruits siguin més petits.
19: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: El govern posarà sobre la taula nous incentius per als mestres per garantir que les colònies es facin amb normalitat. Això després que encara coegi l'amenaça de sindicats com l'USTEC, el majoritari, de no fer-les si no s'arriba a acords estructurals amb el departament. N'ha parlat la consellera portaveu, Sílvia Paneque.
12: Havíem activat, com saben, el mecanisme d'aquells 50 euros per pernoctació doncs fora de casa. Doncs des del departament, com dic, es traslladarà si pot haver-hi alguna altra millora doncs, que pugui fer que aquesta situació reverteixi, perquè, en fi, forma part de l'oferta educativa i de lleure de moltes escoles i és una qüestió que efectivament preocupa el govern.
0: El govern defensa que està desenvolupant l'acord al qual va arribar al maig amb 3 sindicats i l'escola concertada. Un acord, però, que no van ratificar els mestres en la consulta que va fer l'USTEC. Els veïns del Putxet, que continuen desallotjats per l'esvoranc de la línia 9 del metro de Barcelona, tindran divendres més detalls del retorn a casa seva. Ho ha anunciat la portaveu del govern, Sílvia Paneque, que assegura que els treballs d'estabilització del terreny avancen segons el que estava planificat.
12: Els treballs continuen, les lectures es mantenen estables i el que queda per veure en aquests moments és, de les que queden, quin calendari doncs podem donar.
0: Fins ara, el 60% dels residents afectats ja han rebut l'autorització per tornar a casa, però encara falta saber quan ho podran fer el 40% restant. L'1 d'octubre entrarà en vigor el nou Reglament General de Circulació de la DGT, que posarà al centre la protecció dels usuaris més vulnerables a la via. Els col·lectius de motoristes veuen insuficient la reforma de la normativa. Entre d'altres, s'incorporen noves exigències, com per exemple portar guants a totes les vies o no circular amb calçat obert. Tot i valorar positivament aquestes mesures, el col·lectiu considera que la reforma posa massa el focus en la responsabilitat individual dels usuaris i reclamen a l'administració que també n'assumeixi. Manel Pérez és membre del col·lectiu 1.000 revolts de motoristes de Catalunya.
20: Només es mira la seguretat a nivell d'usuari personal, però la seguretat és general. I crec que el pes a nivell de seguretat és més gran al de l'administració que el nostre. Pues l'estat de les carreteres, molta falta de manteniments, hi ha factors molt més perillosos que no depèn de nosaltres, sinó que és l'administració qui té les eines per solucionar aquests temes.
0: Els cascos homologats passaran a ser obligatoris i els guants també hauran de complir aquest requisit. A partir de l'1 d'octubre, els motoristes tindran un any per adaptar-se a aquesta nova exigència.
19: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3CAT Info a Instagram, Facebook i X.
0: El Canadà rebel·la contra Donald Trump i anuncia aranzels de represàlia contra els Estats Units a partir del 8 de setembre. Ottawa aplicarà gravàmens que afectaran els productes lactis, els equips agrícoles, la indústria paperera i l'electrònica provinents del veí del sud. Tot com a represàlia pels aranzels del 50% que Donald Trump els va imposar un cop va fracassar les negociacions comercials. François-Philippe Champagne és el ministre de Finances canadenc.
21: Avui anuncio que el Canadà igualarà els aranzels dels Estats Units dòlar per dòlar. A partir del 8 de setembre, el Canadà imposarà gravàmens per valor de 27.500 milions de dòlars que aniran del 15 al 25 i fins al 50% en represàlia als dels Estats Units.
0: Enmig d'aquesta guerra comercial, Trump diu que es planteja canviar el nom del llac Ontario per posar-li llac Amèrica.
19: El temps.
0: Sentim la previsió de Gemma Puig.
2: Els núvols han anat en augment i mantindrem aquest cel ennuvolat, força tapat durant aquest dimecres a bona part del matí, fins i tot amb alguna gota, amb algun ruixat irregular, més probable cap a punts de la Catalunya central, punts del prelitoral o Pirineu. Aquestes precipitacions aniran acompanyades de fang. Tenim aquesta entrada de pols sahariana, vent de sud, que es bufarà amb més intensitat cap a ponent, però també cap a les cotes altes del Pirineu, i es mantindrà aquí amb cops de 80-90 km per hora durant bona part de la tarda. Amb temperatures que al matí no baixaran tant, tindrem un matí menys fresc, i al migdia la temperatura sí que quedarà més baixa a la costa i al prelitoral. Els valors més alts demà cap a ponent o interior de l'Ebre, entre els 33, potser algun valor arribant als 34 graus. A la tarda alguna nuvolada, i pot haver alguna gota cap al Pirineu occidental. I diumenge mantindrem els núvols a la costa, però les temperatures començaran a pujar altre cop una mica més.
19: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
0: A Palma, la policia ha detingut un entrenador de vòlei acusat de violar una de les seves jugadores menors d'edat, de 15 anys. L'acusat s'ha negat a declarar davant del jutge, que li ha imposat un ordre d'allunyament. Caterina Carmen Jaume.
4: L'home feia 3 anys que entrenava l'equip i va convidar una de les jugadores a sopar a casa seva. Després la va tancar a una habitació, la va immobilitzar i la va violar. També li va exigir que no digués res a ningú. La família va sospitar que alguna cosa li havia passat a la nina perquè va canviar de caràcter, fins que ho va confessar. La policia va detenir l'entrenador i després de passar a disposició judicial i de no declarar, li han imposat un ordre d'allunyament.
19: 3CAT Info.
0: La residència de gent gran de Gràcia, a Barcelona, s'ha convertit en el primer centre respectuós amb el col·lectiu LGTBIQ i més. És un distintiu pioner que inclou la formació de més de 2.500 professionals del sector amb l'objectiu de garantir tots els drets LGTBI als centres públics i de gestió pública catalans. Ho ha explicat el conseller de Drets Socials, Raúl Moreno.
22: I és important que quan nosaltres arribem a aquestes residències les nostres parelles puguin venir a veure'ns, que puguem expressar-nos de manera natural.
0: Entre les residents hi ha la Carme, de 89 anys, membre del col·lectiu, que viu al centre des de fa 3 anys.
23: Home, me sembla fantàstic que puguin tractar tots del meu igual, dependre del seu inclinació sexual. Ho trobo perfecte.
0: La residència ha aconseguit el reconeixement amb l'elaboració de protocols i un reglament que garanteix un espai segur, inclusiu i respectuós. I l'antic recinte industrial de l'Escocesa, al Poblenou de Barcelona, acollirà d'aquí 3 anys habitatge per persones amb discapacitat intel·lectual i col·lectius vulnerables, innovació alimentària i creació cultural. Algunes de les antigues naus es transformaran en pisos per una 70 de persones que, pel seu estat, no podrien accedir a altres promocions. Estaran assistits per la Fundació Empans, que acompanya persones amb risc d'exclusió. Altres edificis de l'antic patrimoni industrial es destinaran a projectes de cooperativisme i a un centre d'innovació gastronòmica. Dues naus ja funcionen com a centres de creació artística. L'alcalde, Jaume Collboni, considera que el projecte aplega dues aspiracions.
24: Fer possible el dret a quedar-se al barri i el dret a quedar-se a la ciutat. I fer una cosa que és molt difícil, que és prosperar, progressar, tenir èxit, però que això no vagi en detriment de viure al barri o de viure a la ciutat.
0: S'invertiran prop de 52 milions d'euros i es crearan més de 500.000 de llocs de treball, tot plegat amb l'objectiu que estigui en ple funcionament al 2029. Alguns ajuntaments comencen a contractar eines d'intel·ligència artificial per gestionar el turisme, sobretot a la Costa Brava. Fan servir una plataforma que els permet saber, sense intermediaris, d'on són els turistes i quants dies es queden a la zona. Girona, Núria Peraire.
25: Una 50 d'entitats, com Consells Comarcals i Municipis, la majoria de la Costa Brava, fan servir la plataforma d'intel·ligència artificial d'Atur. Processa dades perquè els ajuntaments tinguin informació real i directa sobre si els turistes s'allotgen en hotels o apartaments o de quins països són. Els ajuda, per exemple, a l'hora de decidir què pot ser més interessant a promocionar. La plataforma utilitza dades de l'Institut Nacional d'Estadística. Ho expliquen el doctor en turisme i promotor de la plataforma, Jaume Marín, i el primer tinent d'alcalde de turisme de Blanes, persones, Joan Felip.
1: Fins ara les estadístiques eren d'ocupació hotelera o es feien estimacions des d'oficines de turisme, així, aquí no. Agafes totes les dades de tots els mòbils que pernocten a qualsevol destinació i, per tant, és una dada molt fiable.
3: Podem veure on tenim que incidir amb més ganes, si tenim que reforçar algun tema.
25: Les dades de Blanes, Platja d'Aro i l'Escala mostren que creixen els turistes al maig, fora de la temporada d'estiu. Do not dread darkness. El director del Faro i Nosferatu, Robert Eggers, rebrà un dels premis honorífics del Festival de Cinema Fantàstic de Sitges. Li entregaran una màquina del temps en reconeixement a la seva trajectòria perquè, segons el festival, Eggers ha contribuït de forma decisiva a la renovació del cinema fantàstic i de terror. El cineasta nord-americà, a més, presentarà la seva nova pel·lícula, Licántropo, que s'estrenarà el 8 de gener. És una història de terror folklòric sobre un home llop ambientada a l'Anglaterra del segle XIV. Willem Dafoe torna a treballar amb Eggers després dels seus papers a El Faro, Nosferatu i El Hombre del Norte. En aquesta ocasió comparteix protagonisme amb Lily Rose Depp i Aaron Taylor Johnson. Serà el segon cop que Eggers visitarà Sitges després que el 2015 inaugurés la 48a edició del festival amb la seva òpera prima, La Bruja. El Festival de Cinema Fantàstic de Sitges es farà del 8 al 18 d'octubre.
5: Ei, mòmia fans! Us parla el vostre bro en emissió des de London, UK! Digues una coseta als meus followers!
25: Arriba als cinemes la quarta entrega de la saga de Tadeu Jones. Aquest cop, l'arqueòleg més despistat del món és pare d'una nena de 2 anys. La presència de la petita farà embogir de gelosia la mòmia, un dels millors amics del Tadeu, i tot plegat acabarà.

0: hueco, cualquier resquicio que hay por ahí para hacer el homenaje más evidente todavía, ¿no? Si puede ser, en forma de imagen y de hacer pequeños guiños a secuencias que están grabadas en la cabeza de la gente. Y sí, sí, hay unos cuantos en esta película.
1: Tadeu Jones i la Llàntia Meravellosa s'estrena doblada al català en 40 sales.
2: Meravellosa. Obra de Paití! Reverencieu tots la nova sinfonia del príncep Ariel.
3: Oliana a l'Alt Urgell i Oliana a Sardenya s'uniran a través d'un gegant creat amb intel·ligència artificial, una figura que han construït entre els dos pobles i que s'estrenarà aquest mes de setembre. Oliana, Joaquim Albalate.
4: La figura es diu Lusurio i està inspirada en Sant Lusori, el patró d'Oliana. La seva cara, però, està feta amb intel·ligència artificial perquè a Sardenya no es poden venerar figures de persones reals. S'ha construït a Catalunya, però amb tots dos pobles col·laborant. El vestit i la música són de Sardenya i la figura i el ball, catalans. L'Anna i el Bastiano són dos dels participants.
5: Ells no saben ni que era un gegant fins al moment que han arribat aquí i no l'havien provat mai. I ha sigut una experiència, crec que bastant maca per tots, tant per naltres com per ells.
6: Ha estat una bella cosa.
7: Ha estat bonic provar coses noves i les tradicions d'altres llocs. Sempre és bonic veure joves que mantenen vives les tradicions, com nosaltres intentem fer al nostre país.
4: Els dos pobles estaran agermanats des del 2018. La figura s'estrenarà a Oliana aquest setembre i al Lusurio hi viatjarà acompanyat dels 5 gegants d'Oliana.
3: I un grup d'investigadors catalans del CREAF estudia com prevenir incendis guiant des de la distància vaques que pasturen. Ho fan mitjançant collars amb sensors GPS per controlar el moviment del ramat amb senyals acústics. La prova es fa amb la vaca de l'Albera, una raça que pastura per aquesta zona de l'extrem més oriental del Pirineu i que s'alimenta de la vegetació del sotabosc, que sol cremar-se més fàcilment. Mitjançant una aplicació, es limita el perímetre per pasturar i es donen instruccions a l'animal a través del collar. Ho explica Eduard Pla, investigador del CREAF i un dels responsables del projecte.
8: La vaca, quan s'atansa aquest límit, rep un advertiment sonor. Si arriba al límit estricte, rep com una enrampada, com si hagués tocat el fil elèctric.
3: Els collars de les vaques són gratuïts per als participants de la investigació, però tenen un preu de mercat que ronda els 300 euros per unitat. Malgrat que l'import és elevat, el sindicat Unió de Pagesos espera que aquesta tecnologia es pugui consolidar entre pastors i ramaders.
9: Esports.
3: Amb David Ubach.
10: El porter internacional croat Dominik Livaković ja és a Barcelona des d'aquest dimarts per fitxar pel Barça. Livaković, de 31 anys, passarà la revisió mèdica aquest dimecres i arriba procedent del Fenerbahçe turc. En paral·lel, el club blaugrana valora si el manté en plantilla per ser el suplent de Joan García o bé si el cedeix a un altre equip. Mentrestant, l'equip de Hansi Flick prepara el partit de Lliga de dijous contra l'Atlètic Club de Bilbao al Camp Nou, un duel pendent de la primera jornada. Rodri disposarà, molt probablement, dels seus primers minuts amb la samarreta blaugrana després d'iniciar aquest dilluns els entrenaments amb el grup. En canvi, Gavi es dubta per una contusió al genoll que l'obliga a entrenar-se al marge. I del femení blaugrana, afegim que el clàssic de la Lliga contra el Real Madrid del 3 o 4 d'octubre es disputarà al Camp Nou. Del Barça passem ara a l'Espanyol. El club blanquiblau està en negociacions avançades amb el Bayern de Múnich per incorporar l'extrem Brian Zaragoza, que arribaria cedit, però amb una obligació de compra al final de la temporada. D'altra banda, el davanter de l'Espanyol, Pere Milla, s'ha mostrat optimista respecte de la visita del proper dissabte al camp de la Real Societat.
11: L'any passat vam estar a punt de guanyar allà, se'ns va escapar al final, així que, bueno, aquest any toca guanyar.
10: Més futbol.
9: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
10: Aquest dimarts s'ha jugat un partit més, pendent de la primera jornada a la primera divisió, el València 0, Betis 1. Aquest dimecres es disputarà el Madrid-Real Societat. En la prèvia, el preparador blanc, Josep Mourinho, ha assegurat que voldria que la seva actual plantilla quedés intacta en el que queda de mercat de fitxatges, sense arribades ni sortides, per tant. I el portuguès també ha parlat de la seva personalitat en comparació amb la seva primera etapa a la banqueta del Madrid.
12: Desde hace años, no solamente ahora que he llegado aquí, me siento más tranquilo, más control de mis emociones. A lo mejor son los jugadores que me están también protegiendo y la gente que trabaja aquí que me están protegiendo de mi lado oscuro de personalidad.
9: 3CAT Info.
10: En futbol internacional, l'exentrenador i exjugador de

0: El Barça, Xavi Hernández, l'han presentat com a nou seleccionador dels Països Baixos fins al 2030. En l'acte, Xavi ha assegurat que vol implementar el model de joc del Barça i la seva experiència a la banqueta blaugrana ara amb el combinat neerlandès en aquesta nova etapa canseta. També en l'acte, el director tècnic de la Federació Neerlandesa, per la seva banda, que és Nigel de Jong, ha sorprès admetent que Xavi era la tercera opció per al càrrec, després de Pep Guardiola, que era la primera, i d'Arne Slot, la segona.
1: La primera opció era Pep Guardiola, però volia agafar-se un any sabàtic després de la seva etapa al Manchester City. Arne Slot era un altre candidat, després de la seva estada al Liverpool, però volia seguir en el futbol de clubs.
0: Xavi substitueix en el càrrec Ronald Koeman, que va dimitir després del Mundial. Obrim ara pàgina poliesportiva parlant de ciclisme.
2: Trescat Info.
0: I del pas de gegant, doncs, que ha fet Tadej Pogačar de cara a assolir el triomf final a la Vuelta a Espanya. L'eslové de l'equip Emirates s'ha imposat en solitari a la quarta etapa de 104 quilòmetres de muntanya amb sortida i arribada a Andorra la Vella. I ha reformat així el seu lideratge a la general. Pogačar ha atacat a 50 quilòmetres de l'arribada, ha marxat en solitari i ha avantatjat de 2 minuts i 39 segons els seus perseguidors més immediats. A la general, Pogačar, com dèiem, conserva el mallot vermell de líder, ara amb 3 minuts i 21 segons de marge respecte del segon, que és el també eslové Primo Roglic, del Red Bull. Tercer és el balear del Movistar, Enric Mas, a 3 minuts i 32 segons. El nord-americà del Visma, Sepp Kuss, és quart a 3:44 i veu Pogačar imbatible, en declaracions al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
3: Es imbatible, si no tiene contratiempos o problemas, es imbatible, pero ya sabíamos eso.
0: Parlem ara de tenis. A l'Open dels Estats Units, el barceloní Max Alcalá ha quedat eliminat a la fase prèvia en caure en dos sets enfront de l'hongarès Zsombor Piros, 2-6 i 1-6. I als vuitens de final dels dobles mixtos, el murcià Carlos Alcaraz ha reaparegut després de 4 mesos de baixa per lesió, fent parella amb Serena Williams, han accedit als quarts de final. En bàsquet de la Lliga CB, el Girona ha anunciat el fitxatge de l'escorta dominica de 24 anys, Hasel Pérez, que arriba de la Lliga de Puerto Rico, però que la temporada passada també va jugar al Granada. Hasel Pérez firma per dues temporades amb els gironins. I al Mundial de MotoGP, l'escuderia KTM ha anunciat que Pol Espargaró tornarà a substituir Maverick Viñales al Gran Premi de l'Aragó, que es disputarà aquest proper cap de setmana. Viñales continua recuperant-se d'una lesió.
2: Trescat Info. Trescat Info.

0: Una seixantena de dotacions dels bombers continuen treballant per apagar l'incendi que crema al Parc Natural de Collserola. El foc continua actiu en fase d'estabilització i ja ha calcinat almenys 35 hectàrees. S'han confinat els barris de Ciutat Meridiana i Torre Baró de Barcelona i també s'han desallotjat 35 veïns de la primera fila d'habitatges. Margarita Robles i Fernando Grande Marlaska s'emboliquen sobre les advertències del CNI per l'entrada massiva a Ceuta. La ministra de Defensa assegura que es va informar d'una convocatòria, però el titular d'Interior nega avisos d'un assalt tan multitudinari. El govern espanyol fa el primer pas per endurir la legislació migratòria d'acord amb la normativa europea. El govern ha defensat la decisió de no enviar cap alerta als mòbils per les pluges dels últims dies al Tarragonès i al Baix Camp. La portaveu Sílvia Paneque ho ha atribuït a criteris tècnics i s'ha compromès a revisar les actuacions per si cal introduir canvis de cara al futur. Els municipis del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre comencen a avaluar els danys pel temporal que els va tornar a colpejar dilluns, principalment per les pedregades i les fortes ratxes de vent. Els alcaldes demanen al govern ajudes per poder sufragar-ne els danys. El Ministeri de l'Interior investiga si hi va haver un ús desproporcionat de la força en els cops de porra de la Policia Nacional contra un aficionat del Barça que portava estelades en la prèvia del partit contra l'Elx. A Catalunya, el govern ha condemnat l'actuació i assegura que no es poden prohibir estelades als camps de futbol. El president rus Vladimir Putin amenaça de confiscar empreses si considera que no han protegit prou bé les seves infraestructures dels drons ucraïnesos. Tot plegat mentre Kiev posa al centre dels seus atacs la segona gran empresa russa de comerç electrònic, Ozon. Mor als 80 anys la icona de la música country Dolly Parton. Autora d'èxits com Jolene i I Will Always Love You, va guanyar 11 premis Grammy i va triomfar també al cinema i la televisió. El president Donald Trump ha escrit a la seva xarxa social que baixarà la bandera americana a tots els Estats Units durant una setmana. Esports.
1: El porter internacional croat Dominik Livakovic ja és a Barcelona per fitxar pel Barça. Passarà la revisió mèdica aquest dimecres i arriba procedent del Fenerbahçe turc. En paral·lel, el club blaugrana valora si el cedeix a un altre equip. L'Espanyol està en negociacions avançades amb el Bayern de Múnich per fitxar l'extrem Brian Zaragoza, que arribaria cedit però amb una obligació de compra al final de la temporada. I Tadej Pogačar s'ha imposat en solitari a la quarta etapa a la Volta Ciclista a Espanya, de 104 quilòmetres de muntanya, amb sortida i arribada a Andorra la Vella. I a la general, avantatge ara de 3 minuts i 21 segons al segon, que és el també eslové Primoz Roglič.
0: El temps aquest dimecres tindrem un matí més ennuvolat amb algun ruixat dispers que podria anar acompanyat de fang. Matí menys fresc i les màximes quedaran més baixes al litoral i al prelitoral. Els valors més alts seran de 33 o 34 graus. A la tarda, més estones de sol.
2: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
2: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3CAT Info.
0: Una seixantena de dotacions dels bombers continuen treballant per apagar l'incendi de Collserola, que ja ha arrasat 35 hectàrees. El foc està en vies d'estabilització i hi ha més de 15.000 veïns confinats dels barris de Torre Baró i Ciutat Meridiana de Barcelona. També s'han desallotjat 35 persones preventivament. Collserola, Cristian Roldán.
3: L'activitat al voltant del centre de comandament instal·lat a Collserola ha baixat respecte a les últimes hores. La humitat de la nit i la davallada de les ratxes de vent ha donat una treva i els bombers ara treballen amb més marge. De fet, el cap de Servei d'Acció Territorial del Consorci del Parc de Collserola, Joan Vilamú, explicava que el vent ha provocat que aquest foc es descontrolés durant la tarda.
4: Avui el problema ha estat que quan ha arribat a dalt ha agafat una mica més de vegetació, hi havia una masia, Can Rius, que també s'ha hagut de protegir, i llavors doncs, ha agafat el vent, l'ha anat empenyent més, ha començat a fer salts en focus secundaris cap a la cara nord, que és molt més forestal, i és el que ha estat donant problemes des de mitja tarda.
3: Durant la nit, els esforços se centren en remullar els focus secundaris, localitzar punts calents i, sobretot, consolidar el perímetre de l'incendi. Si les condicions evolucionen favorablement, el foc es podria donar per estabilitzat durant el matí. Això sí, la nit serà clau. Sergi Bové és el cap d'intervenció dels bombers de Barcelona.
5: El que hem de procurar és que no hi hagi un canvi de condicions a la nit a pitjor, que no hi hagi un canvi de vent, i que ens descontroli els dos flancs, perquè no els tenim controlats encara. Estem treballant, estan a punt.
3: Mentrestant, es manté el confinament de les prop de 15.000 persones dels barris de Ciutat Meridiana i de Torre Baró de Barcelona. Precisament en aquest darrer barri s'ha evacuat una trentena de persones per precaució.
0: Al País Valencià, els bombers han aconseguit controlar l'incendi forestal de Sogorba, a la comarca de l'Alt Palància. L'incendi, que va ser causat per un llamp fa gairebé una setmana, ha cremat 630 hectàrees del Parc Natural de la Serra Calderona. Encara el País Valencià, ara que fa un mes de l'incendi que va calcinar la Vall d'Uixó, calculen que els danys que ha causat superen els 40 milions d'euros. Les ajudes perquè es pugui superar aquesta situació i el municipi se'n pugui refer econòmicament no acaben d'arribar. A Eslida, Pepa Ferrer.
6: A Eslida, Huartana, dues de les poblacions més afectades per l'incendi de la Vall d'Uixó, l'agricultura ha quedat molt tocada. A banda de les muntanyes cremades, ara han de reactivar l'economia. Lucía Doñate és l'alcaldessa d'Eslida.
7: Fins als cultius que abans paraven el foc han sigut cremats. Aleshores, el problema que tenim ara és l'abandó de tot el camp.
6: Són poblacions que viuen pendents del foc, però temen no tenir prou paciència per suportar-ne tants.
7: El bosc mediterrani, i més el bosc de la Serra Espadà, està molt acostumbrat al foc. El foc torna a crear un altre tipus de vida i un altre tipus de paisatge. De quina manera o quina paciència tenim que tindre nosaltres per aquests canvis de paisatge?
6: A Begís, fa 4 anys, un incendi va cremar unes 20.000 hectàrees. Només s'ha recuperat un 5% de la muntanya, encara no s'ha repoblat i les ajudes promeses no han arribat. Maria José Madrid n'és l'alcaldessa.
8: 1 milió d'euros per arreglar planta embotelladora, el camino i tal i qual, i ese dinero, a pesar de estar en los presupuestos, jamás llegó a Begís. Todavía no se han acabado de retirar árboles caídos que habían.
6: Critiquen que després de tants incendis no s'aprèn i que caldria aplicar més mesures per evitar-ne la severitat.
0: Els ministres Margarita Robles i Fernando Grande Marlaska s'emboliquen en versions sobre l'entrada massiva de migrants a Ceuta i no aclareixen si l'haurien pogut evitar. La titular de Defensa admet que el CNI va informar d'un intent de passar la frontera nedant que es va acabar desbordant i el d'Interior assegura que no tenien informació que fes preveure la magnitud de l'allau de persones. Madrid, Dani Sainz de Aja.
9: Era la primera de les 8 compareixences dels ministres al Congrés per la crisi de Ceuta i Robles ha admès errors, però n'ha exculpat el CNI. La ministra ha explicat que els serveis d'intel·ligència van detectar un augment de les arribades per mar i que van alertar Interior el dia abans, però admet que l'efecte crida a les xarxes i l'absència de policies marroquins van desencadenar una allau de persones impossible de preveure i d'aturar. A la mateixa hora i des de la Moncloa, Fernando Grande Marlaska s'ha agafat al fet que no hi havia cap informació que apuntés a una arribada tan massiva de migrants.
10: Nuestras fuerzas armadas, los servicios de inteligencia y obviamente el CNI realizaron la labor que competencialmente les era y es exigible.
11: No hay ningún informe de esas características con algo relativamente similar a lo que pasó.
9: I tot i evitar les acusacions directes contra el Marroc, Robles n'ha insinuat una responsabilitat per omissió.
10: No me corresponde a mí hablar del país vecino. El país vecino sabrá lo que ha hecho y lo que no ha hecho.
9: Això el dia que diversos ministres marroquins han tornat a reivindicar l'annexió de Ceuta i Melilla, Robles els ha replicat que les dues ciutats són espanyolíssimes.
0: Durant la compareixença de Margarita Robles al Congrés, l'oposició i els socis de la investidura han coincidit a criticar la gestió de la crisi de Ceuta que ha fet fins ara el govern espanyol. Retreuen a la Moncloa haver reaccionat tard i malament, sense coordinació i amb explicacions poc convincents. Sentim Esther Muñoz, del PP, Francesc Marc Álvaro, d'Esquerra, i Isidre Gavín, de Junts.
12: Ustedes no hicieron nada. Era evitable. Ya había ocurrido. Había precedentes. Tenían que estar preparados.
13: Diria que el president Sánchez no ho ha fet bé, ell personalment. Ha estat absent o no ha estat prou present?
14: La descoordinació entre unitats i organismes del propi govern, especialment greu entre Defensa i Interior. Infravalorar possibles amenaces híbrides com la utilització de la frontera.
0: Els socis de Sumar han descarregat la responsabilitat en el Marroc i en una pressió migratòria que diuen anirà en augment. I en plena crisi migratòria a Ceuta, el govern espanyol engega els tràmits per fer més restrictives les lleis d'estrangeria i d'asil. El Consell de Ministres ha aprovat 2 avantprojectes per adaptar la legislació a la nova normativa europea. Els textos preveuen una fase de triatge per a persones que hagin travessat il·legalment la frontera de màxim 3 dies que inclourà un reconeixement mèdic i un examen de vulnerabilitat. També contemplen la retenció en dependències policials de determinats immigrants fins que resolguin els seus expedients en un termini de 12 setmanes. Tot plegat enfocat a accelerar les expulsions de tothom a qui es denegui la protecció internacional. A l'espera dels redactats definitius, que el Congrés haurà d'avalar, i malgrat que el govern espanyol ho nega, juristes i ONGs sospiten que les reformes poden afeblir els drets dels immigrants. Sentim Quim Claveguera, de la Comissió d'Estrangeria del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, i Yolanda Nieves, advocada de SEAR Catalunya.
15: I llavors aquí és on hem de veure aquesta detenció, en quines condicions es farà, no? Aquest està en instal·lacions policials, com es faran? De què estem parlant?
16: Hi ha terminis que s'acurten molt més, el qual va en detriment d'aquestes persones.
0: En paral·lel, l'executiu espanyol també ha tirat endavant el comandament únic per gestionar la crisi de Ceuta, amb prioritat, insisteixen, per retornar tots els que van entrar a la ciutat autònoma a finals de juliol. El govern ha sortit al pas de les crítiques per no haver enviat alertes als mòbils en els últims episodis d'aiguats intensos que han afectat el sud del país. L'executiu ha al·legat que aquestes decisions es prenen de manera col·legiada i seguint criteris tècnics i d'utilitat. Ho ha dit aquest dimarts la consellera portaveu, Sílvia Paneque, després de la primera reunió del govern del curs. Paneque ha afegit que les previsions meteorològiques no apuntaven a un risc màxim de pluges torrencials. Amb tot, la portaveu ha assegurat que s'analitzaran les actuacions.
17: Revisió sempre de cada fenomen i serà, i si hi ha mesures de millora, es comunicaran, però els criteris pels quals s'envia un SAL-ER, més enllà dels protocols, són tècnics, continuaran sent tècnics.
0: Alguns alcaldes de municipis afectats pel temporal d'ahir al Tarragonès i al Baix Camp van trobar a faltar l'enviament d'alertes. És el cas dels de Torredembarra i Cambrils. Raül García i Oliver Klein. Són declaracions a 3CAT Info.
18: Un cop, tot i que estigués ja desenvolupant-se aquesta tempesta, doncs un missatge potser hagués anat bé a la població, simplement per garantir que la gent no es mogués.
19: Si hi hagués una previsió més clara, un avís més nítid, doncs evidentment ens estalviaria i ens ajudaria molt en la nostra tasca.
0: En canvi, l'alcalde de Tarragona, el socialista Rubén Viñuales, deia al matí de Catalunya Ràdio que no es podia preveure la dimensió del fenomen i que seria cínic i injust demanar responsabilitats al govern. Pel que fa a l'oposició, els grups parlamentaris de Junts, els Comuns, el PP i Vox han demanat la compareixença de la consellera d'Interior, Núria Parlon, per explicar la gestió d'aquests darrers episodis de pluges. Els juntaires i els comuns també volen les explicacions de la directora de Protecció Civil, Marta Cassany. Els municipis del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre afectats per la pedregada de dilluns avaluen els danys en propietats públiques i privades. Hi ha alcaldes que demanaran al govern que gestioni ajudes per al territori. Tarragona, Ricard Buigas.
20: Les brigades municipals de l'Ajuntament tarragoní han treballat tot el dia per recuperar la normalitat en els punts claus de la ciutat. Parcs i alguns monuments patrimonials han estat tancats fins que els tècnics han determinat que eren segurs. Barris i urbanitzacions de Llevant amb molta massa forestal estaran dies per retirar els arbres, com els que van caure a casa de l'Anna Rosa, que viu a Montnars.
21: Mira, això d'aquí és la xemeneia que va volar del pi que va caure a dalt. Bé, en tenim dos, eh? Ha caigut un per cada cantó, un veí del lateral i un de darrere.
20: El barri de la Mora, que s'ha vist moltes vegades afectat per les tempestes, el vent va fer estralls, com explica el president de l'Associació de Veïns, Albert Franquès.
22: Hi ha molts arbres caiguts, l'aigua no va fer tant de mal com altres vegades, però el vent que acompanyava l'aigua sí que ens ha castigat fort.
20: La pedregada també va afectar greument poblacions de la Ribera d'Ebre com Móra d'Ebre. El seu alcalde, Rubén Viernés, ha dit que demanaran ajudes.
23: Demanarem aquesta previsió de que es pugui traure alguna línia especial, si alguna línia de zona catastròfica, etc.
20: Pel que fa al temporal de dissabte passat a Roda de Barà, al Tarragonès, les dues dones ferides per la caiguda d'un mur al port han estat crític. Són la mare i la filla de 18 anys. L'Ajuntament de Roda de Barà ha comunicat aquest dimarts que se'ls havia retirat el suport vital i que decretava dos dies de dol. Després ha hagut de rectificar perquè el Departament de Salut ha concretat que continuaven en estat crític.
2: El temps.
0: Sentim la previsió de Gemma Puig.
1: Els núvols han anat a un augment i mantindrem aquest cel ennuvolat, força tapat durant aquest dimecres a bona part del matí, fins i tot amb alguna gota, amb algun ruixat irregular, més probable cap a punts de la Catalunya central, punts del prelitoral o Pirineu. Aquestes precipitacions aniran acompanyades de fang. Tenim aquesta entrada de pols sahariana, vent de sud, que es bufarà amb més intensitat cap a ponent, però també cap a les cotes altes del Pirineu i es mantindrà aquí amb cops de 80-90 km per hora durant bona part de la tarda. Amb temperatures que al matí no baixaran tant, tindrem un matí menys fresc i al migdia la temperatura sí que quedarà més baixa a la costa i al prelitoral. Els valors més alts demà cap a ponent o interior de l'Ebre entre els 33, potser algun valor arribant als 34 graus. A la tarda alguna nuvolada i pot haver alguna gota cap al Pirineu Occidental. I diumenge mantindrem els núvols a la costa, però les temperatures començaran a pujar altre cop una mica més.
2: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: El Ministeri de l'Interior investiga si hi va haver un ús desproporcionat de la força en els cops de porra de la Policia Nacional contra un aficionat del Barça que portava una estelada en la prèvia del partit contra l'Elche. Preguntat aquest dimarts per la qüestió, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha admès la possibilitat que la policía se extralimités, tot i que ha evitat condemnar l'actuació policial.
11: Nosotros hemos hecho lo que procede ante unos hechos donde puede haber, digo que puede haber, un uso desproporcionado de la fuerza. Somos los más interesados y la propia Policía Nacional es la más interesada en la pulcritud y que su actuación, como ocurre siempre, sea proporcional.
0: El ministre de l'Interior ha obert la porta a donar explicacions al Congrés. Per la seva banda, els comuns han registrat a la cambra espanyola una bateria de preguntes demanant a Grande Marlaska si considera que l'actuació va ser adequada i proporcionada. Qui la va ordenar i sota quin criteri? I per què no es requisen símbols preconstitucionals i d'exaltació del nazisme que apareixen en alguns estadis? Des de Catalunya, el govern ha condemnat l'actuació policial. L'executiu considera que cal investigar-la i que no es poden prohibir les estelades als camps de futbol. D'altra banda, l'entitat Acció Cassandra ha presentat una denúncia pels fets i l'Assemblea Nacional Catalana ha anunciat que hi respondrà amb el repartiment de 10.000 estelades a l'exterior del Camp Nou abans del partit entre el Barça i l'Atlètic de Bilbao de dijous.
2: 3Cat Info.
0: Rússia podrà confiscar empreses si considera que no han protegit prou bé les seves infraestructures dels drons ucraïnesos. Això mentre Kiev, després de deixar el límit de la fallida Wildberries, ara ha posat al centre dels seus atacs la segona gran empresa russa de comerç electrònic, Ozon. Moscou, Cristina Solias.
3: Des de dissabte, Ucraïna ha ja atacat almenys 6 magatzems d'Ozon, però els drons no són l'única amenaça que sobrevola els empresaris russos. En comptes de protegir-los, el Kremlin primer va exigir-los que compressin les seves pròpies defenses antiaèries i ara Putin ha firmat un decret que permet confiscar-los qualsevol actiu de refineries, magatzems o fàbriques si no garanteixen la protecció de les seves instal·lacions o si triguen massa a fer reparacions. El portaveu del Kremlin, Dmitry Peskov, nega que es tracti d'una nacionalització i llança les culpes als negocis.
4: Ens enfrontem a una clara amenaça d'atacs de drons contra infraestructures i instal·lacions crítiques per a la nostra economia. I sovint, els empresaris no prenen les mesures adequades per garantir la seguretat contra els drons.
3: El Kremlin vol pressionar així les companyies perquè restaurin els seus serveis de seguida. Per exemple, 9 de les 32 principals refineries de petroli han quedat inoperatives, però quin sentit té reparar-les si els drons les poden tornar a destruir al cap de pocs dies? Ara l'incentiu serà mantenir-ne la propietat.
0: El director de la CIA, John Ratcliffe, ha viatjat per sorpresa a Moscou aquest dimarts per reunir-se amb funcionaris russos, segons han informat diversos mitjans nord-americans. Ni Washington ni Moscou han confirmat la trobada. El motiu de la possible visita és a hores d'ara una incògnita, però sobre la taula hi ha diversos assumptes que involucren els dos països. Un són les negociacions estancades de pau entre Rússia i Ucraïna, impulsades pels Estats Units, i l'altre, la guerra amb l'Iran. Un tercer escenari són les negociacions per un possible alliberament de Charles Zimmerman, un veterà de l'exèrcit dels Estats Units, condemnat a 5 anys de presó a Rússia pertinença i tràfic il·legal d'armes. Aquesta seria la primera visita coneguda a la capital russa d'un cap de l'agència d'espionatge nord-americana des que el seu predecessor, William Burns, es va reunir amb Putin al novembre del 2021. Tres mesos després, Rússia va iniciar els atacs contra Ucraïna. I encara en plana internacional, la Xina adverteix als Estats Units que prendrà les mesures que calguin per preservar els seus interessos l'endemà que Washington anuncia sancions contra els països que facin negocis amb l'Iran. El gegant asiàtic és el principal soci comercial de la República Islàmica i el 90% de les exportacions de petroli iranià van al mercat xinès. En termes de volum, el petroli iranià no és fonamental per a l'abastiment de la Xina, però, en canvi, per a Teheran, els ingressos pel petroli que ven a Pequín són fonamentals. L'anunci de sancions nord-americanes contra els països que tenen vincles econòmics amb l'Iran es produeix quan falta un mes per la visita del president xinès Xi Jinping a Washington. En qualsevol cas, la guerra econòmica oberta pels Estats Units contra l'Iran es produeix mentre el mediador pakistanès entre els dos països hauria fet arribar un missatge sobre la Casa Blanca que vol reprendre les converses de pau amb Teheran. Això, segons assegura un alt càrrec iranià. D'altra banda, aquest dimarts, els caps de la diplomàcia de l'Iran i Oman s'han reunit per explorar l'obertura d'un corredor temporal per al trànsit naval a l'estret d'Hormuz i un pla per eliminar les mines marítimes que hi ha en aquesta zona.
2: 3CAT Info.
0: Ha mort la icona de la música country Dolly Parton als 80 anys. Venerada i respectada com a icona cultural dels Estats Units, més enllà de la música, també va triomfar al cinema i la televisió. Marc Ruiz.
5: Va començar a tenir problemes de salut la tardor de l'any passat i això la va obligar a cancel·lar la sèrie de 6 concerts que havia de fer a Las Vegas. Parton va tenir el primer gran èxit el 1974 amb la cançó I Will Always Love You. Dècades després va versionar Whitney Houston. Aquesta és només una de les més de 3.000 cançons que va arribar a escriure i també una de les 25 que va col·locar en el número 1 de les llistes de country. Jolene, Jolene, Jolene, Jolene, I'm begging of you, please don't take my man. Jolene és una altra dels seus hits versionats per cantants, com la seva fillola Miley Cyrus o Beyoncé. Parton resumia així la seva carrera en la cerimònia d'introducció al Saló de la Fama el 2022.
6: Vaig començar a cantar quan tenia 10 anys en una ràdio local i una televisió i ho he estat fent tota la meva vida perquè m'encanta i estic tan orgullosa que fins i tot molts de vosaltres heu cantat moltes de les meves cançons i us ho agraeixo.
5: A més d'aconseguir 11 premis Grammy per la seva música, va treballar al cinema i la televisió, amb nominacions als Globus d'Or i als Oscars. I va ser una icona estètica nord-americana gràcies a la seva cabellera rossa, sovint amb crepats impossibles, el seu físic exuberant i l'estil de roba basat en la tradició country. Dolly Parton va ser també un exemple de dona feta a si mateixa. Nascut en una família extremadament pobra de Tennessee, va acabar reunint una fortuna com a compositor i empresària d'èxit. Això li va permetre dedicar part del seu patrimoni a causes socials. Mai no es va casar amb cap partit polític, tot i que va acabar reconeixent que havia estat una feminista per la via dels fets. El president nord-americà Donald Trump va anunciar a la seva xarxa social que baixarà la bandera americana a tots els Estats Units durant una setmana.

0: I abans dels esports, encara us expliquem que el biòleg Josep Canadell rebrà el Premi Ramon Margalef d'Ecologia 2026, que atorga a la Generalitat per la seva trajectòria en l'estudi del canvi climàtic. Les seves investigacions han contribuït a conèixer millor com està canviant el planeta i especialment la zona del Mediterrani. Concretament ha estudiat la dinàmica dels embornals naturals de carboni, les reserves globals de carboni i els processos que impulsen els ecosistemes i els intercanvis de carboni a la Terra. Tot plegat fonamental per entendre l'evolució del clima. El jurat també ha destacat la seva capacitat per coordinar equips de recerca d'arreu del món. Josep Canadell es va formar a l'Autònoma de Barcelona i actualment treballa entre Catalunya i Austràlia, on és investigador del Centre de Ciències del Clima de l'Organització de Recerca Científica i Industrial de la Commonwealth. El premi està dotat amb 80.000 euros.
1: Esports.
0: Amb David Ubach.
2: El porter internacional croat Dominik Livaković ja és a Barcelona des d'aquest dimarts per fitxar pel Barça. Livaković, de 31 anys, passarà la revisió mèdica aquest dimecres i arribarà procedent del Fenerbahçe turc. En paral·lel, el club blaugrana valora si el manté en plantilla per ser el suplent de Joan Garcia o bé si el cedeix a un altre equip. Livaković va formar part de la plantilla del Girona la temporada passada, però sense arribar a debutar. Mentrestant, l'equip de Hansi Flick prepara el partit de Lliga de dijous contra l'Atlètic Club de Bilbao al Camp Nou, pendent de la primera jornada. Rodri disposarà molt probablement dels seus primers minuts amb la samarreta blaugrana després d'iniciar aquest dilluns els entrenaments amb el grup. En canvi, Gavi es dubta per una contusió al genoll que l'obliga a entrenar-se al marge. I del femení blaugrana destaquem que el clàssic de la Lliga contra el Real Madrid del 3 o 4 d'octubre es disputarà al Camp Nou. Del Barça passem a l'Espanyol.
1: 3CAT Info.
2: El club blanquiblau està en negociacions avançades amb el Bayern de Múnich per fitxar l'extrem Brian Zaragoza, que arribaria cedit, però amb una obligació de compra al final de la temporada. D'altra banda, el davanter de l'Espanyol, Pere Milla, s'ha mostrat optimista respecte de la visita del proper dissabte al camp de la Real Societat.
3: L'any passat vam estar a punt de guanyar allà, se'ns va escapar al final, així que bueno, aquest any toca guanyar.
2: Més futbol. Aquest dimarts s'ha disputat un partit més, pendent de la primera jornada a la primera divisió, el València 0, Betis 1. Aquest dimecres es disputarà el Madrid-Real Societat i en la prèvia el preparador blanc, Josep Mourinho, ha assegurat que voldria que la seva actual plantilla quedés intacta en el que queda de mercat de fitxatges, sense arribades ni sortides, per tant. I el portuguès també ha parlat de la seva personalitat en comparació amb la seva primera etapa a la banqueta del Madrid.
4: Desde hace años, no solamente ahora que he llegado aquí, me siento más tranquilo, más control de mis emociones. A lo mejor son los jugadores que me están también protegiendo y la gente que trabaja aquí que me están protegiendo de mi lado oscuro de personalidad.
1: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
2: En futbol internacional, l'exentrenador i exjugador del Barça, Xavi Hernández, l'han presentat com a nou seleccionador dels Països Baixos.
5: Va ser un aprenentatge molt gran, va ser un màster quan vam estar en la nostra etapa a Camp Barça i nosaltres el que volem, el gran repte d'aquí és d'alguna manera impregnar els jugadors i a la federació d'aquesta filosofia nostra, que al final a Camp Barça ens vam nutrir moltíssim de la idea neerlandesa i el que volem és d'alguna manera tornar això.
2: En l'acte, des de la Federació Neerlandesa, han sorprès admetent que Xavi era la tercera opció per al càrrec, després de Pep Guardiola, que era la primera, i d'Arne Slot, que era la segona. Xavi substitueix Ronald Koeman, que va dimitir després del Mundial. I a la Premier League anglesa, el brasiler Savinho, ex del Girona, l'han traspassat al Manchester City cap al Tottenham, per 87 milions d'euros, més 13 en variables. Dit això, obrim pàgina poliesportiva parlant de ciclisme.
1: L'actualitat esportiva a fons.
2: Pas de gegant de Tadej Pogačar de cara a assolir el triomf final a la Volta a Espanya. L'eslové de l'equip Emirates s'ha imposat en solitari a la quarta etapa, de 104 quilòmetres de muntanya amb sortida i arribada a Andorra la Vella, i ha refermat el seu lideratge a la general. Pogačar ha atacat a 50 quilòmetres de l'arribada, ha marxat en solitari i ha avantatjat de 2 minuts i 39 segons als seus perseguidors més immediats, Mas, Roglic, Kuss, Only Gal i Vidar. Pogačar s'ha donat per satisfet, han acabat.
6: Qualsevol avantatge és més que suficient. És molt bo perquè ara puc estar més tranquil i confiat. Ara toca seguir treballant dia a dia, però segur que serà menys estressant.
2: A la general, Pogacar conserva el mallot vermell de líder, ara amb 3 minuts i 21 segons de marge respecte del segon, el també eslové Primoz Roglic, del Red Bull. Aquest dimecres, cinquena etapa, 173 quilòmetres en territori català, entre Falset i Roquetes. Del ciclisme al bàsquet.
1: 3CAT Info.
2: A la Lliga CB, el Girona ha anunciat el fitxatge de l'escorta dominica de 24 anys, Jaciel Pérez, que arriba de la Lliga de Puerto Rico. I al pont dels Estats Units de tenis, el barceloní Max Alcalá ha quedat eliminat a la fase prèvia, en caure en dos sets enfront de l'hongarès Zombor Piros, 2-6 i 1-6.
1: 3CAT Info. 3CAT Info. Són 4:45.

0: Principals titulars d'aquesta hora. Una seixantena de dotacions dels bombers treballen per apagar l'incendi que crema al Parc Natural de Collserola. El foc continua actiu, però en fase d'estabilització i ja ha calcinat almenys 35 hectàrees. S'han confinat els barris de Ciutat Meridiana i Torre Baró de Barcelona. Margarita Robles i Fernando Grande Marlaska s'emboliquen sobre les advertències del CNI per l'entrada massiva a Ceuta. La ministra de Defensa assegura que es va informar d'una convocatòria, però el titular d'Interior nega avisos d'un assalt tan multitudinari. El govern defensa la decisió de no enviar cap alerta als mòbils per les pluges dels últims dies al Tarragonès i al Baix Camp. La consellera Paneque ho ha atribuït a criteris tècnics i s'ha compromès a revisar les actuacions. A partir d'ara també explicarem que el govern posarà sobre la taula nous incentius per als docents per tal de garantir que aquest curs es puguin fer les colònies amb normalitat arran de l'amenaça del col·lectiu si no s'arriba a acords estructurals. I parlarem del cineasta nord-americà Robert Eggers, que rebrà un dels premis honorífics del Festival de Cinema Fantàstic de Sitges.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: Que el porter internacional croat Dominik Livaković ja és a Barcelona per fitxar pel Barça. Passarà la revisió mèdica aquest dimecres i arriba procedent del Fenerbahçe turc. En paral·lel, el club blaugrana valora si el cedeix a un altre equip.
0: I el temps, aquest dimecres tindrem un matí més ennuvolat amb algun ruixat dispers que podria anar acompanyat de fang. Matí menys fresc i les màximes quedaran més baixes al litoral i al prelitoral. Els valors més alts seran de 33 o 34 graus. A la tarda, més estones de sol. Una seixantena de dotacions dels bombers continuen treballant per apagar l'incendi de Collserola, que ja ha arrasat 35 hectàrees. El foc està en vies d'estabilització i hi ha més de 15.000 veïns confinats dels barris de Torre Baró i Ciutat Meridiana. També s'han desallotjat 35 persones preventivament. Collserola, Cristian Roldán.
3: L'activitat al voltant del centre de comandament instal·lat a Collserola ha baixat respecte a les últimes hores. La humitat de la nit i la davallada de les ratxes de vent ha donat una treva i els bombers ara treballen amb més marge. De fet, el cap de Servei d'Acció Territorial del Consorci del Parc de Collserola, Joan Vilamú, explicava que el vent ha provocat que aquest foc es descontrolés durant la tarda.
4: Avui el problema ha estat que quan ha arribat a dalt ha agafat una mica més de vegetació i hi havia una masia que que també s'ha hagut de protegir, i llavors doncs, ha agafat el vent, l'ha anat empenyent més, ha començat a fer salts en focus secundaris cap a la cara nord, que és molt més forestal, i és el que ha estat donant problemes des de mitja tarda.
3: Durant la nit, els esforços se centren en remullar els focus secundaris, localitzar punts calents i, sobretot, consolidar el perímetre de l'incendi. Si les condicions evolucionen favorablement, el foc es podria donar per estabilitzat durant el matí. Això sí, la nit serà clau. Sergi Bové és el cap d'intervenció dels bombers de Barcelona.
5: El que hem de procurar és que no hi hagi un canvi de condicions a la nit a pitjor, que no hi hagi un canvi de vent i que ens descontroli els dos flancs, perquè no els tenim controlats encara. Estem treballant, estan a punt.
3: Mentrestant, es manté el confinament de les prop de 15.000 persones dels barris de Ciutat Meridiana i de Torre Baró de Barcelona. Precisament en aquest darrer barri s'ha evacuat una trentena de persones per precaució.
0: Els ministres Margarita Robles i Fernando Grande Marlaska s'emboliquen amb versions sobre l'entrada massiva de migrants a Ceuta i no aclareixen si l'haurien pogut evitar. La titular de Defensa admet que el CNI va informar d'un intent de passar la frontera nedant que es va acabar desbordant i el d'Interior assegura que no tenien informació que fes preveure la magnitud de l'allau de persones. Madrid, Dani Saindeaja.
6: Era la primera de les 8 compareixences dels ministres al Congrés per la crisi de Ceuta i Robles ha admès errors, però n'ha exculpat el CNI. La ministra ha explicat que els serveis d'intel·ligència van detectar un augment de les arribades per mar i que van alertar Interior el dia abans, però admet que l'efecte crida a les xarxes i l'absència de policies marroquins van desencadenar una allau de persones impossible de preveure i d'aturar. A la mateixa hora i des de la Moncloa, Fernando Grande Marlaska s'ha agafat al fet que no hi havia cap informació que apuntés a una arribada tan massiva de migrants.
7: Nuestras fuerzas armadas, los servicios de inteligencia y obviamente el CNI realizaron la labor que competencialmente les era y es exigible.
8: No hay ningún informe de esas características con algo relativamente similar a lo que pasó.
6: I tot i evitar les acusacions directes contra el Marroc, Robles n'ha insinuat una responsabilitat per omissió.
7: No me corresponde a mí hablar del país vecino. El país vecino sabrá lo que ha hecho y lo que no ha hecho.
6: Això el dia que diversos ministres marroquins han tornat a reivindicar l'annexió de Ceuta i Melilla, Robles els ha replicat que les dues ciutats són espanyolíssimes.
0: Durant la compareixença de Margarita Robles al Congrés, l'oposició i els socis de la investidura han coincidit a criticar la gestió de la crisi de Ceuta que ha fet fins ara el govern espanyol. Retreuen a la Moncloa haver reaccionat tard i malament, sense coordinació i amb explicacions poc convincents. Sentim Esther Muñoz, del PP, Francesc Marc Álvaro, d'Esquerra, i Isidre Gavín, de Junts.
1: Ustedes no hicieron nada. Era evitable. Ya había ocurrido. Había precedentes. Tenían que estar preparados.
9: Diria que el president Sánchez no ho ha fet bé, ell personalment. Ha estat absent o no ha estat prou present?
10: La descoordinació entre unitats i organismes del propi govern, especialment greu entre defensa i interior. Infravalorar possibles amenaces híbrides com la utilització de la frontera.
0: Els socis de Sumar han descarregat la responsabilitat en el Marroc i en una pressió migratòria que diuen anirà en augment.
11: 3CAT Info.
0: El govern ha sortit al pas de les crítiques per no haver enviat alertes als mòbils en els últims episodis d'aiguats intensos que han afectat el sud del país. L'executiu ha al·legat que aquestes decisions es prenen de manera col·legiada i seguint criteris tècnics i d'utilitat. Ho ha dit aquest dimarts la consellera portaveu, Sílvia Paneque, després de la primera reunió de govern del curs. Paneque ha afegit que les previsions meteorològiques no apuntaven a un risc màxim de pluges torrencials. Amb tot, la portaveu ha assegurat que s'analitzaran les actuacions.
12: Revisió sempre de cada fenomen i serà, i si hi ha mesures de millora, es comunicaran, però els criteris pels quals s'envia un SALER, més enllà dels protocols, són tècnics, continuaran sent tècnics.
0: Alguns alcaldes de municipis afectats pel temporal d'ahir, el Tarragonès i el Baix Camp, van trobar a faltar l'enviament d'alertes. És el cas dels de Torredembarra i Cambrils, Raül García i Oliver Klein. Són declaracions a 3CAT Info.
13: Un cop, tot i que estigués ja desenvolupant-se aquesta tempesta, doncs un missatge potser hagués anat bé a la població, simplement per garantir que la gent no es mogués.
14: Si hi hagués una previsió més clara, un avís més nítid, doncs, evidentment, ens estalviaria i ens ajudaria molt en la nostra tasca.
0: En canvi, l'alcalde de Tarragona, el socialista Rubén Viñuales, deia al matí de Catalunya Ràdio que no es podia preveure la dimensió del fenomen i que seria cínic i injust demanar responsabilitats al govern. Pel que fa a l'oposició, els grups parlamentaris de Junts, els Comuns, el PP i Vox han demanat la compareixença de la consellera d'Interior, Núria Parlon, per explicar la gestió d'aquests darrers episodis de pluges. Els juntaires i els comuns també volen les explicacions de la directora de Protecció Civil, Marta Cassany. Les pluges de dilluns han afectat els pagesos del Priorat. La zona amb danys més importants és la dels municipis de Falset i Marçà. Als camps més perjudicats s'ha perdut més de la meitat de la collita. Tarragona, Jordi Barranca.
15: La tempesta va ser forta i la pedregada més localitzada. Després d'un primer balanç, els danys són desiguals. Es concentren sobretot al sud de la comarca del Priorat, al voltant de Falset. Josep Ramon Sedó, responsable comarcal del Vid Unió de Pagesos.
16: Aquí es va concentrar bastant a Falset i Marçà, entre un 40 i un 60%. Estàvem collint, saps? I vull dir, si això se fa un mes abans, hi ha productes que ho cicatrisen, se salva la collita, però és que ara el raïm que té un 25% de fet malbé, si no es cull avui o demà o passat demà, se podrirà i ja no pots tirar aquest producte i es farà malbé tot el raïm.
15: Els propers dies seran importants també perquè els pagesos puguin acabar d'entrar tot el raïm abans que es faci malbé. Altres cultius tocats han estat les oliveres i els ametllers.
0: Unes tempestes que també van afectar fins a 340 hectàrees de conreus fruiters al Segrià i a la Noguera. El municipi amb danys més importants ha estat el Manà, el Segrià, amb afectacions d'entre el 50 i el 70% de la fruita. La pedregada, però, arriba a la recta final de la campanya i per això l'afectació ha estat menor, com destaca Elisabet Porta, de l'Associació de Defensa Vegetal Terres de Ponent.
17: Hem trobat baixa afectació, ja que molts cultius estaven ja collits. Però si aquesta pedregada hagués estat doncs, a principis de temporada, possiblement doncs, parlaríem d'una afectació més gran.
0: Pel que fa als cultius, els danys s'han registrat principalment en varietats de préssecs tardans i pera, que quedava per collir. I creix el conreu de la figa a Catalunya, on es colliran aquest any 5.000 tones d'aquesta fruita, la majoria a les comarques de Lleida. L'augment d'hectàrees cultivades en altres països europeus, però, n'ha fet baixar els preus al mercat. Lleida, Júlia Albacar.
18: La producció de figa ha crescut en els darrers anys a Catalunya, tot i que també ha augmentat en països com Grècia i Turquia i altres zones de la península Ibèrica. Això ha fet que n'hi hagi més quantitat al mercat i que el preu s'hagi reduït. Àlex Lladonosa és productor de figues al Guaire, una de les zones més reconegudes d'aquest cultiu.
19: Anys enrere, la figa es pagava amb uns preus bastant alts, estem parlant de 4 euros, podria ser un bon preu, però aquests anys enrere, inclús aquest any, estem parlant d'euro i mig, 2 euros, però ja et dic, el marge que et quede, si acabes aplicant tots els costos de caixa, transport i totes aquestes coses, el marge és bastant poc, per dir quasi bé escàs.
18: La collita comença aquest any 2 setmanes més aviat per les temperatures altes de l'estiu, que també han provocat que els fruits siguin més petits.
11: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: El govern posarà sobre la taula nous incentius per als mestres per garantir que les colònies es facin amb normalitat. Això després que encara coegi l'amenaça de sindicats com l'USTEC, el majoritari, de no fer-les si no s'arriba a acords estructurals amb el departament. N'ha parlat la consellera portaveu, Sílvia Paneque.
12: Havíem activat, com saben, el mecanisme d'aquells 50 euros per pernoctació doncs fora de casa. Doncs des del departament, com dic, es traslladarà si pot haver-hi alguna altra millora doncs, que pugui fer que aquesta situació reverteixi, perquè, en fi, forma part de l'oferta educativa i de lleure de moltes escoles i és una qüestió que efectivament preocupa el govern.
0: El govern defensa que està desenvolupant l'acord al qual va arribar al maig amb 3 sindicats i l'escola concertada. Un acord, però, que no van ratificar els mestres en la consulta que va fer l'USTEC. Els veïns del Putxet, que continuen desallotjats per l'esvoranc de la línia 9 del metro de Barcelona, tindran divendres més detalls del retorn a casa seva. Ho ha anunciat la portaveu del govern, Sílvia Paneque, que assegura que els treballs d'estabilització del terreny avancen segons el que estava planificat.
12: Els treballs continuen, les lectures es mantenen estables i el que queda per veure en aquests moments és, de les que queden, quin calendari doncs podem donar.
0: Fins ara, el 60% dels residents afectats ja han rebut l'autorització per tornar a casa, però encara falta saber quan ho podran fer el 40% restant. L'1 d'octubre entrarà en vigor el nou Reglament General de Circulació de la DGT, que posarà al centre la protecció dels usuaris més vulnerables a la via. Els col·lectius de motoristes veuen insuficient la reforma de la normativa. Entre d'altres, s'incorporen noves exigències, com per exemple portar guants a totes les vies o no circular amb calçat obert. Tot i valorar positivament aquestes mesures, el col·lectiu considera que la reforma posa massa el focus en la responsabilitat individual dels usuaris i reclamen a l'administració que també n'assumeixi. Manel Pérez és membre del col·lectiu 1.000 revolts de motoristes de Catalunya.
20: Només es mira la seguretat a nivell d'usuari personal, però la seguretat és general. I crec que el pes a nivell de seguretat és més gran el de l'administració que el nostre. Pues l'estat de les carreteres, molta falta de manteniments, hi ha factors molt més perillosos que no depèn de nosaltres, sinó que és l'administració qui té les eines per solucionar aquests temes.
0: Els cascos homologats passaran a ser obligatoris i els guants també hauran de complir aquest requisit. A partir de l'1 d'octubre, els motoristes tindran un any per adaptar-se a aquesta nova exigència.
11: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3CAT Info a Instagram, Facebook i X.
0: El Canadà rebel·la contra Donald Trump i anuncia aranzels de represàlia contra els Estats Units a partir del 8 de setembre. Ottawa aplicarà gravàmens que afectaran els productes lactis, els equips agrícoles, la indústria paperera i l'electrònica provinents del veí del sud. Tot com a represàlia pels aranzels del 50% que Donald Trump els va imposar un cop va fracassar les negociacions comercials. François-Philippe Champagne és el ministre de Finances canadenc.
21: Avui anuncio que el Canadà igualarà els aranzels dels Estats Units dòlar per dòlar. A partir del 8 de setembre, el Canadà imposarà gravàmens per valor de 27.500 milions de dòlars que aniran del 15 al 25 i fins al 50% en represàlia als dels Estats Units.
0: Enmig d'aquesta guerra comercial, Trump diu que es planteja canviar el nom del llac Ontario per posar-li llac Amèrica.
11: El temps.
0: Sentim la previsió de Gemma Puig.
2: Els núvols han anat en augment i mantindrem aquest cel ennuvolat, força tapat durant aquest dimecres a bona part del matí, fins i tot amb alguna gota, amb algun ruixat irregular, més probable cap a punts de la Catalunya central, punts del prelitoral o Pirineu. Aquestes precipitacions aniran acompanyades de fang. Tenim aquesta entrada de pols sahariana, vent de sud, que es bufarà amb més intensitat cap a ponent, però també cap a les cotes altes del Pirineu, i es mantindrà aquí amb cops de 80-90 km per hora durant bona part de la tarda. Amb temperatures que al matí no baixaran tant, tindrem un matí menys fresc, i al migdia la temperatura sí que quedarà més baixa a la costa i al prelitoral. Els valors més alts demà cap a ponent o interior de l'Ebre, entre els 33, potser algun valor arribant als 34 graus. A la tarda alguna nuvolada, i pot haver alguna gota cap al Pirineu occidental. I diumenge mantindrem els núvols a la costa, però les temperatures començaran a pujar altre cop una mica més.
11: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
0: A Palma, la policia ha detingut un entrenador de vòlei acusat de violar una de les seves jugadores menors d'edat, de 15 anys. L'acusat s'ha negat a declarar davant del jutge, que li ha imposat un ordre d'allunyament. Caterina Carmen Jaume.
4: L'home feia 3 anys que entrenava l'equip i va convidar una de les jugadores a sopar a casa seva. Després la va tancar a una habitació, la va immobilitzar i la va violar. També li va exigir que no digués res a ningú. La família va sospitar que alguna cosa li havia passat a la nina perquè va canviar de caràcter, fins que ho va confessar. La policia va detenir l'entrenador i després de passar a disposició judicial i de no declarar, li han imposat un ordre d'allunyament.
11: 3CAT Info.
0: La residència de gent gran de Gràcia, a Barcelona, s'ha convertit en el primer centre respectuós amb el col·lectiu LGTBIQ i més. És un distintiu pioner que inclou la formació de més de 2.500 professionals del sector amb l'objectiu de garantir tots els drets LGTBI als centres públics i de gestió pública catalans. Ho ha explicat el conseller de Drets Socials, Raúl Moreno.
22: I és important que quan nosaltres arribem a aquestes residències les nostres parelles puguin venir a veure'ns, que puguem expressar-nos de manera natural.
0: Entre les residents hi ha la Carme, de 89 anys, membre del col·lectiu, que viu al centre des de fa 3 anys.
23: Home, em sembla fantàstic que puguin tractar tots del meu igual, depèn del seu inclinació sexual. Ho trobo perfecte.
0: La residència ha aconseguit el reconeixement amb l'elaboració de protocols i un reglament que garanteix un espai segur, inclusiu i respectuós. I l'antic recinte industrial de l'Escocesa, al Poblenou de Barcelona, acollirà d'aquí 3 anys habitatge per persones amb discapacitat intel·lectual i col·lectius vulnerables, innovació alimentària i creació cultural. Algunes de les antigues naus es transformaran en pisos per una setantena de persones que, pel seu estat, no podrien accedir a altres promocions. Estaran assistits per la Fundació Empans, que acompanya persones amb risc d'exclusió. Altres edificis de l'antic patrimoni industrial es destinaran a projectes de cooperativisme i a un centre d'innovació gastronòmica. Dues naus ja funcionen com a centres de creació artística. L'alcalde, Jaume Collboni, considera que el projecte aplega dues aspiracions.
24: Fer possible el dret a quedar-se al barri i el dret a quedar-se a la ciutat. I fer una cosa que és molt difícil, que és prosperar, progressar, tenir èxit, però que això no vagi en detriment de viure al barri o de viure a la ciutat.
0: S'invertiran prop de 52 milions d'euros i es crearan més de 500.000 de llocs de treball, tot plegat amb l'objectiu que estigui en ple funcionament al 2029. Alguns ajuntaments comencen a contractar eines d'intel·ligència artificial per gestionar el turisme, sobretot a la Costa Brava. Fan servir una plataforma que els permet saber, sense intermediaris, d'on són els turistes i quants dies es queden a la zona. Girona, Núria Peraire.
25: Una cinquantena d'entitats, com Consells Comarcals i Municipis, la majoria de la Costa Brava, fan servir la plataforma d'intel·ligència artificial d'Atur. Processa dades perquè els ajuntaments tinguin informació real i directa sobre si els turistes s'allotgen en hotels o apartaments o de quins països són. Els ajuda, per exemple, a l'hora de decidir què pot ser més interessant a promocionar. La plataforma utilitza dades de l'Institut Nacional d'Estadística. Ho expliquen el doctor en turisme i promotor de la plataforma, Jaume Marín, i el primer tinent d'alcalde de turisme de Blanes, persones, Joan Felip.
1: Fins ara les estadístiques eren d'ocupació hotelera o es feien estimacions des d'oficines de turisme, així. Aquí no. Agafes totes les dades de tots els mòbils que pernocten a qualsevol destinació i, per tant, és una dada molt fiable.
3: Podem veure on tenim que incidir amb més ganes, si tenim que reforçar algun tema.
25: Les dades de Blanes, Platja d'Aro i l'Escala mostren que creixen els turistes al maig, fora de la temporada d'estiu. Do not dread darkness.
0: El director del Faro i Nosferatu, Robert Eggers, rebrà un dels premis honorífics del Festival de Cinema Fantàstic de Sitges. Li entregaran una màquina del temps en reconeixement a la seva trajectòria perquè, segons el festival, Eggers ha contribuït de forma decisiva a la renovació del cinema fantàstic i de terror. El cineasta nord-americà, a més, presentarà la seva nova pel·lícula, Licantropo, que s'estrenarà el 8 de gener. És una història de terror folklòric sobre un home llop ambientada a l'Anglaterra del segle XIV. Willem Dafoe torna a treballar amb Eggers després dels seus papers a El Faro, Nosferatu i El Hombre del Norte. En aquesta ocasió comparteix protagonisme amb Lily Rose Depp i Aaron Taylor Johnson. Serà el segon cop que Eggers visitarà Sitges després que el 2015 inaugurés la 48a edició del festival amb la seva òpera prima, La Bruja. El Festival de Cinema Fantàstic de Sitges es farà del 8 al 18 d'octubre.
5: Ei, mòmia fans! Us parla el vostre bro en emissió des de London, UK! Digues una coseta als meus followers!
0: Arriba als cinemes la quarta entrega de la saga de Tadeu Jones. Aquest cop, l'arqueòleg més despistat del món és pare d'una nena de 2 anys. La presència de la petita farà embogir de gelosia la mòmia, un dels millors amics del Tadeu, i tot plegat acabarà en un gir amb el temps. Montse Pujol.
6: 3Cat Info ha parlat amb el director de la saga, Enrique Gato, que argumenta que era el moment de plantejar el tema de la paternitat.
7: Un poco porque ha crecido conmigo, ¿no? Y porque yo también he sido papá hace ya muchos años y ahora puedo hablar con autoridad de este tema y muy en primera persona, ¿no? Que no quería hacerlo despegado del personaje, sino quería hacerlo muy, muy metido en el personaje.
6: El director de la saga afegeix que en aquest film hi ha diverses referències cinematogràfiques.
7: Pues me gusta aprovechar cualquier hueco, cualquier resquicio que hay por ahí para hacer el homenaje más evidente todavía, ¿no? Si puede ser, en forma de imagen y de hacer pequeños guiños a secuencias que están grabadas en la cabeza de la gente. Y sí, hay unos cuantos.

0: entre els dos pobles i que s'estrenarà aquest mes de setembre. Oliana, Joaquim Albalate.
1: La figura es diu Lusuriu i està inspirada en Sant Lusori, el patró d'Oliana. La seva cara, però, està feta amb intel·ligència artificial perquè a Sardenya no es poden venerar figures de persones reals. S'ha construït a Catalunya, però amb tots dos pobles col·laborant. El vestit i la música són de Sardenya i la figura i el ball, catalans. L'Anna i el Bastiano són dos dels participants.
2: Ells no saben ni que era un gegant fins al moment que han arribat aquí i no l'havien provat mai. I ha sigut una experiència, crec que bastant maca per tots, tant per naltres com per ells.
3: Ha estat una bella cosa.
4: Ha estat bonic provar coses noves i les tradicions d'altres llocs. Sempre és bonic veure joves que mantenen vives les tradicions, com nosaltres intentem fer al nostre país.
1: Els dos pobles estaran agermanats des del 2018. La figura s'estrenarà a Oliena aquest setembre i a Lusuriu hi viatjarà acompanyat dels 5 gegants d'Oliana.
0: I un grup d'investigadors catalans del CREAF estudia com prevenir incendis guiant des de la distància vaques que pasturen. Ho fan mitjançant collars amb sensors GPS per controlar el moviment del ramat amb senyals acústics. La prova es fa amb la vaca de l'Albera, una raça que pastura per aquesta zona de l'extrem més oriental del Pirineu i que s'alimenta de la vegetació del sotabosc, que sol cremar-se més fàcilment. Mitjançant una aplicació, es limita el perímetre per pasturar i es donen instruccions a l'animal a través del collar. Ho explica Eduard Pla, investigador del CREAF i un dels responsables del projecte.
5: La vaca, quan s'atansa aquest límit, rep un advertiment sonor. Si arriba al límit estricte, rep com una enrampada, com si hagués tocat el fil elèctric.
0: Els collars de les vaques són gratuïts per als participants de la investigació, però tenen un preu de mercat que ronda els 300 euros per unitat. Malgrat que l'import és elevat, el sindicat Unió de Pagesos espera que aquesta tecnologia es pugui consolidar entre pastors i ramaders.
6: Esports.
0: Amb David Ubach.
7: El porter internacional croat Dominik Livaković ja és a Barcelona des d'aquest dimarts per fitxar pel Barça. Livaković, de 31 anys, passarà la revisió mèdica aquest dimecres i arriba procedent del Fenerbahçe turc. En paral·lel, el club blaugrana valora si el manté en plantilla per si el suplent de Joan García o bé si el cedeix a un altre equip. Mentrestant, l'equip de Hansi Flick prepara el partit de Lliga de dijous contra l'Atlètic Club de Bilbao al Camp Nou, un duel pendent de la primera jornada. Rodri disposarà, molt probablement, dels seus primers minuts amb la samarreta blaugrana després d'iniciar aquest dilluns els entrenaments amb el grup. En canvi, Gavi es dubta per una contusió al genoll que l'obliga a entrenar-se al marge. I del femení blaugrana, afegim que el clàssic de la Lliga contra el Real Madrid del 3 o 4 d'octubre es disputarà al Camp Nou. Del Barça passem ara a l'Espanyol. El club blanquiblau està en negociacions avançades amb el Bayern de Múnic per incorporar l'extrem Brian Zaragoza, que arribaria cedit, però amb una obligació de compra al final de la temporada. D'altra banda, el davanter de l'Espanyol, Pere Milla, s'ha mostrat optimista respecte de la visita del proper dissabte al camp de la Real Societat.
8: L'any passat vam estar a punt de guanyar allà, se'ns va escapar al final, així que bueno, aquest any toca guanyar.
7: Més futbol.
6: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
7: Aquest dimarts s'ha jugat un partit més, pendent de la primera jornada a la primera divisió, el València 0, Betis 1. Aquest dimecres es disputarà el Madrid-Real Societat. En la prèvia, el preparador blanc, Josep Mourinho, ha assegurat que voldria que la seva actual plantilla quedés intacta en el que queda de mercat de fitxatges, sense arribades ni sortides, per tant. I el portuguès també ha parlat de la seva personalitat en comparació amb la seva primera etapa a la banqueta del Madrid.
9: Desde hace años, no solamente ahora que he llegado aquí, me siento más tranquilo, más control de mis emociones. A lo mejor son los jugadores que me están también protegiendo y la gente que trabaja aquí que me están protegiendo de mi lado oscuro de personalidad.
6: 3CAT Info.
7: En futbol internacional, l'exentrenador i exjugador del Barça, Xavi Hernández, l'han presentat com a nou seleccionador dels Països Baixos fins al 2030. En l'acte, Xavi ha assegurat que vol implementar el model de joc del Barça i la seva experiència a la banqueta blaugrana ara amb el combinat neerlandès en aquesta nova etapa canseta. També en l'acte, el director tècnic de la Federació Neerlandesa, per la seva banda, que és Nigel de Jong, ha sorprès admetent que Xavi era la tercera opció per al càrrec, després de Pep Guardiola, que era la primera, i d'Arne Slot, la segona.
10: La primera opció era Pep Guardiola, però volia agafar-se un any sabàtic després de la seva etapa al Manchester City. Arne Slot era un altre candidat, després de la seva estada al Liverpool, però volia seguir en el futbol de clubs.
7: Xavi substitueix en el càrrec Ronald Koeman, que

0: va dimitir després del Mundial. Obrim ara pàgina de Poliesportiva parlant de ciclisme.
1: Tresca Tinfo.
0: I del pas de gegant, doncs, que ha fet Tadej Pogacar de cara a assolir el triomf final a la Vuelta a Espanya. L'eslové de l'equip Emirates s'ha imposat en solitari a la quarta etapa de 104 quilòmetres de muntanya amb sortida i arribada a Andorra la Vella. I ha refermat així el seu lideratge a la general. Pogacar ha atacat a 50 quilòmetres de l'arribada, ha marxat en solitari i ha avantatjat de 2 minuts i 39 segons els seus perseguidors més immediats. A la general, Pogacar, com dèiem, conserva el mallot vermell de líder, ara amb 3 minuts i 21 segons de marge respecte del segon, que és el també eslové Primo Roglic, del Red Bull. Tercer és el balear del Movistar, Enric Mas, a 3 minuts i 32 segons. El nord-americà del Visma, Sepp Kuss, és quart a 3:44 i veu Pogacar imbatible, en declaracions al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
2: Es imbatible, si no tiene contratiempos o problemas, es imbatible, pero ya sabíamos eso.
0: Parlem ara de tenis. A l'Open dels Estats Units, el barceloní Max Alcalá ha quedat eliminat a la fase prèvia en caure en dos sets enfront de l'hongarès Zsombor Piros, 2-6 i 1-6. I als vuitens de final dels dobles mixtos, el murcià Carlos Alcaraz ha reaparegut després de 4 mesos de baixa per lesió. Fent parella amb Serena Williams, han accedit als quarts de final. En bàsquet, a la Lliga CB, el Girona ha anunciat el fitxatge de l'escorta dominicà de 24 anys, Hassel Pérez, que arriba de la Lliga de Puerto Rico, però que la temporada passada també va jugar al Granada. Hassel Pérez firma per 2 temporades amb els gironins. I al Mundial de MotoGP, l'escuderia KTM ha anunciat que Pol Espargaró tornarà a substituir Maverick Viñales al Gran Premi de l'Aragó, que es disputarà aquest proper cap de setmana. Viñales continua recuperant-se d'una lesió.
1: Trescat Info. Trescat Info.

0: Una seixantena de dotacions dels bombers continuen treballant per apagar l'incendi que crema al Parc Natural de Collserola. El foc continua actiu en fase d'estabilització i ja ha calcinat almenys 35 hectàrees. S'han confinat els barris de Ciutat Meridiana i Torre Baró de Barcelona i també s'han desallotjat 35 veïns de la primera fila d'habitatges. Margarita Robles i Fernando Grande Marlaska s'emboliquen sobre les advertències del CNI per l'entrada massiva a Ceuta. La ministra de Defensa assegura que es va informar d'una convocatòria, però el titular d'Interior nega avisos d'un assalt tan multitudinari. El govern espanyol fa el primer pas per endurir la legislació migratòria d'acord amb la normativa europea. El govern ha defensat la decisió de no enviar cap alerta als mòbils per les pluges dels últims dies al Tarragonès i al Baix Camp. La portaveu Sílvia Paneque ho ha atribuït a criteris tècnics i s'ha compromès a revisar les actuacions per si cal introduir canvis de cara al futur. Els municipis del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre comencen a avaluar els danys pel temporal que els va tornar a colpejar dilluns, principalment per les pedregades i les fortes ratxes de vent. Els alcaldes demanen al govern ajudes per poder sufragar-ne els danys. El Ministeri de l'Interior investiga si hi va haver un ús desproporcionat de la força en els cops de porra de la Policia Nacional contra un aficionat del Barça que portava estelades en la prèvia del partit contra l'Elx. A Catalunya, el govern ha condemnat l'actuació i assegura que no es poden prohibir estelades als camps de futbol. El president rus Vladimir Putin amenaça de confiscar empreses si considera que no han protegit prou bé les seves infraestructures dels drons ucraïnesos. Tot plegat mentre Kiev posa al centre dels seus atacs la segona gran empresa russa de comerç electrònic, Ozon. Mor als 80 anys la icona de la música country Dolly Parton. Autora d'èxits com Jolene i I Will Always Love You, va guanyar 11 premis Grammy i va triomfar també al cinema i la televisió. El president Donald Trump ha escrit a la seva xarxa social que baixarà la bandera americana a tots els Estats Units durant una setmana.
1: Esports.
2: El porter internacional croat Dominic Livaković ja és a Barcelona per fitxar pel Barça. Passarà la revisió mèdica aquest dimecres i arriba procedent del Fenerbahçe turc. En paral·lel, el club blaugrana valora si el cedeix a un altre equip. L'Espanyol està en negociacions avançades amb el Bayern de Múnic per fitxar l'extrem Brian Zaragoza, que arribaria cedit però amb una obligació de compra al final de la temporada. I Tadej Pogačar s'ha imposat en solitari a la quarta etapa a la Volta Ciclista a Espanya, de 104 quilòmetres de muntanya, amb sortida i arribada a Andorra la Vella. I a la general, avantatge ara de 3 minuts i 21 segons al segon, que és el també eslové Primoz Roglič.
0: El temps aquest dimecres tindrem un matí més ennuvolat amb algun ruixat dispers que podria anar acompanyat de fang. Matí menys fresc i les màximes quedaran més baixes al litoral i al prelitoral. Els valors més alts seran de 33 o 34 graus. A la tarda, més estones de sol.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3CAT Info.
0: Una seixantena de dotacions dels bombers continuen treballant per apagar l'incendi de Collserola, que ja ha arrasat 35 hectàrees. El foc està en vies d'estabilització i hi ha més de 15.000 veïns confinats dels barris de Torre Baró i Ciutat Meridiana de Barcelona. També s'han desallotjat 35 persones preventivament. Collserola, Cristian Roldán.
3: L'activitat al voltant del centre de comandament instal·lat a Collserola ha baixat respecte a les últimes hores. La humitat de la nit i la davallada de les ratxes de vent han donat una treva i els bombers ara treballen amb més marge. De fet, el cap de Servei d'Acció Territorial del Consorci del Parc de Collserola, Joan Vilamú, explicava que el vent ha provocat que aquest foc es descontrolés durant la tarda.
4: Avui el problema ha estat que quan ha arribat a dalt ha agafat una mica més de vegetació, hi havia una masia, Can Rius, que també s'ha hagut de protegir, i llavors doncs, ha agafat el vent, l'ha anat empenyent més, ha començat a fer salts en focus secundaris cap a la cara nord, que és molt més forestal, i és el que ha estat donant problemes des de mitja tarda.
3: Durant la nit, els esforços se centren en remullar els focus secundaris, localitzar punts calents i, sobretot, consolidar el perímetre de l'incendi. Si les condicions evolucionen favorablement, el foc es podria donar per estabilitzat durant el matí. Això sí, la nit serà clau. Sergi Bové és el cap d'intervenció dels bombers de Barcelona.
5: El que hem de procurar és que no hi hagi un canvi de condicions a la nit a pitjor, que no hi hagi un canvi de vent, i que ens descontroli els dos flancs, perquè no els tenim controlats encara. Estem treballant, estan a punt.
3: Mentrestant, es manté el confinament de les prop de 15.000 persones dels barris de Ciutat Meridiana i de Torre Baró de Barcelona. Precisament en aquest darrer barri s'ha evacuat una trentena de persones per precaució.
0: Al País Valencià, els bombers han aconseguit controlar l'incendi forestal de Sogorba, a la comarca de l'Alt Palància. L'incendi, que va ser causat per un llamp fa gairebé una setmana, ha cremat 630 hectàrees del Parc Natural de la Serra Calderona. Encara al País Valencià, ara que fa un mes de l'incendi que va calcinar la Vall d'Uixó, calculen que els danys que ha causat superen els 40 milions d'euros. Les ajudes perquè es pugui superar aquesta situació i el municipi se'n pugui refer econòmicament no acaben d'arribar. A Eslida, Pepa Ferrer.
6: A Eslida, Huertana, dues de les poblacions més afectades per l'incendi de la Vall d'Uixó, l'agricultura ha quedat molt tocada. A banda de les muntanyes cremades, ara han de reactivar l'economia. Lucía Doñate és l'alcaldessa d'Eslida.
7: Fins als cultius que abans paraven el foc han sigut cremats. Aleshores, el problema que tenim ara és l'abandó de tot el camp.
6: Són poblacions que viuen pendents del foc, però temen no tenir prou paciència per suportar-ne tants.
7: El bosc mediterrani, i més el bosc de la Serra Espadà, està molt acostumbrat al foc. El foc torna a crear un altre tipus de vida i un altre tipus de paisatge. De quina manera o quina paciència tenim que tindre nosaltres per aquests canvis de paisatge?
6: A Begís, fa 4 anys, un incendi va cremar unes 20.000 hectàrees. Només s'ha recuperat un 5% de la muntanya, encara no s'ha repoblat i les ajudes promeses no han arribat. María José Madrid n'és l'alcaldessa.
8: 1 milió d'euros per arreglar planta embotelladora, el camino i tal i qual, i ese dinero, a pesar de estar en los presupuestos, jamás llegó a Begís. Todavía no se han acabado de retirar árboles caídos que habían.
6: Critiquen que després de tants incendis no s'aprèn i que caldria aplicar més mesures per evitar-ne la severitat.
0: Els ministres Margarita Robles i Fernando Grande Marlaska s'emboliquen en versions sobre l'entrada massiva de migrants a Ceuta i no aclareixen si l'haurien pogut evitar. La titular de Defensa admet que el CNI va informar d'un intent de passar la frontera nedant que es va acabar desbordant i el d'Interior assegura que no tenien informació que fes preveure la magnitud de l'allau de persones. Madrid, Dani Sainz de Aja.
9: Era la primera de les 8 compareixences dels ministres al Congrés per la crisi de Ceuta i Robles ha admès errors, però n'ha exculpat el CNI. La ministra ha explicat que els serveis d'intel·ligència van detectar un augment de les arribades per mar i que van alertar Interior el dia abans, però admet que l'efecte crida a les xarxes i l'absència de policies marroquins van desencadenar una allau de persones impossible de preveure i d'aturar. A la mateixa hora, i des de la Moncloa, Fernando Grande Marlaska s'ha agafat al fet que no hi havia cap informació que apuntés a una arribada tan massiva de migrants.
10: Nuestras fuerzas armadas, los servicios de inteligencia y obviamente el CNI realizaron la labor que competencialmente les era y es exigible.
11: No hay ningún informe de esas características con algo relativamente similar a lo que pasó.
9: I tot i evitar les acusacions directes contra el Marroc, Robles n'ha insinuat una responsabilitat per omissió.
10: No me corresponde a mí hablar del país vecino. El país vecino sabrá lo que ha hecho y lo que no ha hecho.
9: Això el dia que diversos ministres marroquins han tornat a reivindicar l'anexió de Ceuta i Melilla, Robles els ha replicat que les dues ciutats són espanyolíssimes.
0: Durant la compareixença de Margarita Robles al Congrés, l'oposició i els socis de la investidura han coincidit a criticar la gestió de la crisi de Ceuta que ha fet fins ara el govern espanyol. Retreuen a la Moncloa haver reaccionat tard i malament, sense coordinació i amb explicacions poc convincents. Sentim Esther Muñoz, del PP, Francesc Marc Álvaro, d'Esquerra, i Isidre Gavín, de Junts.
12: Ustedes no hicieron nada. Era evitable. Ya había ocurrido. Había precedentes. Tenían que estar preparados.
13: Diria que el president Sánchez no ho ha fet bé, ell personalment. Ha estat absent o no ha estat prou present?
14: La descoordinació entre unitats i organismes del propi govern, especialment greu entre Defensa i Interior. Infravalorar possibles amenaces híbrides com la utilització de la frontera.
0: Els socis de Sumar han descarregat la responsabilitat en el Marroc i en una pressió migratòria que diuen anirà en augment. I en plena crisi migratòria a Ceuta, el govern espanyol engega els tràmits per fer més restrictives les lleis d'estrangeria i d'asil. El Consell de Ministres ha aprovat 2 avantprojectes per adaptar la legislació a la nova normativa europea. Els textos preveuen una fase de triatge per a persones que hagin travessat il·legalment la frontera de màxim 3 dies que inclourà un reconeixement mèdic i un examen de vulnerabilitat. També contemplen la retenció en dependències policials de determinats immigrants fins que resolguin els seus expedients en un termini de 12 setmanes. Tot plegat enfocat a accelerar les expulsions de tothom a qui es denegui la protecció internacional. A l'espera dels redactats definitius, que el Congrés haurà d'avalar, i malgrat que el govern espanyol ho nega, juristes i ONGs sospiten que les reformes poden afeblir els drets dels immigrants. Sentim Quim Claveguera, de la Comissió d'Estrangeria del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, i Yolanda Nieves, advocada de SEAR Catalunya.
15: I llavors aquí és on hem de veure aquesta detenció en quines condicions es farà, no? Aquest està en instal·lacions policials, com es faran? De què estem parlant?
16: Hi ha terminis que s'acurten molt més, el qual va en detriment d'aquestes persones.
0: En paral·lel, l'executiu espanyol també ha tirat endavant el comandament únic per gestionar la crisi de Ceuta. En prioritat, insisteixen, per retornar tots els que van entrar a la ciutat autònoma a finals de juliol. El govern ha sortit al pas de les crítiques per no haver enviat alertes als mòbils en els últims episodis d'aiguats intensos que han afectat el sud del país. L'executiu ha al·legat que aquestes decisions es prenen de manera col·legiada i seguint criteris tècnics i d'utilitat. Ho ha dit aquest dimarts la consellera portaveu, Sílvia Paneque, després de la primera reunió del govern del curs. Paneque ha afegit que les previsions meteorològiques no apuntaven a un risc màxim de pluges torrencials. Amb tot, la portaveu ha assegurat que s'analitzaran les actuacions.
17: Revisió sempre de cada fenomen i serà, i si hi ha mesures de millora, es comunicaran, però els criteris pels quals s'envia un SALER, més enllà dels protocols, són tècnics, continuaran sent tècnics.
0: Alguns alcaldes de municipis afectats pel temporal d'ahir al Tarragonès i al Baix Camp van trobar a faltar l'enviament d'alertes. És el cas dels de Torredembarra i Cambrils. Raül García i Oliver Klein. Són declaracions a 3CAT Info.
18: Un cop, tot i que estigués ja desenvolupant-se aquesta tempesta, doncs un missatge potser hagués anat bé a la població, simplement per garantir que la gent no es mogués.
19: Si hi hagués una previsió més clara, un avís més nítid, doncs evidentment ens estalviaria i ens ajudaria molt en la nostra tasca.
0: En canvi, l'alcalde de Tarragona, el socialista Rubén Viñuales, deia al matí de Catalunya Ràdio que no es podia preveure la dimensió del fenomen i que seria cínic i injust demanar responsabilitats al govern. Pel que fa a l'oposició, els grups parlamentaris de Junts, els Comuns, el PP i Vox han demanat la compareixença de la consellera d'Interior, Núria Parlon, per explicar la gestió d'aquests darrers episodis de pluges. Els juntaires i els comuns també volen les explicacions de la directora de Protecció Civil, Marta Cassany. Els municipis del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre afectats per la pedregada de dilluns avaluen els danys en propietats públiques i privades. Hi ha alcaldes que demanaran al govern que gestioni ajudes per al territori. Tarragona, Ricard Buigas.
20: Les brigades municipals de l'Ajuntament tarragoní han treballat tot el dia per recuperar la normalitat en els punts claus de la ciutat. Parcs i alguns monuments patrimonials han estat tancats fins que els tècnics han determinat que eren segurs. Barris i urbanitzacions de Llevant amb molta massa forestal estaran dies per retirar els arbres, com els que van caure a casa de l'Anna Rosa, que viu a Montnars.
21: Mira, això d'aquí és la xemeneia que va volar del pi que va caure a dalt. Bé, en tenim dos, eh? Ha caigut un per cada cantó, un veí del lateral i un de darrere.
20: El barri de la Mora, que s'ha vist moltes vegades afectat per les tempestes, el vent va fer estralls, com explica el president de l'Associació de Veïns, Albert Franquès.
22: Hi ha molts arbres caiguts, l'aigua no va fer tant de mal com altres vegades, però el vent que acompanyava l'aigua sí que ens ha castigat fort.
20: La pedregada també va afectar greument poblacions de la Ribera d'Ebre com Móra d'Ebre. El seu alcalde, Rubén Viernés, ha dit que demanaran ajudes.
23: Demanarem aquesta previsió de que es pugui traure alguna línia especial, si alguna línia de zona catastròfica, etc.
20: Pel que fa al temporal de dissabte passat a Roda de Barà, al Tarragonès, les dues dones ferides per la caiguda d'un mur al port estan en estat crític. Són la mare i la filla de 18 anys. L'Ajuntament de Roda de Barà ha comunicat aquest dimarts que se'ls havia retirat el suport vital i que decretava dos dies de dol. Després ha hagut de rectificar perquè el Departament de Salut ha concretat que continuaven en estat crític.
1: El temps.
0: Sentim la previsió de Gemma Puig.
2: Els núvols han anat en augment i mantindrem aquest cel ennuvolat, força tapat durant aquest dimecres a bona part del matí, fins i tot amb alguna gota, amb algun ruixat irregular, més probable cap a punts de la Catalunya central, punts del prelitoral o Pirineu. Aquestes precipitacions aniran acompanyades de fang. Tenim aquesta entrada de pols sahariana, vent de sud, que es bufarà amb més intensitat cap a ponent, però també cap a les cotes altes del Pirineu, i es mantindrà aquí amb cops de 80-90 km per hora durant bona part de la tarda. Amb temperatures que al matí no baixaran tant, tindrem un matí menys fresc, i al migdia la temperatura sí que quedarà més baixa a la costa i al prelitoral. Els valors més alts demà cap a ponent o interior de l'Ebre, entre els 33, potser algun valor arribant als 34 graus. A la tarda alguna nuvolada, i pot haver alguna gota cap al Pirineu occidental. I diumenge mantindrem els núvols a la costa, però les temperatures començaran a pujar altre cop una mica més.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: El Ministeri de l'Interior investiga si hi va haver un ús desproporcionat de la força en els cops de porra de la Policia Nacional contra un aficionat del Barça que portava una estelada en la prèvia del partit contra l'Elx. Preguntat aquest dimarts per la qüestió, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha admès la possibilitat que la policía se extralimités, tot i que ha evitat condemnar l'actuació policial.
11: Nosotros hemos hecho lo que procede ante unos hechos donde puede haber, digo que puede haber, un uso desproporcionado de la fuerza. Somos los más interesados y la propia Policía Nacional es la más interesada en la pulcritud y que su actuación, como ocurre siempre, sea proporcional.
0: El ministre de l'Interior ha obert la porta a donar explicacions al Congrés. Per la seva banda, els comuns han registrat a la Cambra espanyola una bateria de preguntes demanant a Grande Marlaska si considera que l'actuació va ser adequada i proporcionada. Qui la va ordenar i sota quin criteri? I per què no es requisen símbols preconstitucionals i d'exaltació del nazisme que apareixen en alguns estadis? Des de Catalunya, el govern ha condemnat l'actuació policial. L'executiu considera que cal investigar-la i que no es poden prohibir les estelades als camps de futbol. D'altra banda, l'entitat Acció Cassandra ha presentat una denúncia pels fets i l'Assemblea Nacional Catalana ha anunciat que hi respondrà amb el repartiment de 10.000 estelades a l'exterior del Camp Nou abans del partit entre el Barça i l'Atlètic de Bilbao de dijous.
1: 3Cat Info.
0: Rússia podrà confiscar empreses si considera que no han protegit prou bé les seves infraestructures dels drons ucraïnesos. Això mentre Kiev, després de deixar el límit de la fallida Wildberries, ara ha posat al centre dels seus atacs la segona gran empresa russa de comerç electrònic, Ozon. Moscou, Cristina Solias.
3: Des de dissabte, Ucraïna ha atacat almenys 6 magatzems d'Ozon, però els drons no són l'única amenaça que sobrevola els empresaris russos. En comptes de protegir-los, el Kremlin primer va exigir-los que compressin les seves pròpies defenses antiaèries i ara Putin ha firmat un decret que permet confiscar-los qualsevol actiu de refineries, magatzems o fàbriques si no garanteixen la protecció de les seves instal·lacions o si triguen massa a fer reparacions. El portaveu del Kremlin, Dmitry Peskov, nega que es tracti d'una nacionalització i llança les culpes als negocis.
4: Ens enfrontem a una clara amenaça d'atacs de drons contra infraestructures i instal·lacions crítiques per a la nostra economia. I sovint, els empresaris no prenen les mesures adequades per garantir la seguretat contra els drons.
3: El Kremlin vol pressionar així les companyies perquè restaurin els seus serveis de seguida. Per exemple, 9 de les 32 principals refineries de petroli han quedat inoperatives, però quin sentit té reparar-les si els drons les poden tornar a destruir al cap de pocs dies? Ara l'incentiu serà mantenir-ne la propietat.
0: El director de la CIA, John Ratcliffe, ha viatjat per sorpresa a Moscou aquest dimarts per reunir-se amb funcionaris russos, segons han informat diversos mitjans nord-americans. Ni Washington ni Moscou han confirmat la trobada. El motiu de la possible visita és a hores d'ara una incògnita, però sobre la taula hi ha diversos assumptes que involucren els dos països. Un són les negociacions estancades de pau entre Rússia i Ucraïna, impulsades pels Estats Units, i l'altre, la guerra amb l'Iran. Un tercer escenari són les negociacions per un possible alliberament de Charles Zimmerman, un veterà de l'exèrcit dels Estats Units, condemnat a 5 anys de presó a Rússia pertinença i tràfic il·legal d'armes. Aquesta seria la primera visita coneguda a la capital russa d'un cap de l'agència d'espionatge nord-americana des que el seu predecessor, William Burns, es va reunir amb Putin al novembre del 2021. Tres mesos després, Rússia va iniciar els atacs contra Ucraïna. I encara en plana internacional, la Xina adverteix als Estats Units que prendrà les mesures que calguin per preservar els seus interessos l'endemà que Washington anuncia sancions contra els països que facin negocis amb l'Iran. El gegant asiàtic és el principal soci comercial de la República Islàmica i el 90% de les exportacions de petroli iranià van al mercat xinès. En termes de volum, el petroli iranià no és fonamental per a l'abastiment de la Xina, però, en canvi, per a Teheran, els ingressos pel petroli que ven a Pequín són fonamentals. L'anunci de sancions nord-americanes contra els països que tenen vincles econòmics amb l'Iran es produeix quan falta un mes per la visita del president xinès Xi Jinping a Washington. En qualsevol cas, la guerra econòmica oberta pels Estats Units contra l'Iran es produeix mentre el mediador pakistanès entre els dos països hauria fet arribar un missatge sobre la Casa Blanca que vol reprendre les converses de pau amb Teheran. Això, segons assegura un alt càrrec iranià. D'altra banda, aquest dimarts, els caps de la diplomàcia de l'Iran i Oman s'han reunit per explorar l'obertura d'un corredor temporal per al trànsit naval a l'estret d'Hormuz i un pla per eliminar les mines marítimes que hi ha en aquesta zona.
1: 3CAT Info.
0: Ha mort la icona de la música country Dolly Parton als 80 anys. Venerada i respectada com a icona cultural dels Estats Units, més enllà de la música, també va triomfar al cinema i la televisió. Marc Ruiz.
5: Va començar a tenir problemes de salut la tardor de l'any passat i això la va obligar a cancel·lar la sèrie de 6 concerts que havia de fer a Las Vegas. Parton va tenir el primer gran èxit el 1974 amb la cançó I Will Always Love You. Que dècades després va versionar Whitney Houston. Aquesta és només una de les més de 3.000 cançons que va arribar a escriure i també una de les 25 que va col·locar en el número 1 de les llistes de country. Jolene, Jolene, Jolene, Jolene, I'm begging of you, please don't take my man. Jolene és una altra dels seus hits versionats per cantants, com la seva fillola Miley Cyrus o Beyoncé. Parton resumia així la seva carrera en la cerimònia d'introducció al Saló de la Fama el 2022.
6: Vaig començar a cantar quan tenia 10 anys en una ràdio local i una televisió i ho he estat fent tota la meva vida perquè m'encanta i estic tan orgullosa que fins i tot molts de vosaltres heu cantat moltes de les meves cançons i us ho agraeixo.
5: A més d'aconseguir 11 premis Grammy per la seva música, va treballar al cinema i la televisió, amb nominacions als Globus d'Or i als Oscars. I va ser una icona estètica nord-americana gràcies a la seva cabellera rossa, sovint amb crepats impossibles, el seu físic exuberant i l'estil de roba basat en la tradició country. Dolly Parton va ser també un exemple de dona feta a si mateixa. Nascut en una família extremadament pobra de Tennessee, va acabar reunint una fortuna com a compositor i empresària d'èxit. Això li va permetre dedicar part del seu patrimoni a causes socials. Mai no es va casar amb cap partit polític, tot i que va acabar reconeixent que havia estat una feminista per la via dels fets. El president nord-americà Donald Trump va anunciar a la seva xarxa social que baixarà la bandera americana a tots els Estats Units durant una setmana.

0: I abans dels esports, encara us expliquem que el biòleg Josep Canadell rebrà el Premi Ramon Margalef d'Ecologia 2026, que atorga a la Generalitat per la seva trajectòria en l'estudi del canvi climàtic. Les seves investigacions han contribuït a conèixer millor com està canviant el planeta i especialment la zona del Mediterrani. Concretament ha estudiat la dinàmica dels embornals naturals de carboni, les reserves globals de carboni i els processos que impulsen els ecosistemes i els intercanvis de carboni a la Terra. Tot plegat fonamental per entendre l'evolució del clima. El jurat també ha destacat la seva capacitat per coordinar equips de recerca d'arreu del món. Josep Canadell es va formar a l'Autònoma de Barcelona i actualment treballa entre Catalunya i Austràlia, on és investigador del Centre de Ciències del Clima de l'Organització de Recerca Científica i Industrial de la Commonwealth. El premi està dotat amb 80.000 euros.
1: Esports.
0: Amb David Ubach.
2: El porter internacional croat Dominik Livaković ja és a Barcelona des d'aquest dimarts per fitxar pel Barça. Livaković, de 31 anys, passarà la revisió mèdica aquest dimecres i arribarà procedent del Fenerbahçe turc. En paral·lel, el club blaugrana valora si el manté en plantilla per ser el suplent de Joan Garcia o bé si el cedeix a un altre equip. Livaković va formar part de la plantilla del Girona la temporada passada, però sense arribar a debutar. Mentrestant, l'equip de Hansi Flick prepara el partit de Lliga de dijous contra l'Atlètic Club de Bilbao al Camp Nou, pendent de la primera jornada. Rodri disposarà molt probablement dels seus primers minuts amb la samarreta blaugrana després d'iniciar aquest dilluns els entrenaments amb el grup. En canvi, Gavi es dubta per una contusió al genoll que l'obliga a entrenar-se al marge. I del femení blaugrana, destaquem que el clàssic de la Lliga contra el Real Madrid del 3 o 4 d'octubre es disputarà al Camp Nou. Del Barça passem a l'Espanyol.
1: 3CAT Info.
2: El club blanquiblau està en negociacions avançades amb el Bayern de Múnich per fitxar l'extrem Brian Zaragoza, que arribaria cedit, però amb una obligació de compra al final de la temporada. D'altra banda, el davanter de l'Espanyol, Pere Milla, s'ha mostrat optimista respecte de la visita del proper dissabte al camp de la Real Societat.
3: L'any passat vam estar a punt de guanyar allà, se'ns va escapar al final, així que bueno, aquest any toca guanyar.
2: Més futbol. Aquest dimarts s'ha disputat un partit més pendent de la primera jornada a la primera divisió, el València 0 Betis 1. Aquest dimecres es disputarà el Madrid-Real Societat i en la prèvia el preparador blanc Josep Mourinho ha assegurat que voldria que la seva actual plantilla quedés intacta en el que queda de mercat de fitxatges, sense arribades ni sortides, per tant. I el portuguès també ha parlat de la seva personalitat en comparació amb la seva primera etapa a la banqueta del Madrid.
4: Desde hace años, no solamente ahora que he llegado aquí, me siento más tranquilo, más control de mis emociones. A lo mejor son los jugadores que me están también protegiendo y la gente que trabaja aquí que me están protegiendo de mi lado oscuro de personalidad.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: En futbol internacional, l'exentrenador i exjugador del Barça, Xavi Hernández, l'han presentat com a nou seleccionador dels Països Baixos.
5: Va ser un aprenentatge molt gran, va ser un màster quan vam estar en la nostra etapa a Can Barça i nosaltres el que volem, el gran repte d'aquí és d'alguna manera impregnar els jugadors i a la federació d'aquesta filosofia nostra, que al final a Can Barça ens vam nutrir moltíssim de la idea neerlandesa i el que volem és d'alguna manera tornar a això.
2: En l'acte, des de la Federació Neerlandesa, han sorprès admetent que Xavi era la tercera opció per al càrrec, després de Pep Guardiola, que era la primera, i d'Arne Slot, que era la segona. Xavi substitueix Ronald Koeman, que va dimitir després del Mundial. I a la Premier League anglesa, el brasiler Savinho, ex del Girona, l'han traspassat al Manchester City cap al Tottenham, per 87 milions d'euros, més 13 en variables. Dit això, obrim pàgina poliesportiva parlant de ciclisme.
1: L'actualitat esportiva a fons.
2: Pas de gegant de Tadej Pogačar de cara a assolir el triomf final a la Vuelta a Espanya. L'eslové de l'equip Emirates s'ha imposat en solitari a la quarta etapa, de 104 quilòmetres de muntanya amb sortida i arribada a Andorra la Vella, i ha refermat el seu lideratge a la General. Pogačar ha atacat a 50 quilòmetres de l'arribada, ha marxat en solitari i ha avantatjat de 2 minuts i 39 segons als seus perseguidors més immediats, Mas, Roglic, Kuss, Only Gal i Vidar. Pogačar s'ha donat per satisfet, han acabat.
6: Qualsevol avantatge és més que suficient. És molt bo perquè ara puc estar més tranquil i confiat. Ara toca seguir treballant dia a dia, però segur que serà menys estressat.
2: A la general, Pogacar conserva el mallot vermell de líder, ara amb 3 minuts i 21 segons de marge respecte del segon, el també eslové Primoz Roglic, del Red Bull. Aquest dimecres, cinquena etapa, 173 quilòmetres en territori català, entre Falset i Roquetes. Del ciclisme al bàsquet.
1: 3CAT Info.
2: A la Lliga CB, el Girona ha anunciat el fitxatge de l'escorta dominicà de 24 anys, Jaciel Pérez, que arriba de la Lliga de Puerto Rico. I a l'Open dels Estats Units de tenis, el barceloní Max Alcalá ha quedat eliminat a la fase prèvia, en caure en dos sets enfront de l'hongarès Zombor Piros, 2-6 i 1-6.
1: 3CAT Info. 3CAT Info. Són 6:15.

0: Principals titulars d'aquesta hora, una seixantena de dotacions dels bombers treballen per apagar l'incendi que crema al Parc Natural de Collserola. El foc continua actiu, però en fase d'estabilització i ja ha calcinat almenys 35 hectàrees. S'han confinat els barris de Ciutat Meridiana i Torre Baró de Barcelona. Margarita Robles i Fernando Grande Marlaska s'emboliquen sobre les advertències del CNI per l'entrada massiva a Ceuta. La ministra de Defensa assegura que es va informar d'una convocatòria, però el titular d'Interior nega avisos d'un assalt tan multitudinari. El govern defensa la decisió de no enviar cap alerta als mòbils per les pluges dels últims dies al Tarragonès i al Baix Camp. La consellera Paneque ho ha atribuït a criteris tècnics i s'ha compromès a revisar les actuacions. A partir d'ara també explicarem que el govern posarà sobre la taula nous incentius per als docents per tal de garantir que aquest curs es puguin fer les colònies amb normalitat arran de l'amenaça del col·lectiu si no s'arriba a acords estructurals. I parlarem del cineasta nord-americà Robert Eggers, que rebrà un dels premis honorífics del Festival de Cinema Fantàstic de Sitges.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: Que el porter internacional croat Dominic Livaković ja és a Barcelona per fitxar pel Barça. Passarà la revisió mèdica aquest dimecres i arriba procedent del Fenerbahçe turc. En paral·lel, el club blaugrana valora si el cedeix a un altre equip.
0: I al temps, aquest dimecres tindrem un matí més ennuvolat amb algun ruixat dispers que podria anar acompanyat de fang. Matí menys fresc i les màximes quedaran més baixes al litoral i al prelitoral. Els valors més alts seran de 33 o 34 graus. A la tarda, més estones de sol. Una seixantena de dotacions dels bombers continuen treballant per apagar l'incendi de Collserola, que ja ha arrasat 35 hectàrees. El foc està en vies d'estabilització i hi ha més de 15.000 veïns confinats dels barris de Torre Baró i Ciutat Meridiana. També s'han desallotjat 35 persones preventivament. Collserola, Cristian Roldán.
3: L'activitat al voltant del centre de comandament instal·lat a Collserola ha baixat respecte a les últimes hores. La humitat de la nit i la davallada de les ratxes de vent han donat una treva i els bombers ara treballen amb més marge. De fet, el cap de Servei d'Acció Territorial del Consorci del Parc de Collserola, Joan Vilamú, explicava que el vent ha provocat que aquest foc es descontrolés durant la tarda.
4: Avui el problema ha estat que quan ha arribat a dalt ha agafat una mica més de vegetació, hi havia una masia que enriba que també s'ha hagut de protegir, i llavors doncs, ha agafat el vent, l'ha anat empenyent més, ha començat a fer salts en focus secundaris cap a la cara nord, que és molt més forestal, i és el que ha estat donant problemes des de mitja tarda.
3: Durant la nit, els esforços se centren en remullar els focus secundaris, localitzar punts calents i, sobretot, consolidar el perímetre de l'incendi. Si les condicions evolucionen favorablement, el foc es podria donar per estabilitzat durant el matí. Això sí, la nit serà clau. Sergi Bové, el cap d'intervenció dels bombers de Barcelona.
5: El que hem de procurar és que no hi hagi un canvi de condicions a la nit a pitjor, que no hi hagi un canvi de vent i que ens descontroli els dos flancs, perquè no els tenim controlats encara. Estem treballant, estan a punt.
3: Mentrestant, es manté el confinament de les prop de 15.000 persones dels barris de Ciutat Meridiana i de Torre Baró de Barcelona. Precisament en aquest darrer barri s'ha evacuat una trentena de persones per precaució.
0: Els ministres Margarita Robles i Fernando Grande Marlaska s'emboliquen en versions sobre l'entrada massiva de migrants a Ceuta i no aclareixen si l'haurien pogut evitar. La titular de Defensa admet que el CNI va informar d'un intent de passar la frontera nedant que es va acabar desbordant i el d'Interior assegura que no tenien informació que fes preveure la magnitud de l'allau de persones. Madrid, Dani Saindeaja.
6: Era la primera de les 8 compareixences dels ministres al Congrés per la crisi de Ceuta i Robles ha admès errors, però n'ha exculpat el CNI. La ministra ha explicat que els serveis d'intel·ligència van detectar un augment de les arribades per mar i que van alertar Interior el dia abans, però admet que l'efecte crida a les xarxes i l'absència de policies marroquins van desencadenar una allau de persones impossible de preveure i d'aturar. A la mateixa hora, i des de la Moncloa, Fernando Grande Marlaska s'ha agafat al fet que no hi havia cap informació que apuntés a una arribada tan massiva de migrants.
7: Nuestras fuerzas armadas, los servicios de inteligencia y obviamente el CNI realizaron la labor que competencialmente les era y es exigible.
8: No hay ningún informe de esas características con algo relativamente similar a lo que pasó.
6: I tot i evitar les acusacions directes contra el Marroc, Robles n'ha insinuat una responsabilitat per omissió.
7: No me corresponde a mí hablar del país vecino. El país vecino sabrá lo que ha hecho y lo que no ha hecho.
6: Això el dia que diversos ministres marroquins han tornat a reivindicar l'annexió de Ceuta i Melilla, Robles els ha replicat que les dues ciutats són espanyolíssimes.
0: Durant la compareixença de Margarita Robles al Congrés, l'oposició i els socis de la investidura han coincidit a criticar la gestió de la crisi de Ceuta que ha fet fins ara el govern espanyol. Retreuen a la Moncloa haver reaccionat tard i malament, sense coordinació i amb explicacions poc convincents. Sentim Esther Muñoz, del PP, Francesc Marc Álvaro, d'Esquerra, i Isidre Gavín, de Junts.
1: Ustedes no hicieron nada. Era evitable. Ya había ocurrido. Había precedentes. Tenían que estar preparados.
9: Diria que el president Sánchez no ho ha fet bé, ell personalment. Ha estat absent o no ha estat prou present?
10: La descoordinació entre unitats i organismes del propi govern, especialment greu entre defensa i interior. Infravalorar possibles amenaces híbrides com la utilització de la frontera.
0: Els socis de Sumar han descarregat la responsabilitat en el Marroc i en una pressió migratòria que diuen anirà en augment.
11: 3Cat Info.
0: El govern ha sortit al pas de les crítiques per no haver enviat alertes als mòbils en els últims episodis d'aiguats intensos que han afectat el sud del país. L'executiu ha al·legat que aquestes decisions es prenen de manera col·legiada i seguint criteris tècnics i d'utilitat. Ho ha dit aquest dimarts la consellera portaveu, Sílvia Paneque, després de la primera reunió de govern del curs. Paneque ha afegit que les previsions meteorològiques no apuntaven a un risc màxim de pluges torrencials. Amb tot, la portaveu ha assegurat que s'analitzaran les actuacions.
12: Revisió sempre de cada fenomen i serà, i si hi ha mesures de millora, es comunicaran, però els criteris pels quals s'envia un SALER, més enllà dels protocols, són tècnics, continuaran sent tècnics.
0: Alguns alcaldes de municipis afectats pel temporal d'ahir, el Tarragonès i el Baix Camp, van trobar a faltar l'enviament d'alertes. És el cas dels de Torredembarra i Cambrils, Raül García i Oliver Klein. Són declaracions a 3Cat Info.
13: Un cop, tot i que estigués ja desenvolupant-se aquesta tempesta, doncs un missatge potser hagués anat bé a la població, simplement per garantir que la gent no es mogués.
14: Si hi hagués una previsió més clara, un avís més nítid, doncs, evidentment, ens estalviaria i ens ajudaria molt en la nostra tasca.
0: En canvi, l'alcalde de Tarragona, el socialista Rubén Viñuales, deia al matí de Catalunya Ràdio que no es podia preveure la dimensió del fenomen i que seria cínic i injust demanar responsabilitats al govern. Pel que fa a l'oposició, els grups parlamentaris de Junts, els Comuns, el PP i Vox han demanat la compareixença de la consellera d'Interior, Núria Parlon, per explicar la gestió d'aquests darrers episodis de pluges. Els juntaires i els comuns també volen les explicacions de la directora de Protecció Civil, Marta Cassany. Les pluges de dilluns han afectat els pagesos del Priorat. La zona amb danys més importants és la dels municipis de Falset i Marçà. Als camps més perjudicats s'ha perdut més de la meitat de la collita. Tarragona, Jordi Barranca.
15: La tempesta va ser forta i la pedregada més localitzada. Després d'un primer balanç, els danys són desiguals. Es concentren sobretot al sud de la comarca del Priorat, al voltant de Falset. Josep Ramon Sedó, responsable comarcal del Vi d'Unió de Pagesos.
16: Aquí es va concentrar bastant a Falset i Marçà, entre un 40 i un 60%. Estàvem collint, saps? I vull dir, si això se fa un mes abans, hi ha productes que ho cicatrisen, se salva la collita, però és que ara el raïm que té un 25% de fet malbé, si no es cull d'avui o demà, o passat demà, se podrirà i ja no pots tirar aquest producte i es farà malbé tot el raïm.
15: Els propers dies seran importants també perquè els pagesos puguin acabar d'entrar tot el raïm abans que es faci malbé. Altres cultius tocats han estat les oliveres i els ametllers.
0: Unes tempestes que també van afectar fins a 340 hectàrees de conreus fruiters al Segrià i a la Noguera. El municipi amb danys més importants ha estat el Manar, el Segrià, amb afectacions d'entre el 50 i el 70% de la fruita. La pedregada, però, arriba a la recta final de la campanya i per això l'afectació ha estat menor, com destaca Elisabet Porta, de l'Associació de Defensa Vegetal Terres de Ponent.
17: Hem trobat baixa afectació, ja que molts cultius estaven ja collits. Però si aquesta pedregada hagués estat doncs, a principis de temporada, possiblement doncs, parlaríem d'una afectació més gran.
0: Pel que fa als cultius, els danys s'han registrat principalment en varietats de préssecs tardans i pera, que quedava per collir. I creix el conreu de la figa a Catalunya, on es colliran aquest any 5.000 tones d'aquesta fruita, la majoria a les comarques de Lleida. L'augment d'hectàrees cultivades en altres països europeus, però, n'ha fet baixar els preus al mercat. Lleida, Júlia Albacar.
11: La producció de figa ha crescut en els darrers anys a Catalunya, tot i que també ha augmentat en països com Grècia i Turquia i altres zones de la península Ibèrica. Això ha fet que n'hi hagi més quantitat al mercat i que el preu s'hagi reduït. Àlex Lladonosa és productor de figues al Guaire, una de les zones més reconegudes d'este cultiu.
18: Anys enrere la figa es pagava amb uns preus bastant alts, estem parlant de 4 euros, podria ser un bon preu, però aquests anys enrere, inclús aquest any, estem parlant d'euro i mig, 2 euros, però ja et dic, el marge que et quede, si acabes aplicant tots els costos de caixa, transport i totes aquestes coses, el marge és bastant poc, per dir quasi bé escàs.
11: La collita comença aquest any 2 setmanes més aviat per les temperatures altes de l'estiu, que també han provocat que els fruits siguin més petits.
19: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: El govern posarà sobre la taula nous incentius per als mestres per garantir que les colònies es facin amb normalitat. Això després que encara coegi l'amenaça de sindicats com l'USTEC, el majoritari, de no fer-les si no s'arriba a acords estructurals amb el departament. N'ha parlat la consellera portaveu, Sílvia Paneque.
12: Havíem activat, com saben, el mecanisme d'aquells 50 euros per pernoctació doncs fora de casa. Doncs des del departament, com dic, es traslladarà si pot haver-hi alguna altra millora doncs, que pugui fer que aquesta situació reverteixi, perquè, en fi, forma part de l'oferta educativa i de lleure de moltes escoles i és una qüestió que efectivament preocupa el govern.
0: El govern defensa que està desenvolupant l'acord al qual va arribar al maig amb 3 sindicats i l'escola concertada. Un acord, però, que no van ratificar els mestres en la consulta que va fer l'USTEC. Els veïns del Putxet, que continuen desallotjats per l'esvoranc de la línia 9 del metro de Barcelona, tindran divendres més detalls del retorn a casa seva. Ho ha anunciat la portaveu del govern, Sílvia Paneque, que assegura que els treballs d'estabilització del terreny avancen segons el que estava planificat.
12: Els treballs continuen, les lectures es mantenen estables i el que queda per veure en aquests moments és, de les que queden, quin calendari doncs podem donar.
0: Fins ara, el 60% dels residents afectats ja han rebut l'autorització per tornar a casa, però encara falta saber quan ho podran fer el 40% restant. L'1 d'octubre entrarà en vigor el nou Reglament General de Circulació de la DGT, que posarà al centre la protecció dels usuaris més vulnerables a la via. Els col·lectius de motoristes veuen insuficient la reforma de la normativa. Entre d'altres, s'incorporen noves exigències, com per exemple portar guants a totes les vies o no circular amb calçat obert. Tot i valorar positivament aquestes mesures, el col·lectiu considera que la reforma posa massa el focus en la responsabilitat individual dels usuaris i reclamen a l'administració que també n'assumeixi. Manel Pérez és membre del col·lectiu 1.000 revolts de motoristes de Catalunya.
20: Només es mira la seguretat a nivell d'usuari personal, però la seguretat és general. I crec que el pes a nivell de seguretat és més gran al de l'administració que el nostre. Pues l'estat de les carreteres, molta falta de manteniments, hi ha factors molt més perillosos que no depèn de nosaltres, sinó que és l'administració qui té les eines per solucionar aquests temes.
0: Els cascos homologats passaran a ser obligatoris i els guants també hauran de complir aquest requisit. A partir de l'1 d'octubre, els motoristes tindran un any per adaptar-se a aquesta nova exigència.
19: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3CAT Info a Instagram, Facebook i X.
0: El Canadà rebel·la contra Donald Trump i anuncia aranzels de represàlia contra els Estats Units a partir del 8 de setembre. Ottawa aplicarà gravàmens que afectaran els productes lactis, els equips agrícoles, la indústria paperera i l'electrònica provinents del veí del sud. Tot com a represàlia pels aranzels del 50% que Donald Trump els va imposar un cop va fracassar les negociacions comercials. François-Philippe Champagne és el ministre de Finances canadenc.
21: Avui anuncio que el Canadà igualarà els aranzels dels Estats Units dòlar per dòlar. A partir del 8 de setembre, el Canadà imposarà gravàmens per valor de 27.500 milions de dòlars que aniran del 15 al 25 i fins al 50% en represàlia als dels Estats Units.
0: Enmig d'aquesta guerra comercial, Trump diu que es planteja canviar el nom del llac Ontario per posar-li llac Amèrica.
19: El temps.
0: Sentim la previsió de Gemma Puig.
2: Els núvols han anat en augment i mantindrem aquest cel ennuvolat, força tapat durant aquest dimecres a bona part del matí, fins i tot amb alguna gota, amb algun ruixat irregular, més probable cap a punts de la Catalunya central, punts del prelitoral o Pirineu. Aquestes precipitacions aniran acompanyades de fang. Tenim aquesta entrada de pols sahariana, vent de sud, que es bufarà amb més intensitat cap a ponent, però també cap a les cotes altes del Pirineu, i es mantindrà aquí amb cops de 80-90 km per hora durant bona part de la tarda. Amb temperatures que al matí no baixaran tant, tindrem un matí menys fresc, i al migdia la temperatura sí que quedarà més baixa a la costa i al prelitoral. Els valors més alts demà cap a ponent o interior de l'Ebre, entre els 33, potser algun valor arribant als 34 graus. A la tarda alguna nuvolada, i pot haver alguna gota cap al Pirineu occidental. I diumenge mantindrem els núvols a la costa, però les temperatures començaran a pujar altre cop una mica més.
19: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
0: A Palma, la policia ha detingut un entrenador de vòlei acusat de violar una de les seves jugadores menors d'edat, de 15 anys. L'acusat s'ha negat a declarar davant del jutge, que li ha imposat un ordre d'allunyament. Caterina Carmen Jaume.
4: L'home feia 3 anys que entrenava l'equip i va convidar una de les jugadores a sopar a casa seva. Després la va tancar a una habitació, la va immobilitzar i la va violar. També li va exigir que no digués res a ningú. La família va sospitar que alguna cosa li havia passat a la nina perquè va canviar de caràcter, fins que ho va confessar. La policia va detenir l'entrenador i després de passar a disposició judicial i de no declarar, li han imposat un ordre d'allunyament.
19: 3CAT Info.
0: La residència de gent gran de Gràcia, a Barcelona, s'ha convertit en el primer centre respectuós amb el col·lectiu LGTBIQ i més. És un distintiu pioner que inclou la formació de més de 2.500 professionals del sector amb l'objectiu de garantir tots els drets LGTBI als centres públics i de gestió pública catalans. Ho ha explicat el conseller de Drets Socials, Raúl Moreno.
22: I és important que quan nosaltres arribem a aquestes residències les nostres parelles puguin venir a veure'ns, que puguem expressar-nos de manera natural.
0: Entre les residents hi ha la Carme, de 89 anys, membre del col·lectiu, que viu al centre des de fa 3 anys.
23: Home, me sembla fantàstic que puguin tractar tots del meu igual, dependre del seu inclinació sexual. Ho trobo perfecte.
0: La residència ha aconseguit el reconeixement amb l'elaboració de protocols i un reglament que garanteix un espai segur, inclusiu i respectuós. I l'antic recinte industrial de l'Escocesa, al Poblenou de Barcelona, acollirà d'aquí 3 anys habitatge per persones amb discapacitat intel·lectual i col·lectius vulnerables, innovació alimentària i creació cultural. Algunes de les antigues naus es transformaran en pisos per una 70 de persones que, pel seu estat, no podrien accedir a altres promocions. Estaran assistits per la Fundació Empans, que acompanya persones amb risc d'exclusió. Altres edificis de l'antic patrimoni industrial es destinaran a projectes de cooperativisme i a un centre d'innovació gastronòmica. Dues naus ja funcionen com a centres de creació artística. L'alcalde, Jaume Collboni, considera que el projecte aplega dues aspiracions.
24: Fer possible el dret a quedar-se al barri i el dret a quedar-se a la ciutat. I fer una cosa que és molt difícil, que és prosperar, progressar, tenir èxit, però que això no vagi en detriment de viure al barri o de viure a la ciutat.
0: S'invertiran prop de 52 milions d'euros i es crearan més de 500.000 de llocs de treball, tot plegat amb l'objectiu que estigui en ple funcionament al 2029. Alguns ajuntaments comencen a contractar eines d'intel·ligència artificial per gestionar el turisme, sobretot a la Costa Brava. Fan servir una plataforma que els permet saber, sense intermediaris, d'on són els turistes i quants dies es queden a la zona. Girona, Núria Peraire.
25: Una 50 d'entitats, com Consells Comarcals i Municipis, la majoria de la Costa Brava, fan servir la plataforma d'intel·ligència artificial d'Atur. Processa dades perquè els ajuntaments tinguin informació real i directa sobre si els turistes s'allotgen en hotels o apartaments o de quins països són. Els ajuda, per exemple, a l'hora de decidir què pot ser més interessant a promocionar. La plataforma utilitza dades de l'Institut Nacional d'Estadística. Ho expliquen el doctor en turisme i promotor de la plataforma, Jaume Marín, i el primer tinent d'alcalde de turisme de Blanes, persones, Joan Felip.
1: Fins ara les estadístiques eren d'ocupació hotelera o es feien estimacions des d'oficines de turisme, així. Aquí no. Agafes totes les dades de tots els mòbils que pernocten a qualsevol destinació i, per tant, és una dada molt fiable.
3: Podem veure on tenim que incidir amb més ganes, si tenim que reforçar algun tema.
25: Les dades de Blanes, Platja d'Aro i l'Escala mostren que creixen els turistes al maig, fora de la temporada d'estiu. Do not dread darkness. El director del Faro i Nosferatu, Robert Eggers, rebrà un dels premis honorífics del Festival de Cinema Fantàstic de Sitges. Li entregaran una màquina del temps en reconeixement a la seva trajectòria perquè, segons el festival, Eggers ha contribuït de forma decisiva a la renovació del cinema fantàstic i de terror. El cineasta nord-americà, a més, presentarà la seva nova pel·lícula, Licantropo, que s'estrenarà el 8 de gener. És una història de terror folklòric sobre un home llop ambientada a l'Anglaterra del segle XIV. Willem Dafoe torna a treballar amb Eggers després dels seus papers a El Faro, Nosferatu i El Hombre del Norte. En aquesta ocasió comparteix protagonisme amb Lily Rose Depp i Aaron Taylor Johnson. Serà el segon cop que Eggers visitarà Sitges després que el 2015 inaugurés la 48a edició del festival amb la seva òpera prima, La Bruja. El Festival de Cinema Fantàstic de Sitges es farà del 8 al 18 d'octubre.
5: Hey, mòmia fans! Us parla el vostre bro en emissió des de London, UK! Digues una coseta als meus followers!
25: Arriba als cinemes la quarta entrega de la saga de Tadeu Jones. Aquest cop, l'arqueòleg més despistat del món és pare d'una nena de 2 anys. La presència de la petita farà embogir de gelosia la mòmia, un dels millors amics del Tadeu, i tot plegat acabarà en un gir amb el temps. Montse Pujol.
6: Tresca Tinfo ha parlat amb el director de la saga, Enrique Gato, que argumenta que era el moment de plantejar el tema de la paternitat.
7: Un poco porque ha crecido conmigo, ¿no? Y porque yo también he sido papá hace ya muchos años y ahora puedo hablar con autoridad de este tema y muy en primera persona, ¿no? Que no quería hacerlo despegado del personaje, sino quería hacerlo muy, muy metido en el personaje.
6: El director de la saga afegeix que en aquest film hi ha diverses referències cinematogràfiques.
7: Pues me gusta aprovechar cualquier hueco, cualquier resquicio que hay por ahí para hacer el homenaje más evidente todavía, ¿no? Si puede ser en forma de imagen y de hacer pequeños guiños a secuencias que están grabadas en la cabeza de la gente. Y sí, sí, hay unos cuantos en esta película.
6: Tadeu Jones i la Llàntia Meravellosa s'estrena doblada al català en 40 sales.
8: Meravellosa. Ofra de Paití! Reverencieu tots la nova sinfonia del príncep Ariel.
25: Oliana a l'Alt Urgell i Oliena a Sardenya s'uniran a través d'un gegant creat amb intel·ligència artificial. Una figura que han construït entre els dos pobles i que s'estrenarà aquest mes de setembre. Oliana, Joaquim Albalaté.
26: La figura es diu Lussuriu i està inspirada en Sant Lussori, el patró d'Oliena. La seva cara, però, està feta amb intel·ligència artificial perquè a Sardenya no es poden...

0: Aquest setembre, i el Lussuriu hi viatjarà acompanyat dels 5 gegants d'Oliana.
1: I un grup d'investigadors catalans del CREAF estudia com prevenir incendis guiant des de la distància vaques que pasturen. Ho fan mitjançant collars amb sensors GPS per controlar el moviment del ramat amb senyals acústics. La prova es fa amb la vaca de l'Albera, una raça que pastura per aquesta zona de l'extrem més oriental del Pirineu i que s'alimenta de la vegetació del sotabosc, que sol cremar-se més fàcilment. Mitjançant una aplicació, es limita el perímetre per pasturar i es donen instruccions a l'animal a través del collar. Ho explica Eduard Pla, investigador del CREAF i un dels responsables del projecte.
2: La vaca, quan s'atansa aquest límit, rep un advertiment sonor. Si arriba al límit estricte, rep com una enrampada, com si hagués tocat el fil elèctric.
1: Els collars de les vaques són gratuïts per als participants de la investigació, però tenen un preu de mercat que ronda els 300 euros per unitat. Malgrat que l'import és elevat, el sindicat Unió de Pagesos espera que aquesta tecnologia es pugui consolidar entre pastors i ramaders.
3: Esports.
1: Amb David Ubach.
4: El porter internacional croat Dominik Livaković ja és a Barcelona des d'aquest dimarts per fitxar pel Barça. Livaković, de 31 anys, passarà la revisió mèdica aquest dimecres i arriba procedent del Fenerbahçe turc. En paral·lel, el club blaugrana valora si el manté en plantilla per si el suplent de Joan Garcia o bé si el cedeix a un altre equip. Mentrestant, l'equip de Hansi Flick prepara el partit de Lliga de dijous contra l'Atlètic Club de Bilbao al Camp Nou, un duel pendent de la primera jornada. Rodri disposarà, molt probablement, dels seus primers minuts amb la samarreta blaugrana després d'iniciar aquest dilluns els entrenaments amb el grup. En canvi, Gavi es dubta per una contusió al genoll que l'obliga a entrenar-se al marge. I del femení blaugrana, afegim que el clàssic de la Lliga contra el Real Madrid del 3 o 4 d'octubre es disputarà al Camp Nou. Del Barça passem ara a l'Espanyol. El club blanquiblau està en negociacions avançades amb el Bayern de Múnic per incorporar l'extrem Brian Zaragoza, que arribaria cedit, però amb una obligació de compra al final de la temporada. D'altra banda, el davanter de l'Espanyol, Pere Milla, s'ha mostrat optimista respecte de la visita del proper dissabte al camp de la Reial Societat.
5: L'any passat vam estar a punt de guanyar allà, se'ns va escapar al final, així que bueno, aquest any toca guanyar.
4: Més futbol.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: Aquest dimarts s'ha jugat un partit més, pendent de la primera jornada a la primera divisió, el València 0, Betis 1. Aquest dimecres es disputarà el Madrid-Reial Societat. En la prèvia, el preparador blanc, Josep Mourinho, ha assegurat que voldria que la seva actual plantilla quedés intacta en el que queda de mercat de fitxatges, sense arribades ni sortides, per tant. I el portuguès també ha parlat de la seva personalitat en comparació amb la seva primera etapa a la banqueta del Madrid.
6: Desde hace años, no solamente ahora que he llegado aquí, me siento más tranquilo, más control de mis emociones. A lo mejor son los jugadores que me están también protegiendo y la gente que trabaja aquí que me están protegiendo de mi lado oscuro de personalidad.
3: 3CAT Info.
4: En futbol internacional, l'exentrenador i exjugador del Barça, Xavi Hernández, l'han presentat com a nou seleccionador dels Països Baixos fins al 2030. En l'acte, Xavi ha assegurat que vol implementar el model de joc del Barça i la seva experiència a la banqueta blaugrana ara amb el combinat neerlandès, en aquesta nova etapa canseta. També en l'acte, el director tècnic de la Federació Neerlandesa, per la seva banda, que és Nigel de Jong, ha sorprès admetent que Xavi era la tercera opció per al càrrec, després de Pep Guardiola, que era la primera, i d'Arne Slot, la segona.
7: La primera opció era Pep Guardiola, però volia agafar-se un any sabàtic després de la seva etapa al Manchester City. Arne Slot era un altre candidat, després de la seva estada al Liverpool, però volia seguir en el futbol de clubs.
4: Xavi substitueix en el càrrec Ronald Koeman, que va dimitir després del Mundial. Obrim ara pàgina poliesportiva parlant de ciclisme.
3: 3CAT Info.
4: I del pas de gegant, doncs, que ha fet Tadej Pogačar de cara a assolir el triomf final a la Vuelta a Espanya. L'eslové de l'equip Emirates s'ha imposat en solitari a la quarta etapa de 104 quilòmetres de muntanya amb sortida i arribada a Andorra la Vella. I ha refermat així el seu lideratge a la general. Pogačar ha atacat a 50 quilòmetres de l'arribada, ha marxat en solitari i ha avantatjat de 2 minuts i 39 segons els seus perseguidors més immediats. A la general, Pogačar, com dèiem, conserva el mallot vermell de líder, ara amb 3 minuts i 21 segons de marge respecte del segon, que és el també eslové Primo Roglic, del Red Bull. Tercer és el balear del Movistar, Enric Mas, a 3 minuts i 32 segons. El nord-americà del Visma, Sepp Kuss, és quart.

0: tard a 3:44 i veu Pogacar imbatible en declaracions al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
1: Es imbatible, si no tiene contratiempos o problemas, es imbatible, pero ya sabíamos eso.
0: Parlem ara de tenis. A l'Open dels Estats Units, el barceloní Max Alcalá ha quedat eliminat a la fase prèvia en caure en dos sets enfront de l'hongarès Zsombor Piros, 2-6 i 1-6. I als vuitens de final dels dobles mixtos, el murcià Carlos Alcaraz ha reaparegut després de 4 mesos de baixa per lesió. Fent parella amb Serena Williams, han accedit als quarts de final. En bàsquet, a la Lliga CB, el Girona ha anunciat el fitxatge de l'escorta dominica de 24 anys, Hasel Pérez, que arriba de la Lliga de Puerto Rico, però que la temporada passada també va jugar al Granada. Hasel Pérez firma per 2 temporades amb els gironins. I al Mundial de MotoGP, l'escuderia KTM ha anunciat que Pol Espargaró tornarà a substituir Maverick Viñales al Gran Premi de l'Aragó, que es disputarà aquest proper cap de setmana. Viñales continua recuperant-se d'una lesió.
2: 3CAT Info. Tres Cat Info.

0: Una seixantena de dotacions dels bombers continuen treballant per apagar l'incendi que crema al Parc Natural de Collserola. El foc continua actiu en fase d'estabilització i ja ha calcinat almenys 35 hectàrees. S'han confinat els barris de Ciutat Meridiana i Torre Baró de Barcelona i també s'han desallotjat 35 veïns de la primera fila d'habitatges. Margarita Robles i Fernando Grande Marlaska s'emboliquen sobre les advertències del CNI per l'entrada massiva a Ceuta. La ministra de Defensa assegura que es va informar d'una convocatòria, però el titular d'Interior nega avisos d'un assalt tan multitudinari. El govern espanyol fa el primer pas per endurir la legislació migratòria d'acord amb la normativa europea. El govern ha defensat la decisió de no enviar cap alerta als mòbils per les pluges dels últims dies al Tarragonès i al Baix Camp. La portaveu Sílvia Paneque ho ha atribuït a criteris tècnics i s'ha compromès a revisar les actuacions per si cal introduir canvis de cara al futur. Els municipis del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre comencen a avaluar els danys pel temporal que els va tornar a colpejar dilluns, principalment per les pedregades i les fortes ratxes de vent. Els alcaldes demanen al govern ajudes per poder sufragar-ne els danys. El Ministeri de l'Interior investiga si hi va haver un ús desproporcionat de la força en els cops de porra de la Policia Nacional contra un aficionat del Barça que portava estelades en la prèvia del partit contra l'Elx. A Catalunya, el govern ha condemnat l'actuació i assegura que no es poden prohibir estelades als camps de futbol. El president rus Vladimir Putin amenaça de confiscar empreses si considera que no han protegit prou bé les seves infraestructures dels drons ucraïnesos. Tot plegat mentre Kiev posa al centre dels seus atacs la segona gran empresa russa de comerç electrònic, Ozon. Mor als 80 anys la icona de la música country Dolly Parton. Autora d'èxits com Jolene i I Will Always Love You, va guanyar 11 premis Grammy i va triomfar també al cinema i la televisió. El president Donald Trump ha escrit a la seva xarxa social que baixarà la bandera americana a tots els Estats Units durant una setmana. Esports.
1: El porter internacional croat Dominik Livaković ja és a Barcelona per fitxar pel Barça. Passarà la revisió mèdica aquest dimecres i arriba procedent del Fenerbahçe turc. En paral·lel, el club blaugrana valora si el cedeix a un altre equip. L'Espanyol està en negociacions avançades amb el Bayern de Múnich per fitxar l'extrem Brian Zaragoza, que arribaria cedit però amb una obligació de compra al final de la temporada. I Tadej Pogačar s'ha imposat en solitari a la quarta etapa a la Volta Ciclista a Espanya, de 104 quilòmetres de muntanya, amb sortida i arribada a Andorra la Vella. I a la general, avantatge ara de 3 minuts i 21 segons al segon, que és el també eslové Primoz Roglič.
0: El temps aquest dimecres tindrem un matí més ennuvolat amb algun ruixat dispers que podria anar acompanyat de fang. Matí menys fresc i les màximes quedaran més baixes al litoral i al prelitoral. Els valors més alts seran de 33 o 34 graus. A la tarda, més estones de sol. 3CAT Info. Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
2: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3CAT Info.
0: Una seixantena de dotacions dels bombers continuen treballant per apagar l'incendi de Collserola, que ja ha arrasat 35 hectàrees. El foc està en vies d'estabilització i hi ha més de 15.000 veïns confinats dels barris de Torre Baró i Ciutat Meridiana de Barcelona. També s'han desallotjat 35 persones preventivament. Collserola, Cristian Roldán.
3: L'activitat al voltant del centre de comandament instal·lat a Collserola ha baixat respecte a les últimes hores. La humitat de la nit i la davallada de les ratxes de vent han donat una treva i els bombers ara treballen amb més marge. De fet, el cap de Servei d'Acció Territorial del Consorci del Parc de Collserola, Joan Vilamú, explicava que el vent ha provocat que aquest foc es descontrolés durant la tarda.
4: Avui el problema ha estat que quan ha arribat a dalt ha agafat una mica més de vegetació, hi havia una masia que en riu que també s'ha hagut de protegir, i llavors doncs, ha agafat el vent, l'ha anat empenyent més, ha començat a fer salts en focus secundaris cap a la cara nord, que és molt més forestal, i és el que ha estat donant problemes des de mitja tarda.
3: Durant la nit, els esforços se centren en remullar els focus secundaris, localitzar punts calents i, sobretot, consolidar el perímetre de l'incendi. Si les condicions evolucionen favorablement, el foc es podria donar per estabilitzat durant el matí. Això sí, la nit serà clau. Sergi Bové és el cap d'intervenció dels bombers de Barcelona.
5: El que hem de procurar és que no hi hagi un canvi de condicions a la nit a pitjor, que no hi hagi un canvi de vent, i que ens descontroli els dos flancs, perquè no els tenim controlats encara. Estem treballant, estan a punt.
3: Mentrestant, es manté el confinament de les prop de 15.000 persones dels barris de Ciutat Meridiana i de Torre Baró de Barcelona. Precisament en aquest darrer barri s'ha evacuat una trentena de persones per precaució.
0: Al País Valencià, els bombers han aconseguit controlar l'incendi forestal de Sogorba, a la comarca de l'Alt Palància. L'incendi, que va ser causat per un llamp fa gairebé una setmana, ha cremat 630 hectàrees del Parc Natural de la Serra Calderona. Encara al País Valencià, ara que fa un mes de l'incendi que va calcinar la Vall d'Uixó, calculen que els danys que ha causat superen els 40 milions d'euros. Les ajudes perquè es pugui superar aquesta situació i el municipi se'n pugui refer econòmicament no acaben d'arribar. A Eslida, Pepa Ferrer.
6: A Eslida, Huertana, dues de les poblacions més afectades per l'incendi de la Vall d'Uixó, l'agricultura ha quedat molt tocada. A banda de les muntanyes cremades, ara han de reactivar l'economia. Lucía Doñate és l'alcaldessa d'Eslida.
7: Fins als cultius que abans paraven el foc han sigut cremats. Aleshores, el problema que tenim ara és l'abandó de tot el camp.
6: Són poblacions que viuen pendents del foc, però temen no tenir prou paciència per suportar-ne tants.
7: El bosc mediterrani, i més el bosc de la Serra Espadà, està molt acostumbrat al foc. El foc torna a crear un altre tipus de vida i un altre tipus de paisatge. De quina manera o quina paciència tenim que tindre nosaltres per aquests canvis de paisatge?
6: A Begís, fa 4 anys, un incendi va cremar unes 20.000 hectàrees. Només s'ha recuperat un 5% de la muntanya, encara no s'ha repoblat i les ajudes promeses no han arribat. Maria José Madrid n'és l'alcaldessa.
8: 1 milió d'euros per arreglar planta embotelladora, el camino i tal i qual, i ese dinero, a pesar de estar en los presupuestos, jamás llegó a Begís. Todavía no se han acabado de retirar árboles caídos que habían.
6: Critiquen que després de tants incendis no s'aprèn i que caldria aplicar més mesures per evitar-ne la severitat.
0: Els ministres Margarita Robles i Fernando Grande Marlaska s'emboliquen en versions sobre l'entrada massiva de migrants a Ceuta i no aclareixen si l'haurien pogut evitar. La titular de Defensa admet que el CNI va informar d'un intent de passar la frontera nedant que es va acabar desbordant i el d'Interior assegura que no tenien informació que fes preveure la magnitud de l'allau de persones. Madrid, Dani Sainz de Aja.
9: Era la primera de les 8 compareixences dels ministres al Congrés per la crisi de Ceuta i Robles ha admès errors, però n'ha exculpat el CNI. La ministra ha explicat que els serveis d'intel·ligència van detectar un augment de les arribades per mar i que van alertar a Interior el dia abans, però admet que l'efecte crida a les xarxes i l'absència de policies marroquins van desencadenar una allau de persones impossible de preveure i d'aturar. A la mateixa hora, i des de la Moncloa, Fernando Grande Marlaska s'ha agafat al fet que no hi havia cap informació que apuntés a una arribada tan massiva de migrants.
10: Nuestras fuerzas armadas, los servicios de inteligencia y obviamente el CNI realizaron la labor que competencialmente les era y es exigible.
11: No hay ningún informe de esas características con algo relativamente similar a lo que pasó.
9: I tot i evitar les acusacions directes contra el Marroc, Robles n'ha insinuat una responsabilitat per omissió.
10: No me corresponde a mí hablar del país vecino. El país vecino sabrá lo que ha hecho y lo que no ha hecho.
9: Això el dia que diversos ministres marroquins han tornat a reivindicar l'anexió de Ceuta i Melilla, Robles els ha replicat que les dues ciutats són espanyolíssimes.
0: Durant la compareixença de Margarita Robles al Congrés, l'oposició i els socis de la investidura han coincidit a criticar la gestió de la crisi de Ceuta que ha fet fins ara el govern espanyol. Retreuen a la Moncloa haver reaccionat tard i malament, sense coordinació i amb explicacions poc convincents. Sentim Esther Muñoz, del PP, Francesc Marc Álvaro, d'Esquerra, i Isidre Gavín, de Junts.
12: Ustedes no hicieron nada. Era evitable. Ya había ocurrido. Había precedentes. Tenían que estar preparados.
13: Diria que el president Sánchez no ho ha fet bé, ell personalment. Ha estat absent o no ha estat prou present?
14: La descoordinació entre unitats i organismes del propi govern, especialment greu entre Defensa i Interior. Infravalorar possibles amenaces híbrides com la utilització de la frontera.
0: Els socis de Sumar han descarregat la responsabilitat en el Marroc i en una pressió migratòria que diuen anirà en augment. I en plena crisi migratòria a Ceuta, el govern espanyol engega els tràmits per fer més restrictives les lleis d'estrangeria i d'asil. El Consell de Ministres ha aprovat 2 avantprojectes per adaptar la legislació a la nova normativa europea. Els textos preveuen una fase de triatge per a persones que hagin travessat il·legalment la frontera de màxim 3 dies que inclourà un reconeixement mèdic i un examen de vulnerabilitat. També contemplen la retenció en dependències policials de determinats immigrants fins que resolguin els seus expedients en un termini de 12 setmanes. Tot plegat enfocat a accelerar les expulsions de tothom a qui es denegui la protecció internacional. A l'espera dels redactats definitius, que el Congrés haurà d'avalar, i malgrat que el govern espanyol ho nega, juristes i ONGs sospiten que les reformes poden afeblir els drets dels immigrants. Sentim Quim Claveguera, de la Comissió d'Estrangeria del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, i Yolanda Nieves, advocada de CEAR Catalunya.
15: I llavors aquí és on hem de veure aquesta detenció en quines condicions es farà, no? Aquest està en instal·lacions policials, com es faran? De què estem parlant?
16: Hi ha terminis que s'acurten molt més, el qual va en detriment d'aquestes persones.
0: En paral·lel, l'executiu espanyol també ha tirat endavant el comandament únic per gestionar la crisi de Ceuta. En prioritat, insisteixen, per retornar tots els que van entrar a la ciutat autònoma a finals de juliol. El govern ha sortit al pas de les crítiques per no haver enviat alertes als mòbils en els últims episodis d'aiguats intensos que han afectat el sud del país. L'executiu ha al·legat que aquestes decisions es prenen de manera col·legiada i seguint criteris tècnics i d'utilitat. Ho ha dit aquest dimarts la consellera portaveu, Sílvia Paneque, després de la primera reunió del govern del curs. Paneque ha afegit que les previsions meteorològiques no apuntaven a un risc màxim de pluges torrencials. Amb tot, la portaveu ha assegurat que s'analitzaran les actuacions.
17: Revisió sempre de cada fenomen i serà, i si hi ha mesures de millora, es comunicaran, però els criteris pels quals s'envia un SALER, més enllà dels protocols, són tècnics, continuaran sent tècnics.
0: Alguns alcaldes de municipis afectats pel temporal d'ahir al Tarragonès i al Baix Camp van trobar a faltar l'enviament d'alertes. És el cas dels de Torredembarra i Cambrils. Raül García i Oliver Klein. Són declaracions a 3CAT Info.
18: Un cop, tot i que estigués ja desenvolupant-se aquesta tempesta, doncs un missatge potser hagués anat bé a la població, simplement per garantir que la gent no es mogués.
19: Si hi hagués una previsió més clara, un avís més nítid, doncs evidentment ens estalviaria i ens ajudaria molt en la nostra tasca.
0: En canvi, l'alcalde de Tarragona, el socialista Rubén Viñuales, deia al matí de Catalunya Ràdio que no es podia preveure la dimensió del fenomen i que seria cínic i injust demanar responsabilitats al govern. Pel que fa a l'oposició, els grups parlamentaris de Junts, els Comuns, el PP i Vox han demanat la compareixença de la consellera d'Interior, Núria Parlon, per explicar la gestió d'aquests darrers episodis de pluges. Els juntaires i els comuns també volen les explicacions de la directora de Protecció Civil, Marta Cassany. Els municipis del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre afectats per la pedregada de dilluns avaluen els danys en propietats públiques i privades. Hi ha alcaldes que demanaran al govern que gestioni ajudes per al territori. Tarragona, Ricard Buigas.
20: Les brigades municipals de l'Ajuntament tarragoní han treballat tot el dia per recuperar la normalitat en els punts claus de la ciutat. Parcs i alguns monuments patrimonials han estat tancats fins que els tècnics han determinat que eren segurs. Barris i urbanitzacions de Llevant amb molta massa forestal estaran dies per retirar els arbres, com els que van caure a casa de l'Anna Rosa, que viu a Montnars.
21: Mira, això d'aquí és la xemeneia que va volar del pi que va caure a dalt. Bueno, en tenim dos, eh? Ha caigut un per cada cantó, un veí del lateral i un de darrere.
20: El barri de la Mora, que s'ha vist moltes vegades afectat per les tempestes, el vent va fer estralls, com explica el president de l'Associació de Veïns, Albert Franquès.
22: Hi ha molts arbres caiguts, l'aigua no va fer tant de mal com altres vegades, però el vent que acompanyava l'aigua sí que ens ha castigat fort.
20: La pedregada també va afectar greument poblacions de la Ribera d'Ebre com Móra d'Ebre. El seu alcalde, Rubén Viernés, ha dit que demanaran ajudes.
23: Demanarem aquesta previsió de que es pugui traure alguna línia especial, si alguna línia de zona catastròfica, etc.
20: Pel que fa al temporal de dissabte passat a Roda de Barà, al Tarragonès, les dues dones ferides per la caiguda d'un mur al port estan en estat crític. Són la mare i la filla de 18 anys. L'Ajuntament de Roda de Barà ha comunicat aquest dimarts que se'ls havia retirat el suport vital i que decretava dos dies de dol. Després ha hagut de rectificar perquè el Departament de Salut ha concretat que continuaven en estat crític.
2: El temps.
0: Sentim la previsió de Gemma Puig.
1: Els núvols han anat en augment i mantindrem aquest cel ennuvolat, força tapat durant aquest dimecres a bona part del matí, fins i tot amb alguna gota, amb algun ruixat irregular, més probable cap a punts de la Catalunya central, punts del prelitoral o Pirineu. Aquestes precipitacions aniran acompanyades de fang. Tenim aquesta entrada de pols sahariana, vent de sud, que es bufarà amb més intensitat cap a ponent, però també cap a les cotes altes del Pirineu, i es mantindrà aquí amb cops de 80-90 km per hora durant bona part de la tarda. Amb temperatures que al matí no baixaran tant, tindrem un matí menys fresc, i al migdia la temperatura sí que quedarà més baixa a la costa i al prelitoral. Els valors més alts demà cap a ponent o interior de l'Ebre, entre els 33, potser algun valor arribant als 34 graus. A la tarda alguna nuvolada, i pot haver alguna gota cap al Pirineu occidental. I diumenge mantindrem els núvols a la costa, però les temperatures començaran a pujar altre cop una mica més.
2: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: El Ministeri de l'Interior investiga si hi va haver un ús desproporcionat de la força en els cops de porra de la Policia Nacional contra un aficionat del Barça que portava una estelada en la prèvia del partit contra l'Elx. Preguntat aquest dimarts per la qüestió, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha admès la possibilitat que la policía se extralimités, tot i que ha evitat condemnar l'actuació policial.
11: Nosotros hemos hecho lo que procede ante unos hechos donde puede haber, digo que puede haber, un uso desproporcionado de la fuerza. Somos los más interesados y la propia Policía Nacional es la más interesada en la pulcritud y que su actuación, como ocurre siempre, sea proporcional.
0: El ministre de l'Interior ha obert la porta a donar explicacions al Congrés. Per la seva banda, els comuns han registrat a la Cambra espanyola una bateria de preguntes demanant a Grande Marlaska si considera que l'actuació va ser adequada i proporcionada. Qui la va ordenar i sota quin criteri? I per què no es requisen símbols preconstitucionals i d'exaltació del nazisme que apareixen en alguns estadis? Des de Catalunya, el govern ha condemnat l'actuació policial. L'executiu considera que cal investigar-la i que no es poden prohibir les estelades als camps de futbol. D'altra banda, l'entitat Acció Cassandra ha presentat una denúncia pels fets i l'Assemblea Nacional Catalana ha anunciat que hi respondrà amb el repartiment de 10.000 estelades a l'exterior del Camp Nou abans del partit entre el Barça i l'Atlètic de Bilbao de dijous.
2: 3Cat Info.
0: Rússia podrà confiscar empreses si considera que no han protegit prou bé les seves infraestructures dels drons ucraïnesos. Això mentre Kiev, després de deixar el límit de la fallida Wildberries, ara ha posat al centre dels seus atacs la segona gran empresa russa de comerç electrònic, Ozon. Moscou, Cristina Solias.
3: Des de dissabte, Ucraïna ha atacat almenys 6 magatzems d'Ozon, però els drons no són l'única amenaça que sobrevola els empresaris russos. En comptes de protegir-los, el Kremlin primer va exigir-los que compressin les seves pròpies defenses antiaèries i ara Putin ha firmat un decret que permet confiscar-los qualsevol actiu de refineries, magatzems o fàbriques si no garanteixen la protecció de les seves instal·lacions o si triguen massa a fer reparacions. El portaveu del Kremlin, Dmitry Peskov, nega que es tracti d'una nacionalització i llança les culpes als negocis.
4: Ens enfrontem a una clara amenaça d'atacs de drons contra infraestructures i instal·lacions crítiques per a la nostra economia. I sovint, els empresaris no prenen les mesures adequades per garantir la seguretat contra els drons.
3: El Kremlin vol pressionar així les companyies perquè restaurin els seus serveis de seguida. Per exemple, 9 de les 32 principals refineries de petroli han quedat inoperatives, però quin sentit té reparar-les si els drons les poden tornar a destruir al cap de pocs dies? Ara l'incentiu serà mantenir-ne la propietat.
0: El director de la CIA, John Ratcliffe, ha viatjat per sorpresa a Moscou aquest dimarts per reunir-se amb funcionaris russos, segons han informat diversos mitjans nord-americans. Ni Washington ni Moscou han confirmat la trobada. El motiu de la possible visita és a hores d'ara una incògnita, però sobre la taula hi ha diversos assumptes que involucren els dos països. Un són les negociacions estancades de pau entre Rússia i Ucraïna, impulsades pels Estats Units, i l'altre, la guerra amb l'Iran. Un tercer escenari són les negociacions per un possible alliberament de Charles Zimmerman, un veterà de l'exèrcit dels Estats Units, condemnat a 5 anys de presó a Rússia pertinença i tràfic il·legal d'armes. Aquesta seria la primera visita coneguda a la capital russa d'un cap de l'agència d'espionatge nord-americana des que el seu predecessor, William Burns, es va reunir amb Putin el novembre del 2021. Tres mesos després, Rússia va iniciar els atacs contra Ucraïna. I encara en plana internacional, la Xina adverteix als Estats Units que prendrà les mesures que calguin per preservar els seus interessos l'endemà que Washington anuncia sancions contra els països que facin negocis amb l'Iran. El gegant asiàtic és el principal soci comercial de la República Islàmica i el 90% de les exportacions de petroli iranià van al mercat xinès. En termes de volum, el petroli iranià no és fonamental per a l'abastiment de la Xina, però, en canvi, per a Teheran, els ingressos pel petroli que ven a Pequín són fonamentals. L'anunci de sancions nord-americanes contra els països que tenen vincles econòmics amb l'Iran es produeix quan falta un mes per la visita del president xinès Xi Jinping a Washington. En qualsevol cas, la guerra econòmica oberta pels Estats Units contra l'Iran es produeix mentre el mediador pakistanès entre els dos països hauria fet arribar un missatge sobre la Casa Blanca que vol reprendre les converses de pau amb Teheran. Això, segons assegura un alt càrrec iranià. D'altra banda, aquest dimarts, els caps de la diplomàcia de l'Iran i Oman s'han reunit per explorar l'obertura d'un corredor temporal per al trànsit naval a l'estret d'Hormuz i un pla per eliminar les mines marítimes que hi ha en aquesta zona.
2: 3CAT Info.
0: Ha mort la icona de la música country Dolly Parton als 80 anys. Venerada i respectada com a icona cultural dels Estats Units, més enllà de la música, també va triomfar al cinema i la televisió. Marc Ruiz.
5: Va començar a tenir problemes de salut la tardor de l'any passat i això la va obligar a cancel·lar la sèrie de 6 concerts que havia de fer a Las Vegas. Parton va tenir el primer gran èxit el 1974 amb la cançó I Will Always Love You. Que dècades després va versionar Whitney Houston. Aquesta és només una de les més de 3.000 cançons que va arribar a escriure i també una de les 25 que va col·locar en el número 1 de les llistes de country. Jolene, Jolene, Jolene, Jolene, I'm begging of you, please don't take my man. Jolene és una altra dels seus hits versionats per cantants, com la seva fillola Miley Cyrus o Beyoncé. Parton resumia així la seva carrera en la cerimònia d'introducció al Saló de la Fama el 2022. I started singing
6: when I was 10 years old. Vaig començar a cantar quan tenia 10 anys en una ràdio local i una televisió i ho he estat fent tota la meva vida perquè m'encanta i estic tan orgullosa que fins i tot molts de vosaltres heu cantat moltes de les meves cançons i us ho agraeixo. And I thank you. Working
5: A més d'aconseguir 11 premis Grammy per la seva música, va treballar al cinema i la televisió, amb nominacions als Globus d'Or i als Oscars. I va ser una icona estètica nord-americana gràcies a la seva cabellera rossa, sovint amb crepats impossibles, el seu físic exuberant i l'estil de roba basat en la tradició country. Dolly Parton va ser també un exemple de dona feta a si mateixa. Nascut en una família extremadament pobra de Tennessee, va acabar reunint una fortuna com a compositor i empresària d'èxit. Això li va permetre dedicar part del seu patrimoni a causes socials. Mai no es va casar amb cap partit polític, tot i que va acabar reconeixent que havia estat una feminista per la via dels fets. El president nord-americà Donald Trump va anunciar de la seva xarxa social que baixarà la bandera americana a tots els Estats Units durant una setmana.

0: I abans dels esports, encara us expliquem que el biòleg Josep Canadell rebrà el Premi Ramon Margalef d'Ecologia 2026, que atorga a la Generalitat per la seva trajectòria en l'estudi del canvi climàtic. Les seves investigacions han contribuït a conèixer millor com està canviant el planeta i especialment la zona del Mediterrani. Concretament ha estudiat la dinàmica dels embornals naturals de carboni, les reserves globals de carboni i els processos que impulsen els ecosistemes i els intercanvis de carboni a la Terra. Tot plegat fonamental per entendre l'evolució del clima. El jurat també ha destacat la seva capacitat per coordinar equips de recerca d'arreu del món. Josep Canadell es va formar a l'Autònoma de Barcelona i actualment treballa entre Catalunya i Austràlia, on és investigador del Centre de Ciències del Clima de l'Organització de Recerca Científica i Industrial de la Commonwealth. El premi està dotat amb 80.000 euros.
1: Esports.
0: Amb David Ubach.
2: El porter internacional croat Dominik Livaković ja és a Barcelona des d'aquest dimarts per fitxar pel Barça. Livaković, de 31 anys, passarà la revisió mèdica aquest dimecres i arribarà procedent del Fenerbahçe turc. En paral·lel, el club blaugrana valora si el manté en plantilla per ser el suplent de Joan Garcia o bé si el cedeix a un altre equip. Livaković va formar part de la plantilla del Girona la temporada passada, però sense arribar a debutar. Mentrestant, l'equip de Hansi Flick prepara el partit de Lliga de dijous contra l'Atlètic Club de Bilbao al Camp Nou, pendent de la primera jornada. Rodri disposarà molt probablement dels seus primers minuts amb la samarreta blaugrana després d'iniciar aquest dilluns els entrenaments amb el grup. En canvi, Gavi es dubta per una contusió al genoll que l'obliga a entrenar-se al marge. I del femení blaugrana, destaquem que el clàssic de la Lliga contra el Real Madrid del 3 o 4 d'octubre es disputarà al Camp Nou. Del Barça passem a l'Espanyol.
1: 3CAT Info.
2: El club blanquiblau està en negociacions avançades amb el Bayern de Múnich per fitxar l'extrem Brian Zaragoza, que arribaria cedit, però amb una obligació de compra al final de la temporada. D'altra banda, el davanter de l'Espanyol, Pere Milla, s'ha mostrat optimista respecte de la visita del proper dissabte al camp de la Real Societat.
3: L'any passat vam estar a punt de guanyar allà, se'ns va escapar al final, així que bueno, aquest any toca guanyar.
2: Més futbol. Aquest dimarts s'ha disputat un partit més, pendent de la primera jornada a la primera divisió, el València 0, Betis 1. Aquest dimecres es disputarà el Madrid-Real Societat i en la prèvia el preparador blanc, Josep Mourinho, ha assegurat que voldria que la seva actual plantilla quedés intacta en el que queda de mercat de fitxatges, sense arribades ni sortides, per tant. I el portuguès també ha parlat de la seva personalitat en comparació amb la seva primera etapa a la banqueta del Madrid.
4: Desde hace años, no solamente ahora que he llegado aquí, me siento más tranquilo, más control de mis emociones. A lo mejor son los jugadores que me están también protegiendo y la gente que trabaja aquí que me están protegiendo de mi lado oscuro de personalidad.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: En futbol internacional, l'exentrenador i exjugador del Barça, Xavi Hernández, l'han presentat com a nou seleccionador dels Països Baixos.
5: Va ser un aprenentatge molt gran, va ser un màster quan vam estar en la nostra etapa a Can Barça i nosaltres el que volem, el gran repte d'aquí és d'alguna manera impregnar els jugadors i a la federació d'aquesta filosofia nostra, que al final a Can Barça ens vam nutrir moltíssim de la idea neerlandesa i el que volem és d'alguna manera tornar a això.
2: En l'acte, des de la Federació Neerlandesa, han sorprès admetent que Xavi era la tercera opció per al càrrec, després de Pep Guardiola, que era la primera, i d'Arne Slot, que era la segona. Xavi substitueix Ronald Koeman, que va dimitir després del Mundial. I a la Premier League anglesa, el brasiler Savinho, ex del Girona, l'han traspassat al Manchester City cap al Tottenham, per 87 milions d'euros, més 13 en variables. Dit això, obrim pàgina poliesportiva parlant de ciclisme.
1: L'actualitat esportiva a fons.
2: Pas de gegant de Tadej Pogačar de cara a assolir el triomf final a la Volta a Espanya. L'eslové de l'equip Emirates s'ha imposat en solitari a la quarta etapa, de 104 quilòmetres de muntanya amb sortida i arribada a Andorra la Vella, i ha refermat el seu lideratge a la General. Pogačar ha atacat a 50 quilòmetres de l'arribada, ha marxat en solitari i ha avantatjat de 2 minuts i 39 segons als seus perseguidors més immediats, Mas, Roglic, Kuss, Only Gal i Vidar. Pogačar s'ha donat per satisfet, han acabat.
6: Qualsevol avantatge és més que suficient. És molt bo perquè ara puc estar més tranquil i confiat. Ara toca seguir treballant dia a dia, però segur que serà menys estressat.
2: A la general, Pogacar conserva el mallot vermell de líder, ara amb 3 minuts i 21 segons de marge respecte del segon, el també eslové Primoz Roglic, del Red Bull. Aquest dimecres, cinquena etapa, 173 quilòmetres en territori català, entre Falset i Roquetes. Del ciclisme al bàsquet.
1: 3Cat Info.
2: A la Lliga CB, el Girona ha anunciat el fitxatge de l'escorta dominica de 24 anys, Jacel Pérez, que arriba de la Lliga de Puerto Rico. I al pont dels Estats Units de tennis, el barceloní Max Alcalá ha quedat eliminat a la fase prèvia, en caure en dos sets enfront de l'hongarès Zombor Piros, 2-6 i 1-6.
1: 3Cat Info. 3Cat Info. Són 2:15.

0: Principals titulars d'aquesta hora, una seixantena de dotacions dels bombers treballen per apagar l'incendi que crema al Parc Natural de Collserola. El foc continua actiu, però en fase d'estabilització i ja ha calcinat almenys 35 hectàrees. S'han confinat els barris de Ciutat Meridiana i Torre Baró de Barcelona. Margarita Robles i Fernando Grande Marlaska s'emboliquen sobre les advertències del CNI per l'entrada massiva a Ceuta. La ministra de Defensa assegura que es va informar d'una convocatòria, però el titular d'Interior nega avisos d'un assalt tan multitudinari. El govern defensa la decisió de no enviar cap alerta als mòbils per les pluges dels últims dies al Tarragonès i al Baix Camp. La consellera Paneque ho ha atribuït a criteris tècnics i s'ha compromès a revisar les actuacions. A partir d'ara també explicarem que el govern posarà sobre la taula nous incentius per als docents per tal de garantir que aquest curs es puguin fer les colònies amb normalitat arran de l'amenaça del col·lectiu si no s'arriba a acords estructurals. I parlarem del cineasta nord-americà Robert Eggers, que rebrà un dels premis honorífics del Festival de Cinema Fantàstic de Sitges.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: Que el porter internacional croat Dominic Livakovic ja és a Barcelona per fitxar pel Barça. Passarà la revisió mèdica aquest dimecres i arriba procedent del Fenerbahçe turc. En paral·lel, el club blaugrana valora si el cedeix a un altre equip.
0: I al temps, aquest dimecres tindrem un matí més ennuvolat amb algun ruixat dispers que podria anar acompanyat de fang. Matí menys fresc i les màximes quedaran més baixes al litoral i al prelitoral. Els valors més alts seran de 33 o 34 graus. A la tarda, més estones de sol. Una seixantena de dotacions dels bombers continuen treballant per apagar l'incendi de Collserola, que ja ha arrasat 35 hectàrees. El foc està en vies d'estabilització i hi ha més de 15.000 veïns confinats dels barris de Torre Baró i Ciutat Meridiana. També s'han desallotjat 35 persones preventivament. Collserola, Cristian Roldán.
3: L'activitat al voltant del centre de comandament instal·lat a Collserola ha baixat respecte a les últimes hores. La humitat de la nit i la davallada de les ratxes de vent han donat una treva i els bombers ara treballen amb més marge. De fet, el cap de Servei d'Acció Territorial del Consorci del Parc de Collserola, Joan Vilamú, explicava que el vent ha provocat que aquest foc es descontrolés durant la tarda.
4: Avui el problema ha estat que quan ha arribat a dalt ha agafat una mica més de vegetació i hi havia una masia que que també s'ha hagut de protegir, i llavors doncs, ha agafat el vent, l'ha anat empenyent més, ha començat a fer salts en focus secundaris cap a la cara nord, que és molt més forestal, i és el que ha estat donant problemes des de mitja tarda.
3: Durant la nit, els esforços se centren en remullar els focus secundaris, localitzar punts calents i, sobretot, consolidar el perímetre de l'incendi. Si les condicions evolucionen favorablement, el foc es podria donar per estabilitzat durant el matí. Això sí, la nit serà clau. Sergi Bové és el cap d'intervenció dels bombers de Barcelona.
5: El que hem de procurar és que no hi hagi un canvi de condicions a la nit a pitjor, que no hi hagi un canvi de vent i que ens descontroli els dos flancs, perquè no els tenim controlats encara. Estem treballant, estan a punt.
3: Mentrestant, es manté el confinament de les prop de 15.000 persones dels barris de Ciutat Meridiana i de Torre Baró de Barcelona. Precisament en aquest darrer barri s'ha evacuat una trentena de persones per precaució.
0: Els ministres Margarita Robles i Fernando Grande Marlaska s'emboliquen en versions sobre l'entrada massiva de migrants a Ceuta i no aclareixen si l'haurien pogut evitar. La titular de Defensa admet que el CNI va informar d'un intent de passar la frontera nedant que es va acabar desbordant i el d'Interior assegura que no tenien informació que fes preveure la magnitud de l'allau de persones. Madrid, Dani Saindeaja.
6: Era la primera de les 8 compareixences dels ministres al Congrés per la crisi de Ceuta i Robles ha admès errors, però n'ha exculpat el CNI. La ministra ha explicat que els serveis d'intel·ligència van detectar un augment de les arribades per mar i que van alertar Interior el dia abans, però admet que l'efecte crida a les xarxes i l'absència de policies marroquins van desencadenar una allau de persones impossible de preveure i d'aturar. A la mateixa hora i des de la Moncloa, Fernando Grande Marlaska s'ha agafat al fet que no hi havia cap informació que apuntés a una arribada tan massiva de migrants.
7: Nuestras fuerzas armadas, los servicios de inteligencia y obviamente el CNI realizaron la labor que competencialmente les era y es exigible.
8: No hay ningún informe de esas características con algo relativamente similar a lo que pasó.
6: I tot i evitar les acusacions directes contra el Marroc, Robles n'ha insinuat una responsabilitat per omissió.
7: No me corresponde a mí hablar del país vecino. El país vecino sabrá lo que ha hecho y lo que no ha hecho.
6: Això el dia que diversos ministres marroquins han tornat a reivindicar l'annexió de Ceuta i Melilla, Robles els ha replicat que les dues ciutats són espanyolíssimes.
0: Durant la compareixença de Margarita Robles al Congrés, l'oposició i els socis de la investidura han coincidit a criticar la gestió de la crisi de Ceuta que ha fet fins ara el govern espanyol. Retreuen a la Moncloa haver reaccionat tard i malament, sense coordinació i amb explicacions poc convincents. Sentim Esther Muñoz, del PP, Francesc Marc Álvaro, d'Esquerra, i Isidre Gavín, de Junts.
1: Ustedes no hicieron nada. Era evitable. Ya había ocurrido. Había precedentes. Tenían que estar preparados.
9: Diria que el president Sánchez no ho ha fet bé, ell personalment. Ha estat absent o no ha estat prou present?
10: La descoordinació entre unitats i organismes del propi govern, especialment greu entre defensa i interior. Infravalorar possibles amenaces híbrides, com la utilització de la frontera.
0: Els socis de Sumar han descarregat la responsabilitat en el Marroc i en una pressió migratòria que, diuen, anirà en augment.
11: 3CAT Info.
0: El govern ha sortit al pas de les crítiques per no haver enviat alertes als mòbils en els últims episodis d'aiguats intensos que han afectat el sud del país. L'executiu ha al·legat que aquestes decisions es prenen de manera col·legiada i seguint criteris tècnics i d'utilitat. Ho ha dit aquest dimarts la consellera portaveu, Sílvia Paneque, després de la primera reunió de govern del curs. Paneque ha afegit que les previsions meteorològiques no apuntaven a un risc màxim de pluges torrencials. Amb tot, la portaveu ha assegurat que s'analitzaran les actuacions.
12: Revisió sempre de cada fenomen i serà, i si hi ha mesures de millora, es comunicaran, però els criteris pels quals s'envia un SALER, més enllà dels protocols, són tècnics, continuaran sent tècnics.
0: Alguns alcaldes de municipis afectats pel temporal d'ahir, el Tarragonès i el Baix Camp, van trobar a faltar l'enviament d'alertes. És el cas dels de Torredembarra i Cambrils. Raül García i Oliver Klein són declaracions a 3CAT Info.
13: Un cop, tot i que estigués ja desenvolupant-se aquesta tempesta, doncs un missatge potser hagués anat bé a la població, simplement per garantir que la gent no es mogués.
14: Si hi hagués una previsió més clara, un avís més nítid, doncs, evidentment, ens estalviaria i ens ajudaria molt en la nostra tasca.
0: En canvi, l'alcalde de Tarragona, el socialista Rubén Viñuales, deia al matí de Catalunya Ràdio que no es podia preveure la dimensió del fenomen i que seria cínic i injust demanar responsabilitats al govern. Pel que fa a l'oposició, els grups parlamentaris de Junts, els Comuns, el PP i Vox han demanat la compareixença de la consellera d'Interior, Núria Parlon, per explicar la gestió d'aquests darrers episodis de pluges. Els juntaires i els comuns també volen les explicacions de la directora de Protecció Civil, Marta Cassany. Les pluges de dilluns han afectat els pagesos del Priorat. La zona amb danys més importants és la dels municipis de Falset i Marçà. Als camps més perjudicats s'ha perdut més de la meitat de la collita. Tarragona, Jordi Barranca.
15: La tempesta va ser forta i la pedregada més localitzada. Després d'un primer balanç, els danys són desiguals. Es concentren sobretot al sud de la comarca del Priorat, al voltant de Falset. Josep Ramon Sedó, responsable comarcal del Vi d'Unió de Pagesos.
16: Aquí es va concentrar bastant a Falset i Marçà, entre un 40 i un 60%. Estàvem collint, saps? I vull dir, si això se fa un mes abans, hi ha productes que ho cicatrisen, se salva la collita, però és que ara el raïm que té un 25% de fet malbé, si no es cull d'avui o demà, o passat demà, se podrirà i ja no pots tirar aquest producte i es farà malbé tot el raïm.
15: Els propers dies seran importants també perquè els pagesos puguin acabar d'entrar tot el raïm abans que es faci malbé. Altres cultius tocats han estat les oliveres i els ametllers.
0: Unes tempestes que també van afectar fins a 340 hectàrees de conreus fruiters al Segrià i a la Noguera. El municipi amb danys més importants ha estat el Manà, el Segrià, amb afectacions d'entre el 50 i el 70% de la fruita. La pedregada, però, arriba a la recta final de la campanya i per això l'afectació ha estat menor, com destaca Elisabet Porta, de l'Associació de Defensa Vegetal Terres de Ponent.
17: Hem trobat baixa afectació, ja que molts cultius estaven ja collits. Però si aquesta pedregada hagués estat doncs, a principis de temporada, possiblement doncs, parlaríem d'una afectació més gran.
0: Pel que fa als cultius, els danys s'han registrat principalment en varietats de préssecs tardans i pera, que quedava per collir. I creix el conreu de la figa a Catalunya, on es colliran aquest any 5.000 tones d'aquesta fruita, la majoria a les comarques de Lleida. L'augment d'hectàrees cultivades en altres països europeus, però, n'ha fet baixar els preus al mercat. Lleida, Júlia Albacar.
11: La producció de figa ha crescut en els darrers anys a Catalunya, tot i que també ha augmentat en països com Grècia i Turquia i altres zones de la península Ibèrica. Això ha fet que n'hi hagi més quantitat al mercat i que el preu s'hagi reduït. Àlex Lladonosa és productor de figues al Guaire, una de les zones més reconegudes d'este cultiu.
18: Anys enrere la figa es pagava amb uns preus bastant alts, estem parlant de 4 euros, podria ser un bon preu, però aquests anys enrere, inclús aquest any, estem parlant d'euro i mig, 2 euros, però ja et dic, el marge que et quede, si acabes aplicant tots els costos de caixa, transport i totes aquestes coses, el marge és bastant poc, per dir quasi bé escàs.
11: La collita comença aquest any 2 setmanes més aviat per les temperatures altes de l'estiu, que també han provocat que els fruits siguin més petits.
19: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: El govern posarà sobre la taula nous incentius per als mestres per garantir que les colònies es facin amb normalitat. Això després que encara coegi l'amenaça de sindicats com l'USTEC, el majoritari, de no fer-les si no s'arriba a acords estructurals amb el departament. N'ha parlat la consellera portaveu, Sílvia Paneque.
12: Havíem activat, com saben, el mecanisme d'aquells 50 euros per pernoctació doncs fora de casa. Doncs des del departament, com dic, es traslladarà si pot haver-hi alguna altra millora doncs, que pugui fer que aquesta situació reverteixi, perquè, en fi, forma part de l'oferta educativa i de lleure de moltes escoles i és una qüestió que efectivament preocupa el govern.
0: El govern defensa que està desenvolupant l'acord al qual va arribar al maig amb 3 sindicats i l'escola concertada. Un acord, però, que no van ratificar els mestres en la consulta que va fer l'USTEC. Els veïns del Putxet, que continuen desallotjats per l'esvoranc de la línia 9 del metro de Barcelona, tindran divendres més detalls del retorn a casa seva. Ho ha anunciat la portaveu del govern, Sílvia Paneque, que assegura que els treballs d'estabilització del terreny avancen segons el que estava planificat.
12: Els treballs continuen, les lectures es mantenen estables i el que queda per veure en aquests moments és, de les que queden, quin calendari doncs podem donar.
0: Fins ara, el 60% dels residents afectats ja han rebut l'autorització per tornar a casa, però encara falta saber quan ho podran fer el 40% restant. L'1 d'octubre entrarà en vigor el nou Reglament General de Circulació de la DGT, que posarà al centre la protecció dels usuaris més vulnerables a la via. Els col·lectius de motoristes veuen insuficient la reforma de la normativa. Entre d'altres, s'incorporen noves exigències, com per exemple portar guants a totes les vies o no circular amb calçat obert. Tot i valorar positivament aquestes mesures, el col·lectiu considera que la reforma posa massa el focus en la responsabilitat individual dels usuaris i reclamen a l'administració que també n'assumeixi. Manel Pérez és membre del col·lectiu 1.000 revolts de motoristes de Catalunya.
20: Només es mira la seguretat a nivell d'usuari personal, però la seguretat és general. I crec que el pes a nivell de seguretat és més gran al de l'administració que el nostre. Pues l'estat de les carreteres, molta falta de manteniments, hi ha factors molt més perillosos que no depèn de nosaltres, sinó que és l'administració qui té les eines per solucionar aquests temes.
0: Els cascos homologats passaran a ser obligatoris i els guants també hauran de complir aquest requisit. A partir de l'1 d'octubre, els motoristes tindran un any per adaptar-se a aquesta nova exigència.
19: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3CAT Info a Instagram, Facebook i X.
0: El Canadà rebel·la contra Donald Trump i anuncia aranzels de represàlia contra els Estats Units a partir del 8 de setembre. Ottawa aplicarà gravàmens que afectaran els productes lactis, els equips agrícoles, la indústria paperera i l'electrònica provinents del veí del sud. Tot com a represàlia pels aranzels del 50% que Donald Trump els va imposar un cop va fracassar les negociacions comercials. François-Philippe Champagne és el ministre de Finances canadenc.
21: Avui anuncio que el Canadà igualarà els aranzels dels Estats Units dòlar per dòlar. A partir del 8 de setembre, el Canadà imposarà gravàmens per valor de 27.500 milions de dòlars que aniran del 15 al 25 i fins al 50% en represàlia als dels Estats Units.
0: Enmig d'aquesta guerra comercial, Trump diu que es planteja canviar el nom del llac Ontario per posar-li llac Amèrica.
19: El temps.
0: Sentim la previsió de Gemma Puig.
2: Els núvols han anat en augment i mantindrem aquest cel ennuvolat, força tapat durant aquest dimecres a bona part del matí, fins i tot amb alguna gota, amb algun ruixat irregular, més probable cap a punts de la Catalunya central, punts del prelitoral o Pirineu. Aquestes precipitacions aniran acompanyades de fang. Tenim aquesta entrada de pols sahariana, vent de sud, que es bufarà amb més intensitat cap a ponent, però també cap a les cotes altes del Pirineu, i es mantindrà aquí amb cops de 80-90 km per hora durant bona part de la tarda. Amb temperatures que al matí no baixaran tant, tindrem un matí menys fresc, i al migdia la temperatura sí que quedarà més baixa a la costa i al prelitoral. Els valors més alts demà cap a ponent o interior de l'Ebre, entre els 33, potser algun valor arribant als 34 graus. A la tarda alguna nuvolada, i pot haver alguna gota cap al Pirineu occidental. I diumenge mantindrem els núvols a la costa, però les temperatures començaran a pujar altre cop una mica més.
19: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
0: A Palma, la policia ha detingut un entrenador de vòlei acusat de violar una de les seves jugadores menors d'edat, de 15 anys. L'acusat s'ha negat a declarar davant del jutge, que li ha imposat un ordre d'allunyament. Caterina Carmen Jaume.
4: L'home feia 3 anys que entrenava l'equip i va convidar una de les jugadores a sopar a casa seva. Després la va tancar a una habitació, la va immobilitzar i la va violar. També li va exigir que no digués res a ningú. La família va sospitar que alguna cosa li havia passat a la nina perquè va canviar de caràcter, fins que ho va confessar. La policia va detenir l'entrenador i després de passar a disposició judicial i de no declarar, li han imposat un ordre d'allunyament.
19: 3CAT Info.
0: La residència de gent gran de Gràcia, a Barcelona, s'ha convertit en el primer centre respectuós amb el col·lectiu LGTBIQ i més. És un distintiu pioner que inclou la formació de més de 2.500 professionals del sector amb l'objectiu de garantir tots els drets LGTBI als centres públics i de gestió pública catalans. Ho ha explicat el conseller de Drets Socials, Raúl Moreno.
22: I és important que quan nosaltres arribem a aquestes residències les nostres parelles puguin venir a veure'ns, que puguem expressar-nos de manera natural.
0: Entre les residents hi ha la Carme, de 89 anys, membre del col·lectiu, que viu al centre des de fa 3 anys.
23: Home, me sembla fantàstic que puguin tractar tots del meu igual, dependre del seu inclinació sexual. Ho trobo perfecte.
0: La residència ha aconseguit el reconeixement amb l'elaboració de protocols i un reglament que garanteix un espai segur, inclusiu i respectuós. I l'antic recinte industrial de l'Escocesa, al Poblenou de Barcelona, acollirà d'aquí 3 anys habitatge per persones amb discapacitat intel·lectual i col·lectius vulnerables, innovació alimentària i creació cultural. Algunes de les antigues naus es transformaran en pisos per una 70 de persones que, pel seu estat, no podrien accedir a altres promocions. Estaran assistits per la Fundació Empans, que acompanya persones amb risc d'exclusió. Altres edificis de l'antic patrimoni industrial es destinaran a projectes de cooperativisme i a un centre d'innovació gastronòmica. Dues naus ja funcionen com a centres de creació artística. L'alcalde, Jaume Collboni, considera que el projecte aplega dues aspiracions.
24: Fer possible el dret a quedar-se al barri i el dret a quedar-se a la ciutat. I fer una cosa que és molt difícil, que és prosperar, progressar, tenir èxit, però que això no vagi en detriment de viure al barri o de viure a la ciutat.
0: S'invertiran prop de 52 milions d'euros i es crearan més de 500.000 de llocs de treball, tot plegat amb l'objectiu que estigui en ple funcionament al 2029. Alguns ajuntaments comencen a contractar eines d'intel·ligència artificial per gestionar el turisme, sobretot a la Costa Brava. Fan servir una plataforma que els permet saber, sense intermediaris, d'on són els turistes i quants dies es queden a la zona. Girona, Núria Peraire.
25: Una 50 d'entitats, com Consells Comarcals i Municipis, la majoria de la Costa Brava, fan servir la plataforma d'intel·ligència artificial d'Atur. Processa dades perquè els ajuntaments tinguin informació real i directa sobre si els turistes s'allotgen en hotels o apartaments o de quins països són. Els ajuda, per exemple, a l'hora de decidir què pot ser més interessant a promocionar. La plataforma utilitza dades de l'Institut Nacional d'Estadística. Ho expliquen el doctor en turisme i promotor de la plataforma, Jaume Marín, i el primer tinent d'alcalde de turisme de Blanes, persones, Joan Felip.
1: Fins ara les estadístiques eren d'ocupació hotelera o es feien estimacions des d'oficines de turisme, així, aquí no. Agafes totes les dades de tots els mòbils que pernocten a qualsevol destinació i, per tant, és una dada molt fiable.
3: Podem veure on tenim que incidir amb més ganes, si tenim que reforçar algun tema.
25: Les dades de Blanes, Platja d'Aro i l'Escala mostren que creixen els turistes al maig, fora de la temporada d'estiu. Do not dread darkness. El director del Faro i Nosferatu, Robert Eggers, rebrà un dels premis honorífics del Festival de Cinema Fantàstic de Sitges. Li entregaran una màquina del temps en reconeixement a la seva trajectòria perquè, segons el festival, Eggers ha contribuït de forma decisiva a la renovació del cinema fantàstic i de terror. El cineasta nord-americà, a més, presentarà la seva nova pel·lícula, Licantropo, que s'estrenarà el 8 de gener. És una història de terror folklòric sobre un home llop ambientada a l'Anglaterra del segle XIV. Willem Dafoe torna a treballar amb Eggers després dels seus papers a El Faro, Nosferatu i El Hombre del Norte. En aquesta ocasió comparteix protagonisme amb Lily Rose Depp i Aaron Taylor Johnson. Serà el segon cop que Eggers visitarà Sitges després que el 2015 inaugurés la 48a edició del festival amb la seva òpera prima, La Bruja. El Festival de Cinema Fantàstic de Sitges es farà del 8 al 18 d'octubre.
5: Hey, mòmia fans! Us parla el vostre bro en emissió des de London, UK! Digues una coseta als meus followers!
25: Arriba als cinemes la quarta entrega de la saga de Tadeu Jones. Aquest cop, l'arqueòleg més despistat del món és pare d'una nena de 2 anys. La presència de la petita farà embogir de gelosia la mòmia, un dels millors amics del Tadeu, i tot plegat acabarà en un gir amb el temps. Montse Pujol.
6: Trescatinfo ha parlat amb el director de la saga, Enrique Gato, que argumenta que era el moment de plantejar el tema de la paternitat.
7: Un poco porque ha crecido conmigo, ¿no? Y porque yo también he sido papá hace ya muchos años y ahora puedo hablar con autoridad de este tema y muy en primera persona, ¿no? Que no quería hacerlo despegado del personaje, sino quería hacerlo muy, muy metido en el personaje.
6: El director de la saga afegeix que en aquest film hi ha diverses referències cinematogràfiques.
7: Pues me gusta aprovechar cualquier hueco, cualquier resquicio que hay por ahí para hacer el homenaje más evidente todavía, ¿no? Si puede ser, en forma de imagen y de hacer pequeños guiños a secuencias que están grabadas en la cabeza de la gente. Y sí, sí, hay unos cuantos en esta película.
6: Tadeu Jones i la Llàntia Meravellosa s'estrena doblada al català en 40 sales.
8: Meravellosa. Ofra de Paití! Reverencieu tots la nova sinfonia del príncep Ariel.
25: Oliana a l'Alt Urgell i Oliena a Sardenya s'uniran a través d'un gegant creat amb intel·ligència artificial. Una figura que han construït entre els dos pobles i que s'estrenarà aquest mes de setembre. Oliana, Joaquim Albalaté.
26: La figura es diu Lussuriu i està inspirada en Sant Lussori, el patró d'Oliena. La seva cara, però, està feta amb intel·ligència artificial perquè a Sardenya no es poden venerar figures de persones reals. S'ha construït a Catalunya, però amb tots dos pobles col·laborant. El vestit i la música són de Sardenya i la figura i el ball, catalans. L'Anna i el Bastiano són dos dels participants.
27: Ells no saben ni que era un gegant fins al moment que han arribat aquí i no l'havien provat mai. I ha sigut una experiència, crec que bastant maca per tots, tant per naltres com per ells.
28: Ha estat una bella cosa.
29: Ha estat bonic provar coses noves i les tradicions d'altres llocs. Sempre és bonic veure joves que mantenen vives les tradicions, com nosaltres intentem fer al nostre país.
26: Els dos pobles estaran agermanats des del 2018. La figura s'estrenarà a Oliena aquest setembre i a Lussuriu hi viatjarà acompanyat dels 5 gegants d'Oliana.
25: I un grup d'investigadors catalans del CREAF estudia com prevenir incendis guiant des de la distància vaques que pasturen. Ho fan mitjançant collars amb sensors

0: arriba al límit estricte, en rep com una enrampada, com si hagués tocat el fil elèctric.
1: Els collars de les vaques són gratuïts per als participants de la investigació, però tenen un preu de mercat que ronda els 300 euros per unitat. Malgrat que l'import és elevat, el sindicat Unió de Pagesos espera que aquesta tecnologia es pugui consolidar entre pastors i ramaders.
2: Esports.
1: Amb David Ubach.
3: El porter internacional croat Dominik Livaković ja és a Barcelona des d'aquest dimarts per fitxar pel Barça. Livaković, de 31 anys, passarà la revisió mèdica aquest dimecres i arriba procedent del Fenerbahçe turc. En paral·lel, el club blaugrana valora si el manté en plantilla per si el suplent de Joan García o bé si el cedeix a un altre equip. Mentrestant, l'equip de Hansi Flick prepara el partit de Lliga de dijous contra l'Atlètic Club de Bilbao al Camp Nou, un duel pendent de la primera jornada. Rodri disposarà, molt probablement, dels seus primers minuts amb la samarreta blaugrana després d'iniciar aquest dilluns els entrenaments amb el grup. En canvi, Gavi es dubta per una contusió al genoll que l'obliga a entrenar-se al marge. I del femení blaugrana, afegim que el clàssic de la Lliga contra el Real Madrid del 3 o 4 d'octubre es disputarà al Camp Nou. Del Barça passem ara a l'Espanyol. El club blanquiblau està en negociacions avançades amb el Bayern de Múnic per incorporar l'extrem Brian Zaragoza, que arribaria cedit, però amb una obligació de compra al final de la temporada. D'altra banda, el davanter de l'Espanyol, Pere Milla, s'ha mostrat optimista respecte de la visita del proper dissabte al camp de la Reial Societat.
4: L'any passat vam estar a punt de guanyar allà, se'ns va escapar al final, així que bueno, aquest any toca guanyar.
3: Més futbol.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: Aquest dimarts s'ha jugat un partit més, pendent de la primera jornada a la primera divisió, el València 0, Betis 1. Aquest dimecres es disputarà el Madrid-Reial Societat. En la prèvia, el preparador blanc, Josep Mourinho, ha assegurat que voldria que la seva actual plantilla quedés intacta en el que queda de mercat de fitxatges, sense arribades ni sortides, per tant. I el portuguès també ha parlat de la seva personalitat en comparació amb la seva primera etapa a la banqueta del Madrid.
5: Desde hace años, no solamente ahora que he llegado aquí, me siento más tranquilo, más control de mis emociones. A lo mejor son los jugadores que me están también protegiendo y la gente que trabaja aquí que me están protegiendo de mi lado oscuro de personalidad.
2: 3CAT Info.
3: En futbol internacional, l'exentrenador i exjugador del Barça, Xavi Hernández, l'han presentat com a nou seleccionador dels Països Baixos fins al 2030. En l'acte, Xavi ha assegurat que vol implementar el model de joc del Barça i la seva experiència a la banqueta blaugrana ara amb el combinat neerlandès, en aquesta nova etapa canseta. També en l'acte, el director tècnic de la Federació Neerlandesa, per la seva banda, que és Nigel de Jong, ha sorprès admetent que Xavi era la tercera opció per al càrrec, després de Pep Guardiola, que era la primera, i d'Arne Slot, la segona.
6: La primera opció era Pep Guardiola, però volia agafar-se un any sabàtic després de la seva etapa al Manchester City. Arne Slot era un altre candidat, després de la seva estada al Liverpool, però volia seguir en el futbol de clubs.
3: Xavi substitueix en el càrrec Ronald Koeman, que va dimitir després del Mundial. Obrim ara pàgina poliesportiva parlant de ciclisme.
2: 3CAT Info.
3: I del pas de gegant, doncs, que ha fet Tadej Pogačar de cara a assolir el triomf final a la Vuelta a Espanya. L'eslové de l'equip Emirates s'ha imposat en solitari a la quarta etapa de 104 quilòmetres de muntanya amb sortida i arribada a Andorra la Vella. I ha refermat així el seu lideratge a la general. Pogačar ha atacat a 50 quilòmetres de l'arribada, ha marxat en solitari i ha avantatjat de 2 minuts i 39 segons els seus perseguidors més immediats. A la general, Pogačar, com dèiem, conserva el mallot vermell de líder, ara amb 3 minuts i 21 segons de marge respecte del segon, que és el també eslové Primo Roglic, del Red Bull. Tercer és el balear del Movistar, Enric Mas, a 3 minuts i 32 segons. El nord-americà del Visma, Sepp Kuss, és quart a 3:44 i veu Pogačar imbatible, en declaracions al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
7: Es imbatible, si no tiene contratiempos o problemas, es imbatible, pero ya sabíamos eso.
3: Parlem ara de tenis. A l'Open dels Estats Units, el barceloní Max Alcalá ha quedat eliminat a la fase prèvia en caure en dos sets enfront de l'hongarès Zsombor Piros, 2-6 i 1-6. I als vuitens de final dels dobles mixtos, el murcià Carlos Alcaraz ha reaparegut després de 4 mesos de baixa per lesió, fent parella amb Serena Williams, han accedit als quarts de final. En bàsquet, a la Lliga CB, el Girona ha anunciat el fitxatge de l'escorta dominica de 24 anys, Hasél Pérez.

0: Pérez, que arriba de la Lliga de Puerto Rico, però que la temporada passada també va jugar al Granada. Hasél Pérez firma per dues temporades amb els gironins. I al Mundial de MotoGP, l'escuderia KTM ha anunciat que Pol Espargaró tornarà a substituir Maverick Viñales al Gran Premi de l'Aragó, que es disputarà aquest proper cap de setmana. Viñales continua recuperant-se d'una lesió.
1: Trescat Info.
2: Senyores i senyors, bon dia. Són les 7.
3: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: Com esteu? Benvinguts i benvingudes al matí de Catalunya Ràdio. Molt bon dimecres a tothom. Una jornada que ens llevem amb 17 graus a Olot, 21 graus a Figueres i 22 graus a Gandesa. I sobretot ens llevem amb la mirada posada a la Serra de Collserola, a Barcelona. Una seixantena de dotacions dels bombers continuen treballant per intentar estabilitzar el foc forestal que es va declarar ahir al vespre, que en principi es deia ahir a última hora que estava en vies d'estabilització. Veurem quina és l'última hora, així que comencin a donar explicacions i així que puguin també reprendre la feina als mitjans aeris, però el que sí que sabem és que hi ha 35 persones desallotjades i 15.000 de confinades. 15.000 veïns de dos barris a qui s'ha demanat que es quedin a casa. De seguida en parlarem, però abans, Tomàs Molina, com estàs? Molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Com pinta això avui?
1: Respecte a l'incendi, jo crec que pinta bé, perquè ara el vent és molt feble, les humitats són molt altes, fins i tot pot escapar-se alguna goteta, i això doncs serien condicions bones perquè els bombers poguessin treballar en l'extinció d'aquest incendi al llarg d'aquest matí. I seguirà així, avui el dia serà variable, més nuvolada, sobretot al matí, amb algunes gotetes, amb alguns petits ruixadets que apareixeran al litoral i prelitoral i que reapareixeran d'un altre cop a la propera nit. A la tarda hi haurà més clarianes i avui serà un dia entrenyinat, una miqueta encalitjat per la presència de pols en suspensió i amb xafogor acusada. Per tant, un dia que no semblarà d'estiu, però que serà estiu perquè farà una mica de calor.
0: Gràcies, Tomàs. Per tant, per l'incendi deies raonablement bones perspectives, meteorològicament parlant.
1: Sí, sí, jo crec que aquest matí, sí, treballaran bé.
0: Que bé. Gràcies, Tomàs. Fins ara. Bones notícies, per tant, d'això. Avui els bombers, en teoria, ja ens havien dit a última hora d'ahir això, que podrien donar per estabilitzat aquest incendi que va neguitejar bona part de Barcelona, bàsicament perquè la fumarada se la veia des de diferents punts de la ciutat. Insistem que aquest foc va fer confinar 15 veïns dels barris de Torre Baró i Ciutat Meridiana davant del risc. 15.000 veïns dels barris de Torre Baró i Ciutat Meridiana, 15.000 persones a qui ara mateix s'ha demanat que es confinin, davant, evidentment, del risc que les flames s'acostessin a les seves cases o de respirar molt de fum. I hi ha 35 persones a qui es van desallotjar de manera preventiva.
2: Hemos visto el fuego, hemos subido y eso está tremendo. Sí, sí. Ahí está, hay bastante movimiento de bomberos, de policía.
3: Quan hem sortit ja estava tot en foc, des d'aquí fins al final del barri, que es veu des de dalt, i ja està. O sigui, però a més ha sigut en un moment, tot ha sigut superràpid. No sé si és per l'aire o el que sigui, però superràpid.
0: És el que explicaven alguns d'aquests veïns. Veurem què passa avui, perquè insistim que els bombers deien ahir a última hora que estaven vies d'estabilització. Això vol dir que encara no està estabilitzat i molt menys controlat, però que les coses no pintaven del tot malament a l'espera de què passés aquesta nit en què la humitat havia de baixar. El Tomàs Molina ens deia ara que les previsions d'avui són raonablement optimistes i anirem en directe de seguida a Collserola per veure quina és l'última hora d'aquest incendi que, insistim, manté confinats 15.000 veïns i 35 persones desallotjades. Un incendi que ahir va generar no una, sinó dues avisos al mòbil. Va haver-hi dues alertes als mòbils als veïns de Collserola i això, evidentment, s'està comparant amb el que ha passat aquests dies a Tarragona, amb els últims episodis d'aiguats, el de dilluns i el del cap de setmana, on no es va enviar aquestes alertes al mòbil. El govern de la Generalitat insisteix que tot es basa en unes previsions meteorològiques molt precises, però que, evidentment, tot això pot canviar en qüestió de minuts.
4: Revisió sempre de cada fenomen i serà, i si hi ha mesures de millora, es comunicaran, però els criteris pels quals s'envia un SAlert, més enllà dels protocols, són tècnics, continuaran sent tècnics.
0: És el que deia la portaveu del govern, Sílvia Paneque. Alguns alcaldes dels municipis més afectats diuen que sí que van trobar a faltar algun avís. En canvi, per exemple, l'alcalde de Tarragona, aquí, al matí de Catalunya Ràdio, evitava fer sang.
5: En aquest cas, sortia que nosaltres estàvem fora de perill. I no, òbviament, no ha estat així, però ara seria molt injust i fins a quin punt seria una mica cínic ara demanar responsabilitats quan ells ho fan en base també a la previsió científica. No?
0: És el que ens deia aquí l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, en declaracions aquí, dèiem, al matí de Catalunya Ràdio. I el que continua embolicant-se és l'actuació de la Policia Nacional contra un jove aficionat del Barça abans del partit amb l'Elx. És aquest nano a qui li van fer treure l'estelada, és un nano a qui es retira del grup amb el qual estava, a qui es colpeja amb porres, a qui redueix a terra i fins i tot un cop el tenen reduït, se li continua pagant.
6: en les imatges, de fet, es veu clar com, de fet, altres agents de policia intenten, en certa manera, frenar l'actitud, diguem-ne, desproporcionada dels seus companys, no? I, evidentment, doncs, aquest és un dels casos claríssims d'un ús desproporcionat.
0: Això és el que ens deia el Xavi Torrents, que és sociòleg, professor de ciència política a la Universitat de Barcelona, que va ser assessor del Congrés en la llei justament sobre la xenofòbia i sobre la intolerància a l'esport, i que ens deia això, que és un cas de desproporció policial de manual. El que sabem d'aquesta història és que el Ministeri de l'Interior ha obert una investigació per si va haver-hi aquest ús desproporcionat de la força. Avui en parlarem amb el Josep Rosell i Foses, que és advocat i cofundador d'Acció Cassandra. Acció Cassandra és qui ha presentat una denúncia per aquests fets. Avui, que al matí de Catalunya Ràdio, també a les 9, parlarem amb la portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueras. Li preguntarem per diverses qüestions sobre la taula aquest inici del curs polític, aquesta polèmica, per exemple, sobre les estelades. Junts ha demanat explicacions al Ministeri de l'Interior, però també parlarem d'immigració, perquè l'altre gran tema dels últims dies, de fet, de les últimes setmanes, per descomptat, continua sent Ceuta.
7: No hace falta muchas veces ir a informes manuscritos. Esos funcionarios que están allí trasladan y dar cuenta en la delegación del gobierno de esa convocatoria para poder entrar a nado.
8: No hay ningún informe de esas características con algo relativamente similar a lo que pasó.
0: I embolica que a favor. Primer sentíem la ministra de Defensa dient que el CNI, els serveis secrets espanyols, sí van fer informació, sí van traslladar informació que s'estava preparant aquesta entrada massiva a Ceuta procedent del Marroc, i després el ministre de l'Interior dient que no tenia cap informe sobre la taula al voltant d'aquesta qüestió. En qualsevol cas, després, la ministra Robles sí que és veritat que va matisar, que va dir el CNI fa tot tipus d'informació, és a dir, no té per què ser un informe escrit que arribés a la taula del Ministeri de l'Interior, però la ministra de Defensa, de qui depèn els serveis secrets, insistia que sí que hi va ser aquesta informació. Avui, per cert, una altra ministra, la de Migracions, Elma Saiz, tornarà a Ceuta, en teoria, per fer seguiment d'aquesta crisi. I també és notícia d'aquestes últimes hores, el Canadà contraataca i planta cara als aranzels de Donald Trump.
9: Today I'm announcing that Canada will match the United States tariffs dollar for dollar, effective September 8.
0: És el ministre de Finances canadenc, François-Philippe Champagne, que anuncia aranzels de represàlia a partir del 8 de setembre. De les últimes hores també hem d'explicar i de lamentar molt la detenció d'un entrenador de vòlei acusat de violar una noia de 15 anys a Palma. El jutge també li ha imposat una ordre d'allunyament. Tot això marca les primeres hores d'aquest dimecres. Ho expliquem aquí al matí de Catalunya Ràdio, un dia en què després de la pedregada es reprèn també, una vegada més, i es va reprendre ahir. Però avui tenim una única etapa de la Vuelta que es disputa a Catalunya. Els ciclistes sortiran des de Falset i acabaran a Roquetes. I si parlem d'esports, a banda de la polèmica de les estelades, a banda de la pròxima jornada de Lliga, una de les declaracions que han circulat més a les últimes hores és aquesta.
10: Xavi Hernández.
11: Xavi.
10: Ja, okay. Yeah, Xavi like chocolate.
11: Yes, okay, thank you very much.
0: És el que deia Xavi Hernández ahir en la presentació com a nou seleccionador dels Països Baixos quan li demanaven com es pronuncia el seu nom i el seu cognom. I sobretot, una altra de les notícies tristes de les últimes hores, l'adeu a la reina del country.

Ha mort Dolly Parton als 80 anys d'un càncer. Durant una setmana s'abaixarà la bandera americana a tots els Estats Units, segons ha anunciat Donald Trump. Paul McCartney, Beyoncé, Sabrina Carpenter o, evidentment, Taylor Swift han lamentat la seva mort. Your smile is like a breath of spring. Your voice is soft like summer rain. And I cannot compete with you, Jolene. Per cert, ara que parlàvem de Beyoncé. La cantant nord-americana ha anunciat que donarà $1 milió a Colòmbia per ajudar a la reconstrucció del país després del terratrèmol.

0: Les 7 i 10 minuts, així comença el dimecres. Benvinguts a un nou matí. Molt bon dia a tothom.
1: El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
0: Un dia que a l'àgora del matí de Catalunya Ràdio tindrem Aitor Arriaga, Carlos Tavera, Eva Pomares i Joan Guirado, però de moment fem un cop d'ull als titulars. M'has espantat, Marc. Fem un cop d'ull als titulars, deia. Marta Viana, Sílvia Solana, Espol Foradada, bon dia.
2: Bon dia.
0: En vies d'estabilització.
2: Una 60ena de dotacions dels bombers han treballat aquesta nit a Collserola per apagar l'incendi que ja ha arrasat 35 hectàrees.
3: El foc està en vies d'estabilització i n'hi ha més de 15.000 veïns confinats dels barris de Torrebaró i Ciutat Meridiana de Barcelona. També s'han desallotjat 35 persones preventivament.
0: Anem a Collserola, Cristian Roldán.
4: Durant tota la nit, els bombers han treballat per consolidar el perímetre de l'incendi de Collserola i evitar que les flames tornessin a avançar. Les tasques s'han centrat sobretot a remullar els focus secundaris, buscar punts calents i reforçar els diferents flancs del foc. Una feina que s'ha pogut fer amb unes condicions de vent més favorables que les de les hores anteriors. El cap del Servei d'Acció Territorial del Consorci del Parc de Collserola, Joan Vilamut, detallava la importància del vent.
5: El problema ha estat que quan ha arribat a dalt ha agafat una mica més de vegetació, hi havia una masia, Can Rius, que també s'ha hagut de protegir, i llavors doncs, ha agafat el vent, l'ha anat empenyent més, ha començat a fer salts en focus secundaris cap a la cara nord, que és molt més forestal, i és el que ha estat donant problemes des de mitja tarda.
4: Ara, amb les primeres hores de llum, els mitjans aeris tornaran a la zona i serà el moment de valorar l'evolució del perímetre. Cristian Rodon Tomàs, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Es defensa.
6: El govern de les crítiques per no haver enviat alertes als mòbils en els últims episodis d'aiguats intensos. La consellera portaveu, Sílvia Paneque, deia ahir que l'enviament d'aquests missatges es decideix de manera col·legiada i seguint criteris tècnics i d'utilitat.
2: Paneque afegia que les previsions meteorològiques no apuntaven a un risc màxim de pluges torrencials. Amb tot, la portaveu assegura que s'analitzarà el que ha passat.
7: Revisió sempre de cada fenomen i serà, i si hi ha mesures de millora, es comunicaran, però els criteris pels quals s'envia un SALER, més enllà dels protocols, són tècnics, continuaran sent tècnics.
3: Pràcticament tots els grups han demanat la compareixença al Parlament de la consellera d'Interior, Núria Parlon, perquè expliqui com s'han gestionat aquests darrers episodis de pluja.
0: Demanen ajudes.
6: Els municipis del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre, afectats per la pedregada de dilluns, avaluen els danys en propietats públiques i privades. I alcaldes que demanen al govern que gestioni ajudes per al territori.
0: Anem a Tarragona, Ricard Boigas.
8: A Móra d'Ebre, la pedregada va causar molts desperfectes. L'alcalde Rubén Viernés diu que demanaran ajudes.
9: Que demanarem aquesta previsió de que es pugui treure alguna línia especial, si hi ha alguna línia de zona catastròfica, etc.
8: A Tarragona, parts i alguns monuments patrimonials han estat tancats fins que els tècnics han determinat que eren segurs. Pel que fa al temporal de dissabte passat a Roda de Barà, les dues dones ferides, mare i filla, per la caiguda d'un mur al port estan en estat crític. L'Ajuntament de Roda va comunicar ahir que se'ls havia retirat el suport vital. Després van haver de rectificar perquè Salut va concretar que continuaven en estat crític. Des de Tarragona, Ricard Boigas, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I quan falten dos minuts per un quart de vuit, s'emboliquen.
2: Els ministres Margarita Robles i Fernando Grande Marlaska en versions sobre l'entrada massiva de migrants a Ceuta i no aclareixen si l'haurien pogut evitar.
3: La titular de Defensa admet que el CNI va informar d'un intent de passar la frontera nedant que es va acabar desbordant i el Diario assegura que no tenien informació que fes preveure la magnitud de l'allau de persones.
0: Madrid, Dani Sainz de Aja.
10: En la primera de les 8 compareixences de ministres al Congrés, Robles ha admès errors però no exculpa el CNI. Diu que van avisar Interior que s'estava preparant una entrada de migrants però admet que l'efecte crida a les xarxes va desencadenar una allau de persones impossible d'aturar. És el fet al que s'agafa Fernando Grande Marlaska per negar que tingués informació del que va acabar passant.
11: Nuestras fuerzas armadas, los servicios de inteligencia y obviamente el CNI realizaron la labor que competencialmente les era y es exigible.
12: No hay ningún informe de esas características con algo relativamente similar a lo que pasó.
10: I tot i evitar acusacions directes contra el Marroc, Robles s'hi ha insinuat la seva responsabilitat per omissió i ha retirat una vegada més que Ceuta i Melilla són espanyolíssimes. Des de Madrid, Dani Sainz de Aja, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Coincideixen.
6: Tant oposició com socis d'investidura han criticat la gestió de la crisi de Ceuta que ha fet el govern espanyol. Durant la compareixença de Margarita Robles al Congrés, han retret a la Moncloa haver reaccionat tard i malament, sense coordinació i amb explicacions poc convincents. Sentim Esther Muñoz del Partit Popular, Francesc Marc Álvaro d'Esquerra i Isidre Gavín de Junts.
13: Ustedes no hicieron nada. Era evitable. Ya había ocurrido. Había precedentes. Tenían que estar preparados.
14: Diría que el president Sánchez no ho ha fet bé. ell personalment. Ha estat absent o no ha estat prou present?
15: La descoordinació entre unitats i organismes del propi govern, especialment greu entre defensa i interior. Infravalorar possibles amenaces híbrides com la utilització de la frontera.
2: Els socis de Suma han descarregat la responsabilitat en el Marroc i en una pressió migratòria que, diuen, anirà un augment.
0: Doncs parlant justament d'això, endureix.
3: El govern espanyol, les polítiques migratòries, tal com li demana la Unió Europea.
0: Àlex Giral Robert.
16: El Consell de Ministres ha aprovat dos avantprojectes per fer més restrictives les lleis d'estrangeria i d'asil. Els textos preveuen un primer filtre a la frontera com a màxim de 3 dies i la retenció de determinats immigrants fins que resolguin els seus expedients en un termini de 12 setmanes. Tot plegat enfocat a accelerar les expulsions de tothom a qui es denegui la protecció internacional. A l'espera dels redactats definitius, juristes i ONGs temen que les reformes puguin afeblir els drets dels immigrants. Quim Claveguera, advocat experta en estrangeria, i Yolanda Nieves, advocada de SEAR Catalunya.
17: Aquest està en instal·lacions policials. Com es farà?
18: Hi ha terminis que s'acurten molt més en detriment d'aquestes persones.
16: El govern espanyol encara ha d'enllestir les propostes abans d'enviar-les al Congrés. Àlex Giral Robert, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Investiga.
6: El Ministeri de l'Interior, si hi va haver un ús desproporcionat de la força en els cops de porra de la Policia Nacional contra un aficionat del Barça que portava una estelada abans del partit contra l'Elx.
0: Joan Vilaplana.
19: El ministre Fernando Grande Marlaska ha evitat condemnar-ho, tot i que admet la possibilitat que la policia s'extralimités.
20: Nosotros hemos hecho lo que procede ante unos hechos donde puede haber, digo que puede haber, un uso desproporcionado de la fuerza.
19: Marlaska ha obert la porta a donar explicacions al Congrés. Des dels comuns li han demanat que expliqui si considera l'actuació policial adequada i proporcionada, qui la va ordenar i sota quin criteri. A Catalunya el govern sí que ha condemnat l'actuació policial i també han mogut fitxa alguns col·lectius. El grup d'advocats Acció Cassandra ha presentat una denúncia pels fets i l'Assemblea Nacional Catalana ha anunciat el repartiment de 10.000 estelades al Camp Nou abans del partit entre el Barça i l'Atlètic de Bilbao de dijous. Joan Vilaplana, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I per sorpresa,
2: el director de la CIA, John Ratcliffe, ha viatjat a Moscou per reunir-se amb funcionaris russos, segons han informat diversos mitjans nord-americans. Ni Washington ni Moscou han confirmat la trobada, que hauria estat ahir.
3: El motiu de la possible visita és a hores d'ara una incògnita, però sobre la taula hi ha diversos assumptes que involucren els dos països. Un són les negociacions estancades de pau entre Rússia i Ucraïna, impulsades pels Estats Units, i l'altre la guerra amb l'Iran.
0: Amenaça.
6: Putin amenaça les empreses de confiscar-les si no protegeixen prou bé les seves infraestructures dels drons ucraïnesos. Això mentre Kiev, després de deixar el límit de la fallida Wilberries, ara ataca la competència. Osona.
0: Moscou, Cristina Solies.
21: Els drons no són l'única amenaça per als empresaris russos. Putin, en comptes de protegir-los, ha firmat un decret que permet confiscar qualsevol actiu d'una empresa si no garanteix la protecció de les seves instal·lacions o eternitza les reparacions. La mesura inclou refineries, magatzems o fàbriques. El portaveu del Kremlin, Dmitry Peskov, defensa que no han tingut alternativa.
22: Sovint els empresaris no prenen les mesures adequades per garantir la seguretat contra els drons.
21: D'aquesta manera, el Kremlin obliga les empreses a restaurar les seves plantes, tot i el risc que els drons ucraïnesos les tornin a atacar. L'incentiu principal serà mantenir-ne la propietat. Des de Moscou, Cristina Solies, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I dol als Estats Units. Back.

0: box of rags someone gave us, and how my mama put the rags to use.
1: Per la mort de Dolly Parton als 80 anys, a més de ser la reina del country, la cantant va ser una icona cultural venerada al país.
2: Marc Ruiz.
3: Parton va tenir el primer gran èxit el 1974 amb I Will Always Love You, que dècades després va versionar Whitney Houston. És només una de les més de 3.000 cançons que va arribar a escriure i una també de les 25 que va col·locar el número 1 de les llistes de country. Jolene és un altre dels seus hits versionats per cantants com la seva fillola Miley Cyrus o Beyoncé. Parton resumia així la seva carrera en la cerimònia d'introducció al Saló de la Fama del 2022.
4: Vaig començar a cantar quan tenia 10 anys en una ràdio local i una televisió i ho he estat fent tota la meva vida perquè m'encanta.
3: El president nord-americà Donald Trump ha anunciat a la seva xarxa social que baixarà la bandera americana a tots els Estats Units durant una setmana. Marc Ruiz, pel matí de Catalunya Ràdio.
5: I nous incentius.
6: El govern en posarà sobre la taula per als mestres per garantir que les colònies es facin amb normalitat. Això després que encara coegi l'amenaça de sindicats com l'Obstec, el majoritari, de no fer-la si no s'arriba a acords estructurals amb el departament.
5: Més detalls, Maria Costa.
7: Falten gairebé 15 dies perquè comenci el curs escolar i el més calent és a l'Aigüera. Els sindicats mantenen la vaga prevista pel 8 de setembre, mentre el govern diu que ha treballat intensament perquè l'inici del curs escolar sigui amb la màxima normalitat possible. La consellera portaveu, Sílvia Paneque, diu que procuraran incentius per les colònies.
8: Havíem activat, com saben, el mecanisme d'aquells 50 euros per pernoctació fora de casa. Des del departament es traslladarà si pot haver-hi alguna altra millora, doncs, que pugui fer que aquesta situació reverteixi.
7: El govern defensa que està desenvolupant l'acord al qual va arribar al maig amb 3 sindicats i l'escola concertada. Un acord, però, que no van ratificar els mestres en la consulta que va fer l'USTEC. Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
5: Detingut.
9: Un entrenador de vòlei acusat de violar una menor d'edat a Palma. Els fets es remunten al mes de juny, quan l'home, que tenia 23 anys, va convidar la noia de 15 a dinar a casa seva. Feia 3 anys que l'entrenava.
5: Caterina Carman Jaume.
10: L'entrenador va convidar la Nina i una amiga a sopar, però l'amiga se'n va anar abans i quan la jugadora va quedar tota sola, ell la va tancar a una habitació, la va immobilitzar i la va violar. Després la va amenaçar perquè no ho expliqués a ningú, però el canvi de caràcter de la Nina de 15 anys va despertar sospites a la família fins que ho va denunciar. Aquest cap de setmana l'home ha passat a disposició judicial i li han imposat un ordre d'allunyament. Des de Mallorca, Caterina Carman Jaume, pel matí de Catalunya Ràdio.
5: I atenció amb això, nou reglament.
1: Col·lectius de motoristes critiquen la nova normativa de circulació que els obliga, per exemple, a portar guants a totes les vies interurbanes o que els prohibeix conduir amb sandàlies o xancletes.
6: Troben que el nou reglament general de circulació de la DGT és insuficient perquè posa massa el focus en la responsabilitat individual dels conductors i reclamen a l'administració que també assumeixi la seva part. Manel Pérez és membre del col·lectiu Mil Revolts de Motoristes de Catalunya.
11: Només es mira la seguretat a nivell d'usuari personal, però la seguretat és general i crec que el pes a nivell de seguretat és més gran a l'administració que el nostre. Pues l'estat de les carreteres, molta falta de manteniments, hi ha factors molt més perillosos que no depèn de nosaltres, sinó que és l'administració qui té les eines per solucionar aquests temes.
9: El nou reglament entrarà en vigor l'1 d'octubre i també farà que els cascos homologats passin a ser obligatoris.
5: Distingida.
1: La residència de gent gran de Gràcia a Barcelona com el primer centre respectuós amb el col·lectiu LGTBIQ+.
6: És un distintiu pioner que inclou la formació de més de 2.500 professionals del sector amb l'objectiu de garantir tots els drets LGTBI als centres públics o de gestió públics catalans. Així ho ha explicat el conseller de Drets Socials, Raül Moreno.
12: I és important que quan nosaltres arribem a aquestes residències, les nostres parelles puguin venir a veure'ns, que puguem expressar-nos de manera natural.
9: Entre les residents hi ha la Carme, de 89 anys, membre del col·lectiu que viu al centre des de fa 3 anys.
13: Home, sembla fantàstic que puguin tractar tothom igual, depèn del seu inclinació sexual. Ho trobo perfecte.
5: A les 7:22 minuts parlem d'afectacions.
1: Les pluges de dilluns han afectat els pagesos del Priorat. La zona amb més danys és la dels municipis de Falset i Marçà. Als camps més malmesos s'ha perdut més de la meitat de la collita.
5: Jordi Barranca.
14: La tempesta va ser forta i la pedregada més localitzada. Els danys es concentren sobretot al voltant de Falset. Josep Ramon Sadó, responsable comarcal del BID Unió de Pagesos.
15: Aquí es va concentrar bastant a Falset i Marçà, entre un 40 i un 60%. Estàvem collint, saps? I vull dir, si això se fa un mes abans, hi ha productes que ho cicatrisen, se salva la collita, però és que ara el raïm que té un 25% de fet malbé, si no es cull avui o demà, o passat demà, l'endemà se podrirà i ja no pots tirar aquest producte i esperar molt bé tot el raïm.
14: La pluja també ha tocat cultius com l'olivera i els ametllers. Des de Tarragona, Jordi Barranca, pel matí de Catalunya Ràdio.
5: També el Segrià i la Noguera.
6: Aquí les tempestes van afectar fins a 340 hectàrees de conreus fruiters. El municipi amb danys més importants ha estat Almenar, Segrià, amb afectacions d'entre el 50 i el 70% a la fruita. Pel que fa als cultius, els danys s'han registrat principalment en varietats de préssec tardans i pera que quedava per collir.
5: 5.000 tones de figues.
9: És el que es preveu collir aquest any a Catalunya, la majoria a les comarques de Lleida. És un cultiu a l'alça i això n'ha fet baixar els preus. La collita, que acaba de començar, s'ha avançat, de fet, un parell de setmanes per la calor.
5: Noelia Caselles.
2: En els últims anys s'han multiplicat les hectàrees dedicades a la producció de figues a Catalunya, però també han crescut en d'altres zones de la península i a països com Grècia i Turquia. I que n'hi hagi més quantitat fa que en baixi el preu, cosa que perjudica els pagesos que s'hi dediquen. Àlex Lledonosa és productor de figues al Guaire, una de les zones més reconegudes per aquest cultiu.
16: El marge que et quede, si acabes aplicant tots els costos de caixa, transport i totes aquestes coses, el marge és bastant poc. Per dir quasi bé, és cas.
2: La calor, a banda d'avançar la collita, també ha provocat que els fruits siguin més petits. Això sí, no ha afectat la dolçor. Des de Lleida, Noelia Caselles, pel matí de Catalunya Ràdio.
5: 5 minuts, ara mateix falten de 7:45. Parlàvem abans de tot aquesta història al voltant de les estelades abans del partit del Barça. Pon la informació estrictament esportiva. Robert Prat, com estàs? Molt bon dia.
17: Bon dia.
5: Sabem que el Barça ha fitxat un porter per ser suplent de Joan Garcia. L'ex del Girona, fins ara el Fenerbahçe, Livakovic, passa avui revisió mèdica.
17: La intenció és no cedir-lo, però la seva incorporació dependrà de el fair play. El porter de 31 anys li costa al Barça 2 milions d'euros i mig milió més en variables. Firmarà per 4 temporades. Xavi Espar tindrà fitxa del primer equip.
5: I després tenim una altra polèmica que veiem com evoluciona, però el Barça medita si fer demà el partit a l'estadi contra l'Atlètic Club l'homenatge que tenia previst fer als jugadors que van guanyar el Mundial.
17: Tot això arran de l'actuació contundent de la policia contra els aficionats del Barça. Ells, dins la directiva blaugrana, hi ha dubtes de la viabilitat d'aquest reconeixement als 8 jugadors que van aconseguir ser campions del món.
5: Veurem què passa. Hi ha una campanya organitzada al voltant d'aquestes protestes de la Policia Nacional, ho dèiem abans. En fi. I, mira, parlant de polèmiques, Mourinho debuta avui al Bernabéu en partit de Lliga.
17: Ja no és polèmic davant la Real Societat. Això és el que diu, davant la Real Societat a partir de les 9. És un Mourinho conciliador.
18: Desde hace años, no solamente ahora que he llegado aquí, me siento más tranquilo, más control de mis emociones. A lo mejor son los jugadores que me están también protegiendo y la gente que trabaja aquí que me están protegiendo de mi lado oscuro de personalidad.
17: Aquest nou Mourinho afirma que respecta els àrbitres, que no veuen el col·lectiu arbitral amics de Negreira. Mm. Jugat a primera, València 0, Betis 1. El València arriba a un acord amb el Girona per fitxar el defensa Arnau Martínez.
5: I Xavi assegura en la seva presentació com a tècnic dels Països Baixos que serà fidel a l'estil Barça.
17: Diu que el futbol del Barça i el dels Països Baixos s'han retroalimentat.
19: Va ser un aprenentatge molt gran, va ser un màster quan vam estar en la nostra etapa a Camp Barça. I nosaltres el que volem, el gran repte d'aquí, és d'alguna manera impregnar els jugadors i a la federació d'aquesta filosofia nostra, que al final a Can Barça ens vam nutrir moltíssim de la idea neerlandesa i el que volem és, d'alguna manera, tornar a això.
17: A la Premier, el brasiler Savinho, ex del Girona, l'han traspassat del City al Tottenham, 87 milions d'euros, més 13 en variables, i a la Vuelta Pogacar guanya la quarta etapa, surt avui com a líder de la General, gairebé 3 minuts i mig d'avantatge sobre Roglic. Avui cinquena etapa, 173 quilòmetres a Catalunya, entre Falset i Roquetes.
20: Al matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent.
21: Ei, ei, a Bezoya som molt de dir que sí a tot. I tu? És dels qui diuen avui de tranquis i acabes cantant glòria a ple pulmó. Dels de platja, passejada, amics, un altre pla més i un altre i un altre. Perquè aleshores ets molt de viure molt fort. Molt de Bezoya, aigua de mineralització molt dèbil per viure molt fort.
22: Què et passa?
23: Que no em tanca la maleta.
22: Però com vols que et tanqui si portes un cupó extra de Nadal de l'11? Té 600.000 euros d'il·lusió. No et tancarà mai de la vida.
23: Bé, si trec uns quants banyadors...
22: No t'hi cabrà. És moltíssima il·lusió, això.
24: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
22: Et tocarà ficar el cupó en una altra maleta i facturar-la.
25: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
26: Bon dia. En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser...
27: 4, 5, 7, 48 i 50. I els sols, el 4 i el 5.
26: Consulta si n'has resultat guanyador, el teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-ho, Amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ben jugat.
20: El matí de Catalunya Ràdio.
5: I per arribar a dos quarts, un dels protagonistes del curs, avui mai més ben dit, amb el Giovanni i companyia.
0: Hola, nen, va. Está todo acabado. Venga, Pepe. Tira, tira, tira. Tira, tira. Vinga, cony.
5: Un dels objectius d'aquest curs serà millorar els resultats educatius dels alumnes, que en els últims anys són dramàtics.
3: Sí, com dèiem, hi haurà més professors a disposició dels centres educatius i tirant endavant mesures com la prohibició de l'ús del mòbil a primària o secundària.
4: Molt bé, a poc se'n van adonant de les coses.
3: Exconsellera Irene Rigau, bon dia.
4: Ara a veure si pel curs que ve incorporem una novetat, que serà no tractar els nens com si fossin idiotes.
7: No es faci il·lusions, exconsellera, que...
4: A mi no em parlis així, maco.
7: Ai, perdó, però sí.
4: A mi no em parlis així. Si vols alguna cosa, aixeca'ls el dit. Claro, com ho fas, molt bé. Que no et van ensenyar mòduls a classe o què?
7: Perdoni'm, perquè no... És veritat que no...
4: Quant de temps hem estat fent el burro, fent classes amb les pantalletes i els mòbils i els ordinadors i les PlayStations, o com es digui.
7: Les PlayStations. No, jo diria que no n'hi ha a les classes.
3: No s'ha arribat a fer classe en PlayStation.
4: Després, l'educar generacions...
8: Gameboy sí que hi havia, a l'època nostra.
7: Sí. Home, però no les podies treure a mitja classe, la Gameboy, no?
4: Ricardo.
7: Ah, sí?
8: És allà una mica així, amb la...
4: Mai ha sigut allò una eina educativa. I després d'educar generacions senceres inútils, i de fer 1.000 informes, 1.000 estudis, 1.000 exàmens, arribem a la conclusió que hem de tirar enrere i fer-ho com abans.
5: Amb això arribarem a dos quarts de vuit.

0: Ara mateix són 7:45 i tenim novetats importants i novetats positives sobre l'incendi de Collserola. Última hora, Mar Riera, bon dia.
1: Bon dia, doncs sembla que estaria estabilitzat. Una 60 de dotzes dels bombers han treballat tota la nit i han pogut estabilitzar les flames. Ara al matí s'enlairaran els drons per veure els focus que encara continuen actius i després s'activaran els mitjans aeris. Tots els detalls de la feina feta aquesta nit els donarà a partir de les 8 del matí el tinent d'alcalde de Barcelona, Albert Batlle.
0: Gràcies, Mar Riera. Aquesta és l'última hora. Tenim estabilitzat l'incendi de Collserola i els bombers esperen controlar-lo aquest matí. Ahir el que ja s'avisava, que ja s'apuntava, que la cosa pintava raonablement bé. El Tomàs Molina ens deia a primeríssima hora que les condicions avui serien favorables, les condicions meteorològiques. Un incendi que, de moment, manté 15.000 veïns confinats i 35 evacuats.
2: Hemos visto el fuego, hemos subido y eso está tremendo. Sí, sí. Ahí está, hay bastante movimiento de bomberos, de policía.
3: Quan hem sortit ja estava tot en foc, des d'aquí fins al final del barri, que es veu des de dalt, i ja està. O sigui, però a més ha sigut en un moment. Tot ha sigut superràpid. No sé si és per l'aire o el que sigui.
0: És el que deien alguns dels veïns al voltant d'aquest incendi de Collserola. L'alcalde Collboni agraïa la col·laboració del personal.
4: Agraïa també molt especialment a les entitats veïnals que ens estan ajudant a l'Ajuntament a transmetre aquesta informació a tots els veïns i veïnes que en aquests moments des de casa doncs estan veient la columna de foc.
0: I mentrestant cueix encara la polèmica per no enviament d'alertes al mòbil, de les famoses S-alert, per advertir de les fortes tempestes dels últims dies a la Costa Daurada. Ahir se'n van enviar dues S-alert als veïns més afectats per aquest incendi, però en les pluges dels últims dies a Tarragona, el cap de setmana passat o dilluns, no va ser el cas. Ahir des del govern, la consellera Sílvia Paneque advertia.
5: Revisió sempre de cada fenomen i serà, i si hi ha mesures de millora, es comunicaran, però els criteris pels quals s'envia un S-alert, més enllà dels protocols, són tècnics, continuaran sent tècnics.
0: I avui, sobre la crisi de Ceuta, la Diputació Permanent del Congrés votarà la compareixença de Pedro Sánchez i 10 dels seus ministres. Serà després que dos d'aquests ministres, els titulars de Defensa i Interior, oferissin versions bastant diferents de si els serveis secrets espanyols havien avisat o no que s'estava preparant una entrada massiva de persones des del Marroc cap a Ceuta.
6: No hace falta muchas veces ir a informes manuscritos. Esos funcionarios que están allí trasladan y dar cuenta en la delegación del gobierno de esa convocatoria para poder entrar a nado.
7: No hay ningún informe de esas características con algo relativamente similar a lo que pasó.
0: Tot això mentre es multipliquen a aquesta hora les mostres de condol, de reconeixement, de record, cap a Dolly Parton.

0: La llegenda del country, figura venerada dins i fora dels Estats Units, ha mort als 80 anys. El propi Donald Trump deia que durant una setmana les banderes a tot els Estats Units estaran a mig pal. També hi ha hagut homenatges d'altres cantants que alguns consideren hereves de Dolly Parton, com la pròpia Taylor Swift. I quan passen 4 minuts de 8:15, els esports que tenim, Robert Prat?
1: Doncs que l'exporter del Girona, Livakovic, passa avui revisió mèdica prèvia al seu fitxatge pel Barça. La seva inscripció dependrà del fair play financer. Mourinho debuta avui al Bernabéu un partit de Lliga a les 9 davant la Real Societat. I dubtes al Barça de fer l'homenatge als mundialistes demà contra l'Atlètic Club arran de la contundència policial a Elx contra aficionats blaugranes.
0: Falta el temps. Tomàs Molina, com estàs?
2: El dia comença avui amb alguns núvols que fins i tot estan donant alguna precipitació de caràcter feble en punts de la Costa Daurada, en àrees de la Catalunya central. A mesura que avanci el matí, aquests núvols s'aniran trencant, s'aniran obrint clarianes, i la tarda serà en conjunt assolellada, però amb un sol esmorteït, entrenyinat per la presència de núvols prims i fins i tot per pols en suspensió. Avui la temperatura quedarà una miqueta més baixa que la d'ahir, que finalment es va enfilar força. Avui la calor serà una miqueta menys intensa. De cara a demà, serà un dia de nou variable, un dia amb sol, però amb alguns intervals en núvols que aniran apareixent i desapareixent al llarg del dia a la façana litoral. En principi no esperem precipitació, també demà podria escapar-se alguna petita goteta, amb un ambient que tant avui com demà serà força, força càlid.
0: Gràcies, Tomàs Molina. Actualitzem la mobilitat a aquesta hora. Sílvia Andrés, molt bon dia.
3: Bon dia. Comencem la jornada amb els retards habituals a Rodalies, però no hi ha cap incidència rellevant. Destaca que el tren que havia d'arribar a Lleida des de Manresa a 8:15 ho farà finalment a 9:15. A la capital catalana, l'incendi forestal a Collserola fa que els trens de la línia 11 de metro no parin a les estacions de Torre Baró, Vallbona i Ciutat Meridiana.
0: Gràcies, Sílvia. Les carreteres com les tenim? Mariluz García. Sí, bon dia.
4: Hola, bon dia. Doncs en general tranquil·les, però amb algunes incidències. Hi ha tallada l'autopista AP7 a Montroig del Camp en direcció Barcelona per la retirada de dos camions accidentats ahir a la tarda. Es desvia la circulació per la sortida 281 a l'Hospitalet de l'Infant cap a l'autovia A7. També hi ha cua a la mateixa autopista a Barberà del Vallès direcció Girona per un nou accident d'aquest matí. Hi ha un carril tallat. I es manté tallada a Sant Pere de Torelló la BV-5224 per un camió accidentat també ahir a la tarda. Aquí es fan desviaments senyalitzats.
0: Gràcies, Mariluz. Fins ara.
4: Fins ara.
0: Avui a l'Agora del Matí de Catalunya Ràdio, d'aquí una horeta amb el Contada, Aitor Arriaga, Carlos Tavera, Eva Pomares i Joan Guirado, però de moment fem un cop d'ull als diaris. Començant, com sempre, per les portades i les opinions més destacades. Marc Jurado, Pol Foradada, bon dia.
5: Bon dia.
0: Avui amb les explicacions sobre la crisi de Ceuta i, evidentment, l'incendi de Collserola.
6: Xoc entre Robles i Marlaska pel paper del CNI a Ceuta és el titular d'obertura del diari Ara.
7: Marlaska i Robles discrepen sobre si el CNI va avisar de l'allau de Ceuta. Llegim a La Vanguardia.
6: Interior rebutja la versió de defensa i afirma que no es va alertar d'un assalt massiu, afegeix al diari del Grup Godó.
7: Precisament en aquest diari, article d'opinió de la seva directora adjunta. Es titula Senyals de fum.
6: Lola García lamenta la confusió que estan generant els ministres i considera que ho fan per tapar responsabilitats.
7: Si cal avisar d'una amenaça d'anar endavant, sentencia que qui sigui aixequi el telèfon fins que l'escolti no faci senyals de fum.
6: El periódico dedica a prop de mitja pàgina una foto de l'incendi de Collserola vist des del mirador de Torre Baró.
7: El foc amenaça Collserola, titula el diari Un foc a Collserola posa en alerta Torre Baró. Llegim a l'Ara.
6: Tema propi a l'obertura, precisament del periódico Barcelona, ampliarà el pagament amb targeta a tot el transport públic el 2027.
7: És un mètode que ja funciona en altres grans ciutats com Madrid o Londres.
6: No serveix per comprar abonaments, però sí per pagar bitllets senzills directament i estableix, atenció, les bases per una futura tarifació per ús que ajustarà el cost del transport a la demanda de cada viatger.
7: Ras i curt, que es pagui a tant la parada i no per zones en què es paga el mateix tant si fas dues parades com si en fas 13.
6: Tot això en un dia que totes les portades recorden Dolly Parton.
7: La reina indiscutible del country que ha mort als 80 anys.
6: Una reina estimada per les dues Amèriques.
0: Seguim repassant la premsa i anem a altres notícies que hem trobat avui. I què hem trobat a la premsa digital? Vaja, que han trobat la Sílvia Solanes i la Sílvia Creus. Bon dia.
8: Bon dia.
0: Busca inspiració a la NASA.
8: El mago pop, Antonio Díaz, ha visitat el centre per preparar el seu pròxim espectacle que preveu fer en estadis. Ho explica La Vanguardia, on se'l veu parlant amb enginyers del Johnson Space Center. Entre el cel, les estrelles i els viatges espacials seran una de les fonts d'inspiració del nou projecte. El van rebre amb la salutació Welcome to el mago pop, impresa a la mateixa pantalla que utilitzen per seguir les missions espacials.
0: Turisme funerari a Mallorca, nova tendència. València.
5: És una moda que creix. Persones que visiten l'illa per acomiadar els seus éssers estimats amb una cerimònia en alta mar per llançar-hi les cendres. El 80% són espanyols, però la resta estrangers, i molts ni tan sols viuen a les Balears. Per entre 360 i 600 euros tenen un vaixell per 10-15 persones. Hi ha música, paraules, vídeos, imatges de record. Si hi ha sort, poden aparèixer fins i tot dofins durant la travessia. Després es llença l'urna en una àrea concreta, complint tots els requisits legals i mediambientals, i pètals, perquè, evidentment, com subratllen els organitzadors, no es poden llançar rams sencers ni corones. Ho recull el Diari de Mallorca.
0: I qui busca ajuda?
8: La Unió Esportiva Sants, el club de futbol barceloní, assegura que viu un dels moments més delicats de la història de l'entitat. Llegim a BTV que ha començat una campanya de socis 2026-2027 per garantir la viabilitat del club. Han empaparat els carrers del barri, fan córrer un vídeo que diu, entre d'altres, que és molt de Sants ser dels Sants.
0: Un gegant dissenyat amb intel·ligència artificial viatjarà de Catalunya a Sardenya.
5: Concretament des d'Oliana, a l'Alt Urgell, fins al poble sard agermanat d'Oliena. El gegant es diu Lusorio i l'han hagut de dissenyar el seu rostre amb intel·ligència artificial, ja que el seu nom fa referència a Sant Lusorio, un soldat i màrtir romà del segle IV, i a Sardenya no es poden venerar imatges de persones reals. En Lusorio viatjarà l'11 de setembre en un tràiler per ser lliurat a Oliena amb motiu de les festes locals de les Cortes Abertes. Ho explica el Regió 7.
0: I a aquesta hora us expliquem també els destacats en internacional i economia amb la Marta Viana i la Marisa Gil.
9: Avui, bona part de la premsa internacional es fa ressò de la mort de Dolly Parton i també de la guerra comercial entre els Estats Units i el Canadà, que cada vegada puja més de to, i més ara, després que el Canadà hagi contraatacat i anunciat aranzels de represàlia contra diversos productes nord-americans. Més enllà d'això, però, el New York Times expliquen que Trump amenaça d'enderrocar el Kennedy Center si no es fa una renovació de 250 milions de dòlars, tot plegat després que el president dels Estats Units vulgui canviar el nom d'aquest espai i posar-li el seu. Al Financial Times expliquen que SpaceX, l'empresa espacial d'Elon Musk, invertirà 100.000 milions de dòlars per construir la base de llançament espacial més gran del món a Louisiana. Es començarà a construir l'any que ve i, segons Musk, s'hi faran milers de vols pel Megawatt Starship. Acabem amb un apunt a Venezuela, perquè el principal diari de Caracas informa que l'aeroport internacional Simón Bolívar, el més important del país, reprendrà l'activitat a partir de l'1 de setembre després d'arreglar tots els danys provocats pel terratrèmol del passat mes de juny. Fins ara només servia per vols humanitaris i ara s'hi habilitaran terminals temporals per operar amb normalitat.
10: A la premsa econòmica, Expansión afirma en portada que les grans empreses de distribució disparen els seus beneficis. El diari assenyala que Inditex ha guanyat un 42% més en el darrer any. Mercadona, El Corte Inglés, IKEA i Leroy Merlin han superat el 20%, i MediaMarkt i Decathlon incrementen beneficis un 10%. El creixement de l'economia espanyola i l'increment del turisme internacional són, segons Expansions, els motius principals de l'augment de les vendes. L'Economista destaca el reial decret que el Consell de Ministres va aprovar a tramitar ahir i que afectarà els centres de dades. Es regularan els requisits de sostenibilitat energètica, mediambiental, de resiliència i sobirania digital de tots els centres de dades que tinguin més d'un megawatt de potència. La intenció és avançar-se al boom d'aquest sector, que consumeix gran quantitat d'aigua i electricitat i tensionarà les xarxes de distribució. Finalment, Cinco Días alerta sobre les reserves de gas a Europa. Són el moment més baix des de l'any 2009, amb un nivell d'emmagatzematge del 63%. El preu no para de pujar des del 2023 i durant el mes d'agost ha augmentat un 14% fins a arribar als 68 euros per megawatt hora. Tot plegat provocat per la guerra a l'Iran podria comportar talls de subministrament a Europa quan arribi l'hivern.
0: Anem a la premsa esportiva, Robert Prat.
1: El Barça, que reforça amb un nou porter, Livakovic, l'ex del Girona, un fitxatge sorpresa d'última hora, publica el diari Esport. La seva inscripció dependrà del fair play. El Mundo Deportivo xifra en 4 milions l'operació, amb variables incloses. El porter acabarà cedit aquesta temporada si no se'l pot inscriure. La Vanguardia diu que Xavi surt, parla i es diverteix. El nou seleccionador dels Països Baixos es presenta a la Universitat del Futbol.

Xavi diu que als Països Baixos hi ha menys soroll que al Barça, que farà un futbol atractiu, d'atac i de possessió. El periòdico remarca les declaracions de Xavi, que diu que el Barça i els Països Baixos parlen el mateix idioma, el de Cruyff. El diari assegura que Pep Guardiola era la primera opció per ocupar la banqueta Orange i Xavi la tercera.

0: I un altre nom. L'Espor i el Marca coincideixen a dir que Laporta i Deco no contemplen cap pla B si Julián Álvarez no arriba al Barça. El País assegura que el Barça es comença a oblidar del jugador. Albert Masnou escriu al diari Esport que té un problema personal que no sap si li pot resoldre el metge. Aquest nou Mourinho, conciliador, li comença a agradar. Pel Marca és un repte la connexió Vinícius Mbappé en l'estrena del Madrid de Mourinho al seu estadi. El diari es diu que 13 anys després el Bernabéu es retroba Mourinho. I el diari Ara assegura que el Barça es planteja suspendre l'homenatge als mundialistes campions en la prèvia del partit contra l'Atlètic Club. La junta directiva té dubtes arran de la contundència policial contra els aficionats del Barça Elx.
1: Qui ens falta la premsa del cor? Sílvia Andrés, bon dia.
2: El rei Harald de Noruega, de 89 anys, està hospitalitzat i el seu estat de salut és delicat. La seva història d'amor amb la reina Sònia és de pel·lícula. Durant 10 anys van amagar que eren parella. Sònia no era ben vista per la família reial noruega. El jove Harald se li va suggerir que festegés amb la princesa Sofia de Grècia, després reina d'Espanya. La relació no va quallar. Al final, Harald i Sònia es van casar i aquests dies molts han mostrat el seu respecte pel matrimoni. Però ahir el seu fill, Håkon, va i ho esguerra. Els prínceps hereus, per celebrar els seus 25 anys de matrimoni, van decidir publicar un àlbum familiar. Insist, potser no és el millor moment quan tens el pare a l'hospital força greu, però l'errada més garrafal és que entre les fotografies se n'inclou una amb el fill d'ella, Màrius, condemnat per violació a dues dones. En fi, n'hi ha que neixen estrellats reialment parlant.
3: Catalunya Ràdio.
4: Som 3CAT.
3: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. Tot és possible un dia de partit. Comença un nou repte pel Barça de Hansi Flick. És hora de connectar amb la TDT. La transmissió d'en Torquemada. Dijous a partir de les 8, la TDT del Barça Athletic Club a Catalunya Ràdio.
4: La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
5: Creus que l'estàs buscant, que és a les teves mans prendre la decisió. Però, de fet, la decisió ja està presa. A vegades no és el conductor qui tria el cotxe, és el cotxe qui tria el conductor. Cupra Terramar híbrid endollable amb fins a 118 km d'autonomia elèctrica i 900 de combinada. Descobreix-ne més a cupra.com.
6: La salut no avança sola. Avança gràcies a la recerca, a la prevenció i a persones compromeses amb una societat més saludable. Aquest és el propòsit de la Fundació MGC. Compromesos amb la salut d'avui i de demà. Fundació MGC i MGC Mútua, la mútua dels mutualistes.
7: Què us poso?
8: Per mi una estrella.
7: I per tu?
9: Jo també una estrella.
8: Ara estem d'acord.
9: Estem d'acord?
10: Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
11: La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Cupra, Fundació MGC i MGC Mútua, Estrella Damm i CaixaBank.
12: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
13: Torna a casa i compra bé amb el 3x2 en tots els productes Pantene. Si en compres 3, un et surt gratis. I no hi ha millor preu que gratis. Fins al 9 de setembre.
3: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
1: Marta Viana, bon dia de nou.
14: Bon dia.
1: Aniversaris, qui fa anys avui?
14: Va, aquesta t'agradarà. A Maya Montero.
1: Home.
15: Eres la reina del pop, una diva sin nombre, un montón de ilusión.
1: Aquesta em passa que ho he vist mirant els diaris.
14: Ja, ja, és que li han dedicat bones...
1: Fa 50, no?
14: 50 clavats.
1: 50 rodons, molt bé.
14: Seguim amb Jorge Sanz, l'actor.
1: Jorge Sanz, és bona aquesta, 64?
14: 57.
1: Ai, pobre.
14: Ai, pobre.
1: Em sap greu, Jorge, des d'aquí.
14: Si ens està escoltant, sí. Jorge, em sap greu. Sí. I acabem amb Macaulay Culkin, que en fa quants?
1: 43.
14: Sí, 46.
1: 46,
14: bé, bé,
1: Macaulay Culkin. Vinga, Sant Oral.
14: Avui és Santa Teresa, Sant Juniper, Sant Alexandre, Sant Balduí i Sant Zeferí.
1: I ja sabeu que aquest estiu, a aquesta hora, fem una recomanació literària des d'una llibreria.
16: Soc Carme Pedrola, llibretera de la Pila de Llibres, llibreria de segona mà al barri del Congrés Indians a Barcelona. La recomanació que us faig és llegir amb els vostres infants, contant contes il·lustrats, explicant els clàssics i obrint els títols de tota la vida. Avui, remenant les caixes, m'ha cridat l'atenció el titulat Míriam, de Somiatruites a Rodamont. Un conte enfocat a transmetre valors humans i la il·lusió per les petites coses de la vida. Escrit per la narradora oral i guionista Ruth Tururuf i il·lustrat i signat pel pintor Miquel Cazanya. Teniu present que si veniu i descobriu un llibre, no espereu gaire. Potser demà ja no hi serà. Aquest és l'encant de la llibreria de segona mà. Cada visita és diferent i sempre hi ha alguna sorpresa.
1: I a la recomanació del dia, la Sílvia Comet ens proposa la docu-sèrie La Tierra según Filomena Kang.
17: Documental de comèdia en format de fals documental que repassa la història de la humanitat. Aparenta ser un programa històric convencional i seriós, però trenca constantment les expectatives gràcies a la sàtira i l'humor absurd. La protagonista, interpretada per Diane Morgan, visita llocs emblemàtics i entrevista historiadors, científics i altres experts reals a qui formula preguntes bastant ridícules. El contrast entre el rigor acadèmic dels entrevistats i la ignorància de Filomena Kang és el motor de la sèrie. Té dues temporades a Netflix.
1: Ara mateix falten 10 minuts per les 8. Aquests són els sons del matí.
3: Els sons del matí.
18: Durant tota la nit, els bombers han treballat per consolidar el perímetre de l'incendi de Collserola i evitar que les flames tornessin a avançar.
19: El problema ha estat que quan ha arribat a dalt ha agafat una mica més de vegetació.
20: Els criteris pels quals s'envia un SALER, més enllà dels protocols, són tècnics, continuaran sent tècnics.
21: Demanarem aquesta previsió de que es pugui traure alguna línia especial, si alguna línia de zona catastròfica, etc.
22: Los servicios de inteligencia realizaron la labor que competencialmente les era y es exigible.
23: No hay ningún informe de esas características.
24: In my coat of many colors, mama made for me, 'cause she made it just for me.
1: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia. Amb el Marc Jurado, enredar.
25: Enxarxar o ficar algú en algun embolic per embolic el dels ministres Robles i Grande Marlaska, que han donat versions ben diferents sobre l'entrada massiva de migrants a Ceuta. Ell assegura que el CNI va informar d'un intent. Ell nega cap informació.
1: Col·legiat.
25: Pertanyent a un col·legi, com un metge col·legiat o alguna cosa constituïda per diversos components, com una direcció col·legiada, un òrgan col·legiat o una decisió col·legiada. Així es decideix, precisament, si s'envien o no alertes amb mòbils des de Protecció Civil. Així és com justifica el govern que no es fes en cap de les dues darreres grans tempestes.
1: Xancleta.
25: Sabata lleugera, sense taló, que es porta a retaló. Les portem aquestes setmanes per anar a la platja o a la piscina, però ja no es podran dur els peus si conduïm una moto, segons la nova normativa que també obligarà a dur guants a totes les vies urbanes. Les sandàlies també prohibides.
1: Posem-hi ara tres xifres amb la Sílvia Creus. 6.509.
26: És l'últim i esgarrifós balanç oficial de morts provocats pel terratrèmol que va tenir lloc a Veneçuela el 24 de juny. La xifra encara podria créixer perquè, tot i que fins ara s'han tret prop de 600.000 tones de runa, el total estimat que encara queda acumulat és de més del triple i es calcula que trigaran un any a treure-la tota.
1: 49.600.
26: És el nombre de persones que ha arrestat el Servei d'Immigració del Govern dels Estats Units, l'ICE, el mes de juliol, la xifra més alta de la segona administració de Donald Trump, un 15% més que el juny i un 70% més que el febrer. Més del 50% de les detencions van ser a individus sense antecedents penals.
1: 80.
26: És l'edat en què, ho estem dient, ha mort la reina del country, Dolly Parton, per culpa d'un càncer en un hospital de Nashville. La família en va informar ahir i el dol s'ha estès no només al món de la música, sinó a tot Hollywood i a molts racons i àmbits del món, ja que era coneguda per la seva bonomia i generositat i per la seva defensa de causes diverses.
1: Tres imatges amb el Pol Foradada. A la primera veiem en un pla un conjunt de cases disseminades per un turó i just per sobre un hidroavió llançant aigua sobre una espessa columna de fum que surt enmig de la vegetació.
27: Segon, en surten poques setmanes a Collserola. La bona notícia és que a primera hora d'aquest matí el foc ha quedat estabilitzat. D'aquí poca estona seguirem en directe l'actualització que en facin els bombers. Ahir, recordem, es va haver de confinar els barris de Torre Baró i Ciutat Meridiana i fins i tot desallotjar una trentena de veïns. Havien cremat 35 hectàrees.
1: A la segona imatge hi veiem una casa d'una sola planta. De la teulada només en queda l'esquelet. Moltes de les teules són a terra. Al voltant de l'habitatge, on s'amunteguen amb més runa, hi ha dos homes amb una escombra i un carretó retirant-ne una part.
27: És un dels 300 habitatges afectats pel tornado que hi va haver dilluns a la tarda al petit poble de Pomars, al sud de França, molt a prop de Carcassona. Un fenomen meteorològic extrem i violent que també va deixar una quarantena de ferits. Les tasques de neteja i reconstrucció s'allargaran durant mesos.
1: I a la tercera imatge veiem el sostre de fibrociment d'un gran magatzem foradat a Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre. Dins hi ha uns operaris que s'ho miren amb cara de preocupació. Què fan, Ricard Boigas?
0: Doncs mira, estan avaluant els danys causats per la pedregada de dimarts. Hi ha tants forats que deixen passar filets de llum que sembla que els hagin metrallat. És un exemple del que es van trobar moltes empreses de les Terres de l'Ebre i el Camp de Tarragona quan van obrir les portes i van tornar a la feina després de la pedregada. A l'exterior s'acumulen molts vehicles amb vidres trencats i la carrosseria abunyegada. Ara tocarà començar el Ferragós paperam amb les asseguradores.
1: 6 minuts per arribar a les 8, titulars en 2 minuts. El repassem ara mateix amb la Marta Viana i el Marc Jurado. Novetat de fa, bé, poqueta estona, l'incendi de Collserola, i és bona notícia, ja està estabilitzat.
14: S'espera que aquest matí pugui quedar controlat quan s'incorporin els mitjans aeris. Una 60ena de dotacions dels bombers hi han treballat tota la nit. Més de 15.000 veïns han quedat confinats als barris de Torre Baró i Ciutat Meridiana. L'alcalde Jaume Collboni agraïa la col·laboració.
2: Agraï també molt especialment a les entitats veïnals que ens estan ajudant a l'Ajuntament a transmetre aquesta informació a tots els veïns i veïnes que en aquests moments des de casa doncs estan veient la columna de fum.
1: El govern defensa la decisió de no enviar cap alerta als mòbils per les pluges dels últims dies al Tarragonès i al Baix Camp.
25: La portaveu Sílvia Paneque ho ha atribuït a criteris tècnics i s'ha compromès a revisar les actuacions.
20: Revisió sempre de cada fenomen i serà, i si hi ha mesures de millora es comunicaran, però els criteris

0: entrar a nado.
1: No hay ningún informe de esas características con algo relativamente similar a lo que pasó.
2: El Ministeri de l'Interior investiga si va haver un ús desproporcionat de la força contra un aficionat del Barça que portava una estelada en la prèvia del partit contra l'Elx.
3: Des de Catalunya, el govern ha condemnat els fets.
2: I el director de la CIA ha viatjat a Moscou per reunir-se amb funcionaris russos, segons han informat diversos mitjans nord-americans.
4: Ni Washington ni Moscou han confirmat la trobada ni tampoc ha transcendit el motiu de la visita de John Ratcliffe a la capital russa, on podria haver abordat la guerra d'Ucraïna o la de l'Iran.
2: Dol als Estats Units per la mort de Dolly Parton, tenia 80 anys.
3: Llegenda de la música country, també va triomfar al cinema i la televisió i era una filàntropa compromesa amb moltes causes, venerada per milions de persones.
2: I distingeixen la residència de gent gran de Gràcia, a Barcelona, com el primer centre respectuós amb el col·lectiu LGTBIQ+.
4: Ho ha explicat el conseller de Drets Socials, Raül Moreno.
5: I és important que quan nosaltres arribem a aquestes residències, les nostres parelles puguin venir a veure'ns, que puguem expressar-nos de manera natural.
6: Comencem el dia i ho fem amb un cel bastant ennuvolat, fins i tot que està deixant alguna goteta, alguna petita gotellada. La tendència serà que a mesura que avanci el matí les nuvolades, aquests núvols, es vagin trencant i vagin deixant pas a un migdia amb moltes més estones amb sol. Però un sol esmorteït, entrenyinat per la presència de núvols prims i també per ponts de suspensió, que farà que l'ambient es vegi una miqueta terrós. Una tarda de temperatures relativament altes, amb màximes que arribaran als 34-35 graus en alguns casos, amb un ambient que tornarà a ser una miqueta aixafogós.
2: Actualitzem la situació del trànsit ara mateix. Mariluz García, bon dia de nou.
7: Hola, bon dia. Doncs continua tallada l'autopista P7 amb un rostre al camp en direcció a Barcelona i segurament durarà estona per la retirada de dos camions que van tenir un accident ahir a la tarda. Es desvia el trànsit 10 quilòmetres més enrere, a l'altura de l'Hospitalet de l'Infant, cap a l'autovia A7. També aturant-se a la mateixa autopista P7 entre Bellaterra i Barberà del Vallès en direcció a Girona per un accident d'aquest matí que talla un carril. I continua tallada a Sant Pere de Torelló, la B-5224, també per un camió accidentat ahir a la tarda. També s'hi fan desviaments senyalitzats.
2: Gràcies, Mariluz. Atenció amb això, eh? Montroig és on està tallada la P7 per aquest accident d'ahir de tarda. El transport públic, com el tenim a aquesta hora? Sílvia Andrés, bon dia.
8: Bon dia, Rodalies. No hi ha els retards habituals, cap incidència rellevant, però el tren que havia d'arribar a Barcelona-Sants des de la plana Picamoixons a les 8:07 ho farà un quart d'hora més tard. Recordem que l'incendi forestal a Collserola fa que els trens de la línia 11 de metro no parin a les estacions Torre Baró, Vallbona i Ciutat Meridiana.
2: Un incendi que ara hi anirem en directe, però recordem que la bona notícia del matí és que està estabilitzat. I arribarem a les 8 amb una cançó dedicada, una cançó que podeu dedicar, encara teniu un parell de dies per fer-ho, al 636-360609, 636-360609. Ens envieu una nota de veu, ens dieu quina cançó li voleu dedicar i aquí.
9: Bon dia a tots, em dic Mireia i sóc de Blanes. Us felicito pel programa d'estiu, m'encanta. M'agradaria dedicar Vestida de nit de Sílvia Pérez Cruz a la meva filla Ivet. Us desitjo un bon matí. Gràcies.

0: Matí. Primer titular a aquesta hora pel trànsit, Mariluz García, bon dia.
1: Autopista P7 a Montroig del Camp en direcció a Barcelona per la retirada de dos camions que van tenir un accident ahir a la tarda. Es desvia la circulació per la sortida 281 a l'altura de l'Hospitalet de l'Infant cap a l'autovia A7. A la mateixa autopista també aturats de Bellaterra a Barberà del Vallès en direcció a Girona per un accident d'aquest matí que talla un carril. Afectacions al transport públic per l'incendi de Collserola. La línia L11 del metro no s'atura a les estacions Torre Baró, Vallbona ni Ciutat Meridiana. L'R4 de Rodalies no s'atura a Torre Baró i els autobusos de la línia 182 acaben a Karl Marx.
0: Estabilitza l'incendi que creme des d'ahir al Parc Natural de Collserola i que ha obligat a confinar els barris de Ciutat Meridiana, Torre Baró de Barcelona al llarg del matí. Es confia poder donar el foc per controlat i poder aixecar també les mesures cautelars. Els ministres Margarita Robles i Fernando Grande Marlaska s'emboliquen en versions sobre l'entrada massiva de migrants a Ceuta i no aclareixen si l'haurien pogut evitar. La titular de Defensa admet que el CNI va informar d'un intent de passar la frontera nedant, que es va acabar desbordant. El d'Interior, en canvi, assegura que no tenien informació que fes preveure la magnitud de l'allau de persones. El Ministeri de l'Interior investiga si hi va haver un ús desproporcionat de la força en els cops de porra de la policia espanyola contra un aficionat del Barça que portava una estelada en la prèvia del partit contra l'Elx. Des de Catalunya, el govern ha condemnat els fets i l'entitat Acció Cassandra ha presentat una denúncia per aquesta actuació policial.
2: 3Cat Info.
0: Doncs bé, anem en directe a la compareixença d'Albert Batlle, de responsable de l'Ajuntament de Barcelona, que ens dona informació sobre aquest incendi a Collserola.
3: Ara, actius, però està perimetrat, i per tant encara que es continuarà treballant al llarg de les properes hores per previndre qualsevol reiniciació que es pogués produir. El nombre d'hectàrees en aquest moment encara no es pot fixar, el cos de Mossos, el cos de Generals ho dirà, doncs, suposem cap a mig matí, però calculem en aquests moments per sobre dels 45 hectàrees. Recordin que la xifra que havíem donat ahir a última hora de la tarda era de 35, un petit increment durant totes aquestes hores. Dir també que els confinaments que es van produir doncs, a última hora de la tarda d'ahir doncs, es van aixecar, és a dir, que en aquests moments tothom ha pogut dormir a casa seva i esperem doncs, que la normalització es pugui produir doncs, també al llarg del matí en tots els barris afectats, bàsicament el barri de Torre Baró i de Ciutat, Ciutat Meridiana. Extremar la prudència, continuem estant en una situació doncs, de molta calor, de molta sequera, i per tant també hem d'extremar qualsevol vigilància que es pugui, qualsevol comportament que pugui doncs, afectar doncs, en aquest entorn tan delicat, que és aquesta zona periurbana entre els barris de muntanya i aquesta meravella natural que és el parc de Collserola. Hem tingut dos incidents greus en les últimes tres setmanes i, per tant, aquí hem d'extremar la vigilància i el control de tots plegats. Evidentment, la feina que fan de prevenció doncs, les diverses agències i, per descomptat, també el control que han de fer els cossos de seguretat. Dit això, doncs, estarem esperant a les properes hores l'evolució de tot plegat, esperem també de que en pocs minuts o abans d'aquí, en una hora i quart, es puguin enlairar els mitjans aeris que han estat participant en les diverses fases d'extinció d'aquest incendi i que, doncs, amb l'ajuda de tots plegats, doncs, al llarg de les properes hores poguéssim arribar doncs, ja no tan sols a l'estabilització, sinó al control i arribat el moment també doncs, a l'extinció. Recordar que encara hi ha focus actius, focus secundaris actius en el perímetre de l'incendi i això doncs, ens obliga a ser molt prudents a tots plegats doncs, i a demanar aquesta col·laboració ciutadana que fins ara hem tingut i que esperem que es pugui continuar doncs, en les properes hores. No sé si vols demanar que digués aquesta informació, si ho considero per tu.
4: Sí.
5: Va, bon dia. Com bé ha comentat el tinent d'alcalde, l'incendi ho tenim estabilitzat. Al llarg de la nit, tant Bombers de la Nit com Bombers de Barcelona han treballat conjuntament per reforçar aquest perímetre. Tenim diferents punts d'emplaçament i ens preocupa principalment la zona de focus secundaris que ahir la tarda va llançar, sobretot amb una olla que ha fet entre Torre Baró i Ciutat Meridiana. Aquest és el punt on vetllarem al llarg del dia, que no tinguem possibles represes, i sobretot a les hores de migdia, que no tinguem més calor i s'aixequi una miqueta el ventet. Això ens fa ser molt prudents, com bé ha comentat el tinent, a fer dretes de donar-lo per controlat. Vull dir, ara ens queden hores de treball, ens queden hores de vetllar aquests focus secundaris, però sí que el perímetre el tenim encerclat, el tenim perimetrat, tenim punts d'emplaçament al llarg de tot el perímetre, i que, també, com bé ha dit el tinent, hem aixecat el que eren els confinaments dels veïns. Sí que mantenim una sèrie de punts o de xarxes elèctriques diguéssim tancades, perquè treballaran els mitjans aèris i això ens obliga a l'hora de les descargues de vetllar per aquest tema. Som optimistes, però hem de ser ferms amb el tancament del perímetre i també tenir clar que segurament tindrem algun aixecament d'alguna fumarola o d'algun focus secundaris, i per això ara, les properes hores, estarem intensificats sobretot amb aquests punts de la capçalera que eren la vessant de Ciutat Meridiana.
3: Molt bé, doncs, a disposició. Nosaltres mateixos, si hi ha alguna pregunta a fer. Bueno, decíamos que el fuego está estabilizado.
0: Doncs bé, deixem aquí aquesta compareixença que ha fet el tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona, Albert Batlle, i també Sebastià Massagué, que és el cap de bombers de Barcelona, en el que s'han mostrat optimistes que al llarg del dia d'avui es pugui arribar fins i tot a no només a controlar, sinó també a extingir aquest foc de Collserola. El confinament, ha dit, s'ha aixecat i tothom ha pogut dormir a casa seva, i esperé que al llarg del matí es normalitzi la situació a Torre Baró i a Ciutat Meridiana. Els continuem escoltant en aquests moments.
2: Quan surten, abans de sortir i de marxar, han de desinfectar les rodes i d'això. I bueno, i recordar a la població que no pot entrar dintre de l'incendi, que hem vist que hi ha alguns veïns que això està prohibit, i que hem demanat als Mossos i a la Guàrdia Urbana, pues, que vigilin que ningú se'ns coli a dintre d'aquesta zona.
3: Ja en castellano...
4: ¿Podem fer alguna pregunta?
3: Acabem fent la presentació i després fem les preguntes, eh? L'incendio està en fase d'estabilitat.
6: Doncs fins aquí la compareixença.
0: Doncs veu, deixem aquí. Era un membre dels agents rurals que demana bé, sobretot, que no s'entri en aquesta zona afectada encara per aquest incendi. 8 i 8 minuts en plena crisi migratòria. Ceuta, Junts per Catalunya, torna a portar al Congrés la llei per delegar les competències d'immigració a la Generalitat. Segons us avança 3CAT Info, aquest matí registrarà el text al Congrés. És a grans trets el mateix text que el Congrés va tombar aviat farà un any, però a diferència de llavors, aquesta vegada els de Carles Puigdemont presenten en solitari el document que en el seu dia van consensuar amb el PSOE. El preàmbul de la proposició de llei, el que va generar amb crítiques de racisme al rebuig frontal de Podem, és sensiblement més curt. Els juntaires reconeixen que ho han fet, diuen textualment, per deixar sense arguments Podem. Per això ha desaparegut, per exemple, la referència al fet que els governs tenen la responsabilitat d'evitar possibles efectes de la immigració que puguin representar un risc per la convivència i la cohesió social. El nou redactat és molt més tècnic i cauen les referències a drets i deures o a la protecció de la cohesió de la societat d'acollida, la llengua i la cultura. Pel que fa a l'articulat de la llei, el que tindria efectes pràctics, Junts continua reclamant el traspàs a la Generalitat de les competències estatals per tramitar els permisos de residència temporal i de llarga durada i la contractació de treballadors estrangers en origen. La Generalitat també podria executar els procediments sancionadors en matèria d'estrangeria i també les expulsions i tramitacions que no requereixin expedient. Els Mossos assumirien funcions de policia integral en port i aeroports com el corresponent control fronterer en col·laboració amb la policia espanyola i la Guàrdia Civil. La Generalitat també assumiria la gestió dels centres d'internament d'estrangeria, els polèmics CIE. Cal veure si en el context polític actual la proposició de llei aconsegueix aquesta vegada els suports polítics necessaris dins el bloc de la investidura. Junts registra de nou la proposició de llei la vigília que el govern espanyol reuneix les comunitats autònomes per parlar del repartiment dels migrants que van entrar a Ceuta. Els de Carles Puigdemont mantenen que Catalunya no n'ha d'assumir més. Doncs bé, parlem de Ceuta, perquè els ministres Margarita Robles i Fernando Grande Marlaska s'han embolicat en versions sobre l'entrada massiva de migrants a la ciutat autònoma i no aclareixen si l'haurien pogut evitar. La titular de Defensa admet que el CNI va informar d'un intent de passar la frontera nedant que es va acabar desbordant, i el d'Interior assegura que no tenien informació que fes preveure la magnitud de la llagut de persones. Anem cap a Madrid, Anaïs Sáenz Viaja.
7: En la primera de les 8 compareixences de ministres al Congrés, Robles ha admès errors, però no exculpa el CNI. Diu que van avisar a Interior que s'estava preparant una entrada de migrants, però admet que l'efecte crida a les xarxes va desencadenar una allau de persones impossible d'aturar. És el fet al que s'agafa Fernando Grande Marlaska per negar que tingués informació del que va acabar passant.
8: Nuestras fuerzas armadas, los servicios de inteligencia y obviamente el CNI realizaron la labor que competencialmente les era y es exigible.
9: No hay ningún informe de esas características con algo relativamente similar a lo que pasó.
7: I tot i evitar acusacions directes contra el Marroc, Robles s'hi ha insinuat la seva responsabilitat per omissió i ha retirat una vegada més que Ceuta i Melilla són espanyolíssimes.
0: El Ministeri de l'Interior investiga si va haver un ús desproporcionat de la força en els cops de porra de la policia espanyola contra un aficionat del Barça que portava una estelada en la prèvia del partit contra l'Elx. Preguntat per aquesta qüestió, el ministre de l'Interior, Grande Marlaska, va admetre ahir la possibilitat que la policía se extralimites, tot i que va evitar condemnar-ho.
9: Nosotros hemos hecho lo que procede ante unos hechos donde puede haber, digo que puede haber, un uso desproporcionado de la fuerza. Somos los más interesados y la propia Policía Nacional es la más interesada en la pulcritud y que su actuación, como ocurre siempre, sea proporcional.
0: Els comuns han registrat al Congrés una bateria de preguntes a Grande Marlaska sobre l'actuació. Des de Catalunya, el govern ha condemnat els fets i ha dit que s'han d'investigar.
10: 3CAT Info.
0: El govern es defensa de les crítiques per no haver enviat alertes als mòbils en els últims episodis d'aiguats intensos. La consellera portaveu Sílvia Paneque assegura que l'enviament d'aquests missatges es decideix de manera col·legiada seguint criteris tècnics i d'utilitat. Paneque ha afegit que les previsions meteorològiques no apuntaven a un risc màxim de pluges torrencials. Amb tot, la portaveu assegura que s'analitzarà el que ha passat.
11: Revisió sempre de cada fenomen i serà, i si hi ha mesures de millora, es comunicaran, però els criteris pels quals s'envia un SALER, més enllà dels protocols, són tècnics, continuaran sent tècnics.
0: Alguns alcaldes de municipis afectats pel temporal al Tarragonès i al Baix Camp creuen que es podria haver enviat un SALER quan la tempesta ja estava desenvolupada perquè els ciutadans poguessin reaccionar. Doncs bé, els municipis del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre afectats per la pedregada de dilluns avaluen els danys en propietats públiques i privades i alcaldes que demanaran al govern que gestioni ajudes pel territori. Tarragona, Ricard Boigues.
12: A Móra d'Ebre, la pedregada va causar molts desperfectes. L'alcalde Rubén Viernes diu que demanaran ajudes.
13: Demanarem aquesta previsió de que es pugui traure alguna línia especial, si alguna línia de zona catastròfica, etc.
12: A Tarragona, parts i alguns monuments patrimonials han estat tancats fins que els tècnics han determinat que eren segurs. Pel que fa al temporal de dissabte passat a Roda de Barà, les dues dones ferides, mare i filla, per la caiguda d'un mur al port estan en estat crític. L'Ajuntament de Roda va comunicar ahir que se'ls havia retirat el suport vital. Després van haver de rectificar perquè Salut va concretar que continuaven en estat crític.
10: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: De la crònica internacional, el director de la CIA, John Ratcliffe, ha viatjat per sorpresa a Moscou per reunir-se amb funcionaris russos, segons han informat diversos mitjans nord-americans. Ni Washington ni Moscou han confirmat la trobada que hauria estat ahir. El motiu de la possible visita és, hores d'ara, una incògnita, però sobre la taula hi ha diversos assumptes que involucren els dos països. Un són les negociacions estancades de pau entre Rússia i Ucraïna, impulsades pels Estats Units, i l'altre, la guerra amb l'Iran. També les negociacions per a un possible alliberament de Charles Zimmerman, un veterà de l'exèrcit dels Estats Units condemnat a 5 anys de presó a Rússia per tinença i tràfic il·legal d'armes. Aquesta seria, que se sàpiga, la primera visita a la capital russa d'un cap de l'agència d'espionatge nord-americana des que el seu predecessor es va reunir amb Putin al novembre del 2021. 3 mesos després, Rússia va iniciar els atacs contra Ucraïna. I la Xina no se sent al·ludida per l'amenaça dels Estats Units de sancionar els països que no tallin qualsevol mena de relació comercial amb l'Iran. El gegant asiàtic, que és el principal soci comercial de la República Islàmica, diu que prendrà les mesures que calgui per preservar els seus interessos. Una postura que és un valor d'oxigen per Teheran, sobretot si tenim en compte que el 90% del petroli iranià va parar a la Xina. A l'horitzó hi ha, a més, la visita del líder xinès Xi Jinping a Washington d'aquí un mes, on, evidentment, el conflicte a l'Orient Mitjà serà un dels grans temes sobre la taula. Mentrestant, des del Pakistan, país que fa de mediador entre l'Iran i els Estats Units, apunten que la Casa Blanca vol reprendre les converses de pau amb Teheran. Un quart de nou del matí, fem ara atenció al trànsit i al temps. Situació a aquesta hora, carreteres i autopistes i el transport públic. Mariluz García, bon dia.
1: Hola, bon dia. Doncs pel que fa al transport públic, ja ha quedat normalitzada la circulació per Torre Baró i Ciutat Meridiana després que ha quedat estabilitzat l'incendi de Collserola. Ja hi tornen a aturar-se el metro, rodalies i autobusos. D'altra banda, hi ha retards de 15 minuts a la línia R1 de Rodalies a causa d'un tren avariat entre Clot i Sant Adrià. A les carreteres continua tallada l'autopista AP7 a l'altura de Mont-roig del Camp en direcció Barcelona per la retirada de dos camions que ahir a la tarda van tenir un accident. Es desvia la circulació 10 quilòmetres més enrere, a l'altura de l'Hospitalet de l'Infant, a la sortida 281, per enllaçar amb l'autovia A7. També aturats a la mateixa autopista AP7, entre Bellaterra i Barberà del Vallès, en direcció Girona, per un accident que ha passat aquest matí. Hi ha un carril tallat a la circulació. Afecta la C58 també amb lentitud a l'altura de Badia per enllaçar amb l'AP7. També a l'àrea de Barcelona, aturats a la mateixa C58, entre la sortida de Barcelona pel nus de la Trinitat i Montcada, en direcció Terrassa-Sabadell a causa d'alguna possible incidència, mentre que la resta de l'àrea de Barcelona es manté encara la circulació tranquil·la. I es manté tallada també a Sant Pere de Torelló la BV-5224 per un camió accidentat també ahir a la tarda. Es fan desviaments que ja estan senyalitzats. Més informació renovada d'aquí a un quart d'hora.
10: El temps.
0: Amb el Tomàs Molina.
14: Avui serà un dia força variable, amb la presència de núvols prims que aniran passant. En algun moment es poden fer més espessos, fins i tot poden deixar alguna gotellada, algun petit ruixat. Això és fruit d'una borrasca que hi ha a l'oest de la península Ibèrica, que no ens acaba d'afectar, però sí que ens donarà també al llarg del dia d'avui presència de vents de garbí que poden bufar amb algunes ràfegues moderades a fortes. A partir de migdia, les clarianes s'aniran imposant a les nuvolades, però no acabarà de fer net. Hi haurà encara bandes de núvols prims i també presència de pols en suspensió que mantindran un aspecte terrós al cel. No descartaríem algun ruixat a la tarda en àrees del Pirineu. De cara a demà, el temps continuarà encara variable. Més clarianes potser al matí, més estones amb sol, però amb intervals en núvols a la façana litoral i amb aquesta presència també d'algun ruixadet, d'alguna petita precipitació, en temperatura tant avui com demà, que continuarà relativament alta, però sobretot xafogosa.
15: Fresca Info.
16: Què et passa?
17: Que no em tanca la maleta.
16: Però com vols que et tanqui si portes un cupó extra de Nadal de l'11? Té 600.000 euros d'il·lusió. No et tancarà mai de la vida.
17: Bé, si trec uns quants banyadors...
16: No t'hi cabrà. És moltíssima il·lusió, això.
18: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
16: Et tocarà ficar el cupó en una altra maleta i facturar-la.
19: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
10: Fresca Info.
0: Més coses. El desequilibri entre municipis dificulta la protecció d'alguns espais amb boies al litoral del Baix Empordà. Els més petits es queixen del cost de reposar-les quan les roben o les vandalitzen, i els ajuntaments més grans i amb més recursos també reclamen més vigilància i sancions. Entitats com SOS Costa Brava proposen una gestió conjunta d'aquest litoral protegit. Girona, Maria Rovira.
20: Tot i que ja existeix l'anomenada taula de cogestió d'aquest litoral amb entitats i administracions, des d'ajuntaments petits com el de Mont-ras, la que no tingui capacitat jurídica ni econòmica. L'alcaldessa Vanessa Peiró es queixa del cost de reposar les boies fetes malbé, reclama més implicació de la Generalitat i videovigilància.
21: Fer un pla d'usos en un municipi com Mont-ras, que no tenim ni tècnic de medi ambient, representa una epopeia. Jo no sé si som entre tots plegats capaços de repensar una mica el model i d'entendre que no es pot exigir el mateix en municipis amb uns recursos molt limitats a d'altres que tenen una infraestructura tècnica o econòmica molt superior.
20: Des de Palafrugell valoren la feina de la taula de cogestió per preservar el litoral, però reconeixen diferències entre municipis per actuar. Xavier Rangel és regidor d'Urbanisme de Palafrugell.
22: Conjuntament amb el departament, el que sí que estem és valorant totes aquestes accions i actuacions, quin ha de ser l'ajut o el finançament per aquests municipis que no tenen aquesta capacitat econòmica que podem tenir els ajuntaments amb més possibilitats. Però per la resta, jo crec que en quant a accions i actuacions, crec que el camí que hem encetat és bo.
20: Des de SOS Costa Brava alerten que la continuïtat de l'espai protegit del litoral del Baix Empordà fa necessària una gestió global davant els efectes d'embarcacions que fondegen en llocs prohibits, tant per la seguretat com per la Posidònia. Jordi Cruz, de la Comissió de Medi i Marí de SOS Costa Brava.
2: Cal saber què està passant i disposar de plans de gestió, d'òrgan gestor i, sobretot, tenir recursos econòmics i humans per dur-ho a terme. Per això reclamem una gestió conjunta de tot el litoral del Baix Empordà, amb una visió de conjunt i recursos suficients, perquè la natura no entén de límits municipals.
20: Aquest debat sobre la gestió del litoral ha ressorgit aquest estiu després dels últims actes de vandalització de boies a les zones de bany entre Palamós i Mont-ras.
0: A Juncos, a les Garrigues, l'Ajuntament ofereix casa i escola a la família que reobri el bar casal del poble tancat des del juliol. A la crida hi han respost una trentena de candidats i el consistori dona per feta la reobertura de l'establiment, que també funciona com a centre social al municipi. Lleida, Julià Albacar.
4: Un dels requisits és que coneguin el món de l'hostaleria i que puguin obrir gairebé tot el dia. A canvi, l'Ajuntament ofereix un lloguer social d'uns 300 euros i la possibilitat d'escolarització dels fills. Fins ara han rebut una trentena de peticions, per tant, donen per assegurat el traspàs del bar. Meritxell Montagut és la regidora de Promoció Econòmica.
5: Tindrem salvat el bar, seguríssim. Les diverses entrevistes que han fet, vull dir, n'hi ha no només un, sinó hi ha diverses persones que encaixen molt bé amb el perfil.
4: A Juncosa, el bar casal funciona com a punt de trobada social i per això Montagut recorda que disposa de serveis és clau per evitar el despoblament en un municipi tan petit de només 400 habitants.
10: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: Ha mort la icona de la música country, Dolly Parton, als 80 anys, venerada i respectada als Estats Units. Més enllà de la música, també va triomfar el cinema i la televisió. Artistes com Taylor Swift, Beyoncé o Paul McCartney, entre d'altres, han lloat la seva figura. Ens ho explica el Marc Ruiz.
23: Va començar a tenir problemes de salut la tardor de l'any passat i això la va obligar a cancel·lar la sèrie de 6 concerts que havia de fer a Las Vegas. Parton va tenir el primer gran èxit el 1974 amb la cançó I Will Always Love You. Que dècades després va versionar Whitney Houston. Aquesta és només una de les més de 3.000 cançons que va arribar a escriure i també una de les 25 que va col·locar en el número 1 de les llistes de country. Jolene, Jolene, Jolene, Jolene, I'm begging of you, please don't take my man. Jolene és una altra dels seus hits versionats per cantants, com la seva fillola Miley Cyrus o Beyoncé. Parton resumia així la seva carrera en la cerimònia d'introducció al Saló de la Fama el 2022.
24: Vaig començar a cantar quan tenia 10 anys, en una ràdio local i una televisió, i ho he estat fent tota la meva vida perquè m'encanta. I estic tan orgullosa que fins i tot molts de vosaltres heu cantat moltes de les meves cançons i us ho agraeixo.
23: A més d'aconseguir 11 premis Grammy per la seva música, va treballar al cinema i la televisió, amb nominacions als Globus d'Or i als Oscars. I va ser una icona estètica nord-americana gràcies a la seva cabellera rossa, sovint amb crepats impossibles, el seu físic exuberant i l'estil de roba basat en la tradició country. Dolly Parton va ser també un exemple de dona feta a si mateixa. Nascut en una família extremadament pobra de Tennessee, va acabar reunint una fortuna com a compositor i empresària d'èxit. Això li va permetre dedicar part del seu patrimoni a causes socials. Mai no es va casar amb cap partit polític, tot i que va acabar reconeixent que havia estat una feminista per la via dels fets. El president nord-americà Donald Trump va anunciar de la seva xarxa social que baixarà la bandera americana a tots els Estats Units durant una setmana.

0: Esports.
1: Audal Serra, bon dia.
2: Bon dia. El porter croat Dominik Livaković ja és des d'ahir a la tarda a Barcelona per fitxar per l'equip blaugrana. Livaković, de 31 anys i que arriba procedent del Fenerbahçe, té previst avui mateix passar la revisió mèdica. Un cop finalitzat el fitxatge, el Barça decidirà si l'incorpora a la plantilla del primer equip com a segon de Joan Garcia, o bé si el cedeix a un altre equip. Livaković va formar part de la plantilla del Girona la temporada passada, però sense arribar a debutar. Mentrestant, l'equip de Hansi Flick farà aquest matí l'últim entrenament abans de rebre demà l'Atlètic Club de Bilbao al Camp Nou, en partit pendent de la primera jornada de Lliga. I en acabat, el tècnic alemany farà l'habitual roda de premsa prèvia. Rodri ja podria entrar a la convocatòria i jugar els primers minuts com a blaugrana, mentre que Gavi segueix sent dubte, després d'haver-se entrenat al marge els últims dos dies.
0: 3CAT Info.
2: Ahir al vespre el Betis va guanyar per 0-1 al València a Mestalla en un altre dels partits pendents de la primera jornada de Lliga que juguen aquesta setmana. A l'acabar-se aquest partit, el tècnic del València, Carlos Corberán, va reconèixer que el club valencianista està molt a prop de tancar el fitxatge del defensa del Girona, Arnau Martínez.
3: En cuanto es verdad que bueno, que la situación con Arnau, como habéis dicho, es una situación que está cerca, no se ha producido todavía, pero bueno, está cerca, con eso queda cerrada la parte defensiva del equipo y es verdad que el foco ahora mismo está más en la parte de arriba del equipo.
2: No es descarta que Arnau ja pugui passar avui mateix la revisió mèdica amb el València. D'altra banda, avui ha jugat un altre partit pendent d'aquesta primera jornada de Lliga, en aquest cas el que enfrontarà el Madrid i la Reial Societat a partir de les 9 del vespre. En la prèvia, el tècnic portuguès José Mourinho ha donat per tancada la plantilla del Madrid.
4: En mi cabeza, plantilla cerrada, no tengo ninguna petición, estoy muy contento con los jugadores que tengo. Y si algún jugador se va ahora, yo no me quedaría contento. Me gustaría de quedar con esta plantilla durante la temporada y mismo con mercado abierto.
2: El d'avui serà el primer partit de Mourinho al Bernabéu en la seva segona etapa com a tècnic de l'equip blanc. Mentrestant, l'Espanyol continua les negociacions amb el Bayern de Múnich per incorporar l'extrem Brian Zaragoza, que arribaria cedit però amb una obligació de compra al final de la temporada. D'altra banda, el primer equip blanc i blau segueix preparant el pròxim partit de Lliga. Dissabte que ve el camp de la Reial Societat. N'ha parlat precisament el davanter Pere Milla.
5: L'any passat vam estar a punt de guanyar allà, se'ns va escapar al final, així que bueno, aquest any toca guanyar.
2: I a la segona divisió, el Sabadell presentarà aquest migdia la nova Creu Alta dos dels nous reforços d'aquest estiu, el davanter Nikolaj Obolski i tal també davanter Nicolas Joaquini.
0: 3CAT Info.
2: Encara en futbol, l'exentrenador i exjugador del Barça, Xavi Hernández, va ser presentat ahir a la tarda com a nou seleccionador dels Països Baixos fins al 2030.
6: Va ser un aprenentatge molt gran, va ser un màster quan vam estar en la nostra etapa a Can Barça i nosaltres el que volem, el gran repte d'aquí és d'alguna manera impregnar els jugadors i a la federació d'aquesta filosofia nostra, que al final a Can Barça ens vam nutrir moltíssim de la idea neerlandesa i el que volem és d'alguna manera tornar a això.
2: En l'acte de presentació, el director esportiu de la Federació Neerlandesa, Nigel de Jong, ha sorprès admetent que Xavi era la tercera opció pel càrrec, després de Pep Guardiola, que era la primera, i d'Arne Slot, que era la segona.
7: La primera opció era Pep Guardiola, però volia agafar-se un any sabàtic després de la seva etapa al Manchester City. Arne Slot era un altre candidat, després de la seva estada al Liverpool, però volia seguir en el futbol de clubs.
2: Xavi substituirà en el càrrec Ronald Koeman, que va dimitir a l'acabar-se l'últim Mundial de Futbol.
0: 3CAT Info.
2: En ciclisme, Tadej Pogačar fa un pas de gegant de cara a adjudicar-se la Vuelta a Espanya després de guanyar i en solitari i amb molta autoritat la quarta etapa a la primera de muntanya amb sortida i arribada a Andorra la Vella. Pogačar va atacar 50 quilòmetres de l'arribada i va entrar a la meta en 2 minuts i 39 segons sobre els seus perseguidors més immediats, Enric Mas, Roglic, Only, Gal, Vidar i Sepp Kuss. Sentim el ciclista eslové.
8: Qualsevol avantatge és més que suficient. És molt bo perquè ara puc estar més tranquil i confiat. Ara toca seguir treballant dia a dia, però segur que serà menys estressant.
2: Precisament el nord-americà Sepp Kuss, en declaracions a 3CAT Info, veu més que difícil poder superar a hores d'ara l'eslové.
9: És imbatible. Si no tiene contratiempos o problemas, és imbatible, però ja sabíamos eso.
2: A la general, Pogacar es referma com a líder amb 3 minuts i 21 segons de marge respecte al segon classificat, el també eslové Primoz Roglic, i el tercer és el balear Enric Mas, a 3:32. Avui es disputarà la cinquena etapa de la Vuelta, íntegrament per territori català, amb 173 quilòmetres entre Falset i Roquetes.
0: 3CAT Info.
2: I a l'Open de tennis dels Estats Units avui han de jugar a partit de la segona ronda prèvia de classificació els catalans David Jordà a la categoria masculina i Marina Bassols i Guiomar Maristany a la femenina. Jordà s'enfrontarà al serbi Dusan Lajovic, Bassols a la polonesa Kupka i Maristany a l'eslovena Zidansek.
1: Dos quarts de nou del matí, fem un repàs a les notícies més destacades a aquesta hora, que passem per Collserola. Estabilitzat i en fase de control l'incendi a Collserola, Barcelona. L'evolució dels treballs d'extinció també han permès aixecar el confinament de 15.000 veïns de Torre Baró i de Ciutat Meridiana. I Junts registra aquest matí al Congrés la llei per delegar les competències d'immigració a la Generalitat, segons us avança 3CAT Info. En plena crisi migratòria, Ceuta, els juntaires hi tornen a portar el text, aquest cop en solitari, sense el PSOE, i retallant el preàmbul que va provocar el rebuig frontal de Podem. Notícies que hem destacat aquesta primera mitja hora. A partir d'ara també us explicarem que el municipi de Cornellà del Terri, al Pla de l'Estany, ha capturat 300 coloms en el que portem d'any, un 17% més que en tot l'any passat. Ho fa amb un sistema de gàbies per acabar amb el que diuen és un problema de salut pública. La cartellera de cinema renova avui. Entre les estrenes que s'avancen hi ha El ser querido, l'última pel·lícula de Rodrigo Sorogoyen i l'últim títol de Ridley Scott, La constel·lació del perro, i el quart capítol de la saga d'animació Tadeu Jones. I la Gamescom, la fira d'oci i interactiu i videojocs de referència a Europa, comença avui a Colònia, Alemanya, i ho fa amb la presència d'una quarantena de companyies catalanes. En esports, Eudal, el porter Dominic Livakovic aterra a Barcelona per fitxar pel Barça.
2: El croat té previst passar avui mateix la revisió mèdica. L'entitat blaugrana valora ara si el cedeix un altre club o bé l'incorpora al primer equip. Mentrestant, els jugadors de Hansi Flick faran aquest matí l'últim entrenament abans de rebre demà l'Atlètic Club de Bilbao.
1: I el temps, matí molt variable, amb un cel molt entrenyinat i algun ruixat feble que donarà pas a una tarda més sol, però amb núvols alts i pols en suspensió. La temperatura serà més baixa que ahir, però això sí, encara farà aixafegó. I fem ara un cop d'ull al trànsit. Mariluz, bon dia.
10: Hola, bon dia. Es manté tallada la P7 a Mont-ras del Camp, direcció Barcelona, per la retirada de dos camions que van topar a la tarda. Es desvia la circulació per la sortida de l'Hospitalet de l'Infant cap a l'autovia A7 i a uns 2 quilòmetres de cua. També retencions a la T11 a l'altura de Reus en aquesta direcció per una nova topada. I tallada a Sant Pere de Torelló, la BV-5224, per un camió accidentat ahir a la tarda.
1: Dos quarts de nou i pràcticament 3 minuts. Marxem cap al centre de control de l'incendi a Collserola. Està estabilitzat i en fase de control. Segons dades encara provisionals, s'ha cremat unes 45 hectàrees. Ja s'ha aixecat el confinament dels 15.000 veïns de Torre Baró i Ciutat Meridiana i els bombers esperen poder extingir el foc, vaja, al llarg del dia d'avui. Al centre de control de Collserola hi tenim a la Marriera i al José Antonio Rodríguez.
11: Bon dia. El foc està estabilitzat. El primer tinent d'alcalde de Barcelona, Albert Batlle, ha explicat que està en fase de control, però que encara hi ha algun focus actiu. Ara se l'airarà mitjans aeris per acabar de treballar en aquest incendi que podria haver cremat unes 45 hectàrees, segons estimacions dels agents rurals. Sentim Albert Batlle.
12: El foc està en fase de control, amb uns focus encara actius, però està perimetrat i, per tant, encara que es continuarà treballant al llarg de les properes hores per previndre qualsevol reiniciació que es podies produir.
11: Els bombers han treballat tota la nit i el que més preocupa ara és la zona entre Torre Baró i Ciutat Meridiana, com explica Sebastià Massaguer, cap dels bombers de Barcelona.
13: I ens preocupa principalment la zona de focus secundaris que ahir la tarda va llançar, sobretot amb una olla que ha fet entre Torre Baró i Ciutat Meridiana. Aquest és el punt on vetllarem al llarg del dia, que no tinguem possibles represes i sobretot a les hores de migdia, que tinguem més calor i s'aixequi una miqueta el ventet.
11: El confinament s'ha aixecat i ara està previst que s'enviï un SLR als veïns de Torre Baró i Ciutat Meridiana, confirmant aquest aixecament de les restriccions. Tot i les millora de la situació, Batlle ha demanat no abaixar la guàrdia i continuar en alerta per l'elevat risc d'incendi.
1: Gràcies, Mar. L'altra notícia destacada del dia és aquesta. En plena crisi migratòria a Ceuta, Junts per Catalunya torna a portar avui al Congrés la llei per delegar les competències d'immigració a la Generalitat. Segons us avance 3Cat Info, aquest matí registrarà el text. És a grans trets el mateix articulat que la cambra va tombar aviat farà un any, però a diferència de llavors, aquesta vegada els de Carles Puigdemont la presenten en solitari, aquesta llei que en el seu dia va ser consensuada amb el PSOE. Jordi Corbalán.
14: El preàmbul de la proposició de llei, el que va generar el rebuig frontal de Podem, fins i tot amb crítiques de racisme, sí que és sensiblement més curt. Ha desaparegut, per exemple, la referència al fet que els governs tenen la responsabilitat d'evitar possibles efectes de la immigració que poden representar un risc per a la convivència i la cohesió social. El nou redactat és tècnic, cau en les referències més polítiques, a drets i deures o a la protecció de la cohesió de la societat d'acollida, la llengua i la cultura. De fet, fonts de Junts admeten que la retallada del preàmbul pretén deixar sense arguments a Podem. Pel que fa a l'articulat de la llei, que de fet és el que ha de tenir efectes pràctics, el text és idèntic. Junts continua reclamant el traspàs a la Generalitat de les competències estatals per tramitar els permisos de residència temporal i de llarga durada, l'emissió de les targetes d'identificació i la contractació de treballadors estrangers en origen. La Generalitat també podria tramitar els procediments sancionadors en matèria d'estrangeria i també les expulsions i devolucions en els casos on no calgui instruir el corresponent expedient. Els Mossos assumirien funcions de policia integral a ports i aeroports amb el corresponent control fronterer en col·laboració amb la policia espanyola i la Guàrdia Civil. La Generalitat assumiria també la gestió dels centres d'internament d'estrangeria. Els polèmics sí és. Caldrà veure si en el context polític actual, amb la crisi migratòria a Ceuta, la proposició de llei aconsegueix aquesta vegada els suports polítics necessaris dins del bloc de la investidura de Pedro Sánchez. Junts registra de nou la proposició de llei al Congrés a la vigília que el govern espanyol reuneixi les comunitats autònomes per parlar del repartiment dels migrants que van entrar a Ceuta. Els de Puigdemont mantenen que Catalunya no n'ha d'assumir més.
1: Doncs bé, sobre Ceuta, els ministres Margarita Robles i Fernando Grande Marlaska s'emboliquen amb versions sobre l'entrada massiva de migrants a la comunitat autònoma i aclareixen si l'haurien pogut evitar. La titular de Defensa admet que el CNI va informar d'un intent de passar la frontera nedant que es va acabar desbordant i el d'interior assegura que no tenien informació que fes preveure la magnitud de l'allau de persones. Madrid ara, Dani Sainz de Aja.
15: En la primera de les 8 compareixences de ministres al Congrés, Robles ha admès errors, però no exculpa el CNI. Diu que van avisar a Interior que s'estava preparant una entrada de migrants, però admet que l'efecte crida a les xarxes va desencadenar una allau de persones impossible d'aturar. És el fet al que s'agafa Fernando Grande Marlaska per negar que tingués informació del que va acabar passant.
16: Nuestras Fuerzas Armadas, los servicios de inteligencia y, obviamente, el CNI realizaron la labor que competencialmente les era y es exigible.
17: No hay ningún informe de esas características con algo relativamente similar a lo que pasó.
15: I tot i evitar acusacions directes contra el Marroc, Robles s'hi ha insinuat la seva responsabilitat per omissió i ha retirat una vegada més que Ceuta i Melilla són espanyolíssimes.
1: L'oposició i els socis de la investidura coincideixen a criticar la gestió de la crisi de Ceuta, que ha fet que el govern espanyol durant aquesta compareixença de Robles al Congrés. Retreuen a la Moncloa haver reaccionat tard i malament, sense coordinació i amb explicacions molt poc convincents. Sentim Esther Muñoz del PP, Francesc Marc Álvaro d'Esquerra i Isidre Gavín de Junts.
18: Ustedes no hicieron nada. Era evitable. Ya había ocurrido. Había precedentes. Tenían que estar preparados.
19: Diria que el president Sánchez no ho ha fet bé, ell personalment. Ha estat absent o no ha estat prou present?
20: La descoordinació entre unitats i organismes del propi govern, especialment greu entre defensa i interior. Infravalorar possibles amenaces híbrides com la utilització de la frontera.
1: Els socis de Suma han descarregat la responsabilitat en el Marroc i en una pressió migratòria que, segons diuen, anirà en augment.
0: 3Cat Info.
1: Les pluges de dimarts han afectat els pagesos del Priorat, la zona més afectada és dels municipis de Falset i Marçà. Als camps més afectats s'ha perdut més de la meitat de la collita. Tarragona, Jordi Barranca.
3: La tempesta va ser forta i la pedregada més localitzada. Els danys es concentren sobretot al voltant de Falset. Josep Ramon Sadó, responsable comarcal del Vi d'Unió de Pagesos.
21: Aquí es va concentrar bastant a Falset i Marçà, entre un 40 i un 60%. Estàvem collint, saps? I vull dir, si això se fa un mes abans, hi ha productes que ho cicatrisen, se salva la collita, però és que ara el raïm que té un 25% de fet malbé, si no es cull avui o demà o passat demà, se podrirà i ja no pots tirar aquest producte i es farà malbé tot el raïm.
3: La pluja també ha tocat cultius com l'olivera i els ametllers.
1: Unes tempestes que també van afectar fins a 340 hectàrees de conreus fruiters al Segrià i la Noguera. El municipi amb danys més importants ha estat Almenar, Segrià, amb afectacions d'entre el 50 i el 70% a la fruita. Pel que fa als cultius, els danys s'han registrat principalment en varietats de préssecs tardans i pera que quedava per collir. Falten 5 minuts per 3 quarts de 9 del matí. Sortim a l'exterior. Putin amenaça les empreses de confiscar-les si no protegeixen prou bé les seves infraestructures dels drons ucraïnesos. Això mentre Kiev, després de deixar el límit de la fallida Wilberries, ara ataca la competència a Oson, Moscou. Cristina Solías.
22: Els drons no són l'única amenaça per als empresaris russos. Putin, en comptes de protegir-los, ha firmat un decret que permet confiscar qualsevol actiu d'una empresa si no garanteix la protecció de les seves instal·lacions o eternitza les reparacions. La mesura inclou refineries, magatzems o fàbriques. El portaveu del Kremlin, Dmitri Peskov, defensa que no han tingut alternativa.
23: Sovint els empresaris no prenen les mesures adequades per garantir la seguretat contra els drons.
22: D'aquesta manera, el Kremlin obliga les empreses a restaurar les seves plantes, tot i el risc que els drons ucraïnesos les tornin a atacar. L'incentiu principal serà mantenir-ne la propietat.
1: El Canadà rebel·la contra Donald Trump i anuncia aranzels de represàlia contra els Estats Units a partir del dia 8 de setembre. Ottawa aplicarà gravaments que afectaran els productes làctics, els equips agrícoles, la indústria paperera i l'electrònica provinents del veí del sud, tot com a represàlia pels aranzels del 50% que Donald Trump els va imposar un cop van fracassar les negociacions comercials. François-Philippe Champagne és el ministre de Finances canadenc.
24: Avui anuncio que el Canadà igualarà els aranzels dels Estats Units dòlar per dòlar. A partir del 8 de setembre, el Canadà imposarà gravàmens per valor de 27.500 milions de dòlars que aniran del 15 al 25 i fins al 50% en represàlia als dels Estats Units.
1: A mig d'aquesta guerra comercial, Trump diu que es planteja canviar el nom del llac Ontario per posar-li llac Amèrica. I almenys 15 nadons han mort en un incendi en un hospital públic d'Islamabad, la capital del Pakistan. Segons les televisions locals, el foc ha afectat la planta de ginecologia per culpa d'una avaria en el sistema d'aire condicionat. En el moment de l'incendi hi havia 16 nadons en aquesta planta del centre sanitari i només se n'ha pogut rescatar un amb vida.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: El conseller delegat de Volkswagen ha defensat la retallada de 50.000 llocs de treball a Alemanya en una reunió amb 10.000 treballadors de la companyia que l'han escridassat. L'alcalde ha reiterat que l'automobilística necessita estalviar per sobreviure davant els reptes geopolítics i la competència. La companyia pretén acomiadar 100.000 treballadors a tot el món i tancar 4 plantes a Alemanya. Els acomiadaments no afecten la fàbrica de Martorell, de Seat i Cupra, marques que estan sota el paraigüe de Volkswagen. El govern es reunirà divendres amb els veïns del Putxet afectats per l'esvoranc provocat per les obres de la línia 9 del metro. La portaveu de l'executiu, Sílvia Pànic, assegura que els treballs d'estabilització del terreny avancen segons el que estava planificat i que durant la trobada els explicaran quan podran tornar a casa seva.
25: Els treballs continuen, les lectures es mantenen estables i el que queda per veure en aquests moments és, de les que queden, quin calendari podem donar.
1: Encara hi ha 22 famílies desallotjades des del 7 de juliol passat. Marxem cap a Girona, al municipi de Cornellà del Terri. El Pla de l'Estany ha capturat 300 coloms en el que portem d'any. És un 17% més que en tot l'any passat. Ho fa amb un sistema de gàbies per acabar amb el que diuen que és un problema de salut pública. Fa un temps que hi ha hagut una proliferació de coloms que els provoca acumulació d'excrements. Núria Peraire.
26: Els problemes es concentren sobretot en alguns carrers i a la zona de l'escola. L'acumulació d'excrements causa un problema de salubritat, segons l'alcalde Salvador Coll.
2: és un tema ja de salut pública. Per tant, hem tingut que actuar, doncs, provoquen salut pública més que res, doncs, en llocs tan importants com és en l'escola. Estem parlant d'una gran volada de coloms. Semblaven, quan s'aixecaven els coloms, aquestes grans onades d'estornells que tenim al gener, doncs una situació preocupant en el municipi.
26: Han col·locat dues gàbies a la zona de l'escola i n'hi ha una altra més gran en un altre punt estratègic. Dins hi ha menjar per coloms, que així hi entren i ja no en poden sortir. Segons l'alcalde, han contractat una empresa de plagues que ha fet un estudi per saber on era més eficient col·locar-les. En tot l'any passat van capturar 250 coloms i en el que portem de 2026 ja n'han capturat 300. Enguany han posat gàbies més modernes que són més efectives.
2: I a partir d'aquí, utilitzant aquest estudi que hem elaborat de saber exactament quin és el seu hàbit i comportament, doncs col·locar estratègicament i no començar a col·locar gàbies dispersades pel municipi que haguessin tingut un resultat doncs, que no hagués funcionat.
26: A tocar del poble hi ha alguns magatzems i masies en desús on els coloms hi han entrat. Això fa que s'hi quedin i es reprodueixin amb facilitat. L'Ajuntament de Cornellà del Terri ja ha contactat amb els propietaris dels immobles perquè els tanquin. L'acumulació d'excrements també provoca un problema quan s'acumulen sobre les plaques solars de la comunitat energètica del municipi, perquè els baixa la producció. Fa un temps van tenir falcons per espantar els coloms, però no va funcionar.
1: 9:45 a.m. Cop d'ull a carreteres i autopistes del país i el transport públic. Actualitzem dades, equip viari, Mariluz García, bon dia.
4: Hola, bon dia. En general, la circulació fluida i només afectada per diverses incidències per accidents. Continua tallada l'autopista P7 a l'altura de Mont-roig del Camp en sentit nord en direcció Barcelona-Tarragona per retirar dos camions que van tenir una topada ahir a la tarda. Es desvia el trànsit per la sortida 281 a l'altura de l'Hospitalet de l'Infant per enllaçar amb l'autovia A7. Hi ha uns 2 quilòmetres de cua a l'altura de Mont-roig del Camp on es fa el desviament. A la mateixa autopista AP7 també encara alguna complicació a l'altura de Barberà del Vallès en direcció Girona, després que han retirat el voral els vehicles que han tingut un accident. També retencions a la mateixa zona, a la B30, a la calçada lateral de l'autopista AP7, a l'altura de Barberà del Vallès en sentit sud. També aturants a la T11, a l'altura de Reus, en sentit nord, d'entrada a la població a causa d'un accident que talla un carril. I també es manté tallada a Sant Pere de Torelló, la carretera local en BV-5224, perquè ahir a la tarda un camió va tenir un accident. S'estan fent desviaments que estan senyalitzats. A la resta de carreteres i autopistes del país, de moment la circulació còmoda i el transport públic continuen els retards d'uns 15 minuts a la línia R1 de Rodalies a causa d'un tren avariat entre les estacions de Sant Adrià i Clot. Més informació renovada al punt de les 9.
0: El temps.
1: Tomàs Molina.
5: Avui serà un dia de temps canviant, amb aquests intervals en núvols que continuaran presents al llarg del matí migdia, cel bastant ennuvolat, amb alguna clariana, però també esporàdicament amb ruixats o amb alcotallades que aniran apareixent i desapareixent de forma irregular. Un dia també ventós, amb vent del sud-oest, que tindrà algunes ràfegues moderades a fortes i tendència a l'obertura de clarianes de cara a la tarda, però unes clarianes, un sol, que tornarà a veure's entrenyinar per la presència de núvols prims i també de pols en suspensió. De cara a demà, doncs el temps continuarà encara variable, amb més intervals en núvols, sobretot a la façana litoral, que al llarg del dia poden guanyar terreny cap a àrees de l'interior. No descartaríem també de nou algunes gotellades, alguns petits ruixats, encara amb pols en suspensió i amb temperatures sense canvis, però amb un ambient que es mantindrà força xafogós.
6: Les tasques d'extinció van bé.
0: Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat.
7: A les dues, al Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
0: De dilluns a divendres, a 8:45, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment.
7: Catalunya Migdia i Catalunya Vespre. I som per explicar-te tot el que és notícia aquest estiu.
0: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
7: Ningú et donarà més, ningú t'ho explicarà millor.
1: Les estrenes de cinema s'avancen avui aquesta setmana. L'inici de la nova temporada cinèfila ve encapçalat per El ser queridos, l'última pel·lícula de Rodrigo Sorogoyen, que va triomfar al Festival de Cannes, tot i no endur-se cap premi. L'acompanyen l'últim títol de Ridley Scott i el quart capítol de la saga de Tadeu Jones. Ens ho explica el Marc Garriga.
8: Hay una cosa que quería preguntarte, que es la gente de la peli. ¿Sabe que eres mi padre o qué sabe?
9: La gente de la peli sabrá lo que tenga que saber. Rodrigo Sorogoyen torna a demostrar la seva solvència com a director amb l'esplèndida El ser querido, una història sobre un pare absent que intenta recuperar el contacte amb la seva filla quan tot apunta que el distanciament és irrecuperable. Ell és un director de cinema de prestigi reconegut i ella intenta ser actriu, de manera que el progenitor li vol donar l'oportunitat professional de la seva vida. Però amb les bones intencions no n'hi ha prou i el xoc entre ells dos es farà evident durant el rodatge. La pel·lícula parla de com cadascú construeix la seva memòria en funció dels seus records particulars i també de com cal afrontar els abusos de poder en l'entorn laboral. És un film pràcticament rodó, recolzat en dues interpretacions extraordinàries de Javier Bardem i Victoria Luengo i dues escenes al voltant d'una taula que ja són història del cinema espanyol. Before the world ended, Ridley Scott dirigeix als 88 anys La constelación del perro, un interessant thriller postapocalíptic introspectiu sobre l'efecte que tindria una pandèmia mundial i altament mortífera en l'estat d'ànim dels supervivents. El film explora de forma convincent si el planeta sucumbiria irremeiablement a la violència desenfrenada o hi quedaria un bri d'humanitat esperançadora. És un film absolutament connectat amb el present que es deté a mostrar la bellesa de la natura com a antídot de la barbària, però que té alguns problemes de to i un guió que sembla incomplet. Almenys, això sí, compta amb un repartiment infal·lible amb Jacob Elordi, Josh Brolin, Margaret Qualley i Guy Pearce.
10: Hey, mòmia fans, us parla el vostre bro en emissió des de London, UK. Digues una coseta dels meus followers.
11: Estem en perill.
9: A Tadeu Jones i la llàntia meravellosa, el protagonista de la saga és ara pare d'una nena de 2 anys. És el quart capítol de la saga, el més madur fins ara, que gira al voltant de com la paternitat condiciona la vida del progenitor. Una maduresa que es fa palesa en tots els aspectes del film. De fet, Enrique Gato ha aconseguit segurament la millor entrega de totes gairebé 15 anys després de la primera. També s'estrena La fluixa erupja, un drama sentimental protagonitzat per la cantant Charlie XCX, la comèdia romàntica Una noche al año, amb el nou galant de Hollywood Callum Turner, i el drama dirigit per Gabriel Azorín, Anoche conquisté Tebas.
12: Reverencieu tots la nova sinfonia del príncep Ariel.
1: 46 empreses catalanes participen aquest any a la Gamescom, la fira d'oci interactiu i videojocs de referència a Europa. Ho fan sota el paraigua de l'ISEC, l'Institut Català de les Empreses Culturals. La fira arrenca avui a Colònia, Alemanya, i s'allargarà fins dissabte. Clàudia Roses.
13: És el tercer any consecutiu que l'ISEC, a través de la marca Catalan Arts, munta aquest stand a la zona de negoci de la fira, un punt de trobada per fer reunions amb inversors i altres professionals del sector, que també es converteix en un espai interactiu on es podran provar els videojocs que s'hi presenten. Eva Colom és tècnica de desenvolupament de mercat a l'ISEC i valora en declaracions a Catalunya Ràdio que en aquesta edició s'hi hagin sumat 13 empreses noves.
14: És la primera vegada que tenim tantes empreses apuntades. És un èxit i creiem que és degut a la bona experiència que han tingut les empreses que han vingut en les edicions anteriors i després l'ecosistema a Catalunya és important, tenen molts espais per trobar-se, es parlen de la presència en aquesta fira i cada vegada són més que volen ser-hi presents.
13: Per a les empreses, participar-hi pot ser un trampolí per als seus projectes, però també els suposa molta feina, tal com ha explicat David Jaume Andreu, d'Undercoders a l'escena.
16: Molts dies hi ha molta gent. Molta gent. El qual és positiu, perquè tenim a Europa i molt a prop la fira més important probablement de videojocs, tant en la part de business com de públic. I llavors realment és una sort, però és cansat.
13: L'ISEC busca desenvolupar el treball, la presència i la visibilitat de l'ecosistema dels videojocs de Catalunya en una fira com el Gamescom.
1: Els directors Javier Calvo i Javier Ambrosi, els Javis, rebran el Premi a Millor Direcció en la 6a edició dels Premis de la Crítica Cinematogràfica i Televisiva dels Estats Units per la pel·lícula La Bola Negra de Netflix. La gala d'aquests premis es farà el 2 d'octubre a Beverly Hills. La pel·lícula La Bola Negra ja va triomfar al Festival de Cannes, on va obtenir el Premi a la Millor Direcció i és una de les 16 produccions que formaran part de la secció per l'AC del Festival de Cinema de Sant Sebastià.
27: Dread the darkness. Embrace it.
1: I el director del Faro Inosferatu, Robert Eggers, rebrà el premi Màquina del Temps del Festival de Cinema Fantàstic de Sitges. Es tracta d'un guardó honorífic en reconeixement a la seva trajectòria. L'organització del festival remarca que Eggers ha contribuït de forma decisiva a la renovació del cinema fantàstic i de terror. A banda de recollir aquest premi, el cineasta nord-americà també presentarà a Sitges la seva nova pel·lícula, Licántropo, que s'estrenarà el 8 de gener. La pel·lícula és una història de terror folclòric sobre un home llop ambientada a l'Anglaterra del segle XIV i protagonitzada per William Dafoe. El Festival de Cinema Fantàstic de Sitges se celebrarà del 8 al 18 d'octubre.
27: My soul is cursed.
0: Trescat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment. A Trescat Info,
3: la pitjor sequera per durada, per intensitat i per...
0: Insostenibles.
15: Yo me fui arrinconando ahí y ese era mi ataúd. Llenas de agua.
0: El retrat d'un planeta en crisi.
17: Mai en la vida havia plogut tant aquí, com ara mai en la vida.
18: En ningún momento yo pensé que iba a salir de ahí.
0: Un espai on expliquem com ens afecta la crisi climàtica i ambiental i què estem fent per frenar-la i adaptar-nos-hi. Insostenibles, amb Montse Poblet. Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
1: I encara podem afegir, abans que arribi l'au del Serra amb la informació esportiva, una altra qüestió també de l'àmbit de l'àmbit cultural. I us podem dir que el premi... Parla del premi Margalef. El biòleg Josep Canadell rebrà aquest premi...

0: forma a la UAB i actualment treballa entre Catalunya i Austràlia.
1: Esports.
0: Eudald Serra, bon dia.
2: Bon dia. El porter croat Dominik Livaković ja és des d'ahir a la tarda a Barcelona per fitxar per l'equip blaugrana. Livaković, a 31 anys i que arriba procedent del Fenerbahçe, té previst avui mateix passar la revisió mèdica. Un cop oficialitzat el fitxatge, el Barça decidirà si l'incorpora a la plantilla del primer equip com a segon de Joan García o bé si el cedeix a un altre club. Livaković va formar part de la plantilla del Girona la temporada passada, però sense arribar a debutar. Mentrestant, l'equip de Hansi Flick farà aquest matí l'últim entrenament abans de rebre demà l'Atlètic Club de Bilbao al Camp Nou, en partit pendent de la primera jornada de Lliga. I en acabat, el tècnic alemany farà l'habitual roda de premsa prèvia. Ahir al vespre, mentrestant, el Betis va guanyar per 0-1 al València a Mestalla en un altre dels partits pendents de la primera jornada de Lliga que es van jugant durant aquesta setmana. A l'acabar-se aquest maig, el tècnic del València, Carlos Corberán, va reconèixer que el club valencianista està a punt de fitxar el defensa del Girona, Arnau Martínez.
3: En cuanto es verdad que la situación con Arnau, como habéis dicho, es una situación que está cerca, no se ha producido todavía, pero bueno, está cerca, con eso queda cerrada la parte defensiva del equipo, y es verdad que el foco ahora mismo está más en la parte de arriba del equipo.
2: No es descarta que Arnau ja pugui passar avui mateix la revisió mèdica amb el València. D'altra banda, avui es juga un altre partit pendent d'aquesta primera jornada de Lliga, en aquest cas el que enfrontarà el Madrid i la Reial Societat a partir de les 9 del vespre. En la prèvia, el tècnic portuguès José Mourinho ha donat per tancada la plantilla del Madrid.
4: En mi cabeza, plantilla cerrada, no tengo ninguna petición, estoy muy contento con los jugadores que tengo. Y si algún jugador se va ahora, yo no me quedaría contento. Me gustaría de quedar con esta plantilla durante la temporada y mismo con mercado abierto.
2: El d'avui serà el primer partit de José Mourinho al Bernabéu en la seva segona etapa com a tècnic de l'equip blanc.
1: 3CAT Info.
2: Mentrestant, l'Espanyol continua les negociacions amb el Bayern de Múnich per incorporar l'extrem Brian Zaragoza, que arribaria cedit amb una obligació de compra a final de temporada. D'altra banda, el primer equip blanc i blau segueix preparant el pròxim partit de Lliga dissabte que ve al camp de la Reial Societat. N'ha parlat precisament el davanter Pere Milla.
5: L'any passat vam estar a punt de guanyar allà, se'ns va escapar al final, així que bueno, aquest any toca guanyar.
2: I a segona divisió, el Sabadell presentarà aquest migdia la nova Creu Alta, dos dels nous reforços d'aquest estiu, els davanters Nikolaj Obolski i Nicolas Joachini. I encara en futbol, l'exentrenador i exjugador del Barça, Xavi Hernández, va ser presentat ahir a la tarda com a nou seleccionador dels Països Baixos fins al 2030.
6: Va ser un aprenentatge molt gran, va ser un màster quan vam estar en la nostra etapa a Can Barça, i nosaltres el que volem, el gran repte d'aquí és d'alguna manera impregnar els jugadors i a la federació d'aquesta filosofia nostra, que al final a Can Barça ens vam nutrir moltíssim de la idea neerlandesa, i el que volem és d'alguna manera tornar a això.
2: En ciclisme, Tadej Pogačar fa un pas de gegant de cara a adjudicar-se a la Vuelta a Espanya després de guanyar i en solitari i amb autoritat la quarta etapa, la primera de muntanya, amb sortida i arribada a Andorra la Vella. Pogačar va atacar 50 quilòmetres de l'arribada i va entrar amb gairebé 3 minuts d'avantatge sobre els seus perseguidors. A la general té ara mateix 3 minuts i 21 segons de marge sobre el també eslové Primo Roglic, tercer és el balear Enric Mas a 3:32. Avui es disputa la cinquena etapa de la Vuelta íntegrament per territori català entre Falset i Roquetes de 173 quilòmetres.

Dimecres 26 d'agost del 2026. Com estan? Ai, quin dol, quina tristor l'endemà de la Festa Major. Queda Festa Major encara. Avui la revetlla sardanista de Cloenda i dissabte l'exhibició castellera de Sant Bartomeu. Però comptat i debatut, hem travessat les famoses, tòpiques i inefables 36 hores, que per damunt de

0: són intensament intenses. I aquest any, especialment, sigui per la gentada, sigui pel patiment arran de les previsions meteorològiques, o sigui per allò que vostès ja saben i que també sap tot Espanya, en versió de titular gruixut, dels que serveixen per fer clickbait. Dos apunts històrics que singularitzen aquesta festa major. El primer té un precedent. Aquest any el sant va sortir de la parròquia el dia de Sant Bartomeu i va tornar el dia de Sant Lli, com aquell que celebra una nit de farra llarga. Havia passat mai? Sí. L'any 2002, quan la pluja va engegar la planificació a Can Pistraus i la comissió va decidir ajornar tots els actes per l'endemà. O sigui que l'any 2002 varen viure una processó de Sant Bartomeu per Sant Lli i varen viure feliços igualment. El segon apunt històric sí que és nou i el seu origen és el malaurat episodi de la matinada de diumenge. Mai fins avui s'havia ajornat la matinal ni rondar l'amenaça de suspendre-la per raons de seguretat. Per tant, al costat de l'alegria i de la intensitat, moltes han viscut una pena molt gran pel fet que la festa major hagi hagut de conviure amb uns fets del tot rebutjables que conviden a moltes reflexions, entre elles a obrir-nos els ulls per pensar que no sempre hem de mirar cap enfora quan hi ha problemes, perquè aquesta vegada la pregunta «Són de Sitges?» ha tingut una resposta que pica la nostra teulada.
1: A Ràdio Maricel, a cel obert.
0: Per tant, haurem de parlar de festa major i també haurem de parlar, sí, del que va passar la matinada, i ho farem en diferents dies, però atenció, eh? Allò dels arbres i el bosc, bé, doncs, que ha estat una gran festa major i ha passat això. No caiguin amb la temptació de ficar allò que va passar la matinada per davant de tota la festa major sencera i de tota la gent que la passa bé i de tota la gent que la sap viure i de tota la gent que és feliç i que es comporta com s'ha de comportar, perquè aleshores diguem-ne que també trairíem i pervertiríem el sentit final de l'assumpte, però d'allò se n'ha de parlar, òbviament, i avui en parlarem tot fent balanç. Aquesta festa major que la varen començar gairebé a 30 graus de temperatura el dia del pregó de la Zoe Puig i Bet, aquella nit del pregó que era inaguantable de calor, i si ens descuidem l'acabem a 23 graus, perquè després de la pluja del dia de Sant Bartomeu, d'aquells 15 litres que van ploure amb dues tongades, doncs estàvem allò entre 23 i 24 i encara no arribàvem, o sigui que una temperatura estupenda. Avui que s'ha fet clar a les 6 i 44 i el sol ha sortit a les 7 i 13 minuts, el sol es pondrà a les 8 i 35 i es farà fosc a les 9 i 5. El dia s'escurçarà de nou, 2 minuts i mig llargs, 2 minuts i 34 segons, tindrem 13 hores i 22 minuts de llum solar i 10 hores i 37 minuts de foscor. I abans de comentar l'agenda de festa major, apunts per les properes setmanes, per si ja ho volen marcar a la nevera o al calendari. Això és el que ens espera. Del 3 al 6 de setembre, demà parlarem amb ells, al Festival Dona Art en Femení al Prado. Del 3 al 6 de setembre, o sigui que això és a tocar, això és la setmana que ve. Del 4 al 13 de setembre, els ossos, que segurament vostès ja han vist, la Beer Sitges Week, del 4 al 13 de setembre. 8 de setembre, inici del curs escolar. 11 de setembre, Diada Nacional de Catalunya. 18 de setembre, divendres, nit de les pubilles i els hereus. 19 de setembre, la nit de foc, que és la prèvia ja de Santa Tecla, perquè el 20 de setembre tindrem l'exhibició de balls infantils i els versos de diables infantils i el trasllat de Santa Tecla, arriba a Santa Tecla, del 2 al 4 d'octubre a la Verema i del 8 al 18 d'octubre al Festival de Cinema. O sigui que això és un no parar. A l'agenda de Festa Major van recordar: continua oberta la convocatòria del 27è concurs de fotografia de Festa Major que organitza el grup d'estudis Sitgetans, i recordar també que avui és el darrer dia per penjar fotografies amb el hashtag FM Sitges a BPS 26 per participar en el 14è concurs fotogràfic de Festa Major a Instagram que organitza l'Agrupació de Balls Populars. Avui és el darrer dia, 26 d'agost. Per tant, teniu temps encara, si heu fet fotografies de Festa Major, de penjar-les a Instagram i participar en el concurs. Hashtag FM Sitges a BPS 26. I recordar que continuen obertes les inscripcions per la matinal infantil de Santa Tecla per tots aquells o bé que no surtin amb colles de foc o bé que ja tinguin el certificat de consumidor reconegut com a expert, aquell certificat que s'atorga després d'haver fet el curset. Aquest any el curset es farà el proper 4 de setembre, 7:45 del vespre. Però de moment, qui ja tingui el certificat o no surti amb colles de foc, només cal que vagi al web sitgesfestamajor.cat i allà trobarà el formulari per inscriure's a la Cercavila i a la matinal infantil de Santa Tecla. Vinga, l'agenda per avui dimecres, dia 26. Comencem dient-vos novetat cinematogràfica, perquè la pel·lícula s'estrena a tot Espanya avui, també al Prado. Estem parlant de la darrera pel·lícula de Rodrigo Sorogoyen, El ser querido, protagonitzada en aquest cas per dos coneguts, Javier Bardem i Vicky Luengo, la història d'un aclamat director de cinema que vol ajudar la seva filla a rellençar la seva carrera que està estancada i li ofereix un paper protagonista a la seva propera pel·lícula. Això acosta pare i filla, però també deixa en evidència les seves diferències. El ser querido, de Rodrigo Sorogoyen, es projecta a les 5 de la tarda al Prado i també gairebé a les 8 del vespre amb una sessió especial, a les 19:50, una sessió especial perquè després hi haurà un col·loqui en streaming, en acabar la sessió d'aquesta tarda de les 7:50 del Ser Querido hi haurà un col·loqui en streaming sobre la pel·lícula. Javier Bardem, Victoria Luengo, dirigits per Rodrigo Sorogoyen. Què tenim avui pel que fa referència a Festa Major? A les 6 de la tarda al Miramar, jocs infantils, cloenda amb el mural, teixim la festa i també un berenar i l'espectacle L'estrany viatge del senyor Tonet a càrrec de la companyia Toms Creatius. Com ho he dit això? Creatius, ara sí. Toms Creatius. Avui a partir de les 6 de la tarda al Miramar. I a 10:15 a la platja de Sant Sebastià, la revetlla sardanista de cloenda amb la cobla Jovenívola, amb coca, moscatell i aquest petit castell de foc. Serà avui a partir d'un 10:15 a la platja Sant Sebastià. Què ens quedarà? Bé, doncs ens quedarà la Diada Castellera del proper dissabte, l'exhibició castellera de Festa Major, però això serà dissabte. Avui, com els dèiem, de fet, es tanca allò, la Festa Major tradicional, amb els actes tradicionals, a la platja de Sant Sebastià amb la revetlla sardanista de cloenda.

0: estàvem al costat del bombo, i això es nota, però en l'ofrena de l'ofici és difícil col·locar-se en algun lloc on es pugui, més o menys, ser testimoni de tot el que passa. La Suburban, que va interpretar primer en Perito Roca i després la Processó de Sant Bartomeu, dirigits tots plegats per el mestre Lluís Mercè, i que ens serveix... Lluís Mercet. I que ens serveix per fer un balanç, bé, aquest balanç d'aquesta festa major intensa i multitudinària. Intensa i multitudinària, per bé i per mal, perquè evidentment tot es viu amb passió i el mal, la pena, és com gestionar a vegades aquesta passió desfermada, perquè porta altres ingredients menys agradables de poder gestionar. Per tant, gestionar cercaviles amb tanta quantitat de gent, gestionar cercaviles amb actituds, a vegades, per part del públic que no són les més correctes, no és gens fàcil. I aquesta ha estat una de les, diríem, gairebé constants al llarg de tota Festa Major, de tota la Festa Major. La plaça, la Torreta, ha estat de nou un èxit de convocatòria en tots els actes que s'hi han fet, des d'aquesta estrena del sopar popular multitudinari fins la presentació del Patufet, la nit de cabaret, els altres espectacles que s'han fet, els espectacles infantils, tot plegat, la plaça continua sent un punt de trobada excel·lent per tots aquells que volen viure una festa major molt de poble. Arnau Codina, que ha fet una maquíssima, maquíssima restauració del Patufet, la grupa ha publicat, i ens sembla magnífic, si vostès poden anar al perfil d'Instagram de la grupa, veuran el Patufet abans i després. I és que ha estat un canvi absolutament total. Es veu la figura fins l'any passat i la figura tal com l'ha deixada l'especialista Arnau Codini no tenen res a veure. L'únic que hem escoltat és que molts els agradava la barretina tan vermella, i ara la barretina té aquest color, com els dèiem, d'enyora. Però, més enllà d'això, d'aquest color d'enyora que combina amb l'armilla, també. Però, més enllà d'això, ha agradat moltíssim la figura del Patufet. L'ofrena de la Suburban, amb aquest en Perito Roca, aquí va. I què ha agradat també? Allò que un expresident de la comissió ens deia que fa 10 anys o 15 anys no hagués passat. La coordinació de comissió, ajuntament, valls, parròquia, el dia 24, el dia de Sant Bartomeu a la tarda, per poder reorganitzar l'horari d'inici de la processó i el recorregut, tenint en compte aquesta tarda tan inestable, primer ruixats, després uns altres, que doncs tot això va acabar de la millor manera possible gràcies a aquesta coordinació. Per tant, fins aquí, estupendo. Ara anem per la segona part, que és aquesta derivada de la qual en parlarem durant uns quants dies, però amb ordre, serenitat i sense massa... Com ho podem dir, això? O bueno, intentant que la balança resulti el més ponderada possible. Bé, segurament vostès ja saben el que ha passat, i si no ho saben és que veritablement no ho volen saber. Aquesta nit de la matinal... No és nou que passin coses, eh? Recordàvem també nosaltres com ens sembla que era, aleshores, però és que ni ell mateix ja li costava de recordar-ho, president en Cisco Rossell, quan una nit, una matinada de Festa Major, entre el 23 i el 24, la matinada va acabar, doncs, rebentant-li l'aparador de la botiga amb en Cisco Rossell, amb uns fets que van ser molt comentats, amb una matinada de Sant Bartomeu que va ser especialment alterada. Estic parlant de fa molts anys enrere. O sigui que els aldarulls de matinada, home, no són nous nivells, però sí que és cert que no tenim massa incorporat, per no dir que no ho tenim gens interioritzat, que aquestes coses que han passat passin per Festa Major. Que passin en qualsevol moment, però que passin per Festa Major, això fa mal, i com vàrem escoltar ahir amb molts testimonis, el que fa és pena i tristor. Molta pena. El que vam poder constatar és molta pena. Bé, Comencem escoltant el comunicat que llegia la comissió, que també va ser un spin-off d'aquesta festa major, arran de tots aquests esdeveniments i d'altres que han passat i d'actituds que la comissió entenia que no eren gens adients a l'esperit de la festa. La comissió va decidir elaborar un comunicat per llegir-lo minuts abans de l'inici de la ballada final. No cal que els diem que, com a l'entrada de Grallers, com a la sortida de les dues a la plaça de l'Ajuntament durant la ballada final, allà sí que no hi cap literalment ningú més. Un cop el Drac i l'Àliga estaven plantats a peu de plaça i, per tant, era a punt de començar la ballada de les Bèsties de Foc, la darrera exhibició de les Bèsties de Foc, Xavier Salmerón, el president de la comissió, en nom de la comissió, va procedir a llegir un comunicat que és el que escoltaran i el que protagonitza un vídeo que hem penjat a Instagram, que també s'ha fet molt viral, s'ha fet molt més viral aquest vídeo que el de l'entrada del Sant amb en Joan Roca, en Jordi Barón i en Sis Corbonés, que han tingut durant tota la festa major una actitud excel·lent, perquè els prometem que quan passava la processó cívica per davant de Can Fals, ells tres van tenir la millor actitud davant d'allò que era Can 60, gent que volia pujar a la tarima del Sant, que volia entrar dins a Can Fals mentre passava la processó. En fi, per tant, tant en Joan com en Jordi com en Cisco, que han tingut una actitud esplèndida i carregada de bon humor i de bones vibracions i de felicitat. Vinga, anem pel comunicat que es llegia, com els dèiem, abans de l'inici de la ballada final.
1: Som la Comissió Municipal de la Festa Major 2025-2026 i, en primer lloc, volem agrair a tothom per la comprensió i la bona actitud en els canvis logístics i d'horaris que hem hagut d'enfrontar en el dia d'avui. Especialment gràcies als balladors, músics i, en general, totes aquelles costures invisibles que han permès que es pogués fer tant la matinal com la processó. Gràcies també a l'Ajuntament pel suport rebut. Ara bé, durant la prèvia de la matinal hem viscut una situació d'ebulliència que no havíem vist mai en el context de la nostra festa major. I ens sembla que no podem fer un veure que això no ha passat i continuar com si no passés res. Aquesta violència també la va patir de nou el punt Lila i va haver de tancar abans d'hora perquè les persones que la tenen no se sentien prou segures per continuar. Cal recordar que un punt Lila és un espai que dona atenció a agressions masclistes i que atacar un punt Lila és atacar persones que dediquen el seu temps. A més, ahir durant l'entrada de Gralles al cap de la vila també vam viure una situació que no es pot repetir de cap manera. Llançament de llaunes i ampolles de vidre entre el públic i cap a l'escenari. Càntics ultras i, en general, una sèrie d'actituds inadmissibles tant en el marc de la festa major com fora d'ella. Ningú ni res hauria de fer aturar la festa, però hi ha excepcions. I amb tot el que hem exposat, no només volem denunciar públicament tot plegat, sinó que es denunciem ara mateix que si detectem qualsevol tipus de falta cap al patrimoni festiu, així com d'agressió cap a una altra persona, expressió racista, masclista, xenòfoba, discriminatòria durant la ballada final, la comissió municipal no dubtarà ni un segon en aturar la festa al moment. Estem convençudes que cap de les persones que avui volem que aquí volem que no es repeteixi una situació com la d'aquest matí i que entre totes puguem garantir un final de festa alegre i segur per tothom. És el mínim que es mereix tothom. Els fitxatans. Els fitxatans i fitxatanes ens hem de mantindre units perquè les nostres festes i tradicions no es vegin tacades per aquests comportaments. No els podem normalitzar i hem d'encetar d'urgència un període de reflexió per assegurar-ho. Ara us animem a gaudir de la ballada final. Visca Sitges i bon final de Sant Bartomeu a tothom.
0: Nou i 19 minuts. Els bombers publicaven a les seves xarxes matinal de Sant Bartomeu enterbolida, deslluïda pels aldarulls i actes vandàlics i de violència desmesurada. Des de Bombers de Sitges condemnem contundentment aquests actes d'incivisme que, malauradament, cada cop, diuen els bombers, són més freqüents i van en augment, que pertorben la convivència, la tranquil·litat i el lluïment de tradicions, actes culturals i la tranquil·litat de la vila i la ciutadania. Des d'aquí volem agrair l'actuació dels cossos de seguretat ciutadana, de la policia i els Mossos, que han estat claus per dissipar i restablir l'ordre als carrers per poder reprendre els actes de la matinal, que han hagut de modificar el seu recorregut. En aquests incidents, Bombers de Sitges hem hagut d'intervenir en l'extinció de les flames de diferents contenidors, papereres i cabines de lavabos públics que han cremat enmig de la via pública. L'Ajuntament publicava un comunicat el dia 24, tot dient: l'Ajuntament de Sitges rebutja i condemna de manera contundent les actituds violentes i els aldarulls que s'han produït aquesta matinada. Un cop ha finalitzat el concert de Festa Major al Passeig de la Ribera i s'han tancat els locals d'oci nocturn. Els fets han provocat problemes d'ordre públic greus i destrosses a la via pública. A causa d'aquesta situació s'ha hagut d'endarrerir la matinal de Sant Bartomeu fins que la situació ha estat controlada i s'han pogut garantir les condicions de seguretat necessàries. Els balls i entremesos han pogut sortir finalment un quart de vuit amb un recorregut adaptat que ha sortit de l'Ajuntament, bla, bla, bla, bla. Davant d'aquesta situació, en primer lloc, l'Ajuntament expressa el seu suport als cossos de seguretat que han hagut d'intervenir per contenir els grups implicats i restablir l'ordre públic, així com protegir la integritat de les persones i dels mateixos agents. També vol agrair la feina dels serveis sanitaris i dels equips de neteja que han treballat per garantir l'atenció a les persones i la recuperació de l'espai públic. En tot moment, la comissió ha mantingut informades les colles participants sobre l'evolució dels fets. L'Ajuntament vol agrair especialment la feina de la comissió i la coordinació que aquesta ha mantingut amb les colles. Així mateix, destacar la comprensió de les colles, la paciència i la bona actitud davant d'una situació excepcional. El dispositiu de seguretat ha comptat amb agents de la policia local, Mossos d'Esquadra, les unitats especialitzades d'ordre públic dels Mossos d'Esquadra i el sistema d'emergències mèdiques. L'Ajuntament vol deixar clar que els incidents i les conductes violentes no aturaran la celebració de la Festa Major. La matinal ha sortit i Sitges ha pogut mantenir un dels actes més emblemàtics de Sant Bartomeu, gràcies també a la responsabilitat i la col·laboració de les colles participants. L'Ajuntament reitera el seu rebuig total a qualsevol conducta violenta o incívica i defensa una Festa Major segura, respectuosa i compartida per tothom. Després els llegirem els comunicats de les diferents formacions polítiques, però ara en aquest punt. Regidora de Tradicions i Festes, Eva Martín, bon dia, bona hora.
2: Bon dia, Vicenç.
0: Una miqueta més, com ho podem dir, descomprimida, descansada.
2: Sí, una mica més reprogramada ja.
0: Reprogramada ja. Anem pel començament. Com va viure la regidora aquesta matinada del dia 24?
2: Doncs amb molta impotència i amb molta frustració, amb molta incomprensió, sobretot, perquè no ho puc entendre quins van estar els motius que van portar tota aquesta gent a fer el que van fer. És totalment incomprensible, no hi havia un motiu, no hi havia una reivindicació, era simplement anar a fer mal per fer mal.
0: I suposo que afegit això hi ha tot un seguit d'imatges a partir de les quals la regidora, com altres sitgetans i sitgetanes, han pogut en algun moment reconèixer persones, no direm que familiars, però persones de Sitges, més enllà de tota la gentada que hi havia allà, no?
2: Jo no m'aventuraré a dir que he reconegut a ningú, perquè jo personalment, a través de les imatges, no he reconegut ningú directament. Sí que en alguna imatge doncs es veu alguna d'aquestes persones que estaven allà doncs amb samarretes que els podrien identificar com a sitjatants, però no, jo no puc garantir res a més. Ara mateix hi ha una investigació oberta, s'estan fent les identificacions corresponents, és una feina que s'està fent des de Mossos d'Esquadra, des de Barcelona directament, i fins que ells no ens enviïn doncs, una mica...
0: la certesa,
2: que és el
0: no?
2: que van trobant, exacte. Sí, no, jo no em veig en el lloc de poder assenyalar si hi havia sitjatants o gent forània.
0: Per tant,
2: sí que podem dir, perquè això és evident i es veu a les imatges, que hi havia alguns que portaven samarretes de festa major.
0: Sí. Per tant, en qualsevol cas sí que podem dir que la regidora és, com nosaltres, testimoni de moltes persones que sí que ens han dit en veu alta el que ens han dit, això sí.
2: Sí, evidentment.
0: Sí, això sí, eh? Quan veu saber...
2: També diré, Vicent, si em permets, que també moltíssima prudència en aquests comentaris, sí. no? Perquè al final això sempre es converteix una mica en el joc del telèfon. Perdoneu si parlo raro, però és que m'escolto com amb una mica de retorn, eh?
0: D'acord. Intentarem resoldre-ho, eh?
2: Val.
0: Intentarem resoldre-ho o baixarem una miqueta el nostre retorn per fer-ho més fàcil. Dèiem, evidentment, amb tota la prudència del món, eh? Perquè
2: jo, per exemple, quan vaig arribar a la plaça de l'Ajuntament a la matinal, ja va haver-hi persones que em van comentar un apunyalament, un mort, vull dir...
0: Sí.
2: D'això no en tenim constància, llavors sí que tots sabem com funcionen, no? Com passen aquestes coses, els comentaris... que dius A i l'última persona el que escolta és Z.
0: Està clar.
2: Llavors sí que demano una mica de prudència perquè no comencem tampoc a fer comentaris o certeses que encara no ens han verificat els de seguretat.
0: Quan veu saber que estava passant alguna cosa? Perquè ens comentàveu que, òbviament, havíeu estat gairebé fins al final de la revetlla i tot havia anat, entenem que de manera correcta, diguem, d'acord amb qualsevol revetlla, quan veu saber que estaven passant coses que podien provocar la suspensió de la matinal?
2: Doncs, Vicenç, em va trucar el tècnic de festes, l'Oriol Julià, i em va dir, Eva, policia ens està recomanant que no surti la matinal. Jo havia dormit una hora i mitja i en aquell moment el meu cervell no entenia res. No era capaç de relacionar perquè per una baralla s'havia d'aturar la matinal. No, en cap cas m'imaginava la dimensió que havia tingut tot plegat. Immediatament després de l'avís del tècnic de festes, vaig veure que l'alcaldessa també havia comentat a govern la situació, vaig parlar amb ella... Vaig parlar amb un dels sergents de policia local que ja em va fer veure realment quina era la dimensió del que hi havia al carrer. I tot i que els aldarulls ja estaven, no diré controlats, però ja no eren en el punt màxim, per dir-ho així, la recomanació de policia era doncs suspendre o retardar la matinal perquè no podien garantir la seguretat de les persones. I quan els cossos de seguretat et diuen això, doncs ja saps que és el que has de fer. És que, a més, el recorregut inicial, el tradicional, no es podia mantenir de cap de les maneres perquè sense anar més lluny, el passeig o la bassa rodona, el terra era de vidre. Els valls no haguessin pogut passar per allà de cap de les maneres. I ja sabeu, no?, que la programació de festa major... no només en els actes, sinó tant en totes aquestes costures que no es veuen, no? La neteja i tal, hi havia una programació que tampoc no ens donava com per poder recollir i redreçar la situació, més enllà del que encara hi havia grups d'aquests xavals que estaven repartits pel poble. S'havien com dissolt i no sabien ben bé cap a on havien anat.
0: Per tant, entenc que en un primer moment es va parlar de suspensió i després va aparèixer la possibilitat de retardar l'inici de la matinal?
2: Clar, segurament això va ser una qüestió de comunicació, eh? No, en cap moment va ser una cosa en ferm, va ser en la conversa.
0: D'acord.
2: La matinal no pot sortir... Vale, no pot sortir ara o pot sortir més tard o què? Llavors sí que és veritat que al final el fet de que sortís la responsabilitat màxima era de l'alcaldessa perquè segurament des del punt de vista policial haguéssim preferit que esperessin bastant més. Al final nosaltres també teníem la certesa que amb aquest recorregut més curtet i només pel centre doncs, que segurament doncs, no havia de passar res.
0: Sí.
2: Els aldarulls s'havien focalitzat molt com a la zona de la Fregata, no? I més cap a, doncs, això, cap a la Bassa Rodona, uh-huh, i tal. I al final doncs, és el que va passar. La matinal va sortir i et diré que també hem rebut algun comentari de que bé que sigui una miqueta més curta per part d'alguns balladors, Vicenç. Si em permets el toc d'humor.
0: No, home, i tant.
2: Fins a tota la situació, eh?
0: I tant, de la mateixa manera que com agraïa la comissió abans de la ballada final, l'actitud dels responsables dels caps de colla i dels balls davant d'una situació de tanta tensió com aquesta fou excel·lent en tot moment, no?
2: A mi és el que més em va emocionar del dia, Vicenç. Quan vaig arribar a la plaça de l'Ajuntament i vaig veure a la gent dels Valls allà asseguts, no? Com amb certa cara d'incomprensió, de tristesa, mm-hmm, però les mirades, els comentaris, les abraçades, el suport hi eren, no? Jo vaig sentir molta empatia per part de tothom. Penso que tothom, tant la comissió com des de l'Ajuntament, com els propis Valls, es va gestionar tot amb una serenor dins de tot el que havia passat,
0: sí,
2: que ha estat admirable i els Valls i la comissió es mereixen realment un reconeixement i un aplaudiment per l'actitud que van tenir en tot moment.
0: Uh-huh. Anem per tres qüestions i a la vegada, perquè totes tres lliguen. Comentat el concepte fa un moment la regidora i diríem que és la paraula que més vam escoltar el dia 24 per part de molta gent, no sabem si de tothom o no, però aquest sentiment de pena i tristor que han produït aquests fets. Això per un costat. Segona, quines reflexions us venen al cap ara? I tercera, la que molta gent també s'interpel·la a aquesta hora. Bé, després d'això, com es pot actuar? Què es pot fer? De quina manera es pot? O sancionar els responsables o propiciar mesures perquè això no es torni a repetir, més enllà de, ja ho comentarem en el seu moment, perquè avui parlem més de la festa, de si el dispositiu de seguretat estava més dimensionat o no, que la regidora de festes, diguem-ne, no li compete aquest assumpte, però la reflexió sobre el que us ve al cap ara i de si en el futur això pot suposar alguna mesura restrictiva en el desenvolupament de les cercaviles, com en altres circumstàncies s'ha contemplat?
2: Com dius, jo no sóc experta en aquests temes, tinc una visió molt personal i és la que us compartiré. Jo, després d'això, les meves reflexions, no sé si són reflexions o preguntes a les que no tinc resposta, uh-huh, no? Però què ens està passant com a societat? Quina educació hi ha a les cases i quins valors estem fomentant particularment a les cases i a carrer, no? Amb aquest jovent que té ganes de destrossar només pel fet de destrossar. I com podem solucionar això? És que no ho sé, Vicenç. Mm. La veritat és que haurem de plantejar, doncs, no sé, quan jo era joveneta, al ball de la matinada.
0: Anem perdent una miqueta la...
2: No quedava aquest forat.
0: Sí. Sí, s'estirava fins a les...
2: Perdona? Tota, sí?
0: És que escoltàvem, en algun moment hem escoltat de manera interrompida la regidora, el que us comentava.
2: Ah, val,
0: i el que dèieu, abans allò s'empalmava d'alguna manera i no sé si el fet d'empalmar, diguem-ne, tancava la possibilitat que quedés gent pel carrer sense fer gran cosa.
2: Clar, no et donava temps a avorrir-te, no? Sabies que acabaves una cosa i havies d'anar corrents a la següent.
0: Sí.
2: No sé si aquesta pot ser una mesura, no sé si ens hem de plantejar el ball de Sant Bartomeu, perquè sincerament també quan baixes i passeges per allà tampoc no sé si hi ha tants sitjatants. No sé si hem de començar a fer controls d'edats, perquè realment hi ha gent molt jove. Jo mateixa em vaig trobar just després del Castell de Foc, dos nens que deurien tenir 13 anys, que anaven sols i havien agafat unes cadires de la Fundació Ave Maria i les tenien al passeig.
0: Dos nens de 13 anys. 13, és igual, 12, 13, 14.
2: 14, no sé dir-te exactament, però és que no en tenien més. I no ho he fet mai, Vicenç, però em vaig aturar i els vaig dir on aneu amb aquestes cadires? Diu, no, és que allà amb els amics, dic, doncs sabeu que les esteu robant? No, no les estem robant. Dic, com que no? si t'emportes una cosa que no és teva, l'estàs robant. I els hi vaig dir, i a més us ficareu en un problema, i és el que et deia, que no ho faig mai. Els hi vaig ensenyar el PIN i els hi vaig dir, soc la regidora de tradicions i festes i com no les torneu, trucaré la policia. I els pobres xavals em van dir, no, no, ja les tornem i tal. Jo en aquell moment estava de camí a revisar que tot havia acabat bé amb el castell de foc. I els vaig espantar una mica i la cosa es va quedar allà. Vaig confiar, que sé que segurament no ho farien, en que retornarien aquelles cadires només per la vergonya pública que van passar en aquell moment. Mm-hmm. Però ja, i aquesta és una situació, bueno, no? Una atrapalleria de... M'emporto tres cadires de plàstic, no? No és el mateix. Però ja en aquell moment vaig pensar, què fan aquests nens sols aquí i emportant-se unes cadires de plàstic, no?
0: Com que això és... Com que això és una atrapalleria, però ens ve bé, també, com que ens van arribant preguntes, per això a vegades tinc l'ull ficat al mòbil, ens sembla que és així, encara que la regidora no sigui la regidora de Seguretat, la Festa Major té un pla d'autoprotecció, no? Té tot un seguit de mesures,
2: sí,
0: eh? Està clar.
2: Sí. Però... La Festa Major té un pla d'autoprotecció autonòmic, uh-huh. que és el que regula totes les concentracions de persones superiors a 20.000.
0: Ja està clar.
2: Que és el cas, per exemple, del Castell de Foc.
0: Sí.
2: Tot allò està regulat. I després té un pla local, un pla d'autoprotecció local, és el complementari a l'autonòmic, que regula doncs, aquells actes més petits, com podrien ser, no sé, des de les havaneres fins al pregó.
0: Mm-hmm. Que, si no recordo malament, per això també ens van dir que no és tan fàcil ara traslladar tota la Festa Major d'un dia a l'altre, perquè el pla de protecció marca tot un seguit de requisits que s'han de complir i, evidentment, tot això s'ha de traslladar un altre dia en el cas que algú decidís en algun moment el trasllat de la festa. No? El que va passar va... des del punt de vista de la regidora, eh? Ja no dic que va sorprendre, perquè és evident que sí, va superar una certa, no sé, expectativa, previsió d'algú sobre, dius, ostres, això no ho hem vist a venir, o...
2: No, és que això no s'ho espera ningú.
0: Ningú.
2: Jo no m'ho espero. A mi, abans de les festes, moltes vegades em pregunten, no, com estàs? I jo sempre dic, amb calma tensa. I molta gent em diu, no, però no estiguis tensa, si ja comencem. I jo penso, sí, perquè des del lloc en el que està la comissió o estem els regidors que tenim responsabilitats o l'organització en general, no, ja no personalitzaré, doncs hi ha certa calma tensa precisament per això, perquè no passi res, perquè hi ha foc, perquè hi ha oci nocturn, perquè hi ha alcohol, perquè hi ha grans concentracions de persones, no?
0: Uh-huh.
2: I sí que és veritat que la gent quan està al carrer s'autoregula molt, no? Ho comentàvem l'altre a la ballada final amb la Càtia Plana, que estàvem mirant la ballada final, i jo li deia, és màgic com s'autoregula la gent, no? Tu miraves des del balcó a baix i semblava que no havia d'entrar ningú.
0: Sí.
2: Però van passar els gegants i van entrar.
0: Sí.
2: I s'hi van posar, no?
0: Sí, i ens deien membres dels balls que podien travessar la plaça demanant permís i hi havia... Vaja, no sé si les paraules prèvies de la ballada final van servir també per ajudar a que el clima fos, però és veritat, aquest assumpte de l'autoregulació, quan tothom sap que vol el millor per la festa, no? I que vol que tothom la pugui viure de la millor manera.
2: Clar, llavors, això a mi personalment és una de les coses que més em preocupa abans de la festa, no? Doncs aquestes concentracions de persones i que tots col·laborem per aquesta autorregulació.
0: Uh-huh.
2: Jo el que no m'espero és que hi hagi una batalla campal, que es destrossi el passeig, que es llencin centenars d'ampolles de vidre contra la policia, yeah. i que sigui gent tan jove. Això és que no t'ho esperes, no t'ho pots esperar.
0: Uh-huh. Què us ha vingut al cap? I amb això aniríem acabant. La imatge de tot aquest operatiu de Carnaval i dius, ai, Déu-nos en guard, que per la Festa Major haguem de pensar en operatius d'aquesta mena.
2: És que jo crec que és diferent, perquè ho dic sense ser una professional de la seguretat.
0: Sí, sí, sí.
2: Però,
0: sí. Allò de les
2: però per mi...
0: De converses de carrer que escoltem, eh? Dius, ah, Déu-nos en guard, que ara els Mossos diguin, miri, com que ha passat això, ja n'hi ha prou, ara farem d'aquesta manera i ho farem d'una altra cosa i tal, tal, tal.
2: Jo, per mi, el carnaval va ser diferent, no? Totes les mesures que es van incorporar, en certa forma, venien reclamades pels propis participants del carnaval, no? Que se sentien en risc perquè tenien doncs, tot aquest entorn al seu voltant. Al final, la festa major penso que és una mica diferent.
0: Mm-hmm. Bastant no, diferent, no, probablement.
2: Jo no veig una festa major amb tanques.
0: Gràcies.
2: O no la veig per no, una qüestió de seguretat, sí, com sí. La que va passar, perquè el que va passar l'altre dia a la nit, això no és festa major, eh? Mm. Això va ser una batalla campal que va coincidir entre dos actes tradicionals. Però això no és festa major. Això és algo orbital que hem tingut la mala sort de viure. Mm. Mm. Llavors, fora d'això, si analitzem com han anat els actes tradicionals amb tota la gentada que hi ha hagut, evidentment que hi ha hagut algun moment de molta gent en algun punt molt concret, mm-hmm. que és algo que ve sent habitual els últims anys, perquè sí, sí. Recordem que portem 3 o 4 anys que ens està caient sempre un dia en cap de setmana.
0: Sí, sí, sí.
2: No? Però per la els actes tradicionals han anat bé. Llavors, potser hem d'ampliar mesures de seguretat en el moment en el que sigui només el temps d'oci del públic. Potser en aquest moment sí que ens ho haurem de replantejar.
0: Sí, sí. Que depèn també... Però... Que depèn
2: I ho estic dient molt ràpid, sí, perdona, sí. Vicenç, ho estic dient molt ràpid sense haver tingut encara doncs, un moment de compartir amb cossos de seguretat,
0: està clar,
2: amb l'alcaldia, amb la comissió, i de fer una valoració realment com s'ha de fer.
0: Que depèn també del moment d'oci, perquè està clar que no és tan multitudinari, però la plaça, la zona de la Torreta, s'ha vist absolutament plena de gent, i plena de gent en perfecta convivència.
2: I amb un bon ambient.
0: I amb un bon ambient, sí, sí, sí. I amb un excel·lent, sí. Amb un excel·lent punt de trobada i amb l'esperit de festa major, no? Total, que és
2: segurament
0: una...
2: també tenim la sort encara que la plaça és un punt desconegut per la sí. Gent que no és de Sitges.
0: Vaya, por Dios. Difícil, difícil de resoldre, per això, eh?
2: Bueno, és que és un problema estructural. Jo penso que això amb més seguretat al carrer només no es soluciona. És un problema social, és un problema d'educació, és un problema de valors. Uh-huh.
0: Que toca
2: no
0: també
2: és
0: la festa major.
2: No és només un problema de seguretat. Mm-hmm. Perdona, què deies?
0: Que deia que deia un problema estructural, però que toca també la festa major, com a part de la societat,
2: sí,
0: i com a part de la nostra.
2: Perquè ha estat el context festiu en el que aquesta gent ha tingut l'oportunitat de venir a destrossar, mm-hmm. que no sé quina frustració, quina ràbia deuen tenir a dins que els porta a fer totes aquestes coses, no? Llavors, sí, podem posar més seguretat per intentar prevenir-ho, sí. Jo ara mateix el que penso que hem de deixar que la investigació policial avanci, que ens puguin donar conclusions o resultats, que si podem realment identificar a les persones que estaven allà i que van participar d'això, que assumeixin la seva responsabilitat, la responsabilitat dels seus actes. I a partir d'aquí, doncs, és el que ens falta, seure tots plegats, que ho farem aviat, per valorar realment quines altres mesures s'han de prendre, si s'han mm-hmm. de prendre.
0: Eva García, regidora, gràcies. Eva García, Eva Martín, regidora.
2: Eva Martín, no m'ho diguis, estic, això,
0: perdó,
2: Vicenç.
0: Perdó. Que el meu no cap passa, també no està passa. Ple de regidors, regidores, comunicats, interpel·lacions diverses, vaja, per Dios.
2: I que no passa res, a mi em no, passa no. Aquests dies que descansem tan poc, el cap a vegades... Has d'estartar,
0: ¿Cómo están las cabezas? Inclosa la meva.
2: ¿Cómo las tenemos?
0: Eva Martín, gracias. Gracias,
2: a tu,
0: adéu,
2: Vicenç,
0: bon
2: una
0: dia.
2: Abraçada. Gracias, buen día.
0: Evidentment, el que va passar ha tingut conseqüències polítiques. Segurament per això m'han vingut el nom de regidors també, eh? Des de Junts per Sitges, Mònica Gallardo, en el perfil de X, de Junts, davant la gravetat dels incidents violents d'aquesta matinada, que han alterat de manera important els actes de la Festa Major de Sitges, he sol·licitat Junta de Portaveus extraordinària. No sabem com està aquest assumpte, si aquesta sol·licitud ha estat acceptada o no. Cal identificar els autors i actuar amb contundència des de la institució. Això és el que publicava el dia 24 Mònica Gallardo. Des del PSC de Sitges... Aquest comunicat. Des del PSC de Sitges condemnem fermament els aldarulls, els actes vandàlics i els enfrontaments amb els cossos de seguretat que s'han produït aquesta matinada al passeig. Volem expressar el nostre suport i agraïment a la policia local, als Mossos d'Esquadra i a tots els professionals que han intervingut per restablir la normalitat i garantir la seguretat. La Festa Major és una de les expressions més importants de la nostra identitat col·lectiva i l'hem de poder viure amb llibertat, civisme i respecte. Els comportaments violents d'una minoria no representen Sitges ni poden embrutar la nostra Festa Major. Des de Sitges, grup independent, també publicat a xarxa, Sitges no mereix això, els incidents ocorreguts aquesta matinada al passeig de la Ribera, amb enfrontaments contra la policia local i els Mossos d'Esquadra, contenidors cremats i mobiliari urbà destrossat, han obligat a retardar la matinal i escurçar el recorregut de la processó de Sant Bartomeu. Des de Sitges, grup independent, condemnem aquests actes de vandalisme i violència que no tenen cap justificació i que atempten contra la nostra Festa Major, contra el veïnat i contra tots els que la fan possible any rere any. Des de Vox, un comunicat llarg, Vox denuncia la manca de previsió davant els greus disturbis a la Festa Major de Sitges. José Antonio Gilabert mostra el seu suport als agents i recorda que Vox ja va portar al ple del mes de juliol una proposta per potenciar l'actuació de la policia local contra la delinqüència. No podem esperar a que esclati una batalla campal per disposar dels efectius necessaris. El nostre reconeixement, diu José Antonio Gilabert, i suport absolut als agents que durant la matinada del diumenge o dilluns varen haver d'enfrontar-se a una situació d'extrema violència. El que no podem acceptar és que els que tenen la responsabilitat de garantir la seguretat esperin a que esclati una batalla campal per mobilitzar els mitjans necessaris. Gilabert, que diu també que coincideix amb la denúncia del sindicat CIP-FEPOL que els riscos associats a determinats moments de la Festa Major eren coneguts i es podien haver previst. Sitges celebra grans esdeveniments que concentren a milers de persones i especialment durant la matinada. Això no es pot despatxar, diu Gilabert, com un incident imprevisible. Sitges ja ha viscut problemes d'aquestes característiques i sabem perfectament que determinats horaris i concentracions requereixen dispositius reforçats. Si el risc és conegut, el dispositiu ha d'estar preparat abans que comencin els disturbis, no després. Gilabert ha recordat aquesta proposta al ple, diu que Vox porta temps advertint que la seguretat ha de ser una prioritat, parla d'aquesta proposta que es va portar al ple per potenciar l'actuació de la policia. Els greus esdeveniments d'aquesta Festa Major tornen a demostrar que no podem baixar la guàrdia ni escatimar recursos amb seguretat. Vox ha reclamat, en línia amb la petició del CIP-FEPOL, que revisi el dispositiu policial desplegat durant la Festa Major i que es depurin les responsabilitats que corresponguin per evitar que una situació similar es torni a repetir. Sitges té dret a celebrar la seva Festa Major amb normalitat i les famílies tenen dret a gaudir dels seus carrers en seguretat. I la nostra policia té dret a sortir a treballar sabent que compten amb els mitjans i els companys necessaris per enfrontar-se a situacions de risc. Des de Fets per Sitges, també a les xarxes socials, condemnem rotundament els greus incidents i les actituds violentes que s'han produït aquesta matinada després de la nit de Festa Major. La violència, les destrosses i els comportaments incívics no poden tenir cabuda en una celebració que és de tots i totes. Volem expressar el nostre suport als agents de la policia local i dels Mossos d'Esquadra, així com al SEM, als serveis de neteja i a totes les persones que han treballat per recuperar la normalitat i garantir la seguretat. També volem reconèixer especialment les colles i la Comissió de Festa Major per la seva responsabilitat i comprensió davant d'una situació excepcional. Sitges mereix celebrar-se amb orgull i amb respecte. El Partit Popular denuncia la inseguretat a Sitges i la pèssima resposta del govern municipal. La portaveu local del Partit Popular, Eva García, demana explicacions al govern municipal després de la batalla campal que ha obligat a interrompre la Festa Major del municipi. La nota de premsa diu que el Partit Popular exigeix explicacions immediates al responsable de seguretat de l'Ajuntament, David Martínez, després dels greus incidents registrats durant la Festa Major que van obligar a retardar prop de 2 hores la matinal arran d'una batalla campal i d'enfrontaments entre desenes de joves i cossos policials. La diputada del Parlament de Catalunya i portaveu del partit, diu que no podem normalitzar que una batalla campal alteri un dels actes més importants de la Festa Major. Els sitgetans mereixen poder gaudir de les seves tradicions amb tranquil·litat i seguretat. García ha traslladat el seu total suport i reconeixement a la policia i als Mossos d'Esquadra. Els agents no poden carregar sols amb les conseqüències d'una mala planificació. Donar-los suport també significa exigir que tinguin els recursos, els efectius, la coordinació i les instruccions necessàries per actuar davant de riscos previsibles. Reclama saber si el govern municipal havia previst adequadament el risc de conflictes i concentracions multitudinàries, i per això el Partit Popular exigeix a David Martínez que expliqui quin dispositiu s'havia planificat, quants efectius de la policia local i dels Mossos d'Esquadra estaven previstos i quants van participar-hi finalment, a més de quines mesures de coordinació entre cossos s'havien establert i quins protocols d'actuació havien estat comunicats als professionals. No es tracta de buscar culpables entre els agents que van haver d'intervenir, es tracta de saber qui va planificar el dispositiu, si es van preveure els riscos i si el govern municipal va estar a l'altura de les seves responsabilitats. La diputada popular ha insistit que la policia local i els Mossos necessiten el nostre suport, però també necessiten una bona planificació i que la Festa Major és per gaudir-la, no per patir-la. La seguretat dels sitgetans i sitgetanes no es pot improvisar, es planifica, es coordina i es garanteix. La regidora Eva Martín ens parlava que ara s'està en un procés d'investigació per part dels Mossos d'Esquadra. Demà tindrem els representants dels Mossos d'Esquadra i preguntarem diverses coses que vostès també es pregunten. Entès? Doncs aquesta pregunta que no ens han formulat mil vegades aquestes darreres hores. Si eren de Sitges i si hi ha hagut alguna detenció. Bé, doncs a partir d'aquí preguntarem què va passar, què s'està fent, què s'està deixant de fer i quines poden ser les conseqüències des del punt de vista de les pròpies accions. Però com els comentàvem i com comentava també la regidora, aquest és un debat que va bastant més enllà estrictament de l'àmbit policial, de l'àmbit tècnic de seguretat i entra dins l'àmbit social. Bé, l'home que va intervenir abans de la ballada final, el president de la comissió, Xavier Salmerón, perquè per la comissió aquest ha estat, veritablement, era la segona Festa Major, però per descomptat que aquest ha estat un màster en moltes coses i sobretot també en gestió de crisi. Xavier Salmerón, bon dia i bona hora.
3: Bon dia, Vicenç.
0: I si no fos per aquests incidents de matinada, tenint en compte tota la gentada, tenint en compte tota aquesta intensitat i tenint en compte tot plegat, prou bé ha anat tot, no?
3: Prou bé. La Festa Major, la primera de les conclusions que podem extreure, cal dir que també aquí fa falta una bona valoració per part de tota la comissió i també amb l'Ajuntament, però en general, i amb les colles, en general, ha sigut una molt bona Festa Major. I tenint en compte aquests condicionants, vull dir, hi ha hagut molta gent, sobretot el diumenge, el dia de vigília, suposo que en ser diumenge doncs, també té a veure, per la sortida de les dues, entre Grallers, la pròpia processó cívica, hi havia moltíssima, moltíssima, moltíssima gent, i en general, tot i així, va anar bé. Sí que és cert que, si comencem a filar prim, no? Els debats de sempre, no? De si el recorregut n'ha batallat, no n'ha batallat, etc. Doncs ara sí, veritat que ha passat un segon pla, però podem dir que fins i tot així ha anat bastant, bastant, bastant bé. La processó cívica, per exemple, no? Que sempre els últims anys sempre estem pensant si arriba abans el primer mortalet o no, doncs va arribar 15-20 minuts abans, no? Va finalitzar, aleshores. Crec que en general la festa va anar bé, excepte aquests moments puntuals que vam tenir que intervenir. També amb tota la feina de la plaça, no? De totes les activitats que hi ha hagut, que han sigut un èxit, que la gent està molt contenta, que hem respirat un ambient, diguéssim, com de poble, no? De poder estar allà, disfrutar de la cultura, poder-nos retrobar, comentar la jugada, tant de forma prèvia com posterior, i crec que és important. I també vull remarcar que, en general, els concerts del passeig han anat bé, vull dir, acceptaria dir que el que vam també de patir, perquè, evidentment, hi havia molta, molta, molta gent, i que, precisament, el punt Lila va haver de tancar per risc de seguretat, perquè hi havia molta gent i les persones que tenien aquest punt Lila no se sentien segures, però tot i així, diguéssim, es van poder desenvolupar amb total normalitat i van finalitzar a l'hora que pertocava sense cap tipus d'incident greu més enllà d'aquesta massificació de gent i d'aquest risc que van tenir les treballadores del punt Lila.
0: Abans d'arribar a l'assumpte de la matinada, apuntem també aquí el que comentàvem a l'inici del programa, i un expresident de la Comissió de Festa Major ens ho deia, i ens sembla que també aquest és un dels valors que en els darrers anys s'ha fet molt evident. Ens deia un expresident, això que va passar el dia 24 arran del temps, fa 10 anys o 15 anys, no s'hagués resolt d'aquesta manera, s'hagués suspès, la gent emprenyada, què ha passat, que no sé què, i en canvi tenim no només tota la sensació, sinó la certesa que aquesta coordinació entre caps de colla, balls, comissió, ajuntament, parròquia, davant d'una tarda tan incerta com que venen unes primeres pluges, després resulta que encara en venen una miqueta més, vinga, tornem a parlar, tornem. Aquest ha estat una de les, diguem-ne, un d'aquells grans valors de la Festa Major per part dels qui veritablement la fan, no?
3: Correcte, d'aquelles costures que estem parlant de la Festa Major. També. Sí, aquí hi ha, jo crec que hi ha diversos factors. Per un costat, penso que ara tenim a l'abast una tecnologia que segurament fa uns anys no es disposava. Uh-huh. També és important tenir contactes que sàpiguen interpretar temes meteorològics, perquè per molts mapes que puguem veure, per moltes previsions, doncs jo no sé què passa si bufa el vent d'una manera o d'una altra, no? Per interpretar també cap a on va el temporal. Després també hi ha elements com hi ha unes consignes, hi ha un protocol de Festa Major que regula en part què passa amb aquestes circumstàncies, no? De dir, ostres, en cas de pluja, previsió de pluja, sabem que la rectoria, l'Ajuntament i la comissió ens hem de reunir mitja hora abans, no? I abans de tot això hi ha la comissió, d'alguna manera, per anticipar-nos en aquesta reunió, nosaltres la comissió com a representants també, diguéssim, dels balls populars i dels músics, doncs havíem d'escoltar la seva veu i, per tant, els convocàvem abans d'aquesta reunió formal, no?, que diu el protocol, per poder prendre les millors decisions possibles. Aleshores, crec que això influeix bastant i també hi ha un punt també com de responsabilitat per part de tothom, no?, d'intentar tirar endavant la festa sigui com sigui. A més, jo no sé si potser si no hagués passat potser allò de la matinal, en el cas de la pluja, per l'oeda, la processó,
0: sí.
3: No sé potser si s'hagués desenvolupat finalment com es va desenvolupar.
0: Sí.
3: En el sentit de que hi havia una necessitat per part de la comissió i per part dels participants d'haver-la de fer, no? De que no podia acabar Sant Bartomeu d'aquesta manera, tant pel pandonista, pel Joan, però com per part de tothom, no? De dir, ostres, ja hem hagut d'escurçar la matinal, ja hem hagut de fer canvis, hem d'intentar fer la processó de Sant Bartomeu, peti que peti, no, la cosa, i aleshores crec que això ho teníem tots bastant interioritzats,

0: una certa necessitat de compromís col·lectiu, no? De conjura, de dir, acabem-ho bé, posem-nos-ho bé, perquè al migdia no es parlava d'altra cosa que de la tristesa que van provocar els fets de la matinada, no?
1: Sí. Clar, és que va ser molt dur, la veritat. O sigui, el matí va ser dur, va ser molt dur, no ens enganyem, vull dir. I crec que hi ha idea, aquesta tristesa col·lectiva, que quan anàvem pel carrer tothom ens parava i ens ho feia veure, no? Jo em vaig trobar amb dues situacions molt concretes, que una positiva, que una d'elles va ser que quan vam decidir arrencar, doncs a la torreta hi havia multitud de gent esperant, i quan va aparèixer els gegants de la vila, tota la torreta va començar a aplaudir, i això va ser un moment molt, molt maco i molt màgic, perquè això demostrava, no?, aquestes ganes de tirem endavant, petit, passi el que passi, no? I després, una altra, que potser no és tan positiva, però negativa, Bueno, va aparèixer una regidora que viu pel centre del poble, no vull dir nom, no la vull ficar en un compromís, però que va aparèixer a l'Ajuntament plorant, desesperada, perquè el que havia viscut al centre no ho havia viscut mai, no? I estava... Clar, estava com molt, molt, molt, molt, molt preocupada, i ens va venir com bueno, d'aquesta incredulitat, no? De no entendre què estava passant.
0: Absolutament trasbalsada, vaja.
1: Correcte, correcte. Sí, sí. No? Aleshores, bueno, al matí va ser aquesta tristor, vam poder fer l'ofici, la sortida d'ofici una mica, amb aquella sensació estranya al cos. Sí. Però jo crec que el que és important, i una mica que vam dir en el manifest, no? Penso que, sobretot els que tirem endavant la festa, per part de totes aquestes costures, si ens sentim units i orgullosos del que som com a poble i com a societat, podrem amb tot, no? I això significa que, doncs, aquí potser hem de fer també pedagogia, molta... traslladar uns valors vinculats a la festa, però també com a societat, que crec que aquí s'han d'incorporar, i ja està, i gestionar-ho de la millor manera possible, tot plegat.
0: Quan va pensar la comissió la necessitat de fer un comunicat per ser llegit, a part, per ser llegit en un moment de tanta intensitat com és la prèvia a la ballada final? Si això va generar un cert debat, o si la comissió es va posar ben aviat d'acord en dir, hem de dir en veu alta allò que pensem i allò que sentim.
1: Mira, Vicenç, nosaltres, de forma preventiva, a Festa Major, diguéssim, ja vam publicar un manifest després del que va passar, diguéssim, a Barraques. Perquè nosaltres ja teníem com un rum-rum en el nostre interior. Crec que la regidora abans ha dit aquesta calma tensa, no? Aquesta calma tensa, nosaltres, des que presentem el programa de Festa Major, perquè m'entenguis, allà a la torreta el 30 de juliol, crec que va ser, fins que comencen, diguéssim, les 36 hores o el pregó, estem permanent en aquesta calma tensa, no? De dir, ostres, ja està tot organitzat, planificat, a partir d'aquí toca gestionar el que ens trobem, no? Clar, va passar les barraques, ja es teníem constància perquè vam parlar en el seu moment amb la comissió de les Cases Noves, vam veure també el que va passar al Poble Sec, ja teníem una mena de rum-rum en el nostre interior de que alguna cosa podia passar, però perquè ja dic, la sensació que teníem era una mica de... I també com anava, perquè cal dir que Sitges no és un fet aïllat, vull dir que està passant en molts altres municipis, en moltes altres festes populars, festes majors, i creiem que hi ha alguna cosa que està fallant com a societat. Aleshores, quan va passar això, vam emetre aquest comunicat preventiu, i clar, al final no podem tornar a emetre, quan va passar això a la matinal, pensàvem, no podem tornar a emetre un comunicat que al final a xarxes socials ho veurem els que potser estem més implicats, els que estem més conscienciats de tot plegat. Aleshores, potser part del nostre públic potencial està a la plaça. Aleshores, hem de manifestar-nos d'alguna manera on pot arribar el missatge de forma més ràpida, no? No vull dir que el públic de la plaça de l'Ajuntament de la ballada final sigui el mateix públic el que va provocar, diguéssim, els incidents, però que segurament molt d'aquest públic té amics coneguts o té una franja d'edat que pot estar molt vinculada, no? Aleshores, crec que és necessari que en aquell moment puguem manifestar això i que entre tots i totes estiguem conscients que hem arribat a uns límits que, tot i que no hauria d'haver cap motiu perquè la festa s'aturi, la Comissió Municipal ha de garantir

0: que siguem conscients i que si torna a passar alguna cosa com el que hem viscut, sobretot contra el patrimoni festiu o contra les persones, doncs que decidirem aturar-ho. I allà teníem un marc perfecte per poder-ho comunicar-ho i també ja sabem com els últims anys també quin tipus de càntics hi ha hagut, per exemple, a la plaça d'Ajuntament a la Vall Final.
1: Sí.
0: Justament abans també de la nostra intervenció van començar a haver-hi càntics vinculats al Barça, al Madrid, al Paris Saint-Germain, al futbol, que no té res a veure a la festa major, ja no és cantar un lo-lo-lo de la, dels timbals o de la festa, sinó de coses que no té res a veure a la festa major. I, per tant, també aquí era un crit d'alerta de dir, escolteu, disfrutem de la festa amb respecte cap al nostre propi patrimoni, no? Creiem que la comissió, quan vam decidir això, que va ser el vermut, el concert vermut del Prado, que estàvem allà reunits, en seguida li vam comunicar a la regidora que teníem intenció de fer això. La regidora, evidentment, ens va autoritzar que poguéssim fer aquest comunicat. I ja vam també pues, moure els fils per també poder contractar una empresa de sonorització, perquè això no estava previst, que ficar sonorització a la plaça, i vam poder llegir aquest manifest.
1: Quina sensació té ara el president? Ara que ha passat un dia sencer, avui que finalitza la part més dels actes tradicionals de la Festa Major, quines sensacions té al cap?
0: Doncs no només el president, sinó tota la comissió aquí, perquè al final és
1: veritat que jo soc...
0: Però
1: com que ens deia en Xavi Salmerón que encara tampoc hem pogut parlar massa entre tots, doncs dic a veure el president com se sent.
0: Sí, bueno, ja dic, el manifest, per exemple, ens vam trobar tots al concert vermut i allà va sortir aquesta necessitat, o ahir, per exemple, a la tarda que teníem activitats a la plaça, vam tenir el nostre moment també de fer una breu reflexió, no?
1: Uh-huh.
0: Ara jo crec que ens trobem... Ja dic, el dia 24 teníem tristesa en general. Jo crec que ara ha sigut tot un punt i a part. Penso que tot el que ha passat ha de servir una mica per treballar, reflexionar. És un tema que l'incivisme, diguéssim, i la falta de valors no es treballa d'avui per demà. Vull dir, és una cosa que malauradament s'haurà de treballar, jo penso, amb diversos anys, i no només amb el marc de la Festa Major, sinó amb moltes altres aspectes. Aleshores, de moment és sobreviure, aguantar, i el que dèiem, units és l'única manera que podem garantir que aquesta festa pugui tirar endavant de la millor manera i amb tots els actes previstos, no? Hi ha molta gent també que ens ficava, no? Ens deia, ostres, doncs potser el dia 23, que no hi ha tanta gent de Sitges, al concert, parlo, a la Revetlla.
1: Sí, sí, sí.
0: Doncs potser no s'hauria de fer. Jo, en aquest sentit, discrepo una mica que vagi cap aquí aquesta cosa, no? Perquè aleshores ja seria renunciar al que és nostre. O sigui, no perquè hi hagi uns actes incívics hem de renunciar a fer coses. La Revetlla de Sant Bartomeu, de Vigília, és igual de tradicional que podria ser la sortida de les dues. La Revetlla és històrica, fa anys que es fa.
1: Mm.
0: Vull dir, és un fet que té totes les festes populars i tradicionals d'aquest país. O sigui, renunciar a ella seria pues, abaixar els braços. Aleshores, jo penso que hem d'anar per un altre camí. Sí, ja dic, les sensacions ara mateix és de dir, anem a buscar la fórmula d'alguna manera com des de la Festa Major, ja sigui des de la Comissió, des de la Regidoria, des del Consell de Patrimoni, doncs podem formar part d'aquesta pedagogia de valors. Però que ja dic que això va més enllà de nosaltres.
1: És que ho pregunto perquè, és clar, la Comissió no pot arreglar el món, perquè evidentment no el pot arreglar. La qüestió de la pedagogia l'hem escoltat en moltes ocasions, en els darrers anys, però en moltíssimes. Fa falta pedagogia, quan es parlava de l'entrada de Grallers, que canviava pedagogia per aquí, pedagogia per allà. Però davant d'uns fets tan evidents, segurament, no sé si molts es troben com ens trobàvem el dia de Sant Bartomeu, en què molts sitgetans i sitgetanes ens deien és que, esclar, com s'arregla això? Com s'arregla, no sé si dir, d'una manera, no diré que ràpida, però allò per no projectar de cara al futur una festa major sempre amb aquell ai de veure si aquesta nit salten ampolles o veure què passa, i en canvi que es pugui plantejar una festa major com es planteja sempre en els dies previs per part de la gran majoria, que és la gran festa de Sitges en tots els aspectes, no?
0: Sí. Aviam, jo també per ficar una mica de llum a la foscor o intentar ser una
1: sí,
0: mica més...
1: proactiu, positiu.
0: No sé, sí, sí. Clar, crec que el que sabeu més, vull dir, els que heu estat més anys, diguéssim, a la festa en general, hi ha hagut de tot, no?, d'una mica, i crec que ara mateix estem en una època potser pues, més, bueno, més complicada en aquests termes, i altres èpoques que han sigut millors, evidentment, però diguéssim que episodis, diguéssim, conflictius dins de la festa
1: n'hi ha
0: sempre
1: hagut.
0: Hi ha existit.
1: Sí.
0: No? I jo molta gent que ens recordava, no?, que al principi, pues, als principis dels anys 2000, també l'entrada a Grallers va ser molt complicada, i hi havia grup de gent que, pues, que anava, pues, jo què sé, amb una vaca pel carrer repartint beguda, coses així, vull dir...
1: I quan les matinals coincidien amb la sortida dels locals, diguem-ne que allò era complex també de gestionar, entre la gent que sortia de les discoteques a les 6 del matí i els balls que sortien de l'Ajuntament a les 6 del matí, hi havia dos mons en paral·lel que es disputaven aquella primera hora, sí que és cert. Sí que és cert, això.
0: Però
1: segurament el que aquí ha fet probablement més mal és que sigui gent tan jove, és a dir, gent que té pare i mare, la gran majoria, hem de suposar, i que alguns hi hagin trobat una familiaritat local, per dir-ho així, dins d'aquests aldarulls, no?
0: Sí, però ja dic, repeteixo, jo crec que això va més enllà de la festa major. Només cal veure certes victòries esportives també, no?, com se celebren. Hi ha un tema de valors, de societat, que ens hem de plantejar cap on anem. Sí que dins de la festa hem de fer molta pedagogia, evidentment, però aquesta pedagogia el xoca, no?, amb altres contextos socials, no? Clar, poc podem fer, no? Jo crec que nosaltres, potser sí que, quan parlo nosaltres, parlo en general de la societat ciutadana,
1: sí.
0: Sí que hem de seguir treballant en aquesta pedagogia, fins i tot reforçar-la, perquè mai és poc, vull dir, sempre es pot millorar en aquest sentit, i com a societat, doncs, no, jo no sé com ens trobar la solució, però sí que treballar per recuperar aquests valors que ens mereixem com a persones.
1: Deu i 10 minuts, gairebé. Això de formar part d'una comissió, déu-n'hi-do, eh?
0: Sí, sí, déu-n'hi-do, pobre. Els meus companys de comissió també, les hem vist totes. L'any passat ens preocupaven els focs que va haver-hi durant les cercaviles i la calor, i aquest any ha sigut totalment diferent. Sí. Aquest any pràcticament no hi ha hagut cap foc, no ha fet tanta calor, acceptaria el pregó, no ha fet tanta calor en general. Hem estat preocupats més per la pluja i trobar-nos en aquestes situacions.
1: Ho dèiem perquè...
0: Deia,
1: sí, sí.
0: Sí, sí. No, crec que... I que com a comissió també la gent ha de ser conscient que al final són persones que estem aquí que per l'amor a la festa, bàsicament, intentem gestionar-ho de la millor manera possible, portant els coneixements de cada un i traient el millor de cada un, i que, bueno, intentem fer-ho, ja dic, de la millor manera possible. I aleshores trobar-te en aquestes situacions, com altres, doncs tots són aprenentatges i una cosa que ens emportem també cap a casa.
1: Bé, doncs, de moment aquest és el balanç i com deia també el president de la comissió, Xavier Salmerón, queden dies per posar sobre la taula opinions, reflexions a l'entorn d'aquells fets concrets de la matinada que han format part de la Festa Major sense formar part de la Festa Major. Però sembla mentida com són aquestes coses de... Aquests actes acostumen a, molt sovint, si no es vigila, a prendre tot el protagonisme, si no s'encerclen bé, i aleshores acabem no parlant d'altra cosa que no sigui la matinada del 24, quan tota la Festa Major en global... per tothom, o almenys així ens sembla, perquè les valoracions també ens les van donar, ha anat molt bé, però amb aquesta intensitat i amb aquesta gentada. Xavier Salmerón, sí. Gràcies. Deies, sí.
0: Vicenç, perdó, jo crec que és això, de ser conscients que, i crec que el missatge ha de quedar com que ha sigut una gran festa major per part de tothom, que l'hem pogut gaudir, que... és maquíssim això, de poder disfrutar com a poble col·lectiu aquesta festa i quedem-nos amb això, de dir, ostres, això, la festa major la podem viure dos cops a l'any, tant per Sant Bartomeu com per Santa Tecla, i gaudim-la tots aquests moments més enllà del que passi fora d'ella, no?, d'alguna manera. Uh-huh. Així que jo crec que ens hem de quedar amb això, bàsicament.
1: Xavier Salmerón, gràcies.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Gràcies, adeu-siau. Bé, doncs, segurament cal separar molt bé aquests dos àmbits, el de la festa i els de altres aspectes, circumstàncies, que han conviscut en la festa sense ser la festa, però que hi han conviscut. Demà, com els dèiem, tindrem els responsables dels Mossos. Si hi ha aquesta investigació oberta, nosaltres agraïm la disposició que han tingut, perquè des d'un primer moment ens han dit tenim informació i nosaltres ja no tant pel punt de vista de la informació, que també, sinó per aquesta altra derivada que ha generat tants comentaris. Bé, quan passa una cosa d'aquestes, quan són menors, què es pot fer, què no es pot fer? Hi ha posicionaments de tota mena, com vostès es poden imaginar, des dels que volen un correctiu dur fins als que entenen que això no pot quedar sense cap mena de conseqüència, perquè aleshores s'obre la porta a qualsevol acte incívic des de la impunitat. Doncs tot això intentarem demà posar-ho sobre la taula amb els responsables dels Mossos d'Esquadra, i després tindrem aquest àmbit polític que evidentment també s'ha posat en marxa, que és el debat polític. Hem de saber si aquesta petició formal que ha fet Junts per Sitges d'una junta de portaveus extraordinària és acceptada, i per tant, si hi ha aquesta junta de portaveus, ens esperarem que hi sigui per aleshores demanar, doncs, fer una petita roda de portaveus curta, de declaracions de portaveus a l'entorn del que s'ha parlat, però de moment val la pena saber si se celebrarà aquesta junta de portaveus extraordinària sobre el particular o no, o de quina manera. De moment, tanquem l'assumpte aquí, anem per les efemèrides. Seguim, encara que anem a deshora, perquè avui tenim, que no els hem dit entre una cosa i una altra, el vers del drac i els versos de les Tres Colles de Diables per escoltar, com fem sempre, passada la festa major. Ahir, que va fer anys de moltes coses, entre elles la inauguració del cinema Retiro, de la reforma del Retiro de l'any 1970, entre altres coses, per cert, que el Retiro també, la remodelació també va ser protagonista dels versos, com en fi, com l'actualitat més immediata. 26 d'agost del 1898, l'Ajuntament, presidit per Miquel Ribes, acordava canviar el nom del carrer de la Muralla pel d'Àngel Vidal. Un 26 d'agost del 1900 s'inaugurava l'Escala de la Punta, que també no va haver manera d'acabar-la fins que el senyor Pere Catassús, l'home del Vichy català, va venir i va dir, pam, l'acabo de pagar jo. Doncs un 26 d'agost del 1900, avui fa 126 anys que s'inaugurava l'Escala de la Punta. Un 26 d'agost del 1907 se celebrava la Festa de l'Arbre Fruiter. El guanyador del certamen fou Salvador Robert, en Tirano. I un 26 d'agost del 1912 es beneïa el bot salvavides i la caseta del Pinar. I les nostres efemèrides d'arreu del món comencen avui amb un home que va néixer a Texas, a San Antonio, i que es va donar a conèixer per aquest pop tan suau, en algun moment segurament massa edulcorat, i amb una veu singularíssima.

Número 1 fa 46 anys, la setmana del 30 d'agost del 1980. El segon single de l'àlbum que porta el seu nom, Christopher Cross. Això és Sailing.

El que els dèiem, una veu molt singular i aquest pop tan suau, una mica carrinclonet, amb anys de distància. Tal dia com avui, del 1789, la Declaració dels Drets de l'Home i del Ciutadà, aprovada per l'Assemblea Constituent de la Revolució Francesa. Article primer. Els homes neixen i es mantenen lliures i iguals en drets. Les distincions socials només poden fundar-se en la utilitat comuna. 26 d'agost del 1789. 26 d'agost del 1910, naixia la Mare Teresa de Calcuta. 26 d'agost del 1924, el primer dia de servei de la Companyia Telefònica Nacional d'Espanya, la Telefònica, que avui celebra 102 anys. Tenia aleshores, l'any 24, 91.737 abonats. Que déu-n'hi-do, per ser 102 anys enrere. 26 d'agost del 1936, les primeres emissions de prova de la televisió de la BBC, de la televisió pública britànica, tal dia com avui, de fa 90 anys. Els anglesos varen tenir l'oportunitat, bé, com sempre, ben pocs aparells de recepció a la capital, a Londres, per poder veure aquestes emissions de prova 1936 de la BBC. Les de televisió espanyola arribarien 20 anys després, a l'octubre del 1956. I tal dia com avui, de l'any 1973, i amb ell acabarem, l'hem escoltat en més d'una ocasió, però com que és una versió molt maca de la merda Charles Trenet, tal dia com avui de l'any 1973, Bobby Darin feia el seu darrer concert a Las Vegas. Moriria pocs mesos després.

12 anys després que Charles Trenet edités la versió original de La Mer, Bobby Darin va editar la seva versió, que és aquest Beyond the Sea, Més enllà del mar, 1959, un dels clàssics, segurament la cançó més clàssica de Bobby Darin, que va fer el seu darrer concert tal dia com avui, de l'any 1973.

I amb Bobby Darin deixem enrere les efemèrides. Deu i 21 minuts. Se'ns acaben les cançons de l'estiu, perquè la setmana que ve ja entrarem al mes de setembre. Cançó de l'estiu del 1973. Dedicada a la dona del teclista del grup, i per descomptat que la cançó es va fer extraordinàriament viral. Tema de José Luis Armenteros i Pablo Herrero. Número 1 a les llistes de vendes durant 5 setmanes. Del juliol del 73 en endavant, durant 5 setmanes. La veu, Paco Pastor. El bateria, Antonio Sevilla. El baix, Mariano Sanz. I després, a les guitarres, José Villar, Joaquín de la Peña i, al teclat, Amador Flores. La cançó de l'estiu del 1973 està dedicada, com dèiem, a la dona del teclista, d'Amador Flores. I la seva dona es deia Eva Maria. I el grup Fórmula Quinta, 1973.

0: El text també, la paraula indulgència, que ara no la trobaríem en cap cançó. Pues sin la menor indulgencia, Eva María se fue. 1973, un dels clàssics de l'estiu, en Fórmula Quinta, Philips es va fer un tip de vendre discos, de quan Philips tenia discogràfica, i Fórmula Quinta va signar contracte en exclusiva. Demà, més cançons de l'estiu. Avui que és Santa Teresa de Jesús, també Sant Juníper Serra, Sant Alexandre, la Mare de Déu del Far, i també Sant Balduí. Apuntem aquí, recordem, el cap de setmana també ha estat un cap de setmana, aquest cap de setmana de Festa Major, enmig d'aquest brugit de Festa Major, una notícia que també ha colpit la mort de Vinyet Villa, que en el seu moment fou la màxima responsable de tot el que era la gestió del turisme de Sitges a inici, sobretot dels anys 90. Vam tenir-la als estudis de la ràdio en moltes ocasions. Doncs Vinyet Villa, que ha traspassat aquest cap de setmana. Avui que celebren el seu aniversari, la cantant Thalia, 55 anys, l'actor Macaulay Culkin, el noi de Solo en casa ja té 46 anys, l'actor Jorge Sanz en fa 57, l'actor Chris Pine en fa 46 i el cantant Luis Cepeda, 37 anys, celebra avui. ...26 graus de temperatura. Bé, un estiu normal, com deia aquell. Arribarà la normalitat ara més o menys al final, amb una humitat del 65%, però de moment avui ens mantindrem amb aquest cel ennuvolat. No es preveu massa pluja els propers dies, temperatures que baixaran, però després sembla que tornaran a pujar. Fins i tot els vilafranquins sembla que podran estar una mica tranquils per Sant Fèlix, perquè ja ho saben que ve Sant Fèlix d'aquí dos dies. Ja estan a Vilafranca cantant els gotjos cada dia. Per cert, perquè vegin que de tot se'n fa de mena, hi ha un escàndol a dins de Santa Maria que el mossèn va repetint allò vegades i vegades, demanem una mica de silenci, si us plau, una mica de silenci, si us plau, va sentir una mica així, perquè allò sembla... Clar, tothom espera els gojos, però abans dels gojos hi ha lectures, hi ha tota una cerimònia. Bé, era el parèntesi, perquè ve Sant Fèlix, la diada de Sant Fèlix, i sembla que el temps també acompanyarà. Per tant, la previsió per les properes hores, tranquil·les, des del Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Bon dia, avui hem començat una jornada molt ennuvolada que s'espera que segueixi així, com a mínim, fins a mitja tarda. Al llarg del matí s'espera algun ruixat a punts de la depressió central del Camp de Tarragona o també del sector oriental del Pirineu i del Prepirineu, que seran força locals i a més també podran dur associada alguna ratxa forta de vent. I on també s'esperen ratxes molt fortes de vent serà al Pirineu, especialment a cotes elevades, on podrà haver-hi cops de vent que seran d'entre 70 km per hora i 100 km per hora. Tot plegat amb una temperatura que avui baixa a bona part del país, però a Ponent i a l'Empordà pujarà amb una màxima que com a molt s'enfilarà fins als 34 graus. Això és tot de moment.
2: A Ràdio Maricel, a cel obert.

0: Dolly Parton. El country és un gènere absolutament local que de vegades es fa mundial. I aquí on la veuen i on l'escolten, més de 3.000 cançons va composar Dolly Parton, que es va fer popular per moltes coses, per la forma de cantar i per la seva presència física. Hi ha fins i tot, em sembla que el capítol es pot trobar a YouTube, hi ha un programa dels Muppets, amb tots els Muppets, amb la Rana Gustavo i companyia, amb la Dolly Parton, que és una cosa per veure, perquè no només perquè està molt ben feta, sinó perquè era una dona encantadora, o almenys les cròniques així ho comenten, absolutament donada a les causes benèfiques, etc. Bon dia, Joan.
1: Bon dia, Vicent. 60 anys casada i fa un any va morir el marit.
0: Doncs, sí, mort de càncer als 80 anys, però un dels rostres, diguem-ne, de cinema i de música, la protagonista de Cómo matar a su jefe, em sembla que la pel·lícula es diu Cómo matar a su jefe, que és una comèdia com una casa on hi ha la cançó aquesta de De 9 a 5, aquesta cançó que parla d'una dona que veritablement no té temps per res més i que tota la seva vida està dedicada a la feina del dia a dia. En fi, un artista com una casa. Anem a fer un repàs ràpid als titulars dels diaris, perquè després tenim els versos, que entre una cosa i una altra encara no n'havíem parlat. Bé, doncs, hem d'escoltar els versos del Drac, de la Vella, de la Jove i de l'Agrupació. Però abans, petit repàs als diaris. Amb aquest foc a Collserola, que ja està estabilitzat, però que ahir a la tarda va alertar els veïns, o com diu La Vanguardia, el foc torna a posar Collserola amb l'ai al cor amb desallotjaments i confinaments.
1: Correcte, el barri de Torrebaró va haver de ser desallotjat, o part de veïns de Torrebaró, desenes de veïns de Torrebaró van haver de ser desallotjats de les seves cases. És molt escandalós el foc.
0: Sí, i les fotos també,
1: Clar, i el més quan és allò a la porta de
0: Barcelona.
1: De Barcelona. I, efectivament, un altre foc més, tot i que ara la cosa en principi hauria de començar a anar de baixa després de...
0: D'aquest inici d'estiu absolutament desbordat.
1: Tan dur.
0: I parlant de les emergències, com sempre, la pluja a Tarragona, aquelles imatges de Tarragona, bé, estem veient imatges, aquest estiu també ha estat una imatge constant, la de fenòmens meteorològics extrems. Ahir també veiem aquest tornado prop de... Albert, que m'ho has dit abans.
1: Carcassonne, sí.
0: Un poblet petit i els seus ciutadans filmant aquest tornado, aquesta força de la naturalesa que ha deixat el poble fet un desastre. Bé, el que dèiem de Tarragona. Bé, doncs aleshores, aquest debat, una vegada més, sobre l'assumpte de l'ES Alert i si hagués hagut de funcionar o no hagués hagut de funcionar, que ja venia de dies enrere també amb el que va passar amb aquell càmping de Comarruga, de la zona de Comarruga, de matinada, en què alguns deien, home, potser hagués hagut d'avisar...
1: A Roda de Barà. Correcte,
0: exactament.
1: Que precisament aquest matí han anunciat la mort de les dues persones ferides crítiques...
0: Això sí que és un desastre.
1: ...d'aquella... per l'ensorrament d'un mur,
0: en
1: aquell càmping.
0: El mur va caure, i va caure sobre... bé, un infortuni de, que posa sobre la taula una vegada més sobre això de l'ES Alert... com ha de funcionar, que consti que és bastant nou l'ES Alert i, per tant, d'alguna manera, malauradament, les experiències el milloraran des del punt de vista del protocol de funcionament.
1: Sí que és veritat que va passar la dona de València. Després de la dona de València ens van arribar moltes alarmes i moltes alertes.
0: Exacte.
1: Ara la cosa havia anat més de baixa.
0: Havien tornat arran dels diferents incendis d'aquest estiu, però... diguem-ne que en aquest moment, o bé perquè són fenòmens que apareixen d'una manera tan sobtada que no es poden preveure, o bé perquè, com ahir la consellera Paneque assenyalava, bé, el nivell d'alerta no era un nivell d'alerta com per emetre l'avís a través dels mòbils. Sigui com sigui, a Tarragona hi ha moltes queixes sobre això, per cert, derivada, sempre en aquesta vida, nosaltres ens podem queixar. Però hi ha unes imatges de la Casa de la Festa a Tarragona, on es guarda tot el bestiari festiu de la Festa Major, que és també un bestiari tradicional, perquè la Festa Major de Tarragona té tradició. Vostès no saben, vaja, gairebé cau més aigua dins que fora. A més, es veu aigua per tot arreu que cau del sostre sobre el bestiari, amb cubs d'aigua allà, un desastre, una pena total, i es veu com l'aigua raja, però a raig, sobre tot el bestiari emmagatzemat. Tanco parèntesi, perquè com us dèiem, les penes a vegades no són particulars, encara que ens ho semblin, passen a molts llocs i per les mateixes raons. El patrimoni, conservar-lo, val un dineral, val un capital. I quan en tens molt, doncs necessites molt capital també. Altres informacions del dia.
1: Doncs continua Ceuta a les portades dels diaris, amb les compareixences de ministres al Congrés dels Diputats després de que no anessin al Senat. Marlaska i Robles discrepen sobre si el CNI va avisar de l'allau de Ceuta. Interior rebutja la versió de defensa i sosté que no es va alertar d'un assalt massiu, mentre la ministra de Defensa atribueix l'ocorregut a un atrac híbrid, però no concreta d'aquí. Sánchez diu la Vanguardia també canviarà la llei d'estrangeria i atorga el comandament únic al ministre Torres.
0: Sí, perquè ha tornat també el president de vacances, que el president Sánchez no ha comparegut en cap moment al llarg d'aquesta crisi, i ha arribat de vacances, les compareixences al Congrés, tot ha vingut de cop.
1: Sí, vindrà, i més coses que vindran de cop. Per cert, que hi ha la derivada també de l'Àtic, que també està expulsant al Partit Popular.
0: L'Àtic d'Ayuso, que ara ja està a la venda.
1: I unes consideracions de Feijó, que sobre que potser això no hauria d'haver anat de la manera que va anar, i a més el menyspreu de la presidenta Ayuso quan li van preguntar pel fet dient xau pescao. Bé, aquella
0: expressió que s'ha fet viral.
1: Correcte, perquè...
0: Xau pescao, que és una expressió que també molts catalans diuen, encara que pugui haver expressions nostrades d'aquestes que d'allò, no? Però xau pescao, bé, doncs aquesta.
1: I per cert, el ministre Marlaska, que va dir que també s'investigaria els policies que van agredir, es pot dir d'aquesta manera, a un jove afeccionat del Barça, un menor, abans del partit de l'Elx, ahir que també es va fer públic un comunicat d'un sindicat de policies.
0: En què diuen que suposadament aquest noi havia
1: agredit.
0: Que havia violentat la situació.
1: Correcte, ho fan sense proves i a més amb imatges generades amb intel·ligència artificial, cosa que encara desacredita més la versió del sindicat policial.
0: Això ha portat una altra derivada, que és que en principi semblava que hi hauria un reconeixement, un homenatge, un reconeixement als jugadors del Barça, a la selecció espanyola, doncs ara sembla que això...
1: Diguem que la cosa s'ha escalfat massa.
0: S'ha escalfat massa com per d'allò, llavors això també ha provocat a la vegada una altra edat. Bé, en fi, que només és dimecres, encara. Ens deixem alguna cosa? Bé, la presentació d'en Xavi?
1: La presentació d'en Xavi, aquesta ha fet gràcia perquè, clar, el president de la Federació Holandesa va dir que Xavi havia estat el tercer, el que havia trucat.
0: La tercera opció. És allò que dius, home, el tens al costat.
1: Vols dir,
0: com dirien en castellà, corta-te un poco, perquè és clar...
1: Clar, en Xavi no l'entenia perquè tenia la traducció
0: de l'holandès. Que Xavi Hernández ha estat la tercera opció de la selecció dels Països Baixos,
1: exacte. Aquesta una, i per l'altra banda, en esports, l'exhibició d'ahir, incontestable de Tadej Pogacar, a l'etapa d'Andorra, gairebé liquidant la Vuelta, 3 i pico ja s'ha posat del segon, que és Roglic.
0: Ja li poden donar el d'allò.
1: Hi ha alguns que diuen que si no el paren arribarà un dia abans a Granada. Perquè, escolta, va... És a dir, al final hi ha un cert punt de desconsol pel pilot. Ahir no sé si era Enric Mas que deia, que allí que precisament va fer una bona etapa, deia, home, no, lluitem tots pel segon.
0: Sí, sí. Què fas quan t'enfrontes a una força de la natura d'aquesta manera?
1: Deixa-la anar, ja està.
0: Ja està. Li pots donar el premi honorífic i que els altres es disputin la Vuelta, també.
1: I per ser un premi, i no ho vam dir perquè va passar quan era aquí Sant Bartomeu, però clar, el dia de la pedregada a la Vuelta, a Montlluís, que van haver de suspendre l'etapa, un premi pels responsables de l'hotel que va acollir a tot el pilot i a tot de memes, eh?
0: Sí, sí.
1: Poc 183 habitacions.
0: Els va enxampar la pedregada, i era una pedregada d'aquelles valenta, i tots els pilots van anar a raure a un hotel.
1: Tots els corredors van anar a un hotel que estava a peu de carretera, obert, gran, d'acord? Tothom va entrar de cop, van sortir tovalloles per tot arreu, ciclistes, hi ha unes imatges de clar, era gairebé com si fos una situació de guerra, oi?
0: Sí, sí, ciclistes aixugant-se.
1: Doncs la Vuelta ha demanat la factura a l'hotel, i l'hotel li ha dit que que no presentarà cap factura, que totes les despeses corren a càrrec de l'hotel. Tots els corredors molt agraïts, evidentment.
0: A les xarxes socials, tot el que sigui, eh?
1: Sí.
0: Doncs un aplaudiment per aquest hotel. Joan, gràcies.
1: Gràcies, Vicenç.
0: Va, seguim.

Has rebut un correu o un missatge de text amb un avís urgent sobre la teva factura de llum, aigua o gas? Els ciberdelinqüents es fan passar per companyies de subministrament per intentar enganyar-te. Sovint envien missatges o correus que avisen d'una factura pendent de pagament i afegeixen un enllaç per descarregar un arxiu. El fitxer conté un virus que pot robar-te les dades bancàries. Amb aquesta informació poden fer compres o moviments al teu compte del banc. Les claus per detectar aquesta estafa: incoherències en el text, avisos d'incidències greus i instar a actuar de manera urgent. En cas de dubte, contacta directament amb la teva companyia a través dels canals oficials.

0: Ens ve molt bé perquè tenim el temps just. Anem a desoxigenar-nos una mica amb els versos del Drac i les Tres Colles de Diables, tal i com els van declamar a Can Fals, també, òbviament, amb alguna dedicatòria. Hi ha una mica de tot en aquest ventall de versos, que comencem amb el vers del Drac, que saben que es declama únicament a Can Fals. Un vers que és un monòleg, perquè són 17 minuts de vers, més o menys, eh? Aquí va el vers del Drac.
1: Va arribar per mar un dia de 1922 i no coneix ni amo ni guia perquè és un drac molt furiós. Li diuen la fera foguera i surt per la festa gran i llença foc per darrere i llença foc per davant. Com que té cara de gat, sembla molt bon animal, però quan està esverat és una fera infernal que persegueix petits i grans, lladregots i gent de bé. Escolteu, bons sitgetans, els versos que ara us diré. Sitgetan! Per fi tenim nova alcaldessa... Ai, no! Que al final no s'ha pogut. Això és com quan et foten les banyes, com si havia tothom menys el cornut. Heu fet de l'Ajuntament un pati d'institut i al final mireu quina estampa. Quedeu set i malavingut. Però bueno, la part bona és que és més fàcil trobar taula per set. Tot i que em penso que sempre sou quatre, perquè amb els altres no compteu per res. I això que el David sempre compra amb tothom, encara que no comptin amb ell. Ell sí que es porta bé amb la gent, ja siguin del seu o del verd. Bueno, amb tothom tampoc. Alguna enganxadeta ha tingut al plenari, amb la joia de l'hemicicle que li controla el calendari. Doncs clar que no té res apuntat, perquè no dona l'abast. Compleix pel Facebook, per Instagram i publicar com pinta la brigada municipal. Trobo que els dos sou molt de missa per lo poc que prediqueu. Jesús va fotre l'altra galta i vosaltres us hostieu. Jo penso en els eslògans d'abans. Hitge, que això és vida. Hitge és platja d'or. Així que n'hem pensat un de nou per recapitular. El circo ha llegado a su ciudad! Juny del 2023, quan la Gallardo ja havia obert el xampany, feu un romesco de partit i guanyem cau al parany. A l'octubre del mateix any ja hi ha relleu als copaires i al cap d'un mes escàs la joia us canvia de banda. En menys de 6 mesos només quedàveu nou a govern, però encara teníeu el suport dels mamporreros de Guanyem. Al maig del 2024 canvien el senyor estranger i al setembre la Carmen Almirall diu que ja en té el pap ple. Al maig del 2025 a Guanyem que li inflen els pebrots i de tant incompliment us retira la mà de l'escrot. Al novembre el monasterio diu que ja n'ha tingut prou i us entren tot arreu a fer-vos de precantador. I al juliol d'aquest any els vergos engeguen a cagar. Ja només en quedeu 7, només 5 dels que vau començar. Aurora, no tens ningú qui negociar i només uns socis de govern. Però que no s'aprovin els pressupostos és per culpa dels altres. La veritat és que fa bastanta vergonya veure els plens com treballeu. Bueno, millor dit, veure com us insulteu. A veure si tots mireu més pels sitgetans i els de l'oposició també. Us deixeu tots els egos a Can Quildo i els recolliu al sortir del ple. Però l'any que ve, per fi, eleccions! Potser el millor que podíeu fer és marxar tots d'una vegada i deixar pas a nova gent. Com han fet els socialistes, que ja han buscat sang nova. Però quan van fer la transfusió, van demanar sangre espanyola. Ja sabíem que la C del PSC de Catalunya no era pas. El que no ens imaginàvem és que era de Ciutadans. I ara que els verds han tornat al lado oscuro, veuen que tot es fa malament. Perquè, clar, amb el temps que heu estat dins, tot es feia immaculadament. Però vigileu,
2: que si algú gosa rajar del govern, tenen els seus assessors de comunicació o el seu escuder de l'eco, que han batejat com el gitano gros. Amb raó sempre aneu a les gitanes d'antes i us seieu al terra i tot, a que us llepin les ferides als vostres llobatons. La que aguanta com una jabata és la regidora de bars. No sé quantes dimissions t'han demanat, però del barco del xanquete no la moveran. I mentre maregeu la gent amb comunicats, rodes de premsa i tot el cacau, ella va pagant factures de neteja i pintant el poble de blanc i blau. Bueno, i promocionant també les festes d'alguns bars. Alguns els hi munta un pollo i els altres els hi publicita el local. Podries passar-te també pel carrer Mossèn Fèlix Clarà. Sembla que hi ha un local de coworking que no els hi funciona l'aire condicionat. Ara, on hi hagi càmeres, això sí, aquest és el vostre fort. Anar a tots els actes possibles i a totes les inauguracions. Però el turu us va enganxar en calces, eh? A correcuita a fer alguna cosa. Vinga a arreglar forats dels carrers i a treure les estovalles bones. Com si estiguéssim als anys 60 buscant turistes com desesperats. Comissió d'atracció de forasteros. Majorets i bienvenido, Mr. Marshall. I el nou regidor, en tot arreu party hard, que la jefa no et paga prou, que has d'anar a tocar a Vilanova per guanyar-te un sobresou. Doncs ja espero que la sortida la que apunti al calendari. Perquè si no, el següent ple, el Rubí llegirà el Rosari. Ah, i que el Salmerón ens té mania, perquè és de l'Àliga i de la Grupa, ja ho sabem, però que ja ni ho dissimula. Sort que ja marxen l'any que ve. Feu xerrades amb els joves i pengeu samarretes de colles. Gegants, àliga, bastons i del drac ni les molles. Per Sant Jordi feu publicacions recomanant llibres a la gent. De València i de Can Pixa. I dels dos del drac, res de res. L'any passat s'han hagut fer samarretes retro per sorpresa. I aquest any, ves per on, la comissió té la mateixa idea. Que no ho fem per gust, eh? Ho fem perquè ho necessitem. No per sopars, ni roba, ni hòsties. Perquè amb el foc que ens doneu no arribem. Així que si us falten calés, no foteu a mercat a les colles, demaneu una mesa a l'Ajuntament que cada cop paguen menys nòmines. Però perquè vegis que no et guardem rancor, tot i que estiguis en contra nostra, la convidàvem amb un detall que no està... Però ja li donaràs. Té, una pegatina pel cotxe. Ara, digue-li, vigila que no te'l fotin, que allò de que si hagués segur... Criptos, tiros, agressions, narcotràfic... Potser que canvieu el discurs i accepteu que fotem fàstic. No tinc cous de baixar amb bici ni moto perquè ja la roben fins i tot de dia. Si van robar el llapis de l'Utrillo enmig del cap de la vila. Que jo no sé de què cony era aquest llapis, que el buscaven tan desesperats. Que sí, que això no es fa, però ni que fos d'or de 24 quilats. Però per robatori a xiringuitos, menys que no ni més control de preus, que per pagar una cerveseta has d'ampliar-te la hipoteca. I el cony del Club de Mar. Ara tot que reclamar. Deixeu que el fotin a terra d'una puta vegada ja. L'Aurora surt fent vídeos culpant a l'estat espanyol. Que no fa ni deixa fer i que ells farien molt. Club de vela, de gent gran, de gent jove, un museu del mar... Si teniu tancat el Romàntic i el Mercat Vell i obriu el Patronat fet un nyap. Deixeu ja de fer el ridícul i d'intentar guanyar vots amb tonteries. Neteja, habitatge, menys turisme i més serveis a la ciutadania. Ara sí. He de tirar alguna cada lloc. Perquè amb els refugis climàtics... Déu-n'hi-do! A complir el ràdio en qualsevol engruna. a fotre toldos com això o al cagarro de plaça Catalunya. El que podríeu apuntar com a refugi climàtic és el vostre despatx, mentre els crios de les classes es couen a 40 graus. I amb el nou logo ho heu lluït, també. Poques coses amb les que coincidia amb els hitjatans. I us carregueu l'escut vermell per fer-lo igual que el del poble al costat. I què vindrà després? El Turuta un altre cop? Voldreu llançar carmels? O canviar el merengue per la coca de llardons? Perquè els coloms ja els van enviar i no esteu fotent res de res. Aquí les plagues són benvingudes. Cucaratges, coloms i estrangers. Un 45% d'expats al centre, un de cada quatre en l'àmbit total. I vinga a construir comunitats pijes i n'altres hostiant-nos per la protecció oficial. Arriba gent tenen mania, perquè allà el que estem envaint, allà som nosaltres la plaga, perquè ens heu fet fora d'aquí. I ara que hi caic, la Carme, que no la trobo. Carme, jo tenia un truco perquè fossis alcaldessa. Però no m'heu donat temps i us han pogut les presses. Flora, tu et demanes la baixa que te la donen del tirón. Dius que t'ha agafat rampa al dit després dels versos de l'agrupació. Llavors ja... No, estaria alcalde el David. Doncs tu te la demanes de baixa també, que segur que te la donen quan diguis que fan bullying al ple. I ja ho teníeu, Gasull, alcaldessa accidental. Ara, no sé què faríem sense ells dos. Bueno, sí. Segui exactament igual. Bueno, Carme, l'altra opció seria ser alcaldessa només una setmana. Però llavors t'hauries d'hostiar amb el Divo i la preparada. Però el David té més ganes que mai de tornar-se a presentar. Que ja ha acabat el capítol 2 del Duolingo i ja no se li escaparà cap expat. Ara també fa de speaker per Nadal, quan feu l'encesa de llum. Vol fer com el nou capellà i fer un castellà amb anglès i en rus. Que parlant del capellà... No el tenim molt compromès amb la causa. Li agrada tant parlar en castellà que ha fet que enyori a mossèn pauses. I a tot això, la Gallardo, per si de cas, ha hagut de buscar-se una altra feina. Jo no sé com s'ho fa, però quan no és diputada, és presidenta. Però si sona la flauta a les municipals, què farem? Alcaldessa o diputada? No ens enxupis el del carrusel, que potser el tenim al febrer una setmana. I com que les eleccions ja les tenim a sobre, hem fet un petit what if. Que també, com bé sap el David, vol dir, què passaria si... Què passaria si guanya... el PSC? El retiro rep els calés que li falten per acabar la Sagrada Família. La Iova passa davant de la Vella i canvien l'estàtua del Greco per la de l'Illa. Junts. De totes les coques que ara es queixa, dirà que és molt complicat dur-les a terme. Serà alcaldessa sense dedicació i el Prado tornarà a fer carnestoltes i reina. Esquerra Republicana. La coca està complicada, però encara us queden de vots. Les gitanes d'Antes s'incorporen al seguici substituint els diables de l'agrupació. Vers. La paja mental ja la veu tenir i us van vendre gat per llebre. Allò va ser com l'eclipsi. Té pinta que no ho tornareu a veure. Sitges, grup independent. Com falta gent per ser regidor i no volen desmereixer el càrrec, faran un escrutini rigorós. Competició de birra que barata. Guanyem. Faran una assemblea i, com no es posaran d'acord, sortejaran qui farà el caldeixi entre tota la població. Fet. Els gossos podran votar i es prohibiran els coets. S'imposarà la llei seca i l'assistència a missa de set. Pepe.
1: Al balcó de l'Ajuntament lluirà la Roja Igualda des del mateix dia d'investidura. Se substitueix el foc a la bèstia pel perro Sánchez me gusta la fruta. I per últim, Vox repartiran barrets d'Espanya i pulseres de la suerte. Els segadors de la sortida d'Ofrici se substitueix pel Soy el novio de la muerte. En qualsevol cas, guanyi qui guanyi, celebreu com vulgueu, però en el moment d'entrar al plenari a treballar, que per això cobreu. Vinga, va, que ja marxem i acabarem en traca final. Amb alguns ja ens veiem l'any que ve i els altres ja ens veurem por ahí. S'enfonsa el passeig, s'enfonsa la via al 30, poca nit de sorprendre que s'enfonsi l'Ajuntament. Entre el capellà per l'enxarnego i la secció d'anglès a l'eco, en tot el que porteu els catalans serem un gueto. Les escales i ascensors són el símil de la Casa Gran. Prometeu arreglar una elecció, però sempre acabeu fallant. Vol parlar del canvi climàtic i de restaurar gegants i bèsties, i el guardeu sense climatitzar, de retinxar l'espai festes. Al final, les llars d'infants no es poden municipalitzar, perquè seria massa feina i s'hauria de treballar. No teniu temps de res ni per fer licitacions, però sempre hi ha un foradet per veure flashback a l'estació. Molta xarxa de taneus i molt catalanisme de protocol, però si ve l'Evole en calés, el Prado canta l'himne espanyol. Feu una biblioteca a la plana i tancada al poble sec, feu-li millor que una pista de pàdel i deixeu la biblioteca on és. Heu restaurat el campanar, però no ho restaureu tot. Ha quedat descapullat com una bona circuncisió. El Lluís més queixa de Renfe i s'esfuma les reivindicacions. Manant a Catalunya i manant a Espanya, que han de tenir bons collons. Els socialistes recuperen un quarentón que era dels taronges i espanyolito. Taronja, socialista i espanyol?

Thank you.

0: Repassant les actuacions de les colles de foc a Can Fals, la vigília de la Festa Major, hem escoltat Oberts del Drac, i ara, per ordre d'intervenció, comencem amb els versos de la Vella de Diables. Yeah.
1: Per l'espasa derruït de l'arcàngel Sant Miquel. En la lluita manifesta contra el gran poder de Déu guanyarà sempre la festa del patró Sant Bartomeu. Milers i milers d'anys la maldat en tu s'aferra i fas contra Déu la guerra renegant d'ell i fent danys. Però tingues percebut que qui lluita contra Déu per Déu serà combatut i el patró Sant Bartomeu. Entre flames i cadenes i sotmès al foc etern serà sempre lloc de penes la foguera de l'infern.
2: Companys meus presents aquí, juro com a capità que contra el poder diví la guerra sempre hi haurà. Ja que tinc la lluita oberta, vull combatre amb ardiment. I si tots vivim alerta, vencerem l'omnipotent.
3: Alerta! No t'espantis, Lucifer, que seré tot nord i guia. Coratjosa lluitaré. Entamable companyia, volateu la diablesa, contra el Déu combatirà. Tu sent amo i jo m'estressa, el pecat triomfarà.
4: Dona superba i malvada, que combats el Déu etern, com a fúria vomitada i sortida de l'infern. Jo faré que ta doctrina, tan perversa com dolenta, contra la meva divina no pugui res que es presenta. Jo faré dels cristians, que amb manyes vols enganyar, no caiguin a les teves mans ni a les del teu capità.

0: Carnestoltes amb paperets, gitano d'antes i graller. Teatre amb els pastorets i un cop a l'any, home de fer. Compleix el perfil totalment. Ja tenim nou regidor dins de l'Ajuntament i cap fins i tot l'assaltor. El nano va molt perdut, esports, obres i projectes. No tindríem més merescuts esportistes o arquitectes? Però ja no em sorprèn cap fitxatge. El govern sempre es contradiu. Si la regidora d'imatge és la senyora Cristina Guiu. Iosifer, amb el d'ànim de ser bons. Convé tenir-lo a la saca. Els polítics, com els condons, sempre un a la butxaca.
1: Un tot arreu de campionat i un autèntic queda bien. Que estrany que hagi acabat fotut a dins de l'Ajuntament. El que no tinc massa clar és si l'esport no l'espanta. L'últim cop que va entrenar va ser per Setmana Santa.

El Prado està molt excitat. Promet un gran carnaval. Quin gatillasso m'ha donat saber que banda musical. Sou pitjors que en Joan Roca a l'hora de guardar un secret. Intenteu tancar la boca que veig en Josep Inquiet. I la reina, no ho sabeu? Li diran alguna pija. Sabeu que ho farien de Déu el Xipieta i el Lagartija. Al retiro poc li importaven els 150 anys del gall. Presentant-se només buscaven els pros de l'on al mirall. Quiricú, enigma i carrusel. Sembla que el gall ens vacila

0: serà un espectacle tan cruel com quan balla l'Eva Vila.
1: Diable, no li donis més voltes. No ho podries haver fet millor. No com l'últim Carnestoltes que sort vam batindre de l'apuntador. Tants egos i secrets revelats em provoquen molta mandra. Tant de bo els dos candidats fossin el Pepe i la Sandra.

0: De l'ensurt no me'n refaig. Hi ha una declaració formal pel carrer primer de maig de no sé quin bé cultural. Serà pels bars que han xapat, pels edificis malmesos o pels locals tan nostrats d'hindús i pakistanesos. Tot i la gran milionada malgastada al patronat, és una broma pesada la merda que hi han deixat. Ni campanar, ni vitralls, escales en lloc de rampa, la pintura feta retalls i la merda de colom s'escampa. Que en fals aviats a la runa i que en llopis cau a trossos. La conclusió només és una, teniu els collons molt grossos.
1: El patronat serà llibreria i podràs prendre un caputxino. Sabeu com empitjoraria? Servint copes de cava a Talino.

0: Pito, pito, gorgorito, ¿dónde vas tú, Manolito? Al partido que convenga. Pim, pam, venga. Manu, quina felicitat. Ja ets el cap de societats. Però que ha quedat més que demostrat és que ets el rei de les rates. La màfia del puny i la rosa enganya els seus votants. No se'ls acut altra cosa que un cadàver de ciutadans. Pérez i Roig tranquil·lets, que no heu tingut el valor, a segona fila segudets i seguint fent-vos d'or. Un ridícul comparable al Carnaval de Vilanova. Amb aquest impresentable no us votarà ni la jove.
1: El maquinista es va deixar un formatge a la cadireta i el Manu s'hi va llançar com una bona rateta. Esperàveu que el candidat fos obrer o socialista? El PSC, l'únic obligat, és ser anticatalanista.

0: ni festes per carnaval, ni concerts, ni xatonades, ni pel·lis del festival, ni cap acte amb entrades. Varios anys diguent-li al soci que al Saloteatre res d'això. No hi haurà cap espai d'oci fins després de la restauració. Però sembla que hi ha excepcions. I si ets el president, pots fer el que et surti dels collons i muntar un pseudo casament. Convidats, més de 200. Entre ells, molta morralla, però et van fallar dos assistents, en Feluc i la Laia. Amb el que ha costat la festeta, ja tindríem el saló. Franxo, treu-te la careta i paga tu la restauració.
1: El van construint per fascicles i no es marquen cap termini. Van aconseguint els articles cada mes en Planeta d'Agostini. Potser el gall vol fer una malifeta o sorgeix algun imprevist. Franxo, rasca la butxaqueta i fot el saló a tot risc.

0: No tu la massa trempada. Ara sí, ja és festa major. Però alço la mirada i se'm posa com un ciro. A uns fatxes desubicats, l'estanquera els acompanya i amb càntics desafortunats defensen la bruta Espanya. Aquests barrets d'en Gilabert ni a l'infern podrien entrar. I per molt que vulguin els de verd, no ens podran colonitzar. Cayetano de poca pena, no me pidas más el palo. Et rostiré tota l'esquena i un cartonazo de regalo. No sabeu com em molesta veure tant de palangana. Respecteu com és la festa, sitxatana i catalana.
1: D'enyordos ja n'hem tingut prou aquest any amb el Mundial. Deixeu de tocar els ous i no sortiu fins Carnaval. Us podreu camuflar millor, que aquells dies tot s'hi val. Deixeu en pau la festa major, que no hi volem subnormals.

0: Alors, enfants de la patrie, les joutes de Loire est arrivé. Gran festa patrimonial, compleix tota ordenança. Ah, i d'interès nacional, és el nostre tour de França. I què fa el nou regidor? Els hi treu gegants i bèsties, comptant amb l'aprovació dels savis del Consell de Festes. 5 hores de cara al sol, ni Franco es va atrever a tant. Ja ho contempla el protocol que es pugui desfer un gegant. Però el torrenc està prohibit per tal de protegir la festa. De part seva us ho dic, Sant Bartomeu us detesta. El patrimoni el maltracteu, la festa major i tot plegat. Sitges sap que només ho feu per tenir l'ego ben inflat.
1: Per l'únic que ens ha servit és per tapar forats del carrer, perquè de francesos malparits el poble ja n'està ple. Necessiteu diverses reformes, fot pena la vostra gestió. Sou més carques que les normes dels diables de l'agrupació.

0: D'aquell pacte ja en fa tres, un govern en minoria. I si dura gaire més, no quedarà ni l'alcaldia. Aurora, no et vol ningú. Tots els suports t'han marxat. Rubí, Tubau, ni cap comú, no volen morir al teu costat. No et volem ni a l'infern, però algú bon ens has deixat. La gran obra de govern és que la cunya hagi marxat. Però et queden tres amb bon perfil. La periodista frustrada, el noi de la mare, Mother Chill, i la de l'any de la nevada. Gallardo, felicitats, alcaldessa l'any vinent. No per les teves habilitats, per la incompetència d'aquesta gent.
1: Evita! Quimona va dir que al final t'agafaria amb carinyo. Ens odiàvem a parir i ara si et descuides te l'endinya. Ens queda una cita pendent abans que abandonis la poltrona. El pressupost de foc de l'any vinent l'aprovem tu i jo d'aquí una estona.

0: En el nom del gos, del gat i de l'Esperit Sant.
1: Poca feina té l'Església. Per Sant Antoni els carcamals munten una paripècia per batejar tot d'animals. Han de captar nous clients, se'ls hi enfonsa el xiringuito. Fins ara es cardaven els nens. Ara, gos, gat i periquito. Capellans, cures i mossens, a l'infern hi teniu lloc. Us farem cremar de valent com en pros a l'espategafoc. Amb tot el bestiar a la sala, confondre's pot ser molt senzill. N'hi ha un que li treu la cigala i una que li ensenya el conill. Però hi va faltar una devota, la Gallardo, tan excelsa. Sí, home, sí, que té mascota. El seu nom? Isaac Bielsa.
0: Per què no foten l'estabito, ara que per fi és capellà? Tants anys per guanyar un títol, s'haurà hagut d'ajunallar. És del poble, i es nota, sempre és un punt a favor. I si n'hi ha un que estira la pota, com a mínim sabrà el nom del mort.

0: És absolutament delictiu, gent del govern municipal. Cal canviar el logo corporatiu, sigui la vostra gran gesta anual. Molts polítics, els cabrons, ni et saluden els desgraciats, però menys d'un any d'eleccions, tots acaben agenollats. El passeig sembla Guernica, es va enfonsar per complet. Com el mar apreti una mica, més d'un pijo perdrà el xalet. Millor no el seu la mirada, Club de Mar i Kansas ballats. I la punta, mesos tapada, per fotre la foto als expats. Qui no està papàs és la Guiu, de nit discutim pels locals. Ni en Tubau, a un concert d'estiu, pilla bufes tan criminals.
1: Marxandatge fet a mia. Hòstia, barraques, quina joia. Sincerament, no calia, però que no us entri l'emparanoia. Collons, l'eclipsi, quin petardo. L'eufòria va durar uns segons, justament com la Gallardo, les dues últimes eleccions. Súbdits meus molt estimats, veig lo molt que tots valeu. Per fer guerra a l'etern Déu i a l'inferno condemnats. Per nosaltres és la glòria. Timbalers, toqueu victòria.

0: t'esperis, Lucifer, que jo sempre restaré per defensar el teu costat i farem brillar el pecat. Malgrat lluitis Sant Miquel, i si el roben al cel, a l'infern és millor estar, perquè ell s'hi pot cantar. I ballar la bolanguera, la masurca i la venera, entremig de flamarades, de fadrines i casades, que han passat alegre vida, entre gent molt divertida, amb una gresca com cal, com el temps del carnaval.
1: Això no és tot document. Ai, Lucifer dissortat, contra Déu omnipotent, res no podrà ta maldat, ni d'aquesta és la teva gent.
2: Mana Déu a dalt del cel, que la festa acabi bé, vosaltres amb Lucifer i nosaltres amb l'Excels.
3: Els versos de la Vella de Diables, 11 i 17 minuts. A continuació, a l'hora de Can Fals, hi va actuar la Jove. Aquí van els versos.
4: Rebel, per l'espasa d'Aruit, de l'arcàngel Sant Miquel, a la lluita manifesta contra el gran poder de Déu. Guanyaràs sempre la festa del patró Sant Bartomeu. Lucifer, mils de mils d'anys de la maldat en tu s'aferra i fas contra Déu la guerra, renegant d'ells i fent danys. Però tinguis per sabut que qui lluiti contra Déu, per Déu serà combatut. I el patró Sant Bartomeu, entre flames i cadenes, sotmès al foc atent, serà sempre lloc de penes, la foguera de l'infern.
5: Companys meus presents aquí, juro com a capità que contra el poder diví la guerra sempre hi haurà. I ja que tinc la lluita oberta, vull combatre amb ardiment. I si tots vivim alerta, vencerem l'omnipotent.
6: No t'espantis, Lucifer, que seré tot nord i guia. Coratjosa lluitaré, amb tan amable companyia. Vorateu la diablesa, contra Déu combatirà. Tu sent amo i jo m'estressa, el pecat triomfarà.
7: Dona superhéroe i malvada, que combats el Déu etern, com a fúria vomitada i sortida de l'infern. Jo faré que ta doctrina tan perversa com dolenta contra la meva divina no pugui res que es presenta. I jo faré que els cristians que amb manyes vols enganyar no caiguin mai a tes mans i des del teu capità.
8: Escolteu, noies solteres, la història que us contaré d'una Walker remena cireres que pontificaven cada ple. En princesa es volia erigir d'aquell poble encisador i per poder-ho aconseguir va muntar una formació. Amb el cavaller mano suelta i amb patufet sempre al costat es veuria ben esbelta i tancaria el mandat. Li van parlar del ripau grubri i havia de besar, però parlava tant l'amfibi que mig dormida es va quedar. Ho aprofita la donzella malvada mostrant-li una palmera autòctona. Es clava una punxa enverinada i ni alcaldia ni corona.
5: Creies que era una rondalla i això és una selva salvatge. T'han donat bona tralla, ja pots marxar de viatge. Aquest consistori mafiós t'ha deixat tirada com un gos. I ve't aquí un drac, i ve't aquí un pros, que l'alcaldia ja s'ha fos.
0: El gall fa 150, la gallina dona l'avís. La lira ja s'espanta, es quedarà tot el pastís. El preci maura positiva, la junta li talla els collons. A la ràdio va la deriva i han fotut ben cap al fons. En Morando ja té carnassa, la lloro no tanca el bec. Comunica'ts que fan bassa, el retiro d'Odin Basec. Amb els millors jugadors surten a guanyar el partit. Presentant tres colles a reina, ai, Abdon, qui t'hauria dit? El resultat era evident. No calia donar la brasa. A menjar-li omnipresent, el Prado jugava a casa.
5: Franxo, per primer cop et diré, i sense que consti, senyoria, per una vegada anaves bé sense saber què et passaria. Amb tanta llena i tant voltor, això és una casa de barrets. No t'han deixat ser un senyor la teva panda d'amiguets.
9: Apanyat el carnaval, no s'escapen les liades. Ara us explico el percal de les festes més nostrades. Per Corpus li pispen al Macià, el Megallapis mentre es bada. Li tornen a anar l'endemà amb la punta ben gastada. Festa popular a les cases noves, però no hi ha autorització. Ni fira, ni paradetes. Ole tu, l'administració. I arriba la cultura gratuïta, pagant com sempre l'Ajuntament. A la IA, a la barraca, et cita artistes locals a prendre vent. Per acabar, la comissió inclusiva ho és quan no toca calarons. A la web, el programa no arriba... Que passin per caixa, oi, Salmerón?
5: Salmé, he vingut sense dormir. Porto tres dies llegint consignes. Els versos volies tenir, amb l'excusa del llenguatge de signes. Sort que fotràs al camp amb les teves idees que cansen. Estic resant-li al sant que facis molts anys de vacances.

0: La prèvia Santa Tecla emociona. Ja ha arribat el gran dia. N'hi ha uns que es vesteixen de dona i que comenci la sangria. Les gitanes d'Antes, una tradició molt nostrada, que ara en fa quatre mantes i l'han ben desfigurada. La idea no és fer sàtira, ni un vers ben treballat. Ara es busca l'insult fàcil i algun riure forçat. Esteu molt equivocats i us falta perspicàcia. Les rimes us deixen retratats, ni al Salmerón li fan gràcia. No em posaré al vostre nivell, però sí us donaré una lliçó. Sap més el diable per vell que els murs de l'agrupació.
1: Uns versos de i per la grupa són com una autofel·lació. Quan un mateix se la xupa, sap on va l'ejaculació. Com que ja res us importa i sou marrecs amb arrogància, ja sé que fareu resposta i segur que serà rància.

0: més us queden per la gran cita de les eleccions al consistori. I ja s'amarronsa la tita només de veure el repertori. Un exciutadà s'ha fet societa per tornar a escalfar el silló. Manu, no et menjaràs ni un bocata perquè seuràs a l'oposició. El nen de la vinyet vol tenir la vara. Mama, ja ha arribat el moment. Vigila, nen, et trencaran la cara el dia que te'n vagis de l'Ajuntament. Auroreta, s'ha rifat a la gasolla. En Tubau riu pel sota el nas. En Gilabert només vol buia i al Rubí ningú li fa cas. Josefé, cap llista em fa trempar. Aquesta és la qüestió. No sé pas a qui votar, com no sigui el cagalló.
1: Mira, Nito, per raons de pes, jo apostaria per la Gallardo, que no hi ha dos sin tres, ni carnaval sense fardo. I l'any vinent tornarem aquí, i tornareu a fotre la pota. I és que sí, si és així, el puto dia de la marmota.

0: va tornar per mar un dia de l'any 2022 amb el seu llibre com a guia, que era un alcalde molt ociós. 4 anys més tard, i amb el margalló en liquidació, de Sitges vol ser l'estandard per marcar-nos la direcció. La festa li estan pagant alguns fetxendes de la vida. El futur ja estan comprant, de diners en tenen una pila. Ara fan taules de debat per decidir quin és el model, però tenen ben calculat com repartiran el pastel. Diuen compartit no faran, que això només són opinions, però alguns ja es freguen les mans pensant en les eleccions.
1: Sitges ho necessitava, ha arribat el nostre salvador. Tenim pasta estalviada perquè t'omplis el sarró. Et vam comprar un barco perquè marxessis a Seül. Podries tornar a agafar-lo i anar a prendre pel cul.
2: Quan arriben en patera, són un problema nacional. Però si viatgen en primera, són d'interès local. Plena porten la cartera. Sitges is a beautiful town. Viuen en pisos de bandera. L'Aurora els hi ha donat la clau. El nouvingut és exquisit. Les tradicions generen molèstia. Sabeu què farà aquesta nit? Donar pel cul amb insistència. Els pisos costen una vida, que ni en 100 anys de treballar, viuré en una cabana compartida, els expats no em faran marxar. L'Ajuntament veu el benefici, però tot segueix igual. Llucifer, busca't un bon ofici, que acabaràs al carrer igual.
1: Sergi, que tu ja has marxat. A Sitges no hi ha qui visqui. Amb tant de guiri retardat, aquí no quedarà ni quisqui. Aurora, quan et comprin el terrat, cobra'ls-hi una comissió i per lo menys ens dones part per llogar una habitació.
3: Comissió! Em vaig quedar petrificat. Doncs ara, per festa major, faran controls de qualitat. Però ho veurà durant la cercavila. Però si així vaig ben entonat, el salt més ràpid se't ventila amb el sobregut desafinat. Que si poca qualitat, que si massa repertori. Fot-li un altre disbarat, vés-te'n tu al conservatori. Amb els maricels ja desterrats, ja podeu acabar la broma. Que aquests observadors amagats són els amics d'en Pere Poma. Abans d'avaluar els sitgetans, sense cap mena de criteri, doneu una volta pels voltants, que no hi ha ningú que ens superi.
1: Estic fins als collons, se m'ha acabat la paciència. Uns amb tantes prohibicions i els altres amb exigències. Pels que teniu un preu, deixeu d'afinar el porró i els altres no emprenyeu amb la puta perfecció.
4: recorda petita d'una excursió a la Trinitat, de tornar amb la panxa a tipar i trobar el cotxe encimentat. Diuen és bo per Catalunya, els diners us han agradat. Ens heu deixat una muntanya que amb dinamit heu rebentat. La sentència és inevitable, en 3 anys haureu tancat. Vau fer un massís rentable i ara un gruyer ha quedat. Margallons heu de plantar perquè torni a ser verda. Tots sabem què passarà, la deixareu feta una merda. No creiem que amb més promeses ja n'hi ha prou de tant ciment. No volem cap més pedrera, aneu tots a prendre vent. Incomptable la carretilla tirada, 1000 repics de timbals. Hores i hores amb la canallada, és hora d'agafar un nou ramal. Això és més que una afició, la jove vol més que una família. El passat, honor i devoció. I per vosaltres és la glòria.
1: De piedra en piedra voy y pico porque me toca. Foteu al camp, ja, nois, se us ha acabat la bicoca. Si la roca ja no renta i el riquis no és com abans, al massís fotem la festa i bacanal pels sitjatans. Eli, tu dius que plegues i tothom sap que és mentida. La colla jove és una secta i no hi ha cap sortida. Els que són la teva sang també són part de la nostra. De la jove són i seran, les cremades ho demostren. Súbdits meus molt estimats, veig lo molt que tots valeu per fer la guerra a l'etern Déu i a l'infern du condemnats. Per nosaltres és la glòria. Timbalers, toqueu victòria.

0: Es que Ayuso y Fe.
1: De ja no és tots el moment. Oh, Llucifer, sortat, contra Déu omnipotent, res no podrà ta maldat ni aquesta teva gent.
0: No t'esveris, Llucifer, que jo sempre restaré per defensar el teu costat i farem brillar el pecat. Malgrat lluiti Sant Miquel, i si ell roman al cel, a l'infern és millor estar. Perquè allí es pot cantar i ballar la bolanguera, la masurca i la vanera, entremig de flamarades, de fadrines i casades, que han passat alegre vida entre gent molt divertida i amb una gresca com cal, com el temps de carnaval.
1: Diables hàbil i malvada, que així sembres la ruïna i contra la llei divina vas lluitant desenfrenada, fins al fons de les cavernes més profundes de l'infern sofriràs penes eternes i et cremaràs al foc etern.
2: Mana Déu a dalt del cel, que la festa acabi bé, vosaltres amb el Llucifer i nosaltres amb l'Excels.
3: Els versos de la Jove de Diables, i ens queden els versos de l'agrupació de Valls Populars, amb aquesta versió també de la Masovera, que escoltaran en uns momentets. O sigui que probablement travessarem res per 2 minuts a les 12 del migdia, però avui paga tot la pena. Els versos de la Colla de Diables de l'agrupació de Valls Populars. L'actiu concentrat.

0: Bona tarda. Abans de començar, volia enviar-li una abraçada a una gran diablessa de Sitges. Ratxo, t'estimo. Companys meus presents aquí, jo com a capità maneu que aneu a enganyar tots els que em persegueixen a mi. Que des d'aquí anirem a lluitar per aconseguir una victòria completa. Per això que us demano que estigueu alerta.
1: No t'espantis, Josifè, que jo sempre t'ajudaré.

Ai, l'alcaldessa que va al mercat. El mercat d'obre els dilluns, però els dilluns van els de junts. Oh, ai, l'alcaldessa, ai, l'alcaldessa. Oh, ai, l'alcaldessa que va al mercat. Buscarà un local dimarts, però tots són massa.

a Delícit el dijous, però se'l queda pels seus ous. Oh, laila, ai, l'alcaldessa, ai, l'alcaldessa, oh, laila, ai, l'alcaldessa que va al mercat. L'obertura és el divendres, seitan tofu i altres...

acabar el mercat. El mercat és ple dissabte, però el nano no s'adapta. Oh, laila, ai, l'alcaldessa, ai, l'alcaldessa. Oh, laila, ai, l'alcaldessa, que va al mercat. Fot el camp d'allà diumenge, fent de música algú menja. Som-hi tots. Oh,

tornes a presentar, ara no ens deixis amb el Rodés, que ja ens ha quedat ben clar que és un inútil amb els calés. Per cert, què tal s'està el Palau de Matinada? Oi que té un aire fantasmal? I si hi ha la nevera carregada, pots continuar el festival.

0: Ciutadans! És ben sabut pels diables que a la platja de Sant Sebastià hi viuen cubanos amables a bordo del català. Però un se'n va a la guerra amb un matxet cap a ultramar, deixant la mare pel terra i espantant a tots els del bar. La policia que no l'encerta i ell flota a peu del canó, fins que el pugen a coberta més enllà de l'espigó. Allà l'esperen els bombers amb una manta i un cremat, com si fossin bons mariners amb la guitarra cantant llibertat. Mentre estan als nostres locals, que no donen peu amb bola, només pensen en els jornals perquè són més de la vella Lola.
1: David, tu sí que treballes com un cubà. L'agenda pública et delata. Perquè reunir-te amb el ciutadà no és estar fent birres a la barata. Posant el metge et treu la raó, el Rubí va muntar un folclore. En canvi no surt la reunió amb el xivato del Pastafiore.

0: Tres anys donant parluet amb la comissió de seguiment.
1: I a punt de sucar el pernilet, es destrempa a cop calent. Tenien lligats els suports, tot semblava que anava rodat, fins i tot acceptant pels acords peticions de dubtosa legalitat. En Rubí demana tornar a les platges i rascar-se els ous de dos en dos. També complaure els frares fatxes movent de lloc els contenidors. La reina Alonso del Margalló vol ser alcaldessa de les botigues en un ajuntament de lladró per fer favors a les amigues. També tenen una altra petició, no sé què d'uns expedients, de merders a la construcció de l'amic de Can Vicenç. Però tot s'ha anat a la merda, per estratègia o per traïció. Està clar que la dama verda se li ha rastret al Margalló.
2: L'alcaldessa en aquest acord sempre hi veu il·legalitats. Home, una mica de per favor, que tens dues causes als jutjats. Però els comuns saben mentir, per això tenien l'estruc, que ara és de vot del Rubí, aviam qui dels dos és més ruc.

0: No m'ha tocat la loteria de moment, però sé com els gastaria. Com els 33 milions de romanent. Ai, la de coses que em faria. El Franxo, molts cascos grocs per celebrar el seu aniversari. El festival es menja els mocs i pel presi, el que calgui, Borja Mari. Li donaria uns quilets a la Gallardo, que te sap la barraca. Per anar... Oh, collons. Per anar a fer el safari del Fardú a veure lleones amb l'aca. O per pagar-li les nits orfidal de quan van tenir l'atac d'ansietat al veure que el refugi del casal estava tancat i barrat. També invertiria en pirotècnia, en un gran castell de focs, en coets aquàtics que fan feina i el nom de Sitges en molts llocs. I compraria lones per estrenar pels expats del carrer Major. Així no faran notes en castellà els poca vergonyes de la comissió.
1: Mònica, no parlis tant de les rates o te les pots acabar empassant. Que al maig et vindran les rates a menjar-te el cul plorant. El teu futur es diu sociovergència, saps que Aliança et fotrà canya. Canvia el pin de la independència per la puta samarreta blanca d'Espanya.

0: El que heu fet al patronat no té perdó de Llucifer. Gràcies a un ajuntament negat us ha quedat com un famer. Us passeu el concurs pel forat, a l'estil del rei Salmaró, escollint un projecte pactat com la reforma de l'escorxador. L'accés incompleix la normativa, tot és cutre, brut i inacabat. Res d'aquella obra vomitiva reprodueix el projecte aprovat. No és la primera del de cultura, del club nàutic ja en surt fatal. Però en demostra ser un cara dura és maladministrant l'hospital. Allà tapa els trapis del director. Per sort, el Covid no hi fa mal. I aprofita la seva ocasió per treure'n rèdit electoral. A l'Ajuntament li arriba l'hora. Amb Terrassa l'entreveu pla. Com a fidel escuder de l'Aurora i per deixar-se influenciar. Un paper amb la faixa farcida, sempre a l'ombra del germà bo, condemnat a aparentar una vida plena d'enveja i repressió.
1: Traieu la malla verda del patronat, la que cobreix el campanar, que segur que l'heu pintat com la punta, que fa cagar. Espero que no t'enfadis, Rodés, i que controlis la teva ira, que el nàutic t'envi sencers fent volar més d'una cadira.

0: Que pesat és en Salmeró, sempre torna a treure el nas. Quan plegui de la CUP missió, on seguirà donant el cunyàs? Ja no li queden gaires llocs, jo el veig amb el Nacho Rubí. O de cap de colla, d'eren pocs, que els hi falta algú genuí. Posar un carnestoltes tot arreu és més vell que el pa torrat. Potser encara no s'ho creu, però sabem que està sentenciat. Tant de bo el proper Carnestoltes sigui el que devien del Salmerón. M'agradaria veure el Pocasoltes fent un pregó que agradi a tothom. Una cosa que no sabeu, va estar el Patchwork remenant. Quan era un galifardeu, feia més calés que el Flamboyant. Per sort, ni fets ni guanyem, guanyaran mai les eleccions. I de pressi de la grupa, no fotem, que ja ha tornat l'Esteban dels collons.
1: Salmerón, fios, tu que ets un home de cultura i expresident de l'agrupació, què opines de la censura i de la llibertat d'expressió? I tinc una altra pregunta que et voldria formular. Quan manaves a la Junta, la política et feia callar?
2: Gitanos, el PSC ha muerto. Asomada maquinista, se la han llevado al huerto para poner al españolista. Investir semejante ciudadano será el peor de sus errores. El mayor logro del fulano fue perder 3 regidores. Agafan un facha de aclarat, valent, ciutadà i acabat. Ciutadà del Baix Llobregat diu que el castellà està amenaçat. Mai pensaria que diria això, però trobaré faltar el maquinista, que per 4 vots al Sarró jugava a ser catalanista. Però ja no importa, ja no pinta res la Pérez. Veuen que estan en via morta, Carmen de Mairena, que bona eres. Sigo alcalde con honores, tened todos por seguro que habrá menos cojones y más canapés, lo juro.
1: Una jugada molt socialista per anar buidant armaris. Es venen el vot feixista i es converteixen en mercenaris. L'únic punt que li veig de bo si el Manu repeteix resultats és que la jove no tindrà cap regidor i podrà començar a dir veritats.
3: Josifé! Tinc una cosa darrere de la banya. I no és per fotre maranya, però tant si perd com si guanya, sempre, sempre, puta Espanya. Aquest jovent estima Espanya. Ara la roja és la referència. No saben que aquella calanya ens va tonyinar per la independència. Cada cop més barrets de palla, amb la rojigualda sobre l'aleta. La festa major ha perdut la batalla i el futur és negre i apreta. Els wokers ens trauran els trons, limitaran els anys a la colla. El castell de foc es faran amb drons i la pirotècnia ja trontolla. Per això et dic, Lucifer, ara toca treure pit. El que el xat GPT no sap fer és que l'Aurora t'aixequi el dit. Es tracta de fumar-se un porro i beure's 4 cerveses. Si no li poses una mica més morro, no podreu ensorrar alcaldesses. Nois, aquí ja no em cau la bava. La cigala ja no se'm posa dreta. Marxo cap a casa a rascar-me la fava, que el Sandrenca li tinc mig peta.
1: Dani, però ens protegeixen els mafiosos de la xarxa del Vall de Diables, una colla d'envejosos que es pensen que són intocables. T'obliguen a anar amb espardenyes, però ells porten carro i fugall, i si no compleixes les seves ressenyes, et foten fora del ball.
4: Lluís, va per tu. Tot just on era el flamboyant, al carrer mossèn Fèlix Clara,

0: sexual. Més d'un suarà de l'armari i es traurà l'abonament anal. Cristina, se't veu el plomero, que potser són amics teus. Fins i tot pot penjar el sombrero qui vagi a suar els centpeus. I a Guanyem li va perfecte, és just davant d'on van a fumar. I com sempre, donen pel recte, ja tenen on anar a suar.
1: Els de Guanyem són un calvari. Com els agrada fotre merda. Titllen els comuns de partit minoritari per retirar-li el suport a la verda. I per treure'n l'entrellat, una cosa us dic de veres. L'esquerra els havia convidat a dinar amb el mossèn Junqueras.

0: Aquest any l'exdiablessa ens ha fet un pòster apedaçat. Igual que el teu govern, alcaldessa, el que sempre et porta al jutjat. Amb la guiu, repuntes les platges, ja té reservada una tombona. Per lluint les colorides natges i de pas anar a dormir la mona. I ara que la bebé fet figa, en David no cosirà ni un botó. Creu, el tio, eh? El tio creu que l'Agnès és una amiga i no sap ni on està l'osó. En verdad ha enganyat el turista, hauria de passar per Cal Sastre. Veient el que ha fet d'esportista, segur que suma un altre desastre. I l'Eva, que parla pels descosits, per no estressar-se es queda igual. I esfumant-se per les nits somia en marxar al Nepal. La Lila, drets socials i igualtat. Ja has fet un tretge a vida. Amagada, pany i forrellat en aquell hangar de Joan Terrida. L'Albertito, el teu home de palla. Amb la pasta i ambient cultural. I tu et posaràs una medalla per 4 pisos de protecció oficial. Ara que ven les eleccions, tenim el govern tot embastat. Ells ens diuen que són els bons, però som el pitjor que ens ha passat.
1: Verdada! La nit a l'Esport Sitgetà va ser un acte de Can 60. Vas llegir el teu discurs a capellà disfressat de quinqui dels 80. I com treballes menys que ningú, sempre arriba a estar a les reunions. Clar, com ets de Vilanova i la Geltrú, és per la Renfe dels collons. O de ser setius i fer, jo quan em veig d'aquesta manera sóc llançat sense esperar següent jo l'Àngel primer. Ara que Déu Bartadem ha tret de sa presència, farem tota diligència per enganyar els mortals. Feu tants enganys i tants mals com pugueu.
2: Coratge i valor, Josifé, que jo sempre seré de guia i de la teva companyia mai em separaré. A prop teu sempre estaré, unida com a mestressa, donant-te lliçons agradables, que jo sóc la diablesa.
3: Diablesa vil i malvada, tu que sembles l'heroïna contra la llei divina, vas lluitant desenfrenada fins al fons de les cavernes més profundes de l'infer. Sofriràs penes eternes i et cremaràs el foc etern.
2: Ja que la culpa la tenim tots, haurem de pagar la pena. Digueu no i cremarem a foc etern. Us arrepentiu?

En tindrem una part dedicada a l'assumpte de la nit, de la seguretat, els Mossos d'Esquadra, i també tindrem uns minuts per parlar amb en Josep Maria Matas, perquè l'Hotel Suburb va viure una nit d'aquelles per oblidar. Doncs demà començarem amb això, però demà que tindrem més coses, eh? El Festival Dona Art en Femení, que començarà al Prado la setmana que ve, o sigui que ens anirem ja col·locant també en l'actualitat més immediata. Bon dimecres, bon final de Festa Major, avui que fa una setmana que la començàvem amb el pregó, o sigui que imagina't com passa el temps. Fins demà, adéu-siau.

12 i 3 minuts amb els versos de la colla de l'agrupació de Balls Populars, els diem adeu avui. Primera part d'aquest post-festa major. Demà també...

0: Ràdio Maricel, 107.8 FM.
1: I agafo l'interfon, no? Em diu, som els Mossos d'Esquadra, que podem pujar? L'obro o no l'obro? Perquè a partir d'ara, tot canviarà.
2: Perquè considero que has d'estar molt pròxim a aquella persona i ajudar-la en tot moment.
1: Un simple dinar a casa, això ja no hi és.
3: L'Alfonso va morir en accident de trànsit. La notícia que no vol rebre. A la carretera, siga responsable. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.

0: Us espero el dilluns, a les 8 del vespre, a Ràdio Maricel.
1: Rock and Classics, amb Esteve Llop.

0: Ràdio Maricel, 107.8 FM.
1: Trescat Info.

0: Bon dia, és la una del migdia. Junts ha registrat aquest matí al Congrés la llei per delegar les competències d'immigració a la Generalitat, tal com us ha avançat 3Cat Info. En plena crisi migratòria a Ceuta, els juntaires hi tornen a aportar el text, aquest cop en solitari, sense el PSOE, i retallant el preàmbul que va provocar justament el rebuig frontal de Podem. Pedro Sánchez compareixerà al Congrés finalment el 3 de setembre. Això és dijous de la setmana que ve, per donar explicacions de la crisi de Ceuta. La Moncloa havia demanat anar a la cambra el dia 9, però alguns socis s'han queixat a la mesa que era massa tard i l'han forçat a avançar-ho. L'Ajuntament de Barcelona ha rebaixat d'emergència a alerta el pla d'actuació municipal per risc d'incendis un cop s'ha estabilitzat el de la Serra de Collserola. Els bombers continuen treballant per controlar el focus secundari mentre demanen prudència als veïns. Ha mort les dues dones, mare i filla, que van quedar ferides a conseqüència de les fortes pluges de dissabte a Roda de Barà, al Tarragonès. L'Ajuntament ha decretat 2 dies de dol i aquesta tarda farà un minut de silenci. Augmenta la firma d'hipoteques i la quantia dels préstecs. Al juny s'han firmat a Catalunya més de 8.000 hipoteques amb un import mitjà que frega els 195.000 euros. Al primer semestre s'han tancat un 13% més d'operacions que al mateix període de l'any passat. Almenys 9 morts i centenars de desapareguts en una inundació massiva sobtada al Nepal, a la frontera amb el Tibet, que ha arrasat pobles sencers. Hi ha uns 400 viatgers amb els quals s'ha perdut contacte ara mateix a l'àrea afectada. El ministre d'Afers Estrangers del Nepal apunta que la crescuda del riu hauria tingut l'origen en un terratrèmol i una posterior esllavissada. I a Cultura, Cervera, la Segarra escalfa motors per la Festa del Foc i les Bruixes, l'Aquelarre, que comença demà passat. Aquests dies, centenars d'infants ja participen en tallers que van des de la confecció de disfresses i capgrossos a classes de percussió o d'aprendre a caminar amb xanques.
1: Esports.
2: Hansi Flick no vol parlar de Julián Álvarez i sobre el fitxatge d'un davanter centre diu que el club ha de pensar en el futur i no només en el present. Confirma que Valde i Rodri seran a la convocatòria per demà i que Gavi està descartat. D'altra banda, el porter Livakovic ha passat ja aquest matí la revisió mèdica. S'espera que avui firmi per les pròximes 4 temporades. Avui es juga un altre partit pendent de la primera jornada de Lliga. És el que disputaran aquest vespre el Bernabéu, el Madrid i la Reial Societat. I el defensa del Girona, Arnau Martínez, està a punt de fitxar pel València. El jugador passa avui revisió mèdica amb el club valencianista. El lateral de l'Atlètic de Madrid, Julio Boñar, serà el seu substitut al club gironí.
0: Després d'un matí ennuvolat, la tarda portarà de forma progressiva més sol, sobretot a les meitat oest i sud. La temperatura màxima avui més baixa.
1: 3Cat Info.
0: Bon dia, passen 4 minuts de la una del migdia. Salutacions de la Nàtia Dell, que us acompanyarà des d'ara i fins al punt de les 2. Benvinguts.
1: 3Cat Info. 3Cat Info.
0: Junts ha tornat a presentar al Congrés la llei per delegar a la Generalitat les competències d'immigració, modificant el preàmbul per aconseguir el suport de Podem. Malgrat els canvis, els morats, que fa un any ja van tombar el text, tornen a refredar el seu suport.

0: Sentim la juntaire Míriam Noguera i la secretària general de Podem, Ione Belarra.
1: Ara mateix no hi ha cap excusa per no votar que sí, perquè aquella part que ells en el seu moment van dir que els hi molestava ja no hi és.
2: No era ese el único problema. El problema es que estaban delegando en Cataluña una ley que es racista, que es la ley de extranjería.
0: Junts no ha registrat aquesta vegada la llei de la mà del PSOE, encara que fonts socialistes expliquen que n'estaven al cas i que hi donen suport. Pedro Sánchez compareixerà finalment al Congrés el 3 de setembre i ho farà per donar explicacions sobre la crisi de Ceuta. L'oposició, però també els socis d'investidura, l'han forçat a avançar la data, ja que ell pretenia anar-hi el 9 de setembre a Madrid. Paula Brujats.
3: La pressió dels socis ha forçat Pedro Sánchez a canviar de plans i avança la compareixença a dijous de la setmana que ve, després que tots els grups, excepte Sumar, els seus socis, li hagin retret, li hagin criticat que ajornés les explicacions fins al 9 de setembre. El president del govern espanyol ha demanat a primera hora compareixer a petició pròpia i ha fet aquest moviment abans que avui a la Diputació Permanent, el Partit Popular, Vox i també alguns dels seus aliats parlamentaris els forcessin a compareixer per aquesta crisi. La portaveu dels populars, Esther Muñoz, carrega contra el president del govern espanyol per anar tan tard.
4: Ha estado de vacaciones, ha venido un día, ha provocado una guerra civil en el gobierno y ahora pretende volverse a ir de vacaciones. Ha disfrutado de la playa y ahora quiere disfrutar de la montaña. Quiero pensar que ahora que todos los españoles nos hemos enterado de que se pretendía ir a Andorra a pasar todavía unos días más de asueto, tenga un poco de vergüenza y no se vaya.
3: Una guerra civil, deia la portaveu del PP al Congrés en referència a les versions contraposades dels ministres de Defensa Margarita Robles i de l'Interior Fernando Grande Marlaska sobre el PP i els avisos del CNI en l'arribada massiva de migrants a Ceuta. El Partit Popular ja ha demanat la convocatòria immediata de la Comissió de Secrets Oficials aquí al Congrés. Mentrestant, Sánchez s'explicarà finalment el 3 de setembre. Això serà un mes més tard d'aquesta entrada massiva i ho farà després que compareguin 8 dels seus ministres.
0: Els governs de Castella i Lleó, Extremadura i Aragó, que comparteixen PP i Vox, impugnaran cada expedient que rebin per acollir menors no acompanyats que van arribar a Ceuta durant l'entrada massiva de finals de juliol, segons han comunicat a la ministra d'Infància, Cira Rego. I també li han fet saber que no assistiran a la reunió convocada per demà amb totes les autonomies per parlar de la situació dels menors a la ciutat autònoma. Consideren que el govern espanyol ha d'agilitzar els tràmits per estudiar de manera individual cada cas per tornar els infants amb les seves famílies al Marroc abans de plantejar repatriar-los per les diferents autonomies. A Andalusia, on també governen PP i Vox, no s'hi han sumat.
5: 3Cat Info.
0: I atenció, perquè hi ha almenys 9 morts i centenars de desapareguts en una inundació massiva sobtada al Nepal, a la frontera amb el Tibet, que ha arrasat pobles sencers. Hi ha uns 400 viatgers ara mateix amb els quals s'ha perdut contacte a l'àrea afectada, segons informa l'Oficina de Turisme del país. El ministre d'Afers Estrangers del Nepal hauria assegurat a mitjans locals que els primers informes apunten que la crescuda del riu no ha estat causada per les pluges, sinó que hauria tingut l'origen en un terratrèmol i una esllavissada posterior. Les imatges a les xarxes socials mostren amb gran impacte com una gran onada engoleix tot el que està trobant el seu pas. Els equips d'emergència, la Creu Roja i l'Exèrcit s'han desplegat per les feines de rescat en una zona on hi viuen unes 50.000 persones. Hi ha hagut talls d'electricitat, ponts i carreteres destruïts i també edificis ensorrats. El viceprimer ministre xinès s'està desplaçant ara mateix a la zona pròxima a la frontera, que també podria haver quedat afectada. L'any passat va ser el mateix riu, el que neix al Tibet i desemboca a l'Índia, que també va desbordar-se de manera sobtada, un fet que es va atribuir al desguàs d'un llac glacial. En aquella ocasió va provocar 9 morts i 24 persones van desaparèixer.
5: 3Cat Info. 3Cat Info.
0: Anem a d'altres qüestions. A aquesta hora, un matrimoni irlandès de 50 i 45 anys han aparegut morts en un habitatge de Cullera, al País Valencià. Els seus dos fills menors van trobar els cossos ahir a la tarda al costat del jacuzzi de la casa que la família havia llogat per passar-hi les vacances. La Guàrdia Civil ha obert una investigació per aclarir les causes de les morts. De moment no se'n saben els motius i no es descarta que hagin estat accidentals. mentals. Els fills que tenen necessitats especials reben ara mateix atenció dels serveis socials de l'Ajuntament de Cullera. De seguida anirem cap a Barcelona, cap a Collserola. Els bombers continuen treballant per controlar l'incendi d'aquesta serra de Collserola, Barcelona, que està estabilitzat ja des d'aquest matí. Els veïns ja han pogut passar la nit a casa, però denuncien la deixadesa del bosc com una de les causes que han provocat aquest incendi que va començar ahir a la tarda. Tenim una unitat mòbil des de primera hora del matí al centre de control d'aquest incendi, d'aquest foc, amb el José Antonio Rodríguez i la Mar Viera, que ens expliquen a última hora respecte a aquest incendi. Bon dia, Mar.
6: Hola, molt bon dia. Doncs mira, una seixantena de mitjans terrestres dels bombers de Barcelona continuen remullant la zona per perimetrar tot el foc i evitar revifades ara, que és migdia i són les hores més crítiques del dia. Fins la tarda no es preveu que pugui quedar del tot controlat, tot i la millora de les condicions meteorològiques. Sebastià Massagués, el cap dels bombers de Barcelona.
7: Som optimistes, però hem de ser ferms amb el tancament del perímetre i també tenir clar que segurament tindrem algun aixecament d'alguna fumarola o d'algun focus secundaris, i per això ara, les properes hores, estarem intensificats amb, sobretot amb aquests punts de la capçalera que eren la vessant de Ciutat Meridiana.
6: Tots els veïns de Torre Baró desallotjats ahir ja han pogut tornar a casa. És el cas de la Montse, que aquest matí contemplava resignada com els arbres s'han cremat just a tocar de casa seva.
8: Sí, porque vivimos aquí, al lado del fuego, en primera línea. Cogimos los coches y nos fuimos. Estábamos en la calle, en otro barrio, porque tenemos animales y no los llevamos también. Porque la asociación de vecinos también estaba llena, nos dijeron. Y luego ya volvimos y hemos estado toda la noche despiertos.
6: Les flames han cremat 45 hectàrees, segons dades provisionals dels agents rurals, que conjuntament ara amb els Mossos investiguen l'origen del foc a tocar de diversos blocs de pisos del barri de Canyelles. Aquest és el segon incendi que es declara aquest mes d'agost a Collserola.
0: Gràcies, Marc. Bon dia.
6: Molt bon dia.
0: Han mort les dues dones, mare i filla, que van quedar ferides greus durant l'episodi de les fortes pluges de dissabte a Roda de Barà, al Tarragonès. A les víctimes els va caure sobre una paret que es va ensorrar per la força de l'aigua. Tarragona, Clara Chavarria Domingo.
9: La família tenia una parada al port de Roda de Barà i aquella nit hi estaven dormint dins amb l'avi, quan els va caure un mur a sobre a causa de la força de l'aigua. Totes dues van quedar greument ferides i van ingressar a l'Hospital Joan 23 de Tarragona. L'avi va quedar ferit menys greu. L'Ajuntament ha anunciat que aquesta tarda faran un minut de silenci a la plaça de l'Ajuntament i ha decretat dos dies de dol avui i demà, durant els quals les banderes onejaran a mig pal. Per la seva banda, el president de la Generalitat, Salvador Illa, a través d'una piulada X, ha lamentat la notícia i ha traslladat el seu condol a la família. Roda va ser un dels punts que va registrar més incidències a causa del temporal d'aigua, que va deixar més de 100 litres per metre quadrat.
5: 3CAT Info.
0: Crònica del món. El director de la CIA, John Ratcliffe, ha viatjat per sorpresa a Moscou per reunir-se amb funcionaris russos, segons han informat diversos mitjans nord-americans i russos. En declaracions a una cadena russa, el portaveu del Kremlin, Dmitry Peskov, ha confirmat la presència d'aquest al càrrec dels Estats Units, però ha negat que reunís amb el president Putin. El motiu de la visita és, a hores d'ara, una incògnita, però sobre la taula hi ha diversos assumptes que involucren els dos països. Un són les negociacions tancades de pau entre Rússia i Ucraïna impulsades pels Estats Units. I l'altra, la guerra amb l'Iran. També les negociacions per a un possible alliberament de Charles Zimmerman, un veterà de l'exèrcit dels Estats Units condemnat a 5 anys de presó a Rússia per tinença i tràfic il·legal d'armes. Aquesta seria, que se sàpiga, la primera visita a la capital russa d'un cap de l'agència d'espionatge nord-americana des que el seu predecessor, William Burns, es va reunir amb Putin el novembre del 2021. Tres mesos després, Rússia va iniciar els atacs contra Ucraïna. La Xina no se sent al·ludida per l'amenaça dels Estats Units de sancionar els països que no tallin qualsevol mena de relació comercial amb l'Iran. El gegant asiàtic, que és el principal soci comercial de la República Islàmica, diu que prendrà les mesures que calgui per preservar els seus interessos. Almenys 15 nadadors han mort en un incendi en un hospital públic d'Islamabad, la capital del Pakistan. Segons les televisions locals, el foc ha afectat la planta de ginecologia per culpa d'una avaria en el sistema d'aire condicionat. En el moment de l'incendi hi havia 16 nadons en aquesta planta d'aquest centre i només se n'ha pogut rescatar un de nadó amb vida. I abans d'obrir àrea de servei, informar-vos que l'Alhambra es torna a obrir al públic a partir d'avui, tot i que ho fa de manera gradual. Ho ha anunciat el patronat de l'Alhambra i el Generalife després de que s'hagi confirmat que ha baixat l'activitat sísmica a la zona. Així es podrà accedir ja a espais com el passeig de les Torres i la sala de la Barca. En canvi, encara estaran tancades la sala del Tron i l'Alcassaba com a mesura de prudència. El conjunt monumental de Granada, que es va fer de desallotjar el 18 d'agost per un sisme de magnitud 4,7 i quatre rèpliques que va provocar tres ferits a la ciutat andalusa. Els moviments de terra no van provocar danys estructurals a l'Alhambra. Un quart de dues del migdia. Equip Viari, Mariluz García, bon dia.
10: Hola, bon dia. Destaquem que han pogut ja reobrir l'autopista AP7, que ha estat tallada més de 6 hores a l'altura de Mont-roig del Camp, en sentit nord, per retirar dos camions que van tenir un accident ahir a la tarda. Ara ja la via completament oberta a la circulació. Persisteixen encara uns 4 quilòmetres de cua a l'altura de l'Hospitalet de l'Infant i també uns 3 quilòmetres més de retenció a l'altura de l'Ametlla de Mar, però ja tendeix a normalitzar-se de forma progressiva. Ara també tallada a Sarral, a la Conca de Barberà, per un foc de vegetació, la carretera comarcal 241D. Fora d'incidències, aturats a la Nacional 2, a la frontera del Portús, a la Jonquera, en sentit nord d'entrada a França. A l'àrea de Barcelona, la circulació força fluida i per obres, aturats a l'autovia 2, a Collbató, direcció Barcelona, i a l'est transversal, la C25, a Sant Bartomeu del Grau, en direcció Lleida. El transport públic, la línia R11 de Rodalies, ha estat interrompuda durant una estona entre Girona i Caldes de Malavella perquè hi havia una persona a la zona de vies. Els trens ara recuperen la normalitat de forma progressiva. Més informació d'aquí a 30 minuts.
0: Fins ara, Mariluz.
10: Bon dia.
5: El temps.
0: Ara la crònica meteorològica amb el Francesc Mauri.
11: Després d'un matí força ennuvolat, amb quatre gotes, algun petit plogim o ruixadet, acompanyat de fang i més clarianes al Pirineu Occidental, la tarda es presenta més assolellada, però no farà net del tot. De fet, pot ser que quedin alguns núvols prims, que quedi el cel una mica enterbolit, però aquests núvols més amenaçadors del matí, més gruixuts, aniran disminuint. La temperatura màxima avui es queda més curta. Demà recuperarà el que hagi perdut avui, amb un dia bàsicament assolellat, amb alguns núvols costaners i potser un cel una mica entelat durant la tarda a punts interiors. Es podria reforçar d'una manera notable el vent en punts de l'Aran i l'Alt Pirineu. I demà passat, divendres i dissabte, tindríem un nou descens de la temperatura, sobretot màxima i sobretot a punts interiors i del Pirineu.
5: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Continuem repassant temes d'actualitat. Ara és un quart i tres minuts de dues del migdia. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha anul·lat les sancions imposades a Cabify i a tres empreses vinculades a la seva xarxa de conductors per un valor de més de mig milió d'euros. Acabem de saber. Les multes eren per una infracció vinculada amb la cessió il·legal de treballadors. Ara, però, han quedat sense efecte perquè el Tribunal considera que les actuacions d'inspecció de treball van superar el termini màxim legal. Segons l'Agència Catalana de Notícies, la resolució deixa sense efecte 6 actes de sanció i el Departament de Treball ha informat que la Generalitat, que també l'ha rebuda, està estudiant el text. Encara en la pàgina econòmica, els préstecs hipotecaris continuen creixent. Cada vegada se'n firmen més i de més quantia. Segons les últimes dades de l'Institut d'Estadística, ara aquests crèdits ja freguen els 195.000 euros de mitjana. Es tracta de primeres residències, la immensa majoria, com ha explicat a 3Cat Info Albert Domingo, membre de la Junta Directiva del Col·legi de Notaris.
12: Jo diria que per primera residència es firma el 90% dels préstecs, o 80%, el 90%. És a dir, préstecs d'habitatge, primera residència, 90%. Segona residència no necessiten tant la finançació exterior.
0: Com que les entitats financeres només cobreixen el 80% del cost total del pis, qui en vulgui comprar un ja ha de portar prop de 50.000 euros d'entrada. Una suma que no està a l'abast de tothom. Una persona sola ho té molt i molt difícil. El perfil majoritari són parelles joves d'entre 28 i 40 anys, en molts casos no casats i amb una aportació dels pares. Segons Domingo, les administracions haurien de ser més generoses, tant amb les ajudes d'emancipació com reduint els impostos en el cas de les donacions.
13: Tindria que estar bonificat i no et bonifiquen aquesta donació, sí que hi ha una certa rebaixa, però jo crec que tindria que haver una ajuda.
0: Tot i les dificultats, com dèiem, el nombre d'hipoteques va a l'alça. Al juny s'han tornat a firmar més de 8.000 hipoteques a Catalunya després de dos mesos seguits per sota d'aquesta xifra. El conjunt de l'Estat només ho supera Andalusia. I si ens fixem en l'acumulat de l'any, l'increment en relació a l'any passat és del 13%. En total, s'han concedit 47.000 préstecs, el volum més elevat des del 2010. Tot plegat en un context de pujada de tipus d'interès que ha portat els bancs a endurir lleugerament les condicions dels crèdits. Ara l'interès mitjà de les hipoteques gairebé és del 3%. I una informació de servei: al llarg de l'any que ve es podrà pagar amb targeta bancària el transport públic de l'àrea de Barcelona. Els actuals lectors de la T-Mobilitat acceptaran també les targetes de crèdit o bé de dèbit més habituals. L'Autoritat del Transport Metropolità ha obert la licitació per adjudicar a finals d'aquest any el servei bancari que ho implanti. Segons avança el periòdico, ja ha pogut confirmar 3Cat Info de fonts del govern. Servirà només per viatjar amb bitllet senzill. Amb això es vol afavorir l'usuari esporàdic. Com ja passa en ciutats com Madrid o Londres, l'usuari acostarà la targeta bancària o el mòbil pels lectors d'accés de qualsevol mitjà de transport i ho tornarà a fer abans de baixar. El sistema detectarà si l'usuari ha canviat de zona o no ho ha fet per determinar els diners que finalment ha d'acabar pagant. Els autobusos de TMB ja es poden comprar bitllets senzills amb targeta bancària amb un lector propi situat al costat del conductor, que desapareixeran quan s'hagi implantat aquest nou sistema als lectors de la T-Mobilitat.
5: 3Cat Info. 3Cat Info.
0: Veïns de Tor, al Pallars Sobirà, denuncien que alguns copropietaris de la muntanya volen vetar, sense el consens de tota la comunitat, el pas de vehicles. El camí que dona accés a Andorra a través del port de Cabús hi han aparegut cartells que en prohibeixen la circulació. Un fet que reobre conflictes latents en aquest petit nucli d'apenes 20 habitants. Viella, Sofia Cabanes.
14: Sí, ara estos cartells ja han desaparegut, però els veïns contraris asseguren que esta mesura va en contra dels avantpassats de Tor, que defensen, van lluitar per l'obertura del poble cap a Andorra. Així ho expressa Pablo Moreno, hereu de Palanca, que no dubta acusar, entre d'altres, un vell enemic, el Sansa.
15: La problemàtica que tenemos aquí son las mismas tres casas que han tenido tenido, Sansa, Sardà y la Pereta. Son tres casas que buscan el follón como los antepasados que teníamos. Habían luchado por tener el paso abierto hacia Andorra. Que no molestan, mientras que esta gente que han puesto cortes de prohibido el paso y tonterías.
14: La Pili, propietària de Casa Sisqueta, és la veïna que més dies passa al poble i reivindica que en comptes d'invertir el temps en disputes, caldria invertir en serveis per al poble.
16: Jo penso que primer torn s'hauria de pensar en el poble. No tenim llum, no tenim cap servei. Els pocs diners que hi ha a la comunitat haurien de servir per això. No per malgastar-los amb coses com aquestes, que no serveixen de res, i l'únic que és prohibir el pas. Si prohibim el pas a la gent d'Andorra, que són els nostres veïns, estem prohibint primer el meu negoci, i a part d'aquí, pues, tots els negocis de la vall.
14: A 3,5 km del poble de Tor, a peu de carretera, ja des de fa temps, hi ha un cartell que adverteix als visitants que el camí és privat i que els propietaris de la muntanya no es fan responsables de possibles danys.
0: I a Cervera ja està tot en marxa per començar aquest divendres la gran festa del foc i de les bruixes, l'Aquelarre. Formen part diferents nens d'infants, centenars d'infants, que aquests dies participen als tallers d'Aquelarret fent disfresses i capgrossos i també practicant percussió o aprenent a caminar amb xanques. Lleida, Noelia Casellas.
17: És la gran festa de Cervera i, tot i que el foc no s'encendrà fins divendres a la tarda, ara ja han començat les activitats per als més petits. Nens i nenes d'entre 3 i 13 anys participen en els tallers de la Calarret. L'objectiu l'explica Anna Llort, que n'és la coordinadora.
18: Els més petits fan una disfresseta i surten també a la cercavila. Llavors, a mesura que es van fent grans, doncs construïm doncs, elements que són representatius de la Calarret, diferents bèsties, i aleshores, a mesura que pugen les edats, doncs aprenen a anar amb gegantons o aprenen a fer el toc d'aquelarre amb el tabal o anar amb xanques.
17: La Calarret forma part del programa oficial de la festa des del 1998 i, de fet, a banda del centenar d'infants que participen en els tallers, a la festa n'hi ha molts més.
18: Estem parlant que la participació activa a la festa és sobre les 300 persones, entre 250 i 300 nens. Sí, perquè de diables ja en venen molts, ja són 100 i pico, més els de fora, més els grups locals de jovent que també hi participen.
17: La cercavila de la Calarret obrirà els actes de dissabte, el dia central de la festa, i una part dels tallers serveix justament per preparar les disfresses que hi portaran, per exemple, la Bruna i la Clara.
19: Estem preparant les disfresses i uns paraigües que decorem com aquest perquè surti més divertit. També estem fent aranya. Aquest any ens disfressarem de caçadors d'ànimes.
17: La Calarret donarà pas a la nit als actes centrals de la festa, que començaran amb l'encesa de la universitat. La culminació es viurà ja ben entrada la matinada amb l'aparició i escorreguda del mascle cabró.
0: Esports. Eudald Serra, bon dia.
20: Bon dia. El tècnic del Barça, Hansi Flick, no vol parlar del possible fitxatge de Julián Álvarez i sobre l'adquisició d'un davanter centre diu que el club ha de pensar en el futur i no només en el present. Afegeix que només es vol centrar en la plantilla que té actualment. Són declaracions del tècnic alemany a la conferència de premsa prèvia al partit pendent de Lliga de demà amb l'Atlètic Club de Bilbao.
21: For me, it's like that. I don't want to speak about...
22: Jo no vull parlar del Julián. Només vull parlar de la situació del club. Nosaltres hem fet fitxatges molt bons durant aquest mercat. El nostre objectiu és ben clar, però al final el club també ha de pensar en el futur. Clar, com a entrenador jo diré, doneu-me, porteu-me el millor que tingueu i més, i més, i més. Potser funciona, potser no.
20: Flick també ha confirmat que Rodri entrarà a la convocatòria pel partit de demà i tindrà els seus primers minuts com a blaugrana, i que Alejandro Valde també serà a la llista després d'haver parlat amb ell.
22: Forma part de l'equip demà. Si juga o no, ja ho decidirem demà. Però el que puc dir és que sí, que he parlat amb ell. I per mi l'important és que estigui compromès al 100% amb nosaltres i també amb la seva situació.
20: Gavi, en canvi, s'ha continuat entrenant al marge del grup i està descartat per jugar demà, tot i que s'espera que en una setmana ja estigui a punt. Per la seva part, Marc Casado, a qui se li busca una sortida, s'entrena en horaris diferents a la resta del grup. A tot això, el porter croat Dominik Livaković ja ha passat aquest matí la revisió mèdica amb el Barça i s'espera que avui firmi per les pròximes 4 temporades. El Barça pagarà uns 2 milions d'euros, més 2 més en variables pel seu traspàs. En aquest sentit, Hansi Flick ha explicat que decidiran en els pròxims dies si Livaković serà cedit a un altre club o bé s'incorporarà a l'equip. I d'altra banda, la directiva del Barça es planteja no celebrar l'acte d'homenatge als campions del món blaugranes previst pel club per demà a l'estadi, tot això arran dels fets ocorreguts al voltant del camp de l'Elx, quan un grup de membres de la Policia Nacional van agredir a un seguidor blaugrana després de retirar-li una estelada abans d'entrar al camp. Avui es juga un altre partit pendent d'aquesta primera jornada de Lliga, en aquest cas el que enfrontarà el Madrid i la Real Societat a partir de les 9. En la prèvia, el tècnic portuguès Mourinho ja ha donat per tancada la plantilla del Madrid.
23: En mi cabeza, plantilla cerrada, no tengo ninguna petición, estoy muy contento con los jugadores que tengo, y si algún jugador se va ahora, yo no me quedaría contento. Me gustaría de quedar con esta plantilla durante la temporada y mismo con mercado abierto.
20: El d'avui serà el primer partit de Mourinho al Bernabéu en la segona etapa com a tècnic blanc. Ahir, també en partit pendent, el Betis va guanyar el València per 0-1. Precisament el València està a punt d'incorporar el defensa del Girona, Raúl Martínez, que ja ha viatjat fins a la capital del País Valencià per passar avui la revisió mèdica. L'operació es tancarà per uns 6 milions d'euros més un mes amb variables. Ahir, després del València-Betis, el tècnic dels valencianistes, Carlos Corberán, ja ho donava per fet.
1: En cuanto es verdad que bueno, que la situación con Arnau, como habéis dicho, es una situación que está cerca, no se ha producido todavía, pero bueno, está cerca, con eso queda cerrada la parte defensiva del equipo y es verdad que el foco ahora mismo está más en la parte de arriba del equipo.
20: Per la seva banda, el Girona ja té un substitut d'Arnau, es tracta de lateral dret de l'Atlètic de Madrid, Julio Boñar, que avui també té previst passar revisió mèdica. Per la seva banda, l'Espanyol continua avançant en les negociacions amb el Bayern de Múnich per incorporar l'extrem Brian Zaragoza. I a la segona divisió, el Sabadell presenta a hores d'ara dos dels nous reforços d'aquest estiu, els davanters Nikolaj Obolski i Nicolas Joaquini. I en ciclisme, avui es disputa la cinquena etapa de la Vuelta a Espanya. De fet, ha de començar d'aquí 5 minuts mal comptats. És una etapa íntegrament per territori català, amb 173 quilòmetres entre Falset i Roquetes. Tadej Pogacar sortirà encara com a líder més reforçat de la general, després d'haver guanyat ahir a Andorra la Vella. En bàsquet, l'Uni Girona incorpora la pivot sudanesa Adut Bulkak, que firma per una temporada més i arriba procedent de l'Azul Marina Mallorca-Palma. I avui ha començat a Poznan, a Polònia, el Mundial de Piragüisme, la modalitat d'esprint. L'única catalana present, la banyolina Laia Pèlex, ha acabat segona a la seva sèrie al K1000 i s'ha classificat per les semifinals.

0: Són dos quarts de dues del migdia. Repassem a aquesta hora les informacions més destacades que us estem explicant. Almenys 9 morts i centenars de desapareguts en una inundació massiva sobtada al Nepal, a la frontera amb el Tibet, que ha arrasat pobles sencers. Hi ha uns 400 viatgers amb els quals s'ha perdut contacte ara mateix a l'àrea afectada. El ministre d'Afers Estrangers del Nepal apunta que la crescuda del riu hauria tingut l'origen en un terratrèmol i una posterior esllavissada. També us estem explicant que Junts ha registrat aquest matí al Congrés la llei per delegar les competències d'immigració a la Generalitat, tal com us ha avançat 3cat Info. En plena crisi migratòria, Ceuta, els juntaires hi tornen a portar el text, aquest cop en solitari, sense el PSOE, i retallant el preàmbul que va provocar el rebuig frontal de Podem. Pedro Sánchez finalment anirà al Congrés el 3 de setembre per donar explicacions sobre aquesta crisi de Ceuta, no compareixença que ell mateix ha demanat gairebé un mes després de l'entrada massiva de milers de migrants a la ciutat autònoma i poques hores abans que la cambra voti la petició del PP per forçar-lo a donar explicacions. A banda d'aquestes qüestions, fins al punt de les dues, també us explicarem que l'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat construiran 4 noves residències públiques per a gent gran. Els equipaments tindran places residencials i de centre de dia i es faran a Casernes, l'Esquerra de l'Eixample, la Marina del Prat Vermell i l'Entorn de Glòries. També ens farem ressò de la mort de la icona de la música country, Dolly Parton, als 80 anys. Venerada i respectada als Estats Units, més enllà de la música, també va triomfar al cinema i a la televisió. Artistes com Taylor Swift, Beyoncé o Paul McCartney, entre altres, han lloat la figura de Parton. La Gamescom, la fira d'oci interactiu i de videojocs de referència a Europa, comença avui a Colònia, Alemanya, i ho fa en presència d'una quarantena de companyies catalanes sota el paraigües de l'Institut Català de les Empreses Culturals. En parlarem. Pel que fa als esports, Hansi Flick no vol parlar de Julián Álvarez.
1: El tècnic alemany diu que només se centra en la plantilla que té i que per ara està satisfet amb els reforços fets. Confirma que Valde i Rodri seran a la convocatòria per demà i que Gavi està descartat. D'altra banda, el porter Livakovic ha passat aquest matí la revisió mèdica. S'espera que avui firmi per les pròximes 4 temporades.
0: I després d'un matí ennuvolat, la tarda portarà de forma progressiva més sol, sobretot a les meitats oest i sud. La temperatura màxima, avui, més baixa. Dos quarts i 3 minuts de dues del migdia. Almenys 9 persones mortes i centenars de desaparegudes en una inundació massiva sobtada al Nepal, a la frontera amb el Tibet, que ha arrasat pobles sencers. Hi ha ara mateix uns 400 viatgers amb els quals s'ha perdut contacte a l'àrea afectada, segons ha informat l'Oficina de Turisme del País. El ministre d'Afers Estrangers nepalí hauria assegurat a mitjans locals que els primers informes apunten que la crescuda del riu no ha estat causada per les pluges, sinó que hauria tingut l'origen en un terratrèmol i una esllavissada. Les imatges a les xarxes socials mostren com una gran onada engoleix tot el que troba al seu pas. Els equips d'emergència, la Creu Roja i l'exèrcit s'han desplegat per les feines de rescat en una zona on hi viuen unes 50.000 persones. Hi ha hagut talls d'electricitat, ponts i carreteres destruïts i edificis ensorrats. El viceprimer ministre xinès s'està desplaçant a la zona pròxima a la frontera, que també podria haver quedat afectada. L'any passat, el mateix riu que neix al Tibet i que desemboca a l'Índia es va desbordar de forma també sobtada, un fet que es va atribuir en aquell cas al desguàs d'un llac glacial. En aquella ocasió va provocar 9 morts i 24 persones van desaparèixer. I el poble occità de Pomàs intenta recuperar-se del tornado que dilluns a la tarda va causar una quarantena de ferits i va malmetre uns 300 habitatges. Ara el poble està rebent una onada de solidaritat i els veïns treballen a contrarrellotge perquè demà es preveuen pluges i es vol evitar que l'aigua agreugi els danys. Des de Pomàs ens parla la Laura Bertran.
2: El poble de Pomàs, el que hem vist aquest matí, és molta solidaritat. Jugadors de rugbi, de carrer, Carcassona, evidentment molts habitants de les poblacions veïnes, bombers, les forces de l'ordre, empreses privades que ajuden per mirar de protegir el que queda de les habitacions encara no destruïdes, perquè la previsió anuncia pluja per demà i perquè no es danyi més el que ha quedat dret, intenten cobrir-ho a totes avui a contrarrellotge. Mentrestant, els bombers segueixen anant casa per casa per poder donar el vistiplau si la gent pot tornar a entrar o no en la part que queda dreta. El que és segur és que l'escola, ella, no podrà reprendre en aquesta tornada del nou curs, que ha de començar el dimarts 1 de setembre. Hauran d'anar els alumnes fins a un dels pobles veïns per seguir els primers dies d'escola. Hem pogut parlar amb l'Ani, és ferida a l'ull dret i ens explica com està vivint i què està sentint en aquests dies d'angoixa.
3: Com vols que em senti? Ho he perdut tot. El cotxe també, tot i que això no és tan greu. Però he perdut tot el que tenia només en 2 minuts. Tot, no em queda res.
2: Més enllà de l'escola, que ha quedat molt damnificada, l'església també ha patit problemes a la seva coberta i està sent tapada, així com una part d'un castell que està classificat en part, tot i que pertany a un privat i encara s'estan avaluant els danys i si es podrà o no tornar a construir la part que ha caigut a causa d'aquest tornado.
0: I aquí a Barcelona els bombers continuen treballant per controlar l'incendi de la Serra de Collserola, que està estabilitzat des d'aquest matí. Els veïns ja han pogut passar la nit a casa, però denuncien la deixadesa del bosc com una de les causes que han provocat el foc. Unitat mòbil al centre de control, José Antonio Rodríguez i Marriera.
4: Doncs mira, una 60 de mitjans terrestres dels bombers de Barcelona continuen remullant la zona per perimetrar tot el foc i evitar revifades ara, que és migdia i són les hores més crítiques del dia. Fins la tarda no es preveu que pugui quedar del tot controlat, tot i la millora de les condicions meteorològiques. Sebastià Massagués, el cap dels bombers de Barcelona.
5: Som optimistes, però hem de ser ferms amb el tancament del perímetre i també tenir clar que segurament tindrem algun aixecament d'alguna fumarola o d'algun focus secundaris i per això ara, les properes hores, estarem intensificats sobretot amb aquests punts de la capçalera que eren la vessant de Ciutat Meridiana.
4: Tots els veïns de Torre Baró desallotjats ahir ja han pogut tornar a casa. És el cas de la Montse, que aquest matí contemplava resignada com els arbres s'han cremat just a tocar de casa seva.
6: Sí, porque vivimos aquí, al lado del fuego, en primera línea. Cogimos los coches y nos fuimos. Y estábamos en la calle, en otro barrio, porque tenemos animales y nos los llevamos también. Porque la asociación de vecinos también estaba llena, nos dijeron. Y luego ya volvimos y hemos estado toda la noche despiertos.
4: Les flames han cremat 45 hectàrees, segons dades provisionals dels agents rurals, que conjuntament ara amb els Mossos investiguen l'origen del foc a tocar de diversos blocs de pisos del barri de Canyelles. Aquest és el segon incendi que es declara aquest mes d'agost a Collserola.
0: Més coses.
7: 3CAT Info.
0: Junts ha tornat a presentar al Congrés la llei per delegar a la Generalitat les competències d'immigració modificant el preàmbul per aconseguir el suport de Podem. Malgrat els canvis, els morats que fa un any ja van tombar el text tornen a refredar el suport. El seu suport sentim la juntaire Míriam Nogueras i la secretària general de Podem, Ione Belarra.
8: Ara mateix no hi ha cap excusa per no votar que sí, perquè aquella part que ells en el seu moment van dir que els hi molestava ja no hi és.
9: No era ese el único problema. El problema es que estaban delegando en Cataluña una ley que es racista, que es la ley de extranjería.
0: Junts no ha registrat aquesta vegada la llei de la mà de la PSOE, encara que fonts socialistes expliquen que n'estaven al cas i que hi donen suport. Pedro Sánchez, com us dèiem, compareixerà finalment al Congrés el 3 de setembre per donar explicacions sobre la crisi de Ceuta. L'oposició, però, també els socis de la investidura l'han forçat a avançar la data, ja que pretenia anar-hi el 9 de setembre. I una informació que us avançàvem, l'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat construiran 4 noves residències públiques per a gent gran. Els equipaments tindran places residencials i de centre de dia i es faran al districte de Sant Andreu, l'Esquerra de l'Eixample, la Marina del Prat Vermell i l'entorn de les Glòries. L'acord estableix una nova fórmula de col·laboració per accelerar aquests projectes. L'Ajuntament, a través de BIMSA, assumirà la contractació i execució de les obres, mentre que la Generalitat en garantirà el finançament, la posada en funcionament i també la seva gestió. Barcelona compta actualment amb prop de 6.000 places públiques per a gent gran.
7: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Cultura ha mort, com us dèiem, la icona de la música country Dolly Parton als 80 anys. Venerada i respectada als Estats Units, més enllà de la música, també va triomfar el cinema i la televisió. Artistes com Taylor Swift, Beyoncé o Paul McCartney, entre altres, han lloat la figura de Parton. Ens ho explica, ho repassem amb Marc Ruiz.
10: Back through the years, I go wandering once again.
11: Va començar a tenir problemes de salut a tardor de l'any passat i això la va obligar a cancel·lar la sèrie de 6 concerts que havia de fer a Las Vegas. Parton va tenir el primer gran èxit el 1974 amb la cançó I Will Always Love You. Que dècades després va versionar Whitney Houston. Aquesta és només una de les més de 3.000 cançons que va arribar a escriure i també una de les 25 que va col·locar en el número 1 de les llistes de country.
10: Jolene. Jolene, Jolene, Jolene, I'm begging of you, please don't take my man.
11: Jolene és una altra dels seus hits versionats per cantants, com la seva fillola Miley Cyrus o Beyoncé. Parton resumia així la seva carrera en la cerimònia d'introducció al Saló de la Fama el 2022.
10: I started singing when I was 10 years old.
12: Vaig començar a cantar quan tenia 10 anys en una ràdio local i una televisió i ho he estat fent tota la meva vida perquè m'encanta i estic tan orgullosa que fins i tot molts de vosaltres heu cantat moltes de les meves cançons i us ho agraeixo.
10: And I thank you. Working.
11: A més d'aconseguir 11 premis Grammy per la seva música, va treballar al cinema i la televisió, amb nominacions als Globus d'Or i als Oscars. I va ser una icona estètica nord-americana gràcies a la seva cabellera rossa, sovint amb crepats impossibles, el seu físic exuberant i l'estil de roba basat en la tradició country. Dolly Parton va ser també un exemple de dona feta a si mateixa. Nascut en una família extremadament pobra de Tennessee, va acabar reunint una fortuna com a compositor i empresària d'èxit. Això li va permetre dedicar part del seu patrimoni a causes socials. Mai no es va casar amb cap partit polític, tot i que va acabar reconeixent que havia estat una feminista per la via dels fets. El president nord-americà Donald Trump va anunciar a la seva xarxa social que baixarà la bandera americana a tots els Estats Units durant una setmana.

0: Colònia, Alemanya acull des d'avui el Gamescom, la fira de videojocs més important d'Europa. Catalunya hi arriba amb 46 empreses de la mà de l'Institut Català de les Empreses Culturals. La cita s'allargarà fins dissabte, Clàudia Roses.
1: És el tercer any consecutiu que l'ISEC, a través de la marca Catalan Arts, munta aquest stand a la zona de negoci de la fira, un punt de trobada per fer reunions amb inversors i altres professionals del sector, que també es converteix en un espai interactiu on es podran provar els videojocs que s'hi presenten. Eva Colom és tècnica de desenvolupament de mercat a l'ISEC i valora en declaracions a Catalunya Ràdio que en aquesta edició s'hi hagin sumat 13 empreses noves.
2: És la primera vegada que tenim tantes empreses apuntades, és un èxit, i creiem que és degut a la bona experiència que han tingut les empreses que han vingut a les edicions anteriors i després l'ecosistema a Catalunya és important, tenen molt d'espais per trobar-se, es parlen de la presència en aquesta fira i cada vegada són més que volen ser-hi presents.
1: Per a les empreses, participar-hi pot ser un trampolí per als seus projectes, però també els suposa molta feina, tal com ha explicat David Jaume Andreu, d'Undercoders a l'ESN.
3: Molts dies hi ha molta gent. Molta gent. Lo qual és positiu, perquè tenim a Europa i molt a prop la fira més important probablement de videojocs, tant en la part de business com de públic. I llavors realment és una sort, però és cansant.
1: L'ISEC busca desenvolupar el treball, la presència i la visibilitat de l'ecosistema dels videojocs de Catalunya en una fira com el Gamescom.
0: I amb aquesta informació sobre videojocs arribem a 2:45 del migdia, àrea de servei. Mariluz García, bon dia.
4: Hola, bon dia.
0: Començarem, doncs, aquesta àrea de servei amb la informació del trànsit, quan vulguis.
5: Doncs queden encara retencions a l'AP7 a l'altura de l'Ametlla de Mar, en sentit nord, després que fa una estona que han retirat els dos camions que van tenir un accident ahir a l'altura de Mont-roig del Camp i que han tallat l'autopista durant més de 6 hores. Ja s'està normalitzant la circulació de forma progressiva. Es manté tallada a Sarral, a la Conca de Barberà, la carretera comarcal 241D, a causa d'un foc de vegetació. Ara, a l'àrea de Barcelona, aturats a l'autopista C33, a Montcada i Reixac, en direcció d'entrada, a causa d'un vehicle avariat que talla un carril. A la resta de l'àrea de Barcelona es manté la circulació força fluida perquè hi ha un baix volum de circulació. Sí que hi ha retencions per circulació a la Nacional 2, a la frontera del Portús, a la Jonquera, d'entrada a França, i per obres, aturats a l'autovia A2, a l'altura de Collbató, en direcció Barcelona, més endavant també a l'altura de Brera, també direcció Barcelona, a causa d'un vehicle avariat, i a l'est transversal, la C25, a Sant Bartomeu del Grau, en direcció Manresa-Lleida. Més informació d'aquí un quart d'hora.
0: El temps. Completarem l'àrea de servei amb la informació meteorològica amb Francesc Mauri.
6: Previsió de cara a aquesta tarda que ens porta, a diferència del matí, més sol, o com a mínim ressol, perquè poden quedar alguns núvols. No farà net del tot. Tot això després d'una petita línia d'inestabilitat que ens ha creuat, que ha deixat gotellades acompanyades de fang, en alguns casos, i molts núvols, i que frena la temperatura màxima. Demà tornarà a pujar la temperatura diurna, sobretot la calor s'intensificarà a l'espera que les màximes de divendres i sobretot de dissabte baixin d'una manera altre cop una mica evident. De moment, de cara a demà, un cop s'hagi retirat aquesta pertorbació, ja aquesta tarda, demà tindrem més sol, alguns intervals de núvols matinals a la costa i a la tarda alguns núvols prims a l'oest. També destacar el vent, que pot bufar en algun sector, sobretot elevats de l'Aran i l'Alt Pirineu, amb una certa intensitat.
0: La música pren protagonisme aquest dimecres amb concerts arreu de Catalunya amb propostes que van del pop i la festa, música clàssica i la recuperació del patrimoni musical. Adrià Clotet.

Girona posa el punt final al cicle Notes al Parc. La violinista vigatana Anna Rupina presentarà Les Chants del Moses, un projecte dedicat a recuperar música de dones compositores del període barroc. Acompanyaran Nicola Brovelli al violoncel barroc i Eva del Campo al clavicèmbal.

0: Abel Bertran, la Xubertíada, proposa una ballada de música a la Canònica de Santa Maria. Aquest vespre, sis músics interpretaran obres d'Erwin Schulhoff i Tchaikovsky. El programa inclou el sextet de Schulhoff i el conegut Souvenir de Florència, opus 70, de Tchaikovsky.
1: Baixa del camp, vine a la ciutat, que aquí jo t'espero, podem anar a sopar.
0: El grup de Folkalosa actua aquesta nit al Festival de Música de Begur. El duet femení, format per Julieta Vidal i Irene Romo, interpretaran el primer cant del matí, el seu primer àlbum complet, que combina música d'arrel tradicional catalana amb noves sonoritats.
2: Posa't les mans al cap, ja és aquí.
0: També hi haurà música en directe a Vilassar de Dalt, en plena festa major de Sant Genís. El parc de Can Rafar acollirà un concert de buhos que celebra 20 anys de trajectòria amb una gira de només 20 concerts per Catalunya. El grup compartirà nit amb la banda de versions Coco. La Festa Major de Sants a Barcelona també viuran una nit de música. Al carrer Vallespir de Valls de Cabrians actuaran en un concert especial d'aniversari després de l'actuació de Red Tide. La banda de Mataró, que combina ska i reggae, celebra els seus 25 anys de trajectòria.
3: Insostenibles. La crisi climàtica i ambiental a 3CAT Info. Amb Montse Poblet. Muntatge musical de Rosa Silluet.
4: En aquest Insostenibles parlarem de les plantes amenaçades que hi ha a Catalunya amb el botànic Llorenç Sáez i visitarem dos indrets on s'està treballant perquè no es perdin. Al Jardí Botànic de Barcelona ens espera la Míriam Aixar i el viver Tres Turons al Carles Palau.
5: A Catalunya hi ha 375 espècies de flora autòctona amenaçades. De les 31 plantes endèmiques que només es poden trobar al nostre país, 11 estan en risc. Per cap d'aquestes espècies hi ha plans de conservació, tot i que ja fa 18 anys que estem obligats a tenir-ne.
4: Estem entrant al banc de germoplasma del Jardí Botànic de Barcelona, on hi ha guardades llavors de 1.800 espècies, incloent-hi les més amenaçades de la nostra flora.
6: Això és Estratègia Catalana de Conservació Ex Situ. Totes aquestes són les del llibre vermell de l'estratègia.
7: Què hi puc trobar aquí?
6: Moltes espècies dels ports, Aquileja vulgaris, Atropa baetica... també tenim tot un catàleg gran d'espècies d'aigües tortes... També tenim del cap de creus...
4: Abans d'entrar en aquestes neveres, les llavors s'han hagut d'anar a buscar allà on hi ha les plantes.
6: Si són espècies més banals, que hi ha molta quantitat, és una recol·lecció més a grosso modo. Si són espècies amenaçades o vulnerables, només pots agafar un 15% de només les que estan en fruit, i si no, si són espècies molt exclusives, doncs igual només pots agafar dos llavors de tres peus.
4: I un cop aquí?
6: Aquestes ja estan netes, te n'ensenyo unes que estiguin brutes. Per exemple, aquestes. Això és el fruit i la llavor està dins.
4: La Míriam treu ara les llavors de dins dels fruits, les passa pels sedars, les asseca i genera les condicions per conservar-les. I si un dia cal... poder-les germinar i plantar.
6: No és l'estrec de la nevera, les fico al solet i es germinaran, no. Algunes necessiten passar pel tracte d'un animal, altres necessiten passar un hivern sota el gel, per tant, tu primer les has d'hidratar i després ficar a la nevera simulant que allò és el gel, altres necessiten passar per un període de calor, per tant, no és tan fàcil, s'hauria d'invertir molt més per saber després si sabem... tornar-les a la planta, diguem, a la vida adulta.
4: Precisament això és el que fan a l'altre indret que volem visitar, el viver Tres Turons de Castellar del Vallès, on ens espera Llorenç Sáez, una de les persones que més en saben de l'estat de les plantes al nostre país.
8: Els hàbitats en els quals hi ha hagut més extincions corresponen a zones de terra baixa, litoral, continental, per exemple, les zones del Segriat, ambients mediterranis secs, i hàbitats aquàtics. Hi ha hagut bastantes extincions de plantes aquàtiques degut a transformacions del territori, dessecació de llacunes, d'estanys, aiguamolls...
4: I m'imagino que ara, a l'acció de l'home, hi hem de sumar l'amenaça del canvi climàtic.
8: Especialment en els casos de poblacions fragmentades, poblacions de zones muntanyoses en les quals hi ha una estreta franja altitudinal per a la seva... supervivència.
4: Tenim 375 espècies de flora protegides des del 2008, però encara no hi ha cap pla per conservar-les i recuperar-les.
8: No tenim ni un sol pla, ni un sol pla aprovat. Som de les poques comunitats autònomes que no en tenim cap, i això Per exemple, la Rioja en té des de fa 20 anys, Balears igual, Canàries, Andalusia... Als anys 80 els que sabien més de botànica els que estaven més al davant, i és que ens hem quedat al darrere de la classe.
4: Posa'ns algun exemple del que els passa a les espècies amenaçades mentre no s'aproven aquests plans.
8: Estava pensant en una molt clara, que és Silene ramosissima, que viu en dunes litorals i només queda en una petita parcel·la dins de l'urbanització del Cap de Salou, al costat d'un pàrquing. Clar, que havíem perdut quasi 20 anys i aquesta planta estigui... Pues no sabem encara ni si persisteix, pues és gravíssim.
9: On és això?
4: El que pregunta és el Carles Palau. El seu viver s'ha especialitzat a recuperar plantes aquàtiques amenaçades. Busca els últims peus que queden, entre arrossars, aiguamolls i ullals, per endur-se'n alguns i portar-los aquí.
9: Hem de ser capaços no de dir, ah, n'agafo tres esqueixos i d'aquí un temps en tindré 7 o 8. No, d'aquí un temps ets de poder-ne tindre, doncs, 500 per l'any que ve. Perquè l'any que ve volem fer el parc natural de l'Alt Pirineu, una plantació de no sé què. Com ho fas agronòmicament perquè realment allò tiri? Mira, primer t'ensenyaré un cas que potser és el cas més d'èxit. D'Hydrocotyle vulgaris només en quedaven 3 a Catalunya. 3 plantes. I ha anat molt bé. Tant de cultiu, realment podem fer-ne tantes com calgui, com de les plantacions al parc natural del Montgrí, Baix Ter i Illes Medes. I, per tant, sembla ser que és una planta que es pot anar recuperant prou bé.
3: Insostenibles. Esports.
10: Au del Serra, bon dia.
11: Bon dia. El tècnic del Barça, Hansi Flick, no vol parlar de Julián Álvarez i sobre el fitxatge d'un davanter centre. Diu que el club ha de pensar en el futur i no només en el present. Afegeix que es vol centrar en la plantilla que té actualment. Són declaracions del tècnic alemany a la conferència de premsa prèvia al partit pendent de Lliga de demà amb l'Atlètic Club de Bilbao.
12: For me, it's like that. Veure, I don't want to speak about...
13: Jo no vull parlar del Julián. Només vull parlar de la situació del club. Nosaltres hem fet fitxatges molt bons durant aquest mercat. El nostre objectiu és ben clar, però al final el club també ha de pensar en el futur. Clar, com a entrenador jo diré, doneu-me, porteu-me el millor que tingueu i més. Potser funciona, potser no.
11: Flick també ha confirmat que Rodri entrarà a la convocatòria i tindrà els seus primers minuts com a blaugrana i que Alejandro Valde també serà a la llista després d'haver parlat amb ell.
13: Forma part de l'equip demà. Si juga o no, ja ho decidirem demà. Però el que puc dir és que sí, que he parlat amb ell. I per mi l'important és que estigui compromès al 100% amb nosaltres i també amb la seva situació.
11: Gavi, en canvi, s'ha continuat entrenant al marge del grup i està descartat per jugar demà, tot i que s'espera que en unes setmanes ja estigui a punt. Per la seva part, Marc Casado, a qui se li busca una sortida, s'entrena en horaris diferents a la resta del grup. A tot això, el porter croat Dominic Livaković ja ha passat aquest matí la revisió mèdica amb el Barça i s'espera que avui firmi per les pròximes 4 temporades. El Barça pagarà uns 2 milions d'euros més 2 en variables pel seu traspàs. En aquest sentit, Hansi Flick ha explicat que decidiran en els pròxims dies si Livaković serà cedit a un altre club o bé s'incorporarà a l'equip. I d'altra banda, la directiva del Barça es planteja no celebrar l'acte d'homenatge als campions del món blaugranes previst pel club per demà a l'estadi, tot això arran dels fets ocorreguts al voltant del camp de l'Elx, quan un grup de membres de la Policia Nacional van agredir un seguidor blaugrana després de retirar-li una estelada abans d'entrar al camp.
3: 3CAT Info.
11: Avui es juga un altre partit pendent d'aquesta primera jornada de la Lliga, en aquest cas el que enfrontarà el Madrid i la Reial Societat a partir de les 9 del vespre. En la prèvia, el tècnic portuguès José Mourinho ha donat per tancada la plantilla del Madrid.
14: En mi cabeza, plantilla cerrada, no tengo ninguna petición, estoy muy contento con los jugadores que tengo, y si algún jugador se va ahora, yo no me quedaría contento. Me gustaría de quedar con esta plantilla durante la temporada y mismo con mercado abierto.
11: El d'avui serà el primer partit de Mourinho al Bernabéu en la seva segona etapa com a tècnic de l'equip blanc. Ahir el Betis, mentrestant, també va guanyar el València per 0-1 en un partit pendent. Precisament el València està a punt d'incorporar el defensa del Girona, Arnau Martínez, que ja ha viatjat fins a la capital del País Valencià per passar avui la revisió mèdica. L'operació es tancarà per uns 6 milions d'euros més un en variables. Ahir, després del València-Betis, el tècnic dels valencianistes, Carlos Corberán, ja ho donava per fet.
15: En cuanto es verdad que bueno, que la situación con Arnau, como habéis dicho, es una situación que está cerca, no se ha producido todavía, pero bueno, está cerca, con eso queda cerrada la parte defensiva del equipo y es verdad que el foco ahora mismo está más en la parte de arriba del equipo.
11: Per la seva banda, el Girona ja té un substitut d'Arnau, es tracta de lateral dret de l'Atlètic de Madrid, Julio Boñar, que avui també té previst ja passar la revisió mèdica. Pel que fa a l'Espanyol, continua avançant en les negociacions amb el Bayern de Múnich per incorporar l'extrem Brian Zaragoza. I a la segona divisió, el Sabadell presenta a hores d'ara dos dels nous reforços d'aquest estiu, els davanters Nikolaj Obolski i Nicolas Joachini. Més coses en ciclisme. Ja està en marxa la cinquena etapa de la Volta a Espanya, íntegrament per territori català, de 173 quilòmetres entre Falset i Roquetes. Tadej Pogacar ha sortit novament com a líder, reforçat encara més, després de guanyar ahir l'etapa a Andorra la Vella. Ara mateix té un avantatge de 3 minuts i 21 segons sobre el segon, que és el també eslové Primoz Roglic. En bàsquet, l'Uni Girona incorpora

0: Junts torna a registrar la llei perquè Catalunya assumeixi les competències en immigració, però Podem s'hi continua resistint. Bon dia, són les dues.
1: Catalunya migdia. Amb Joan Bota.
0: Us ho ha avançat aquesta emissora. Junts insisteix a la delegació de competències d'immigració per Catalunya, però Podem ja adverteix que si els de Puigdemont i el PSOE volen que això tiri endavant, hauran de replantejar tota la llei d'estrangeria, Estel Batet, Carles.
2: Junts ha retallat al màxim el preàmbul de la llei a què Podem es va agafar per tombar la transferència l'any passat en considerar racista la petició dels independentistes. Un gest encara insuficient pels morats que ara diuen que el problema és la llei d'estrangeria en general. Sentim Míriam Nogueres al Matí de Catalunya Ràdio i la resposta que li ha donat Ione Belarra.
3: Ara mateix no hi ha cap excusa per no votar que sí, perquè aquella part que ells en el seu moment van dir que els hi molestava ja no hi és.
4: No era ese el único problema. El problema es que estaban delegando en Cataluña una ley que es racista, que es la ley de extranjería.
0: Això enmig de la crisi migratòria de Ceuta, Pedro Sánchez ha anunciat avui que compareixerà al Congrés la setmana que ve per donar-ne explicacions.
2: Serà el 3 de setembre, més d'un mes després de l'entrada massiva de migrants a la ciutat autònoma.
0: Anem cap a Madrid, Paula Brujats.
5: Doncs un dels temes que haurà d'aclarir Pedro Sánchez és si el CNI va fallar en preveure la tragèdia o si va amagar informació a la resta del govern espanyol. Es fa gran aquesta polèmica per les diferències entre els ministres Marlaska i Robles. Els socialistes neguen cap contradicció entre tots dos, però el Partit Popular furga en aquesta divisió i reclama que la directora del CNI també doni explicacions.
6: Se puede alertar de que se está moviendo las redes para pasar a Ceuta, pero quizás no se calibró.
7: Ha estado de vacaciones, ha venido un día, ha provocado una guerra civil en el gobierno y ahora pretende volverse a ir de vacaciones.
0: Mentrestant, de la crònica internacional. Una inundació massiva sobtada a l'Himàlaia, a la frontera entre el Nepal i el Tibet, ha deixat un nombre indeterminat de desapareguts, però que en tot cas es compta per centenars i podrien ser milers.
2: Sí, perquè comptant només els turistes que eren a l'àrea afectada, s'ha perdut el contacte amb 400 viatgers. La tragèdia l'hauria desencadenada un terratrèmol i la posterior esllavissada. Els vídeos que s'han penjat a les xarxes s'hi veu una onada gegantina que engoleix edificis, carreteres i persones en una àrea on hi viuen 50.000 persones.
0: Mentrestant, dol oficial avui i demà a Roda de Barà, el tarragonès, per la mort de les dues dones, mare i filla, que van quedar ferides pels aiguats de dissabte a la matinada. Clara Echeverría Domingo.
8: Les dues víctimes estaven dormint a l'interior d'una parada que la família tenia al port de Roda de Barà quan els va caure un mur a sobre a causa de la força de l'aigua. L'Ajuntament ha convocat un minut de silenci aquesta tarda i ha decretat dos dies de dol.
0: A Barcelona, la pluja s'ha liat aquest matí amb els bombers a l'extinció de l'incendi de Collserola, que ha quedat estabilitzat després de cremar o d'afectar com a mínim 54 hectàrees. Marriera.
9: Passades les hores més crítiques del migdia i ja de cara a la tarda, els bombers esperen poder donar l'incendi ja per controlat. Tots els veïns ja han tornat a casa, s'han aixecat el confinament. Hem parlat amb la Montse, veïna de Torre Baró, que resignada contemplava els arbres cremats davant de casa seva.
10: Esto nunca se había quemado tan cerca de las casas, pero ahora se ha quemado todo.
0: I al Catalunya migdia d'avui també passarem per Tor, al Pallars Sobirà, per un nou conflicte veïnal. Ara, sobre si s'ha de tancar o no el camí privat del port de Cabús que porta cap a Andorra. Sofia Cabanes.
11: Bon dia, sí. Una part dels veïns, encapçalats per Pablo Moreno, hereu de Palanca, acusa l'altre bàndol, on es troben els hereus de Sansa, d'instal·lar, sense cap consens, un cartell que prohibeix el pas de vehicles cap a Andorra.
12: Sansa, Sardà i la Pereta. Són tres cases que busquen el follón com los antepasados que teníamos.
0: I quan faltin 20 minuts per les 3 arribaran els esports. Laia Tudel, sentirem l'entrenador del Barça, Hansi Flick, parlant de Julián Álvarez.
13: Sí, però ja us avanço que ha donat poques pistes sobre el possible fitxatge de Julián, però sí sobre la idea de davanter que voldria Flick. Julián, per cert, que avui no s'ha entrenat amb l'Atlètic de Madrid perquè en principi no es trobava bé. Flick també ha confirmat que Rodri debutarà el partit de demà i que Valde tornarà a la convocatòria per aquest partit contra l'Atlètic Club, que juga al Camp Nou. Aquest matí el porter croat Livakovic ja passa revisió mèdica, firmarà ara el contracte amb el Barça fins al 2030 i a la Lliga aquesta nit es juga al Madrid Real Societat.
0: Sabíem ara sí com tenim la mobilitat. Equip viari, Marluz García.
14: Bon dia, doncs, amb retencions localitzades. A l'autovia 2 d'Esparreguera, Abrera, direcció Barcelona, la C33 a Montcada i Reixac també d'entrada per vehicles avariats, l'AP7 a l'Ametlla de Mar en sentit nord,

0: després que han retirat dos camions accidentats ahir a Montroig del Camp i la Nacional 2 a la frontera del Portús a la Jonquera d'entrada a França.
1: I ara temps pel temps.
2: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
1: Francesc Mauri, quin és el panorama?
3: Bon dia. Doncs un panorama tranquil. Aquesta tarda els núvols s'aprimen a molts sectors de Catalunya, però encara no desapareixen. Per tant, de moment fan una mica el ronso, però sí que el sol acabarà sent present a moltes comarques, encara que sigui una mica espantat. Demà al matí, més sol a tota la meitat oest de Catalunya, intervals de núvols a l'est, i a la tarda més intervals de núvols, sempre amb calitja, pols en suspensió, que aquest matí amb les gotellades a diversos punts de Catalunya han deixat una mica de fang. La temperatura, que avui és més baixa que en dies passats, demà tendirà a pujar una miqueta, però entre divendres i diumenge, amb més sol, tendirà també a baixar novament.
2: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Ara passen 6 minuts de les 2 i la notícia és que en plena crisi migratòria a Ceuta, Junts per Catalunya ha tornat a registrar al Congrés, ara sense el PSOE, la llei per delegar les competències d'immigració a la Generalitat. És una informació que us ha avançat Catalunya Ràdio aquest matí. És el mateix articulat que Podem va fer descarrilar fa un any al costat de PP i Vox. El partit de Carles Puigdemont, però, ha escapçat ara el preàmbul que justifica políticament la llei per intentar guanyar-se el vot decisiu dels morats que no en tenen prou, Jordi Corbalan.
4: Sí, Junts ha tornat a posar a l'agenda política la delegació de competències d'immigració a la Generalitat en plena crisi migratòria a Ceuta. Els de Puigdemont han optat aquesta vegada per suprimir el gruix de l'exposició de motius política de la llei que Podem considerava racista. Ha caigut, doncs, la referència al risc que pot representar la immigració per la convivència i la cohesió social, però tampoc es parla ara de drets i deures ni de la protecció del català. Míriam Nogueras ho ha justificat al matí de Catalunya Ràdio.
5: Podríem entrar al fang, però el que ens interessa és resoldre-ho. Per tant, el que hem fet és treure l'exposició de motius i posar un petit preàmbul en el que expliquem la part més tècnica d'aquest 150.2, que és l'article en el que es basa aquesta delegació de competències. Per tant, ara mateix no hi ha cap excusa per no votar que sí, perquè aquella part que ells en el seu moment van dir que els hi molestava ja no hi és.
4: Refreden els de Podem novament el seu suport a la llei, si bé no es tanquen a negociar. Ara la diputada i secretària general de la formació, Ione Belarra, avisa que el que era racista no era només, diu, el preàmbul de la llei.
6: No era ese el único problema. El problema es que estaban delegando en Cataluña una ley que es racista, que es la ley de extranjería, que es la existencia en nuestro país de centros de internamiento de extranjeros que son cárceles racistas. Así que, si quieren negociar, tanto Junts como el PSOE saben cuál es la propuesta de Podemos.
4: Més enllà del preàmbul, la llei preveu que la Generalitat tramiti els permisos de residència i els documents d'identificació, també que pugui fer expulsions o devolucions d'estrangers sempre que no calgui expedient judicial, i atorga als Mossos el control de ports i aeroports. Fonts del PSOE expliquen a aquesta emissora que estaven al cas que Junts tornaria a presentar la llei, aquesta vegada en solitari. I és que en el seu dia, quan encara no havien trencat, van consensuar la llei i tornaran a donar suport. La votació podria ser a finals de setembre.
1: Tot això, com us diem, en el context de la crisi migratòria a Ceuta, Pedro Sánchez compareixerà al Congrés el 3 de setembre per donar-ne explicacions. Els socis l'han forçat a anar-hi una setmana abans, ja que pretenia fer-ho el dia 9. Sánchez compareixerà després dels seus ministres per evitar donar versions diferents, com ha passat entre Marlaska i Robles, unes diferències que avui han agitat tant l'oposició com els mateixos socis del govern espanyol. Madrid, Pablo Brujat, bon dia.
7: Què tal? Bon dia. Pedro Sánchez haurà d'aclarir el paper del CNI, si va fallar en preveure la tragèdia, si va amagar informació i si va menystenir els avisos que tenien les hores prèvies al 30 de juliol d'un repunt d'entrades nedant a Ceuta. Margarita Robles, Defensa, i Grande Marlaska, Interior, s'emboliquen i no donen una única versió. Avui el portaveu dels socialistes, Patxi López, ha sortit a posar pau i nega cap contradicció entre els dos ministres, però apunta que el CNI potser va fallar.
8: Las dos cosas pueden ser verdad a la vez. Seguramente el CNI avisa de que puede haber un paso de personas pero posiblemente de lo que no se dio cuenta o no alertó es de la dimensión extraordinaria que tenía.
7: El Partit Popular reclama que comparegui la directora del CNI al Congrés per aclarir la veritat. Esther Muñoz, la portaveu dels Populars, furga en les diferències dins l'executiu i ho equipara a una guerra civil.
9: La ministra de Defensa en el Congreso y en el Parlamento decía que sí, y en una rueda de prensa pública el ministro de Interior decía que no. No contentos con ese bochorno, el delegado del gobierno de Ceuta emite un comunicado con el logo del gobierno de España diciendo que la ministra Robles no decía la verdad. Eso, si no es una guerra civil...
7: Però els socis de Pedro Sánchez tampoc s'ho expliquen. Des de Sumar, Enrique Santiago es pregunta si el CNI va amagar informació per anar contra el govern espanyol seguint les instruccions d'Aznar.
10: No dudo que el CNI tuviera información. Lo que queremos aclarar es si esto se debe a aquello del que pueda hacer que haga. Si a pesar de tener la información, por lo que fuera, alguien decidió no pasarla al resto del ministerio, en cuyo caso sería muy grave.
7: Ara mateix està en marxa aquí al Congrés la Diputació Permanent, que a la tarda justament votarà si força Marlaska i Robles a compareixer junts per aclarir si algú va fallar a l'hora d'anticipar la tragèdia.
1: I mentrestant, aquest dimecres també és notícia la catàstrofe que hi ha hagut al Nepal a la frontera amb el Tibet. Ha estat per una inundació massiva sobtada que ha causat almenys 18 morts i centenars de desapareguts. L'arribada s'ha endut tot el que es trobava per davant, ponts, edificis i pobles sencers. Hi ha uns 400 viatgers amb qui s'ha perdut el contacte, 300 dels quals estrangers. Les imatges són de devastació. El president xinès Xi Jinping ha ordenat desplegar tots els esforços en la recerca dels desapareguts, Jordi Baró.
11: Diverses imatges aèries permeten fer-se una idea de la destrucció massiva causada avui per una inundació en una regió remota de l'Himàlaia, a la frontera amb el Tibet. L'aigua engoleix tot el que té al davant, inclòs el pas fronterer amb la Xina, on ha quedat completament destrossat un gran edifici, desenes de vehicles i on s'han vist moltes persones intentant fugir corrent. Hi ha hagut talls d'electricitat en una zona on hi viuen unes 50.000 persones. Encara no hi ha una explicació clara de per què s'ha produït la inundació massiva, però el ministre d'Afers Estrangers del Nepal hauria assegurat que la crescuda del riu no ha estat causada per les pluges, sinó que hauria tingut l'origen en un terratrèmol i una esllavissada. El balanç oficial és a hores d'ara de 18 morts, però les autoritats busquen centenars de persones. Una llista provisional de l'Oficina de Turisme del Nepal assegura que no es tenen notícies de 291 turistes estrangers, 100 d'ells de l'Índia, 20 britànics i 3 nord-americans. El viceprimer ministre xinès s'ha desplaçat a la zona. L'any passat, el mateix riu que neix al Tibet i que desemboca a la Índia es va desbordar de forma sobtada, un fet que es va atribuir al desguàs d'un llac glacial. En aquella ocasió va provocar una desena de morts i una vintena de desapareguts.
1: I mentrestant, a Catalunya han mort dues dones, mare i filla, conseqüència de les fortes pluges de dissabte passat. Van ser uns aiguats, ho recordareu, molt focalitzats al Baix Penedès i al Tarragonès. Les víctimes eren a Roda de Berà i els va caure sobre una paret que va cedir per la força de l'aigua. Clara Chavarría Domingo.
12: La família tenia una parada al port de Roda de Berà i aquella nit les dues dones hi estaven dormint amb l'avi quan els va caure sobre un mur a causa de la força de l'aigua. La mare i la filla de 18 anys van quedar greument ferides i les van ingressar a l'Hospital Joan 23 de Tarragona, on han acabat morint. L'Ajuntament ha convocat un minut de silenci per avui a les 7 de la tarda a la mateixa plaça de l'Ajuntament i ha decretat dos dies de dol, avui i demà, durant els quals les banderes onejaran a mig pal. Per la seva banda, el president de la Generalitat, Salvador Illa, a través d'una piulada a X, ha lamentat la notícia i ha traslladat el seu condol a la família i amics. Roda de Berà va ser un dels punts que van registrar més incidències a causa del temporal d'aigua que va deixar més de 100 litres per metre quadrat a la zona.
1: Per cert, que després de la polèmica pel fet que Protecció Civil no va enviar alertes als mòbils a la població davant d'aquell episodi de dissabte a la matinada, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha obert avui la porta a retocar els protocols.
13: Hem de veure si realment els protocols de les SALES es poden revisar per canviar els llindars en els quals a hores d'ara s'activen aquestes SALES, els llindars de perill, es pot revisar?
1: Ara és gairebé un quart de tres i els bombers calculen que si el temps no canvia podran controlar aquest vespre l'incendi a la Serra de Collserola, al Barcelonès. Això després que aquest matí l'han pogut estabilitzar i els veïns ja han pogut passar la nit a casa seva. Uns veïns que critiquen la gestió forestal, acusen l'administració de deixadesa i diuen que moltes de les cases són a tocar del bosc i que, per tant, calia intervenir en aquest bosc. Anem amb la nostra unitat mòbil al centre de control d'aquest incendi, José Antonio Rodríguez Marriera.
14: Bon dia. Els bombers centren tots els esforços en perimetrar el foc i evitar qualsevol revifada ara al migdia durant les hores més crítiques. De moment, l'incendi ja ha cremat 54 hectàrees, segons l'últim balanç fet aquest migdia pels agents rurals. I la previsió és que a la tarda el foc pugui quedar controlat. Sentim Sebastià Massaguer, cap dels bombers de Barcelona.
15: Som optimistes, però hem de ser ferms amb el tancament del perímetre i també tenir clar que segurament tindrem algun aixecament d'alguna fumarola o d'algun focus secundaris, i per això ara, les properes hores, estarem intensificats amb, sobretot amb aquests punts de la capçalera que eren la vessant de Ciutat Meridiana.
14: Tant al barri de Canyelles, on es va iniciar el foc ahir a la tarda, com a Torre Baró, els veïns es mostren resignats per aquest nou incendi i reclamen una franja de seguretat per les cases.
16: El que jo pensava que aquest estiu, com ja era quasi al final, doncs ja no hi hauria aquest, però bueno. I és una pena, perquè com ara ja començava a estar tot verd, doncs mira, una altra vegada tot negre.
17: Ahora no pasa nada. No pasa nada, ni ha habido heridos, ni ha habido nada, no, aquí no ha pasado nada. Pero eso no puede que siga así. Los pinos hay que cortarlos. A X metros de las casas. Ni que sea un parque nacional, ni que sea internacional. Es igual.
14: Ara els agents rurals i els Mossos ja investiguen sobre el terreny l'origen del foc, el segon que es declara aquest mes d'agost a Collserola.
1: I mentrestant, canviem d'escenari. El poble occità de Pomàs, a tocar de Carcassona, intenta recuperar-se del tornado, que dilluns a la tarda va causar una quarantena de ferits i va malmetre uns 300 habitatges. Ara el poble està rebent una onada de solidaritat i els veïns treballen a contrarrellotge perquè demà es preveuen pluges i es vol evitar que l'aigua agreugi els danys. Tenim una enviada especial a Pomàs, Laura Bertran.
18: Al poble de Pomàs, el que hem vist aquest matí és molta solidaritat. Jugadors de rugbi de Carcassona, evidentment molts habitants de les poblacions veïnes, bombers, les forces de l'ordre, empreses privades que ajuden per mirar de protegir el que queda de les habitacions encara no destruïdes. Mentrestant, els bombers segueixen anant casa per casa per poder donar el vistiplau si la gent pot tornar a entrar o no en la part que queda dreta. Hem pogut parlar amb l'Ani, és ferida a l'ull dret.
19: Com vols que em senti? Ho he perdut tot, el cotxe també, tot i que això no és tan greu. Però he perdut tot el que tenia només en 2 minuts. Tot, no em queda res.
18: L'església també ha patit problemes a la seva coberta i està sent tapades, així com una part d'un castell.
1: I de tornada a casa, primera denúncia per l'agressió policial a un menor, un culer que portava una estelada a Elx abans del partit de futbol del Barça contra l'equip local diumenge passat. Segur que heu vist les imatges. Aquesta denúncia l'ha presentada l'entitat jurídica Acció Cassandra per diversos delictes, entre els quals el de tortura, Pilar García.
20: Doncs sí, perquè segons Josep Rosell, cofundador d'Acció Cassandra, el que van fer els agents policials va més enllà de l'ús desproporcionat a la força. Ho ha explicat al matí de Catalunya Ràdio.
21: Quan hi ha un menor d'edat que requereix una especial protecció immobilitzat, se'l colpeja a terra i quan ja s'està conduint i sota custòdia policial se'l torna a colpejar. Això està incardinat dintre un delicte de tortures.
20: I atribueix l'agressió policial al fet que el noi és català.
21: L'origen de tot és precisament la condició de català del noi i la condició de portar una estelada. L'origen de tot és que porta lloc a la desproporció. L'estelada no és una bandera oficial, però és una bandera perfectament legal.
20: I per tant, afegeix, un particular pot poder portar l'estelada en un camp de futbol.
1: Atenció també avui a això. Rússia considera prematur concloure que el que és una visita altament inusual al país del director de la CIA pugui ajudar a millorar les relacions amb els Estats Units. Xavier Vilà.
0: Sí, el Kremlin sí que considera positiu, en canvi, que hi hagi contactes d'alt nivell entre els serveis secrets dels dos països. Moscou sosté que el cap dels espies nord-americans, John Ratcliffe, no s'ha vist amb el president Vladimir Putin en la visita llampec que ha fet, la primera d'un director de la CIA al país en gairebé 5 anys. Alguns mitjans nord-americans informen que Ratcliffe tenia a l'agenda parlar d'Ucraïna, les tensions amb l'OTAN, l'Iran o les negociacions per alliberar un pres nord-americà.
1: Doncs bé, el conflicte a Ucraïna precisament aboca Putin a afrontar un gran dilema aquesta tardor que determinarà el futur de la guerra. El president rus ha de triar entre tornar a mobilitzar forçosament centenars de milers d'homes per conquerir tot el Donbass o no prendre aquesta mesura tan impopular i continuar avançant a un ritme molt més lent. Ens ho explica des de Moscou la Cristina Solias.
3: Bon dia. Cada cop hi ha més nerviosisme entre els russos davant el fantasma d'una nova mobilització com la de 2022, quan més de 300.000 homes van ser obligats en el front. Segons explica Catalunya Ràdio, l'analista militar David Gendelman, això no li serviria a Putin per guanyar la guerra, però sí per ocupar els últims bastions de Donetsk.
22: 300.000 o 500.000 homes no són quantitats que capgirin el curs del front. Són unes quantitats que, en un termini més o menys raonable, podrien permetre a Rússia arrasar finalment tota la zona de Sloviansk Kramatorsk.
3: Si finalment Putin descarta la nova mobilització, Gendelman creu que Rússia no seria capaç de controlar tot el Donbass ni tan sols el 2027 i que hi moririen almenys 200.000 soldats russos més. I apunta que una altra via seria amenaçar militarment els països europeus perquè forcin Zelensky a rendir el Donbass.
22: La tercera opció es podria anomenar escalada per la desescalada. Consistiria a dur a terme accions militars actives contra països de l'OTAN, amb l'objectiu d'elevar el risc perquè, en el millor dels casos, l'OTAN o Europa pressionin Ucraïna perquè faci concessions.
3: Per tant, el dilema de Putin no és entre continuar la guerra o caminar cap a la pau. El que haurà de decidir el president rus és quin preu està disposat a pagar per aconseguir una victòria que li permeti justificar el sacrifici de centenars de milers de vides, l'asfíxia econòmica i el trauma que ha provocat en la societat russa.
1: I de Rússia al Pakistan. On hi ha com a mínim 14 nounats morts en un hospital d'Islamabad. Maria Núria Rebella.
23: Han mort després que es declarés un incendi a la sala de maternitat arran de l'explosió d'un compressor de l'aire condicionat. Un dels metges ha pogut rescatar en vida un dels nadons que hi havia en aquesta sala. Segons ha informat la policia de la ciutat, el foc ha estat molt virulent. El primer ministre pakistanès ha anunciat que s'ha obert una investigació per aclarir les circumstàncies del sinistre. Els incendis en grans edificis són freqüents al Pakistan a causa de l'electricitat en l'aplicació de les mesures de protecció en la construcció.
1: Ara és un quart i mig de tres i parlem de la crisi d'habitatge. I ho fem perquè els préstecs hipotecaris continuen creixent. Cada vegada se'n firmen més i de més quantitat. Segons les últimes dades de l'Institut d'Estadística, ara aquests crèdits ja freguen els 195.000 euros de mitjana. Com que les entitats financeres només cobreixen el 80% del cost d'un pis, de la butxaca dels compradors n'han de sortir gairebé 50.000 euros d'entrada. És una suma que, òbviament, no és a l'abast de tothom, Laia Ortega.
24: Doncs no, una persona sola ho té molt difícil. El perfil majoritari del comprador són parelles joves d'entre 28 i 40 anys, en molts casos no casats i que compten amb l'aportació dels pares. I la immensa majoria és per comprar primeres residències, com ha explicat a Catalunya Ràdio Albert Domingo, de la Junta Directiva del Col·legi de Notaris.
25: Jo diria que per primera residència es firma el 90% dels préstecs, eh? El 90%. És a dir, préstecs d'habitatge, primera residència, 90%. Segona residència no necessiten tant la financiació exterior.
24: Les compres, a més, es fan en un context d'enduriment de les condicions bancàries. Els tipus d'interès mitjans ja freguen el 3% i amb les entitats mantenint a ratlla els índexs de morositat. Davant d'això, els notaris reclamen ajudes més generoses a l'emancipació i que les donacions no es penalitzin tant fiscalment.
1: Tot i les dificultats, Laia, el nombre d'hipoteques, com diem, va a l'alça.
24: Sí, al juny se n'han tornat a firmar més de 8.000 a Catalunya i si ens fixem en l'acumulat de l'any, se superen les 47.000. Això és un 13% més que l'any passat i la xifra més elevada des del 2010. On més s'han disparat i de llarg és a les comarques gironines, en part per l'atractiu que representa per als estrangers. Al conjunt de Catalunya, la gent de fora concentra un 15% del total de les compres, tot i que depèn de la zona. Si parlem de segones residències, al nord predominen els francesos, mentre que a la Costa Daurada els anglesos. Unes compres que per ara no tenen cap fre normatiu, a no ser que es tracti de grans tenidors.
1: I seguim parlant de diners, perquè la diferència entre els sous dels empresaris i els dels treballadors s'ha fet més gran els últims 5 anys. Els ingressos reals dels empresaris han augmentat 3 vegades més que el dels assalariats. De fet, això ho diu un estudi, un informe de la UGT, Montse Genarriba.
2: Si ens fixem en les dades, l'any 2021 la bretxa entre els ingressos nets dels empresaris i els assalariats era de 7.000 euros i el 2025 ja era de 12.000 euros. Es tracta d'un increment del 71%. Segons el secretari de Política Sindical de la UGT, Òscar Riu, s'ha arribat a una situació límit en què els beneficis de les empreses no s'estan repercutint en les persones.
4: Creiem que ha arribat el moment de reflexionar i de posar sobre la taula que aquest repartiment dels beneficis cada vegada és més injust i que això no només és del senyor Elon Musk o del Mark Zuckerberg o de com es reparteixen els beneficis en aquestes multinacionals, sinó que aquí la nostra economia cada vegada és una economia més salvatge envers a les persones treballadores i molt més agraïda en quant als beneficis de les empresaris.
2: Les dades basades en l'enquesta de condicions de vida de l'INE indiquen que almenys la meitat dels assalariats reben sous inferiors als 27.000 euros anuals. Amb aquestes xifres a la mà, la UGT ha fet una crida a reforçar la negociació col·lectiva com a eina principal per distribuir els fruits del creixement econòmic de manera més equilibrada. També ha denunciat que dues terceres parts dels convenis col·lectius no tenen clàusules de revisió salarial per fer front a l'augment del cost de la vida.
1: I ara us parlem del transport públic, perquè l'any que ve es podrà pagar amb targeta bancària en qualsevol transport públic de l'àrea de Barcelona. Els actuals lectors de la T-Mobilitat també acceptaran les targetes de crèdit o de dèbit més habituals. I això després que l'Autoritat del Transport Metropolità ha obert la licitació per adjudicar el servei bancari que ho ha de permetre. Com funcionarà tot plegat, Joan Garcia?
5: Com ja passa a ciutats com Madrid o Londres, l'usuari acostarà la targeta bancària o el mòbil als lectors d'accés a qualsevol mitjà de transport públic i ho tornarà a fer abans de baixar. El sistema detectarà si l'usuari ha canviat de zona o no per determinar l'import que ha de pagar. Servirà només per viatjar, això sí, amb bitllet senzill. I amb això es vol afavorir l'usuari esporàdic. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, concreta el calendari per implantar-ho i com es justificarà la validació si es fa a través del mòbil.
6: D'aquí a 3 mesos màxim, aquest sistema hauria d'estar implementat. El fet de passar la validació, ja sigui amb targeta o mòbil, ja acredita, no?, que has pogut accedir al transport públic perquè hi ha hagut aquest pagament. En qualsevol cas, si hi hagués una inspecció concreta, doncs l'acreditació del propi pagament a través del mòbil doncs seria el que acreditaria més enllà de la validació del propi pas.
5: Els autobusos de TMB ja es poden comprar bitllets senzills amb targeta bancària. Es fa, però, amb un lector propi situat al costat del conductor, que desapareixeran quan s'hagi implantat aquest nou sistema de lectors de la T-Mobilitat.
1: I ens quedem a Barcelona. Perquè l'Ajuntament de la capital i també el govern construiran 4 noves residències públiques per a la gent gran. Els equipaments tindran places residencials i també de centre de dia. On s'ubicaran aquests centres, Toni Fortesa?
8: Doncs es faran al districte de Sant Andreu, l'Esquerra de l'Eixample, la Marina, el Prat Vermell i l'entorn de les Glòries. Jaume Collboni és l'alcalde de Barcelona.
9: L'objectiu és que aquestes 4 residències estiguin en marxa abans que s'acabi el proper mandat, és a dir, abans de l'any 2031. La que està més avançada en aquests moments és la de Casernes de Sant Andreu, que ja s'ha fet la sessió de sòl i durant l'any que ve ja elaborarem el projecte constructiu.
8: L'acord estableix una nova fórmula de col·laboració per accelerar els projectes. L'Ajuntament, a través de BIMSA, assumirà la contractació i execució de les obres, mentre que la Generalitat en garantirà el finançament, la posada en funcionament i la gestió. El conseller de Drets Socials, Raül Moreno, destaca el caràcter innovador que tindran aquests nous centres.
7: El que volem fer és que les residències de gent gran puguin combinar no només residents de gent gran, sinó persones amb discapacitat, persones amb altres necessitats, que siguin equipaments compartits per diferents necessitats, que estiguin oberts al conjunt del barri, al conjunt de la comunitat, sense que això vagi en detriment de la cura necessària dels usuaris que estan en aquestes residències.
8: Barcelona compta actualment amb prop de 6.000 places públiques per a gent gran.
1: I, per cert, que la Generalitat torna a obrir la convocatòria de les ajudes PUA per a les persones amb discapacitat. Serveixen per subvencionar material que facilita l'autonomia personal, com llits adaptats, elevadors, adaptacions al bany o transport adaptat. Toni.
8: El programa no s'activava des del 2023 i ara preveu cobrir despeses dels últims 3 anys. Les entitats socials alerten que aquesta demora deixarà fora molts sol·licitants, tot i complir els criteris. La convocatòria del 2026 té gairebé 7 milions d'euros de pressupost i cada usuari pot demanar fins a 9.500. Les ajudes es concediran fins que s'esgoti el pressupost disponible.
1: Ara falten 30 segons per 2:15. Marxem al Pirineu. I fem amb una història d'aquelles que, inevitablement, amb molta gent li criden l'atenció. El pas de vehicles cap a Andorra pel camí privat del port del Cabús ha obert un nou conflicte a Tor. El Pallars Sobirà, una part dels veïns, acusa l'altra d'instal·lar cartells sense cap consens per prohibir-hi la circulació. Sobre els senyals horaris de 2:15, ens explica la Sofia Cabanes.
10: Els veïns contraris, encapçalats per Pablo Moreno, hereu de Palanca, asseguren que esta mesura va en contra de la voluntat dels avantpassats de Tor, que defensaven l'obertura cap a Andorra. Ara els cartells que hi prohibien el pas ja han desaparegut, però Moreno no dubta acusar, entre d'altres, un vell enemic, el Sansa.
11: La problemàtica que tenemos aquí són les mismas tres cases que han tenido tenido, Sansa, Sardà i la Pereta. Són tres cases que busquen el follón como los antepasados que teníamos. Habían luchado por tener el paso abierto hacia Andorra, que no molestan, mientras que esta gente que han puesto el cortés ha prohibido el paso y tonterías.
10: La Pili, propietària de Casa Sisqueta, és la veïna que més dies passa al poble i ja n'està tipa de disputes.
12: Jo penso que primer torn s'hauria de pensar en el poble. No tenim llum, no tenim cap servei. Els pocs diners que hi ha a la comunitat haurien de servir per això.
10: Tor té 13 cases i una vintena d'habitants ocasionals.
1: Del Pallars Sobirà marxem cap al Baix Empordà perquè el desequilibri entre els recursos que tenen els municipis dificulta la protecció d'alguns espais amb boies. Al litoral d'aquesta comarca, els més petits, com Montràs, es queixen del cost de reposar-les quan les roben o les vandalitzen. Maria Rovira.
13: Encara que ja existeix l'anomenada taula de cogestió d'aquest litoral amb entitats i administracions, l'alcaldessa de Mont-ras, Vanessa Pairó, es queixa que no tingui capacitat jurídica ni econòmica. Reclama més implicació de la Generalitat i videovigilància.
15: No sé si som, entre tots plegats, capaços de repensar una mica el model i d'entendre que no es pot exigir el mateix en municipis amb uns recursos molt limitats a d'altres que tenen una infraestructura tècnica o econòmica molt superior.
13: Des de Palafrugell, Urgell valoren la feina de la taula de cogestió per preservar el litoral, però reconeixen diferències entre municipis per actuar. Xavier Rangel és regidor d'Urbanisme.
26: Conjuntament amb el departament, el que sí que estem és valorant quin ha de ser l'ajut per aquests municipis que no tenen aquesta capacitat econòmica que podem tenir els ajuntaments amb més possibilitats.
13: Des de SOS Costa Brava alerten que la continuïtat de l'espai protegit del litoral del Baix Empordà fa necessària una gestió global.
1: I ara saltem cap a les Garrigues, on l'Ajuntament de Juncosa ofereix casa i escolarització al mateix poble a la família que pugui reobrir el bar Casal del poble tancat des del juliol. La trentena de candidats que ja s'hi han interessat fa preveure que la reobertura es pugui garantir. Per a Joan Álvarez.
27: Aquests dies ja s'estan fent entrevistes als diferents candidats. La regidora de Promoció Econòmica, Meritxell Montagut, afirma que més d'un ja compleix els requisits.
28: Tindrem salvat el bar, seguríssim. Les diverses entrevistes que han fet, vull dir, n'hi ha no només un, sinó hi ha diverses persones que encaixen molt bé amb el perfil.
27: Els veïns asseguren que el bar és vital per al poble.
29: Que vinc sol, si vull companyia, hi ha al bar. Per jo, concretament, és la segona casa. Si vols parlar o dialogar amb algú o algo, has d'anar al bar.
30: Que en un poble, un bar és un lloc social. La gent ja no es troba a les cases. Quedem a les 4, fem un talladet.
31: Quan s'obria el bar del poble, normalment, és un lloc de trobada i tant, a tope. O sigui que el bar és imprescindible.
27: L'alcaldessa Susana Vilà veu clau la reobertura del bar per lluitar contra el despoblament.
32: Un micropoble sense bar
0: és l'eficàcia de... Bueno, la fi no, potser ho he dit una mica exagerat, però és... A veure, el poble, ahir el bar és un punt de reunió social.
27: Als interessats els ofereix habitatge amb un lloguer social d'entre 250 i 350 euros i la possibilitat d'escolarització dels fills al mateix poble.
3: Catalunya migdia.
1: Així tenim el dia, així us ho hem explicat en aquest Catalunya migdia, en què també són notícia les estrenes de cinema que s'avancen avui, aquesta setmana.
14: Hay una cosa que quería preguntarte, que es la gente de la peli.
1: I, entre altres, el que arriba a les sales és El ser querido, de Rodrigo Sorogoyen, que és l'últim títol de Ridley Scott, també, i el quart capítol de la saga de Tadeu Jones. Marc Garriga.
16: L'esplèndida El ser querido és la història del retrobament d'un pare absent, director de cinema reconegut mundialment, amb la seva filla, aspirant actriu. Ell vol recuperar el contacte amb ella i li ofereix un paper en la seva pròxima pel·lícula, però el rodatge demostra que amb les bones intencions no n'hi ha prou. És una pel·lícula que parla de com cadascú construeix la seva memòria, de les difícils relacions paternofilials amb famílies enllaçades i també de com cal afrontar els abusos de poder en l'entorn laboral. Sorogoyen firma un film pràcticament rodó, recolzat en dues interpretacions extraordinàries de Javier Bardem i Victoria Luengo i dues escenes, les dues al voltant d'una taula, insuperables. També arriba La constelación del perro, de Ridley Scott, un interessant western postapocalíptic, introspectiu, poc esperançador, interessant, però amb alguns problemes de to i de guió. Això sí, compta amb un repartiment infal·lible. Jacob Elordi, Josh Brolin, Margaret Qualley i Guy Pearce. Completen les novetats Tadeu Jones i La llàntia meravellosa, la millor de tota la saga, La fluixa erupja, un drama sentimental protagonitzat per la cantant Charlie XCX, i la comèdia romàntica Una noche al año, amb el nou galant de moda, Callum Turner.
1: El que heu sentit és el dictamen d'en Marc Garriga i el que sentiu ara és La invitació, una comèdia nord-americana que apunta als Oscars. És un remake de la pel·lícula de Seth Gay, sentimental, que abans havia estat també obra de teatre. Avui li hem preguntat i diu que espera feliç a veure si es confirmen els bons pronòstics. El director i autor teatral està a punt d'arrencar gira amb la versió espanyola de la seva obra 53 diumenges, que aterrarà al Condal de Barcelona d'aquí 15 dies. Barcelona, Valeria Obereda.
17: Seth Gay reconeix que no hi ha res en ferm, que només són sospites encara, però la pel·lícula sentimental, Els veïns de dalt, al teatre, sempre li ha portat sorpreses.
18: Home, no ho sé, això ja arribarà, si arribarà de moment, són suposicions. En la nostra professió, les coses que passen sense haver-les pensat molt són molt preuades, perquè no ens acostuma a passar així, sobretot els directors. Els projectes els hem de cobrar durant molts anys. I això va ser algú molt, que va passar molt ràpid, no? Bueno, sé que és un món de sorpreses i sóc feliç.
17: Aquests rumors d'Òscar sonen en les categories de millor pel·lícula, millor guió adaptat i millors intèrprets secundaris per Edward Norton i Penélope Cruz. De moment, Seth Gay té el cap ocupat en els assajos de 53 diumenges, que la setmana que ve comença a girar a Múrcia. Serà a Barcelona entre el 9 i el 27 de setembre. És una comèdia que parla de les relacions de tres germans que han de decidir com cuidar el pare. Ara es farà en castellà. Fa 6 anys es va veure en català.
1: I canviant de pantalla, 46 empreses catalanes participen aquest any a la Gamescom, la fira de videojocs de referència a Europa. Ho fan de la mà de l'ISEC, l'Institut Català de les Empreses Culturals. La fira arrenca avui a Colònia, Alemanya, i s'allargarà fins dissabte. Claudia Roses.
19: Ja fa 3 anys que l'ISDEC i Munt estan a la zona de negocis, un punt de trobada per a reunions amb inversors i professionals i alhora un espai interactiu per provar els videojocs que s'hi presenten. Eva Colom és tècnica de desenvolupament de mercat a l'ISDEC i valora en declaracions a Catalunya Ràdio que en aquesta edició s'hi hagin sumat 13 empreses noves.
20: És la primera vegada que tenim tantes empreses apuntades. És un èxit. Creiem que és degut a la bona experiència i després l'ecosistema a Catalunya és important, tenen molts espais per trobar-se, es parlen de la presència en aquesta fira i cada vegada són més que volen ser-hi presents.
19: Per a les empreses, participar-hi pot ser un trampolí per als seus projectes, però també els suposa molta feina, com explica la CNN David Jaume Andreu d'Undercoders.
21: Molts dies i hi ha molta gent, el qual és positiu, perquè tenim a Europa i molt a prop la fira més important, probablement, de videojocs, tant a la part de business com de públic. I llavors realment és una sort, però és cansant.
19: L'ISEC vol reforçar la feina i la visibilitat del sector català dels videojocs en una fira com el Gamescom.
1: I a Cervera arriba el moment del foc i les bruixes. Divendres comença l'aquelarre, però ara ja estan en marxa els tallers pels més petits. Anem amb la Noèlia Caselles i participen un centenar d'infants.
2: Sí, d'entre 3 i 13 anys, que fan tota mena d'activitats per preparar-se per la Calarret. Anna Llort n'és la coordinadora.
3: Els més petits fan una disfresseta i surten també a la cercavila. Llavors, a mesura que es van fent grans, doncs construïm doncs, elements que són representatius de la Calarret, diferents bèsties.
2: Una part dels tallers serveix justament per preparar les disfresses de la cercavila. La Bruna i la Clara hi seran.
4: Estem preparant les disfresses i uns paraigües que decorem com aquest. Aquest any ens disfressarem de caçador. D'ànimes.
2: La Calarret donarà pas a la nit de dissabte als actes centrals que començaran amb l'encesa de la universitat. La culminació es viurà ja ben entrada la matinada amb l'aparició i escorreguda del mascle cabró.
1: I abans dels esports, propostes de música en directe. Començant per Buos, que és el grup que actua aquesta nit en plena festa major de Sant Genís a Vilassar de Dalt, el grup de Calafell, que aquest any celebra 20 anys de trajectòria, cantarà les cançons més emblemàtiques que l'han portat a ser un dels grups més reconeguts del panorama musical català.
5: Baixa del camp, vine a la ciutat, que aquí...
1: Amb un to molt diferent, el grup de folk Alosa actua aquesta nit al Festival de Música de Begú. El duet femení, format per Julieta Vidal i Irene Romo, interpretaran el primer cant del matí, el seu primer àlbum complet que combina música d'arrel tradicional catalana. I Girona posa el punt final al cicle Notes del Parc. La violinista Anna Urpina presentarà L'Eixant de Mus, un projecte dedicat a recuperar música de dones compositores del període barroc juntament amb altres dones músiques. I amb una sintonia gens barroca arribem als esports. Laia Tudel, amb un nou missatge de Joan Laporta per fitxar Julián Álvarez.
6: Falten 6 dies perquè es tanqui el mercat de fitxatges i atenció que el Barça no llença la tovallola per Julián.

0: Esportivament, demà el Barça debutarà a la Lliga al Camp Nou, jugant contra l'Atlètic Club, en el que serà també el debut de Rodri. I a la prèvia d'aquest partit ha parlat el tècnic Hansi Flick, ho ha fet de Julián Álvarez, però és que fa pocs segons que també ha parlat, com dèiem, el president del Barça, Joan Laporta. Joan Fitó, què ha dit, Laporta?
1: Doncs no ha tancat la porta, valgui la redundància, a la incorporació de Julián Álvarez. Diu el president que el Barça segueix en disposició de fitxar el futbolista argentí.
2: Molt interessants amb el jugador, ens agradaria doncs, que la nostra oferta fos acceptada i ho fem amb tots els respectes per l'Atlètic de Madrid i que sàpiguen que si estan en disposició de vendre dins d'aquest període del mercat d'estiu, doncs que nosaltres estaríem disposats a comprar el jugador de conformitat amb l'oferta que els hem fet.
1: Laporta ha assegurat que tothom és conscient que Julián només vol jugar al Barça, que només vol ser futbolista del Barça i que el problema, en aquest cas, el té l'Atlètic de Madrid.
2: Clar, davant d'això que ens arriba, nosaltres, en aquest sentit, diem, home, estem encara presents amb la nostra proposta, amb la nostra oferta, perquè és Vox Populi que el jugador doncs, vol venir al Barça. I, per tant, aquesta situació ha creat doncs, un enrenou que no és motivat per accions del Barça, és motivat perquè ens van dir que no venien i sembla ser, almenys pel que ens arriba a nosaltres, que estan intentant doncs, arribar a acords amb altres clubs. No?
0: Doncs Joan Laporta, que confirma que fins l'últim dia esperaran Julián Álvarez en aquest mercat d'estiu, que l'oferta no ha caducat, es manté vigent fins l'últim dia. Veurem com finalment si l'Atlètic de Madrid doncs, fa algun moviment més o es manté aquesta posició de no voler negociar amb el Barça. Tot això és el que ha dit Laporta o el més destacat del que ha dit el president del Barça, però com dèiem abans, també ha parlat Hansi Flick.
1: Sí, abans de tot, avui Julián no s'ha entrenat amb l'Atlètic de Madrid per una indisposició, no per cap acte de rebel·lia, sinó que no s'ha entrenat per aquesta indisposició. Li hem preguntat a Flick sobre Julián, n'ha parlat el tècnic alemany, alineat amb Laporta i amb Deco, diu Flick, però que han de pensar en el futur i no en el present.
3: For me it's like that. I don't want to speak about Julián, no.
4: Per mi és així, no vull parlar de Julián, saps? Només vull parlar de la situació del club. Ara, en aquest mercat hem fet alguns fitxatges realment molt bons. El club ha de pensar en el futur, no només en el present. És clar que jo com a entrenador diria, d'acord, doneu-me si us plau el millor que pugueu aconseguir i més i més i més i més. El club està fent una gran feina, Deco fa una gran feina. Estem mirant cap al futur. Què és el millor? No només pot ser per aquest moment, sinó també per als pròxims 3, 4 o 5 anys.
3: Also in the next or in the next 3, 4, 5 years.
0: Doncs tot això al voltant de Julián Álvarez, però com dèiem, demà hi ha partit de Lliga al Camp Nou, Barça Athletic Club, i serà el debut del fitxatge estrella de l'equip blaugrana d'aquest estiu, com és Rodri.
1: Sí, demà tindrà minuts el migcampista madrileny, debutarà amb el Barça, ho ha confirmat avui Flick. S'ha tornat a entrenar avui Rodri, entrarà a la convocatòria, per tant, és un dels noms del partit de demà. Rodri, qui no hi serà, és Gavi, diu Flick que està bé, Gavi, però que necessita almenys una setmana per recuperar-se del cop al genoll. Però Flick li ha restat importància a aquest problema que va tenir el partit contra l'Elx.
0: Valde estarà convocat?
1: Sí, entrarà a la llista, demà serà amb l'equip. Ha dit Flick que no sap si serà titular, si jugarà o no, però que està molt compromès amb el Barça, al 100%, que ha millorat moltíssim, que ha de millorar moltíssim, i ha tornat doncs, Flick a dir que tots els futbolistes que treu la Masia és impressionant, però vaja, el conflicte amb Alejandro Valde, en principi, solucionat pel tècnic blaugrana.
0: I com veu Flick a Lamine Yamal?
1: Doncs el veu bé, diu que està bé, ha explicat, ara el sentirem, que va tenir un petit problema durant el partit contra l'Elx, però que ha tingut poques vacances, que s'està entrenant dia a dia, que han d'anar dia a dia, però vaja, diu Hansi Flick que Lamine és un geni.
3: Mira, a little problem, he had some headaches the day after, but at the end it's
4: sí, va tenir un petit problema. L'endemà tenia una mica de mal de cap, però al final és així. Ja sabeu que Lamine és un geni, tothom ho sap. Ha tingut 3 setmanes de vacances i només s'ha entrenat uns quants dies. Per tant, no pot estar al màxim nivell. És normal, va dia a dia. Hem de veure com està per al partit de demà, però comptem amb ell. El necessitem perquè és extraordinari i el necessitem.
3: He's outstanding and we need him.
0: I I fa dies que us expliquem, ja estem parlant del fitxatge de l'Espanyol, de Brian Zaragoza. Fa dies que us diem que avançava bé les negociacions. Ara mateix, Josep Gaya, quina és l'última hora?
4: Sí, principi d'acord entre l'Espanyol i el Bayern de Múnich per Brian Zaragoza. El club blanquiblau ja ha tancat el fitxatge de l'extrem andalús, que arribarà cedit per una temporada, amb una opció de compra condicionada a diferents objectius. Si finalment el jugador compleix els requisits de la clàusula, l'Espanyol haurà de pagar el traspàs del jugador i ja serà propietat del club blanquiblau. S'espera que en les properes hores el futbolista arribi a Barcelona per passar la revisió mèdica i que aviat s'oficialitzi aquest fitxatge.
0: Doncs a punt de poder fer oficial aquest fitxatge important per l'Espanyol de Brian Zaragoza. Mentrestant, l'equip que treballa doncs, per preparar el partit que tenen dissabte contra el Real Societat, avui el jugador Urko González de Zarate ha parlat en roda de premsa.
4: Sí, Urko, que afronta la seva tercera temporada com a jugador blanquiblau, visitarà la que va ser casa seva durant molts anys. En la roda de premsa ha parlat del partit d'aquest dissabte i ha remarcat que serà molt especial.
5: Siempre es especial, ¿no? Al final por allí conozco a mucha gente, he pasado muchos años allí y bueno, pues espero un partido muy, muy complicado. Pero bueno, podemos competir y traer los tres puntos por aquí.
4: També ha parlat del joc de l'equip i a més ha assegurat que no es mourà del conjunt blanc i blau.
0: I avui juga el Madrid de Mourinho, debuta a les 9 al Bernabéu contra la Real Societat, el primer partit de casa. Hauria de servir per tancar alguns dubtes, tot i, recordem la victòria que van aconseguir davant de l'Espanyol, Carles Vila.
6: En aquest partit de Cornellà, el Madrid va poder guanyar gràcies a un gol a última hora de Carlos Espíz, ja en temps de descompte. Caldria, per tant, mostrar un major domini en el joc i també del partit per no crear els primers dubtes en el nou projecte de Mourinho. El portuguès vol evitar ser la màxima atracció en l'estrena dels blancs al seu estadi.
7: No, yo no quiero que el Bernabéu me reciba de un modo particular. Yo quiero que el Bernabéu reciba el equipo, como su pasión. Si la temporada pasada no ha terminado bien, en algún momento, pues, podría parecer que ese amor vivía una fase complicada.
6: Mourinho torna a tenir problemes en defensa. Rodrigo, Eder Militao, Ferlan Mendy, Raúl Asensio i Thiago Pitar seran baixa, la qual cosa no li permetrà moltes variacions en aquesta línia. Pel que fa a la Real Societat, els de Matarazzo van perdre el primer partit de Lliga contra el Betis, tot i jugar amb un gran nivell i tenir sempre el control. El tècnic nord-americà tindrà també la baixa d'Álvaro Odriozola. A l'últim precedent, al Bernabéu, el Madrid es va imposar la passada temporada per 2-1 en un partit molt igualat.
0: I del futbol al ciclisme, després del cop d'autoritat ahir de Tadej Pogacar, guanyant la segona etapa del seu compte particular en aquesta Vuelta, avui la ronda espanyola arriba de ple a Catalunya. Cinquena etapa, 171 quilòmetres entre Falset i Roquetes. L'està seguint en directe l'Isaac Vilalta. Isaac, com tenim l'etapa?
8: Mira, ara mateix a 123 quilòmetres per al final encara queda molt, eh? Una jornada, com deies, que ha començat a Falset, s'acaba aquí a Roquetes. Veurem si el vent és protagonista. De moment aquí pica una miqueta. Hi ha quatre corredors que són cap de cursa: Bernes, Calzoni, Gafuri i Diego Uriarte. La diferència respecte al gran grup, on hi és Pogacar i la resta d'homes importants, és de poc més d'un minut, insisteixo, quan queden 123 quilòmetres per al final.
0: I després d'aquesta nova exhibició que dèiem d'ahir de Pogacar a la Vuelta, això diu que això vol dir que ja està sentenciada aquesta Vuelta, Isaac, o encara podem tenir algun una sorpresa?
8: Bé, sempre en podem tenir alguna, però la sensació generalitzada és que Tadej Pogacar, amb aquests més de 3 minuts que li treu ja Primo Roglic, segon classificat, tercer és Enric Mas, bé, que té la Vuelta molt encarrilada, la té molt a prop, si no passa res estrany. Després de només 4 etapes ja està sentenciada. De fet, fixa't, Sepp Kuss, un dels grans, quart a la general, deia això ahir, just després d'acabar-se l'etapa.
9: Sí, sí, és... Es imbatible, si no tiene contratiempos o problemas, es imbatible, pero ya sabíamos eso.
8: Abans de l'etapa, un director català, Xavi Florencio, de l'equip Bahrain, em va alertar, atenció, que avui Tadej Pogacar pot sentenciar la Vuelta. Després de l'etapa ens deia això.
10: Sabem que és el millor del món, està per davant de molts corredors a nivell físic, i avui una etapa que li anava pues, molt ben bell, no? I quan han vist en Peixalís que es quedava ell sense equip, pues, ha anat cap endavant. Per no quedar sense equip pues, era la millor opció per ell. I ens ha deixat allí tots tirat.
8: Ahir Tadej Pogacar va guanyar en solitari després d'atacar a 50 quilòmetres de meta. És la setena victòria amb un atac més llunyà al seu historial. La primera, l'Estrada Bianca del 2024, aleshores va atacar a 81 quilòmetres de meta.
0: 10 minuts i les 3 de la tarda. Ara farem una pausa i després...
11: Xavi Hernández.
12: Xavi. Okay.
11: Yeah. Sorry, I heard Xavi like chocolate.
12: Yes, okay, thank you very much.
11: Well, it's not a bad position after Guardiola and after Slot, no? Third one, third position, at least we are in the
0: així explicava, entre altres coses, com es pronunciava i com es pronuncia el seu nom, Xavi Hernández, el tècnic de Terrassa, que és el nou entrenador de Països Baixos.
13: Catalunya migdia. Vine a Bacus i emporta't la primera pilota oficial del Barça femení. Està signada per les campiones. Fes 60 euros en compres o bescanvia el bal escolar i ja és teva. Només a Bacus.
14: Prepara't per 4 dies en què el teatre ho canvia tot. Del 2 al 5 de setembre, vine a la 13a edició del Festival Internacional de Teatre de Tarragona, el gran aparador de les noves dramaturgies. Submergeix-te en un programa únic. Espectacles d'avantguarda, arts de carrer, instal·lacions interactives, workshops, sessions de música i els emblemàtics sopars fi.
15: Deixa't sorprendre per la creació contemporani en espais insòlits. Aquest setembre tens una cita amb el FI.
14: Consulta tota la programació i aconsegueix les teves entrades i abonaments a fitt.cat.
16: Al Pirineu i les Terres de Lleida vivim l'estiu d'una manera diferent. El ritme ens el marquen les aigües braves de la muntanya i les nits plàcides de la plana, la descoberta del patrimoni i la màgia de les tradicions. Una terra cuidada és una terra que et cuida. Ara Lleida, amb tota naturalitat. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
13: Catalunya migdia.
0: Doncs des d'ahir a la tarda, oficialment Xavi Hernández ja és el nou tècnic de Països Baixos. Ahir el vam sentir. Avui hem pogut veure a les xarxes un vídeo de Van Gaal donant-li la benvinguda, recordant com el va fer debutar al Barça i desitjant-li molts èxits a la selecció. I ahir a la presentació, a més, també, Carles, Xavi Hernández va deixar clar que serà fidel a l'estil Barça.
6: Xavi va reconèixer la seva admiració per l'estil de joc holandès, el que va qualificar d'universitat del futbol. L'agarenc té el difícil compromís de tornar a la selecció dels Països Baixos a l'èlit mundial. Diu, però, que no li fa por la pressió i que, òbviament, el seu estil de joc serà el del Barça.
11: Per nosaltres, precisament, va ser un aprenentatge molt gran. Va ser un màster fet a... quan vam estar a la nostra etapa a Can Barça. Hem après molt com a staff de totes les coses bones i no tan bones que ens van passar. I nosaltres el que volem, el gran repte d'aquí, és mostrar la nostra filosofia, la nostra idea. No tenim massa temps per treballar durant els del FIFA Days, però és d'alguna manera impregnar els jugadors i a la federació d'aquesta filosofia nostra, que al final a Can Barça ens vam nutrir moltíssim de la idea neerlandesa, i el que volem és d'alguna manera tornar això, el que vaig aprendre jo a la meva carrera com a jugador i com a entrenador, tornar aquí a la federació.
6: Xavi accepta amb humor no haver estat la primera opció. De fet, va ser la tercera, després de Guardiola i Slot. El nou seleccionador neerlandès confia que Frenkie de Jong, un dels capitans, es recuperi aviat. Diu també que vol gaudir del moment i que l'equip tingui capacitat de competir i de guanyar. Xavi Hernández ha firmat un contracte fins al 2030, al final del Mundial. El seu debut serà contra Alemanya el mes que ve a la Lliga de les Nacions.
0: I fa uns minuts sentíem el president del Barça, Joan Laporta, parlant del possible fitxatge de Julián Álvarez. Eren unes declaracions, una entrevista que ha fet als mitjans del club, una entrevista que hem estat seguint, el Joan Fitó l'estava seguint. Primer hem sentit els fragments al voltant de Julián Álvarez, però és que ha parlat d'altres qüestions i de qüestions també importants, com és tots els incidents que van passar ells amb l'aficionat del Barça i l'estelada.
1: Sí, Laporta ha confirmat que es va posar al club i ell personalment a disposició d'aquest aficionat i de tota la seva família, i el president del Barça, evidentment, condemna tot el que va passar el diumenge al Martínez Valero d'Elx.
2: Per tant, el que el Barça demanem i confiem que aquesta actuació, ja dic, desproporcionada i violenta que es va produir per part d'uns policies nacionals, doncs, un cop reconfirmats els fets, i les imatges són esfereïdores i molt clares, doncs, un cop confirmats els fets, doncs, tinguin el seu càstig i les seves sancions, el que correspongui en aquests casos.
1: Ha explicat Laporta que espera que això que va passar a ells serveixi, doncs, perquè es deixi d'estigmatitzar l'estelada, i que dijous, demà, contra l'Atlètic Club, doncs, hi haurà una, ha dit Laporta, textualment, exaltació d'estelades en el partit contra l'Atlètic Club.
0: Doncs aquest serà l'ambient que s'espera el president del Barça demà al Camp Nou, el partit entre el Barça i l'Atlètic Club. Abans es farà el sorteig de la Champions, un sorteig que podreu seguir també a l'antena de Catalunya Ràdio, i avui sabrem els últims equips classificats per a la fase Lliga, perquè es disputen els últims 4 enfrontaments, Josep.
4: Sí, tots els partits del dia d'avui són a les 9 del vespre. L'AEK d'Atenes juga contra el Levski Sofia. A l'anada del partit va acabar 0-0. El Viking Noruec s'enfrontarà al Dinamo de Zagreb. En el partit anterior el resultat va ser d'empat a 2. El Estelle rebrà l'Slovan de Bratislava amb un empat a 1 a l'anada. I l'Olímpic de Lió s'enfrontarà al Fenerbahçe també amb empat a 1 a l'anada. Respecte a la jornada d'ahir, ja tenim 3 equips més classificats. Són el Saba de l'Azerbaijan, el LASK austríac i el Bodo Glimt. Tornarem a tenir l'equip revelació de la temporada passada a la Champions League. Pel que fa a la Champions femenina, el Madrid i la Real Societat, segon i tercer de la Lliga la campanya anterior, disputen els partits d'anada de l'eliminatòria de classificació per la fase principal. Els partits són Ajax-Madrid i Chelsea-Real Societat.
17: Arnau Martínez Díaz a València des de primera hora d'aquest matí i el que ha de ser un dels seus substituts.
0: Espera, Eduard, no corris tant, que t'he de presentar, perquè ara obrim la carpeta de la segona divisió. Hi ha moviments als despatxos del Girona, marxa un jugador i Eduard Solà, que té moltes ganes d'explicar-ho, n'arribarà un altre.
17: Ja és a València des de primera hora d'aquest matí i el que ha de ser un dels seus substituts, el lateral dret, Javier Boñar, ja és a Girona. Tots dos pendents de la revisió mèdica per anunciar els seus respectius fitxatges. El traspàs d'Arnau a València no arribarà a la clàusula de rescissió de 8 milions d'euros, però el Girona rebrà un fix de 6 milions més un en variables i es guarda un tant per cent d'una futura venda. Arnau tenia contracte amb el Girona fins a la temporada que ve. Arnau deixa vacant el lateral dret de l'equip de Quique Álvarez, que ja té un dels seus substituts, Javier Boñar, de l'Atlètic Madrid, que la temporada passada va debutar amb el primer equip del Cholo Simeone. Té 21 anys i arribarà en propietat. La seva incorporació també s'hauria d'anunciar a les pròximes hores.
0: Aquest que sentiu és una de les noves incorporacions al Centre d'Esport Sabadell que acaben de presentar fa pocs minuts al costat d'un altre fitxatge. David Gallofré, de qui es tracta?
18: Es tracta dels davanters Nicolai Obilski i Nicolás Gioacchini. Obilski arriba procedent del Córdoba i firma per les dues properes temporades. El rus ja ha entrat a la convocatòria pels dos partits disputats de Lliga, però encara no ha debutat. L'altre reforç és Nicolás Gioacchini, davanter estadounidenc de 26 anys, que la temporada passada militava a l'Esparàs grec. El davanter va ser titular diumenge passat en l'empat a 0 contra el Castelló. Amb aquestes dues incorporacions, el Sabadell ja suma fins a 12 cares noves. El proper partit, dissabte a les 5 davant l'Almeria i a la Nova Creu Alta.
0: I moviments també al bàsquet de l'Uni Girona. Marta García.
19: Incorpora la pivot sudanesa Adut Bulka, firma per una temporada i arriba procedent de la Sulmeria Mallorca-Palma. D'ella ens en dona més detalls el director esportiu del club, Pere Puig.
20: Amb l'arribada d'Adut Bulka, que incorporem la darrera pressa que ens mancava, una jugadora que de ben segur ens ajudarà moltíssim en el rebot, amb molt bona mà des de la línia de 3, és un fet indispensable de que buscava Roberto, de que una de les interiors, com a mínim, pogués jugar des de la ratlla de 3 i obrir el camp. De ben segur, segur que ins ajudarà i serà una jugadora important dintre els esquemes d'en Roberto.
19: I en el futbol sala, Laia, avui també han presentat en el Barça Igor Ribeiro de Sousa i també Suheil Mujedin.
0: I abans d'acabar, una nova presentació avui, la de la final de la Copa Catalunya de Futbol, que enfrontarà el Sabadell i el Barça Atlètic i que jugarà el pròxim 2 de setembre.
4: Serà a la nova Creu Alta de Sabadell i suposa la reedició d'una final que ja es va disputar fa 10 anys. En aquella ocasió, el 2016, els dos equips es van disputar el títol que va caure del cantó del Sabadell. Ara, al present, màxima il·lusió dels arrequinats, com remarca l'exjugador d'ara en la direcció tècnica, Rubén Martínez.
21: Nosaltres afrontem aquesta final amb la màxima il·lusió possible. Com a jugadors no es té la possibilitat de guanyar un títol tots els dies. Des de l'enfrontament que vam tenir contra el Ripollet, aquesta competició l'hem enfrontat amb la mateixa, amb les màximes ganes possibles per poder guanyar la competició. Desitgem que hi hagi un bon ambient de futbol a la nova Creu Alta i que sigui un gran partit.
4: Les entrades ja estan a la venda a la web de la Federació Catalana. Els preus oscil·len entre els 13 i els 17 euros amb descomptes per als socis del Sabadell. La final serà el pròxim dimecres 2 de setembre a 8:45.
0: I un apunt de piragüisme, Marta?
19: La banyolina Laia Pèlac s'ha classificat per les semifinals del K1000 metres després d'acabar segona en la seva sèrie. Això és el Mundial de Poznan a Polònia, que ha començat avui mateix. Demà de vesprada, la semifinal.
0: Doncs fins aquí el repàs a l'actualitat esportiva. A les 7 més Esports de Catalunya, ràdio amb el Tot Costa.
13: Trescat Info.

0: bé als seus ministres. 22 morts i centenars de desapareguts, inclosos uns 300 turistes estrangers, en una inundació massiva sobtada al Nepal, a la frontera amb el Tibet. Les imatges són de destrucció total de ponts, edificis i pobles. El Nepal atribueix a un terratrèmol l'origen d'aquesta riuada. Els bombers calculen poder controlar aquest vespre l'incendi a la Serra de Collserola, al Barcelonès. Aquest matí l'han pogut estabilitzar i els veïns ja han pogut passar la nit a casa seva. Els veïns justament acusen l'administració de deixadesa pel que fa a la gestió del bosc. Creix la firma d'hipoteques i l'import que se'n demana. A Catalunya se n'han firmat més de 8.000 al juny i en l'acumulat de l'any se superen ja les 47.000. És la xifra més elevada des del 2010. El perfil del comprador està canviant. La majoria són parelles joves que, amb l'ajuda de familiars, accedeixen als crèdits per poder finançar el seu primer habitatge.
1: Esports.
2: El president del Barça, Joan Laporta, ha insistit que volen el davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez, d'aquest mateix estiu i que fan saber al club madrileny que, si el volen vendre, estan disposats a fer una nova oferta per comprar-lo. Per la seva part, Hansi Flick ha confirmat que Rodri entrarà a la convocatòria de cara al partit de demà contra l'Atlètic Club a la Lliga i que tindrà els seus primers minuts com a blaugrana i també que Valde serà a la llista després d'haver parlat amb ell. Avui es juga un altre partit pendent de la primera jornada de Lliga, el Madrid-Real Ciutat a les 9. I en ciclisme, en marxa la cinquena etapa de la Vuelta a Espanya íntegrament per territori català, amb 173 quilòmetres entre Falset i Roquetes, i en Pogacar, que ha sortit com a líder.
0: Pel que fa al temps, tindrem una tarda més sol, sobretot a les meitats oest i sud de Catalunya. A la resta del país encara quedaran núvols prims i tindrem cel enterbolit. Pel que fa als termòmetres, la temperatura màxima avui serà una miqueta més baixa. De cara a demà ja recupera i pujarà una mica més la temperatura.
1: 3Cat Info.
0: Ara passen 3 minuts de les 3 del migdia. A aquesta hora us saluda en directe a Eloi Barrera. En plena crisi migratòria a Ceuta, Junts per Catalunya ha tornat a registrar al Congrés, ara sense el PSOE, la llei per delegar les competències d'immigració a la Generalitat. Catalunya Ràdio us ho ha avançat aquest matí. És el mateix articulat que Podem va fer descarrilar ara fa un any al costat del PP i Vox. El partit de Puigdemont, però, ara ha escapçat el preàmbul que justifica políticament la llei per intentar guanyar-se el vot decisiu dels moderats. Però, pel que sembla, no en tenen prou, Jordi Corbalán.
3: Junts torna a posar a l'agenda política la delegació de competències d'immigració a la Generalitat en plena crisi migratòria a Ceuta. Els de Puigdemont han optat per suprimir el gruix de l'exposició de motius de la llei que Podem considerava racista. Ha caigut la referència al risc que pot representar la immigració per la convivència i la cohesió social, però tampoc es parla de drets i deures ni de la protecció del català. Míriam Nogueres ho ha justificat al matí de Catalunya Ràdio.
4: Podríem entrar al fang, però el que ens interessa és resoldre-ho. Per tant, el que hem fet és treure l'exposició de motius i posar un petit preàmbul en el que expliquem la part més tècnica d'aquest 150.2, que és l'article en el que es basa aquesta delegació de competències. Per tant, ara mateix no hi ha cap excusa per no votar que sí, perquè aquella part que ells en el seu moment van dir que els hi molestava ja no hi és.
3: Podem, però, refreda novament el seu suport a la llei, si bé no es tanca a negociar. Ara la diputada i secretària general de la formació, Ione Belarra, avisa que el que era racista no era només el preàmbul de la llei.
5: No era ese el único problema. El problema es que estaban delegando en Cataluña una ley que es racista, que es la ley de extranjería, que es la existencia en nuestro país de centros de internamiento de extranjeros que son cárceles racistas. Así que, si quieren negociar, tanto Junts como el PSOE saben cuál es la propuesta de Podemos.
3: Més enllà del preàmbul, la llei preveu que la Generalitat tramiti els permisos de residència i els documents d'identificació. També que pugui fer expulsions o devolucions d'estrangers sempre que no calgui expedient judicial i atorga als Mossos el control de ports i aeroports. Fonts del PSOE expliquen a aquesta emissora que estaven al cas que Junts tornaria a presentar la llei, aquesta vegada en solitari. En el seu dia, quan encara no havien trencat, van consensuar el text i tornaran a donar suport. La votació podria ser a finals de setembre.
0: Gràcies, Jordi. Doncs sobre la crisi a Ceuta, Pedro Sánchez compareixerà al Congrés el 3 de setembre per donar-ne explicacions. Els socis l'han forçat a anar-hi una setmana abans del que volia, ja que pretenia fer-ho el dia 9 de setembre. Sánchez compareixerà després dels seus ministres per evitar donar versions diferents, com ha passat entre Marlaska i Robles. Unes diferències que avui han agitat tant l'oposició com els mateixos socis de l'executiu. Madrid, Paula Brujats.
6: Pedro Sánchez també haurà d'aclarir el paper de...

0: El CNI s'hi va fallar en preveure la tragèdia, s'hi va amagar informació i s'hi va menystenir els avisos que tenien les hores prèvies al 30 de juliol d'un repunt d'entrades nedant a Ceuta. Margarita Robles, ministra de Defensa, i Grande Marlaska, ministra de l'Interior, s'emboliquen i no donen una única versió. Avui, el portaveu dels socialistes, Patxi López, ha sortit a posar pau, nega cap contradicció entre els dos ministres, però apunta que el CNI potser va fallar.
1: Segurament el CNI avisa de que puede haber un paso de personas, pero posiblemente de lo que no se dio cuenta o no alertó es de la dimensión extraordinaria que tenía.
0: El Partit Popular reclama que comparegui la directora del CNI per aclarir la veritat i la portaveu dels populars al Congrés, Esther Muñoz, furga en les diferències dins l'executiu i ho equipara a una guerra civil.
2: Y el gobierno está a palos, acusándose de mentir unos a otros. El delegado del gobierno de Ceuta emite un comunicado diciendo que la ministra Robles no decía la verdad. Eso, si no es una guerra civil...
0: Però els socis de Sánchez tampoc s'expliquen com no es va poder prevenir. Enrique Santiago, de Sumar, es pregunta si el CNI va amagar informació per anar contra el govern espanyol seguint les instruccions d'Aznar.
3: No dudo que el CNI tuviera información. Lo que queremos aclarar es si esto se debe a aquello del que puede hacer que haga. Si a pesar de tener la información, alguien decidió no pasarla al resto del ministerio.
0: Al Congrés, la Diputació Permanent, l'òrgan que reuneix durant les vacances, decidirà aquesta tarda si força Marlaska i Robles a compareixer junts per aclarir si algú va fallar a l'hora d'anticipar la tragèdia.
4: I parlem ara d'aquesta catàstrofe que hi ha hagut al Nepal, a la frontera amb el Tibet, per una inundació massiva sobtada que ha causat almenys 18 morts i centenars de desapareguts. La riuada s'ha endut tot el que es trobava al davant, ponts, edificis i pobles sencers. De fet, hi ha uns 400 viatgers amb qui s'ha perdut el contacte, 300 dels quals són estrangers. Les imatges són de devastació. El president xinès Xi Jinping ha ordenat desplegar tots els esforços en la recerca dels desapareguts. Diverses imatges permeten fer-se una idea de la destrucció massiva que hi ha hagut per aquesta inundació en una regió remota de l'Himàlaia, a la frontera amb el Tibet. L'aigua engoleix tot el que té al davant, inclòs el pas fronterer amb la Xina, on ha quedat completament destrossat un gran edifici, desenes de vehicles i on s'han vist moltes persones que intentaven fugir corrent. Hi ha hagut talls d'electricitat en una zona on viuen unes 50.000 persones. Encara no està clar ben bé què és el que ha passat, que hi ha hagut aquesta inundació massiva, però el ministre d'Afers Estrangers del Nepal ha assegurat a mitjans locals que la crescuda del riu no hauria sigut per les pluges, sinó que hauria tingut l'origen en un terratrèmol i una esllavissada posterior. El balanç oficial és, hores d'ara, de 18 morts, però les autoritats busquen centenars de persones. Una llista provisional de l'Oficina de Turisme del Nepal assegura que no es tenen notícies d'uns 300 turistes estrangers, 100 de l'Índia, 20 britànics i 3 nord-americans. El viceprimer ministre xinès ja s'ha desplaçat a la zona pròxima a la frontera. I al Pakistan, com a mínim 14 nadons han mort en un hospital d'Islamabad. Han mort després que es declarés un incendi a la sala infantil arran de l'explosió d'un compressor d'aire condicionat. Un dels metges ha pogut rescatar en vida un dels nadons que hi havia en aquesta sala. Segons ha informat la policia de la ciutat, el foc ha estat molt virulent. I a casa nostra han mort dues dones, mare i filla, a conseqüència de les fortes pluges de dissabte a Roda de Barà, al Tarragonès, quan els va caure sobre una paret que va cedir per la força de l'aigua. Informa des de Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
5: La família tenia una parada al port de Roda de Barà i aquella nit les dues dones hi estaven dormint amb l'avi quan els va caure sobre un mur a causa de la força de l'aigua. La mare i la filla de 18 anys van quedar greument ferides i les van ingressar a l'Hospital Joan 23 de Tarragona, on han acabat morint. L'Ajuntament ha convocat un minut de silenci per avui a les 7 de la tarda a la mateixa plaça de l'Ajuntament i ha decretat dos dies de dol, avui i demà, durant els quals les banderes onejaran a mig pal. Per la seva banda, el president de la Generalitat, Salvador Illa, a través d'una piulada a X, ha lamentat la notícia i ha traslladat el seu condol a la família i amics. Roda de Barà va ser un dels punts que van registrar més incidències a causa del temporal d'aigua que va deixar més de 100 litres per metre quadrat a la zona.
4: Doncs justament després de la polèmica que hi ha hagut aquests dies arran dels aiguats de les pluges intenses al sud de Catalunya pel fet que Protecció Civil no va enviar alertes als mòbils dels veïns, avui la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha obert la porta a retocar el protocol per enviar aquests missatges.
6: Hem de veure si realment els protocols de les ESALES es poden revisar per canviar els llindars en els quals a hores d'ara s'activen aquestes ESALES, els llindars de perill, es pot revisar.
7: 3CAT Info.
4: Els bombers calculen que, si el temps no canvia, podran controlar aquest vespre l'incendi forestal a la Serra de Collserol, al Barcelonès. Aquest matí ja l'han pogut estabilitzar i els veïns ja han pogut passar la nit a casa seva. Uns veïns, per cert, que critiquen la gestió forestal. Diuen que l'administració ha actuat amb deixadesa perquè moltes cases són a tocar del bosc. Ens ho explica des del lloc dels fets la Mar Riera.
0: Els bombers centren tots els esforços en perimetrar el foc i evitar qualsevol revifada ara al migdia durant les hores més crítiques. De moment, l'incendi ja ha cremat 54 hectàrees, segons l'últim balanç fet aquest migdia pels agents rurals. I la previsió és que a la tarda el foc pugui quedar controlat. Sentim Sebastià Massaguer, cap dels bombers de Barcelona.
7: Som optimistes, però hem de ser ferms amb el tancament del perímetre i també tenir clar que segurament tindrem algun aixecament d'alguna fumarola o d'algun focus secundaris, i per això ara, les properes hores, estarem intensificats amb, sobretot amb aquests punts de la capçalera que eren la vessant de Ciutat Meridiana.
0: Tant al barri de Canyelles, on es va iniciar el foc ahir a la tarda, com a Torre Baró, els veïns es mostren resignats per aquest nou incendi i reclamen una franja de seguretat per les cases.
8: El que jo pensava que aquest estiu, com ja era quasi al final, doncs ja no hi hauria aquest, però bueno. I és una pena, perquè com ara ja començava a estar tot verd, doncs mira, una altra vegada tot negre.
9: Ahora no pasa nada. No pasa nada, ni ha habido heridos, ni ha habido nada, no, aquí no pasa nada. Pero eso no puede que siga así. Los pinos hay que cortarlos. Hay 15 metros de las casas. Ni que sea un parque nacional, ni que sea internacional. Es igual.
0: Ara els agents rurals i els Mossos ja investiguen sobre el terreny l'origen del foc, el segon que es declara aquest mes d'agost a Collserola.
4: I el poble occità de Pomars intenta recuperar-se del tornado que dilluns a la tarda va causar una quarantena de ferits i va malmetre uns 300 habitatges. Ara el poble està rebent una onada de solidaritat i els veïns treballen perquè demà es preveuen pluges i es vol evitar que l'aigua agreugi els danys. Enviada especial a Pomars, Laura Bertran.
10: El poble de Pomars, el que hem vist aquest matí és molta solidaritat. Jugadors de rugbi, de Carcassona, evidentment molts habitants de les poblacions veïnes, bombers, les forces de l'ordre, empreses privades que ajuden per mirar de protegir el que queda de les habitacions encara no destruïdes. Mentrestant, els bombers segueixen anant casa per casa per poder donar el vistiplau si la gent pot tornar a entrar o no en la part que queda dreta. Hem pogut parlar amb l'Ani, és ferida a l'ull dret.
11: Com vols
12: que em senti? Ho he perdut tot, el cotxe també, tot i que això no és tan greu, però he perdut tot el que tenia només en 2 minuts. Tot, no em queda res.
10: L'església també ha patit problemes a la seva coberta i està sent tapada, així com una part d'un castell.
4: Gràcies, Laura. Ara falta un minut per arribar a 3:15. El govern desenvolupa un projecte per aplicar la intel·ligència artificial en la gestió del trànsit i la xarxa viària. S'anomena Bessó Digital i treballa en 3 departaments i s'anirà implantant progressivament els propers 3 anys. Informa des de Barcelona, Albert Banyà.
13: D'entrada, abastarà 326 quilòmetres de carreteres de l'àrea metropolitana de Barcelona, amb vies tan importants com la 2, la B23, la C31, la C32 o les rondes, però l'objectiu és estendre'l als 6.000 quilòmetres de vies de gestió de la Generalitat. No només donarà informació al govern i les autoritats de trànsit, sinó també als conductors. Núria Parlon, consellera d'Interior.
14: Permet, doncs, prendre decisions que poden ajudar a millorar, per exemple, la sinistralitat, o poder actuar amb molta més prevenció davant d'una situació de congestió per informar la població.
13: Amb un pressupost de 7 milions, és un salt tecnològic destinat a millorar el temps de resposta i el manteniment de la xarxa, ser més eficients i reduir emissions.
4: Gràcies, Albert. Ara és 3:15.
15: El temps.
4: La previsió amb el Francesc Mauri.
16: Més presència del sol aquesta tarda. Aquest és el pronòstic, aprimant-se els núvols, però no desapareixent del tot. Per tant, estones ressol. Com més a ponent, com més al sud, sí que en principi el sol hauria de ser més present. La temperatura, que té tendència a quedar-se més curta, i a hores d'ara les més altes, 33-34 graus. De de cara a demà pugen una miqueta més. Al migdia, transitòriament, amb més sol al matí a la meitat oest, intervals de núvols a l'est, i a la tarda sol i núvols alternaran a gran part de Catalunya, difícilment amb precipitació. Entre divendres i diumenge farà sol, però la temperatura molt a ratlla. Tendirà entre divendres i dissabte, sobretot, a quedar-se més curta.
15: 3CAT Info. Ràdio d'informació, 24 hores.
4: Primera denúncia per l'agressió policial a un menor, un culer que portava una estelada a Elx abans del partit de futbol del Barça contra l'equip local diumenge passat. La denúncia l'ha presentat l'entitat jurídica Acció Cassandra per diversos delictes, entre els quals el de tortura. Segons Josep Rosell, cofundador d'Acció Cassandra, el que van fer els agents policials va més enllà de l'ús desproporcionat de la força. Ho ha explicat al matí de Catalunya Ràdio.
11: Quan hi ha un menor d'edat que requereix una especial protecció immobilitzat, se'l colpeja a terra i quan ja s'està conduint i sota custòdia policial se'l torna a colpejar. Això està incardinat dintre un delicte de tortures.
4: I atribueix l'agressió policial al fet que el noi és català.
11: L'origen de tot és precisament la condició de català del noi i la condició de portar una estelada. L'origen de tot és que porta lloc a la desproporció. L'estelada no és una bandera oficial, però és una bandera perfectament legal.
4: Recorda, per tant, que un particular pot poder portar l'estelada en un camp de futbol. I Plataforma per la Llengua reclama que els futurs serveis d'autobús que connecten Catalunya o el País Valencià amb altres punts de l'Estat garanteixin que la informació, l'atenció als viatgers i la possibilitat de presentar reclamacions es puguin fer en català. Per això l'entitat ha presentat una quinzena d'al·legacions al Ministeri de Transports i fa constar que la cartelleria, la senyalització, pantalles, megafonia, màquines de venda o les aplicacions al mòbil han d'incorporar el català. Aquest estiu, Plataforma per la Llengua, juntament amb l'Associació per la Promoció del Transport Públic, ja van fer que les pròrrogues de 6 anys a les concessions de bus interurbà de Catalunya fixin un requisit de català pel personal que fa atenció al públic.
15: 3CAT Info.
4: Rússia considera prematur concloure que la molt inusual visita al país del director de la CIA serveixi per millorar les relacions amb els Estats Units. El Kremlin sí que considera positiu, en canvi, que hi hagi contactes d'alt nivell entre els serveis secrets dels dos països. Moscou sosté que el cap dels espies nord-americans, John Ratcliffe, no s'ha vist aquests dies amb el president Vladimir Putin durant la visita que ha fet la primera d'un director de la CIA al país en gairebé 5 anys. Alguns mitjans nord-americans informen que Ratcliffe tenia a l'agenda parlar d'Ucraïna, de les tensions amb l'OTAN, de l'Iran o de les negociacions per alliberar un pres nord-americà. Sigui com sigui, sobre el terreny, el conflicte a Ucraïna, precisament, aboca Putin a afrontar un gran dilema aquesta tardor que determinarà el futur de la guerra. El president rus ha de triar entre tornar a mobilitzar forçosament centenars de milers d'homes per conquerir tot el Donbass o no prendre aquesta mesura tan impopular i continuar avançant a un ritme molt lent. Anem cap a Moscou. Des d'allà ens ho explica la Cristina Solies.
17: Cada cop hi ha més nerviosisme entre els russos davant el fantasma d'una nova mobilització com la de 2022, quan més de 300.000 homes van ser obligats en el front. Segons explica Catalunya Ràdio, l'analista militar David Gendelman, això no li serviria a Putin per guanyar la guerra, però sí per ocupar els últims bastions de Donetsk.
18: 300.000 o 500.000 homes no són quantitats que capgirin el curs del front. Són unes quantitats que en un termini més o menys raonable podrien permetre a Rússia arrasar finalment tota la zona de Sloviansk-Kramatorsk.
17: Si finalment Putin descarta la nova mobilització, Gendelman creu que Rússia no seria capaç de controlar tot el Donbass ni tan sols el 2027 i que hi moririen almenys 200.000 soldats russos més. I apunta que una altra via seria amenaçar militarment els països europeus perquè forcin Zelensky a rendir el Donbass.
18: La tercera opció es podria anomenar escalada per la desescalada. Consistiria a dur a terme accions militars actives contra països de l'OTAN, amb l'objectiu d'elevar el risc perquè, en el millor dels casos, l'OTAN o Europa pressionin Ucraïna perquè faci concessions.
17: Per tant, el dilema de Putin no és entre continuar la guerra o caminar cap a la pau. El que haurà de decidir el president rus és quin preu està disposat a pagar per aconseguir una victòria que li permeti justificar el sacrifici de centenars de milers de vides, l'asfíxia econòmica i el trauma que ha provocat en la societat russa.
15: 3CAT Info. 3CAT Info.
4: Notícies ara de l'àmbit econòmic. Els préstecs hipotecaris continuen creixent, cada vegada se'n firmen més i de més quantia. Segons les últimes dades de l'Institut d'Estadística, ara aquests crèdits ja freguen els 195.000 euros de mitjana. Com que les entitats financeres només cobreixen el 80% del cost del pis, de la butxaca s'hi han de posar gairebé 50.000 euros d'entrada, una suma que no està a l'abast de tothom. El perfil majoritari del comprador són parelles joves d'entre 28 i 40 anys i que compten amb l'aportació amb la col·laboració dels pares. I la immensa majoria per comprar primeres residències, com ha explicat a 3Cat Info Albert Domingo, de la Junta Directiva del Col·legi de Notaris.
19: Jo diria que per primera residència es firma el 90% dels préstecs, o 80%, el 90%. És a dir, préstecs d'habitatge, primera residència, 90%. Segona residència no necessiten tant la finançació exterior.
4: Les compres, a més, es fan en un context d'enduriment de les condicions bancàries. El tipus d'interès mitjà ja frega el 3% i amb les entitats mantenint a ratlla els índexs de morositat. Davant d'això, els notaris reclamen ajudes més generoses a l'emancipació i que les donacions no es penalitzin tant fiscalment.
19: Tindria que estar bonificat i no et bonifiquen aquesta donació, sí que hi ha una certa rebaixa, però jo crec que tindria que haver una ajuda.
4: Tot i les dificultats, però, el nombre d'hipoteques va a l'alça. Al juny s'han tornat a firmar més de 8.000 a Catalunya i, si ens fixem en l'acumulat de l'any passat, se superen les 47.000. Això és un 13% més que l'any anterior i la xifra més elevada des del 2010. On més s'han disparat, i de llarg, és a les comarques gironines, en part per l'atractiu que representa pels estrangers. Al conjunt de Catalunya, la gent de fora concentra un 15% del total de compres, tot i que depèn de la zona. Si parlem de segones residències al nord, predominen els francesos, mentre que a la Costa Daurada són els anglesos. I la falta de capacitat de la xarxa elèctrica està endarrerint la construcció de més de 80.000 habitatges a Espanya. Això ho alerta BBVA Research en un informe que s'acaba de publicar. Afirmen que es tracta d'un coll d'ampolla que limita l'oferta d'habitatge, ja que retarda l'execució de promocions immobiliàries. També adverteixen que és imprescindible afrontar-ho, perquè la demanda elèctrica podria augmentar encara un 45% més fins al 2030. Ara bé, aquest informe recorda que ampliar la xarxa elèctrica en grans desenvolupaments urbanístics pot requerir entre 5 i 8 anys entre la planificació i la construcció de les infraestructures necessàries. I encara de l'àmbit econòmic, la diferència entre els sous dels empresaris i dels treballadors s'ha fet més gran els últims 5 anys. Els ingressos reals dels empresaris han augmentat 3 vegades més que el dels assalariats, segons un informe de la UGT. Si ens fixem en les dades, el 2021, la bretxa entre els ingressos nets dels empresaris i dels assalariats era de 7.000 euros, i el 2025 ja era de 12.000 euros. És un increment del 71%. Segons el secretari de Política Sindical de la UGT, Òscar Riu, s'ha arribat a una situació límit en què els beneficis de les empreses no s'estan repercutint en les persones.
20: Creiem que ha arribat el moment de reflexionar i de posar sobre la taula que aquest repartiment dels beneficis cada vegada és més injust i que això no només és del senyor Elon Musk o del Mark Zuckerberg o de com es reparteixen els beneficis en aquestes multinacionals, sinó que aquí la nostra economia cada vegada és una economia més salvatge envers a les persones treballadores i molt més agraïda en quant als beneficis de les empresaris.
4: La UGT fa una crida a reforçar la negociació col·lectiva com a eina per distribuir els fruits del creixement econòmic de manera més equilibrada.
15: 3Cat Info.
4: I Colònia, a Alemanya, acull des d'avui el Gamescom, la fira de videojocs més important d'Europa. Catalunya hi arriba amb 46 empreses. Clàudia Roses.
21: És el tercer any consecutiu que l'ISEC, a través de la marca Catalana Arts, munta aquest stand a la zona de negoci de la fira, un punt de trobada per fer reunions amb inversors i altres professionals del sector, que també es converteix en un espai interactiu on es podran provar els videojocs que s'hi presenten. Eva Colom és tècnica de desenvolupament de mercat a l'ISEC i valora en declaracions a Catalunya Ràdio que en aquesta edició s'hi hagin sumat 13 empreses noves.
22: És la primera vegada que tenim tantes empreses apuntades. És un èxit i creiem que és degut a la bona experiència que han tingut les empreses que han vingut a les edicions anteriors i després l'ecosistema a Catalunya és important, tenen molts espais per trobar-se, es parlen de la presència en aquesta fira i cada vegada són més que volen ser-hi presents.
21: Per a les empreses, participar-hi pot ser un trampolí per als seus projectes, però també els suposa molta feina, tal com ha explicat David Jaume Andreu, d'Undercoders a l'ESN.
23: Molts dies hi ha molta gent. Molta gent. El qual és positiu, perquè tenim a Europa i molt a prop la fira més important probablement de videojocs, tant en la part de business com de públic. I llavors realment és una sort, però és cansat.
21: L'ISEC busca desenvolupar el treball, la presència i la visibilitat de l'ecosistema dels videojocs de Catalunya en una fira com el Gamescom.
4: Gairebé 5 minuts i arribarem a 3:45.
15: Esports.
4: Amb l'Eduard Solà, bona tarda.
1: Hola, bona tarda, Eloi. El president del Barça, Joan Laporta, ha insistit que volen el davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez, aquest mateix estiu, i que volen fer saber al club madrileny que, si el volen vendre, estan disposats a fer una nova oferta per comprar-lo.
2: La veritat és que estem, doncs, molt interessats amb el jugador. Ens agradaria, doncs, que la nostra oferta fos acceptada. I ho fem amb tots els respectes per l'Atlètic de Madrid i que sàpiguen que, si estan en disposició de vendre dins d'aquest període del mercat d'estiu, doncs que nosaltres estaríem disposats a comprar el jugador de conformitat amb l'oferta que els hem fet.
1: Sobre l'actuació de la Policia Nacional a la rodalia del Camp de l'Elx, Laporta l'ha qualificat de desproporcionada, violenta i esfereïdora. I ha dit que espera que tingui els càstigs i sancions que corresponguin. També ha reclamat que l'estelada deixi d'estar estigmatitzada.
2: I és que esperem i desitgem, doncs, que amb el càstig corresponent i amb aquest acte d'exaltació de l'estelada que viurem a l'Spotify Camp Nou aquest dijous, doncs això ja serveixi d'un cop per sempre perquè els culers i els catalans puguem anar amb l'estelada sense que corri perill la nostra integritat física i que serveixi també per un cop per sempre de que l'estelada no estigui estigmatitzada, que deixi d'estar estigmatitzada per les forces de seguretat i ordre públic de l'Estat.
1: En aquest sentit, ja hi ha la primera denúncia per l'agressió policial al menor que portava l'estelada Elx. L'ha presentada l'entitat jurídica Acció Cassandra per diversos delictes, entre els quals el de tortura. Segons han explicat al Matí de Catalunya Ràdio, el que van fer els agents policials va més enllà de l'ús desproporcionat de la força. Laporta també ha confirmat que no hi haurà acte d'homenatge als campions del món. Demà hi ha partit de Lliga al Camp Nou, pendent de la primera jornada, Barça-Atlètic Club, i per tant hem pogut sentir Hansi Flick, que no ha volgut parlar de Julián Álvarez i sobre el fitxatge d'un davanter centre, ha dit que el club ha de pensar en el futur i no només en el present, i afegeix que només es vol centrar a la plantilla que té actualment. Ha confirmat que Rodri entrarà a la convocatòria, que tindrà els seus primers minuts com a blaugrana, i que Valde ha entrat a la convocatòria.
3: Demà serà amb l'equip. Si juga o no, ho decidirem demà. Per mi, el més important és que està compromès al 100% amb nosaltres. Quan miro la primera temporada que va jugar aquí, va ser fantàstic. També és fantàstic veure com ha millorat. Però ara també és el moment de millorar encara més. Cada any arriben 3 o 4 jugadors nous de la Masia i també volen jugar. Han d'estar compromesos al 100% amb això, amb el futbol professional.
1: Gavi, en canvi, es continua entrenant al marge del grup i està descartat per jugar demà, tot i que se l'espera que d'aquí una setmana pugui estar a punt. Per la seva part, Marc Casado, a qui se li busca una sortida, s'entrena en horaris diferents a la resta del grup. Amb tot això, el porter croat Dominik Livaković ja ha passat aquest matí la revisió mèdica amb el Barça i s'espera que avui firmi per les 4 pròximes temporades. El Barça pagarà uns 2 milions d'euros, més 2 en variables pel seu traspàs. En aquest sentit, Hansi Flick ha explicat que decidiran els pròxims dies si Livaković serà cedit a un altre club o bé s'incorporarà immediatament a l'equip. Avui es juga un altre partit pendent d'aquesta primera jornada de Lliga, el Real Madrid-Real Ciutat, a partir de les 9. Serà el debut de Mourinho al Bernabéu a la seva segona etapa a la banqueta de l'equip blanc. A la prèvia, el tècnic portuguès José Mourinho va donar per tancada la plantilla del Madrid.
5: En mi cabeza, plantilla cerrada. No tengo ninguna petición. Estoy muy contento con los jugadores que tengo. Y si algún jugador se va ahora, yo no me quedaría contento. Me gustaría de quedar con esta plantilla durante la temporada y mismo con mercado abierto.
1: Mentrestant, l'Espanyol ja té un principi d'acord amb el Bayern de Munic per fitxar l'extrem Brian Zaragoza. El club blanc-i-blau ja ha tancat el fitxatge d'aquest extrem andalús que arribarà cedit per una temporada amb una opció de compra condicionada a diferents objectius. A les pròximes hores s'hauria d'oficialitzar el seu fitxatge. A la segona divisió, el Girona, Arnau Martínez és d'aquest matí a València per tancar el seu traspàs amb l'equip que entrena Carlos Corberán. El traspàs es tancarà per un fix de 5 milions d'euros més un en variables i un tant per cent d'una futura venda. I el que serà el seu substitut, el lateral dret, Javier Boñar, ja és de Girona, pendent de passar la revisió mèdica prèvia a l'anunci oficial del seu fitxatge. I mentrestant, el Sabadell ha presentat aquest migdia 2 dels seus nous reforços de l'estiu, els davanters Obolski i Giacocini.
4: Dos quarts de quatre. A Aquesta hora de 3CAT Info destaquem que Junts ha presentat novament al Congrés la llei per delegar a la Generalitat les competències d'immigració. Ho ha fet modificant el preàmbul per intentar aconseguir el suport de Podem. Els morats, però, diuen que el problema no era només el preàmbul, sinó que és racista al conjunt de la llei. Pedro Sánchez compareixerà al Congrés el 3 de setembre, dijous de la setmana vinent, per donar explicacions sobre la crisi migratòria de Ceuta. Els socis l'han forçat a anar-hi una setmana abans del que pretenia la Moncloa i compareixerà després que ho hagin fet els seus ministres. I ja hi ha una vintena de morts i centenars de desapareguts, entre ells 300 turistes estrangers, en una inundació massiva i sobtada que hi ha hagut avui al Nepal, a la frontera amb el Tibet. Les imatges són de destrucció total de ponts, edificis i pobles. El Nepal atribueix a un terratrèmol l'origen d'aquesta riuada. Són alguns dels titulars d'aquest dimecres 26 d'agost de 2026. La pròxima mitja hora repassarem més notícies. Per exemple, us explicarem que la Generalitat ha reobert les ajudes PUA després de 3 anys sense convocatòria. Les entitats socials avisen que aquesta demora farà que molts sol·licitants en quedin fora, tot i complir els requisits. El programa d'aquestes ajudes compta amb 7 milions d'euros que s'aniran repartint fins que s'esgoti el pressupost. Mirarem què ha passat ara altra vegada al petit poble de Tor, al Pallars Sobirà, aquest poble tan conflictiu enmig del Pirineu que ara recupera l'antiga rivalitat entre els pocs veïns que hi viuen. Ara la disputa és per si s'ha de deixar passar o no vehicles en direcció cap a Andorra per un camí privat del port de Cabús. Els partidaris de Palanca defensen que sí i els del bàndol contrari, els de Sansa, ho volen prohibir. En esports, què destaquem, Eduard Solà?
1: Doncs que el president del Barça, Joan Laporta, ha insistit que volen el davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez, aquest mateix estiu, i que fan saber al club madrileny que si el volen vendre estan disposats a fer una nova oferta per comprar-lo. Laporta també ha parlat de l'actuació de la Policia Nacional a la rodalia del Camp de l'Elx, l'ha qualificat de desproporcionada, violenta i esfereïdora. I ha dit que espera que tingui els càstigs i sancions que corresponguin. També ha reclamat que l'estelada deixi d'estar estigmatitzada.
4: Pel que fa al temps, aquesta tarda farà més sol, sobretot a les meitats oest i sud de Catalunya. A la resta del país encara quedaran alguns núvols prims, amb aquest cel així enterbolit, grisós, amb una temperatura màxima que, a més avui quedarà més baixa. De cara a demà, això sí, els termòmetres ja pujaran una miqueta més. Ara passant gairebé 3 minuts de 3:45. En plena crisi migratòria a Ceuta, Junts per Catalunya ha tornat a registrar al Congrés, ara sense el PSOE, la llei per delegar les competències d'immigració a la Generalitat. Catalunya Ràdio us ho ha avançat aquest matí. De fet, és el mateix articulat que Podem va fer descarrilar ara fa un any, al costat del PP i Vox. En aquesta ocasió, el partit de Carles Puigdemont ha escapçat el preàmbul que justifica políticament la llei i ho ha fet per intentar guanyar-se ara el vot decisiu dels morats. Però sembla que els de Podem no en tenen prou. Jordi Corbalan.
6: Junts torna a posar a l'agenda política la delegació de competències d'immigració a la Generalitat en plena crisi migratòria a Ceuta. Els de Puigdemont han optat per suprimir el gruix de l'exposició de motius de la llei que Podem considerava racista. Ha caigut la referència al risc que pot representar la immigració per la convivència i la cohesió social, però tampoc es parla de drets i deures ni de la protecció del català. Míriam Nogueres ho ha justificat al matí de Catalunya Ràdio.
7: Podríem entrar el fang, però que ens interessa resoldre-ho. Per tant, el que hem fet és treure l'exposició de motius i posar un petit preàmbul en el que expliquem la part més tècnica d'aquest 150.2, que és l'article en el que es basa aquesta delegació de competències. Per tant, ara mateix no hi ha cap excusa per no votar que sí, perquè aquella part que ells en el seu moment van dir que els hi molestava ja no hi és.
6: Podem, però, refreda novament el seu suport a la llei, si bé no es tanca a negociar. Ara la diputada i secretària general de la formació, Ione Belarra, avisa que el que era racista no era només el preàmbul de la llei.
8: No era ese el único problema. El problema es que estaban delegando en Cataluña una ley que es racista, que es la ley de extranjería, que es la existencia en nuestro país de centros de internamiento de extranjeros que son cárceles racistas. Así que, si quieren negociar, tanto Junts como el PSOE saben cuál es la propuesta de Podemos.
6: Més enllà del preàmbul, la llei preveu que la Generalitat tramiti els permisos de residència i els documents d'identificació. També que pugui fer expulsions o devolucions d'estrangers sempre que no calgui expedient judicial i atorga als Mossos el control de ports i aeroports. Fonts del PSOE expliquen a aquesta emissora que estaven al cas que Junts tornaria a presentar la llei, aquesta vegada en solitari. En el seu dia, quan encara no havien trencat, van consensuar el text i tornaran a donar suport. La votació podria ser a finals de setembre.
4: Gràcies, Jordi. I sobre la crisi de Ceuta, Pedro Sánchez compareixerà al Congrés el 3 de setembre per donar-ne explicacions. Els socis l'han forçat a anar-hi una setmana abans del que ell volia, ja que pretenia fer-ho el dia 9. Compareixerà després dels seus ministres, per evitar donar versions diferents, com ha passat aquests dies entre Marlaska i Robles. Unes diferències que avui han agitat tant l'oposició com els mateixos socis de l'executiu. Anem a Madrid, Paula Brujats.
0: Pedro Sánchez també haurà d'aclarir el paper del CNI, si va fallar en preveure la tragèdia, si va amagar informació i si va menystenir els avisos que tenien les hores prèvies al 30 de juliol d'un repunt d'entrades nedant a Ceuta. Margarita Robles, ministra de Defensa, i Grande Marlaska, ministra de l'Interior, emboliquen i no donen una única versió. Avui, el portaveu dels socialistes, Patxi López, ha sortit a posar pau, nega cap contradicció entre els dos ministres, però apunta que el CNI potser va fallar.
9: Seguramente el CNI avisa de que puede haber un paso de personas, pero posiblemente de lo que no se dio cuenta o no alertó es de la dimensión extraordinaria que tenía.
0: El Partit Popular reclama que comparegui la directora del CNI per aclarir la veritat i la portaveu dels populars al Congrés, Esther Muñoz, furguen les diferències dins l'executiu i ho equipara a una guerra civil.
10: Y el gobierno está a palos, acusándose de mentir unos a otros. El delegado del gobierno de Ceuta emite un comunicado diciendo que la ministra Robles no decía la verdad. Eso, si no es una guerra civil...
0: Però els socis de Sánchez tampoc s'expliquen com no es va poder prevenir. Enrique Santiago, de Sumar, pregunta si el CNI va amagar informació per anar contra el govern espanyol seguint les instruccions d'Aznar.
12: No dudo que el CNI tuviera información. Lo que queremos aclarar es si esto se debe a aquello del que pueda hacer que haga. Si a pesar de tener la información, alguien decidió no pasarla al resto del ministerio.
0: Al Congrés, la Diputació Permanent, l'òrgan que reuneix durant les vacances, decidirà aquesta tarda si força Marlaska i Robles a compareixer junts per aclarir si algú va fallar a l'hora d'anticipar la tragèdia.
4: Dos quarts i mig de quatre de la tarda. Avui estem molt pendents d'aquesta catàstrofe que hi ha hagut al Nepal, a la frontera amb el Tibet, per una inundació massiva i sobtada que ha causat almenys 22 morts i centenars de desapareguts. Ha sigut una riuada molt forta que s'ha endut tot el que trobava al davant. Ponts, edificis i pobles sencers. Hi ha uns 400 turistes amb qui s'ha perdut el contacte, 300 dels quals són estrangers. Les imatges són de devastació absoluta. Als vídeos que circulen a les xarxes socials es pot veure que en aquesta regió de l'Himàlaia l'aigua engoleix tot el que es troba al davant. Hi ha hagut talls d'electricitat en una zona on viuen unes 50.000 persones. Encara no hi ha una explicació clara de per què s'ha produït aquesta inundació massiva, però el ministre d'Afers Estrangers del Nepal diu que la crescuda del riu no ha sigut per unes pluges, sinó que hauria tingut origen en un terratrèmol i una esllavissada que hi ha hagut justament després. El balanç oficial, com us dèiem, és de moment de 22 morts, però les autoritats busquen centenars de persones. Des de l'Oficina del Turisme de Nepal asseguren que no es tenen notícies de 291 turistes estrangers, tot i que encara són molts els qui no s'han identificat. El president xinès Xi Jinping ha ordenat desplegar tots els esforços en la recerca dels desapareguts. L'any passat, el mateix riu, que neix al Tibet i desemboca a l'Índia, es va desbordar de forma sobtada, un fet que es va atribuir al desguàs d'un llac glacial. En aquella ocasió va provocar una desena de morts i una vintena de desapareguts.
15: 3Cat Info.
4: I ara repassem diverses informacions de la crònica de successos que hi ha hagut les últimes hores a casa nostra. Un matrimoni irlandès de 45 i 50 anys ha aparegut mort en un habitatge de Cullera, al País Valencià. Els seus dos fills menors van trobar els cossos ahir la tarda al costat del jacuzzi de la casa que havien llogat per passar-hi les vacances, aquest matrimoni irlandès. La Guàrdia Civil ha obert una investigació per aclarir les causes de les morts. De moment no se'n saben els motius i no es descarta que hagin sigut morts accidentals. Els fills, que tenen necessitats especials, reben ara atenció dels serveis socials de l'Ajuntament de Cullera, al País Valencià. I els Mossos investiguen les circumstàncies de la mort d'un home en una galeria de tir de l'Hospitalet de Llobregat. Segons ha explicat la policia, la víctima estava fent pràctiques de tir quan, per causes que no se saben, va rebre l'impacte d'una bala que el va ferir mortalment. Això va passar abans d'ahir a l'Hospitalet de Llobregat, però no s'ha sabut fins avui. I a Navarra, tres persones ferides greus, una cinquantena les han hagut d'atendre al centre de salut de Noain, a Navarra, quan han esclatat diversos coets durant el xupinazo amb què s'inauguraven les festes del poble. La majoria dels afectats tenen cremades lleus, llevat dels tres homes que han hagut de ser traslladats a l'hospital. I a Tarragona han detingut un perillós delinqüent reclamat per la justícia italiana, que s'havia escapat de quatre presons diferents. L'home, batejat amb el sobrenom de Mestre de les Fugues, està ara a l'espera de que l'extraditin a Itàlia. Informa des de Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
11: L'home, sobre el qual pesava una ordre europea de detenció i entrega per un delicte contra l'ordre i la seguretat pública, és conegut com el Mestre de les Fugues, perquè s'havia escapat ja de 4 centres penitenciaris de Bèlgica i Itàlia. Utilitzava sistemes com ara una piràmide humana per escalar els murs o serrar uns barrots de les finestres per despenjar-se amb uns llençols nuats. Ara la Policia Nacional l'ha detingut malgrat la resistència i els entrebancs dels seus acompanyants, que van agredir i alguns agents. El fugitiu, un cop detingut, es va identificar amb documentació falsa, amb la qual tenia un antecedent policial a Girona pertinença d'armes i explosius. El jutge ha decretat presó provisional incomunicada i sense fiança a la presó de Mas d'Enric a l'espera del resultat de la seva extradició.
15: 3CAT Info.
4: D'aquí 4 minuts, seran 3:15, la Generalitat torna a obrir la convocatòria de les ajudes per persones amb discapacitat, conegudes com ajudes PUA. Serveixen per subvencionar compres de material relacionades amb la mobilitat, l'autonomia personal o la comunicació. Serien, per exemple, llits adaptats, elevadors, adaptacions al lavabo o ajudes per cobrir el transport adaptat. Aquests ajuts són per persones amb discapacitat física, sensorial, intel·lectual o mental, que necessiten suport per poder ser més autònomes. Esther Duarte, presidenta de la Fundació Ictus, destaca la necessitat d'aquesta línia d'ajudes.
13: La veritat és que són molt importants perquè representen una ajuda econòmica per persones que tenen discapacitat, no? I sense aquest tipus d'ajudes o de productes, doncs la seva autonomia o el seu nivell funcional, doncs no és l'òptim.
4: El programa permet cobrir despeses dels últims 3 anys i això fa que hi hagi molta necessitat d'aquests ajuts. La convocatòria dels ajuts PUA del 2026 està dotada amb pràcticament 7 milions d'euros i cada usuari en pot demanar fins a 9.500 euros. I l'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat construiran 4 noves residències públiques per gent gran. Els equipaments tindran places residencials i centre de dia i es faran al districte de Sant Andreu, l'Esquerra de l'Eixample, la Marina del Prat Vermell i també l'entorn de les Glòries. Jaume Collboni és l'alcalde de Barcelona.
14: L'objectiu és que aquestes 4 residències estiguin en marxa abans que s'acabi el proper mandat, és a dir, abans de l'any 2031. La que està més avançada en aquests moments és la de Casernes de Sant Andreu, que ja s'ha fet la sessió de sol i durant l'any que ve ja elaborarem el projecte constructiu.
4: L'acord estableix una nova fórmula de col·laboració per accelerar els projectes. L'Ajuntament, a través de l'empresa municipal d'obres públiques BIMSA, assumirà la contractació i execució de les obres, mentre que la Generalitat en garantirà el finançament, la posada en funcionament i la gestió. El conseller de Drets Socials, Raúl Moreno, destaca el caràcter innovador que tindran aquests nous centres.
16: El que volem fer és que les residències de gent gran puguin combinar no només residents de gent gran, sinó persones amb discapacitat, persones amb altres necessitats, que siguin equipaments compartits per diferents necessitats, que estiguin oberts al conjunt del barri, al conjunt de la comunitat, sense que això vagi en detriment de la cura necessària pels usuaris que estan en aquestes residències.
4: Recordem que Barcelona compta actualment amb només 6.000 places públiques per a gent gran.
15: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha anul·lat les sancions que la Generalitat va imposar a Cabify i 3 empreses vinculades a la seva xarxa de conductors per un valor de més de 500.000 d'euros. Les multes eren per una infracció relacionada amb la cessió il·legal de treballadors. Ara, però, han quedat sense efecte perquè el Tribunal considera que les actuacions d'inspecció de treball van superar el termini màxim legal, és, per tant, per un defecte de forma. La resolució deixa sense efecte 6 actes de sanció i ara el Departament de Treball està estudiant el text per veure quines accions hi pot emprendre.
15: El temps.
4: A punt d'arribar a 3:15, la crònica meteorològica amb el Francesc Mauri.
24: Després del pas d'una banda de núvols, aquest matí amb pols en suspensió, gotellades acompanyades de fang, la tarda es presenta més possibilitat de sol o, com a mínim, de ressol. No s'esperen precipitacions, la temperatura una mica més baixa. Demà repunta la temperatura, més calor a migdia, per tornar a baixar la temperatura entre divendres i diumenge. Mentre que el sol demà podria ser més present a la meitat oest de Catalunya, intervals de núvols a la resta, i de cara a demà passat el sol ja podria dominar més. Això sí, amb el permís sempre d'intervals de núvols demà a la tarda que anirien desapareixent i donarien més pas a aquest sol de divendres i al cap de setmana.
15: 3CAT Info. 3CAT Info.
4: El pas de vehicles cap a Andorra pel camí privat del port de Cabús ha obert un nou conflicte al poble de Tor, al Pallars Sobirà. Una part dels veïns d'aquest petit nucli de muntanya acusa l'altre grup de veïns d'instal·lar cartells sense cap consens per prohibir la circulació en aquesta via. Ens ho explica des de Viella la Sofia Cabanes.
17: Els veïns contraris, encapçalats per Pablo Moreno, hereu de Palanca, asseguren que esta mesura va en contra de la voluntat dels avantpassats de Tor, que defensaven l'obertura cap a Andorra. Ara els cartells que hi prohibien el pas ja han desaparegut, però Moreno no dubta acusar, entre d'altres, un vell enemic, el Sansa.
18: La problemàtica que tenim aquí són les mateixes tres cases que han tingut també, Sansa, Sardà i la Pereta. Són tres cases que busquen el follón com els antepassats que teníem. Havien luchat per tenir el pas obert a Andorra. Que no molestan mientras que esta gente que han puesto en corte desde prohibido el paso y tonterías.
17: La Pili, propietària de Casa Sisqueta, és la veïna que més dies passa al poble i ja n'està tipa de disputes.
19: Jo penso que primer torn s'hauria de pensar en el poble. No tenim llum, no tenim cap servei. Els pocs diners que hi ha a la comunitat haurien de servir per això.
17: Més avall, a Alins, municipi al qual pertany Tor, alguns negocis es mostren preocupats pel futur d'este camí. Roger Micas regenta un bar.
20: Clar que ens afecta, no, el tancament d'aquesta pista, perquè per aquí sembla que no, i encara que sigui un pas així, que no està molt bé, que sigui una pista forestal, doncs passa molta gent.
17: Tor té 13 cases i una vintena d'habitants ocasionals.
4: I de l'Alt Pirineu baixem fins a la Plana de Lleida, l'Ajuntament de Juncosa, a les Garrigues, ofereix casa i escolarització al mateix poble a la família que s'hi acosti per reobrir el bar Casal del Poble, que està tancat des del juliol. Ja hi ha hagut una trentena de candidats que s'hi han interessat i això fa preveure que la reobertura està garantida. Pere Joan Álvarez.
22: Aquests dies ja s'estan fent entrevistes als diferents candidats. La regidora de Promoció Econòmica, Meritxell Montagut, afirma que més d'un ja compleix els requisits.
25: Tindrem salvat el bar, seguríssim. Les diverses entrevistes que han fet, vull dir, n'hi ha no només un, sinó hi ha diverses persones que encaixen molt bé amb el perfil.
22: Els veïns asseguren que el bar és vital per al poble.
26: Que vinc sol, si vull companyia, he d'anar al bar. Per jo, concretament, és la segona casa. Si vols parlar o dialogar amb algú o alguna cosa, has d'anar al bar.
27: Que en un poble, un bar és un lloc social. La gent ja no es troba a les cases. Quedem a les 4, fem un talladet.
28: Quan s'obria el bar del poble, normalment, és un lloc de trobada i tant, a tope. O sigui que el bar és imprescindible.
22: L'alcaldessa Susana Vilà veu clau la reobertura del bar per a lluitar contra el despoblament.
29: Un micropoble sense bar és la fi quasi de... Bueno, la fi no, potser ho he dit una mica exagerat, però és... A veure, el poble, el bar és un punt de reunió social.
22: Als interessats els ofereix habitatge amb un lloguer social d'entre 250 i 350 euros i la possibilitat d'escolarització dels fills al mateix poble.
4: Gràcies, Pere Joan. I obrim ara pàgina cultural a 3CAT Info.
30: Are we expecting people? Can we put curtains on this window? I don't like how they can...
4: Això és La Invitación, una comèdia nord-americana que apunta als Oscars. Però atenció, això és un remake, és una versió de la pel·lícula del director català Cesc Gay, Sentimental, que abans havia sigut també una obra de teatre. Avui li hem preguntat al Cesc Gay i diu que espera feliç a veure si es confirmen els bons pronòstics de cara als Oscars. El director i autor teatral català està a punt d'arrencar gira amb la versió espanyola de la seva obra 53 diumenges, que aterrarà al Teatre Condal de Barcelona d'aquí a pocs dies. És una informació de Valèria Obereda.
31: Cesc Gay reconeix que no hi ha res en ferm, que només són sospites encara, però la pel·lícula Sentimental, Els veïns de dalt, al teatre, sempre li ha portat sorpreses.
32: Home, no ho sé, això ja arribarà, si arribarà de moment, són suposicions. En la nostra professió, les coses que passen sense haver-les pensat molt són molt preuades, perquè no ens acostuma a passar així, sobretot els directors. Els projectes els hem de cobrar durant molts anys. I això va ser algú molt que va passar molt ràpid, no? Bueno, Ho sé que és un món de sorpreses i sóc feliç.
31: Aquests rumors d'Òscar sonen en les categories de millor pel·lícula, millor guió adaptat i millors intèrprets secundaris per Edward Norton i Penélope Cruz. De moment, Cesc Gai té el cap ocupat en els assajos de 53 diumenges, que la setmana que ve comença a girar a Múrcia. Serà a Barcelona entre el 9 i el 27 de setembre. És una comèdia que parla de les relacions de tres germans que han de decidir com cuidar el pare. Ara es farà en castellà. Fa 6 anys es va veure en català.
4: Doncs va, seguim parlant de cinema. El ser querido arriba avui a la gran pantalla. La pel·lícula de Rodrigo Sorogoyen va competir a Cannes i va rebre molt bones crítiques, sobretot per la interpretació de Javier Bardem. Juntament amb Tadeu Jones i La llàntia meravellosa i La constelación del perro, són algunes de les estrenes destacades de la setmana que aquesta setmana, justament aquest cop, s'avancen a dimecres. Les ha vist totes gairebé el Marc Garriga.
0: Hay una cosa que quería preguntarte, que es la gente de la peli. ¿Sabe que eres mi padre o qué sabe?
1: La gente de la peli sabrá lo que tenga que saber.
2: Rodrigo Sorogoyen torna a demostrar la seva solvència com a director amb l'esplèndida El ser querido, una història sobre un pare absent que intenta recuperar el contacte amb la seva filla quan tot apunta que el distanciament és irrecuperable. Ell és un director de cinema de prestigi reconegut i ella intenta ser actriu, de manera que el progenitor li vol donar l'oportunitat professional de la seva vida. Però amb les bones intencions no n'hi ha prou i el xoc entre ells dos es farà evident durant el rodatge. La pel·lícula parla de com cadascú construeix la seva memòria en funció dels seus records particulars i també de com cal afrontar els abusos de poder en l'entorn laboral. És un film pràcticament rodó, recolzat en dues interpretacions extraordinàries de Javier Bardem i Victoria Luengo i dues escenes al voltant d'una taula que ja són història del cinema espanyol. Before the world ended, Ridley Scott dirigeix als 88 anys La constelación del perro, un interessant thriller postapocalíptic introspectiu sobre l'efecte que tindria una pandèmia mundial i altament mortífera en l'estat d'ànim dels supervivents. El film explora de forma convincent si el planeta sucumbiria irremeiablement a la violència desenfrenada o hi quedaria un bri d'humanitat esperançadora. És un film absolutament connectat amb el present que es deté a mostrar la bellesa de la natura com a antídot de la barbària, però que té alguns problemes de to i un guió que sembla incomplet. Almenys, això sí, compta amb un repartiment infal·lible amb Jacob Elordi, Josh Brolin, Margaret Qualley i Guy Pearce.
3: Hey, mòmia fans! Us parla el vostre bro en emissió des de London, UK! Digues una coseta als meus followers!
5: Estem en perill.
2: A Tadeu Jones i La llàntia meravellosa, el protagonista de la saga és ara pare d'una nena de 2 anys. És el quart capítol de la saga, el més madur fins ara, que gira al voltant de com la paternitat condiciona la vida del progenitor. Una maduresa que es fa palesa en tots els aspectes del film. De fet, Enrique Gato ha aconseguit segurament la millor entrega de totes gairebé 15 anys després de la primera. També s'estrena La fluixa erupja, un drama sentimental protagonitzat per la cantant Charlie XCX, la comèdia romàntica Una Noche al Año, amb el nou galant de Hollywood Callum Turner, i el drama dirigit per Gabriel Azorín, Anoche conquisté Tebas.
6: Reverencieu tots la nova sinfonia del príncep Ariel.
4: I a Cervera arriba el moment del foc i de les bruixes. Divendres comença la Calarra i ja estan en marxa els tallers pels més petits de moment. Lleida, Noelia Caselles.
7: Hi participen un centenar d'infants d'entre 3 i 13 anys que fan tota mena d'activitats per preparar-se per a la Calarret. Anna Llort n'és la coordinadora.
8: Els més petits fan una disfresseta i surten també a la cercavila. Llavors, a mesura que es van fent grans, doncs construïm doncs, elements que són representatius de la Calarre, diferents bèsties, i aleshores, a mesura que pugen les edats, doncs aprenen a anar amb gegantons o aprenent a fer el toc d'aquelarre amb el tabal o anar amb xanques.
7: Una part dels tallers serveix justament per preparar les disfresses de la cercavila. La Bruna i la Clara hi seran.
9: Estem preparant les disfresses i uns paraigües que decorem com aquest. Aquest any ens disfressarem de caçadors d'ànimes.
7: La Calarret donarà pas a la nit de dissabte als actes centrals, que començaran amb l'encesa de la universitat. La culminació es viurà ja ben entrada la matinada amb l'aparició i escorreguda del mascle cabró.
4: Ara falten 6 minuts per arribar a les 4 de la tarda. De seguida arriba la informació esportiva 3Cat Info, però abans us expliquem que ha mort als 79 anys Joan Prat, referent de l'antropologia a Catalunya. Prat va fundar el Departament d'Antropologia, Filosofia i Treball Social de la Universitat Rovira i Virgili, d'on era catedràtic emèrit. Deixa un llegat de 5 dècades de docència i investigació, amb més de 200 articles i 20 llibres publicats, amb obres de referència, com Els nous imaginaris culturals o el seu últim llibre, La seducció de l'antropologia. Va aprofundir en l'estudi de les religions i l'espiritualitat i també en altres àmbits, com la cultura popular. Prat també va ser membre fundador de l'Institut Català d'Antropologia i de l'Institut Tarragonès d'Antropologia i va dirigir la revista acadèmica Arxiu d'Etnografia de Catalunya. Joan Prat també va rebre la medalla d'honor de la Xarxa Vives d'Universitats, entre altres reconeixements.
10: Esports.
4: Fins al punt de les 4 amb l'Eduard Solà. Bona tarda.
11: Bona tarda. El president del Barça, Joan Laporta, ha insistit que volen el davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez, d'aquest mateix estiu, i que volen fer saber al club madrileny que, si el volen vendre, estan disposats a fer una nova oferta per poder-lo comprar.
12: La veritat és que estem, doncs, molt interessats amb el jugador. Ens agradaria, doncs, que la nostra oferta fos acceptada. I ho fem amb tots els respectes per l'Atlètic de Madrid i que sàpiguen que si estan en disposició de vendre dins d'aquest període de... del mercat d'estiu, doncs que nosaltres estaríem disposats a comprar el jugador de conformitat amb l'oferta que els hem fet.
11: Sobre l'actuació de la Policia Nacional a la rodalia del Camp de l'Elx, Laporta l'ha qualificat de desproporcionada, violenta i esfereïdora. I ha dit que espera que tingui els càstigs i sancions que corresponguin. També ha reclamat que l'estelada deixi d'estar estigmatitzada.
12: I és que esperem i desitgem, doncs, que amb el càstig corresponent i amb aquest acte d'exaltació de l'estelada que viurem a l'Spotify Camp Nou aquest dijous, doncs això ja serveixi d'un cop per sempre perquè els culers i els catalans puguem anar amb l'estelada sense que corri perill la nostra integritat física i que serveixi també per un cop per sempre de que l'estelada no estigui estigmatitzada, que deixi d'estar estigmatitzada per les forces de seguretat i ordre públic de l'Estat.
11: En aquest sentit, ja hi ha la primera denúncia per l'agressió policial al menor que portava l'estelada a Elx. L'ha presentada l'entitat jurídica Acció Cassandra per diversos delictes, entre els quals el de tortura. Segons han explicat al Matí de Catalunya Ràdio, el que van fer els agents policials va més enllà de l'ús desproporcionat de la força. Laporta també ha confirmat que no hi haurà acte d'homenatge als campions del món. Demà hi ha partit de Lliga al Camp Nou, pendent de la primera jornada, Barça, Atlètic Club, i per tant hem pogut sentir Hansi Flick, que ha confirmat que Rodri entrarà a la convocatòria de cara al partit de demà contra l'Atlètic Club a la Lliga i que tindrà els seus primers minuts com a blaugrana, i que Valde també serà a la llista després d'haver parlat amb ell.
13: He is a part of the team tomorrow, so
14: demà serà amb l'equip. Si juga o no, ho decidirem demà. Per mi, el més important és que està compromès al 100% amb nosaltres. Quan miro la primera temporada que va jugar aquí, va ser fantàstic. També és fantàstic veure com ha millorat. Però ara també és el moment de millorar encara més. Cada any arriben 3 o 4 jugadors nous de la Masia i també volen jugar. Han d'estar compromesos al 100% amb això, amb el futbol professional.
13: They have to be 100% committed with that professional football.
11: Gavi, en canvi, s'ha continuat entrenant al marge del grup i està descartat per jugar demà, tot i que s'espera que d'aquí una setmana ho pugui fer. Per la seva part, Marc Casado, a qui se li busca una sortida, s'entrena en horaris diferents de la resta del grup. A tot això, el porter croat Dominik Livaković ja ha passat aquest matí la revisió mèdica amb el Barça i s'espera que avui firmi per les 4 pròximes temporades. El Barça pagarà uns 2 milions d'euros més en variables pel seu traspàs. Hansi Flick ha explicat que decidiran els pròxims dies si Livaković serà cedit a un altre club o bé s'incorporarà immediatament a l'equip.
10: 3Cat Info.
11: Avui es juga un altre partit pendent d'aquesta primera jornada de Lliga, el Real Madrid-Real Ciutat a partir de les 9. Serà el debut de Mourinho al Bernabéu a la seva segona etapa a la banqueta de l'equip blanc. Mentrestant, l'Espanyol ja té un principi d'acord amb el Bayern de Múnich per fitxar l'extrem Brian Zaragoza. El club blanc i blau ja ha tancat el fitxatge de l'extrem andalús, que arribarà cedit per una temporada amb opció de compra condicionada a diferents objectius. A les pròximes hores s'hauria d'oficialitzar el seu fitxatge. Avui el que ha parlat és el migcampista Urco González, ex de la Real Sociedad, el rival de l'Espanyol aquest pròxim dissabte.
15: Sempre és especial, no? Al final, per allí conozco a mucha gente, he pasado muchos años allí y bueno, pues espero un partido muy, muy complicado, pero bueno, que podemos competir y traer los tres puntos por aquí.
11: A la segona divisió, el Girona, Arnau Martínez és des d'aquest matí a València per tancar el seu traspàs amb l'equip que entrena Carlos Corberán. El traspàs es tancarà per un fix de 5 milions d'euros més un en variables i un tant per cent d'una futura venda. i el que serà el seu substitut al lateral dret, Javier Buñar, ja és a Girona, pendent de passar la revisió mèdica prèvia a l'anunci oficial del seu fitxatge. Per la seva part, el Sabadell ha presentat aquest migdia dos dels nous reforços d'aquest estiu, els davanters Nikolai Obolski i Nicolás Gioacchini.
10: Trescatinfo.
11: En ciclisme en marxa, la cinquena etapa de la Vuelta íntegrament per territori català amb 173 quilòmetres entre Falset i Roquetes. Tadej Pogacar ha sortit com a líder després de la que hi va guanyar l'etapa. En bàsquet, l'Uni Girona incorpora la pivot sudanesa Adut Bulga, que firma per una temporada i arriba procedent de l'Azul Marina Mallorca-Palma. I en futbol sala, el Barça també ha presentat dos dels nous reforços d'aquest estiu, el pivot brasiler Igor Ribeiro i el tanque francès...

0: El programa Revival de l'Albert Malla.
1: Què tal, Coco? En certa ocasió, John Lennon va dir: hi ha dos forces motivadores bàsiques, la por i l'amor. Quan tenim por, ens allunyem de la vida. Quan estem enamorats, ens obrim a tot el que la vida té per oferir amb passió, entusiasme i acceptació. Aquí sempre, des del llunyà octubre del 93, en què aquest programa va començar, hem acceptat i de molt bon grat la voz.

0: Quin bon rotllo que m'ha donat. A veure, en el dial actual on pots trobar cosetes com aquest Going Up the Country, que els Canet Heat van publicar el 1968. La banda es va formar 3 anys abans, el 1965, a Los Angeles. Una banda de blues, rock i boogie rock que sempre ens ha agradat molt.
1: Escoltes Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: A través de 100 emissores a tot Catalunya, Andorra i les Illes Balears en diferents dies i horaris. I mitjançant la FM, però algunes d'elles també en simultani per al canal de ràdio de la tele, de la TDT. Moltes deixen els seus webs al programa per escoltar o descarregar en diferit els podcasts perquè no perdis la sintonia. Fa alguns mesos que, segons la proposta de l'amic Eloi Hernández de Sabadell, us preguntem quins són els vostres 10 intèrprets preferits de tota la vida i d'ells quina és la cançó que destaqueu. I resulta que avui m'ho pregunta a mi Jordi Aniento Ponsarnau, que en el seu correu rebut aquí a cocodrilclub@gmail.com em diu: "Què tal, Albert? Em poso en contacte amb tu per agrair-te que llegissis la carta que et vaig enviar fa un temps. Em va fer moltíssima il·lusió. A més, la vaig gravar i li vaig enviar a algun amic. De broma em va dir que si era un antic o alguna cosa similar, i jo li vaig dir que era algo semblant a un coco. Ha! Es va quedar a quadres. No sé si ho recordes, però jo vaig ser el que et vaig dir que les cançons amb ràdio te la transportava com a Star Trek. Et diré que algun cop m'he identificat molt amb alguna persona del grup que t'ha escrit, perquè segurament vaig coincidir amb ell o ella en alguna discoteca per l'època que les patejava totes, del 77 al 87, aprox. Per exemple, un noi de Sabadell et va demanar les 10 cançons preferides i una d'elles era de la discoteca Blau Black quan acabava la sessió. Ara no recordo exactament quina era, però segurament jo també estava rondant per aquells llocs. Un altre cas és d'un altre noi que es diu de nom Manel Aniento i és el mateix cognom que el meu, i així amb més exemples. M'agradaria tenir una xerrada amb ells i segurament tenim situacions i llocs en comú. Aquesta vegada no et demanaré cap cançó, però ho farem a l'inrevés. Digue'm les teves 10 millors cançons i en quina situació et recorden. I una altra pregunta: quina melodia t'agradaria haver escrit? Ah, que és difícil les preguntes que fas, I més per a tu, que has punxat unes quantes. Milers i milers. Una salutació i felicitats per al programa, una abraçada per tothom, Jordi Aniento Ponsarnau. Mira, la pregunta de quina cançó m'hagués agradat escriure només la faig als músics, als autors, als que han escrit cançons, i no és el meu cas. Bé, he escrit la lletra d'algunes cançons, però no compten, perquè eren cançons per promocionar el meu programa, allò que en l'argot professional diem jingles. Accepto la teva proposta, Jordi, faré la selecció de veritat, sincerament. Bueno, va, doncs vinga, som-hi, jo no ho sé... És que ara em poso al vostre lloc i realment és molt difícil escollir-ne només 10. I a més, d'aquests 10 intèrprets, quina cançó poso? És que per començar, amb Elton John, podria posar moltes que m'agraden, però he escollit aquesta.

0: pushing hard, boy. Try as you may, you're gonna wind up where you started from. You're gonna wind up where you started from.
1: Sens dubte, un gran baladista. Per això l'he escollit entre els meus 10 intèrprets preferits, Cat Stevens. I un tema no dels més coneguts d'ell, Sitting.
2: T'acompanya l'Albert Malla.
1: I amb molt de gust, atenent la proposta de l'amic Jordi Aniento Ponsarnau, de Sabadell. M'ha demanat quins eren els meus 10 intèrprets preferits i els motius. Bé, els motius són bastant comuns a tots aquests temes. L'adolescència, els primers anys de joventut, les primeres vegades de coses que marquen. El primer petó, els primers amors, els primers desamors, els primers viatges, les primeres escapades, els primers concerts. Però també recordo aquelles festes particulars on jo ja començava a assajar com a DJ. I tot això coincidint amb les cançons que estaven de moda, que en general, en aquells anys 70, eren molt, molt bones. Per molts dels nostres oients, la millor música de tota la nostra vida. Tot i que després he colat també alguna coseta dels anys 80 i bastants. Però els que em coneixeu ja esteu trobant a faltar algú entre els 10 intèrprets preferits meus.

0: Corria 1973 quan vam descobrir, gràcies a la fantàstica ràdio que feia Rafael Túria, a una de les seves enamorades de sempre. Carly Simon. You're so vain, ets tan cregut, que es va dir aquí. Segons sembla, estava basada en fets reals. Estava dedicada a algun personatge del món del cinema, però després se n'ha parlat d'altres, així que no ha quedat ben clar realment si era per un, era per diversos o era una invenció. En el meu cas, eren temps en què no em podia comprar ni molt menys tots els discos que m'agradaven, que eren molts, perquè a més és que en aquella primera meitat dels anys 70, com abans hem comentat, la música en general era molt bona. I per als oients més joves del programa, que ens consta que són molts, recordar que no existia internet ni la possibilitat de tenir música gratis. L'única possibilitat, entre cometes, era gravar-la de la ràdio. Però llavors les FMs pràcticament no existien, no emetien experimentalment, els nostres receptors no ni tan sols captaven la FM, s'havia de gravar de l'ona mitjana amb les limitacions tècniques que això suposa, és a dir, que la qualitat de so no era molt bona, hi havia interferències, a més els locutors parlaven a sobre, o sigui que l'única manera de tenir una cançó que t'agradés i posar-la tantes vegades com volguessis era comprant el disc. He començat precisament aquesta selecció amb l'Elton John perquè jo crec que és l'intèrpret que més vegades he gravat, demanant discos prestats als amics per gravar-los en cinta i després tornar-los, no? Perquè m'agradava tenir tota la seva discografia. En el meu cas, tot va canviar una mica. Les meves sensacions van canviar quan a partir de l'any 77 les companyies discogràfiques em van començar a enviar discos de promoció, és a dir, gratuïts, amb la intenció de que jo els promocionés, perquè llavors ja feia programes musicals en directe, no? La música, evidentment, em va continuar apassionant, ha estat el meu motor sempre, però ja no és el mateix, no sé si m'enteneu, eh? Aquella sensació de finalment haver aconseguit els diners necessaris per comprar-te aquell disc gran que t'agradava, perquè la majoria eren petits, perquè eren més barats, no? Eren els singles. Doncs va variar, perquè llavors tenia tota la música al meu abast, de forma gratuïta, i a més era una eina de treball. Jo havia d'escoltar els long plays, m'agradessin o no, per treure les cançons que em semblaven més interessants i emetre-les, no?
1: Escoltes Cocodril Club.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
0: Després de Carly Simon, podríem escoltar una dels 72 del grup Amèrica. Llavors ja eren coneguts amb Un cavall sin nombre, però van venir d'altres, i aquesta concretament em feia somiar amb algun dia poder viatjar a l'Amèrica profunda.

Group America. Ventura Highway, autopista, aventura. El grup Bread va durar molt poc, era el grup de David Gates, però gairebé tot el que va fer em va entusiasmar.

0: Everything I own.
1: Just to touch you once again.
0: Que aquí es va dir todo lo que tengo. El grup Bread de David Gates de 1972. Estic disfrutant perquè, a més, comprovo que totes aquestes cançons m'estan agradant pràcticament igual que el primer dia que les vaig escoltar. Estic atenent la proposta d'en Jordi Aniento Ponsarnau, de Sabadell, que m'ha dit que doni jo la meva selecció dels 10 intèrprets preferits. I ara, David Bowie. L'Space Odyssey m'encanta, però jo el vaig descobrir amb aquesta, Starman. Starman.

1972. Per cert, que en aquella època ja no estaven de moda els anomenats conjunts, gent com Sidex, Salvajes o Mustang, però que encara ho intentaven, versionant com havien triomfat als anys 60 clàssics internacionals al castellà. I existeix una desconeguda versió al castellà d'aquest tema per Santi Carulla al capdavant dels Mustang. David Bowie, el grup Brett, Amèrica, Carly Simon, Crosby, Still and Nash, Cat Stevens, Elton John... I clar, no em puc deixar els Creedence. I una anècdota de la Creedence Clearwater Revival relacionada amb mi, no? Allò que us deia de comprar els discos. Un diumenge al matí estava escoltant la ràdio, que és el que feia més hores al dia sempre que podia, i llavors no era tan fàcil com ara escoltar-la. I va sonar Green River, de la Creedence. Jo ja coneixia el tema. Sí, potser l'havia escoltat un parell de vegades, però aquell matí de diumenge, quan es va acabar per la ràdio, jo vaig tenir un desig irrefrenable de tornar-la a escoltar, i no tenia el disc, però és que a més era diumenge i totes les botigues estaven tancades. Totes? Tenia les 90 peles que costava el disc? Sí, em sembla que em faltava poc i segur que els pares s'enrotllarien i em donarien el que faltés, però estava tot tancat. Llavors vaig recordar que davant dels estudis de Ràdio Barcelona, al carrer Casp número 6, tocant a Passeig de Gràcia, on han estat pràcticament tota la vida i continuen en l'actualitat, llavors hi havia davant una màquina de discos, però no una màquina d'aquelles que hi havia als bars, que posant un duro podies escollir un dels discos que estaven allà. No, no, una màquina que venia discos, igual que hi havia màquines que venien tabac, oi? Però, clar, n'hi havia uns quants, no tenies tants per escollir com en una botiga. I vaig anar cap allà corrents, i efectivament estava el Green River i me'l vaig comprar. La culpa de tot això la va tenir aquesta guitarra.

Green River, el riu verd de la Creedence Clearwater Revival, de 1969. No cal que us digui que no estan en ordre, Vull dir, que hagi posat en primer lloc Elton John no vol dir que sigui un hit per ell de l'1 al 10. I us entenc perfectament quan us sap greu haver deixat fora alguns que formen part de la vostra banda sonora i que estan més en el vostre cor que en el vostre cap. Perquè ara, per exemple, escoltarem Franco Battiato, esclar, jo diria, amb diferència als altres, que ha estat l'artista per al que no m'ha importat fer més quilòmetres per veure'l en concert, no? Però, clar, és que em posaria 50 d'en Battiato. Escoltarem la perspectiva de Nevsky, basada en el llibre de Nikolai Gogol, de 1835, un llibre que pretenia aixecar i llançar a Rússia cap al progrés.

La perspectiva Nevsky de Franco Battiato. Bueno, i evidentment després podríem posar Supertramp i els Eagles i els Beatles i els Stones i Bruce Springsteen i l'etcètera de les coses. Però me'n queda un, m'ha costat molt, perquè clar, aquí em carregava per posar-lo. Però per una sèrie de detalls ha guanyat ell, ha guanyat Roy Orbison. Però us he dit que la meva selecció seria sincera, seria d'acord. Jo realment vaig descobrir Roy Orbison quan ell se'n va anar. A veure, de petit coneixia el Pretty Woman, sobretot en versions al castellà que feien alguns conjunts de l'època, que li deien Linda Chica, Linda Chica, por la calle vas... Va. Però jo no sabia que era de Roy Orbison, el Pretty Woman. I després, quan jo ja vaig començar a rebre novetats discogràfiques perquè ja feia programes de ràdio musicals, Roy Orbison no estava de moda ja. A finals dels 70, sí, em sembla que havia rebut alguna cosa, el Blue Bayou i tal, però no era conegut per aquí. I el 88 ens va deixar, em vaig assabentar que alguns dels més grans el tenien com un ídol i vaig voler saber qui era aquest senyor i què havia fet. I vaig descobrir una discografia brillant, única, irrepetible, però paral·lelament em va arribar el disc Mystery Girl, que va ser el seu disc pòstum. Ell se'n va anar molt jove, el desembre del 88, quan aquest disc ja estava gravat, feia poc que estava gravat. I em va arribar el single de promoció d'aquell àlbum, el You Got It, i a partir d'aquí va ser quan vaig començar a interessar-me per Roy Orbison. En qualsevol cas, crec que és una cançó sensacional.

0: Al canal Sassitis lo tendrás. You got it. Roy Orbison. Abans Battiato. Creedence Clearwater Revival. Brett America. Carly Simon. Crosby, Still, Nash and Young. Cat Stevens. I començant per Elton John, els meus 10 preferits. Gràcies per demanar-m'ho, Jordi Aniento Pons Arnau de Sabadell. La veritat és que m'ho he passat molt bé. Algú va dir, els impossibles d'avui seran possibles demà.
1: Això és Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.

0: Quina és la teva cançó del record?
1: Digue-m'ho per correu electrònic a cocodrilclub@gmail.com. Així ho ha fet en Josep Escàmez Fernández, que ens diu: per una persona molt especial que es diu Carme, et demano Roberta, però en la versió de Los Catinos. Ah, doncs serveixi també per tenir un record per l'amic Manolo Veí, el cantant de Los Catinos, que primer van ser Los Ticanos i que malauradament ens deixava el 2020. Ells van ser dels primers conjunts en versionar el castellà clàssics italians com aquest, original de Peppino Di Capri de 1963.

0: Ei, hola, com estàs? Gràcies per tornar a la ràdio.
1: Escoltes Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Mallà.
0: Aquí col·leccionem bons records, com altres, per exemple, targetes postals. Bé, si ets dels habituals, dels fidels, aquest temps de ràdio, ja saps de què anem. Però la ràdio és tan fantàstica que sempre ens dona l'oportunitat de que ens descobreixin a cada programa nous amics, a cada cançó, a cada vivència recordada i compartida. D'alguna manera, vivim amb l'esperança de ser un record. Ramon de Campoamor assegurava que maca, molt maca, serà una esperança, però és molt dolç un record. I quan tu potser ja et pensaves que els tenies controlats, que els records ja no et feien pupa, així com per casualitat, passejant per el dial de la teva ràdio, ensopegues amb un sonet, el Malla, que posa cançons que encara et diuen cosetes al cor i a la memòria. Jo amb aquesta i en la meva adolescència m'imaginava conduint per la Gran Amèrica, per una autopista anomenada Aventura,

Ventura Highway. Autopista Aventura. Eren les harmonioses veus tan ben combinades del grup Amèrica. Aquells que es van fer tan populars el 1971 amb la peça Horse with No Name, que aquí es va dir un caballo sin nombre. Però jo ara mateix estava pensant amb allò que volia fer cada vegada que escoltava aquesta cançó quan va sortir com a novetat i jo era un adolescent. Sí, m'imaginava per Amèrica, potser per la Route 66, conduint, quan encara no podia conduir, no tenia l'edat, però tenia tantes ganes. I estava pensant en totes aquelles coses que volíem fer i que encara no hem fet. Ens donarà temps de fer-les? Tindrem l'oportunitat? O serem tan babaus de tenir l'oportunitat davant dels nostres nassos i, com ha passat en tantes d'altres ocasions, deixar-la escapar? Com quan se t'escapa el tren i tu ja estaves a l'andana, però se t'ha escapat i et quedes amb aquella cara de... Tu ja m'entens. Una tarda de dissabte de 1972, com sempre, estava amb la colla d'amics escoltant Rafael Túria a Ràdio Barcelona en un programa que es deia Sabadeando. Però aquella tarda em comentava que hi havia una cançó que ja havia sigut número 1 als Estats Units feia molt de temps i que per fi es publicava a Espanya. Em va atrapar des del primer moment. No tenia mal gust, oi? Corazón de Oro. Heart of Gold. Per somiar desperts i en colors. Sí, esclar, era Neil Young.

0: Neil Young i la seva misteriosa relació amb els sentiments. Estava pensant que un record d'amor també s'assembla a l'amor.
1: Sí.
0: També és una joia. I en aquella ràdio musical tan creativa, tan original, tan fantàstica, que es feia des de Barcelona als anys 70, sonaven petits tresors com aquesta, que recordo que li agradava especialment al malaurat Tony Ronald, The Guitar Man.

0: cançons com aquesta. En aquells anys 70, em sembla que era encara més fàcil que ens enamoréssim, eh? I ens enamoràvem, sí. És clar que els bons records duren molt temps,
1: sí.
0: Els dolents encara més. Totes aquestes, si em permeteu, són algunes de les meves cançons més especials. Ai, quantes vides desperdiciades, cercant aconseguir una felicitat que ja es té, però que moltes vegades no veiem. La verdadera felicitat potser consisteix en estimar el que tenim i no sentir-nos tristos per allò que no tenim. I un dia va venir de vacances la meva cosina Margarita, que vivia a França. Va portar un tocadiscos, petit, portàtil i uns discos. Uns discos que aquí encara no havien sortit. I de tots ells em va atrapar immediatament aquest. The Fool. El boig. Cantava en anglès, però era francès. Gilbert Montagnier.

0: aquesta, sens dubte, era una gran cançó, eh? Cocodrils. The Fool de Gilbert Montagné. Estic fent tot el possible perquè aquí al club t'hi trobis molt a gust. I si és així, digue-ho als teus amics, eh? Que així encara en serem més. I seguirem endavant plegats. Potser som els últims romàntics? I què?
1: Això és Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.
0: I és que les cançons tenen un poder incalculable, increïble, espectacular. Els neuròlegs saben que l'única porta d'entrada al cervell és la memòria. I això és el que sempre intentem estimular-te des d'aquí. Ara m'estàvem recordant d'un estimat company de doblatge, del que hi ha après moltes coses, perquè també m'ha dirigit moltes vegades, que entre els companys li diem el Rocky, però que es diu Francesc Rocamora, de Sabadell. Un dia de festa d'estiu, no fa pas gaire, es veu que es va aixecar amb una cançó al cap. I no se la treia del cap ni volia treure-se-la. El que volia era identificar-la per buscar-la, per localitzar-la i tenir-la a prop. Allò que us dic jo a vegades, que hi ha cançons que hauríeu de tenir a la vostra farmaciola, al vostre botiquín d'emergències musicals, per si de cas. Per si un dia teniu que celebrar alguna cosa perquè tot ha sortit bé o tot el contrari, per si un dia la música us pot ajudar a superar un moment d'aquells tontets. Bé, al final no va poder més i a l'hora de dinar, que jo estava en un restaurant de Vinaròs, disfrutant del meu dia de festa, em sona el mòbil i era el Rocky, que em diu: "Sisplau, Albert, jo et canto una mica la cançó, però m'has de dir de qui és, perquè no ho puc suportar més. Porto tot el matí donant voltes, la necessito i no tinc ni idea, no sé per on començar a buscar-la. Però sé que m'agradava molt, l'havia oblidat i avui no me la puc treure del cap." Bueno, doncs, la cançó era aquesta. La veritat és que en Rocky la va cantar prou bé per telèfon, perquè jo la vaig identificar de seguida. No va ser número 1 aquí. És dels anys 60, però és realment preciosa. De Roger Whittaker, Darren

tu potser estàs pensant que ja no es fan cançons així. Jo també ho estava pensant, i també estava pensant que m'hagués encantat ballar-la amb tu, però no estaves aquí. I que tranquil que es va quedar el meu compi Francesc quan finalment va localitzar la cançó aquesta de Roger Whittaker. I és que la música sempre es recorda. Va associada als records, igual que l'olfacte. Pots estar-ne ben segur. Cocodril, cocodrila. El passat ens recorda contínuament el que ara no som. Chaplin deia que la vida no és significat i afegia que la vida és desig. T'has parat a pensar que les grans desil·lusions en algun moment de la teva vida han sigut grans il·lusions? Ai. Quan penses que coneixes totes les respostes, ve l'univers i et canvia totes les preguntes.

¿Y si tú no existissis? Es preguntava jo de Zen. Sí, aquell que va triomfar tant amb la cançó A toi, que també va fer en castellà. Algú se'n recorda d'aquesta? Corria 1982. Era realment enigmàtica.

0: La història no acabava gens bé, almenys segons el videoclip que acompanyava aquesta cançó en aquell 1982, per exemple, el programa Aplauso de Televisió Espanyola, que aleshores encara continuava sent l'únic canal de televisió que podíem veure en aquest país. Five Miles Out va ser just anterior al gran èxit de Moonlight Shadow, perquè era una cançó també de Mike Oldfield i amb la veu de Mike Reilly, que durant un temps se li deia la veu de Mike Oldfield perquè cantava les seves millors cançons, les que ell escrivia i les que ell tocava. 5 milles fora, anava desviat aquell avió. Tot i que a mi em recorda Manresa.
1: Sí.
0: A mi aquesta cançó em recorda una història curiosa de Manresa. Sí. Sonava per la ràdio i, bueno, allò, aquell oportunisme que tenen algunes cançons, que en aquell moment no te n'adones, eh? O sigui, la història, ja ho saps, no sembla mai història quan l'estàs vivint. La cara us posaré és la banda sonora d'un conte meravellós que vaig tenir l'oportunitat de viure la Setmana Santa de 1984. Va durar com la Setmana Santa, només 5 dies, però sempre va quedar el seu record i aquesta cançó. Una cançó que aquella Setmana Santa del 84 em van enviar perquè era novetat de la setmana. Em va sorprendre des del primer moment. Després no va ser número 1, però va sonar força. Will It Be Good? Un senyor que vaig tenir l'oportunitat més tard d'entrevistar en directe, Nick Kershaw.

0: I allà, a la gran pantalla, Viena li deia a Johnny Guitar: menteix-me i digues que m'estimes. I la malaurada actriu Maria Esquerino, una de les primeres entrevistes de la meva vida, amb només 15 anys, sempre deia últimament que la joventut està per damunt de tot i que és el que sempre es troba més a faltar.
1: Amb tots vosaltres, Albert Malla.
0: Algú ha definit el temps com allò que els homes intentem matar, però que acaba matant-nos. Els indis Hopi, a les praderies americanes, reflexionaven sobre el futur i deien: el temps és ara, i nosaltres, aquells que estàvem esperant. Potser sí. Aquí intentem congelar el temps i els records. Has connectat amb el Coco? Gràcies per tornar a la ràdio. Et sona això que està entrant? A mi sempre m'ha agradat molt.
1: Recordes? Cocodril? Like...

0: Nightingale, una de les bones, i en té moltíssimes, de la meva estimada Carole King, que al costat de la seva parella artística i sentimental Gary Goffin van muntar una autèntica fàbrica de bones cançons per ells i, sobretot, per molts d'altres intèrprets que amb elles van triomfar. Ja saps que el Cocodril és la crònica sentimental de més de 50 anys de música pop per gent com tu, amb sensibilitat musical. I malgrat tots els obstacles, seguim endavant. I cada vegada amb més amics, amb més oients. Diuen que la música és capaç de despertar les emocions adormides, moments oblidats en alguna part de la memòria. Ens agrada despertar el millor d'una època daurada i possiblement irrepetible. En aquesta estoneta estem compartint algunes de les meves cançons més especials. Si ara pogués preguntar-li al radiofonista Luis Arribas Castro, Don Pollo, quina podria ser una de les seves cançons més especials, segurament em diria una que de tant en tant comentava per antena, quan als anys 70, durant tot el matí del diumenge, anava repetint allò que deia...
1: Buenos días, Cataluña. Saluditos desde la radio. ¿Sabes una cosa? ¡Qué bonita eres, Cataluña! ¡Qué bonita eres, Cataluña!

Saps, una de les primeres en català del Nano, una de les que més li agradaven a Luis Arribas Castro, el genial radiofonista. De vegades ens recordem d'alguns episodis de la nostra vida i a l'arribar a certa edat ja hem de trobar proves per estar ben segurs que no els hem somiat. Sí, necessitem proves per estar totalment convençuts de que allò que recordem realment va succeir.

una petita obra d'art d'aquella primera època dels germans Vigís, amb aquella vena dramàtica, amb aquells lentorros que estremien a les noies i feien somiar als nois, quan per fi elles deien que sí, que estaven disposades a ballar una balada de dos en dos. Apropet l'un de l'altre, no gaire apropet, perquè llavors contínuament estaven separant amb l'efecto palanca, no? Amb el que es deia, amb els colzes. Acabaves esgotat i bastant nerviós. Però és el que hi havia, és el que ens ha tocat viure, per sort o per desgràcia, tota una generació de cocodrils. La cançó era Wars.

qué bonito. There's a King of Hearts. Eren els Herman Hermits, de la fresca escena pop britànica dels anys 60, perquè, clar, en aquell temps no tan sols hi havia els Beatles, que eren els més grans i els més coneguts, però, a més, hi havia molts grups com els Herman Hermits que feien aquest pop senzill que sempre ens ha encisat, no? Com estàs? Com van les coses? I l'amor, eh? Com està l'amor? El tens més o menys controlat, sí o no? Bueno, per si ara no el tens a prop, prepara-ho tot, eh? Per si se li acudís venir sense avisar, com ha fet altres vegades. Deixa la porta ben oberta, dóna-li facilitats, prepara el sofà més còmode, que s'hi trobi a gust. I després, sobretot, intenta que no torni a marxar. Esclar que no sé per què. Com deia Voltaire, no sé per què m'enrotllo. Deia Voltaire, hi ha algú tan intel·ligent que aprengui de l'experiència dels altres?

vuitanta ja, ja n'estic cansat de guiris, de cançons de petxanga per el cap del més cobrat. I en la meva llengua autòctona començar jo a composar. I mirau-vos quina cosa la gent me comença a escoltar. I ara ja n'he fet 40 i així segueix cantant.

0: Tragèdia al nord del Nepal, a la frontera amb el Tibet, per una riuada sobtada que ha causat almenys 160 morts i centenars de desapareguts. Les autoritats nepaleses han avançat que entre les persones no localitzades hi hauria dos ciutadans espanyols. L'aigua ha engolit ponts, edificis i pobles sencers. Acord multimilionari als Estats Units entre una trentena d'estats i Meta per evitar que continuï el judici contra el grup tecnològic pel disseny addictiu de les seves aplicacions. Aquest pacte extrajudicial obliga el grup de Mark Zuckerberg a pagar més de 16.000 milions de dòlars i a limitar els horaris i l'ús d'Instagram i Facebook als menors de 18 anys. Podem no avala la nova proposició de llei de Junts per delegar les competències d'immigració a la Generalitat. La formació morada segueix veient-hi racisme, però no tanca la porta a la negociació per poder donar-hi suport. Pedro Sánchez compareixerà al Congrés el 3 de setembre per donar explicacions sobre la crisi migratòria a Ceuta. Els socis l'han forçat a anar-hi una setmana abans del que pretenia la Moncloa i compareixerà després dels seus ministres. Durant el primer semestre s'han signat més de 47.000 hipoteques a Catalunya. Feia 16 anys que no se'n concedien tantes. De mitjana, els crèdits freguen els 195.000 euros. En la majoria de casos, els hipotecats són parelles joves en la trentena que compren el seu primer habitatge amb l'ajuda dels pares. Nou conflicte a Tor, el Pallars Sobirà, que recupera l'antiga rivalitat entre els pocs veïns que té. Ara la disputa és per si s'ha de deixar passar vehicles cap a Andorra per un camí privat del port de Cabús. Els partidaris de Palanca defensen que sí i els del bàndol de Sansa ho volen prohibir. La història de Tor és una història d'enfrontaments que va esclatar fa més de 4 dècades. Mor als 80 anys l'actor britànic Tim Curry, conegut sobretot pel seu paper a The Rocky Horror Picture Show, en què interpretava el doctor Frankenfurter. L'actor va participar en molts títols cinematogràfics, com Legend, Cluedo, El Juego de la Sospecha o La Casa de l'Octubre Roig. També va estar nominat 3 vegades als Premi Tony pels seus papers a Broadway.
1: Esports. Ha de començar ara a les 9, encara no ho ha fet. Partit de la primera jornada, primera divisió, el Bernabéu, el Real Madrid, Real Societat. El Barça jugarà demà al Camp Nou contra l'Atlètic Club. El president blaugrana, Joan Laporta, insisteix que volen el davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez, i que fan saber al club madrileny que, si el volen vendre, estan disposats a fer una nova oferta sobre l'actuació de la Policia Nacional a la rodalia del Camp de l'Elx. Laporta l'ha qualificat de desproporcionada i violenta. I el ciclista britànic Matthew Bennett, de l'equip Visma, ha guanyat a l'esprint la cinquena etapa de la Vuelta, que s'ha acabat a Roquetes. No hi ha canvis a la general, per tant, Pogacar segueix com a líder.
0: I pel que fa al temps, aquest dijous pujarà una mica més la temperatura. Al matí tindrem més núvols a la costa i més sol a les comarques interiors i al Pirineu. També bufarà vent del sud, que reforçarà la tarda a cotes altes del Pirineu. I a la tarda també arribaran algunes nuvolades que poden deixar algun ruixat al Pirineu Occidental.
2: 3CAT Info.
0: Molt bona nit, passen 4 minuts del punt de les 9. Avui és dimecres 26 d'agost del 2026 i aquesta hora us informa Anna Escurell Aixàs.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Tragèdia al nord del Nepal, a la frontera amb el Tibet, per una riuada sobtada que ha causat almenys 160 morts i centenars de desapareguts. Les autoritats nepaleses han avançat que entre les persones no localitzades hi hauria dos ciutadans espanyols, tot i que, de moment, el Ministeri d'Exteriors no ho ha confirmat. Per la seva banda, el conseller d'Acció Exterior, Jaume Duch, ha dit que no els consta cap català afectat. Molts dels desapareguts són turistes que eren en aquesta zona coneguda per les rutes de senderisme. Així ho ha explicat aquesta emissora en Kishore Sharma, un nepalès que viu a Catalunya i que aquests dies és al Nepal.
3: És una zona que entra de Nepal a Tíbet. Molta gent que havia anat a Monte Kailash i tot això que fan tour de Tíbet, tot això, quan baixen a

0: Botiga de licors aquí. M'ha trucat aquest matí plorant, dient-me que casa seva havia desaparegut. Han rescatat tres membres de la seva família, però el seu germà encara està desaparegut.
1: He vist com nou camions desapareixien amb la riuada i també hi havia persones. És un accident que et trenca el cor. He fet de professor aquí durant 18 anys i no havia vist mai una cosa com aquesta.
2: Es continuen estudiant les causes dels fets. La principal hipòtesi exposada pel govern del Nepal és que un despreniment de gel i roques causat per un terratrèmol ha barrat el pas del riu fins que el creixement del cabal l'ha fet desbordar. En canvi, una anàlisi posterior del Servei Geològic dels Estats Units assegura que les zones sísmiques les ha provocat l'esllavissada i no a l'inrevés.
3: 3Cat Info.
2: I als Estats Units, el grup Meta, propietari d'aplicacions tan populars com Instagram o Facebook, ha arribat a un acord multimilionari amb una trentena d'estats per evitar el procés judicial en el qual estava immers. Tot i que falta el vistiplau del jutge del cas, el pacte obliga el grup de Mark Zuckerberg a pagar més de 16.000 milions de dòlars i a fer canvis significatius a les aplicacions. La fiscal general de l'estat de Vermont, Charity Clark, ho ha qualificat d'històric.
4: Anuncio un acord històric amb l'empresa de xarxes socials Meta. El 2023, la meva oficina va demandar Meta aquí a Vermont per exposar deliberadament els infants a riscos amb una aplicació addictiva. L'acord s'ha fet en coordinació amb 51 estats i territoris, inclou mesures correctores importants i una compensació econòmica.
2: La major part dels diners de la indemnització es destinaran a accions que emprendran els estats demandants per minimitzar l'impacte de les xarxes socials en els joves. Segons el fiscal general de Califòrnia, Rob Bonta, el pacte extrajudicial inclou limitacions horàries per als menors en l'ús d'Instagram i de Facebook.
5: Per tots els usuaris menors de 18 anys, Meta ha acceptat establir un límit de temps diari per defecte de 2 hores, que reduirà a 1 hora si altres plataformes s'afegeixen a l'acord. També estableix un bloqueig per defecte entre la mitjanit i les 6 del matí, quan els nostres fills haurien de dormir i no fer scroll amb la pantalla.
2: Les altres companyies que s'espera que s'apuntin a l'acord són les propietàries de Snapchat, TikTok i YouTube. El pacte per evitar la continuació del judici contra Meta, iniciat també, impedirà que els jutges puguin veure el nombre de m'agrada de les seves publicacions i es desactivaran els filtres que imiten la cirurgia estètica. El macrojudici contra Meta va començar la setmana passada a Califòrnia i volia determinar si el grup tecnològic ha dissenyat les seves xarxes socials per crear addiccions entre joves i infants. I els experts consideren que l'acord al qual ha arribat Meta amb els Estats Units és un mecanisme per no haver de fer públics més detalls sobre com impacten els algoritmes en el cervell humà. Ho ha dit l'experta en ciberseguretat i informàtica Bruno Pérez Junca.
6: Abans d'arribar a judici, doncs, som un acord. El que passa que realment es veu que hi ha unes ganes de no arribar en aquest judici i a fer-li preguntes que potser serien una mica puyents o que potser no tenen ganes de contestar, com per exemple perquè la majoria dels directius seus doncs no permeten l'ús de les xarxes als seus fills, no?
2: Juncker també destaca que en la sentència Meta no reconeix la seva culpabilitat, però sí que agafa la responsabilitat de fer modificacions d'ús com la limitació de temps o dels filtres de bellesa. Si això no es compleix, espera, l'empresa tecnològica s'haurà de sotmetre a auditories independents. Des del punt de vista sociològic, segons Liliana Arroyo, doctora en sociologia i especialista en innovació social digital, aquest compromís trenca imaginari col·lectiu de la disponibilitat permanent.
7: Aquesta necessitat d'estar sempre disponibles i, a més, sempre accessible. Això, en concret, sabem que afecta moltíssim el que són els hàbits de son, de descans i d'estudi, fins i tot. Doncs això és una bona notícia en termes del temps de dedicació i d'ús.
2: La sociòloga també avisa que caldrà estar al cas d'un possible efecte rebot.
7: El fet de que només tinguin accés 2 hores al dia, si són les mateixes 2 hores per tothom o no, i com aquest és un límit saltable d'alguna manera. En aquells usuaris i usuàries que s'hagin identificat amb aquests filtres, que es reconeguin més amb el filtre activat que no pas amb la seva pròpia imatge sense el filtre.
2: Per l'experta, aquest acord és clau per entendre que les xarxes socials no només han de buscar captar l'atenció, sinó també posar límits a com en treuen profit. I avisa que les restriccions s'haurien d'estendre a totes les franges d'edat.
3: 3Cat Info.
2: Podem no avala la nova proposició de llei que Junts ha registrat aquest matí al Congrés per delegar les competències d'immigració a la Generalitat, però no tanca la porta a negociar-ne l'articulat per poder donar-hi suport. Ara com ara, la formació

0: Coalició Morada continua veient-hi un rerefons racista. Fa gairebé un any, Junts i el PSOE van portar a votació un primer text de la llei que el PP, Vox i Podem van tombar. En aquells moments, Podem va considerar racista el preàmbul de la normativa. En el nou document, que Junts ha registrat avui en solitari, els de Puigdemont han escapçat l'exposició de motius de la llei per intentar guanyar-se el pot decisiu dels morats. Tot i això, la diputada i secretària general de Podem, Ione Belarra, diu ara que el que era racista no era només el preàmbul.
1: No era ese el único problema. El problema es que estaban delegando en Cataluña una ley que es racista, que es la ley de extranjería, que es la existencia en nuestro país de centros de internamiento de extranjeros que son cárceles racistas. Así que, si quieren negociar, tanto Junts como el PSOE saben cuál es la propuesta de Podemos.
0: La portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, ha explicat així al matí de Catalunya Ràdio els canvis fets al document.
2: Podríem entrar al fang, però el que ens interessa és resoldre-ho. Per tant, el que hem fet és treure l'exposició de motius i posar un petit preàmbul en el que expliquem la part més tècnica d'aquest 150.2, que és l'article en el que es basa aquesta delegació de competències.
0: Més enllà del preàmbul, la llei preveu que la Generalitat tramiti els permisos de residència i els documents d'identificació. També que pugui fer expulsions o devolucions d'estrangers sempre que no calguin expedient judicial, i atorga als Mossos el control de ports i aeroports. Mentrestant, als Estats Units, l'administració Trump referma la seva croada contra la immigració i paralitza arreu del món les cites consulars per demanar visats immigrant. Washington ho justifica dient que ha d'entrenar els funcionaris perquè sàpiguen descartar els sol·licitants susceptibles d'acabar sent una càrrega pública, un terme que la Casa Blanca vincula a aquelles persones que creu que poden acabar depenent de les prestacions públiques per viure en funció de la seva edat, estat de salut i situació familiar i financera. Les cites ja programades s'han modificat mentre es posa en marxa un programa de formació global per als funcionaris. Donald Trump ha col·locat en principal d'autosuficiència econòmica al centre de la seva política migratòria. Sosté que els estrangers que ingressen al país han de ser autosuficients i no representar una càrrega per als contribuents nord-americans. La Moncloa i el PSOE intenten tancar la polèmica entre els ministres Robles i Marlaska pel paper del CNI a Ceuta. No hi veuen contradiccions, però alhora se sumen al relat del ministre de l'Interior i creuen que els seus serveis d'intel·ligència no van preveure una entrada tan massiva de migrants. En aquest context, els socis han forçat Pedro Sánchez a avançar una setmana la seva compareixença al Congrés, que tindrà lloc el 3 de setembre. Dani Sainz de Aja.
3: Bona tarda. Sánchez haurà d'aclarir fins a quin punt el CNI va preveure l'arribada de milers de persones nadant cap a Ceuta. Interior i Defensa no es posen d'acord i hi ha incomoditat dins l'executiu i el PSOE. Sentim el vicepresident Carlos Cuerpo i el portaveu socialista Patxi López.
4: No creo que exista una contradicción, lo explicó perfectamente el ministro del Interior y me remito a sus palabras.
5: Las dos cosas pueden ser verdad a la vez. Seguramente el CNI avisa de que puede haber un paso de personas, pero posiblemente de lo que no se dio cuenta o no alertó es de la dimensión extraordinaria que tenía.
3: El PP reclama la compareixença de la directora del CNI per aclarir la veritat i carrega contra Sánchez. I entre els socis creix la desconfiança cap a serveis d'intel·ligència. Esther Muñoz, del PP, i Enrique Santiago, de Suma.
6: Ha estado de vacaciones, ha venido un día, ha provocado una guerra civil en el gobierno y ahora pretende volverse a ir de vacaciones.
7: Lo que queremos aclarar es si esto se debe a aquello del que puede hacer que haga. Si a pesar de tener la información, por lo que fuera, alguien decidió no pasarla al resto del ministerio, en cuyo caso sería muy grave.
3: Els socis han estalviat a Sánchez una proposta perquè Marlaska i Robles compareguin conjuntament al Congrés, però, en canvi, sí que l'han forçat a avançar la seua el dia 3 de setembre. Inicialment volia fer-ho el dia 9.
0: Obrim l'àrea de servei explicant-vos que el govern desenvolupa un projecte per aplicar la intel·ligència artificial en la gestió del trànsit i la xarxa viària. S'anomena Bessó Digital. S'anirà implantant progressivament durant els pròxims 3 anys en els 6.000 quilòmetres de vies de gestió de la Generalitat i d'entrada abastarà uns 325 quilòmetres de carretera de l'àrea metropolitana de Barcelona en vies com la 2, la B23, la C31, la C32 o les rondes de Barcelona. No només donarà informació al govern i les autoritats de trànsit, sinó també als conductors. Núria Parlon, consellera d'Interior.
8: Permet, doncs, prendre decisions que poden ajudar a millorar, per exemple, la sinistralitat. O poder actuar amb molta més prevenció davant d'una situació de congestió per informar la població.
0: El projecte té un pressupost de 7 milions d'euros i ha de permetre millorar el temps de resposta i el manteniment de la xarxa, així com també reduir les emissions.
9: El temps.
0: Una crònica de la Gemma Puig.
10: Aquest divendres ha vingut marcat per una tarda amb moltes més estones de sol amb un cel clar, només amb alguns núvols cap al Pirineu, Prepirineu, aquest cel terrós, això sí, amb aquesta pols sahariana, i unes temperatures màximes que els valors més alts s'han enfilat fins als 35 graus al Carràs, 33 a Girona, 34 al Dover, 33 a Tàrrega, 34 a Lleida. El vent de sud també ha fet pujar la temperatura a Bossòst amb aquest valor de 33 graus. De cara a aquestes properes hores, tornarà a augmentar una mica la nuvolositat i serà demà al matí, quan tornarem a tenir núvols baixos resseguint la façana litoral i prelitoral, amb aquesta humitat alta, amb ambient càlid i xafogós, i de cara a la tarda el vent de sud es anirà reforçant també a les cotes altes del Pirineu. Aquest vent de sud, amb avisos del Servei Meteorològic de Catalunya, activats en aquest sentit, cops que poden superar els 90 km per hora. De cara al vespre, hi pot haver algun ruixat puntual cap al Pirineu Prepirineu Occidental. Pel que fa a les temperatures, quedaran un pèl més altes. Els valors més alts podran superar els 35 graus.
9: Comprensió lectora, matemàtiques, atenció a la diversitat.
11: Formació professional, batxillerat i també lleure educatiu.
9: Aula oberta, l'educació del futur amb Sara Canyeté a 3CAT Info.
12: Escoltem professionals i alumnes dels centres educatius.
9: 3CAT Info.
0: Les hipoteques concedides a Catalunya en un primer semestre baten el seu rècord des del 2010. Feia 16 anys que no se'n signaven tantes i ja superen les 47.000 en el que portem del 2026. Aquest juny han tornat a repuntar i se n'han concedit més de 8.000. De mitjana, els crèdits freguen els 195.000 euros. Els hipotecats són gent que compra el seu primer habitatge en un 90% dels casos. En la majoria són parelles joves d'entre 28 i 40 anys i necessiten l'ajuda dels pares per pagar l'entrada. Ho ha explicat aquesta emissora Òscar Gorgas, gerent de la Cambra de la Propietat Urbana Barcelona.
13: Hi ha un canvi de tendència, a més també probablement impulsada per les mateixes famílies, no?, que són les que davant de la situació dramàtica del lloguer i per estabilitzar el futur familiar dels seus fills, decideixen aportar capital perquè puguin comprar.
0: A més, les condicions bancàries són més dures que abans. El tipus d'interès va pujant i de mitjana s'apropen al 3%. Per això els notaris reclamen que les donacions no penalitzin tant fiscalment. Albert Domingo, membre de la Junta del Col·legi de Notàries, en declaracions a Catalunya Ràdio.
14: Tindria que estar bonificat i no et bonifiquen aquesta donació, sí que hi ha una certa rebaixa, però jo crec que tindria que haver una ajuda.
0: Els notaris també han demanat ajudes més generoses a l'emancipació perquè els catalans puguin fer front a la compra del seu primer habitatge. El pas de vehicles cap a Andorra pel camí privat del port de Cabús ha obert un nou conflicte a Tor, al Pallars Sobirà. Una part dels veïns acusen l'altra d'instal·lar cartells sense cap consens per prohibir-hi la circulació. D'altra banda, la comunitat de propietaris defensa que la restricció de circulació es va acordar per majoria en una reunió ara fa uns mesos. Sofia Cabanes.
15: Els veïns contraris, encapçalats per Pablo Moreno, hereu de Palanca, asseguren que esta mesura va en contra de la voluntat dels avantpassats de Tor, que defensaven l'obertura cap a Andorra. Ara els cartells que hi prohibien el pas ja han desaparegut, però Moreno no dubta a acusar, entre d'altres, un vell enemic, el Sansa.
16: La problemàtica que tenim aquí són les mismes tres cases que han tingut també, Sansa, Sardà i la Pereta. Són tres cases que busquen el follón com els antepassats que teníem.
15: Per altra banda, la comunitat de propietaris de Tor assegura que la decisió de restringir la circulació al camí es va acordar a la darrera reunió de la Junta que es va fer al març. Defensen que es va decidir així per la perillositat de la via i per evitar responsabilitats en cas d'accident.
0: Juncosa, a les Garrigues, busca una família per poder reobrir el bar del poble que està tancat des del juliol. Ofereixen un lloguer social i ja han rebut una trentena de peticions de persones interessades. Lleida, Júlia Albacar.
17: El bar va tancar el 31 de juliol i la convocatòria per substituir els propietaris anteriors va quedar deserta. Per això l'Ajuntament va optar per fer una crida a les xarxes socials, que ha tingut molt èxit, i ja han rebut una trentena de sol·licituds. Ho explica la regidora Meritxell Montagut.
18: Tindrem salvat el bar, seguríssim. les diverses entrevistes que han fet, vull dir, n'hi ha no només un, sinó hi ha diverses persones que encaixen molt bé amb el perfil.
17: A canvi, se'ls ofereix un lloguer social i la possibilitat d'escolaritzar els fills al mateix poble perquè hi ha una escola. Un bar que és essencial per a la vida al municipi de només 400 habitants. Així ho remarquen els veïns.
19: Los que creuen en Déu van a missa, però com que jo no crec en Déu, doncs hi ha d'anar al bar.
20: Que en un poble, un bar és un lloc social.
17: Un cop s'enllesteixin les entrevistes als possibles candidats, s'espera poder tornar a obrir l'establiment a partir del setembre.
0: I el municipi de Cornellà de Terri, al Pla de l'Estany, ha capturat 300 coloms en el que portem d'any, un 17% més que en tot l'any passat. Diuen que hi ha sobrepoblació d'aquests ocells i això els comporta un problema de salut pública per l'acumulació d'excrements. Des de Girona ens ho explica la Núria Peraire.
21: Els problemes es concentren sobretot en alguns carrers i a la zona de l'escola, segons l'alcalde Salvador Coll.
22: És un tema ja de salut pública. Per tant, hem tingut que actuar, doncs, provocant salut pública més que res, doncs, en llocs tan importants com és amb l'escola. Estem parlant d'una gran volada de coloms. Semblaven, quan s'aixecaven els coloms, aquestes grans onades d'estornells que tenim al gener, doncs una situació preocupant en el municipi.
21: Han col·locat dues gàbies al centre educatiu i n'hi ha una altra més gran en un altre punt estratègic. Dins hi ha menjar per als coloms, que hi entren i ja no en poden sortir. A tocar del poble hi ha alguns magatzems i masies oberts en desús on els coloms hi han pogut entrar, s'hi han quedat i s'hi reprodueixen amb facilitat. L'Ajuntament ja ha contactat amb els propietaris dels immobles perquè els tanquin.
9: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Més de 6 anys després de trencar amb la família reial i marxar cap als Estats Units, el príncep Enric i la seva dona Meghan han tornat a Anglaterra, on s'espera que es quedin a viure. El fill petit del rei Carles III no és membre actiu de la monarquia i no està previst que reprengui tasques oficials. Londres, Quim Olivares.
23: Enric, Meghan i els seus dos fills van marxar del Regne Unit el 2020 després de denunciar una campanya agressiva de la premsa sensacionalista. Quan van sortir del país, van perdre la protecció policial. El duc de Sussex va justificar la marxa amb l'argument que si es quedava, posava en perill els seus fills. Ara, si no hi ha cap canvi, s'hauran de pagar una seguretat privada. Sobre el seu retorn hi ha opinions confrontades entre els britànics.
24: Ha estat clar tant amb els britànics com ara amb els nord-americans que només hi són pels diners, que només intenten aconseguir tants contractes com sigui possible per diners.
25: Vull que torni, que els deixin en pau. Tothom pot fer el que vulgui, oi que sí? Som el 2026.
23: La parella no ha explicat per què torna al Regne Unit. S'especula que entre els motius hi hauria el fet de ser a prop del rei, a qui li van diagnosticar un càncer el 2024, i també l'intent de reconciliació d'Enric amb el seu germà Guillem, l'hereu al tron.
0: I avui hem de parlar de la mort d'un altre nom legendari, el de l'actor britànic Tim Curry, als 80 anys. Tim Curry, que va patir un vessament cerebral el 2012 que li va fer restringir la seva vida pública, va morir ahir a Los Angeles. Deixa una petjada molt important en la indústria del cinema i la televisió. Curry va començar la seva carrera al West End de Londres i tot seguit va fer el salt a Hollywood en la dècada dels 60. We could take in an old Steve Reeves movie. A Tim Curry se'l recorda especialment per ser el d'actor Frankenfurter de The Rocky Horror Picture Show, la mítica pel·lícula basada en el musical de Richard O'Brien. També va participar a La Casa de l'Octubre Roig i va ser el dimoni de Legend, el majordom de Cluedo, El Juego de la Sospecha, el conserge de l'hotel de Sol a Casa 2, perdut a Nova York, o el cardenal Richelieu de la versió dels 90 dels Tres Mosqueters. En teatre va participar en la versió musical d'Espamalot, dels Monty Python, en televisió va ser el Pennywise de la sèrie It i també va treballar intensament fent doblatge de sèries animades. I també hem de lamentar la mort als 83 anys de l'escriptor hongarès Peter Nadas. Era un dels autors més rellevants de la literatura europea contemporània. Etern candidat al Premi Nobel i sovint comparat amb Marcel Proust, la literatura de Peter Nadas acostumava a reflexionar al voltant de la mort, els conflictes bèl·lics, la dictadura comunista o el consumisme i les tensions polítiques de l'Hongria contemporània. Les dues obres més importants de Nadas són El Libro del Recuerdo, que va tardar 12 anys a escriure, i el va donar a conèixer fora d'Hongria, i Històries paral·leles, 1.000 pàgines que va escriure al llarg de dues dècades, on entrecreuava passatges històrics com l'Holocaust i la dictadura comunista i la caiguda del mur de Berlín.
1: Esports.
0: Fins a 9:45 amb en David Ubac. David, bona nit.
2: Bona nit. Comencem aquesta informació esportiva pendents ara de l'esport en joc. 4 minuts i mig per repassar-ho tot plegat, pendents del partit de la primera jornada de Lliga a la primera divisió de futbol entre el Madrid i la Real Societat. Un duel pendent d'aquesta jornada 1, de moment sense gols al Bernabéu. Madrid 0, Real Societat 0, en un partit que suposa l'estrena oficial a casa de José Mourinho en la seva segona etapa a la banqueta de l'equip blanc, al Madrid, que ha repetit l'11 titular del partit de dissabte amb victòria per la mínima al camp de l'Espanyol. Així doncs, minut 22 de partit al Bernabéu, Madrid 0, Real Societat 0. Demà li arribarà el torn al Barça, de seguida en parlarem, però abans ens fem ressò en clau Barça també de les declaracions del seu president.
1: 3CAT Info.
2: Un Joan Laporta que ha insistit en el davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez, i que ha enviat un missatge al club matalasser assegurant que si s'ho repensen i finalment el volen vendre, el Barça estan disposats a fer un esforç i que mantenen vigent doncs l'oferta presentada a l'Atlètic de Madrid per al davanter argentí.
4: Clar, davant d'això que ens arriba, nosaltres, en aquest sentit, diem, home, estem encara presents amb la nostra proposta, amb la nostra oferta, perquè és Vox Populi que el jugador doncs, vol venir al Barça. I, per tant, aquesta situació ha creat doncs, un enrenou que no és motivat per accions del Barça, és motivat perquè ens van dir que no venien i sembla ser, almenys pel que ens arriba a nosaltres, que estan intentant doncs, arribar a acords amb altres clubs. No?
2: Sobre l'actuació de la Policia Nacional a la rodalia del Camp de l'Elx, Laporta l'ha qualificat de desproporcionada, violenta i esfereïdora, i ha dit que espera que tingui els càstigs i sancions que corresponguin. En aquest sentit, ja hi ha la primera denúncia per l'agressió policial a Elx. L'ha presentada l'entitat jurídica Acció Cassandra per diversos delictes, entre els quals el de tortura. A l'àmbit esportiu, ara ho dèiem, demà Barça Athletic Club de Bilbao estrena oficial de la Lliga al Camp Nou aquesta temporada amb Hansi Flick a la prèvia, que ha confirmat que Rodri i Valde entraran en la convocatòria i que en el cas de Valde, a més, en el cas de Rodri, volíem dir, a més, disposarà dels seus primers minuts amb la samarreta del Barça. Flick, d'altra banda, també s'ha mostrat satisfet amb la composició de la seva línia defensiva. A la llista, en contrast, el tècnic alemany del Barça no podrà comptar amb Gavi, descartat per una contusió al genoll perquè es continua entrenant al marge dels companys, i pel que fa a Marc Casado, a qui se li busca una sortida, s'entrena en horaris diferents a la resta del grup. En clau de mercat, afegim també que el porter croat Dominik Livaković ja ha passat aquest matí la revisió mèdica amb el Barça i s'espera doncs l'anunci oficial del seu fitxatge en les properes hores per les properes 4 temporades. El club blaugrana pagarà al Fenerbahçe uns 2 milions d'euros i dos més en variables al conjunt turc en concepte de traspàs. Un Flick que ha explicat que decidiran els propers dies si Livaković acaba cedit a un altre club o bé si s'incorpora ja al primer equip blaugrana. Per cert, en aquest Barça Athletic Club de Bilbao de demà finalment no hi haurà homenatge als campions del món. Del Barça femení, un apunt, lesió muscular d'Esmei Brooks al tibial posterior dret, que la manté d'endrà de baixa unes 2 setmanes aproximadament.
1: 3CAT Info.
2: Un minut encara per afegir que l'Espanyol, en clau de mercat, ha assolit un principi d'acord amb el Bayern de Múnich per fitxar l'extrem Brian Zaragoza, que arribarà cedit a l'entitat blanquiblava per una temporada. Demà ha de passar la revisió mèdica. I de l'àmbit poliesportiu parlem de la Volta a Espanya.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Abans, però, una última hora relativa al Girona, i és que Arnau Martínez ja és oficialment nou jugador del València fins al 2031, després que el lateral hagi passat aquesta mateixa tarda la revisió mèdica amb el club valencià. Tots dos clubs, Girona i València, han fet oficial l'operació, que es tancarà per un fix de 5 milions d'euros i un mes en variables, a més d'un tant per cent d'una futura venda d'Arnau. El que serà el seu substitut al lateral dret del Girona, Javier Boñar, ja és a Girona on ha passat avui la revisió mèdica pertinent.

0: Són 9:15. Fins ara us hem explicat que hi ha un centenar de morts i més de 900 desapareguts, entre els quals dos espanyols al Nepal, després d'una riuada sobtada que ha afectat la zona de la frontera amb el Tibet, territori que forma part de la Xina. Les imatges són de destrucció total de ponts, edificis i pobles sencers. Acord multimilionari als Estats Units entre una trentena d'estats i Meta per evitar que continuï el judici contra el grup tecnològic pel disseny addictiu de les seves aplicacions. Aquest pacte extrajudicial obliga el grup de Mark Zuckerberg a pagar més de 16.000 milions de dòlars i a limitar els horaris i l'ús d'Instagram i Facebook als menors de 18 anys. Podem no avala la nova proposició de llei de Junts per delegar les competències d'immigració a la Generalitat. La formació morada segueix veient el racisme, però no tanca la porta a la negociació per poder donar-hi suport. I seguirem explicant-vos que els bombers han aconseguit controlar el foc que cremava des d'ahir a la tarda a la Serra de Collserol, al Barcelonès. L'incendi ha calcinat 54 hectàrees. I a Roda de Barà hi ha hagut un minut de silenci dedicat aquest vespre a les dues dones que han mort a causa dels aiguats de dissabte. Ha estat un acte solemne que ha concentrat més d'un centenar de persones a la plaça de l'Ajuntament. I l'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició ha hagut de fer marxa enrere després de publicar un informe amb recomanacions sobre la menopausa que havia utilitzat dades d'homes per establir alguns valors nutricionals. L'error el va denunciar l'Associació Espanyola de Dones Investigadores i Tecnològiques, l'AMIT. I pel que fa als esports, David Ubach?
1: Doncs destaquem esport en joc amb el partit del Madrid en joc a la primera divisió de futbol. Minut 28, camí de la mitja hora, 100 gols al Bernabéu. Madrid 0, Reial Societat 0, en aquest partit que és pendent de la primera jornada i en què Josep Mourinho enceta segona etapa a la banqueta del Club Blanc oficialment a casa. Demà tindrem un Barça Atlètic Club de Bilbao finalment sense homenatge als campions del món i amb Rodrigo disposarà dels seus primers minuts com a blaugrana.
0: I pel que fa al temps, aquest dijous pujarà una mica més la temperatura. Al matí tindrem més núvols a la costa i més sol a les comarques interiors i al Pirineu. També bufarà vent del sud, que reforçarà a la tarda les cotes altes. També a la tarda arribaran algunes nuvolades que podrien deixar algun ruixat al Pirineu Occidental. Passen 3 minuts del punt de 9:45 de la nit d'aquest dimecres 26 d'agost del 2026. Us expliquem que hi ha hagut una tragèdia al nord del Nepal, a la frontera amb el Tibet, per una riuada sobtada que ha causat almenys 160 morts i centenars de desapareguts. Les autoritats nepaleses han avançat que entre les persones no localitzades hi hauria dos ciutadans espanyols, tot i que de moment el Ministeri d'Exteriors no ho ha confirmat. Per la seva banda, el conseller d'Acció Exterior, Jaume Duch, ha dit que no els consta cap català afectat. Molts dels desapareguts són turistes que eren en aquesta zona coneguda per les rutes de senderisme. Així ho ha explicat en aquesta emissora Kishore Sharma, un nepalès que viu a Catalunya i que aquests dies és al Nepal.
2: És una zona que entra de Nepal a Tíbet, molta gent que havia anat a Monte Kailash i tot això que fan tour de Tíbet, tot això, quan baixen a Nepal, baixen per aquesta zona. Llavors, molta gent deu ser que estaven en trànsit, diguem. I després, una altra gent que ha anat a zona de trekking per la zona de Langtang.
0: A primera hora del dia al Nepal, la crescuda sobtada del riu Bote Koshi s'ha endut tot el que es trobava davant seu: ponts, edificis i fins i tot pobles sencers. Així han relatat els fets els veïns de la zona, on viuen unes 50.000 persones.
3: El meu cunyat tenia una botiga de licors aquí. M'ha trucat aquest matí plorant, dient-me que casa seva havia desaparegut. Han rescatat tres membres de la seva família, però el seu germà encara està desaparegut.
4: He vist com 9 camions desapareixien amb la riuada i també hi havia persones. És un accident que et trenca el cor. He fet de professor aquí durant 18 anys i no havia vist mai una cosa com aquesta.
0: Es continuen estudiant les causes dels fets. La principal hipòtesi exposada pel govern del Nepal és que un despreniment de gel i roques causat per un terratrèmol ha barrat el pas del riu fins que el creixement del cabal l'ha fet desbordar. En canvi, una anàlisi posterior del Servei Geològic dels Estats Units assegura que les zones sísmiques les ha provocat l'esllavissada i no a l'inrevés.
5: 3Cat Info.
0: Als Estats Units, el grup Meta, propietari d'aplicacions tan populars com Instagram o Facebook, ha arribat a un acord multimilionari amb una trentena d'estats per evitar el procés judicial en el qual estava immers. Tot i que falta el vistiplau del jutge del cas, el pacte obliga el grup de Mark Zuckerberg a pagar més de 16.000 milions de dòlars i a fer canvis significatius a les aplicacions. La fiscal general de l'estat de Vermont, Charity Clark, l'ha qualificat d'històric.
6: Anuncio un acord històric amb l'empresa de xarxes socials Meta. El 2023, la meva oficina va demandar Meta aquí a Vermont per exposar deliberadament els infants a riscos amb una aplicació addictiva. L'acord s'ha fet en coordinació amb 51 estats i territoris, inclou mesures correctores importants i una compensació econòmica.
0: La major part dels diners de la indemnització es destinaran a accions que emprendran els estats demandants per minimitzar l'impacte de les xarxes socials en els joves. Segons el fiscal general de Califòrnia, Rob Bonta, el pacte extrajudicial inclou limitacions horàries per als menors en l'ús d'Instagram i de Facebook.
7: Per tots els usuaris menors de 18 anys, Meta ha acceptat establir un límit de temps diari per defecte de 2 hores, que es reduirà a 1 hora si altres plataformes s'afegeixen a l'acord. També estableix un bloqueig per defecte entre la mitjanit i les 6 del matí, quan els nostres fills haurien de dormir i no fer scroll amb la pantalla.
0: Les altres companyies que s'espera que s'apuntin a l'acord són les propietàries de Snapchat, TikTok i YouTube. El pacte per evitar la continuació del judici contra Meta iniciat també impedirà que els joves puguin veure el nombre de m'agrada de les seves publicacions i es desactivaran els filtres que imiten la cirurgia estètica. El macrojudici contra Meta va començar la setmana passada a Califòrnia i volia determinar si el grup tecnològic ha dissenyat les seves xarxes socials per crear addicció entre joves i infants.
5: 3Cat Info.
0: Podem no avala la nova proposició de llei que Junts ha registrat aquest matí al Congrés per delegar les competències d'immigració a la Generalitat, però no tanca la porta a negociar-ne l'articulat per poder donar-hi suport. Ara com ara, la formació morada continua veient-hi un rerefons racista. Fa gairebé un any, Junts i el PSOE van portar a votació un primer text de la llei que el PP, Vox i Podem van tombar. En aquells moments, Podem va considerar racista el preàmbul de la normativa. En el nou document, que Junts ha registrat avui en solitari, els de Puigdemont han escapçat l'exposició de motius de la llei per intentar guanyar-se el vot decisiu dels morats. Tot i això, la diputada i secretària general de Podem, Ione Belarra, diu ara que el que era racista no era només el preàmbul.
8: No era ese el único problema. El problema es que estaban delegando en Cataluña una ley que es racista, que es la ley de extranjería, que es la existencia en nuestro país de centros de internamiento de extranjeros que son cárceles racistas. Así que, si quieren negociar, tanto Junts como el PSOE saben cuál es la propuesta de Podemos.
0: La portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueres, ha explicat així al matí de Catalunya Ràdio els canvis fets en el document.
9: Podríem entrar al fang, però el que ens interessa és resoldre-ho. Per tant, el que hem fet és treure l'exposició de motius i posar un petit preàmbul en el que expliquem la part més tècnica d'aquest 150.2, que és l'article en el que es basa aquesta delegació de competències.
0: Més enllà del preàmbul, la llei preveu que la Generalitat tramiti els permisos de residència i els documents d'identificació. També que pugui fer expulsions o devolucions d'estrangers sempre que no calgui expedient judicial i atorgar als Mossos el control de ports i aeroports. Fons del PSOE han explicat que estaven al cas que Junts tornaria a presentar la llei ara en solitari. Els socialistes tornaran a donar suport al text quan es porti a votació, possiblement a finals de setembre. I la Moncloa i el PSOE intenten tancar la polèmica entre els ministres Robles i Marlaska pel paper del CNI a Ceuta. No hi veuen contradiccions, però alhora se sumen al relat del ministre de l'Interior i creuen que els serveis d'intel·ligència no van preveure una entrada tan massiva de migrants. En aquest context, els socis han format Pedro Sánchez a avançar una setmana la seva compareixença al Congrés, que tindrà lloc el 3 de setembre. Ens ho explica des de Madrid en Dani Sainz de Aja.
10: Sánchez haurà d'aclarir fins a quin punt el CNI va preveure l'arribada de milers de persones nedant cap a Ceuta. Interior i Defensa no es posen d'acord i hi ha incompatibilitat comoditat dins l'executiu i el PSOE. Sentim el vicepresident Carlos Cuerpo i el portaveu socialista Patxi López.
11: No creo que exista una contradicción, lo explicó perfectamente el ministro del Interior y me remito a sus palabras.
12: Las dos cosas pueden ser verdad a la vez. Seguramente el CNI avisa de que puede haber un paso de personas, pero posiblemente de lo que no se dio cuenta o no alertó es de la dimensión extraordinaria que tenía.
10: El PP reclama la compareixença de la directora del CNI per aclarir la veritat i carrega contra Sánchez. I entre els socis creix la desconfiança cap a serveis d'intel·ligència. Esther Muñoz, del PP, i Enrique Santiago, de Sumar.
13: Ha estado de vacaciones, ha venido un día, ha provocado una guerra civil en el gobierno y ahora pretende volverse a ir de vacaciones.
14: Lo que queremos aclarar es si esto se debe a aquello del que puede hacer que haga. Si a pesar de tener la información, por lo que fuera, alguien decidió no pasarla al resto del ministerio, en cuyo caso sería muy grave.
10: Els socis han estalviat a Sánchez una proposta perquè Marlaska i Robles compareguen conjuntament al Congrés, però, en canvi, sí que l'han forçat a avançar la seua el dia 3 de setembre. Inicialment volia fer-ho el dia 9.
0: I el govern espanyol finalment fa marxa enrere i descarta habilitar poliesportius de Ceuta per a l'acollida d'immigrants. L'anunci havia generat un ampli rebuig entre la població de la ciutat autònoma i també en el seu govern. Després de la primera trobada del Comandament Únic per gestionar la crisi, el ministre Ángel Víctor Torres ha confirmat la rectificació.
15: También hoy hemos visitado otros espacios y, por tanto, los polideportivos van a salir de ese Real Decreto en su próxima actualización y se van a incluir otros espacios. Nosotros no queremos afectar la convivencia, ni las normas, ni el día a día de la comunidad de Ceuta.
0: El titular de Política Territorial també ha avançat que Pedro Sánchez presidirà divendres una reunió extraordinària de l'equip de treball. Ho farà, però, telemàticament des de la Moncloa. Els bombers han aconseguit controlar el foc que cremava des d'ahir a la tarda a la serra de Collserola, al Barcelonès. L'incendi ha cremat 54 hectàrees, segons l'últim balanç dels agents rurals. Prop de 26 dotacions entre els bombers de Barcelona i els de la Generalitat han treballat al llarg del dia per atacar els focus secundaris que encara quedaven i evitar així que el perímetre creixés. Durant aquesta nit es quedaran a la zona una desena de dotacions dels bombers de la ciutat per rematar els punts calents. Els veïns afectats ja van tornar ahir a la nit cap a casa i el SEM va haver d'atendre 7 persones en estat lleu intoxicades pel fum. Els veïns del barri de Canyelles i el de Torre Baró critiquen la gestió forestal i acusen l'administració de deixadesa, ja que moltes cases són a tocar del bosc.
16: El que jo pensava que aquest estiu ja era quasi al final, doncs ja no hi hauria aquest, però bueno, i és una pena perquè com ara ja començava a estar tot verd, doncs mira, una altra vegada tot negre.
17: Ahora no ha pasado nada. No ha pasado nada, ni ha habido heridos, ni ha habido nada, no, aquí no ha pasado nada. Pero eso no puede que siga así. Los pinos hay que cortarlos. Hay 15 metros de las casas. Ni que sea un parque nacional, ni que sea internacional. Es igual.
0: Ara els agents rurals i els Mossos ja investiguen sobre el terreny l'origen del foc. És el segon que es declara aquest mes d'agost a Collserola. Són els aplaudiments que han trencat el minut de silenci que Roda de Barà, el tarragonès, ha dedicat aquest vespre a les dues dones que han mort a causa dels aiguats de dissabte. Ha estat un acte solemne que ha concentrat més d'un centenar de persones a la plaça de l'Ajuntament. El consistori ha decretat dos dies de dol. Unitat mòbil a Roda de Barà, Ricard Boigues, amb el suport tècnic d'Albert Cots.
18: Els aplaudiments dels assistents han durat més que el minut de silenci. L'alcalde de Roda, Pere Virgili, ha dit avui que tocava fer silenci.
19: És el silenci, és el respecte, és l'acompanyament que hem de mostrar cap a aquestes dues persones, aquestes dues dones. La Dira Jacqueline i la Daisy Marissa, filla i mare, respectivament.
18: El consistori ha convocat dos dies de dol després de conèixer el traspàs de dues de les tres víctimes ferides per la caiguda d'un mur al port. Ha estat un acte purament institucional, amb la presència del conseller Duc, molt breu i sobri. Durant dos dies, les banderes onejaran a mig pal, aquí en senyal de dol i respecte.
0: I el poble occità de Pomars s'intenta recuperar del tornado que dilluns a la tarda va causar una quarantena de ferits i va malmetre uns 300 habitatges. Ara el poble està rebent una onada de solidaritat i els veïns treballen a contra rellotge perquè demà es preveuen pluges i es vol evitar que l'aigua agreugi els danys.

0: Obrim l'àrea de servei i ho fem explicant-vos que a partir de l'any vinent es podrà pagar directament amb targeta bancària el bitllet senzill a la xarxa de metro, bus i tren de l'àrea de Barcelona sense haver-lo de comprar prèviament. Amb aquesta nova fórmula, els usuaris podran accedir al servei sense haver de comprar abans un bitllet senzill ni carregar la T-Mobilitat. Només hauran d'acostar la targeta de crèdit o dèbit al mòbil als lectors en entrar al transport i fer-ho també en sortir-ne. A partir d'aquí es calcularà automàticament l'import segons les zones recorregudes. A més, el pagament que queda registrat al mòbil servirà per acreditar el viatge validat davant dels revisors.
1: El temps.
0: Una crònica de la Gemma Puig.
2: Avui hem tingut una tarda molt estable, moltes estones de sol, això sí, en presència d'aquesta pols sahariana i amb unes temperatures que han tornat a pujar. 35 graus al Carràs, 34 al Dover, Torres de Segre, Serós, 33 a Cabanes, i el vent de sud que ha fet pujar la temperatura també cap a la Vall d'Aran, 33 a Bossòst. Un vespre mantindrem aquest cel força serè, sí que aniran augmentant una mica els núvols de nit i matinada, i serà aquest dijous al matí quan tornarem a tenir núvols baixos resseguint la façana litoral. Fins i tot es podria deixar escapar alguna petita precipitació en aquest sector de la costa, molt poqueta cosa en conjunt, amb unes temperatures que altre cop els hi costarà de baixar dels 20-22 graus, fins i tot cap a l'àrea metropolitana de Barcelona, doncs aquests 25 o 26 graus, amb vent càlid i xafogós, i en canvi més sol cap al Pirineu i cap a comarques interiors. El vent de sud s'anirà reforçant a la tarda, les cotes altes del Pirineu, avisos en aquest sentit del Servei Meteorològic de Catalunya, cops de vent que poden superar els 90 km per hora. Les temperatures cap amunt, els valors més alts superaran els 35 graus cap a les comarques interiors de Girona, Catalunya Central i fins i tot cap a aquests 36 graus o un puntualment per sobre cap a Ponent o cap a l'interior de les Terres de l'Ebre. Divendres, pocs canvis amb unes temperatures que recularan una mica.
3: Benvinguts a l'univers vertical. Benvinguts al 3 Rondes, l'informatiu casteller de 3Cat Info.
4: Una hora setmanal amb l'actualitat i l'anàlisi de les principals diades castelleres amb David Prats i Josep Almirall.
5: Us expliquem els castells des de les places i cada diumenge a les 9 del vespre al 3 Rondes.
4: 3 Rondes, diumenge de 9 a 10 del vespre, el món dels castells en viu a 3Cat Info.
3: Escolteu-nos i fem pinya.
4: 3Cat Info.
0: L'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició ha hagut de fer marxa enrere després de publicar un informe amb recomanacions sobre la menopausa que havia utilitzat dades d'homes per establir alguns valors nutricionals. L'error el va denunciar l'Associació Espanyola de Dones Investigadores i Tecnològiques, l'AMIT. L'agència va publicar el document a l'abril i explicava quins són els riscos nutricionals de la dona durant la menopausa, la perimenopausa i la postmenopausa. Per fer algunes de les recomanacions, l'informe agafa només com a referència alguns valors de ferro i vitamina C provenients d'estudis fets en homes. I, a més, l'informe no explicava que estava fet així. Ho denuncia la presidenta de l'AMIT, Maite Paramio, en declaracions a 3Cat Info.
6: Es casi una frivolidad. Agradecíamos que por fin se hubiera hecho un trabajo sobre mujeres menopáusicas, que hay muy pocos, pero nos parecía peligroso, sobre todo porque las mujeres suelen tomar muchos suplementos de hierro, de vitamina D, de vitamina A, calcio, que no se dieran los datos con un estudio riguroso, científico, y metodológicamente adecuado. Es una agencia estatal.
0: Arran de la denúncia, l'agència assegura que ho revisarà i ha admès que les recomanacions no feien aquesta advertència. També li ha demanat que ho revisi el Ministeri d'Igualtat. En un missatge a la xarxa X, la ministra Ana Redondo ha reclamat que les dones estiguin presents a les agències i als estudis de salut i que el cos masculí deixi de ser referència universal per a qualsevol qüestió, i sobretot en aquest cas, quan es tracta de menopausa. La guia recomana hàbits nutricionals a les dones que es troben en les diverses etapes de la menopausa per prevenir problemes de salut i complicacions com la pèrdua de massa òssia i musculatura, el deteriorament cognitiu i les alteracions cardiovasculars. Un jove ha resultat ferit crític en precipitar-se per un balcó al barri del Raval de Barcelona quan intentava fugir dels Mossos. El jove té una ordre d'allunyament respecte a la seva mare i s'havia presentat al seu domicili amb actitud violenta. Ha estat la mateixa família qui ha avisat la policia i el jove s'ha llançat pel balcó quan els agents s'han personat al pis. Fins al carrer del Tigre, on ha tingut lloc l'incident, s'hi han desplaçat 6 dotacions dels Mossos i també el SEM i psicòlegs per atendre la família. Mentrestant, investiguen la mort d'un matrimoni irlandès de 50 i 45 anys que han aparegut morts en un habitatge de Cullera, al País Valencià. Van ser els fills del matrimoni qui van trobar els cossos ahir a la tarda al costat del jacuzzi de la casa que la família havia llogat per les vacances. La Guàrdia Civil ha obert una investigació per esclarir les causes de les morts que a priori semblarien accidentals. No es descarta que puguin estar relacionades amb el consum de drogues. Els fills, de 14 i 15 anys i que tenen necessitats especials, ja es troben amb els seus familiars després de rebre durant les primeres hores l'atenció dels serveis socials de l'Ajuntament de Cullera. I la falta de recursos d'alguns municipis dificulta la protecció d'alguns espais amb boies al litoral del Baix Empordà. Els més petits, com Mont-ras, es queixen del cost de reposar-les quan les vandalitzen. Entitats com SOS Costa Brava proposen una gestió conjunta d'aquest litoral protegit. Girona, Maria Rovira.
7: Segons l'alcaldessa de Mont-ras, Vanessa Peiró, cal més implicació de la Generalitat i videovigilància i es queixa que la taula de cogestió del litoral no tingui capacitat jurídica ni econòmica.
8: Ens estem carregant tot i estem posant, diguem, el cos o el pes en un municipi que no pot fer front a això. Llavors, nosaltres fa temps que estem reclamant que la Generalitat prengui cartes en l'assumpte.
7: Des de Palafrugell, el regidor d'Urbanisme, Xavier Rangel, valora la feina de la taula de cogestió, però reconeix diferències entre municipis.
9: Conjuntament amb el departament, el que sí que estem és valorant o el finançament per aquests municipis que no tenen aquesta capacitat econòmica que podem tenir els ajuntaments amb més possibilitats.
7: SOS Costa Brava alerta que la continuïtat de l'espai protegit del litoral del Baix Empordà fa necessària una gestió global.
4: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: El ser querido arriba avui als cinemes. La pel·lícula de Rodrigo Sorogoyen va competir a Cannes i va rebre molt bones crítiques, sobretot per la interpretació de Javier Bardem. Juntament amb Tadeu Jones i La llàntia meravellosa i La constelación del perro són algunes de les estrenes destacades de la setmana que s'avancen aquest cop a dimecres. Ens ho explica en Marc Garriga.
10: Hay una cosa que quería preguntarte, que es la gente de la peli. ¿Sabe que eres mi padre o qué sabe?
11: La gente de la peli sabrá lo que tenga que saber.
12: Rodrigo Sorogoyen torna a demostrar la seva solvència com a director amb l'esplèndida El ser querido, una història sobre un pare absent que intenta recuperar el contacte amb la seva filla quan tot apunta que el distanciament és irrecuperable. Ell és un director de cinema de prestigi reconegut i ella intenta ser actriu, de manera que el progenitor li vol donar l'oportunitat professional de la seva vida. Però amb les bones intencions no n'hi ha prou i el xoc entre ells dos es farà evident durant el rodatge. La pel·lícula parla de com cadascú construeix la seva memòria en funció dels seus records particulars i també de com cal afrontar els abusos de poder en l'entorn laboral. És un film pràcticament rodó, recolzat en dues interpretacions extraordinàries de Javier Bardem i Victoria Luengo i dues escenes al voltant d'una taula que ja són història del cinema espanyol.
13: Before the world ended, kissing my wife.
12: Ridley Scott dirigeix als 88 anys La constelación del perro, un interessant thriller postapocalíptic introspectiu sobre l'efecte que tindria una pandèmia mundial i altament mortífera en l'estat d'ànim dels supervivents. El film explora de forma convincent si el planeta sucumbiria irremeiablement a la violència desenfrenada o hi quedaria un bri d'humanitat esperançadora. És un film absolutament connectat amb el present que es deté a mostrar la bellesa de la natura com a antídot de la barbària, però que té alguns problemes de to i un guió que sembla incomplet. Almenys, això sí, compta amb un repartiment infal·lible amb Jacob Elordi, Josh Brolin, Margaret Qualley i Guy Pearce.
14: Hey, mòmia fans! Us parla el vostre bro en emissió des de London, UK! Digues una coseta dels meus followers!
15: Estem en perill.
12: A Tadeu Jones i La llàntia meravellosa, el protagonista de la saga és ara pare d'una nena de 2 anys. És el quart capítol de la saga, el més madur fins ara, que gira al voltant de com la paternitat condiciona la vida del progenitor. Una maduresa que es fa palesa en tots els aspectes del film. De fet, Enrique Gatto ha aconseguit segurament la millor entrega de totes gairebé 15 anys després de la primera. També s'estrena La fluixa erupja, un drama sentimental protagonitzat per la cantant Charlie XCX, la comèdia romàntica Una noche al año, amb el nou galant de Hollywood Callum Turner, i el drama dirigit per Gabriel Azorín, Anoche conquisté Tebas.
16: Reverencieu tots la nova sinfonia del príncep Ariel.
1: Esports.
0: Fins a les 10 de la nit amb en David Ubach. David, bona nit.
17: Bona nit, els encapçalem amb Esport en Joc i, per tant, ben pendents del partit de futbol a la Lliga de Primera Divisió que s'està jugant al Bernabéu entre el Madrid i la Real Societat. El descans, marcador d'empat a un gol. S'ha avançat el conjunt blanc al minut 40 amb gol d'Mbappé, ràpidament empatat pels donostiarres. Susic al 44, establint aquesta igualtat que hi ha al marcador al final de la primera meitat al Bernabéu. En un partit en què Josep Mourinho, el tècnic blanc, ha repetit l'11, que li va donar la victòria per la mínima dissabte al camp de l'Espanyol, en la que ha estat l'estrena oficial a la seva segona etapa a la banqueta blanca a casa. Madrid 1, Real Societat 1, doncs el descans en aquest partit que és pendent, recordem-ho, de la primera jornada de Lliga, com ho serà el duel del Barça de demà, en què rebrà l'Atlètic Club de Bilbao. De seguida en parlarem, però abans ens fem ressò de l'àmbit blaugrana de les declaracions del seu president, Joan Laporta. Que ha insistit que volen fitxar el davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez, i ha fet saber a l'Atlètic de Madrid, precisament, que si s'ho repensa i finalment el vol vendre al Barça, és encara vigent l'oferta presentada per l'argentí. Sentim aquestes declaracions de Laporta.
18: Clar, davant d'això que ens arriba, nosaltres, en aquest sentit, diem, home, estem encara presents amb la nostra proposta, amb la nostra oferta, perquè és Vox Populi que el jugador doncs, vol venir al Barça. I, per tant, aquesta situació ha creat doncs, un enrenou que no és motivat per accions del Barça, és motivat perquè ens van dir que no venien i sembla ser, almenys pel que ens arriba a nosaltres, que estan intentant doncs, arribar a acords amb altres clubs. No?
17: Sobre l'actuació de la Policia Nacional a la rodalia del Camp de l'Elx, Laporta l'ha qualificat de desproporcionada, violenta i esfereïdora. I ha dit que espera que tingui els càstigs i sancions que corresponguin. Demà, com dèiem, Barça Atlètic Club de Bilbao al Camp Nou, també pendent de la primera jornada, un partit en què Rodri gaudirà dels seus primers minuts amb la samarreta blaugrana, tal com ha confirmat Hansi Flick. El tècnic blaugrana també ha assegurat que Valde entrarà a la convocatòria, després d'haver parlat amb ell. En clau de mercat, Flick s'ha mostrat content amb la confecció de la seva plantilla i també amb la línia defensiva.
19: Ara mateix crec que amb els jugadors que tenim a la defensa estem bé. Tenim diverses opcions. L'Eric pot jugar en diferents posicions, en Jules pot jugar en diferents posicions i en Gerard també pot jugar en una altra posició. I l'Andreas ho va fer molt bé. L'Andreas i en Gerard al centre com a centrals i encara tenim el Cuba.
17: Gavi, en canvi, serà baixa finalment per una contusió al genoll, ja que avui s'ha tornat a entrenar al marge del grup. També en clau de mercat del Barça, el porter croat Dominic Livaković ha passat aquest mateix matí la revisió mèdica amb l'equip blaugrana i s'espera que en les properes hores es faci oficial el seu fitxatge per les properes 4 temporades, a canvi d'uns 2 milions d'euros i dos més en variables que aniran a parar al Fenerbahçe turc, al seu club d'origen. Destaquem també del Barça que al femení blaugrana hi ha hagut lesió de la lateral neerlandesa Smee Brooks, una lesió muscular al tibial posterior dret que la mantindrà de baixa unes dues setmanes. A l'Espanyol també parlem del seu mercat. Perquè el club blanquiblau té un principi d'acord amb el Bayern de Múnich per fitxar l'extrem Brian Zaragoza, que arribarà cedit i que demà mateix ha de passar la revisió mèdica. A segona ja és oficial l'adeu d'Arnau Martínez, que deixa Montilivi per fitxar pel València fins al 2031, després que aquesta tarda ha passat ja la revisió mèdica. El traspàs es fixarà en uns 5 milions d'euros i un mes en variables, a més d'un tant per cent d'una futura venda que aniria a parar al Girona. El que serà el seu substitut al lateral dret, Javier Boñar, ha passat al seu torn la revisió mèdica aquesta mateixa tarda amb el Girona procedent de l'Atlètic de Madrid B.
1: 3CAT Info.
17: En ciclisme, la Vuelta a Espanya, segona victòria d'etapa en aquesta edició de la Ronda Espanyola per a Matthew Brennan. Ha estat a l'esprint de la cinquena etapa íntegrament en territori català, després de 173 quilòmetres entre Falset i Roquetes. A la general, Tadej Pogačar manté el mallot vermell de líder sense canvis. En bàsquet, l'Unix Girona incorpora la pivot sudanesa Adut Bulgak, que firma per una temporada procedent del Mallorca-Palma. A la Lliga CB, el bàsquet Girona, el base Isaac Vázquez va passar-hi pel quiròfan per la fractura del cinquè metatarsià del peu dret. I avui ha començat a Poznan, a Polònia, el Mundial de Piragüisme en la modalitat d'esprint. Laia Pèlex ha acabat segona de la seva sèrie al K1000.
1: 3CAT Info.

0: Bona nit, són les 10. Tragèdia al nord del Nepal, a la frontera amb el Tibet, per una riuada sobtada que ha causat almenys 160 morts i centenars de desapareguts. Les autoritats nepaleses han avançat que entre les persones no localitzades hi hauria dos ciutadans espanyols. L'aigua ha engolit ponts, edificis i pobles sencers. Acord multimilionari als Estats Units entre una trentena d'estats i Meta per evitar que continuï el judici contra el grup tecnològic pel disseny addictiu de les seves aplicacions. Aquest pacte extrajudicial obliga el grup de Mark Zuckerberg a pagar més de 16.000 milions de dòlars i a limitar els horaris i l'ús d'Instagram i Facebook als menors de 18 anys. Podem no avalarà la nova proposició de llei de Junts per delegar les competències d'immigració a la Generalitat. La formació morada segueix veient-hi racisme, tot i que no tanca la porta a una negociació futura per poder-hi donar suport. Pedro Sánchez compareixerà al Congrés el 3 de setembre, dijous que ve, per donar explicacions sobre la crisi migratòria a Ceuta. Els socis l'han forçat a anar-hi una setmana abans del que pretenia la Moncloa i compareixerà després que ho facin els seus ministres. Durant el primer semestre de l'any s'han signat més de 47.000 hipoteques a Catalunya. Feia 16 anys que no se'n concedien tantes. De mitjana, els crèdits freguen els 195.000 euros. En la majoria de casos, els hipotecats són parelles joves, a la trentena, que compren el seu primer habitatge amb l'ajuda dels pares. Nou conflicte a Tor, al Pallars Sobirà, que confirma que els veïns continuen mal avinguts. Ara la disputa és per si s'ha de deixar passar vehicles cap a Andorra a un camí privat que porta cap al port de Cabús. Els partidaris de Palanca defensen que sí, però els del bàndol contrari, els de Sansa, volen prohibir-ho. Ha mort als 80 anys l'actor britànic Tim Curry, conegut sobretot pel seu paper a The Rocky Horror Picture Show. L'actor va participar en molts títols cinematogràfics, com Legend, Cluedo, El Juego de la Sospecha o La Casa de l'Octubre Roig. També va estar nominat 3 vegades als Premis Tony pels seus papers a musicals de Broadway.
1: Esports.
0: En joc la primera divisió de futbol, un partit de la primera jornada. El Bernabéu, Real Madrid 1, Real Societat 1 al descans. El Barça jugarà demà al Camp Nou contra l'Atlètic Club. Hansi Flick ha confirmat que Rodri entrarà a la convocatòria de cara a aquest partit de demà i que tindrà els seus primers minuts com a blaugrana. I que Valde també serà a la llista després d'haver parlat amb ell. El president del Barça, Joan Laporta, insisteix que volen el davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez, i fan saber al club madrileny que, si el volen vendre, estan disposats a fer una nova oferta per comprar-lo. Sobre l'actuació de la Policia Nacional a la rodalia del Camp de l'Elx, Laporta l'ha qualificat de desproporcionada, violenta i esfereïdora. Pel que fa al temps, aquest dijous pujarà una mica més la temperatura. Al matí tindrem més núvols a la costa i més sol a les comarques interiors. També bufarà vent del sud, que reforçarà a la tarda les cotes altes del Pirineu. També a la tarda arribaran algunes nuvolades que podrien deixar algun ruixat puntualment al Pirineu Occidental.
1: 3CAT Info.
0: Ara passen gairebé 4 minuts de les 10 del vespre. A aquesta hora us saluda en directe Eloi Barrera. I avui s'ha viscut una autèntica tragèdia al nord del Nepal, a la frontera amb el Tibet, per una riuada sobtada que ha causat almenys 160 morts i centenars de desapareguts. Les autoritats nepaleses han avançat que entre les persones no localitzades hi hauria dos ciutadans espanyols, tot i que el Ministeri d'Exteriors no ho confirma. Per la seva banda, el conseller d'Acció Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, ha dit que no els consta cap català afectat. Molts dels desapareguts són turistes que eren en aquesta zona molt famosa per les rutes de senderisme. Ho explicava aquesta emissora Kishore Sharma, un nepalès que viu a Catalunya i que justament aquests dies és allà, al Nepal.
2: És una zona que entra de Nepal a Tíbet. Molta gent que havia anat a Monte Kailash i tot això que fan tour de Tíbet, tot això, quan baixen a Nepal, baixen per aquesta zona. Llavors molta gent deu ser de... que estaven en trànsit, diguem. I després una altra gent que ha anat a zona de trekking per la zona de Langtang.
0: Quan era a primera hora del dia al Nepal, la crescuda sobtada del riu Botekoshi s'ha endut tot el que es trobava al davant, ponts, edificis i, de fet, fins i tot pobles sencers. Així han relatat els fets veïns de la zona, on viuen unes 50.000 persones.
3: El meu cunyat tenia una botiga de licors aquí. M'ha trucat aquest matí plorant, dient-me que casa seva havia desaparegut. Han rescatat tres membres de la seva família, però el seu germà encara està desaparegut.
4: He vist com nou camions desapareixien amb la riuada i també hi havia persones. És un accident que et trenca el cor. He fet de professor aquí durant 18 anys i no havia vist mai una cosa com aquesta.
0: Es continuen estudiant les causes d'aquest incident. La principal hipòtesi exposada pel govern del Nepal és que un despreniment de gel i roques causat per un terratrèmol ha barrat el pas del riu fins que el creixement del cabal l'ha fet.

0: L'ARC l'ha qualificat d'històric.
1: Anuncio un acord històric amb l'empresa de xarxes socials Meta. El 2023, la meva oficina va demandar Meta aquí a Vermont per exposar deliberadament els infants a riscos amb una aplicació addictiva. L'acord s'ha fet en coordinació amb 51 estats i territoris, inclou mesures correctores importants i una compensació econòmica.
0: La major part dels diners de la indemnització es destinaran a accions que emprendran els estats demandants per minimitzar l'impacte de les xarxes socials en els joves. Segons el fiscal general de Califòrnia, Rob Bonta, el pacte extrajudicial inclou que hi haurà limitacions horàries pels menors en l'ús d'Instagram i de Facebook.
2: Per tots els usuaris menors de 18 anys, Meta ha acceptat establir un límit de temps diari per defecte de 2 hores, que reduirà a 1 hora si altres plataformes s'afegeixen a l'acord. També estableix un bloqueig per defecte entre la mitjanit i les 6 del matí, quan els nostres fills haurien de dormir i no fer scroll amb la pantalla.
0: Les altres companyies que s'espera que s'apuntin a l'acord són les propietàries de Snapchat, TikTok i YouTube. El pacte per evitar la continuació del judici contra Meta, iniciat, també impedirà que els joves puguin veure el nombre de m'agrades a les seves publicacions i també es desactivaran els filtres que imiten la cirurgia estètica. Doncs bé, els experts consideren que l'acord al qual ha arribat Meta amb els Estats Units per estalviar-se aquest judici per l'addicció dels menors a les xarxes és en realitat un mecanisme per no haver de fer públics més detalls sobre com impacten els algoritmes en el cervell humà. Ho ha dit l'expert en ciberseguretat informàtica Bruno Pérez Juncà en declaracions aquí a 3cat Info.
3: Abans d'arribar a judici, doncs, som un acord. El que passa que realment es veu que hi ha unes ganes de no arribar en aquest judici i a fer-li preguntes que potser serien una mica pollents o que potser no tenen ganes de contestar, com per exemple perquè la majoria dels directius seus doncs, no permeten l'ús de les xarxes als seus fills, no?
0: Des del punt de vista sociològic, segons Liliana Arroyo, doctora en Sociologia i especialista en innovació social digital, aquest compromís trenca l'imaginari col·lectiu de la disponibilitat permanent.
4: Aquesta necessitat d'estar sempre disponibles i, a més, sempre accessible. Això, en concret, sabem que afecta moltíssim el que són els hàbits de son, de descans i d'estudi, fins i tot. Doncs això és una bona notícia en termes del temps de dedicació i d'ús.
0: Per l'experta, aquest acord és clau per entendre que les xarxes socials no només han de buscar captar l'atenció, sinó també posar límits a com en treuen profit, i avisa que les restriccions s'haurien d'estendre a totes les franges d'edat.
5: 3cat Info. 3cat Info.
0: De la pàgina política, Podem no avala la nova proposició de llei que Junts ha registrat al Congrés per delegar les competències d'immigració a la Generalitat. Això sí, no tanca la porta a negociar-ne l'articulat per poder donar-hi suport més endavant. Ara com ara, la formació morada continua veient-hi un rerefons racista. Fa gairebé un any, Junts i el PSOE van portar a votació un primer text d'aquesta llei, però el PP, Vox i Podem la van tombar. En aquells moments, Podem va considerar especialment racista el preàmbul de la normativa. Per això ara, en el nou document que Junts ha registrat avui en solitari, els de Puigdemont han escapçat l'exposició de motius de la llei per intentar guanyar-se justament el vot decisiu dels morats. Tot i això, la diputada i secretària general de Podem, Ione Belarra, diu ara que el que era racista no era només el preàmbul.
6: No era ese el único problema. El problema es que estaban delegando en Cataluña una ley que es racista, que es la ley de extranjería, que es la existencia en nuestro país de centros de internamiento de extranjeros que son cárceles racistas. Así que, si quieren negociar, tanto Junts como el PSOE saben cuál es la propuesta de Podemos.
0: La portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueres, ha explicat així al matí de Catalunya Ràdio els canvis que han fet en el document.
7: Podríem entrar al fang, però el que ens interessa és resoldre-ho. Per tant, el que hem fet és treure l'exposició de motius i posar un petit preàmbul en el que expliquem la part més tècnica d'aquest 150.2, que és l'article en el que es basa aquesta delegació de competències.
0: Més enllà del preàmbul, la llei preveu que la Generalitat tramiti els permisos de residència i els documents d'identificació. També que pugui fer expulsions o devolucions d'estrangers, sempre que no calgui expedient judicial, i atorga als Mossos el control de ports i aeroports. I la Moncloa i el PSOE intenten tancar la polèmica entre els ministres Robles i Marlaska pel paper que va tenir el CNI en la crisi migratòria de Ceuta. No hi veuen contradiccions, però alhora s'assumen al relat del ministre de l'Interior i creuen que els serveis d'intel·ligència no van preveure una entrada tan massiva de migrants. En aquest context, els socis han forçat Pedro Sánchez a avançar una setmana la seva compareixença al Congrés. Finalment serà el 3 de setembre. Anem a Madrid, Dani Sáenz de Aja.
8: Sánchez haurà d'aclarir fins a quin punt el CNI va preveure

0: L'arribada de milers de persones nedant cap a Ceuta. Interior i Defensa no es posen d'acord i hi ha incomoditat dins l'executiu i el PSOE. Sentim el vicepresident Carlos Cuerpo i el portaveu socialista Patxi López.
1: No creo que exista una contradicción, lo explicó perfectamente el ministro del Interior y me remito a sus palabras.
2: Las dos cosas pueden ser verdad a la vez. Seguramente el CNI avisa de que puede haber un paso de personas, pero posiblemente de lo que no se dio cuenta o no alertó es de la dimensión extraordinaria que tenía.
0: El PP reclama la compareixença de la directora del CNI per aclarir la veritat i carrega contra Sánchez. I entre els socis creix la desconfiança cap a serveis d'intel·ligència. Esther Muñoz, del PP, i Enrique Santiago, de Suma.
3: Ha estado de vacaciones, ha venido un día, ha provocado una guerra civil en el gobierno... Y ahora pretende volverse ahí de vacaciones.
4: Lo que queremos aclarar es si esto se debe a aquello del que puede hacer que haga. Si a pesar de tener la información, por lo que fuera, alguien decidió no pasarla al resto del ministerio, en cuyo caso sería muy grave.
0: Els socis han estalviat a Sánchez una proposta perquè Marlaska i Robles compareguen conjuntament al Congrés, però, en canvi, sí que l'han forçat a avançar la seua el dia 3 de setembre. Inicialment volia fer-ho el dia 9.
5: Per cert, que el govern espanyol finalment fa marxa enrere i descarta habilitar poliesportius a Ceuta per l'acollida d'immigrants. L'anunci havia generat un ampli rebuig entre la població de la ciutat autònoma i també el seu govern. Després de la primera trobada del Comandament Únic per Gestionar la Crisi, el ministre Ángel Víctor Torres ha confirmat aquesta rectificació.
6: También hoy hemos visitado otros espacios y, por tanto, los polideportivos van a salir de ese Real Decreto en su próxima actualización y se van a incluir otros espacios. Nosotros no queremos afectar la convivencia ni las normas ni el día a día de la comunidad de Ceuta.
5: El titular de Política Territorial també ha avançat que Pedro Sánchez presidirà aquest divendres una reunió extraordinària de l'equip de treball. Ho farà, però, telemàticament des de la Moncloa.
7: 3Cat Info.
5: Les hipoteques concedides a Catalunya en un primer semestre baten el seu rècord des del 2010. Feia 16 anys que no se'n signaven tantes i ja superen les 47.000 en la que portem de 2026. Aquest juny han tornat a repuntar, se n'han concedit més de 8.000. De mitjana, els crèdits hipotecaris freguen els 195.000 euros. Els hipotecats són gent que compra el seu primer habitatge en un 90%. En la majoria de casos són parelles joves, d'entre 30 i 40 anys, i necessiten l'ajuda dels pares per pagar l'entrada. Ho ha explicat a 3Cat Info Òscar Gorgas, gerent de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona.
8: Hi ha un canvi de tendència, a més també probablement impulsada per les mateixes famílies, no?, que són les que, davant de la situació dramàtica del lloguer i per estabilitzar el futur familiar dels seus fills, decideixen aportar capital perquè puguin comprar.
5: A més, les condicions bancàries són més dures que abans. El tipus d'interès va pujant i de mitjana s'apropen al 3%. Per això els notaris reclamen que les donacions no penalitzin tant fiscalment. Albert Domingo, membre de la Junta de Col·legi de Notaris, en declaracions a Catalunya Ràdio.
9: Tindria que estar bonificat i no et bonifiquen aquesta donació, sí que hi ha una certa rebaixa, però jo crec que tindria que haver una ajuda.
5: Els notaris, per cert, també demanen ajudes més generoses a l'emancipació perquè els catalans puguin fer front a la compra del seu primer habitatge. I la UGT alerta que la diferència entre els sous dels empresaris i els dels treballadors ha augmentat un 70% els últims anys. Segons un informe elaborat pel sindicat, el 2021 la bretxa entre els ingressos nets dels empresaris i els dels assalariats era de 7.000 euros. El 2025 ja superava els 12.000 euros. El secretari de Política Sindical de la UGT, Òscar Riu, assegura que els beneficis de les empreses no estan repercutint en els treballadors.
10: Aquest repartiment dels beneficis cada vegada és més injust, i que això no només és del senyor Elon Musk o del Mark Zuckerberg, sinó que aquí la nostra economia cada vegada és una economia més salvatge envers a les persones treballadores.
5: Per això la UGT demana reforçar la negociació col·lectiva per distribuir el creixement econòmic de manera equilibrada. També lamenten que només un de cada tres convenis col·lectius té clàusules de revisió salarial per fer front a l'augment del cost de la vida.
7: El temps.
5: Així hem arribat a 11:15 de la nit. Ara la previsió meteorològica amb la Gemma Puig.
11: Aquest dimecres ha vingut marcat per una tarda amb moltes més estones de sol amb un cel clar, només amb alguns núvols cap al Pirineu, Prepirineu, aquest cel terrós, això sí, amb aquesta pols sahariana, i unes temperatures màximes que els valors més alts s'han enfilat fins als 35 graus al Carràs, 33 a Girona, 34 al Dover, 33 a Tàrrega, 34 a Lleida. El vent de sud també ha fet pujar la temperatura a Bossòst amb aquest valor de 33 graus. De cara a aquestes properes hores tornarà a augmentar una mica la nuvolositat i serà demà al matí quan tornarem a tenir núvols baixos resseguint la façana litoral i prelitoral amb aquesta humitat alta, amb ambient càlid i xafogós, i de cara a la tarda el vent de sud es anirà reforçant també a les cotes altes del Pirineu. Aquest vent de sud amb avisos del Servei Meteorològic de Catalunya activats en aquest sentit, cops que poden superar els 90 km per hora. De cara al vespre hi pot haver algun ruixat puntual cap al Pirineu, Prepirineu Occidental. Pel que fa a les temperatures, quedaran un pèl més altes. Els valors més alts podran superar els 35 graus.
7: 3CAT Info. Ràdio d'informació, 24 hores.
5: Ara passen 2:15 de la nit. L'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició ha hagut de fer marxa enrere després de publicar un informe amb recomanacions sobre la menopausa que havia utilitzat dades d'homes per establir alguns valors nutricionals. L'error el va denunciar l'Associació Espanyola de Dones Investigadores i Tecnòlogues, l'AMIT. L'agència va publicar el document a l'abril i explicava quins són els riscos nutricionals de la dona durant la menopausa, la perimenopausa i la postmenopausa. Per fer algunes d'aquestes recomanacions, l'informe agafava només com a referència alguns valors de ferro i vitamina C provenents d'estudis fets en homes. A més, l'informe no explicava que estava fet així. Ho denuncia la presidenta de l'AMIT, Maite Paramio, en declaracions a 3CAT Info.
12: Es casi una frivolidad. Agradecíamos que por fin se hubiera hecho un trabajo sobre mujeres menopáusicas, que hay muy pocos, pero nos parecía peligroso, sobre todo porque las mujeres suelen tomar muchos suplementos de hierro, de vitamina D, de vitamina A, calcio, que no se dieran los datos con un estudio riguroso, científico y metodológicamente adecuado. Es una agencia estatal.
5: Arran de la denúncia, l'agència assegura que ho revisarà i ha admès que les recomanacions no feien aquesta advertència. També li ha demanat que ho revisi al Ministeri d'Igualtat. En un missatge a la xarxa X, la ministra Ana Redondo ha reclamat que les dones estiguin presents a les agendes i als estudis de salut i que el cos masculí deixi de ser referència universal per qualsevol qüestió. Sobretot, evidentment, en aquest cas, quan es tracta de la menopausa. La guia recomanava hàbits nutricionals a les dones que es troben a les diverses etapes de la menopausa per prevenir problemes de salut i complicacions, com la pèrdua de massa òssia i musculatura, el deteriorament cognitiu i les alteracions cardiovasculars.
7: 3CAT Info.
5: I aquest vespre s'ha fet un minut de silenci a Roda de Barà, al Tarragonès, per les dues dones que han mort a causa dels aiguats que va haver-hi el cap de setmana. Ha sigut un acte solemne que ha concentrat més d'un centenar de persones a la plaça de l'Ajuntament de Roda de Barà. El consistori ha decretat 2 dies de dol. Informa Ricard Buigas.
13: Els aplaudiments dels assistents han durat més que el minut de silenci. L'alcalde de Roda, Pere Virgili, ha dit avui que tocava fer silenci.
14: És el silenci, és el respecte, és l'acompanyament que hem de mostrar cap a aquestes dues persones, aquestes dues dones. La Dira Jacqueline i la Daisy Marissa, filla i mare, respectivament.
13: El consistori ha convocat 2 dies de dol després de conèixer el traspàs de dues de les 3 víctimes ferides per la caiguda d'un mur al port. Ha estat un acte purament institucional, amb la presència del conseller Duc, molt breu i sobri. Durant 2 dies, les banderes onejaran a mig pal, aquí en senyal de dol i respecte.
5: Per cert, que avui hem sabut que un jove ha resultat ferit crític en precipitar-se per un balcó al barri del Raval de Barcelona quan intentava fugir dels Mossos. El jove té un ordre d'allunyament respecte a la seva mare i s'havia presentat al seu domicili amb actitud violenta. Ha estat la mateixa família qui ha avisat a la policia i el jove s'ha llançat pel balcó quan els agents han aparegut al pis. Fins al carrer Tigre del Raval, on ha tingut lloc l'incident, s'hi han desplaçat 6 dotacions dels Mossos i també el SEM i psicòlegs per atendre la família. I encara de l'àmbit dels successos, investiguen la mort d'un matrimoni irlandès de 45 i 50 anys que han aparegut morts en un habitatge de Cullera, al País Valencià. Van ser els fills del matrimoni qui van trobar els cossos ahir a la tarda al costat del jacuzzi de la casa que havien llogat per passar les vacances. La Guàrdia Civil ha obert una investigació per esclarir les causes de les morts, que a priori semblarien accidentals. No es descarta que puguin estar relacionades amb el consum de drogues. Els fills de 14 i 15 anys i que tenen necessitats especials ja es troben amb els seus familiars després de rebre durant les primeres hores l'atenció dels serveis socials de l'Ajuntament de Cullera, al País Valencià.
7: 3CAT Info. 3CAT Info.
5: Els bombers han aconseguit controlar el foc que cremava des d'ahir a la tarda a la serra de Collserola, al Barcelonès. L'incendi ha cremat 54 hectàrees. Prop de 26 dotacions entre bombers de Barcelona i de la Generalitat han treballat al llarg del dia per atacar els focus secundaris que encara quedaven actius i evitar així que el perímetre creixés. Aquesta nit, per si de cas, es quedaran a la zona 1 desena de dotacions dels bombers de la ciutat per rematar els punts calents. Els veïns afectats ja van tornar ahir cap a casa i el SEM va haver d'atendre 7 persones en estat lleu intoxicades pel fum. Els veïns del barri de Canyelles i els de Torrebaró critiquen la gestió forestal. De fet, acusen l'administració de deixadesa, ja que el bosc és molt a prop de les cases de la zona urbana.
15: El que jo pensava que aquest estiu, com ja era quasi al final, doncs ja no hi hauria aquest, però bueno. I és una pena, perquè com ara ja començava a estar tot verd, doncs mira, una altra vegada tot negre.
16: Ahora no ha pasado nada. No ha pasado nada, ni ha habido heridos, ni ha habido nada, no, aquí no ha pasado nada. Pero eso no puede que siga así. Los pinos hay que cortarlos. A X metros de las casas. Ni que sea un parque nacional, ni que sea internacional. Es igual.
5: Ara els agents rurals i els Mossos estan investigant ja sobre el terreny l'origen d'aquest foc, que és el segon que es declara aquest mes d'agost a la serra de Collserola. I el poble occità de Pomars s'intenta recuperar del tornado que dilluns a la tarda va causar una quarantena de ferits i va malmetre uns 300 habitatges a aquest poble d'Occitània. Ara el poble està rebent una onada de solidaritat i els veïns treballen a contrarrellotge perquè demà es preveuen pluges i volen evitar que l'aigua agreugi encara més els danys. Enviada especial a Pomars, Laura Bertran.
17: Des que dilluns, a les 5 i pocs minuts de la tarda, un tornado va escombrar Pomars, s'organitzen l'ajuda, les tasques de neteja, de tala d'arbres i els controls de seguretat. Les previsions del temps anuncien la possibilitat de pluges demà, així que els equips intenten cobrir els teulats malmesos. Més enllà de l'urgència, el poble trigarà molt de temps a recuperar la normalitat. Sentim el seu alcalde, Hervé Giner.
18: És un repte, però estic convençut que el superarem. Ho reconstruirem sense cap problema, juntament amb tothom, amb la població, amb els poders públics, i res és impossible. Així doncs, al contrari, és un repte.
19: C'est même, je dirais, un challenge.
17: L'escola del poble ha quedat totalment destruïda a pocs dies de l'inici del nou curs escolar. A partir del dia 1 de setembre, els alumnes hauran d'anar fins al poble veí.
5: Ens traslladem ara al Pirineu català perquè el pas de vehicles cap a Andorra pel camí privat del port de Cabús ha obert un nou conflicte al petit nucli de Tor, al Pallars Sobirà. Una part dels veïns acusen l'altra d'instal·lar cartells sense consens per prohibir la circulació en aquest camí. D'altra banda, la comunitat de propietaris defensa que la restricció de circulació es va acordar per majoria en una reunió ara fa uns mesos. Viella, Sofia Cabanes.
20: Els veïns contraris, encapçalats per Pablo Moreno, hereu de Palanca, asseguren que aquesta mesura va en contra de la voluntat dels avantpassats de Tor, que defensaven l'obertura cap a Andorra. Ara els cartells que hi prohibien el pas ja han desaparegut, però Moreno no dubta acusar, entre d'altres, un vell enemic, el Sansa.
21: La problemàtica que tenemos aquí són les mismas tres cases que han tenido tenido, Sansa, Sardà i la Pereta. Són tres cases que busquen el follón como los antepasados que teníamos.
20: Per altra banda, la comunitat de propietaris de Tor assegura que la decisió de restringir la circulació al camí es va acordar a la darrera reunió de la Junta que es va fer al març. Defensen que es va decidir així per la perillositat de la via i per evitar responsabilitats en cas d'accident.
5: I ara us expliquem que avui ha mort un altre nom legendari als Estats Units, en aquest cas al Regne Unit, l'actor britànic Tim Curry, ha mort als 80 anys. Tim Curry, que va patir un vessament cerebral el 2012 que li va fer restringir la seva vida pública, ha mort a Los Angeles. Deixa una petjada molt important en la indústria del cinema i de la televisió. Ell va començar la seva carrera al West End de Londres i tot seguit va fer el salt a Hollywood. A Tim Curry se'l recorda especialment per ser el doctor Frankenfurter de The Rocky Horror Picture Show, la mítica pel·lícula basada en el musical de Richard O'Brien. També va participar a La Casa de l'Octubre Roig i va ser el dimoni de Legend, el majordom de Cluedo, El Juego de la Sospecha, el conserge de l'hotel de Sol a Casa 2, perdut a Nova York, o el cardenal Richelieu, la versió dels 90 dels Tres Mosqueters. En teatre va participar a la versió musical d'Spamalot dels Monty Python. En televisió va ser el Pennywise de la sèrie It i també va treballar intensament fent doblatge en sèries animades. Ha mort, doncs, avui, als 80 anys, Tim Curry.
7: Esports.
5: Fins que siguin dos quarts d'onze, actualitat esportiva amb el David Ubach. Bona nit.
22: Bona nit, l'encapçalem aquí a la sintonia de 3CAT Info, pendents del partit del Madrid a la Lliga. És un duel pendent dels blancs de la primera jornada en què reben el Bernabéu la Reial Societat i en què el conjunt de Josep Mourinho torna a agafar la davantera en el marcador. Ara mateix, minut 63 de partit, per tant, 18 de la segona meitat, Madrid 2, Reial Societat 1. després de l'empat a un que hi havia al marcador al descans. Un Madrid que s'ha avançat amb un gol d'Mbappé al minut 40, Sucic al 44, empatat pels donostiarres, i Mbappé una altra vegada. Fa 3 minuts, al 60, ha fet el seu segon gol per establir aquest 2-1 que hi ha de moment al marcador del Bernabéu, en una primera part en què el conjunt blanc, sobretot en un parell de moments, ha rebut xiulades del seu públic en el partit, que de fet ha suposat el retorn a la banqueta del Bernabéu de José Mourinho en partit oficial per arrencar la seva segona etapa al Madrid. Demà el Barça jugarà el seu partit pendent d'aquesta primera jornada de Lliga, serà al Camp Nou, i de seguida en parlarem, però abans de l'àmbit blaugrana ens fem ressò de les declaracions del seu president.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
22: Un Joan Laporta que ha recordat a l'Atlètic de Madrid que continua vigent l'oferta presentada fa setmanes per fitxar el davanter argentí Julián Álvarez, i Laporta ha insistit que si el club matarà ser s'ho repensa i finalment el vol vendre, que els ho faci saber. Sobre l'actuació de la Policia Nacional a la rodalia del Camp de l'Elx, Laporta l'ha qualificat de desproporcionada, violenta i esfereïdora, i ha dit que espera que tingui els càstigs i sancions que corresponguin.
1: I per tant, el que el Barça demanem i confiem que aquesta actuació, ja dic, desproporcionada i violenta que es va produir per part d'uns policies nacionals, doncs, un cop reconfirmats els fets, i les imatges són esfereïdores i molt clares, doncs, un cop confirmats els fets, doncs, tinguin el seu càstig i les seves sancions, el que correspongui en aquests casos.
22: En aquest sentit, ja hi ha la primera denúncia per l'agressió policial al menor que portava l'estelada a Elx. L'ha presentada l'entitat jurídica Acció Cassandra per diversos delictes, entre els quals el de tortura. Demà, com dèiem, el vessant esportiu Barça Atlètic Club de Bilbao al Camp Nou, finalment sense homenatge als campions del món, segons ha aclarit Laporta. Avui, roda de premsa prèvia del tècnic Hansi Flick, en què ha confirmat que tant Rodri com Valde entraran a la convocatòria, i en el cas de Rodri li ha garantit alguns minuts en el que serà el seu debut, doncs, amb la samarreta blaugrana. Gavi, en canvi, s'ha continuat entrenant al marge del grup i està descartat per jugar demà per la contusió que té al genoll. Del Barça, també un altre nom propi, el del porter croat Dominik Livakovic, que ja ha passat aquest mateix matí la revisió mèdica amb el club blaugrana i s'espera que demà es faci oficial el seu fitxatge per les properes 4 temporades. El Barça pagarà al Fenerbahçe turc uns 2 milions d'euros de traspàs i 2 més en variables. Del femení blaugrana, un apunt. Esmei Brooks, la lateral neerlandesa, presenta una lesió muscular del tibial posterior dret que la mantindrà sense jugar unes 2 setmanes.
7: 3CAT Info.
22: A l'Espanyol, el principi d'acord dels blanquiblaus amb el Bayern de Múnich per fitxar l'extrem Brian Zaragoza, que arribarà cedit de cara a aquesta temporada. Demà ha de passar la revisió mèdica. I a segona divisió oficial, ja la marxa del lateral Arnau Martínez al València fins al 2031. Un Arnau que, en un missatge difós pel club gironí, s'ha acomiadat de l'afició de Montilivi d'aquesta manera.
2: Vaig arribar a Girona sent un nen. Mirant enrere, em costa creure tot el que he aconseguit durant aquests anys. Ara toca separar els nostres camins, i no és fàcil, perquè el Girona ha estat casa meva durant molts anys. Allà on vagi, sempre serem gironí més.
22: El traspàs està encara per un fix de 5 milions d'euros, més un en variables i un tant per cent d'una futura venda per al Girona. Arnau, de fet, aquesta mateixa tarda ja ha passat la revisió mèdica amb el València, just abans que s'oficialitzés el seu fitxatge.
3: Dos quarts d'onze. Aquesta hora, 3CAT Info, seguim pendents de la tragèdia que hi ha hagut avui al nord del Nepal, a la frontera amb el Tibet, per una riuada sobtada que ha causat ja almenys 160 morts i centenars de desapareguts. Les autoritats nepaleses han avançat que entre les persones no localitzades hi hauria 2 ciutadans espanyols. L'aigua ha engolit ponts, edificis i pobles sencers. Acord multimilionari als Estats Units entre una trentena d'estats i Meta per evitar que continuï el judici contra aquest grup tecnològic pel disseny addictiu de les seves aplicacions. Aquest pacte extrajudicial obligaria el grup de Mark Zuckerberg a pagar més de 16.000 milions de dòlars, però també a limitar els horaris d'ús i la utilització d'Instagram i Facebook als menors de 18 anys. Podem no avala la nova proposició de llei de Junts per delegar les competències d'immigració a la Generalitat. La formació morada segueix veient-hi racisme, però, això sí, no tanca la porta a la negociació per poder-hi donar suport més endavant. Són alguns dels titulars d'aquest dimecres 26 d'agost de 2026, però hi ha més notícies. Els pròxims minuts, per exemple, us explicarem que el príncep Enric d'Anglaterra i la seva dona Meghan han tornat al Regne Unit, on s'espera que es quedin a viure després de més de 6 anys als Estats Units. Se n'hi van anar després de trencar amb la família reial. De fet, el fill de Carles III i de Lady Di no el consideren membre actiu de la monarquia i no està previst, si més no a curt termini, que reprengui tasques oficials. I us explicarem també que l'any que ve es podrà pagar directament amb targeta bancària o amb el mòbil a tot el transport públic de l'àrea de Barcelona. Els lectors de la T-Mobilitat s'adaptaran per poder pagar amb targeta o amb el telèfon. Això sí, servirà només per viatjar amb bitllet senzill, per beneficiar els usuaris esporàdics. En esports, què destaquem, David Ubach?
22: Que el Madrid està guanyant 3-1 la Real Societat al minut 68 de partit al Bernabéu, en partit pendent de la primera jornada de Lliga. El descans 1-1, però Mbappé ha vist porteria en el seu segon gol. A la represa, ara mateix, Vinícius acaba de fer el tercer pel conjunt blanc. Demà, Barça Atlètic Club de Bilbao, en duel pendent també de la primera jornada de Lliga, amb Rodri, que tindrà els seus primers minuts com a blaugrana, segons ha garantit Hansi Flick.
3: I pel que fa al temps, aquest dijous pujarà una mica més la temperatura. Al matí tindrem més núvols a la costa i més sol a les comarques interiors i de muntanya. També a la tarda arribaran algunes nuvolades que podrien deixar algun ruixat puntual al Pirineu Occidental. Ara passen 3 minuts de 2:15 de la nit. Hi ha hagut una autèntica tragèdia avui al nord del Nepal, a la frontera amb el Tibet, aquesta riuada sobtada que de moment ha causat almenys 160 morts i centenars de desapareguts. Les autoritats nepaleses han avançat que entre les persones que de moment no s'han pogut localitzar hi hauria 2 ciutadans espanyols, però el Ministeri d'Exteriors no ho ha confirmat. Per la seva banda, el conseller d'Acció Exterior, Jaume Duch, ha dit que no els consta cap català afectat. La veritat és que molts dels desapareguts són turistes, perquè en aquesta zona són molt famoses les rutes de senderisme i hi havia molta gent passant-hi les vacances. Ho ha explicat a 3Cat Info Kishore Sharma, un nepalès que viu a Catalunya.
0: És una zona que entra de Nepal a Tíbet, molta gent que havia anat a Monte Kailash i tot això que fan tour de Tíbet, tot això, quan baixen a Nepal, baixen per aquesta zona. Llavors, molta gent deu ser que estaven en trànsit, diguem. I després una altra gent que ha anat a zona de trekking per la zona de Langtang.
3: Era a primera hora del dia al Nepal quan la crescuda sobtada del riu Botekoshi s'ha endut tot el que es trobava al davant, ponts, edificis i fins i tot petits pobles sencers. Així explicaven els fets dels veïns d'aquella zona.
4: El meu cunyat tenia una botiga de licors aquí. M'ha trucat aquest matí plorant, dient-me que casa seva havia desaparegut. Han rescatat 3 membres de la seva família, però el seu germà encara està desaparegut.
6: He vist com 9 camions desapareixien amb la riuada i també hi havia persones. És un accident que et trenca el cor. He fet de professor aquí durant 18 anys i no havia vist mai una cosa com aquesta.
3: Es continuen estudiant les causes d'aquest fet descomunal, d'aquesta riuada tan immensa. La principal hipòtesi que dona el govern del Nepal és que un despreniment de gel i roques causat per un terratrèmol ha barrat el pas del riu fins que el creixement del cabal l'ha fet desbordar sobtadament, per això baixava amb tanta força. En canvi, una anàlisi del Servei Geològic dels Estats Units assegura que les zones sísmiques les ha provocat l'esllavissada i no pas a l'inrevés. L'any passat, el mateix riu que neix al Tibet i desemboca a l'Índia també es va desbordar, un fet que es va atribuir al desguàs d'un llac glacial. En aquella ocasió hi va haver una desena de morts i una vintena de desapareguts.
7: 3Cat Info.
3: Als Estats Units, el grup Meta, propietari d'aplicacions com Instagram o Facebook, ha arribat a un acord multimilionari amb una trentena d'estats per evitar el procés judicial en el que estava immers. Tot i que falta el vistiplau del jutge, el pacte obligaria el grup de Mark Zuckerberg a pagar més de 16.000 milions de dòlars i a fer canvis significatius en les seves aplicacions. La fiscal general de l'estat de Vermont, Charity Clark,
5: ho ha qualificat d'històric.
8: Anuncio un acord històric amb l'empresa de xarxes socials Meta. El 2023, la meva oficina va demandar Meta aquí a Vermont per exposar deliberadament els infants a riscos amb una aplicació addictiva. L'acord s'ha fet en coordinació amb 51 estats i territoris, inclou mesures correctores importants i una compensació econòmica.
5: Justament la compensació econòmica, els diners que en surtin, es destinaran a accions que emprendran els estats demandants per minimitzar l'impacte de les xarxes socials en els joves. Segons el fiscal general de Califòrnia, Rob Bonta, el pacte extrajudicial inclou limitacions horàries pels menors en l'ús d'Instagram i de Facebook.
9: Per tots els usuaris menors de 18 anys, Meta ha acceptat establir un límit de temps diari per defecte de 2 hores, que es reduirà a 1 hora si altres plataformes s'afegeixen a l'acord. També estableix un bloqueig per defecte entre la mitjanit i les 6 del matí, quan els nostres fills haurien de dormir i no fer scroll amb la pantalla.
5: Les altres companyies que s'espera que s'apuntin a l'acord són les propietàries de Snapchat, TikTok i YouTube. El pacte per evitar la continuació del judici contra Meta, iniciat, també impedirà que els joves puguin veure el nombre de m'agrades a les seves publicacions i també farà que es desactivin els filtres que imiten la cirurgia estètica. Recordem que el macrojudici contra Meta va començar la setmana passada a Califòrnia i volia determinar si el grup tecnològic ha dissenyat les seves xarxes socials per crear addicció entre joves i infants.
7: 3CAT Info. 3CAT Info.
5: 2:15 de la nit, Podem no avala la nova proposició de llei que Junts ha registrat avui al Congrés per delegar les competències d'immigració a la Generalitat. Això sí, la formació no tanca la porta a negociar-ne l'articulat per poder-hi donar suport més endavant. Ara com ara, la formació morada continua veient-hi un rerefons racista. Fa gairebé un any, Junts i el PSOE van portar a votació una primera versió d'aquest text, d'aquesta llei. Llavors, però, el PP, Vox i Podem ho van tombar. En aquells moments, Podem va considerar especialment racista el preàmbul de la normativa. Per això, en el nou document que Junts ha registrat avui, els de Puigdemont han escapçat aquest preàmbul on hi havia l'exposició de motius de la llei. Ho han fet per intentar guanyar-se el vot dels morats, que és decisiu. Tot i això, la diputada i secretària general de Podem, Ione Belarra, diu ara que el que era racista no era només el preàmbul.
10: No era ese el único problema. El problema es que estaban delegando en Cataluña una ley que es racista, que es la ley de extranjería, que es la existencia en nuestro país de centros de internamiento de extranjeros que son cárceles racistas. Así que, si quieren negociar, tanto Junts como el PSOE saben cuál es la propuesta de Podemos.
5: La portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, ha explicat així al matí de Catalunya Ràdio els canvis que han fet en el document.
23: Podríem entrar al fang, però el que ens interessa és resoldre-ho. Per tant, el que hem fet és treure l'exposició de motius i posar un petit preàmbul en el que expliquem la part més tècnica d'aquest 150.2, que és l'article en el que es basa aquesta delegació de competències.
5: Bé, més enllà del preàmbul, la llei preveu que la Generalitat tramiti els permisos de residència i els documents d'identificació. També que pugui fer expulsions o devolucions d'estrangers, sempre que no calgui expedient judicial, i també atorga als Mossos el control de ports i aeroports. Fons del PSOE han explicat que estaven al cas que Junts tornaria a presentar la llei. De fet, els socialistes diuen que tornaran a donar-hi suport quan es porti a votació, possiblement a finals de setembre. Per cert, ara que parlàvem de temes migratoris, l'administració dels Estats Units de Donald Trump referma la seva croada contra la immigració i paralitza arreu del món les cites consulars per demanar visats d'immigrant. Washington ho justifica dient que ha d'entrenar els funcionaris perquè sàpiguen descartar els sol·licitants susceptibles d'acabar sent una càrrega pública. És un terme que la Casa Blanca vincula a aquelles persones que creu que poden acabar depenent de les prestacions públiques per viure en funció de la seva edat, de l'estat de salut o de la seva situació familiar. Les cites ja programades s'han canviat mentre es posa en marxa un programa de formació global pels funcionaris. Donald Trump ha col·locat el principi d'autosuficiència econòmica al centre de la seva política migratòria i sosté que els estrangers que ingressen al país han de ser autosuficients i no representar una càrrega pels contribuents nord-americans. El visat d'immigrant és un document que autoritza el sol·licitant a viure als Estats Units per sempre, mentre que el visat de no immigrant és el que s'aplica a aquell que vol anar-hi només per fer-hi una estada temporal.
7: 3CAT Info.
3: I ho hem sabut fa tot just una estona. Un home de 72 anys de nacionalitat francesa ha mort aquesta tarda mentre es banyava a la cala d'Escodolar, a Tossa de Mar, a la Selva. Els fets han passat poc abans de les 8 del vespre. L'home nedava amb un familiar quan s'ha començat a trobar malament. Els equips d'emergències l'han tret de l'aigua, ja estava inconscient, li han practicat maniobres de reanimació, però no han pogut salvar-li la vida. El sistema d'emergències mèdiques ha activat 3 ambulàncies, els bombers també hi han intervingut. En el moment dels fets, el servei de socorrisme ja s'havia acabat, com us dèiem, eren 7:45 del vespre. Durant el dia, però, en aquesta platja de Tossa havia onejat la bandera verda. Amb aquesta víctima ja són 21 les persones mortes a les platges catalanes des que va començar la campanya de bany el passat 15 de juny.
7: 3CAT Info.
3: Més de 6 anys després de trencar amb la família reial i marxar cap als Estats Units, ara el príncep Enric i la seva dona Meghan han tornat a Anglaterra, on s'espera que es quedin a viure. El fill petit del rei, Carles III, no és membre actiu de la monarquia. Tampoc està previst que ara reprengui tasques oficials. Anem cap a Londres, Quim Olivares.
11: Enric, Meghan i els seus dos fills van marxar del Regne Unit el 2020 després de denunciar una campanya agressiva de la premsa sensacionalista. Quan van sortir del país, van perdre la protecció policial. El duc de Sussex va justificar la marxa amb l'argument que si es quedava posava en perill els seus fills. Ara, si no hi ha cap canvi, s'hauran de pagar una seguretat privada. Sobre el seu retorn hi ha opinions confrontades entre els britànics.
12: Ha estat clar, tant amb els britànics com ara amb els nord-americans, que només hi són pels diners, que només intenten aconseguir tants contractes com sigui possible per diners.
13: Vull que torni, que els deixin en pau. Tothom pot fer el que vulgui, oi que sí? Som el 2026.
11: La parella no ha explicat per què torna al Regne Unit. S'especula que entre els motius hi hauria el fet de ser a prop del rei, a qui li van diagnosticar un càncer el 2024, i també l'intent de reconciliació d'Enric amb el seu germà Guillem, l'hereu al tron.
3: Gràcies, Quim. Tornem a Catalunya. Abordem ara diverses informacions del país. Passarem pel barcelonès, també per la demarcació de Lleida i pel Pla de l'Estany. Comencem a Barcelona, perquè a partir de l'any que ve es podrà pagar directament amb targeta bancària el bitllet senzill a la xarxa de metro, bus i tren de l'àrea de Barcelona, sense haver de comprar el bitllet prèviament, pagant directament amb la targeta. Amb aquesta nova fórmula, els usuaris podran accedir al servei sense haver de comprar abans un bitllet senzill o carregar, per exemple, la T-Mobilitat. Només hauran de costar la targeta de crèdit o el telèfon mòbil a uns lectors que es col·locaran per entrar directament al transport i fer-ho també a l'hora de sortir-ne. A partir d'aquí es calcularà automàticament l'import segons les zones recorregudes i se li cobrarà a cada usuari. A més, el pagament que queda registrat al mòbil servirà per acreditar el viatge validat en cas que vinguin els revisors. Anem ara cap a Lleida, cap a les Garrigues, concretament, perquè la població de Juncosa està buscant una família per poder reobrir el bar del poble, que està tancat des del juliol. Ofereixen un lloguer social i ja han rebut una trentena de peticions de persones interessades. Lleida, Júlia Albacar.
14: El bar va tancar el 31 de juliol i la convocatòria per substituir els propietaris anteriors va quedar deserta. Per això, l'Ajuntament va optar per fer una crida a les xarxes socials, que ha tingut molt èxit, i ja han rebut una trentena de sol·licituds. Ho explica la regidora Meritxell Montagut.
24: Tindrem salvat el bar, seguríssim. Les diverses entrevistes que han fet, vull dir, n'hi ha no només un, sinó hi ha diverses persones que encaixen molt bé amb el perfil.
14: A canvi, se'ls ofereix un lloguer social i la possibilitat d'escolaritzar els fills al mateix poble perquè hi ha una escola. Un bar que és essencial per a la vida al municipi de només 400 habitants. Així ho remarquen els veïns.
25: Los que creuen en Déu van a missa, però com que jo no crec en Déu, doncs ja hi tenen el bar.
26: Que en un poble, un bar és un lloc social.
14: Un cop s'enllesteixin les entrevistes als possibles candidats, s'espera poder tornar a obrir l'establiment a partir del setembre.
3: I el municipi de Cornellà del Terri, al Pla de l'Estany, ha capturat 300 coloms en el que portem d'any, un 17% més que en tot l'any passat. Diuen que hi ha sobrepoblació d'aquests ocells i això comporta un problema de salut pública per l'acumulació d'excrements. Girona, Núria Peraire.
27: Els problemes es concentren sobretot en alguns carrers i a la zona de l'escola, segons l'alcalde Salvador Coll.
28: És un tema ja de salut pública. Per tant, hem tingut que actuar, doncs, provoquen salut pública més que res, doncs, en llocs tan importants com és amb l'escola. Estem parlant d'una gran volada de coloms. Semblaven, quan s'aixecaven els coloms, aquestes grans onades d'estornells que tenim al gener, doncs, una situació preocupant en el municipi.
27: Han col·locat dues gàbies al centre educatiu i n'hi ha una altra més gran en un altre punt estratègic. Dins hi ha menjar per als coloms, que hi entren i ja no en poden sortir. A tocar del poble hi ha alguns magatzems i masies oberts en desús on els coloms hi han pogut entrar, s'hi han quedat i s'hi reprodueixen amb facilitat. L'Ajuntament ja ha contactat amb els propietaris dels immobles perquè els tanquin.
7: El temps.
3: A 3:15, la previsió amb la Gemma Puig.
1: Avui hem tingut una tarda molt estable, moltes estones de sol, això sí, en presència d'aquesta pols sahariana i amb unes temperatures que han tornat a pujar. 35 graus al Carràs, 34 al Dover, Torres de Segre, Serós, 33 a Cabanes, i el vent de sud que ha fet pujar la temperatura també cap a la Vall d'Aran, 33 a Bossòst. Un vespre mantindrem aquest cel força serè, sí que aniran augmentant una mica els núvols de nit i matinada, i serà aquest dijous al matí quan tornarem a tenir núvols baixos resseguint. La façana sana litoral, fins i tot es podria deixar escapar alguna petita precipitació en aquest sector de la costa, molt poqueta cosa en conjunt, amb unes temperatures que altre cop els costarà de baixar dels 20-22 graus, fins i tot cap a l'àrea metropolitana de Barcelona, doncs aquests 25 o 26 graus, amb vent càlid i xafogós, i en canvi més sol cap al Pirineu i cap a comarques interiors. El vent de sud s'anirà reforçant a la tarda, les cotes altes del Pirineu, avisos en aquest sentit del Servei Meteorològic de Catalunya, cops de vent que poden superar els 90 km per hora. Les temperatures cap amunt. Els valors més alts superaran els 35 graus cap a les comarques interiors de Girona, Catalunya Central i fins i tot cap a aquests 36 graus o un puntualment per sobre cap a Ponent o cap a l'interior de les Terres de l'Ebre. Divendres, pocs canvis amb unes temperatures que recularan una mica.
7: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
3: Ara passen 2 minuts a 3:15. El govern desenvolupa un projecte per aplicar la intel·ligència artificial en la gestió del trànsit i de la xarxa viària. Són els anomenats bessons digitals. S'aniran implantant progressivament durant els pròxims 3 anys en els 6.000 quilòmetres de vies de gestió de la Generalitat i d'entrada abastarà uns 326 quilòmetres de carreteres de l'àrea metropolitana. Són vies com la 2, la B23, la C31, la C32 o les rondes de Barcelona. No només donarà informació al govern i a les autoritats de trànsit, sinó també als conductors. Núria Parlon és consellera d'Interior.
2: Permet doncs, prendre decisions que poden ajudar a millorar, per exemple, la sinistralitat, o poder actuar amb molta més prevenció davant doncs, d'una situació de congestió per informar la població.
3: El projecte té un pressupost de 7 milions d'euros i ha de permetre millorar el temps de resposta i el manteniment de la xarxa, així com també reduir les emissions. I la falta de recursos d'alguns municipis complica la protecció d'espais litorals a la costa que tenen boies, això sobretot a la zona del Baix Empordà. Els municipis més petits, com Mont-ras, es queixen del cost d'haver de reposar, de renovar totes aquestes boies quan es vandalitzen, quan es fan malbé. Ara, entitats com SOS Costa Brava proposen una gestió conjunta de tot aquest litoral protegit perquè no se n'hagin d'anar fent càrrec als ajuntaments individualment. Ens ho explica des de Girona la Maria Rovira.
15: Segons l'alcaldessa de Mont-ras, Vanessa Peiró, cal més implicació de la Generalitat i videovigilància i es queixa que la taula de cogestió del litoral no tingui capacitat jurídica ni econòmica.
16: Ens estem carregant tot i estem posant, diguem, el cos o el pes en un municipi que no pot fer front a això. Llavors nosaltres fa temps que estem reclamant que la Generalitat prengui cartes en l'assumpte.
15: Des de Palafrugell, el regidor d'Urbanisme, Xavier Rangel, valora la feina de la taula de cogestió, però reconeix diferències entre municipis.
17: Conjuntament amb el departament, el que sí que estem és valorant o el finançament per aquests municipis que no tenen aquesta capacitat econòmica que podem tenir els ajuntaments amb més possibilitats.
15: SOS Costa Brava alerta que la continuïtat de l'espai protegit del litoral del Baix Empordà fa necessària una gestió global.
3: Obrim ara pàgina cultural i comencem parlant de cinema.
18: Are we expecting people? Can we put curtains on this window? I don't like how they can see into our apartment.
3: Això és el tràiler de la pel·lícula La Invitación, una comèdia nord-americana que apunta als Oscars. Però és que el més interessant és que és un remake, una versió de la pel·lícula del director català Cesc Gai, Sentimental, que abans també havia sigut una obra de teatre. El film és una comèdia dirigida i protagonitzada per Olivia Wilde, en què actuen Edward Norton i Penélope Cruz. Ara el director català Cesc Gai es mostra esperançat que es puguin confirmar els bons pronòstics i que aquesta versió de la seva pel·lícula, La Invitació, entri a la cursa dels Oscars.
19: Home, no ho sé, això ja arribarà, si arribarà de moment. Són suposicions. En la nostra professió, les coses que passen sense haver-les pensat molt són molt preuades, perquè no ens acostuma a passar així, sobretot els directors. Els projectes els hem de currar durant molts anys. I això va ser algú molt, que va passar molt ràpid, no? Bueno, sé que és un món de sorpreses i sóc feliç.
3: Cesc Gai comença ben aviat una gira amb la versió espanyola de la seva obra 53 diumenges, que es va poder veure a Barcelona fa 6 anys i que arribarà ara al Teatre Condal d'aquí 15 dies en versió castellana. Es tracta d'una comèdia sobre tres germans que han de decidir què fan amb el seu pare. L'obra explora amb molta sinceritat les dinàmiques dins la família i els vincles que tan aviat uneixen com exploten. I ara parlem de videojocs, perquè Colònia, Alemanya, acull des d'aquest dimecres el Gamescom, la fira de videojocs de referència a Europa. Catalunya hi arriba amb 46 empreses, déu-n'hi-do, amb la mà de l'ISEC, l'Institut Català de les Empreses Culturals. És el tercer any consecutiu que l'ISEC, a través de la marca Catalan Arts, munta aquest stand a la zona de negocis de la fira de videojocs. És un punt de trobada per fer reunions amb inversors i altres professionals del sector, que també es converteix en un espai interactiu on es poden provar els videojocs que s'hi presenten. Eva Colom és tècnica de desenvolupament de mercat de l'ISEC i valora en declaracions d'aquesta emissora que en aquesta edició s'hi hagin sumat 13 empreses catalanes noves.
0: És la primera vegada que tenim tantes empreses apuntades. És un èxit. Creiem que és degut a la bona experiència i després l'ecosistema a Catalunya és important, tenen molts espais per trobar-se, es parlen de la presència en aquesta fira i cada vegada són més que volen ser-hi presents.
3: L'Institut Català de les Empreses Culturals busca desenvolupar la feina i la visibilitat de l'ecosistema dels videojocs de Catalunya en una fira com el Gamescom. I ara mirem cap als cinemes, perquè avui arriba a la gran pantalla El ser querido, la pel·lícula de Rodrigo Sorogoyen, que va competir a Cannes, amb molt bones crítiques, per cert, sobretot per la interpretació de Javier Bardem. També s'estrena avui Tadeu Jones i La llàntia meravellosa o La constelación del perro. Són algunes de les estrenes que aquesta setmana s'avancen i es poden veure des d'aquest dimecres. Ens en fa un resum ara el Marc Garriga.
4: Hay una cosa que quería preguntarte, que es la gente de la peli. ¿Sabe que eres mi padre o qué sabe?
6: La gente en la peli sabrá lo que tenga que saber.
8: Rodrigo Sorogoyen torna a demostrar la seva solvència com a director amb l'esplèndida El ser querido, una història sobre un pare absent que intenta recuperar el contacte amb la seva filla quan tot apunta que el distanciament és irrecuperable. Ell és un director de cinema de prestigi reconegut i ella intenta ser actriu, de manera que el progenitor li vol donar l'oportunitat professional de la seva vida. Però amb les bones intencions no n'hi ha prou i el xoc entre ells dos es farà evident durant el rodatge. La pel·lícula parla de com cadascú construeix la seva memòria en funció dels seus records particulars i també de com cal afrontar els abusos de poder en l'entorn laboral. És un film pràcticament rodó, recolzat en dues interpretacions extraordinàries de Javier Bardem i Victoria Luengo i dues escenes al voltant d'una taula que ja són història del cinema espanyol. Before the world ended, Ridley Scott dirigeix als 88 anys La constelación del perro, un interessant thriller postapocalíptic introspectiu sobre l'efecte que tindria una pandèmia mundial i altament mortífera en l'estat d'ànim dels supervivents. El film explora de forma convincent si el planeta sucumbiria irremeiablement a la violència desenfrenada o hi quedaria un bri d'humanitat esperançadora. És un film absolutament connectat amb el present que es deté a mostrar la bellesa de la natura com a antídot de la barbària, però que té alguns problemes de to i un guió que sembla incomplet. Almenys, això sí, compta amb un repartiment infal·lible amb Jacob Elordi, Josh Brolin, Margaret Qualley i Guy Pearce.
9: Hey, mòmia fans! Us parla el vostre bro en emissió des de London, UK! Digues una coseta als meus followers!
10: Estem en perill.
8: A Tadeu Jones i La llàntia meravellosa, el protagonista de la saga és ara pare d'una nena de 2 anys. És el quart capítol de la saga, el més madur fins ara, que gira al voltant de com la paternitat condiciona la vida del progenitor. Una maduresa que es fa palesa en tots els aspectes del film. De fet, Enrique Gato ha aconseguit segurament la millor entrega de totes gairebé 15 anys després de la primera. També s'estrena La fluixa erupgia, un drama sentimental protagonitzat per la cantant Charlie XCX, la comèdia romàntica Una noche al año amb el nou galant de Hollywood Callum Turner i el drama dirigit per Gabriel Azorín, Anoche conquisté Tebas.
20: Reverencieu tots la nova sinfonia del príncep Ariel.
3: Un apunt més de la pàgina cultural abans d'arribar a la informació esportiva, perquè avui hem acomiadat als 83 anys l'escriptor hongarès Péter Nádas. Era un dels autors més rellevants de la literatura europea contemporània. Etern candidat al Premi Nobel i sovint comparat amb Marcel Proust, la literatura de Péter Nádas acostumava a reflexionar al voltant de la mort, els conflictes bèl·lics o la dictadura comunista. Les dues obres més importants de Nádas són El libro del recuerdo, que va tardar 12 anys a escriure i el va donar a conèixer internacionalment, o Històries paral·leles, 1.000 pàgines que va escriure al llarg de dues dècades, on entrecreuava passatges històrics com l'Holocaust, la dictadura comunista o la caiguda del mur de Berlín. Nádas, doncs, ha mort avui als 83 anys.
7: Esports.
3: Fins que siguin les 11 amb el David Ubach. Bona nit.
5: Bona nit. Temps per actualitzar el marcador del Bernabéu en aquest partit que el Madrid està guanyant 4-1 davant de la Real Societat, duel corresponent a la primera jornada de Lliga, partit pendent que el Madrid resoldrà sumant els 3 punts, com va fer en la primera jornada. Per tant, el conjunt blanc al capdamunt de la classificació amb un ple de victòries 2-2. Ara jugant-se a l'afegit al Bernabéu en un duel en què, tot i això, no li havia començat gaire plàcid a l'equip de Josep Mourinho, que, per cert, avui oficialment s'estrenava a casa en la seva segona etapa a la banqueta blanca. El descans 1-1, gol inicial d'Mbappé al minut 40, han neutralitzat el 44 pel de Susic pels donostiarres. Dos gols que han estat precedits per un parell de considerables xiulades al Bernabéu adreçades al seu equip. Al segon temps, però, el Madrid ha estat més efectiu de cara a porteria i Mbappé, amb dos gols més afegits a un altre de Vinícius, doncs ha completat el seu triplet de gols, dels quatre que hi ha en el marcador del Bernabéu favorables a l'equip blanc, ara jugant-se doncs al tercer minut dels quatre que s'han programat d'afegit al Bernabéu amb el Madrid amb la victòria a la butxaca. Demà li arriba el torn al Barça.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
5: Serà contra l'Atlètic Club de Bilbao al Camp Nou en un partit que finalment no estarà precedit per homenatge als campions del món i en què Hansi Flick, el seu tècnic, ha desvelat que Rodri tindrà els seus primers minuts amb la samarreta blaugrana davant del conjunt basc. A més, també entrarà en la convocatòria, diu Flick, Balde. Per contra, Gavi queda descartat perquè la contusió al genoll el manté entrenant-se al marge del grup. Del rival i del seu nou entrenador, Edin Terzic, n'ha parlat precisament Flick.
11: El conec molt bé. També ens va visitar aquí, a Barcelona. Ja saps, és un entrenador amb una estructura clara i també li agrada jugar a futbol. Crec que és la mateixa filosofia que té l'Atlètic i per a mi encaixa molt bé.
7: 3CAT Info.
5: Més informació del Barça, ara en relació a les declaracions del seu president, Joan Laporta, que ara ha fermat l'interès a fitxar Julián Álvarez i ha recordat a l'Atlètic de Madrid que si s'ho repensa i doncs es desdiu de les seves negatives inicials, li recordi al Barça. Ha insistit la porta que l'oferta presentada al club matalasser continua vigent.
12: Que sàpiguen que si estan en disposició de vendre dins d'aquest període del mercat d'estiu, nosaltres no estaríem disposats a comprar el jugador de conformitat amb l'oferta que els hem fet.
5: Confirmem el final del partit al Bernabéu amb aquesta victòria 4-1 del Madrid davant de la Real Societat. I també en clau de mercat blaugrana, d'altra banda, el porter croat Dominik Livaković. Ja ha passat aquest dimecres la revisió mèdica i aquest dijous es farà oficial el seu fitxatge per les pròximes 4 temporades. El Barça pagarà uns 2 milions d'euros de traspàs al Fenerbahçe turc i dos més en variables. I tornant a aquestes declaracions de Laporta, també s'ha referit a l'actuació de la Policia Nacional a la rodalia del Camp de l'Elx de diumenge. El dirigent del Barça l'ha titllat de desproporcionada, violenta i esfereïdora i espera que tingui els càstigs i sancions que corresponguin.
12: El que el Barça demanem i confiem que aquesta actuació, ja dic, desproporcionada i violenta que es va produir, les imatges són esfereïdores i molt clares, doncs un cop confirmats els fets, tinguin el seu càstig i les seves sancions.
5: Pel que fa a l'Espanyol, té un principi d'acord amb el Bayern de Múnich per incorporar l'extrem Brian Zaragoza, que aquest dijous passarà a la revisió mèdica amb l'entitat blanquiblava i arribarà cedit per una temporada. La seva arribada es farà oficial en les properes hores. Més futbol encara per explicar que el Barça...
7: 3CAT Info.
5: Per explicar, dèiem que el Barça ha comunicat una lesió a l'equip femení, la del lateral Smey Brooks, que pateix una lesió muscular al tibial posterior dret i s'estarà un temps estimat de baixa de dues setmanes. A la segona divisió masculina, el Girona ha traspassat oficialment Arnau Martínez al València fins al 2031. Aquesta mateixa tarda, l'ex del Girona ja ha passat la revisió mèdica amb el conjunt valencianista, que pagarà al Girona 5 milions d'euros i un mes en variables de traspàs.

0: Dimecres 26 d'agost del 2026. Com estan? Ai, quin dol, quina tristor l'endemà de la Festa Major. Queda Festa Major encara. Avui la revetlla sardanista de Cloenda i dissabte l'exhibició castellera de Sant Bartomeu. Però comptat i debatut, hem travessat les famoses, tòpiques i inefables 36 hores, que per damunt de tot són intensament intenses. I aquest any, especialment, sigui per la gentada, sigui pel patiment arran de les previsions meteorològiques, o sigui per allò que vostès ja saben i que també sap tot Espanya, en versió de titular gruixut, dels que serveixen per fer clickbait. Dos apunts històrics que singularitzen aquesta Festa Major. El primer té un precedent. Aquest any el Sant va sortir de la parròquia el dia de Sant Bartomeu i va tornar el dia de Sant Lli, com aquell que celebra una nit de farra llarga. Havia passat mai? Sí. L'any 2002, quan la pluja va engegar la planificació a Camp Pistraus i la comissió va decidir ajornar tots els actes per l'endemà, o sigui que l'any 2002 varen viure una processó de Sant Bartomeu per Sant Lli i varen viure feliços igualment. El segon apunt històric sí que és nou i el seu origen és el malaurat episodi de la matinada de diumenge. Mai fins avui s'havia ajornat la matinal ni rondar l'amenaça de suspendre-la per raons de seguretat. Per tant, al costat de l'alegria i de la intensitat, moltes han viscut una pena molt gran pel fet que la Festa Major hagi hagut de conviure amb uns fets del tot rebutjables que conviden a moltes reflexions, entre elles a obrir-nos els ulls per pensar que no sempre hem de mirar cap enfora quan hi ha problemes, perquè aquesta vegada la pregunta «Són de Sitges?» ha tingut una resposta que pica la nostra teulada.
1: A Ràdio Maricel, a cel obert.
0: Per tant, haurem de parlar de Festa Major i també haurem de parlar, sí, del que va passar la matinada. I ho farem en diferents dies, però atenció, eh? Allò dels arbres i el bosc, bé, doncs que ha estat una gran Festa Major i ha passat això. No caiguin amb la temptació de ficar allò que va passar la matinada per davant de tota la Festa Major sencera i de tota la gent que la passa bé i de tota la gent que la sap viure i de tota la gent que és feliç i que es comporta com s'ha de comportar, perquè aleshores, diguem-ne que també trairíem i pervertiríem el sentit final de l'assumpte. Però d'allò se n'ha de parlar, òbviament. I avui en parlarem tot fent balanç. Aquesta Festa Major que la varen començar gairebé a 30 graus de temperatura el dia del pregó, de la Zoe Puig i Bet, aquella nit del pregó que era inaguantable de calor, i si ens descuidem l'acabem a 23 graus, perquè després de la pluja del dia de Sant Bartomeu, d'aquells 15 litres que van ploure amb dues tongades, doncs estàvem allò entre 23 i 24 i encara no arribàvem, o sigui que una temperatura estupenda. Avui que s'ha fet clar a les 6:44 i el sol ha sortit a les 7:13, el sol es pondrà a les 8:35 i es farà fosc a les 9:05. El dia s'escurçarà de nou 2 minuts i mig llargs, 2 minuts i 34 segons, tindrem 13 hores i 22 minuts de llum solar i 10 hores i 37 minuts de foscor. I abans de comentar l'agenda de Festa Major, apunts per les properes setmanes, per si ja ho volen marcar a la nevera o al calendari. Això és el que ens espera. Del 3 al 6 de setembre, demà parlarem amb ells, al Festival Dona Art en Femení al Prado. Del 3 al 6 de setembre, o sigui que això és a tocar, això és la setmana que ve. Del 4 al 13 de setembre, els ossos, que segurament vostès ja han vist, la Beer Sitges Week, del 4 al 13 de setembre. 8 de setembre, inici del curs escolar. 11 de setembre, Diada Nacional de Catalunya. 18 de setembre, divendres, nit de les pubilles i els hereus. 19 de setembre, la nit de foc, que és la prèvia ja de Santa Tecla, perquè el 20 de setembre tindrem l'exhibició de balls infantils i els versos de diables infantils i el trasllat de Santa Tecla, arriba a Santa Tecla, del 2 al 4 d'octubre a la Verema i del 8 al 18 d'octubre al Festival de Cinema. O sigui que això és un no parar. A l'agenda de Festa Major van recordar: continua oberta la convocatòria del 27è concurs de fotografia de Festa Major que organitza el grup d'estudis Sitgetans, i recordar també que avui és el darrer dia per penjar fotografies amb el hashtag FMSitges ABPS26 per participar en el 14è concurs fotogràfic de Festa Major a Instagram que organitza l'Agrupació de Balls Populars. Avui és el darrer dia, 26 d'agost. Per tant, teniu temps encara, si heu fet fotografies de Festa Major, de penjar-les a Instagram i participar en el concurs. Hashtag FMSitges a BPS 26. I recordar que continuen obertes les inscripcions per la matinal infantil de Santa Tecla per tots aquells o bé que no surtin amb colles de foc o bé que ja tinguin el certificat de consumidor reconegut com a expert, aquell certificat que s'atorga després d'haver fet el curset. Aquest any el curset es farà el proper 4 de setembre, 7:45 del vespre. Però de moment, qui ja tingui el certificat o no surti amb colles de foc, només cal que vagi al web sitgesfestamajor.cat i allà trobarà el formulari per inscriure's a la cercavila i a la

de cinema que vol ajudar la seva filla a rellançar la seva carrera que està estancada i li ofereix un paper protagonista a la seva propera pel·lícula. Això acosta pare i filla, però també deixa en evidència les seves diferències. El Ser Querido, de Rodrigo Sorogoyen, es projecta a les 5 de la tarda al Prado i també gairebé a les 8 del vespre amb una sessió especial, a les 19:50, una sessió especial perquè després hi haurà un col·loqui en streaming, en acabar la sessió d'aquesta tarda de les 7:50 del Ser Querido, hi haurà un col·loqui en streaming sobre la pel·lícula. Javier Bardem, Victoria Luengo, dirigits per Rodrigo Sorogoyen. Què tenim avui pel que fa referència a Festa Major? A les 6 de la tarda al Miramar, jocs infantils, cloenda amb el mural, teixim la festa i també un berenar i l'espectacle L'estrany viatge del senyor Tonet, a càrrec de la companyia Toms Creatius. Com ho he dit, això? Creatius, ara sí. Toms Creatius. Avui a partir de les 6 de la tarda al Miramar. I a un quart d'11 a la platja de Sant Sebastià, la rebella sardanista de cloenda amb la cobla Jovenívola, amb Coca, Moscatell i aquest petit castell de foc. Serà avui a partir d'un quart d'11 a la platja Sant Sebastià. Què ens quedarà? Bé, doncs ens quedarà la Diada Castellera del proper dissabte, l'exhibició castellera de Festa Major, però això serà dissabte. Avui, com els dèiem, de fet, es tanca allò, la Festa Major tradicional, amb els actes tradicionals, a la platja Sant Sebastià amb la rebella sardanista de cloenda.

estàvem al costat del bombo, i això es nota, però en l'ofrena de l'ofici és difícil col·locar-se en algun lloc on es pugui, més o menys, ser testimoni de tot el que passa. La Suburbana, que va interpretar primer en Perito Roca i després la Processó de Sant Bartomeu, dirigits tots plegats per el mestre Lluís Mercè, i que ens serveix... Lluís Mercet. I que ens serveix per fer un balanç, bé, aquest balanç d'aquesta festa major intensa i multitudinària. Intensa i multitudinària, per bé i per mal, perquè evidentment tot es viu amb passió i el mal, la pena, és com gestionar a vegades aquesta passió desfermada, perquè porta altres ingredients menys agradables de poder gestionar. Per tant, gestionar cercaviles amb tanta quantitat de gent, gestionar cercaviles amb actituds, a vegades, per part del públic, que no són les més correctes, no és gens fàcil. I aquesta ha estat una de les, diríem, gairebé constants al llarg de tota Festa Major. De tota la Festa Major. La plaça, la Torreta, ha estat de nou un èxit de convocatòria en tots els actes que s'hi han fet. Des d'aquesta estrena del sopar popular multitudinari fins la presentació del Patufet, la nit de cabaret, els altres espectacles que s'han fet, els espectacles infantils, tot plegat, la plaça continua sent un punt de trobada excel·lent per tots aquells que volen viure una festa major molt de poble. Arnau Codina, que ha fet una maquíssima, maquíssima restauració del Patufet, la grupa ha publicat, i ens sembla magnífic, si vostès poden anar al perfil d'Instagram de la grupa, veuran el Patufet abans i després. I és que ha estat un canvi absolutament total. Es veu la figura fins l'any passat i la figura tal com l'ha deixada l'especialista Arnau Codini no tenen res a veure. L'únic que hem escoltat és que molts els agradava la barretina tan vermella. I ara la barretina té aquest color, com els dèiem, d'enyora. Però, més enllà d'això, d'aquest color d'enyora que combina amb l'armilla, també. Però, més enllà d'això, ha agradat moltíssim la figura del Patufet. L'ofrena de la Suburban, amb aquest en Perito Roca, aquí va. I què ha agradat també? Allò que un expresident de la comissió ens deia que fa 10 anys o 15 anys no hagués passat. La coordinació de comissió, ajuntament, valls, parròquia, el dia 24, el dia de Sant Bartomeu a la tarda, per poder reorganitzar

0: Ja, l'horari d'inici de la processó i el recorregut, tenint en compte aquesta tarda tan inestable, primer ruixats, després uns altres, que doncs tot això va acabar de la millor manera possible gràcies a aquesta coordinació. Per tant, fins aquí, estupendo. Ara anem per la segona part, que és aquesta derivada de la qual en parlarem durant uns quants dies, però amb ordre, serenitat i sense massa, com ho podem dir això? O bueno, intentant que la balança resulti el més ponderada possible. Bé, segurament vostès ja saben el que ha passat i si no ho saben és que veritablement no ho volen saber. Aquesta nit de la matinal no és nou que passin coses, eh? Recordàvem també nosaltres com ens sembla que era aleshores, però és que ni ell mateix ja li costava de recordar-ho, president en Cisco Rossell, quan una nit, una matinada de festa major entre el 23 i el 24, la matinada va acabar doncs rebentant-li l'aparador de la botiga amb en Cisco Rossell, amb uns fets que van ser molt comentats, amb una matinada de Sant Bartomeu que va ser especialment alterada. Estic parlant de fa molts anys enrere. O sigui que els aldarulls de matinada, home, no són nous nivells, però sí que és cert que no tenim massa incorporat, per no dir que no ho tenim gens interioritzat, que aquestes coses que han passat passin per festa major. Que passin en qualsevol moment, però que passin per festa major, això fa mal i, com vàrem escoltar ahir amb molts testimonis, el que fa és pena i tristor. Molta pena. El que vam poder constatar és molta pena. Bé, comencem escoltant el comunicat que llegia la comissió, que també va ser un spin-off d'aquesta festa major, arran de tots aquests esdeveniments i d'altres que han passat i d'actituds que la comissió entenia que no eren gens adients. A l'esperit de la festa, la comissió va decidir elaborar un comunicat per llegir-lo minuts abans de l'inici de la ballada final. No cal que els diem que, com a l'entrada de Grallers, com a la sortida de les dues a la plaça de l'Ajuntament durant la ballada final, allà sí que no hi cap literalment ningú més. Un cop el drac i l'àliga estaven plantats a peu de plaça i, per tant, era a punt de començar la ballada de les bèsties de foc, la darrera exhibició de les bèsties de foc, Xavier Salmerón, el president de la comissió, en nom de la comissió, va procedir a llegir un comunicat que és el que escoltaran i el que protagonitza un vídeo que hem penjat a Instagram que també s'ha fet molt viral, s'ha fet molt més viral aquest vídeo que el de l'entrada del Sant amb en Joan Roca, en Jordi Barón i en Sis Corbonés, que han tingut durant tota la festa major una actitud excel·lent, perquè els prometem que quan passava la processa cívica per davant de Can Fals, ells tres van tenir la millor actitud davant d'allò que era Can 60, gent que volia pujar a la tarima del Sant, que volia entrar dins de Can Fals mentre passava la processó. Bé, en fi, un dia. Per tant, tant en Joan com en Jordi com en Cisco, que han tingut una actitud esplèndida i carregada de bon humor i de bones vibracions i de felicitat. Vinga, anem pel comunicat que es llegia, com els dèiem, abans de l'inici de la ballada final.
1: Som la Comissió Municipal de la Festa Major 2025-2026 i en primer lloc volem agrair a tothom per la comprensió i la bona actitud en els canvis logístics i d'horaris que hem hagut d'enfrontar en el dia d'avui. Especialment gràcies als balladors, músics i en general totes aquelles postures invisibles que han permès que es pugui fer tant la matinal com la processó. Gràcies també a l'Ajuntament pel suport rebut. Ara bé, durant la prèvia de la matinal hem viscut una situació d'ebulliència que no havíem vist mai en el context de la nostra festa major. I ens sembla que no podem fer un veure que això no ha passat i continuar com si no passés res. Aquesta violència també la va patir de nou el punt Lila i va haver de tancar abans d'hora perquè les persones que la tenen no se sentien prou segures per continuar. Cal recordar que un punt Lila és un espai que dona atenció a agressions masclistes i que atacar un punt Lila és atacar persones que dediquen el seu temps. També vam viure una situació que no es pot repetir de cap manera. Llançament de llaunes i ampolles de vidre entre el públic i cap a l'escenari. Càntics ultras i, en general, una sèrie d'actituds inadmissibles tant en el marc de la festa major com fora d'ella. Ningú ni res hauria de fer aturar la festa, però hi ha excepcions. I amb el tot, que, i amb tot el que hem exposat, no només volem denunciar públicament tot plegat, sinó que us anunciem ara mateix que si detectem qualsevol tipus de falta cap al patrimoni festiu, així com d'agressió cap a una altra persona, expressió racista, masclista, xenòfoba, discriminatòria durant la ballada final, la comissió municipal no dubtarà ni un segon en aturar la festa al moment. Estem convençudes que cap de les persones que avui volem que aquí volem que no es repeteixi una situació com la d'aquest matí i que entre totes puguem garantir un final de festa alegre i segur per tothom. És el mínim que es mereix tothom. Els fitxatans... Els fitxatans i fitxatanes ens hem de mantenir units perquè les nostres festes i tradicions no es vegin tacades per aquests comportaments. No els podem normalitzar i hem de setar d'urgència un període de reflexió per assegurar-ho. Ara us animem a gaudir de la ballada final. Visca Sitges i bon final de Sant Bartomeu a tothom!
0: Nou i 19 minuts. Els bombers publicaven a les seves xarxes matinal de Sant Bartomeu enterbolida, deslluïda pels aldarulls i actes vandàlics i de violència desmesurada. Des de Bombers de Sitges condemnem contundentment aquests actes d'incivisme que, malauradament, cada cop, diuen els bombers, són més freqüents i van en augment, que pertorben la convivència, la tranquil·litat i el lluïment de tradicions, actes culturals i la tranquil·litat de la vila i la ciutadania. Des d'aquí volem agrair l'actuació dels cossos de seguretat ciutadana, de la policia i els Mossos, que han estat claus per dissipar i restablir l'ordre als carrers per poder reprendre els actes de la matinal, que han hagut de modificar el seu recorregut. En aquests incidents, Bombers de Sitges hem hagut d'intervenir en l'extinció de les flames de diferents contenidors, papereres i cabines de lavabos públics que han cremat enmig de la via pública. L'Ajuntament publicava un comunicat el dia 24, tot dient: l'Ajuntament de Sitges rebutja i condemna de manera contundent les actituds violentes i els aldarulls que s'han produït aquesta matinada. Un cop ha finalitzat el concert de Festa Major al Passeig de la Ribera i s'han tancat els locals d'oci nocturn. Els fets han provocat problemes d'ordre públic greus i destrosses a la via pública. A causa d'aquesta situació, s'ha hagut d'endarrerir la matinal de Sant Bartomeu fins que la situació ha estat controlada i s'han pogut garantir les condicions de seguretat necessàries. Els balls i entremesos han pogut sortir finalment un quart de vuit amb un recorregut adaptat que ha sortit de l'Ajuntament, bla, bla, bla, bla. Davant d'aquesta situació, en primer lloc, l'Ajuntament expressa el seu suport als cossos de seguretat que han hagut d'intervenir per contenir els grups implicats i restablir l'ordre públic, així com protegir la integritat de les persones i dels mateixos agents. També vol agrair la feina dels serveis sanitaris i dels equips de neteja que han treballat per garantir l'atenció a les persones i la recuperació de l'espai públic. En tot moment, la comissió ha mantingut informades les colles participants sobre l'evolució dels fets. L'Ajuntament vol agrair especialment la feina de la comissió i la coordinació que aquesta ha mantingut amb les colles. Així mateix, destacar la comprensió de les colles, la paciència i la bona actitud davant d'una situació excepcional. El dispositiu de seguretat ha comptat amb agents de la policia local, Mossos d'Esquadra, les unitats especialitzades d'ordre públic dels Mossos d'Esquadra i el sistema d'emergències mèdiques. L'Ajuntament vol deixar clar que els incidents i les conductes violentes no aturaran la celebració de la Festa Major. La matinal ha sortit i Sitges ha pogut mantenir un dels actes més emblemàtics de Sant Bartomeu, gràcies també a la responsabilitat i la col·laboració de les colles participants. L'Ajuntament reitera el seu rebuig total a qualsevol conducta violenta o incívica i defensa una Festa Major segura, respectuosa i compartida per tothom. Després els llegirem els comunicats de les diferents formacions polítiques, però ara en aquest punt. Regidora de Tradicions i Festes, Eva Martín, bon dia, bona hora.
2: Bon dia, Vicenç.
0: Una miqueta més, com ho podem dir, descomprimida, descansada.
2: Sí, una mica més reprogramada ja.
0: Reprogramada ja. Anem pel començament. Com va viure la regidora aquesta matinada del dia 24?
2: Doncs amb molta impotència i amb molta frustració, amb molta incomprensió, sobretot, perquè no ho puc entendre quins van estar els motius que van portar tota aquesta gent a fer el que van fer. És totalment incomprensible, no hi havia un motiu, no hi havia una reivindicació, era simplement anar a fer mal per fer mal.
0: I suposo que afegit això hi ha tot un seguit d'imatges a partir de les quals la regidora, com altres sitgetans i sitgetanes, han pogut en algun moment reconèixer persones, no direm que familiars, però persones de Sitges, més enllà de tota la gentada que hi havia allà, no?
2: Jo no m'aventuraré a dir que he reconegut a ningú, perquè jo personalment, a través de les imatges, no he reconegut ningú directament. Sí que en alguna imatge doncs es veu alguna d'aquestes persones que estaven allà doncs amb samarretes que els podrien identificar com a sitgetans, però no, jo no puc garantir res a més. Uh-huh. Ara mateix hi ha una investigació oberta, s'estan fent les identificacions corresponents, és una feina que s'està fent des de Mossos d'Esquadra, des de Barcelona directament, i fins que ells no ens enviïn doncs, una mica
0: la certesa,
2: que és el
0: no?
2: que van trobant, exacte. Sí, no, jo no em veig en el lloc de poder assenyalar si hi havia sitgetans o gent forània.
0: Per tant,
2: sí que podem dir, perquè això és evident i es veu a les imatges, que hi havia alguns que portaven samarretes de Festa Major.
0: Sí. Per tant, en qualsevol cas sí que podem dir que la regidora és, com nosaltres, testimoni de moltes persones que sí que ens han dit en veu alta el que ens han dit, això sí.
2: Sí, evidentment.
0: Sí, això sí, eh? Quan veu saber...
2: També et diré, Vicenç, si em permets, que també moltíssima prudència en aquests comentaris, sí. No? Perquè al final això sempre es converteix una mica en el joc del telèfon. Perdoneu si parlo raro, però és que m'escolto com amb una mica de retorn, eh?
0: D'acord. Intentarem resoldre-ho, eh?
2: Val.
0: Intentarem resoldre-ho o baixarem una miqueta el nostre retorn per fer-ho més fàcil. Dèiem, evidentment, amb tota la prudència del món, eh? Perquè
2: està clar que... Jo, per exemple, quan vaig arribar a la plaça de l'Ajuntament a la matinal, ja va haver-hi persones que em van comentar un apunyalament, un mort, vull dir...
0: Sí, sí.
2: D'això no en tenim constància, llavors sí. Que tots sabem com funcionen, no? Com passen aquestes coses, els comentaris... que dius A i l'última persona que escolta és Z.
0: Està clar.
2: Llavors sí que demano una mica de prudència perquè no comencem tampoc a fer comentaris o certeses que encara no ens han verificat els de seguretat.
0: Quan veu saber que estava passant alguna cosa? Perquè ens comentàveu que, òbviament, havíeu estat gairebé fins al final de la revetlla i tot havia anat, entenem que de manera correcta, diguem, d'acord amb qualsevol revetlla, quan veu saber que estaven passant coses que podien provocar la suspensió de la matinal?
2: Doncs, Vicenç, em va trucar el tècnic de festes, l'Oriol Julià, i em va dir, Eva, policia ens està recomanant que no surti la matinal. Jo portava, havia dormit una hora i mitja i en aquell moment el meu cervell no en tenia res. No era capaç de relacionar perquè per una baralla s'havia d'aturar la matinal. No, uh-huh. En cap cas m'imaginava la dimensió que havia tingut tot plegat. Immediatament després de l'avís del tècnic de festes, vaig veure que l'alcaldessa també havia comentat a govern la situació, vaig parlar amb ella, vaig parlar amb un dels sergents de policia local, que ja em va fer veure realment quina era la dimensió del que hi havia al carrer. Mm-hmm. I tot i que els aldarulls ja estaven, no diré controlats, però ja no eren en el punt màxim, per dir-ho així, la recomanació de policia era, doncs suspendre o retardar la matinal perquè no podien garantir la seguretat de les persones. Mm-hmm. I quan els cossos de seguretat et diuen això, doncs ja saps que és el que has de fer. És que, a més, el recorregut inicial, el tradicional, no es podia mantenir de cap de les maneres perquè, sense anar més lluny, el passeig o la bassa rodona, el terra era de vidre. Mm-hmm. Els valls no haguessin pogut passar per allà de cap de les maneres. I ja sabeu, no?, que la programació de Festa Major, no només en els actes, sinó tant en totes aquestes costures que no es veuen, no?, la neteja i tal, hi havia una programació que tampoc no ens donava com per poder recollir uh-huh. i redreçar la situació, més enllà del que encara hi havia grups d'aquests xavals que estaven repartits pel uh-huh. poble. S'havien com dissolt i no sabien ben bé cap a on havien anat.
0: Per tant, entenc que en un primer moment es va parlar de suspensió i després va aparèixer la possibilitat de retardar l'inici de la matinal?
2: Clar, segurament això va ser una qüestió de comunicació, uh-huh. no? En cap moment va ser una cosa en ferm, va ser en la conversa.
0: D'acord.
2: La matinal no pot sortir. Vale, no pot sortir ara o pot sortir més tard o, uh-huh. o què? Llavors sí que és veritat que al final el fet de que sortís la responsabilitat màxima era de l'alcaldessa perquè segurament des del punt de vista policial haguéssim preferit que esperéssim bastant més. Al final nosaltres també teníem la certesa que amb aquest recorregut més curtet i només pel centre, doncs que segurament doncs no havia de passar res.
0: Sí.
2: Els aldarulls s'havien focalitzat molt com a la zona de la Fregata, no? I més cap a, doncs això, cap a la bassa rodona mm-hmm. i tal. I al final doncs és el que va passar, la matinal va sortir i et diré que també hem rebut algun comentari de que bé que sigui una miqueta més curta per part d'alguns balladors, Vicenç. Si em permets el toc d'un
0: no, home, i tant,
2: fins de tota la situació.
0: I tant, de la mateixa manera que com agraïa la comissió abans de la ballada final, l'actitud dels responsables dels caps de colla i dels balls davant d'una situació de tanta tensió com aquesta fou excel·lent en tot moment, no?
2: A mi és el que més em va emocionar del dia, Vicenç. Quan vaig arribar a la plaça de l'Ajuntament i vaig veure a la gent dels Valls allà asseguts, no?, com amb certa cara d'incomprensió, de tristesa, mm-hmm. però les mirades, els comentaris, les abraçades, el suport hi eren, no? Jo vaig sentir molta empatia per part de tothom. Penso que tothom, tant la comissió com des de l'Ajuntament, com els propis Valls, es va gestionar tot amb una serenor dins de tot el que havia passat,
0: sí.
2: que ha estat admirable i els Valls i la comissió es mereixen realment un reconeixement i un aplaudiment per l'actitud que van tenir en tot moment.
0: Uh-huh. Anem per tres qüestions i a la vegada, perquè totes tres lliguen. Ha comentat el concepte fa un moment la regidora i diríem que és la paraula que més vàrem escoltar el dia 24 per part de molta gent, no sabem si de tothom o no, però aquest sentiment de pena i tristor que han produït aquests fets. Això per un costat. Segona, quines reflexions us venen al cap ara? I tercera, la que molta gent també s'interpel·la a aquesta hora. Bé, després d'això, com es pot actuar? Què es pot fer? De quina manera es pot o sancionar els responsables o propiciar mesures perquè això no es torni a repetir, més enllà de, ja ho comentarem en el seu moment, perquè avui parlem més de la festa, de si el dispositiu de seguretat estava més dimensionat o no, que la regidora de festes, diguem-ne, no li competa aquest assumpte, però la reflexió sobre el que us ve al cap ara i de si en el futur això pot suposar alguna mesura restrictiva en el desenvolupament de les cercaviles, com en altres circumstàncies s'ha contemplat?
2: Com dius, jo no sóc experta en aquests temes, tinc una visió molt personal i és la que us compartiré. Jo, després d'això, les meves reflexions, no sé si són reflexions o preguntes a les que no tinc resposta, no? Però què ens està passant com a societat? Quina educació hi ha a les cases i quins valors estem fomentant, particularment a les cases i a carrer, no? Amb aquest jovent que té ganes de destrossar només pel fet de destrossar. I com podem solucionar això? És que no ho sé, Vicenç. La veritat és que haurem de plantejar, doncs, no sé, quan jo era joveneta, al ball de la matinada.
0: Anem perdent una miqueta la...
2: No quedava aquest forat.
0: Sí, s'estirava fins a les...
2: Tota,
0: és que escoltàvem... En algun moment hem escoltat de manera interrompida la regidora, el que us comentava.
2: I el
0: que dèieu, abans allò s'empalmava d'alguna manera i no sé si el fet d'empalmar, diguem-ne, tancava la possibilitat que quedés gent pel carrer sense fer gran cosa.
2: Clar, no et donava temps a avorrir-te, no? Sabies que acabaves una cosa i havies d'anar corrents a la següent.
0: Sí.
2: No sé si aquesta pot ser una mesura, no sé si ens hem de plantejar al ball de Sant Bartomeu, perquè, sincerament, també quan baixes i passeges per allà, tampoc no sé si hi ha tants sitjatants. No sé si hem de començar a fer controls d'edats, perquè realment hi ha gent molt jove. Jo mateixa em vaig trobar just després del Castell de Foc, dos nens que deurien tenir 13 anys, que anaven sols i havien agafat unes cadires de la Fundació Ave Maria i les tenien al passeig.
0: Dos nens de 13 anys. 13, és igual, 12, 13, 14.
2: 14, no sé, no sé dir-te exactament, però és que no en tenien més. I no ho he fet mai, Vicenç, però em vaig aturar i els vaig dir, on aneu amb aquestes cadires? Diu, no, és que allà amb els amics, dic, doncs sabeu que les esteu robant? No les estem robant. Dic, com que no? Si t'emportes una cosa que no és teva, l'estàs robant? I els hi vaig dir, i a més us ficareu en un problema, i és el que et deia, que no ho faig mai. Els vaig ensenyar el pin i els hi vaig dir, soc la regidora de Tradicions i Festes i com no les torneu, trucaré la policia. I els pobres xavals em van dir, no, ja les tornem i tal. Jo en aquell moment estava de camí a revisar que tot havia acabat bé amb el Castell de Foc. I els vaig espantar una mica i la cosa es va quedar allà. Vaig confiar, que sé que segurament no ho farien, en que retornarien aquelles cadires només per la vergonya pública que van passar en aquell moment. Però ja, i aquesta és una situació, bueno, no? Una atrapallaria de... M'han portat tres cadires de plàstic, no? No és el mateix. Però ja en aquell moment vaig pensar, què fan aquests nens sols aquí i emportant-se unes cadires de plàstic, no?
0: Com que això és una atrapalleria, però ens ve bé, també, com que ens van arribant preguntes, per això a vegades tinc l'ull ficat al mòbil, ens sembla que és així, encara que la regidora no sigui la regidora de Seguretat, la Festa Major té un pla d'autoprotecció, no? Té tot un seguit de mesures,
2: sí,
0: està clar.
2: Sí. Però... La Festa Major té un pla d'autoprotecció autonòmic, que és el que regula totes les concentracions de persones superiors a 20.000.
0: Està clar.
2: Que és el cas, per exemple, del Castell de Foc.
0: Sí.
2: Allò està regulat. I després té un pla local, un pla d'autoprotecció local, és el complementari a l'autonòmic, que regula doncs aquells actes més petits, com podrien ser, no sé, des de les havaneres fins al pregó.
0: Que, si no recordo malament, per això també ens van dir que no és tan fàcil ara traslladar tota la Festa Major d'un dia a l'altre, perquè el pla de protecció marca tot un seguit de requisits que s'han de complir i, evidentment, tot això s'ha de traslladar un altre dia en el cas que algú decidís en algun moment el trasllat de la festa, no? El que va passar va, des del punt de vista de la regidora, ja no dic que va sorprendre, perquè és evident que sí, va superar una certa, no sé, expectativa, previsió d'algú sobre, dius, ostres, això no ho hem vist a venir, o...
2: No, és que això no s'ho espera ningú.
0: Ningú.
2: Jo no m'ho espero. A mi, abans de les festes, moltes vegades em pregunten, no, com estàs? I jo sempre dic, amb calma tensa. Mm. I molta gent em diu, no, però no estiguis tensa, si ja comencem. I jo penso, sí, perquè des del lloc en el que està la comissió o estem els regidors que tenim responsabilitats o l'organització en general, no, ja no personalitzaré, doncs hi ha certa calma tensa precisament per això, perquè no passi res, perquè hi ha foc, perquè hi ha oci nocturn, perquè hi ha alcohol, perquè hi ha grans concentracions de persones, no? Mm-hmm. I sí que és veritat que la gent quan està al carrer s'autorregula molt, no? Ho comentàvem l'altre a la ballada final amb la Càtia Plana, que estàvem mirant la ballada final, i jo li deia, és màgic com s'autorregula la gent, no? Tu miraves des del balcó a baix i semblava que no havia d'entrar ningú. Sí. Però van passar els gegants i van entrar. Sí, sí. I s'hi van posar, no?
0: Sí, sí. I ens deien membres dels balls que podien travessar la plaça demanant permís i hi havia... Vaja, no sé si les paraules prèvies de la ballada final van servir també per ajudar a que el clima fos, però és veritat, aquest assumpte de l'autoregulació, quan tothom sap que vol el millor per la festa, no? I que vol que tothom la pugui viure de la millor manera.
2: Clar, llavors, això a mi personalment és una de les coses que més em preocupa abans de la festa, no? Doncs aquestes concentracions de persones i que tots col·laborem per aquesta autorregulació. Uh-huh. Jo el que no m'espero és que hi hagi una batalla campal, que es destrossi el passeig, que es llencin centenars d'ampolles de vidre contra la policia, yeah. i que sigui gent tan jove. Això és que no t'ho esperes, no t'ho pots esperar.
0: Uh-huh. Què us ha vingut al cap? I amb això aniríem acabant, la imatge de tot aquest operatiu de Carnaval, i dius, ai, Déu-nos en guard, que per la Festa Major haguem de pensar en operatius d'aquesta mena.
2: És que jo crec que és diferent, perquè ho dic sense ser una professional de la seguretat.
0: Sí, sí, sí,
2: però,
0: sí. Allò de les de converses de carrer que escoltem, eh? Dius, ara Déu-nos en guard, que ara els Mossos diguin, miri, com que ha passat això, ja n'hi ha prou, ara farem d'aquesta manera i ho farem d'una altra cosa i tal, tal, tal.
2: Jo, per mi, el Carnaval va ser diferent, no? Totes les mesures que es van incorporar, en certa forma, venien reclamades pels propis participants del Carnaval, no? Que se sentien en risc perquè tenien doncs, tot aquest entorn al seu voltant. Al final, la Festa Major penso que és una mica diferent.
0: Mm-hmm. Bastant no, diferent, probablement.
2: No,
0: eh?
2: Jo no veig una Festa Major amb tanques.
0: Gràcies.
2: O no la veig per una qüestió de seguretat, sí, com sí. La que va passar, perquè el que va passar l'altre dia a la nit, això no és Festa Major, eh? Mm. Això va ser una batalla campal que va coincidir entre dos actes tradicionals. Però això no és Festa Major. Això és algo orbital que hem tingut la mala sort de viure. Mm-hmm. Llavors, fora d'això, si analitzem com han anat els actes tradicionals amb tota la gentada que hi ha hagut, evidentment que hi ha hagut algun moment de molta gent en algun punt molt concret, mm-hmm. que és algo que ve sent habitual els últims anys, perquè sí, sí. Recordem que portem 3 o 4 anys que ens està caient sempre un dia en cap de setmana.
0: Sí, sí, sí.
2: No? Però per els actes tradicionals han anat bé. Llavors, potser hem d'ampliar mesures de seguretat en el moment en el que sigui només el temps d'oci del públic. Potser en aquest moment sí que ens ho haurem de replantejar.
0: Sí, sí. Que depèn també...
2: Ho estic dient molt ràpid,
0: sí,
2: perdona,
0: sí.
2: Vicenç, ho estic dient molt ràpid sense haver tingut encara doncs, un moment de compartir amb cossos de seguretat,
0: està clar.
2: L'alcaldia, amb la comissió, i de fer una valoració realment com s'ha de fer.
0: Que depèn també del moment d'oci, perquè està clar que no és tan multitudinari, però la plaça, la zona de la Torreta, s'ha vist absolutament plena de gent, i plena de gent en perfecta convivència.
2: I amb un bon ambient.
0: I amb un bon ambient, sí, sí, sí. I amb un excel·lent, sí. Amb un excel·lent punt de trobada i amb l'esperit de Festa Major, no? Total, que és
2: segurament una... també tenim la sort encara que la plaça és un punt desconegut per la
0: sí.
2: Gent que no és de Sitges.
0: Vaya, por Dios. Difícil, difícil de resoldre, per això, eh?
2: Bueno, és que és un problema estructural. Jo penso que això amb més seguretat al carrer només no es soluciona. És un problema social, és un problema d'educació, és un problema de valors.
0: Mm-hmm. Que toca
2: no
0: també la Festa Major.
2: De seguretat. Mm-hmm. Perdona, què deia?
0: Que deia que deia un problema estructural, però que toca també la Festa Major, com a part de, diguem-ne, de la societat,
2: sí,
0: i com a part de la nostra.
2: Perquè ha estat el context festiu en el que aquesta gent ha tingut l'oportunitat de venir a destrossar, uh-huh, que no sé quina frustració, quina ràbia deuen tenir a dins que els porta a fer totes aquestes coses, no? Llavors, uh-huh, sí, podem posar més seguretat per intentar prevenir-ho, sí. Jo ara mateix el que penso que hem de deixar que la investigació policial avanci, que ens puguin donar conclusions o resultats, que si podem realment identificar a les persones que estaven allà i que van participar d'això, que assumeixin la seva responsabilitat, la responsabilitat dels seus actes, i a partir d'aquí doncs, és el que ens falta, seure tots plegats, que ho farem aviat, per valorar realment quines altres mesures s'han de prendre, si s'han, mm-hmm, de prendre.
0: Eva García, regidora, gràcies. Eva García, Eva Martín, regidora.
2: Eva Martín, no m'ho diguis, estic, jo,
0: perdó,
2: Vicenç.
0: Perdó. Que el meu no cap passa, també no està passa. Ple de regidors, regidores, comunicats, interpel·lacions diverses, vaja, per Dios.
2: I que no passa res, a mi em passa aquests dies que descansem tan poc, al cap a vegades...
0: El cap.
2: Has d'estartar.
0: ¿Cómo están las cabezas? Inclosa la meva.
2: ¿Cómo las tenemos?
0: Sí. Eva Martín, gràcies.
2: Gràcies, a tu, Vicenç, bon una abraçada. Gràcies, bon dia.
0: Evidentment, el que va passar ha tingut conseqüències polítiques. Segurament per això m'han vingut el nom de regidors, també. Des de Junts per Sitges, Mònica Gallardo, en el perfil de X, de Junts, davant la gravetat dels incidents violents d'aquesta matinada, que han alterat de manera important els actes de la Festa Major de Sitges, he sol·licitat junta de portaveus extraordinària. No sabem com està aquest assumpte, si aquesta sol·licitud ha estat acceptada o no. Cal identificar els autors i actuar amb contundència des de la institució. Això és el que publicava el dia 24 Mònica Gallardo. Des del PSC de Sitges, aquest comunicat. Des del PSC de Sitges condemnem fermament els aldarulls, els actes vandàlics i els enfrontaments amb els cossos de seguretat que s'han produït aquesta matinada al passeig. Volem expressar el nostre suport i agraïment a la policia local, als Mossos d'Esquadra i a tots els professionals que han intervingut per restablir la normalitat i garantir la seguretat. La Festa Major és una de les expressions més importants de la nostra identitat col·lectiva i l'hem de poder viure amb llibertat, civisme i respecte. Els comportaments violents d'una minoria no representen Sitges ni poden embrutar la nostra Festa Major. Des de Sitges, grup independent, també he publicat a xarxa Sitges no mereix això, els incidents ocorreguts aquesta matinada al passeig de la Ribera amb enfrontaments contra la policia local i els Mossos d'Esquadra, contenidors cremats i mobiliari urbà destrossat, han obligat a retardar la matinal i escurçar el recorregut de la processó de Sant Bartomeu. Des de Sitges, grup independent, condemnem aquests actes de vandalisme i violència que no tenen cap justificació i que atempten contra la nostra Festa Major, contra el veïnat i contra tots els que la fan possible any rere any. Des de Vox, un comunicat llarg, Vox denuncia la manca de previsió davant els greus disturbis a la Festa Major de Sitges. José Antonio Gilabert mostra el seu suport als agents i recorda que Vox ja va portar al ple del mes de juliol una proposta per potenciar l'actuació de la policia local contra la delinqüència. No podem esperar a que esclati una batalla campal per disposar dels efectius necessaris. El nostre reconeixement, diu José Antonio Gilabert, i suport absolut als agents que durant la matinada del diumenge o dilluns varen haver d'enfrontar-se a una situació d'extrema violència. El que no podem acceptar és que els que tenen la responsabilitat de garantir la seguretat esperin que esclati una batalla campal per mobilitzar els mitjans necessaris. Gilabert, que diu també que coincideix amb la denúncia del sindicat CIP-FEPOL que els riscos associats a determinats moments de la Festa Major eren coneguts i es podien haver previst. Sitges celebra grans esdeveniments que concentren a milers de persones i especialment durant la matinada. Això no es pot despatxar, diu Gilabert, com un incident imprevisible. Sitges ja ha viscut problemes d'aquestes característiques i sabem perfectament que determinats horaris i concentracions requereixen dispositius reforçats. Si el risc és conegut, el dispositiu ha d'estar preparat abans que comencin els disturbis, no després. Gilabert ha recordat aquesta proposta al ple, diu que Vox porta temps advertint que la seguretat ha de ser una prioritat. Parla d'aquesta proposta que es va portar al ple per potenciar l'actuació de la policia. Els greus esdeveniments d'aquesta Festa Major tornen a demostrar que no podem baixar la guàrdia ni escatimar recursos amb seguretat. Vox ha reclamat, en línia amb la petició del CIPFEPOL, que revisi el dispositiu policial desplegat durant la Festa Major i que es depurin les responsabilitats que corresponguin per evitar que una situació similar es torni a repetir. Sitges té dret a celebrar la seva Festa Major amb normalitat i les famílies tenen dret a gaudir dels seus carrers en seguretat. I la nostra policia té dret a sortir a treballar sabent que compten amb els mitjans i els companys necessaris per enfrontar-se a situacions de risc. Des de Fets per Sitges, també a les xarxes socials, condemnem rotundament els greus incidents i les actituds violentes que s'han produït aquesta matinada després de la nit de Festa Major. La violència, les destrosses i els comportaments incívics no poden tenir cabuda en una celebració que és de tots i totes. Volem expressar el nostre suport als agents de la policia local i dels Mossos d'Esquadra, així com al SEM, als serveis de neteja i a totes les persones que han treballat per recuperar la normalitat i garantir la seguretat. També volem reconèixer especialment les colles i la Comissió de Festa Major per la seva responsabilitat i comprensió davant d'una situació excepcional. Sitges mereix celebrar-se amb orgull i amb respecte. El Partit Popular denuncia la inseguretat a Sitges i la pèssima resposta del govern municipal. La portaveu local del Partit Popular, Eva García, demana explicacions al govern municipal després de la batalla campal que ha obligat a interrompre la Festa Major del municipi. La nota de premsa diu que el Partit Popular exigeix explicacions immediates al responsable de seguretat de l'Ajuntament, David Martínez, després dels greus incidents registrats durant la Festa Major que van obligar a retardar prop de 2 hores la matinal arran d'una batalla campal i d'enfrontaments entre desenes de joves i cossos policials. La diputada del Parlament de Catalunya i portaveu del partit diu que no podem normalitzar que una batalla campal alteri un dels actes més importants de la Festa Major. Els sitgetans mereixen poder gaudir de les seves tradicions amb tranquil·litat i seguretat. García ha traslladat el seu total suport i reconeixement a la policia i als Mossos d'Esquadra. Els agents no poden carregar sols amb les conseqüències d'una mala planificació. Donar-los suport també significa exigir que tinguin els recursos, els efectius, la coordinació i les instruccions necessàries per actuar davant de riscos previsibles. Reclama saber si el govern municipal havia previst adequadament el risc de conflictes i concentracions multitudinàries i per això el Partit Popular exigeix a David Martínez que expliqui quin dispositiu s'havia planificat, quants efectius de la policia local i dels Mossos d'Esquadra estaven previstos i quants van participar-hi finalment. A més, de quines mesures de coordinació entre cossos s'havien establert i quins protocols d'actuació havien estat comunicats als professionals. No es tracta de buscar culpables entre els agents que van haver d'intervenir, es tracta de saber qui va planificar el dispositiu, si es van preveure els riscos i si el govern municipal va estar a l'altura de les seves responsabilitats. La diputada popular ha insistit que la policia local i els Mossos necessiten el nostre suport, però també necessiten una bona planificació i que la Festa Major és per gaudir-la, no per patir-la. La seguretat dels sitgetans i sitgetanes no es pot improvisar. Es planifica, es coordina i es garanteix. La regidora Eva Martín ens parlava que ara s'està en un procés d'investigació per part dels Mossos d'Esquadra. Demà tindrem els representants dels Mossos d'Esquadra i preguntarem diverses coses que vostès també es pregunten. Entès, doncs aquesta pregunta que no ens han formulat mil vegades aquestes darreres hores, si eren de Sitges i si hi ha hagut alguna detenció. Bé, doncs, a partir d'aquí preguntarem què va passar, què s'està fent, què s'està deixant de fer i quines poden ser les conseqüències des del punt de vista de les pròpies accions. Però com els comentàvem i com comentava també la regidora, aquest és un debat que va bastant més enllà estrictament de l'àmbit policial, de l'àmbit tècnic de seguretat i entra dins l'àmbit social. Bé, l'home que va intervenir abans de la ballada final, el president de la comissió, Xavier Salmerón, perquè per la comissió aquest ha estat, veritablement, era la segona Festa Major, però per descomptat que aquest ha estat un màster en moltes coses i sobretot també en gestió de crisi. Xavier Salmerón, bon dia i bona hora.
3: Bon dia, Vicenç.
0: I si no fos per aquests incidents de matinada, tenint en compte tota la gentada, tenint en compte tota aquesta intensitat i tenint en compte tot plegat, prou bé ha anat tot, no?
3: Prou bé. La Festa Major, la primera de les conclusions que podem extreure, cal dir que també aquí fa falta una, una bona valoració per part de tota la comissió i també amb l'Ajuntament, però en general, i amb les colles, en general, ha sigut una molt bona festa major. I tenint en compte aquests condicionants, eh? Vull dir, hi ha hagut molta gent, sobretot el diumenge, el dia de vigília, suposo que en ser diumenge doncs, també té a veure, però la sortida de les dues, entrar a Grallers, la pròpia processó cívica, hi havia moltíssima, moltíssima, moltíssima gent, i en general, tot i així, va anar bé. Sí que és cert que si comencem a filar prim, no? Els debats de sempre, no? De si el reconegut n'ha batallat, no n'ha batallat, etcètera, doncs ara és veritat que ha passat un segon pla, però podem dir que fins i tot així ha anat bastant, bastant, bastant bé. La processó cívica, per exemple, no? Que sempre els últims anys sempre estem pensant si arriba abans el primer motoret o no, doncs va arribar 15-20 minuts abans, no? Va finalitzar, aleshores. Crec que en general la festa va anar bé, excepte aquests moments puntuals que vam tenir que intervenir. També amb tota la feina de la plaça, no? De totes les activitats que hi ha hagut, que han sigut un èxit, que la gent està molt contenta, que hem respirat un ambient, diguéssim, com de poble, no? De poder estar allà, disfrutar de la cultura, poder-nos retrobar, comentar la jugada, tant de forma prèvia com posterior, i crec que és important. I també vull remarcar que, en general, els concerts del passeig han anat bé, vull dir, acceptaria dir que el que vam tenir de patir, perquè, evidentment, hi havia molta, molta, molta gent, i que, precisament, el punt Lila va haver de tancar per risc de seguretat, perquè hi havia molta gent i les persones que tenien aquest punt Lila no se sentien segures, però, tot i així, diguéssim, es van poder desenvolupar amb total normalitat i van finalitzar a l'hora que pertocava sense cap tipus d'incident greu més enllà d'aquesta massificació de gent i d'aquest risc que van tenir les treballadores del punt Lila.
0: Abans d'arribar a l'assumpte de la matinada, apuntem també aquí el que comentàvem a l'inici del programa i un expresident de la Comissió de Festa Major ens ho deia i ens sembla que també aquest és un dels valors que en els darrers anys s'ha fet molt evident. Ens deia un expresident, això que va passar el dia 24 arran del temps, fa 10 anys o 15 anys, no s'hagués resolt d'aquesta manera, s'hagués suspès, la gent emprenyada, què ha passat, que no sé què, i en canvi tenim no només tota la sensació, sinó la certesa que aquesta coordinació entre caps de colla, balls, comissió, ajuntament, parròquia, davant d'una tarda tan incerta com que venen unes primeres pluges, després resulta que encara en venen una miqueta més, vinga, tornem a parlar, tornem. Aquest ha estat una de les, diguem-ne, un d'aquells grans valors de la Festa Major per part dels qui veritablement la fan, no?
3: Correcte, d'aquelles costures que estem parlant de la Festa Major, també. Sí, aquí hi ha, jo crec que hi ha diversos factors. Per un costat, penso que ara tenim a l'abast una tecnologia que segurament fa uns anys no es disposava. També és important tenir contactes que sàpiguen interpretar temes meteorològics, perquè per molts mapes que puguem veure, per moltes previsions, doncs jo no sé què passa si bufa el vent d'una manera o d'una altra, no? Per interpretar també cap a on va el temporal. Després també hi ha elements com hi ha unes consignes, hi ha un protocol de Festa Major que regula en part què passa amb aquestes circumstàncies, no? De dir, ostres, en cas de pluja, previsió de pluja, sabem que la rectoria, l'Ajuntament i la comissió ens hem de reunir mitja hora abans, no? I abans de tot això hi ha la comissió, d'alguna manera, per anticipar-nos en aquesta reunió, nosaltres, la comissió, com a representants, també, diguéssim, dels balls populars i dels músics, doncs havíem d'escoltar la seva veu i, per tant, els convocàvem abans d'aquesta reunió formal, no?, que diu el protocol, per poder prendre les millors decisions possibles. Aleshores, crec que això influeix bastant i també hi ha un punt també com de responsabilitat per part de tothom, no?, d'intentar tirar endavant la festa, sigui com sigui. A més, jo no sé si potser si no hagués passat potser allò de la matinal, en el cas de la pluja, parlo de la processó,
0: sí.
3: No sé potser si s'hagués desenvolupat finalment com es va desenvolupar.
0: Sí.
3: En el sentit de que hi havia una necessitat per part de la comissió i per part dels participants d'haver-la de fer, no? Que no podia acabar Sant Bartomeu d'aquesta manera, tant pel pandonista, pel Joan, però com per part de tothom, no? De dir, ostres, ja hem hagut d'escurçar la matinal, ja hem hagut de fer canvis, hem d'intentar fer la matinal, hem d'intentar fer la processó de Sant Bartomeu, peti com peti, no?, la cosa, i aleshores crec que això ho teníem tots bastant interioritzats, i no només ja dic els que organitzem i participem, sinó aquí també sobretot la bona predisposició doncs, de la policia, de la, del dispositiu sanitari, de l'empresa de punt d'aigua, de l'empresa de neteja, perquè al final endarrerir una processó significa que aquests treballadors municipals o treballadors en general han de fer hores extres. I ja sabem tots que potser no tothom està disposat a fer hores extres. Laboralment. Per tant, hem de ser molt conscients que qualsevol canvi d'aquests implica moltes coses i també renúncies.
0: Una certa necessitat de compromís col·lectiu, no? De conjura, de dir acabem-ho bé, posem-nos-ho bé, perquè al migdia no es parlava d'altra cosa que de la tristesa que van provocar els fets de la matinada, no?
3: Sí, sí, sí. Clar, és que va ser molt dur, la veritat. O sigui, el matí va ser dur. Va ser molt dur, no ens enganyem, vull dir... I crec que hi ha idea, aquesta tristesa col·lectiva, que quan anàvem pel carrer tothom ens parava i ens ho feia veure, no? Jo em vaig trobar amb dues situacions molt concretes que... Una positiva, que una d'elles va ser que quan vam decidir arrencar, doncs a la torreta hi havia multitud de gent esperant i quan va aparèixer els gegants de la vila... Tota la torreta va començar a aplaudir i això va ser un moment molt, molt maco i molt màgic perquè això demostrava, no?, aquestes ganes de tirem endavant, peti, passi el que passi, no? I després, una altra, que potser no és tan positiva però negativa, bueno, va aparèixer una regidora que viu pel centre del poble, no vull dir nom, no la vull ficar en un compromís,
0: sí.
3: Però que va aparèixer a l'Ajuntament plorant, desesperada, perquè el que havia viscut al centre no ho havia viscut mai, no? I estava... Clar, estava com molt, molt, molt, molt, molt preocupada i ens va venir com bueno, d'aquesta incredulitat, no? De no entendre què estava passant.
0: Absolutament trasbalsada, vaja.
3: Correcte, correcte. Sí, sí. No? Aleshores, bueno, al matí va ser aquesta tristor, vam poder fer l'ofici, la sortida d'ofici una mica, amb aquella sensació estranya al cos. Sí. Però jo crec que el que és important, i una mica que vam dir en el manifest, no? Penso que sobretot els que tirem endavant la festa per part de totes aquestes costures, si ens sentim units i orgullosos del que som com a poble i com a societat, podrem amb tot, no? I això significa que doncs, aquí potser hem de fer també pedagogia, traslladar uns valors vinculats a la festa, però també com a societat, que crec que aquí s'hem d'incorporar, i ja està, i ja sona la millor manera possible, tot plegat.
0: Quan va pensar la comissió la necessitat de fer un comunicat per ser llegit, a part, per ser llegit en un moment de tanta intensitat com és la prèvia a la ballada final? Si això va generar un cert debat o si la comissió es va posar ben aviat d'acord en dir hem de dir en veu alta allò que pensem i allò que sentim.
3: Mira, Vicenç, nosaltres de forma preventiva a Festa Major, diguéssim, ja vam publicar un manifest després del que va passar, diguéssim, a Barraques.
0: Sí.
3: Perquè nosaltres ja teníem com un rum-rum en el nostre interior. Crec que la regidora abans ha dit aquesta calma tensa, no? Aquesta calma tensa, nosaltres, des que presentem el programa de Festa Major, perquè m'entenguis allà a la torreta el 30 de juliol, crec que va ser, fins que comencen, diguéssim, les 36 hores o el pregó, estem permanent en aquesta calma tensa, no? De dir, ostres, ja està tot organitzat, planificat, a partir d'aquí toca gestionar el que ens trobem, no? Clar, va passar les barraques, ja es teníem constància perquè vam parlar en el seu moment amb la comissió de les Cases Noves, vam veure també el que va passar al Poble Sec, ja teníem una mena de rum-rum en el nostre interior de que alguna cosa podia passar però perquè ja dic, la sensació que teníem era una mica de... I també com anava, perquè cal dir que Sitges no és un fet aïllat, vull dir que està passant en molts altres municipis, en moltes altres festes populars, festes majors, i creiem que hi ha alguna cosa que està fallant com a societat. Aleshores, quan va passar això, vam emetre aquest comunicat preventiu i, clar, al final no podem tornar a emetre... Quan va passar això a la matinal, pensàvem, no podem tornar a emetre un comunicat que al final a xarxes socials ho veurem els que potser estem més implicats, els que estem més conscienciats de tot plegat. Aleshores, potser part del nostre públic potencial està a la plaça. Aleshores, hem de manifestar-nos d'alguna manera on pot arribar el missatge de forma més ràpida, no? no vull dir que el públic de la plaça de l'Ajuntament de la ballada final sigui el mateix públic que el que va provocar, diguéssim, els incidents, però que segurament molt d'aquest públic té amics coneguts o té una franja d'edat que pot estar molt vinculada, no? Aleshores, crec que és necessari que en aquell moment puguem manifestar això i que entre tots i totes estiguem conscients que hem arribat a uns límits que, tot i que no hauria d'haver cap motiu perquè la festa s'aturi, la Comissió Municipal ha de garantir que siguem conscients i que si torna a passar alguna cosa com el que hem viscut, sobretot contra el patrimoni festiu o contra les persones, doncs que decidirem aturar-ho. I allà teníem un marc perfecte per poder-ho comunicar-ho i també ja sabem com els últims anys també quin tipus de càntics hi ha hagut, per exemple, a la plaça de l'Ajuntament a la ballada final. Sí. Justament abans també de la nostra intervenció van començar a haver-hi càntics vinculats al Barça, al Madrid, al Paris Saint-Germain, al futbol, que no té res a veure la festa major, ja no és cantar un lo-lo-lo de la, dels timbals o de la festa, sinó de coses que no té res a veure la festa major, i per tant, també aquí era un crit d'alerta, de dir, escolteu, disfrutem de la festa amb respecte cap al nostre propi patrimoni, no? Creiem que la comissió, quan vam decidir això, que va ser el vermut, el concert vermut del Prado, que estàvem allà reunits, en seguida li vam comunicar a la regidora que teníem intenció de fer això. La regidora, evidentment, ens va autoritzar que poguéssim fer aquest comunicat. I ja vam també moure els fils per també poder contractar una empresa de sonorització, perquè això no estava previst, que ficar sonorització a la plaça, i vam poder llegir aquest manifest.
0: Quina sensació té ara el president? Ara que ha passat un dia sencer, avui que finalitza la part més dels actes tradicionals de la Festa Major, quines sensacions té al cap?
3: Doncs no només el president, sinó tota la comissió aquí, perquè al final...
0: Sí, però dic perquè com que ens deia en Xavi Salmeron que encara tampoc hem pogut parlar massa entre tots, doncs dic a veure el president com se sent.
3: Sí, bueno, ja dic, el manifest, per exemple, ens vam trobar tots al concert vermut i allà va sortir aquesta necessitat, o ahir, per exemple, a la tarda, que teníem activitats a la plaça, vam tenir el nostre moment també de fer una breu reflexió, no? Uh-huh. Ara jo crec que ens trobem... Ja dic, el dia 24 teníem tristesa en general. Jo crec que ara ha sigut tot un punt i a part. Penso que tot el que ha passat ha de servir una mica per treballar, reflexionar. És un tema que l'incivisme, diguéssim, i la falta de valors no es treballa d'avui per demà. Vull dir, és una cosa que malauradament s'haurà de treballar, jo penso, amb diversos anys, i no només amb el marc de la Festa Major, sinó amb moltes altres aspectes. Aleshores, de moment és sobreviure, aguantar, i el que dèiem, units, és l'única manera que podem garantir que aquesta festa pugui tirar endavant de la millor manera i amb tots els actes previstos, no? Hi ha molta gent també que ens ficava, no? Ens deia, ostres, doncs potser el dia 23, que no hi ha tanta gent de Sitges, al concert, parlo, a la revetlla.
0: Sí, sí, sí.
3: Doncs potser no s'hauria de fer. Jo, en aquest sentit, discrepo una mica que vagi cap aquí aquesta cosa, no? Perquè aleshores ja seria renunciar al que és nostre. O sigui, no perquè hi hagi uns actes incívics hem de renunciar a fer coses. La revetlla de Sant Bartomeu, de Vigília, és igual de tradicional que podria ser la sortida de les dues. La revetlla és històrica, fa anys que es fa. Mm. Vull dir, és un fet que té totes les festes populars i tradicionals d'aquest país. O sigui, renunciar a ella seria abaixar els braços. Aleshores, jo penso que hem d'anar per un altre camí. Sí, ja dic, les sensacions ara mateix és de dir, anem a buscar la fórmula d'alguna manera, com des de la Festa Major, ja sigui des de la Comissió, des de la Regidoria, des del Consell de Patrimoni, doncs podem formar part d'aquesta pedagogia de valors. Però que ja dic que això va més enllà de nosaltres.
0: És que ho pregunto perquè, és clar, la comissió no pot arreglar el món, perquè evidentment no el pot arreglar. La qüestió de la pedagogia l'hem escoltat en moltes ocasions, en els darrers anys, però en moltes, en moltíssimes. Fa falta pedagogia, quan es parlava de l'entrada de Grallers, que canviava pedagogia per aquí, pedagogia per allà. Però davant d'uns fets tan evidents, segurament, no sé si molts es troben com ens trobàvem el dia de Sant Bartomeu, en què molts sitgetans i sitgetanes ens deien és que, esclar, com s'arregla això? com s'arregla, no sé si dir, d'una manera, no diré que ràpida, però allò per no projectar de cara al futur una festa major sempre amb aquell ai de veure si aquesta nit salten ampolles o a veure què passa, i en canvi que es pugui plantejar una festa major com es planteja sempre en els dies previs per part de la gran majoria, que és la gran festa de Sitges en tots els aspectes, no?
3: Sí. Jo també per ficar una mica de llum a la foscor, o intentar ser una mica més...
0: proactiu, positiu.
3: No sé, sí, sí. Clar, crec que el que sabeu més, els que heu estat més anys, diguéssim, a la festa en general, hi ha hagut de tot, no?, d'una mica, i crec que ara mateix estem en una època potser pues, més complicada en aquests termes, i altres èpoques que han sigut millors, evidentment, però diguéssim que episodis, diguéssim, conflictius dins de la festa...

0: matí i els balls que sortien de l'Ajuntament a les 6 del matí, hi havia dos mons en paral·lel que es disputaven aquella primera hora, eh? Sí que és cert. Sí que és cert, això.
1: Però
0: segurament el que aquí ha fet probablement més mal és que sigui gent tan jove, és a dir, gent que té pare i mare, la gran majoria, hem de suposar, i que alguns hi hagin trobat una familiaritat local, per dir-ho així, dins d'aquests aldarulls, no?
1: Sí, però ja dic, repeteixo, jo crec que això va més enllà de la festa major. Només cal veure certes victòries esportives també, no?, com se celebren. Hi ha un tema de valors, de societat, que ens hem de plantejar cap on anem. Sí que dins de la festa hem de fer molta pedagogia, evidentment, perquè aquesta pedagogia xoca, no?, amb altres contextos socials, no? Clar, poc podem fer, no? Jo crec que nosaltres, potser sí que, quan parlo nosaltres, parlo en general de la societat sitjatana,
0: sí.
1: Sí que hem de seguir treballant en aquesta pedagogia, fins i tot reforçar-la, perquè mai és poc, vull dir, sempre es pot millorar en aquest sentit, i com a societat, doncs, no, jo no sé com ens trobarà la solució, però sí que treballar per recuperar aquests valors que ens mereixem com a persones. Mm-hmm.
0: 10 minuts, gairebé. Això de formar part d'una comissió, déu-n'hi-do, eh?
1: Sí, déu-n'hi-do, pobre. Els meus companys de comissió també, les hem vist totes. L'any passat ens preocupaven els focs que va haver-hi durant les cercaviles, sí, i la calor, i aquest any ha sigut totalment diferent. Sí. Aquest any pràcticament no hi ha hagut cap foc, no ha fet tanta calor, excepte el pregó, no ha fet tanta calor en general. Hem estat preocupats més per la pluja i trobar-nos en aquestes situacions.
0: Ho dèiem perquè...
1: Sí. No, crec que... I que com a comissió també la gent ha de ser conscient que al final són persones que estem aquí que per l'amor a la festa, bàsicament, intentem gestionar-ho de la millor manera possible, portant els coneixements de cada un i traient el millor de cada un, i que, bueno, intentem fer-ho, ja dic, de la millor manera possible. I aleshores trobar-te en aquestes situacions, com altres, doncs tots són aprenentatges i una cosa que ens emportem també cap a casa.
0: Bé, doncs, de moment, aquest és el balanç i, com deia també el president de la comissió, Xavier Salmerón, queden dies per posar sobre la taula opinions, reflexions a l'entorn d'aquells fets concrets de la matinada que han format part de la Festa Major sense formar part de la Festa Major. Però sembla mentida com són aquestes coses de... Aquests actes acostumen a, molt sovint, si no es vigila, a prendre tot el protagonisme, si no s'encerclen bé, i aleshores acabem no parlant d'altra cosa que no sigui la matinada del 24, quan tota la Festa Major en global, per tothom, o almenys així ens sembla, perquè les valoracions també ens les van donar, ha anat molt bé, però amb aquesta intensitat i amb aquesta gentada. Xavier Salmerón, gràcies. Deies, sí.
1: Vicenç, perdó, jo crec que és això, de ser conscients que, i crec que el missatge de quedar com que ha sigut una gran festa major per part de tothom, que l'hem pogut gaudir, que és maquíssim això, de poder disfrutar com a poble col·lectiu aquesta festa, i quedem-nos amb això, de dir, ostres, això, la festa major la podem viure dos cops a l'any, tant per Sant Bartomeu com per Santa Tecla, i gaudim-la tots aquests moments més enllà del que passi fora d'ella, no?, d'alguna manera. Així que jo crec que ens hem de quedar amb això, bàsicament.
0: Xavier Salmerón, gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Gràcies, adeu-siau. Bé, doncs, segurament cal separar molt bé aquests dos àmbits, el de la festa i els de altres aspectes, circumstàncies que han conviscut en la festa sense ser la festa, però que hi han conviscut. Demà, com els dèiem, tindrem els responsables dels Mossos, si hi ha aquesta investigació oberta. Nosaltres agraïm la disposició que han tingut, perquè des d'un primer moment ens han dit tenim informació, i nosaltres ja no tant pel punt de vista de la informació

que també, sinó per aquesta altra derivada que ha generat tants comentaris. Bé, quan passa una cosa d'aquestes, quan són menors, què es pot fer, què no es pot fer? Hi ha posicionaments de tota mena, com vostès es poden imaginar, des dels que volen un correctiu dur fins als que entenen que això no pot quedar sense cap mena de conseqüència, perquè aleshores s'obre la porta a qualsevol acte incívic des de la impunitat. Doncs tot això intentarem demà posar-ho sobre la taula amb els responsables dels Mossos d'Esquadra, i després tindrem aquest àmbit polític que evidentment també s'ha posat en marxa, que és el debat polític. Hem de saber si aquesta petició formal que ha fet Junts per Sitges d'una junta de portaveus extraordinària és acceptada, i per tant, si hi ha aquesta junta de portaveus, ens esperarem a que hi sigui per aleshores demanar, doncs, fer una petita roda de portaveus curta, de declaracions de portaveus a l'entorn del que s'ha parlat, però de moment val la pena saber si se celebrarà aquesta junta de portaveus extraordinària sobre el particular o no, o de quina manera. De moment, tanquem l'assumpte aquí, anem per les efemèrides. Seguim, encara que anem a deshora, perquè avui tenim, que no els hem dit entre una cosa i una altra, el vers del drac i els versos de les Tres Colles de Diables per escoltar, com fem sempre, passada la festa major. Ahir, que va fer anys de moltes coses, entre elles la inauguració del cinema Retiro, de la reforma del Retiro de l'any 1970, entre altres coses, per cert, que el Retiro també, la remodelació també va ser protagonista dels versos, com l'actualitat més immediata. 26 d'agost del 1898, l'Ajuntament, presidit per Miquel Ribes, acordava canviar el nom del carrer de la Muralla pel d'Àngel Vidal. Un 26 d'agost del 1900 s'inaugurava l'Escala de la Punta, que també no va haver manera d'acabar-la fins que el senyor Pere Catassús, l'home del bitxí català, va venir i va dir: pam, l'acabo de pagar jo. Doncs un 26 d'agost del 1900, avui fa 126 anys que s'inaugurava l'Escala de la Punta. Un 26 d'agost del 1907 se celebrava la festa de l'arbre fruiter. El guanyador del certamen fou Salvador Robert, en Tirano. I un 26 d'agost del 1912 es beneïa el bot salvavides i la caseta del Pinar. I a les nostres efemèrides d'arreu del món comencen avui amb un home que va néixer a Texas, a San Antonio, i que es va donar a conèixer per aquest pop tan suau, en algun moment segurament massa edulcorat, i amb una veu singularíssima.

Número 1 fa 46 anys, la setmana del 30 d'agost del 1980. El segon single de l'àlbum que porta el seu nom, Christopher Cross. Això és Sailing.

El que us dèiem, una veu molt singular i aquest pop tan, tan suau, una mica carrinclonet, amb anys de distància. Tal dia com avui, del 1789, la Declaració dels Drets de l'Home i del Ciutadà, aprovada per l'Assemblea Constituent de la Revolució Francesa. Article primer. Els homes neixen i es mantenen lliures i iguals en drets. Les distincions socials només poden fundar-se en la utilitat comuna. 26 d'agost del 1789. 26 d'agost del 1910 naixia la Mare Teresa de Calcuta. 26 d'agost del 1924, el primer dia de servei de la Companyia Telefònica Nacional d'Espanya, la Telefònica, que avui celebra 102 anys. Tenia aleshores, l'any 24, 91.737 abonats. Que déu-n'hi-do, per ser 102 anys enrere. 26 d'agost del 1936, les primeres emissions de prova de la televisió de la BBC, de la televisió pública britànica, tal dia com avui, de fa 90 anys. Els anglesos varen tenir l'oportunitat, bé, com sempre, ben pocs aparells de recepció a la capital, a Londres, per poder veure aquestes emissions de prova 1936 de la BBC. Les de televisió espanyola arribarien 20 anys després, a l'octubre del 1956. I tal dia com avui, de l'any 1973, i amb ell acabarem, l'hem escoltat en més d'una ocasió, però com que és una versió molt maca de la merda Charles Trenet, tal dia com avui de l'any 1973, Bobby Darin feia el seu carrer, el seu darrer concert a Las Vegas. Moriria pocs mesos després.

12 anys després que Charles Trenet edités la versió original de La Mer, Bobby Darin va editar la seva versió, que és aquest Beyond the Sea, Més enllà del mar, 1959, un dels clàssics, segurament la cançó més clàssica de Bobby Darin, que va fer el seu darrer concert tal dia com avui, de l'any 1973.

I amb Bobby Darin deixem enrere les efemèrides. Deu i 21 minuts. Se'ns acaben les cançons de l'estiu, perquè la setmana que ve ja entrarem al mes de setembre. Cançó de l'estiu del 1973. Dedicada a la dona del teclista del grup, i per descomptat que la cançó es va fer extraordinàriament viral. Tema de José Luis Armenteros i Pablo Herrero. Número 1 a les llistes de vendes durant 5 setmanes. 10 de juliol del 73 en endavant, durant 5 setmanes. La veu, Paco Pastor. El bateria, Antonio Sevilla. El baix, Mariano Sanz. I després, a les guitarres, José Villar, Joaquín de la Peña i, al teclat, Amador Flores. La cançó de l'estiu del 1973 està dedicada, com dèiem, a la dona del teclista, d'Amador Flores, i la seva dona es deia Eva Maria. I el grup Fórmula Quinta, 1973.

0: El text també, la paraula indulgència, que ara no la trobaríem en cap cançó. Sin la menor indulgencia, Eva María se fue. 1973, un dels clàssics de l'estiu, en Fórmula Quinta, Philips es va fer un tip de vendre discos, de quan Philips tenia discogràfica, i Fórmula Quinta va signar contracte en exclusiva. Demà, més cançons de l'estiu. Avui que és Santa Teresa de Jesús, també Sant Juníper Serra, Sant Alexandre, la Mare de Déu del Far, i també Sant Balduí. Apuntem aquí, recordem, el cap de setmana també ha estat un cap de setmana, aquest cap de setmana de Festa Major, enmig d'aquest brugit de Festa Major, una notícia que també ha colpit la mort de Vinyet Villa, que en el seu moment fou la màxima responsable de tot el que era la gestió del turisme de Sitges a inici, sobretot dels anys 90. Vàrem tenir-la als estudis de la ràdio en moltes ocasions. Doncs Vinyet Villa, que ha traspassat aquest cap de setmana. Avui que celebren el seu aniversari, la cantant Thalia, 55 anys, l'actor Macaulay Culkin, el noi de Solo en casa ja té 46 anys, l'actor Jorge Sanz en fa 57, l'actor Chris Pine en fa 46, i el cantant Luis Cepeda, 37 anys, celebra avui. ...26 graus de temperatura. Bé, un estiu normal, com deia aquell. Arribarà la normalitat ara més o menys al final, amb una humitat del 65%, però de moment avui ens mantindrem amb aquest cel ennuvolat. No es preveu massa pluja els propers dies, temperatures que baixaran, però després sembla que tornaran a pujar. Fins i tot els vilafranquins sembla que podran estar una mica tranquils per Sant Fèlix, perquè ja ho saben que ve Sant Fèlix d'aquí dos dies. Ja estan a Vilafranca cantant els gotjos cada dia. Per cert, perquè vegin que de tot se'n fa de mena, hi ha un escàndol a dins de Santa Maria que el mossèn va repetint allò vegades i vegades: demaneu una mica de silenci, si us plau, una mica de silenci, si us plau. Va sentir una mica així, perquè allò sembla... Clar, tothom espera els gotjos, però abans dels gotjos hi ha lectures, hi ha tota una cerimònia. Bé, res, era el parèntesi, perquè ve Sant Fèlix, la diada de Sant Fèlix, i sembla que el temps també acompanyarà. Per tant, la previsió per les properes hores, tranquil·les, des del Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Bon dia, ho hem començat una jornada molt ennuvolada que s'espera que segueixi així, com a mínim, fins a mitja tarda. Al llarg del matí s'espera algun ruixat a punts de la depressió central del Camp de Tarragona o també del sector oriental del Pirineu i del Prepirineu, que seran força locals i a més també podran dur associada alguna ratxa forta de vent. I on també s'esperen ratxes molt fortes de vent serà al Pirineu, especialment a cotes elevades, on podrà haver-hi cops de vent que seran d'entre 70 km per hora i 100 km per hora. Tot plegat amb una temperatura que avui baixa a bona part del país, però a Ponent i a l'Empordà pujarà, amb una màxima que com a molt s'enfilarà fins als 34 graus. Això és tot de moment.
2: A Ràdio Maricel, a cel obert.

0: Dolly Parton. El country és un gènere absolutament local que de vegades es fa mundial. I aquí on la veuen i on l'escolten, més de 3.000 cançons va composar Dolly Parton, que es va fer popular per moltes coses, eh? Per la forma de cantar i per la seva presència física. Hi ha fins i tot, em sembla que el capítol es pot trobar a YouTube, hi ha un programa dels Muppets, amb tots els Muppets, amb la Rana Gustavo i companyia, amb la Dolly Parton, que és una cosa per veure, perquè no només perquè està molt ben feta, sinó perquè era una dona encantadora, o almenys les cròniques així ho comenten, absolutament donada a les causes benèfiques, etc. Bon dia, Joan.
1: Bon dia, Vicenç. 60 anys casada. I fa un any va morir el marit.
0: Doncs, sí, sí. Mort de càncer als 80 anys, però un dels rostres, diguem-ne, de cinema i de música, la protagonista de Como matar a su jefe, em sembla que la pel·lícula es diu Como matar a su jefe, que és una comèdia com una casa on hi ha la cançó aquesta de De 9 a 5, aquesta cançó que parla d'una dona que veritablement no té temps per res més i que tota la seva vida està dedicada a la feina del dia a dia. En fi, un artista com una casa. Anem a fer un repàs ràpid als titulars dels diaris, perquè després tenim els versos, que entre una cosa i una altra encara no n'havíem parlat. Bé, doncs, hem d'escoltar els versos del Drac, de la Vella, de la Jove i de l'Agrupació. Però abans, petit repàs als diaris. Amb aquest foc a Collserola, que ja està estabilitzat, però que ahir a la tarda va alertar els veïns, o com diu La Vanguardia, el foc torna a posar Collserola amb l'ai al cor amb desallotjaments i confinaments.
1: Correcte, el barri de Torre Baró va haver de ser desallotjat, o part de veïns de Torre Baró, desenes de veïns de Torre Baró van haver de ser desallotjats de les seves cases. És molt escandalós el foc.
0: Sí, i les fotos també, eh?
1: Clar, i el més quan és allò a la porta
0: de Barcelona.
1: De Barcelona. I, efectivament, un altre foc més, tot i que ara la cosa, en principi, hauria de començar a anar de baixa després de...
0: D'aquest inici d'estiu.
1: D'estiu molt...
0: Absolutament desbordat, eh?
1: Tan dur.
0: I parlant de les emergències, com sempre, eh? La pluja a Tarragona, aquelles imatges de Tarragona, bé, estem veient imatges, aquest estiu també ha estat una imatge constant, la de fenòmens meteorològics extrems. Ahir també veiem aquest tornado prop de... Albert, que m'ho has dit abans. Carcassonne, això.
1: Carcassonne, sí.
0: Un poblet petit i els seus ciutadans filmant aquest tornado, aquesta força de la naturalesa que ha deixat el poble, fet un desastre. Bé, el que dèiem de Tarragona. Bé, doncs aleshores, aquest debat, una vegada més, sobre l'assumpte de l'ES Alert i si hagués hagut de funcionar o no hagués hagut de funcionar, que ja venia de dies enrere també amb el que va passar amb aquell càmping de Comarruga, de la zona de Comarruga, de matinada, en què alguns deien, home, potser hagués hagut d'avisar...
1: A Roda de Berà.
0: A Roda de Berà.
1: Correcte, exactament. Que precisament aquest matí han anunciat la mort de les dues persones ferides crítiques...
0: Això sí que és un desastre.
1: ...d'aquella... per l'ensorrament d'un mur,
0: exacte,
1: en aquest càmping.
0: El mur va caure, i va caure sobre... bé, un infortuni de... que posa sobre la taula una vegada més sobre això de l'ES Alert, com ha de funcionar. Que consti que és bastant nou l'ES Alert i, per tant, d'alguna manera, malauradament, les experiències el milloraran des del punt de vista del protocol de funcionament.
1: Sí que és veritat que va passar la dona de València. Després de la dona de València ens van arribar moltes alarmes i moltes alertes.
0: Exacte.
1: Ara la cosa havia anat més de baixa.
0: Havien tornat arran dels diferents incendis d'aquest estiu, però... Diguem-ne que en aquest moment, o bé perquè són fenòmens que apareixen d'una manera tan sobtada que no es poden preveure, o bé perquè, com ahir la consellera Paneque assenyalava, bé, el nivell d'alerta no era un nivell d'alerta com per emetre l'avís a través dels mòbils. Sigui com sigui, a Tarragona hi ha moltes queixes sobre això, per cert, derivada. Sempre en aquesta vida nosaltres ens podem queixar. Però hi ha unes imatges de la Casa de la Festa a Tarragona, on es guarda tot el bestiari festiu de la Festa Major, que és també un bestiari tradicional, perquè la Festa Major de Tarragona té tradició. Vostès no saben, vaja, gairebé cau més aigua dins que fora. A més, es veu aigua per tot arreu que cau del sostre sobre el bestiari, amb cups d'aigua allà, un desastre, una pena total. I es veu com l'aigua raja, però a raig, sobre tot el bestiari emmagatzemat. Tanco parèntesi, perquè com us dèiem, les penes a vegades no són particulars, encara que ens ho semblin, passen a molts llocs i per les mateixes raons. El patrimoni, conservar-lo, val un dineral, val un capital. I quan en tens molt, doncs necessites molt capital també. Altres informacions del dia.
1: Doncs continua Ceuta a les portades dels diaris, amb les compareixences de ministres al Congrés dels Diputats després de que no anessin al Senat. Marlaska i Robles discrepen sobre si el CNI va avisar de l'allau de Ceuta. Interior rebutja la versió de defensa i sosté que no es va alertar d'un assalt massiu, mentre la ministra de Defensa atribueix l'ocorregut a un atrac híbrid, però no concreta d'aquí. Sánchez diu a La Vanguardia també canviarà la llei d'estrangeria i atorga el comandament únic al ministre Torres. Sí,
0: tot... sí, perquè ha tornat també el president de vacances, que el president Sánchez no ha comparegut en cap moment al llarg d'aquesta crisi, i ha arribat de vacances, les compareixences al Congrés, tot ha vingut de cop.
1: Sí, vindrà, i més coses que vindran de cop. Per cert, que hi ha la derivada també de l'Àtic, que també està expulsant al Partit Popular.
0: L'Àtic d'Ayuso, que ara ja està a la venda.
1: I unes consideracions de Feijóo, que sobre que potser això no hauria d'haver anat de la manera que va anar, i a més el menyspreu de la presidenta Ayuso quan li van preguntar pel fet dient xau pescao. Bé, aquella
0: expressió que s'ha fet viral.
1: Correcte, perquè...
0: xau pescao, que és una expressió que també molts catalans diuen, encara que pugui haver expressions nostrades d'aquestes que d'allò, no? Però xau pescao. Bé, doncs aquesta.
1: I per cert, el ministre Marlaska, que va dir que també s'investigaria els policies que van agredir, es pot dir d'aquesta manera, a un jove afeccionat del Barça, un menor, abans del partit de l'Elx, ahir que també es va fer públic un comunicat d'un sindicat de policies.
0: En què diuen que suposadament aquest noi havia
1: agredit.
0: Que havia violentat la situació.
1: Correcte, ho fan sense proves i a més amb imatges generades amb intel·ligència artificial, cosa que encara desacredita més la versió del sindicat policial.
0: Això ha portat una altra derivada, que és que en principi semblava que hi hauria un reconeixement, un homenatge, un reconeixement als jugadors del Barça, a la selecció espanyola, doncs ara sembla que això...
1: Diguem que la cosa s'ha escalfat massa.
0: S'ha escalfat massa com per d'allò, llavors això també ha provocat a la vegada una altra edat. Bé, en fi, que només és dimecres, encara. Ens deixem alguna cosa? Bé, la presentació d'en Xavi?
1: La presentació d'en Xavi, aquesta ha fet gràcia perquè, clar, el president de la Federació Holandesa va dir que Xavi havia estat el tercer, el que havia trucat.
0: La tercera opció. És allò que dius, home, el tens al costat.
1: Vols dir,
0: com dirien en castellà, corta-te un poco, perquè és clar...
1: En Xavi no l'entenia, perquè tenia la traducció
0: holandès. Total, que Xavi Hernández ha estat la tercera opció de la selecció dels Països Baixos.
1: De la selecció dels Països Baixos, exacte. Aquesta una, i per l'altra banda, en esports, l'exhibició d'ahir, incontestable de Tadej Pogacar, a l'etapa d'Andorra, gairebé liquidant la Vuelta, 3 a 3 i pico ja s'ha posat del segon, que és Roglic.
0: Ja li poden donar el d'allò.
1: Hi ha alguns que diuen que si no el paren arribarà un dia abans a Granada. Perquè, escolta, va... Sí, és a dir, al final hi ha un cert punt de desconsol pel pilot. Ahir no sé si era Enric Mas que deia, que allí que precisament va fer una bona etapa, deia, home, no, lluitem tots pel segon.
0: Sí, sí. Què fas quan t'enfrontes a una força de la natura d'aquesta manera?
1: Deixa-la anar, ja està.
0: Ja està. Li pots donar el premi honorífic i que els altres es disputin la Vuelta, també.
1: I per ser un premi, i no ho vam dir perquè va passar quan era aquí Sant Bartomeu, però clar, el dia de la pedregada a la Vuelta a Montlluís, que van haver de suspendre l'etapa, un premi pels responsables de l'hotel que va acollir a tot el pilot i a tot de memes.
0: Sí, sí.
1: Poc 183 habitacions.
0: Els va enxampar la pedregada, i era una pedregada d'aquelles valenta, i tots els pilots van anar a raure a un hotel.
1: Tots els corredors van anar a un hotel que estava a peu de carretera, obert, gran, d'acord? tothom va entrar de cop, van sortir tovalloles per tot arreu, ciclistes, hi ha unes imatges de clar, era gairebé com si fos una situació de guerra, oi?
0: Sí, sí, ciclistes aixugant, sí,
1: doncs, és a dir. La Vuelta ha demanat la factura a l'hotel i l'hotel li ha dit que no presentarà cap factura, que totes les despeses corren a càrrec de l'hotel. Tots els corredors molt agraïts, evidentment.
0: A les xarxes socials, tot el que sigui, eh?
1: Sí.
0: Doncs un aplaudiment per aquest hotel. Joan, gràcies.
1: Gràcies, Vicenç.
0: Va, seguim.

Has rebut un correu o un missatge de text amb un avís urgent sobre la teva factura de llum, aigua o gas? Els ciberdelinqüents es fan passar per companyies de subministrament per intentar enganyar-te. Sovint envien missatges o correus que avisen d'una factura pendent de pagament i afegeixen un enllaç per descarregar un arxiu. El fitxer conté un virus que pot robar-te les dades bancàries. Amb aquesta informació poden fer compres o moviments al teu compte del banc. Les claus per detectar aquesta estafa: incoherències en el text, avisos d'incidències greus i instar a actuar de manera urgent. En cas de dubte, contacta directament amb la teva companyia a través dels canals oficials.

0: Ens ve molt bé perquè tenim el temps just. Anem a desoxigenar-nos una mica amb els versos del Drac i les Tres Colles de Diables, tal i com els van declamar a Can Fals, també, òbviament, amb alguna dedicatòria. Hi ha una mica de tot en aquest ventall de versos, que comencem amb el vers del Drac, que saben que es declama únicament a Can Fals. Un vers que és un monòleg, perquè són 17 minuts de vers, més o menys, eh? Aquí va el vers del Drac.
1: Va arribar per mar un dia de 1922 i no coneix ni amo ni guia perquè és un drac molt furiós. Li diuen la fera foguera i surt per la festa gran i llença foc per darrere i llença foc per davant. Com que té cara de gat, sembla molt bon animal, però quan està esverat és una fera infernal que persegueix petits i grans, lladregots i gent de bé. Escolteu, bons sitgetans, els versos que ara us diré. Sitgetans! Per fi tenim nova alcaldessa... Ai, no! Que al final no s'ha pogut. Això és com quan et foten les banyes, que hi havia tothom menys el cornut. Heu fet de l'Ajuntament un pati d'institut i al final mireu quina estampa. Quedeu set i malavingut. Però bueno, la part bona és que és més fàcil trobar taula per set. Tot i que em penso que sempre sou quatre, perquè amb els altres no compteu per res. I això que el David sempre compra en tothom. Encara que no comptin amb ell. Ell sí que es porta bé amb la gent, ja siguin del seu o del verd. Bueno, amb tothom tampoc. Alguna enganxadeta ha tingut al plenari, amb la joia de l'hemicicle que li controla el calendari. Doncs clar que no té res apuntat, perquè no dona l'abast. Compleix pel Facebook, per Instagram i publicar com pinta la brigada municipal. Trobo que els dos sou molt de missa per lo poc que prediqueu. Jesús va fotre l'altra galta i vosaltres us hostieu. Jo penso en els eslògans d'abans. Sitges, que això és vida. Sitges, platja d'or. Així que n'hem pensat un de nou per recapitular. El circo ha llegado a su ciudad! Juny del 2023, quan la Gallardo ja havia obert el xampany, feu un romesco de partits i guanyem cau al parany. A l'octubre del mateix any ja hi ha relleu als copaires i al cap d'un mes escàs la joia us canvia de banda. En menys de 6 mesos només quedava un nou a govern, però encara teníeu el suport dels mamporreros de guanyem. Al maig del 2024 canvien el senyor estranger i al setembre la Carmen Almirall diu que ja en té el pap ple. Al maig del 2025 a guanyem que li inflen els pebrots i de tant incompliment us retira la mà de l'escrot. Al novembre el monasterio diu que ja n'ha tingut prou i us entren tot arreu a fer-vos de precantador. I al juliol d'aquest any els vergos engeguen a cagar. Ja només en quedeu set, només cinc dels que vau començar. Aurora, no tens ningú qui negociar i només uns socis de govern. Però que no s'aprovin els pressupostos és per culpa dels altres. La veritat és que fa bastanta vergonya veure els plens com treballeu. Bueno, millor dit, veure com us insulteu. A veure si tots mireu més pels sitgetans i els de l'oposició també. Us deixeu tots els egos a Can Quildo i els recolliu al sortir del ple. Però l'any que ve, per fi, eleccions! Potser el millor que podíeu fer és marxar tots d'una vegada i deixar pas a nova gent. Com han fet els socialistes, que ja han buscat sang nova. Però quan van fer la transfusió, van demanar sangre española. Ja sabíem que la C del PSC de Catalunya no era pas. El que no ens imaginàvem és que era de Ciutadans. I ara que els verds han tornat al lado oscuro, veuen que tot es fa malament. Perquè, clar, amb el temps que heu estat dins, tot es feia immaculadament. Però vigileu, que si algú gosa rajar del govern, tenen els seus assessors de comunicació o el seu escuder de l'eco, que han batejat com el gitano gros. Amb raó sempre aneu a les gitanes d'antes i us seieu al terra i tot, a que us llepin les ferides als vostres llobatons. La que aguanta com una jabata és la regidora de bars. No sé quantes dimissions t'han demanat, però del barco del xanquete no la moveran. I mentre maregeu la gent amb comunicats, rodes de premsa i tot el cacau, ella va pagant factures de neteja i pintant el poble de blanc i blau. Bueno, i promocionant també les festes d'alguns bars. Alguns els hi munta un pollo i els altres els hi publicita el local. Podries passar-te també pel carrer Mossèn Fèlix Clarà. Sembla que hi ha un local de coworking que no els hi funciona l'aire condicionat. Ara, on hi hagi càmeres, això sí, aquest és el vostre fort. Anar a tots els actes possibles i a totes les inauguracions. Però el turu us va enganxant calces, eh? A córrer cuit a fer alguna cosa. Vinga a arreglar forats dels carrers i a treure les estovalles bones. Com si estiguéssim als anys 60 buscant turistes com desesperats. Comissió d'atracció de forasteros. Majorets i bienvenido, Mr. Marshall. I el nou regidor, en tot arreu party hard, que la jefa no et paga prou, que has d'anar a tocar a Vilanova per guanyar-te un sobresou. Doncs espero que la sortida la que apunti al calendari. Perquè si no, el següent ple, el Rubí llegirà el Rosari. Ah, i que el Salmerón ens té mania, perquè és de l'Àliga i de la Grupa, ja ho sabem, però que ja ni ho dissimula. Sort que ja marxen l'any que ve. Feu xerrades amb els joves i pengeu samarretes de colles. Gegants, àliga, bastons i del drac ni les molles. Per Sant Jordi feu publicacions recomanant llibres a la gent. De València i de Can Pixa. I dels dos del drac, res de res. L'any passat s'han hagut fer samarretes retro per sorpresa. I aquest any, ves per on, la comissió té la mateixa idea. Que no ho fem per gust, eh? Ho fem perquè ho necessitem. No per sopars, ni roba, ni hòsties. Perquè amb el foc que ens doneu no arribem. Així que si us falten calés, no foteu a mercat a les colles, demaneu una mesa a l'Ajuntament que cada cop paguen menys nòmines. Però perquè vegis que no et guardem rancor, tot i que estiguis en contra nostra, la convidàvem amb un detall que no està, però ja li donaràs. Té, una pegatina pel cotxe. Ara, digue-li, vigila que no te'l fotin, que allò de que així jagués segur. Criptos, tiros, agressions, narcotràfic. Potser que canvieu el discurs i accepteu que fotem fàstic. No tinc cous de baixar amb bici ni moto perquè ja la roben fins i tot de dia. Si van robar el llapis de l'Utrillo enmig del cap de la vila. Que jo no sé de què cony era aquell llapis, que el buscaven tan desesperat. Que sí, que això no es fa, però ni que fos d'or de 24 quilats. Però per robatori a xiringuitos, menys canon i més control de preus, que per pagar una cervegeta has d'ampliar-te la hipoteca. I el cony del Club de Mar. Ara tot ja reclamar. Deixeu que el fotin a terra d'una puta vegada ja. L'Aurora surt fent vídeos culpant a l'estat espanyol. Que no fa ni deixa fer i que ells farien molt. Club de vela, de gent gran, de gent jove, un museu del mar. Si teniu tancat el Romàntic i el Mercat Vell i obriu el Patronat fet un nyap. Deixeu ja de fer el ridícul i d'intentar guanyar vot i amb tonteries. Neteja, habitatge, menys turisme i més serveis a la ciutadania. Ara sí. He de tirar alguna a cada lloc. Perquè amb els refugis climàtics, Déu-n'hi-do! A complir el ràdio en qualsevol engruna. a fotre toldos com això o al cagarro de Plaça Catalunya. El que podríeu apuntar com a refugi climàtic és el vostre despatx, mentre els crios de les classes es couen a 40 graus. I amb el nou logo ho heu lluït, també. Poques coses amb les que coincidia amb els hitjatans. I us carregueu l'escut vermell per fer-lo igual que el del poble al costat. I què vindrà després? El Turuta un altre cop? Voldreu llançar carmels? O canviar el merengue per la coca de llardons? Perquè els coloms ja ens els van enviar i no esteu fotent res de res. Aquí les plagues són benvingudes. Cucaratxes, coloms i estrangers. Un 45% d'expats al centre, un de cada quatre en l'àmbit total. I vinga a construir comunitats pijes i naltros hostiant-nos per la protecció oficial. Arriba gent tenen mania, perquè allà el que estem envaint, allà som nosaltres la plaga, perquè ens heu fet fora d'aquí. I ara que hi caic, la Carme, que no la trobo. Carme, jo tenia un truco perquè fossis alcaldessa. Però no m'heu donat temps i us han pogut les preses. Flora, tu et demanes la baixa que te la donen del tirón. Dius que t'ha agafat rampa al dit després dels versos de l'agrupació. Llavors ja... No, seria alcalde el David. Doncs tu te la demanes de baixa també, que segur que te la donen quan diguis que fan bullying al ple. I ja ho teníeu, Gasull, alcaldessa accidental. Ara, no sé què faríem sense això. Bueno, sí. Seguir exactament igual. Bueno, Carme, l'altra opció seria ser alcaldessa només una setmana. Però llavors t'hauries d'hostiar amb el Divo i la preparada. Però el David té més ganes que mai de tornar-se a presentar. Que ja ha acabat el capítol 2 del Duolingo i ja no se li escaparà cap expat. Ara també fa de speaker per Nadal, quan feu l'encesa de llum. Vol fer com el nou capellà i fer un castellà amb anglès i en rus. Que parlant del capellà... No el tenim molt compromès amb la causa. Li agrada tant parlar en castellà que ha fet canyori a mossèn Pauses. I a tot això, la Gallardo, per si de cas, ha hagut de buscar-se una altra feina. Jo no sé com s'ho fa, però quan no és diputada, és presidenta. Però si sona la flauta a les municipals, què farem? Alcaldessa o diputada? Doncs que enxufis el del carrusel, que potser el tenim al febrer una setmana. I com que les eleccions ja les tenim a sobre, hem fet un petit what if. Que també, com ve sap el David, vol dir, què passaria si... Què passaria si guanya... el PSC? El retiro rep els calés que li falten per acabar la Sagrada Família. La Iova passa davant de la Vella i canvien l'estàtua del Greco per la de l'Illa. Junts, de totes les coques que ara es queixa, dirà que és molt complicat dur-les a terme. Serà alcaldessa sense dedicació i el Prado tornarà a fer carnestoltes i reina. Esquerra Republicana. La coca està complicada, però encara us queden de vots. Les gitanes d'Antes s'incorporen al seguici substituint els diables de l'agrupació. Vers. La paja mental ja la veu tenir i us van vendre gat per llebre. Allò va ser com l'eclipsi. Té pinta que no ho tornareu a veure. Sitges, grup independent. Com falta gent per ser regidor i no volen desmereixer el càrrec, faran un escrutini rigorós. Competició de birra que barata. Guanyem. Faran una assemblea i com no es posaran d'acord, sortejaran qui fa d'alcaldessi entre tota la població. Fet. Els gossos podran votar i es prohibiran els coets. S'imposarà la llei seca i l'assistència a missa de set. PP. Al balcó de l'Ajuntament lluirà la Roja Igualda des del mateix dia d'investidura. Se substitueix el foc a la bèstia pel perro Sánchez me gusta la fruta. I per últim, Vox repartiran barrets d'Espanya i pulseres de la suerte. Els segadors de la sortida d'Ufrici se substitueix pel soy el novio de la muerte. En qualsevol cas, guanyi qui guanyi, celebreu com vulgueu, però en el moment d'entrar al plenari a treballar, que per això cobreu. Vinga, va, que ja marxem i acabarem en traca final. Amb algun ja ens veiem l'any que ve i els altres ja ens veurem por ahí. S'enfonsi el passeig, s'enfonsi la via del tren, tampoc anem de sorprendre que s'enfonsi l'Ajuntament. Entre el capellà per l'Enxarnego i la secció d'anglès a l'Eco, en tot el que porteu, els catalans serem un gueto. Les escales i ascensors són el símil de la Caixa Gran. Prometeu arreglar una elecció, però sempre acabeu fallant. Vol parlar del canvi climàtic i de restaurar gegants i bèsties, i els guardeu sense climatitzar, de retinxar l'espai festes. Al final, les llars d'infants no es poden municipalitzar, perquè seria massa feina i s'hauria de treballar. No teniu temps de res ni per felicitacions, però sempre hi ha un foradet per veure flashback a l'estació. Molta xarxa de taneus i molt catalanisme de protocol, però si bé l'Evole en Calec, el Prado canta l'himne espanyol. Voleu fer una biblioteca a la plana i tancada al poble sec, feu-li millor que una pista de pàdel i deixeu la biblioteca on és. Heu restaurat el campanar, però no ho restaureu tot. Ha quedat descapullat com una bona circuncisió. El Lluís mig queixa de Renfe i s'esfuma les reivindicacions, manant a Catalunya i manant a Espanya, que han de tenir bons collons. Els socialistes recuperen un quarentón que era dels taronges i espanyolito. Taronja, socialista i espanyol? Has tornat, naranjito! Per tot aquest discurs meu demano perdó al gloriós Sant Bartomeu que desitja en ell patró. També als presents, als companys i tots els presents una altra vegada. Ens dispensin les molèsties i ara que estem tots perdonats, va tot?

0: Repassant les actuacions de les colles de foc a Can Fals, la vigília de la Festa Major, hem escoltat Oberts del Drac. I ara, per ordre d'intervenció, comencem amb els versos de la Vella de Diables. Yeah.
1: Per l'espasa de Ruït, de l'arcàngel Sant Miquel. En la lluita manifesta contra el gran poder de Déu, guanyarà sempre la festa del patró Sant Bartomeu. Milers i milers d'anys, la maldat en tu s'aferra i fas contra Déu la guerra, renegant d'ell i fent danys. Però tingues per sabut que qui lluita contra Déu, per Déu serà combatut i el patró Sant Bartomeu. Entre flames i cadenes i sotmès al foc etern, serà sempre lloc de penes la foguera de l'infern.
2: Companys meus presents aquí, juro com a capità que contra el poder diví la guerra sempre hi haurà. Ja que tinc la lluita oberta, vull combatre amb ardiment. I si tots vivim alerta, vencerem l'omnipotent.
3: Alerta! No t'espantis, Lucifer, que seré tot nortiguia. Coratjosa lluitaré. Entamable companyia, volateu la diablesa, contra el Déu combatirà. Tu s'enamo i jo m'estressa, el pecat triomfarà.
4: Dona superba i malvada, que combats el Déu etern, com a fúria vomitada i sortida de l'infern. Jo faré que ta doctrina, tan perversa com dolenta, contra la meva divina no pugui res que es presenta. Jo faré dels cristians, que amb manyes vols enganyar, no caiguin a les teves mans ni a les del teu capità.

0: Carnestoltes amb paperets, gitano d'antes i graller. Teatre amb els pastorets i un cop a l'any, home de fe. Compleix el perfil totalment. Ja tenim nou regidor dins de l'Ajuntament i cap fins i tot l'assaltor. El nano va molt perdut, esports, obres i projectes. No tindríem més merescuts, esportistes o arquitectes? Però ja no em sorprèn cap fitxatge. El govern sempre es contradiu. Si la regidora d'imatge és la senyora Cristina Guiu. Llucifer, amb el d'ànim de ser bons. Convé tenir-lo a la saca. Els polítics, com els condons, sempre un a la butxaca.
1: Un tot arreu de campionat i un autèntic queda bien. Que estrany que hagi acabat fotut a dins de l'Ajuntament. El que no tinc massa clar és si l'esport no l'espanta. L'últim cop que va entrenar va ser per Setmana Santa.

0: El Prado està molt excitat. Promet un gran carnaval. Quin gatillasso m'ha donat saber que banda musical. Sou pitjors que en Joan Roca a l'hora de guardar un secret. Intenteu tancar la boca que veig en Josep Inquiet. I la reina, no ho sabeu? Li diran alguna pija. Sabeu que ho farien de Déu al Xipieta i al Lagartija. Al retiro poc li importaven els 150 anys del gall. Presentant-se només buscaven els pros de l'on al mirall. Quiricú, enigma i carrusel. Sembla que el gall ens vacila. Serà un espectacle tan cruel com quan balla l'Eva Vila.
1: Diable, no li donis més voltes. No ho podries haver fet millor. No com l'últim carnestoltes que sort em va tindre de l'apuntador. Tants egos i secrets revelats em provoquen molta mandra. Tant de bo els dos candidats fossin el Pepe i la Sandra.

0: De l'ensurt no me'n refaig. Hi ha una declaració formal pel carrer primer de maig de no sé quin bé cultural. Serà pels bars que han xapat, pels edificis malmesos o pels locals tan nostrats d'hindús i pakistanesos. Tot i la gran milionada malgastada al patronat, és una broma pesada la merda que hi han deixat. Ni campanar, ni vitralls, escales en lloc de rampa, la pintura feta a retalls i la merda de colom s'escampa. Que en fals aviats a la runa i que en llopis cau a trossos. La conclusió només és una, teniu els collons molt grossos.
1: El patronat serà llibreria i podràs prendre un cappuccino. Sabeu com empitjoraria? Servint copes de cava a Talino.

0: Pito, pito, gorgorito, ¿dónde vas tú, Manolito? Al partido que convenga. Pim, pam, venga. Manu, quina felicitat. Ja ets el cap de societats. Però que ha quedat més que demostrat és que ets el rei de les rates. La màfia del puny i la rosa enganya els seus votants. No se'ls acut altra cosa que un cadàver de ciutadans. Pérez i Roig tranquil·lets, que no heu tingut el valor, a segona fila segudets i seguint fent-vos d'or. Un ridícul comparable al Carnaval de Vilanova. Amb aquest impresentable no us votarà ni la jove.
1: El maquinista es va deixar un formatge a la cadireta i el Manu s'hi va llançar com una bona rateta. Esperàveu que el candidat fos obrer o socialista? El PSC, l'únic obligat, és ser anticatalanista.

0: ni festes per carnaval, ni concerts, ni xatonades, ni pel·lis del festival, ni cap acte amb entrades. Varios anys diguent-li al soci que el Saló Teatre, res d'això, no hi haurà cap espai d'oci fins després de la restauració. Però sembla que hi ha excepcions. I si ets el president, pots fer el que et surti dels collons i muntar un pseudocasament. Convidats, més de 200. Entre ells, molta morralla. Però et van fallar dos assistents, en Feluc i la Laia. Amb el que ha costat la festeta, ja tindríem el saló. Franxo, treu-te la careta i paga tu la restauració.
1: El van construint per fascicles i no es marquen cap termini. Van aconseguint els articles cada mes en Planeta d'Agostini. Potser el gall vol fer una malifeta o sorgeix algun imprevist. Franxo, rasca la butxaqueta i fot el saló a tot risc.

Noto la massa trempada. Ara sí, ja és festa major. Però alço la mirada i se'm posa com un ciro. A uns fatxes desubicats, l'estanquera els acompanya i amb càntics desafortunats defensen la bruta Espanya. Aquests barrets d'en Gilabert ni a l'infern podrien entrar. I per molt que vulguin els de verd, no ens podran colonitzar. Cayetano de poca pena,

0: Als enfants de la patrie, les joutes de Loire est arrivée. Gran festa patrimonial, compleix tota ordenança. Ah, i d'interès nacional, és el nostre Tour de França. I què fa el nou regidor? Els hi treu gegants i bèsties, comptant amb l'aprovació dels savis del Consell de Festes. 5 hores de cara al sol, ni Franco es va atrever a tant. Ja ho contempla el protocol que es pugui desfer un gegant. Però el torrenc està prohibit per tal de protegir la festa. De part seva us ho dic, Sant Bartomeu us detesta. El patrimoni el maltracteu, la festa major i tot plegat. Sitges sap que només ho feu per tenir l'ego ben inflat.
1: Per l'únic que ens ha servit és per tapar forats del carrer, perquè de francesos malparits el poble ja n'està ple. Necessiteu diverses reformes, fot pena la vostra gestió. Sou més carques que les normes dels diables de l'agrupació.
2: D'aquell pacte ja en fa 3, un govern en minoria. I si dura gaire més, no quedarà ni l'alcaldia. Aurora, no et vol ningú. Tots els suports t'han marxat. Rubí, Tubau ni cap comú no volen morir al teu costat. No et volem ni a l'infern, però algú bon t'has deixat. La gran obra de govern és que la cunya hagi marxat. Però et queden 3 amb bon perfil. La periodista frustrada, el noi de la mare, Mother Chill, i la de l'any de la nevada. Gallardo, felicitats. Alcaldessa l'any vinent. No per les teves habilitats, per la incompetència d'aquesta gent.
1: Evita! Quimona va dir que al final t'agafaria amb carinyo. Ens odiàvem a parir i ara si et descuides te l'endinya. Ens queda una cita pendent abans que abandonis la poltrona. El pressupost de foc de l'any vinent l'aprovem tu i jo d'aquí una estona.

0: En el nom del gos, del gat i de l'Esperit Sant.
1: Poca feina té l'església. Per Sant Antoni els carcamals munten una peripècia per batejar tot d'animals. Han de captar nous clients, se'ls hi enfonsa el xiringuito. Fins ara es cardaven els nens. Ara, gos, gat i periquito. Capellans, cures i mossens, a l'infern hi teniu lloc. Us farem cremar de valent com en pros a l'espatega foc. Amb tot el bestiar a la sala, confondre's pot ser molt senzill. N'hi ha un que li treu la cigala i una que li ensenya el conill. Però hi va faltar una devota, la Gallardo, tan excelsa. Sí, home, sí, que té mascota. El seu nom? Isaac Bielsa.
0: Per què no foten l'estabito, ara que per fi és capellà? Tants anys per guanyar un títol, s'haurà hagut d'ajunallar. És del poble, i es nota, sempre és un punt a favor. I si n'hi ha un que estira la pota, com a mínim sabrà el nom del mort.

0: Gent del govern municipal, cal canviar el logo corporatiu, sigui la vostra gran gesta anual. Molts polítics, els cabrons, ni et saluden els desgraciats, però menys d'un any d'eleccions, tots acaben agenollats. El passeig sembla Guernica, es va enfonsar per complet. Com el mar apreti una mica, més d'un pijo perdrà el xalet. Millor no el seu la mirada, Club de Mar i Kansas ballats. I la punta, més estapada, per fotre la foto als expats. Qui no està papàs és la Guiu. De nit discutim pels locals. Ni en Tubau, a un concert d'estiu. Pilla bufes tan criminals.
1: Marxandatge fet a mia. Hòstia, barraques, quina joia. Sincerament, no calia, però que no us entri l'emparanoia. Collons, l'eclipsi, quin petardo. L'eufòria va durar uns segons, justament com la Gallardo les dues últimes eleccions. Súbdits meus molt estimats, veig lo molt que tots valeu. Per fer guerra a l'etern Déu i a l'infern d'un cop damnats. Per nosaltres és la glòria. Timbalers, toqueu victòria.
2: Esperis, Lucifer, que jo sempre restaré per defensar el teu costat i farem brillar el pecat. Malgrat lluitis Sant Miquel, i si el roman al cel, a l'infern és millor estar, perquè ahir s'hi pot cantar. I ballar la bolanguera, la masurca i la venera, entremig de flamarades, de fadrines i casades, que han passat alegre vida entre gent molt divertida, amb una gresca com cal, com el temps del carnaval.
3: Això no és tot del moment. Ai, Josefer dissortat, contra Déu omnipotent, res no podrà ta maldat, ni d'aquesta és la teva gent.
4: Mana Déu a dalt del cel, que la festa acabi bé, vosaltres amb Josefer i nosaltres amb l'Excels.

0: Els versos de la vella de Diables, 11 i 17 minuts. A continuació, a l'hora de Can Fals hi va actuar la jove. Aquí van els versos.
1: De l'Aruit, de l'Arcàngel Sant Miquel, a la lluita manifesta contra el gran poder de Déu. Guanyaràs sempre la festa del patró Sant Bartomeu. Lucifer, mils de mils d'anys de la maldat en tu s'aferra i fas contra Déu la guerra, renegant d'ells i fent danys. Però tinguis per sabut que qui lluiti contra Déu, per Déu serà combatut. I el patró Sant Bartomeu, entre flames i cadenes, sotmès al foc atent, serà sempre lloc de penes, la foguera de l'infern.
2: Companys meus presents aquí, juro com a capità que contra el poder diví la guerra sempre hi haurà. I ja que tinc la lluita oberta, vull combatre amb ardiment. I si tots vivim alerta, vencerem l'omnipotent.
3: No t'espantis, Lucifer, que seré tot nord i guia. Coratjosa lluitaré, amb tan amable companyia. Fora teu la diablesa, contra Déu combatirà. Tu sent amo i jo mestressa, el pecat triomfarà.
4: Dona superba i malvada, que combats el Déu etern, com a fúria vomitada i sortida de l'infern. Jo faré que ta doctrina tan perversa com dolenta contra la meva divina no pugui res si es presenta. I jo faré que els cristians que amb manyes vols enganyar no caiguin mai a tes mans i les del teu capità.
5: Escolteu, noies solteres, la història que us contaré d'una Walker remena a cireres que pontificaven cada ple. En princeses volia erigir d'aquell poble encisador i per poder-ho aconseguir va muntar una formació. Amb el cavaller mano suelta i amb patufet sempre al costat es veuria ben esbelta i tancaria el mandat. Li van parlar del ripau grubri i havia de besar, però parlava tant l'amfibi que mig dormida es va quedar. Ho aprofita la donzella malvada mostrant-li una palmera autòctona. Es clava una punxa enverinada i ni alcaldia ni corona.
2: Creies que era una rondalla i això és una selva salvatge. T'han donat bona tralla, ja pots marxar de viatge. Aquest consistori mafiós t'ha deixat tirada com un gos. I ve't aquí un drac, i ve't aquí un pros, que l'alcaldia ja s'ha fos. El gall fa 150, la gallina dona l'avís. La lira ja s'espanta, es quedarà tot el pastís. El preci maura positiva, la junta li talla els collons. A la ràdio va la deriva i han fotut ben cap al fons. En Morando ja té carnassa, la lloro no tanca el bec. Comunica'ts que fan bassa, el retiro d'Odin Bassec. Amb els millors jugadors surten a guanyar el partit. Presentant tres colles a reina, ai Abdon, qui t'hauria dit? El resultat era evident, no calia donar la brasa. A manxar-li un ni present, el Prado jugava a casa. Franxo, per primer cop et diré, i sense que consti, senyoria, per una vegada anaves bé, sense saber què et passaria. Amb tanta llena i tant voltor, això és una casa de barrets. No t'han deixat ser un senyor la teva panda d'amiguets.
6: Apanyat el carnaval, no s'escapen les liades. Ara us explico el percal de les festes més nostrades. Per Corpus li pispen al Macià, el Megallapis mentre es bada. Li tornen a anar l'endemà, en la punta ben gastada. Festa popular a les cases noves, però no hi ha autorització. Ni fira, ni paradetes, ole tu, l'administració. I arriba la cultura gratuïta, pagant com sempre l'Ajuntament. A la IA, a la barraca, et cita artistes locals a prendre vent. Per acabar, la comissió inclusiva ho és quan no toca calarons. A la web, el programa no arriba... Que passin per caixa, oi, Salmerón?
2: Salmé, he vingut sense dormir. Porto tres dies llegint consignes. Els versos volies tenir amb l'excusa del llenguatge de signes. Sort que fotràs el camp amb les teves idees que cansen. Estic resant-li al sant que facis molts anys de vacances.

0: La prèvia Santa Tecla emociona. Ja ha arribat el gran dia. N'hi ha uns que es vesteixen de dona i que comenci la sangria. Les gitanes d'Antes, una tradició molt nostrada, que ara en fa quatre mantes i l'han ben desfigurada. La idea no és fer sàtira, ni un vers ben treballat. Ara es busca l'insult fàcil i algun riure forçat. Esteu molt equivocats i us falta perspicàcia. Les rimes us deixen retratats, ni al Salmerón li fan gràcia. No em posaré al vostre nivell, però sí us donaré una lliçó. Sap més el diable per vell que els murs de l'agrupació.
1: Uns versos de i per la grupa són com una autofel·lació. Quan un mateix se la xupa, sap on va l'ejaculació. Com que ja res us importa i sou marrecs amb arrogància, ja sé que fareu resposta i segur que serà rància.

0: mesos queden per la gran cita de les eleccions al consistori i ja s'amarronsa la tita només de veure el repertori. Un exciutadà s'ha fet societa per tornar a escalfar el silló. Manu, no et menjaràs ni un bocata perquè seuràs a l'oposició. El nen de la vinyet vol tenir la vara. Mama, ja ha arribat el moment. Vigila, nen, et trencaran la cara el dia que te'n vagis de l'Ajuntament. Auroreta, s'ha rifat a la gasulla. En Tubau riu pel sota el nas. En Gilabert només ve el vol buia i el Rubí ningú li fa cas. Josefé, cap llista em fa trempar. Aquesta és la qüestió. No sé pas a qui votar, com no sigui el cagalló.
1: Mira, Nito, per raons de pes, jo apostaria per la Gallardo. Que no hi dos sin tres, ni carnaval sense fardo. I l'any vinent tornarem aquí i tornareu a fotre la pota. I és que sí, si és així, el puto dia de la marmota.

0: tornar per mar un dia de l'any 2022 amb el seu llibre com a guia, que era un alcalde molt ociós. 4 anys més tard, i amb el Margalló en liquidació, de Sitges vol ser l'estandard per marcar-nos la direcció. La festa li estan pagant alguns fetxendes de la vida. El futur ja estan comprant, de diners en tenen una pila. Ara fan taules de debat per decidir quin és el model, però tenen ben calculat com repartiran el pastel. Diuen que un partit no faran, que això només són opinions, però alguns ja es freguen les mans pensant en les eleccions.
1: Sitges ho necessitava. Ha arribat el nostre salvador. Tenim pasta estalviada perquè t'omplis el sarró. Et vam comprar un barco perquè marxessis a Seül. Podries tornar a agafar-lo i anar a prendre pel cul.
2: Quan arriben en patera, són un problema nacional. Però si viatgen en primera, són d'interès local. Plena porten la cartera. Sitges is a beautiful town. Viuen en pisos de bandera. L'Aurora els hi ha donat la clau. El nouvingut és exquisit. Les tradicions generen molèstia. Sabeu què farà aquesta nit? Donar pel cul amb insistència. Els pisos costen una vida, que ni en 100 anys de treballar, viure en una cabana compartida, els expats no en faran marxar. L'Ajuntament veu el benefici, però tot segueix igual. Lucifer, busca't un bon ofici que acabaràs al carrer igual.
1: Sergi, que tu ja has marxat. A Sitges no hi ha qui visqui. Amb tant de guiri retardat, aquí no quedarà ni quisqui. Aurora, quan et comprin el terrat, cobra'ls-hi una comissió i per lo menys ens dones part per llogar una habitació.
3: Comissió! Em vaig quedar petrificat. Doncs ara, per festa major, faran controls de qualitat. Però ho veurà durant la cercavila. Però si així vaig ben entonat, el salt més ràpid se't ventila amb el sobregut desafinat. Que si poca qualitat, que si massa repertori. Fot-li un altre disbarat. Vés-te'n tu al conservatori. Amb els maricels ja desterrats, ja podeu acabar la broma. Que aquests observadors amagats són els amics d'en Pere Poma. Abans d'avaluar els sitgetans, sense cap mena de criteri, doneu una volta pels voltants, que no hi ha ningú que ens superi.
1: Estic fins als collons. Se m'ha acabat la paciència. Uns amb tantes prohibicions i els altres amb exigències. Pels que teniu un preu, deixeu d'afinar el porró. I els altres no emprenyeu amb la puta perfecció.
4: recordar petita d'una excursió a la Trinitat, de tornar amb la panxa tipar i trobar el cotxe encimentat. Diuen és bo per Catalunya, els diners us han agradat. Ens heu deixat una muntanya que amb dinamit heu rebentat. La sentència és inevitable, en 3 anys haureu tancat. Vau fer un massís rentable i ara un gruyère ha quedat. Margallons heu de plantar perquè torni a ser verda. Tots sabem què passarà, la deixareu feta una merda. No creiem que amb més promeses ja n'hi ha prou de tant ciment. No volem cap més pedrera, aneu tots a prendre vent. Incomptable la carretilla tirada, 1000 repics de timbals. Hores i hores amb la canallada, és hora d'agafar un nou ramal. Això és més que una afició, la jove vol més que una família. El passat, honor i devoció. I per vosaltres és la glòria.
1: De piedra en piedra voy y pico porque me toca. Foteu al camp, ja, nois, se us ha acabat la bicoca. Si la roca ja no renta i el riquis no és com abans, al massís fotem la festa i bacanal pels sitjatans. Eli, tu dius que plegues i tothom sap que és mentida. La colla jove és una secta i no hi ha cap sortida. Els que són la teva sang també són part de la nostra. De la jove són i seran, les cremades ho demostren. Súbdits meus molt estimats, veig lo molt que tots valeu per fer la guerra a l'etern Déu i a l'infern tu condemnats. Per nosaltres és la glòria. Timbalers, toqueu victòria.
5: Visca Lucifer!
6: De ja no és tots el moment. Oh, Lucifer, sortat, contra Déu omnipotent, res no podrà ta maldat ni aquesta teva gent.
5: No t'esveris, Lucifer, que jo sempre restaré per defensar el teu costat i farem brillar el pecat. Malgrat Lluís i Sant Miquel, i si ell roman al cel, a l'infern és millor estar, perquè allí es pot cantar i ballar la bolanguera, la masurca i la vanera, entremig de flamarades, de fadrines i casades, que han passat alegre vida entre gent molt divertida i amb una gresca com cal, com el temps de carnaval.
6: Diablesa vil i malvada, que així sembres la ruïna i contra la llei divina vas lluitant desenfrenada. Fins al fons de les cavernes més profundes de l'infern sofriràs penes eternes i et cremaràs al foc etern.
4: Mana Déu a dalt del cel, que la festa acabi bé, vosaltres amb el Lucifer i nosaltres amb l'Excels.
7: Els versos de la jove de Diables, i ens queden els versos de l'agrupació de Valls Populars, amb aquesta versió també de la Masovera, que escoltaran en uns momentets. O sigui que probablement travessarem res per 2 minuts a les 12 del migdia, però avui paga tot la pena. Els versos de la colla de Diables de l'agrupació de Valls Populars.

0: Bona tarda. Abans de començar, volia enviar-li una abraçada a una gran diablessa de Sitges. Ratxo, t'estimo. Companys meus presents aquí, jo com a capità m'aneu que aneu a enganyar tots els que em persegueixen a mi. Que d'aquí anirem a lluitar per aconseguir una victòria completa. Per això que us demano que estigueu alerta.
1: No t'espantis, Josifè, que jo sempre t'ajudaré.

Ai, l'alcaldessa que va al mercat. El mercat d'obre els dilluns, però els dilluns van els de junts. Hola, Aila, ai, l'alcaldessa, ai, l'alcaldessa. Hola, Aila, ai, l'alcaldessa que va al mercat. Buscarà un local dimarts, però tots són massa cars. Hola, Aila, ai, l'alcaldessa, ai, l'alcaldessa. Hola, Aila, ai, l'alcaldessa que va al mercat. Per fi en troba un dimecres, baratet i amb...

a Delícit el dijous, però se'l queda pels seus ous. Oh, laila, ai, l'alcaldessa, ai, l'alcaldessa, oh, laila, ai, l'alcaldessa, que va al mercat. L'obertura és el divendres, seitan tofu i altres merdes.

va al mercat. El mercat és ple dissabte, però el nano no s'adapta. Oh, laila, ai, la caldesa, ai, la caldesa. Oh, laila, ai, la caldesa, que va al mercat. Fot el camp d'allà diumenge, fent de música algú menja. Som-hi tots. Oh,

Aurora, et tornes a presentar? Ara no ens deixis amb els rodés, que ja ens ha quedat ben clar que és un inútil amb els calés. Per cert, què tal s'està el Palau de Matinada? Oi que té un aire fantasmal? I si hi ha la nevera carregada, pots continuar el festival.

0: Ciutadans! És ben sabut pels diables que a la platja de Sant Sebastià hi viuen cubanos amables a bordo del català. Però un se'n va a la guerra amb un matxet cap a ultramar, deixant la mare pel terra i espantant a tots els del bar. La policia que no l'encerta i ell flota a peu del canó, fins que el pugen a coberta més enllà de l'espigó. Allà l'esperen els bombers amb una manta i un cremat, com si fossin bons mariners amb la guitarra cantant llibertat. Mentre estan els nostres locals, que no donen peu amb bola, només pensen en els jornals perquè són més de la vella Lola.
1: David, tu sí que treballes com un cubà. La gent de públic et delata, perquè reunir-te amb el ciutadà no és estar fent birres a la barata. Posant el metge et treu la raó, el Rubí va muntar un folclore. En canvi, no surt la reunió amb el xivato del Pastafiore.

0: Tres anys donant parluiet amb la comissió de seguiment.
1: I a punt de sucar el pernilet, es destrempa cop calent. Tenien lligats els suports, tot semblava que anava rodat. Fins i tot acceptant pels acords, peticions de dubtosa legalitat. En Rubí demana tornar a les platges i rascar-se els ous de dos en dos. També complaure els frares fatxes, movent de lloc els contenidors. La reina Alonso del Margalló vol ser alcaldessa de les botigues, en un ajuntament de lladró per fer favors a les amigues. També tenen una altra petició, no sé què d'uns expedients, de merders a la construcció de l'amic de Can Vicenç. Però tot s'ha anat a la merda, per estratègia o per traïció. Està clar que la dama verda se li ha restret al Margalló.
2: L'alcaldessa en aquest acord sempre hi veu il·legalitats. Home, una mica de per favor, que tens dues causes als jutjats. Però els comuns saben mentir, per això tenien l'estruc, que ara és de vot del Rubí, aviam qui dels dos és més ruc.

0: No m'ha tocat la loteria de moment, però sé com me'ls gastaria. Com els 33 milions de romanent. Ai, la de coses que em faria. El Franxo, molts cascos grocs per celebrar el seu aniversari. El festival es menja els mocs i pel presi, el que calgui, Borja Mari. Li donaria uns quilets a la Gallardo, que te sap la barraca. Per anar... Oh, collons. Per anar a fer el safari del fardo a veure lleones amb l'aca. O per pagar-li les nits orfidal de quan van tenir l'atac d'ansietat al veure que el refugi del casal estava tancat i barrat. També invertiria en pirotècnia, en un gran castell de focs, en coets aquàtics que fan feina i el nom de Sitges en molts llocs. I compraria lones per estrenar pels expats del carrer Major. Així no faran notes en castellà els poca vergonyes de la comissió.
1: Mònica, no parlis tant de les rates o te les pots acabar passant. Que al maig et vindran les rates a menjar-te el cul plorant. El teu futur es diu sociovergència, saps que Aliança et fotrà canya. Canvia el pin de la independència per la puta samarreta blanca d'Espanya.

0: El que heu fet al patronat no té perdó de Llucifer. Gràcies a un ajuntament negat us ha quedat com un famer. Us passeu el concurs pel forat, a l'estil del rei Salmaró, escollint un projecte pactat com la reforma de l'escorxador. L'accés incompleix la normativa, tot és cutre, brut i inacabat. Res d'aquella obra vomitiva reprodueix el projecte aprovat. No és la primera del de cultura, del club nàutic ja en surt fatal. Però en demostra ser un cara dura és maladministrant l'hospital. Allà tapa els trapis del director. Per sort, el Covid no hi fa mal. I aprofita la seva ocasió per treure'n rèdit electoral. A l'Ajuntament li arriba l'hora. Amb Terrassa l'entreveu pla. Com a fidel escuder de l'Aurora i per deixar-se influenciar. Un paper amb la faixa farcida, sempre a l'ombra del germà bo, condemnat a aparentar una vida plena d'enveja i repressió.
1: Traieu la malla verda del patronat, la que cobreix el campanar, que segur que l'heu pintat com la punta, que fa cagar. Espero que no t'enfadis, Rodés, i que controlis la teva ira, que el nàutic t'envi sencers fent volar més d'una cadira.

0: Sí. Que pesat és en Salmeró, sempre torna a treure el nas. Quan plegui de la CUP missió, on seguirà donant el cunyàs? Ja no li queden gaires llocs. Jo el veig amb el Nacho Rubí. O de cap de colla, d'eren pocs, que els hi falta algú genuí. Posar un carnestoltes tot arreu és més vell que el pa torrat. Potser encara no s'ho creu, però sabem que està sentenciat. Tant de bo el proper carnestoltes sigui el que devien del Salmerón. M'agradaria veure el poca soltes fent un pregó que agradi a tothom. Una cosa que no sabeu, va estar el patchwork remenant. Quan era un galifardeu, feia més calés que el flamboyant. Per sort, ni fets ni guanyem, guanyaran mai les eleccions. I de pressi de la grupa, no fotem, que ja ha tornat l'Esteban dels collons.
1: Salmeroncios, tu que ets un home de cultura i expresident de l'agrupació, què opines de la censura i de la llibertat d'expressió? I tinc una altra pregunta que et voldria formular. Quan manaves a la Junta, la política et feia callar?

0: ¡Sid Gitanos! El PSC ha muerto. Asomada maquinista, se la han llevado al huerto para poner al españolista. Investir semejante ciudadano será el peor de sus errores. El mayor logro del fulano fue perder 3 regidores. Agafan un facha d'aclarat, valent, ciutadà i acabat. Ciutadà del Baix Llobregat diu que el castellà està amenaçat. Mai pensaria que diria això, però trobaré faltar el maquinista, que per 4 vots al Sarró jugava a ser catalanista. Però ja no importa, ja no pinta res la Pérez. Veuen que estan en via morta, Carmen de Mairena, que buena eres. Sigo alcalde con honores, tened todos por seguro que habrá menos cojones y más canapés, lo juro.
1: Una jugada molt socialista per anar buidant armaris. Es venen al vot feixista i es converteixen en mercenaris. L'únic punt que li veig de bo si el Manu repeteix resultats és que la jove no tindrà cap regidor i podrà començar a dir veritats.
2: Josefé! Tinc una cosa darrere de la banya. I no és per fotre maranya, però tant si perd com si guanya, sempre, sempre, puta Espanya. Aquest jovent estima Espanya. Ara la roja és la referència. No saben que aquella calanya ens va tonyinar per la independència. Cada cop més barrets de palla, amb la rojigualda sobre l'aleta. La festa major ha perdut la batalla i el futur és negre i apreta. Els wokers ens trauran els trons, limitaran els anys a la colla. El castell de foc es faran amb drons i la pirotècnia ja trontolla. Per això et dic, Lucifer, ara toca treure pit. El que el xat GPT no sap fer és que l'Aurora t'aixequi el dit. Es tracta de fumar-se un porro i beure's 4 cerveses. Si no li poses una mica més morro, no podreu ensorrar alcaldesses. Nois, aquí ja no em cau la bava. La cigala ja no se'm posa dreta. Marxo cap a casa a rascar-me la fava, que el cendrer encara hi tinc mig peta.
1: Cani, però ens protegeixen els mafiosos de la xarxa del Vall de Diables, una colla d'envejosos que es pensen que són intocables. T'obliguen a anar amb espardenyes, però ells porten carro i fogall. I si no compleixes les seves ressenyes, et foten fora del bany.
3: Lluís, va per tu. Tot just on era el flamboyant, al carrer mossèn Fèlix Clara. Segur que acaba suant en 600 metres de benestar. Hi ha vapor, cabines privades, bar lounge i sauna seca. 24 hores fotent suades per esdevenir la seva teca. Ells defensen que és un gimnàs, on es podran fortir els canells per poder fer suar el braç tot pujant i baixant pells. Els veïns amb bon criteri pateixen pel trànsit sexual. Més d'un suarà de l'armari i es traurà l'abonament anal. Cristina, se't veu el plomero, que potser són amics teus. Fins i tot pot penjar el sombrero qui vagi a suar els 100 peus. I a Guanyem li va perfecte, és just davant d'on van a fumar. I com sempre donen pel recte, ja tenen on anar a suar.
1: Els aguanyem són un calvari. Com els agrada fotre merda. Titllen els comuns de partit minoritari per retirar-li el suport a la verda. I per treure'n l'entrellat, una cosa us dic de veres. L'esquerra els havia convidat a dinar amb el mossèn Junqueras.

0: Aquesta exdiablessa ens ha fet un pòster apedaçat. Igual que el teu govern, alcaldessa, el que sempre et porta al jutjat. Amb la guiu, repuntes les platges, ja té reservada una tombona. Per lluint les colorides natges i de pas anar a dormir la mona. I ara que la bebé fet figa, en David no cosirà ni un botó. Creu, el tio, eh? El tio creu que l'Agnès és una amiga i no sap ni on està l'osó. En verdad enganyar el turista, hauria de passar per Cal Sastre. Veient el que ha fet d'esportista, segur que suma un altre desastre. I l'Eva, que parla pels descosits, per no estressar-se es queda igual. I esfumant-se per les nits somia en marxar al Nepal. La Lila, drets socials i igualtat. Ja has fet un tretge a vida. Amagada, pany i forrellat en aquell hangar de Joan Terrida. L'Albertito, el teu home de palla. Amb la pasta i ambient cultural. I tu et posaràs una medalla per 4 pisos de protecció oficial. Ara que ven les eleccions, tenim el govern tot embastat. Ells ens diuen que són els bons, però sou el pitjor que ens ha passat.
1: Verdada! La nit a l'Esport Sitgetà va ser un acte de Can 60. Vas llegir el teu discurs a capellà disfressat de quinqui dels 80. I com treballes menys que ningú, sempre arribes tard a les reunions. Clar, com ets de Vilanova i la Geltrú, és per la Renfe dels collons. Oh, de ser set i us hi feia, jo quan em veig d'aquesta manera sóc llançat sense esperar següent jo l'Àngel primer. Ara que Déu Bartadem ha tret de sa presència, farem tota diligència per enganyar els mortals. Feu tants enganys i tants mals com pugueu.
2: Que jo sempre seré de guia i de la teva companyia mai em separaré. A prop teu sempre estaré, unida com a mestressa, donant-te lliçons agradables, que jo sóc la diablesa.
3: Diablesa vil i malvada, tu que sembles l'heroïna contra la llei divina, vas lluitant desenfrenada fins al fons de les cavernes més profundes de l'infer. Sofriràs penes eternes i et cremaràs el foc etern.
2: Tenim tots, haurem de pagar la pena. Digueu no i cremarem a foc etern. Us arrepentiu?
4: Dotze i tres minuts amb els versos de la colla de l'agrupació de Balls Populars els diem adeu avui. Primera part d'aquest post-festa major. Demà també en tindrem una part dedicada a l'assumpte de la nit, de la seguretat. Els Mossos d'Esquadra, i també tindrem uns minuts per parlar amb en Josep Maria Mates, perquè l'hotel Suburb va viure una nit